0: unes poques persones tenien dret a formar part d'aquests sortejos, reforçant així l'exclusió social i la consolidació de les oligarquies urbanes. Com s'organitzaven, doncs, aquestes ciutats? Quins privilegis tenien els municipis i com influïen en el seu autogovern? I, sobretot, com va evolucionar el sistema d'elecció de càrrecs municipals? Es va posar fi a la corrupció o només va servir per reforçar la desigualtat? Avui, a les portes de Troia, viatgem a les ciutats de la Catalunya moderna per entendre com es governaven, com es prenien les decisions i quins sistemes es feien servir per escollir els càrrecs municipals. Una història de privilegis, pactes i exclusions que ens permetrà entendre millor el poder municipal en una època clau de la nostra història. Benvinguts a un ajuntament català de l'edat moderna. Benvinguts a les portes de Troia.
1: I benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar, per estudiar, per aprendre, perquè ens expliquin com era el govern d'una ciutat catalana a l'època moderna, amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui ens torna a acompanyar, vam tenir aquí fa unes setmanes, l'Anna González Pérez. Ella és historiadora i arxivera, doctorant per la Universitat de Barcelona, amb una tesi dedicada a investigar justament el govern de les ciutats de la Catalunya moderna. Ves, quina coincidència!
2: Que sorpresa!
1: A més, també col·labora amb la revista Sapiens. Benvinguda de nou, Anna.
3: Hola, moltes gràcies.
1: Quines similituds podem trobar entre un ajuntament de l'edat moderna i un ajuntament actual?
3: Poques, per no dir cap. Hem de pensar que estem parlant de dues societats molt diferents. Ja, per exemple, i només per posar un exemple, a l'edat moderna parlem d'universitat, que era per definició qualsevol corporació veïnal o professional dotada d'alguna organització o règim jurídic. És a dir, tant podia ser una reunió d'una comunitat de veïns on es prenien les decisions que afectaven a la dita comunitat, o es podia referir a les universitats com a centres d'estudis o corporacions professionals. En canvi, el terme ajuntament, el que coneixem nosaltres avui en dia, com si diguéssim, és un nom que prové originàriament de Castella i és la institució que representa, governa i administra els interessos del municipi. Com a molt, molt, molt, podríem dir que les dues funcions principals de l'Ajuntament s'assemblen, que és el cobrament d'impostos i la defensa dels seus ciutadans.
4: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Francesco da Milano. Oi, Cassiana?
1: Molt bé.
0: Has vist?
1: Sí.
0: Com es diu això?
1: Que ràpid, eh?
0: Has vist?
1: Això és l'Espanya. És una forma musical basada en una dansa popular de la península Ibèrica, coneguda com l'espanyoleta o l'espanyola a la Itàlia renaixentista. Era comú que les danses populars dels diferents països europeus fossin adoptades i adaptades pels compositors de l'època. Aquesta peça, justament, que hem sentit, és l'Espanya de Francesco de Milano, conegut compositor de la meitat del segle XVI, i era conegut com el Divino, un dels millors compositors de la Itàlia del Renaixement.
0: Molt bé, i en el programa d'avui anem a entendre exactament com funcionaven les ciutats catalanes de l'edat moderna, perquè molts cops parlem de les ciutats van fent això, o Barcelona va decidir això, o va passar no sé què. No, sí, és veritat que hem dedicat programes a parlar de les ciutats medievals. L'Alberto, per exemple, és un gran expert en la ciutat baix medieval de Barcelona. Però no havíem parlat encara de les ciutats modernes, i és una cosa que canvia bastant. Bueno, hi ha certs elements que canvien bastant. Però abans d'entrar en matèria, aterrem una miqueta. Anna, com eren aquestes ciutats a l'època moderna?
1: Bé, no ens hem d'imaginar ni molt menys les grans ciutats d'avui en dia, les quals són grans i obertes. Les ciutats d'època moderna eren unes urbs, és a dir, el que podríem dir una comunitat o un grup de cases, en la majoria dels casos envoltades d'una muralla, i on els seus habitants majoritàriament eren del sector secundari o terciari.
2: Val, seguim amb aquest com eren les ciutats.
1: Exacte. Durant l'edat mitjana es van formant aquestes petites urbs que amb el temps aconsegueixen el privilegi de formar un municipi, és a dir, el reconeixement jurídic d'aquesta comunitat de veïns i la consecució d'un cert grau d'autonomia en la seva gestió. Un cop assolit el dret i la capacitat d'autoorganitzar-se, progressivament aquest municipi anirà negociant amb el seu senyor feudal corresponent millores per la comunitat que es donaran en forma de privilegis.
0: I ens podries posar algun exemple d'aquests privilegis?
1: Sí, i tant. Hi havia, per exemple, el de tenir un mercat a un determinat dia de la setmana de forma permanent, el dret a recopilar impostos a la població, el dret a jutjar determinats delictes, o, bueno, el que a nosaltres ens interessa per aquest programa, que és el dret, el privilegi que permet la formació d'un Consell Municipal i el que regulava la forma d'elegir els càrrecs i els oficis d'aquest Consell.
2: Ostres, però pel que dius, aleshores, aquests privilegis eren importantíssims per una ciutat, oi?
1: Sí, eren el fonament i la garantia de l'autonomia municipal. Per això eren zelosament guardats i protegits. Poden ser considerats com una branca específica del dret català, ja que tenien unes característiques que els diferenciaven del dret general. Com hem dit, no eren unes normes comunes d'aplicació general, sinó que eren d'aplicació particular i local. Per tant, no van ser un mecanisme d'homogeneïtzació de les institucions municipals, sinó de creació de diferències entre elles i podien aplegar qualsevol aspecte de la quotidianitat. Els municipis van recollir-los en uns llibres especials anomenats, per exemple, Llibre Verd, Llibre dels Privilegis, etc.
0: I a part dels aspectes més evidents, què diferenciava les ciutats entre elles? Perquè avui dia la majoria de les ordenances municipals són molt similars. En les ciutats ara, el porta a porta, no? El contenidors intel·ligents, són coses que potser sí que ens sonen, que són una miqueta diferents, però en aquella època què les diferenciava?
1: Clar, a banda del nombre d'habitants i el nivell socioeconòmic del municipi, hi ha dues diferències fonamentals que hem de tenir clares. I és que no totes les ciutats tenen un mateix senyor feudal. El territori a la Catalunya medieval i moderna es trobava dividit en aquelles que formava part del rei i els que formava part de la noblesa, ja sigui la laica o l'eclesiàstica. Aquest fet provocava la segona diferència entre aquests municipis, que hi hagués una gran varietat o diversitat jurídica, ja que cadascun d'aquests territoris tenien els seus propis privilegis i marc legal, definit pel senyor feudal corresponent. Així doncs, cada comunitat tenia una jurisdicció singular i cadascun havia de negociar amb el seu senyor privilegis per millorar i ordenar la seva vida comunitària, així com defensar el seu territori.
2: Per tant, les ciutats pertanyien bé a la jurisdicció reial, bé a la nobiliària, allà fos laica o eclesiàstica. I quines eren les funcions pròpies d'una ciutat, doncs?
1: Fonamentalment, la funció principal era assegurar el proveïment de la ciutat, el menjar. Això volia dir que en època... El menjar i el beure. Això vol dir que en època d'escassetat el municipi havia de tenir fons suficients per comprar blat, per molt alt que fos el seu preu. Per aconseguir-ho, doncs, calia una regulació de l'activitat fiscal, és a dir, fixar els preus reguladors i també cobrar impostos als habitants d'aquella universitat per poder fer front al proveïment de productes. D'altra banda, en segon lloc, la defensa dels seus habitants enfront de possibles atacs, per això, i com hem dit, totes les ciutats estaven rodejades d'una muralla, la qual també calia mantenir mitjançant la recuperació d'impostos i la col·laboració de tots els veïns. Per tant, estem parlant de l'ordenament de la vida comunitària. També era important vetllar pels privilegis obtinguts i aconseguir-ne de nous per millorar el servei i les prerrogatives de la ciutat.
0: Molt bé. Continuem, si et sembla, Anna, aprofundint una miqueta en el funcionament de les ciutats de la Catalunya moderna. Hem parlat de ciutats, hem parlat de muralles, però, i és una pregunta que es faria Jordi Pujol, no? Qui era considerat habitant d'una... Qui era ciutadà? No? Qui era considerat habitant de la ciutat?
2: Has fet una intenció d'imitació de Jordi Pujol?
0: No. Ah, no l'he intentat imitar.
2: Ostres, m'ho has semblat, eh?
0: No.
2: Qui és? No? Així?
0: Tu sí que ho has sentit.
2: No. M'ha semblat que tu ho volies.
0: No. Jo, això de les imitacions, ja saps que...
2: No, cap problema, perdó.
0: Què li respondries a Jordi Pujol?
1: Bé, els requisits de residència variaven segons el municipi. Normalment quedava determinat per mantenir una residència fixa a la ciutat durant un determinat temps. Per exemple, a Barcelona n'hi havia prou en residir de forma continuada durant un any i un dia per ser considerat ciutadà de Barcelona. Això no obstant, calien 10 anys per poder optar a algun ofici municipal.
2: Déu-n'hi-do.
0: Un any i un dia, per ser barceloní.
2: Val. Déu-n'hi-do. I com s'organitzava la comunitat?
1: En un inici, a l'edat mitjana, els veïns de la comunitat es reunien en unes assemblees obertes on expressaven i decidien conjuntament les actuacions que calia dur a terme. Els càrrecs de govern s'escollien per un sistema de veus o a més veus, i en aquestes reunions els veïns estaven representats pels caps de casa. És a dir, les decisions es basaven en el vot per família. I podien participar, però, i això és molt important, només aquelles famílies que contribuïen a la comunitat, és a dir, aquelles que pagaven impostos. D'aquesta manera ja veiem, doncs, una incipient organització comunal que seria la llavor del que seria el Consell Municipal. Aquest sistema, però, aquest sistema obert de vot a veu, seria impossible de mantenir pel creixement demogràfic de les ciutats. I això obliga a buscar algun altre sistema de representació.
0: I s'agruparan d'alguna manera els habitants de les ciutats?
1: Sí, a mesura que aquestes van creixent, els habitants van començar a reunir-se en mans o estaments, que no solament reflectien la seva posició econòmica, sinó la seva composició social.
2: Val, mans o estaments? Això de mans, què és? Quantes n'hi ha i què són?
1: Bé, les mans solien ser tres. Hi podem localitzar la mà major, que originàriament es van enriquir amb el comerç, la indústria, l'administració reial, i van invertir la seva fortuna en terres i jurisdiccions. Era l'estament que formava els ciutadans honrats, la seva posició era heretada, encara que també s'hi podia accedir per creació. És a dir, el propi estament avaluava les característiques dels seus aspirants i nomenava si s'esqueia a nous ciutadans. A Barcelona, aquestes reunions es feien cada 1 de maig. També els monarques...
2: No, potser 1 de maig.
1: Sí. Aquella època...
0: És festa.
1: Aquella època... L'1 de maig tots reunits.
2: Ja està.
1: També els monarques podien crear nous ciutadans honrats. En aquests casos eren els ciutadans de nòmina reial. I a finals del segle tindrem un bon enfrontament. Aquests ciutadans, al llarg de les centúries, van reivindicar amb èxit l'equiparació dels seus drets a la noblesa en matèria de privilegis estamentals. Amb l'excepció que, a diferència de l'estament nobiliari, aquests no podien ser convocats a corts amb l'estament nobiliari, sinó que només hi podien participar dins del braç reial i com a síndics, és a dir, representants de la seva ciutat.
0: Molt bé, ens has dit que hi havia tres mans i sembla que hem començat per el top, no? O sigui, hem començat per la crema de les ciutats. Quines eren les altres dues mans?
1: Bé, la mà mitjana i la mà menor. La mà mitjana eren els mercaders i aquelles professions de categoria com juristes i notaris. Era un estament de mercaders dedicat al comerç a la distància, majoritàriament. En canvi, la mà menor era aquella formada pels artistes. Era la professió no mecànica, com els cirurgians, barbers, apotecaris, notaris públics, candelers... Aquests eren agrupats en col·legis. I també hi havia en aquesta mà menor els maestrals, que estaven agrupats en confraries i professaven aquelles arts més mecàniques o manuals, com per exemple doncs, els fusters, els tinturers, els ferrers, els trapers, amb petit hortalà, hortolans i pagesos, etc.
2: I això, traslladat al nivell de poder o de gestió municipal, com es tradueix?
1: Aquesta divisió la començarem a veure representada en els consells municipals, que estaran dividits entre els representants d'aquests estaments, no de les mans. Això és important, perquè en ciutats més petites, com a Igualada o Olot, no existia divisió estamental. Però a mesura que aquestes ciutats anaven creixent, les premisses es van començar a posar premisses per restringir qui podia formar part d'aquest consell. Per exemple, una d'elles seria qui podia llegir i escriure.
3: Les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Això sona molt bé, eh?
1: Sona molt i molt bé.
0: Molt bé, eh? Mm. Que poder és d'un senyor molt premiat i molt prestigiós.
1: Potser.
0: A veure si l'encerto ara, Jordi Savall.
1: Tens bona oïda, tens bona oïda.
0: Clar, dos, eh? Van dos, eh?
1: Sí, dos a dos. A veure si la tercera també.
2: A veure si la tercera també.
0: Què bé, és això?
1: Això que hem escoltat és una follia. És a dir, un tema que durant el període del barroc va ser utilitzat arreu d'Europa com a base per compondre una sèrie de variacions. A l'edat mitjana era una dansa i una cançó ballable. Francisco de Salinas, un teòric de la música espanyola, escrivia el seu tractat de música Libri Septem del 1557 que la fulla era d'origen portuguès. Durant el segle XVI, aquesta s'estén per tota Europa fins a convertir-se en un dels baixos i una de les melodies més apreciades durant el segle XVIII. Era utilitzada com a punt de partida per als temes amb variacions que permetien als compositors la creació d'obres que exigien als instrumentalistes una gran dosis de virtuosisme i de lluïment. I, efectivament, com has mencionat, la fulla d'Espanya, això que hem escoltat és la fulla d'Espanya versionada pel conegut Jordi Savall.
2: Molt bé, abans del separador ens estaves comentant les tres mans en les que s'organitzaven els ciutadans d'una ciutat. Hem començat parlant de la mà major, no? Aquests comerciants més enriquits, no? A través de la indústria, l'administració reial, etc. Llavors una mà mitjana, mercaders i professions de categories com juristes, etc. I llavors la mà menor, no? Més artistes, professions no tan manuals, no? Cirurgians, barbers, o sigui, fent una mica de repàs, no? per recapitular. I no sé si els oients ho han notat, però jo penso que ens estem deixant algú, no? Que quan parlem de societats modernes i medievals sempre parlem de la noblesa, no? Com queden representats a la ciutat?
1: La noblesa, hem dit una cosa molt important abans, i és que només podien participar a les reunions del Consell Municipal els contribuents.
0: Ui.
1: Els que pagaven impostos. A l'època moderna, els nobles i medieval, els nobles i els cavallers no podien formar part d'aquests consells municipals perquè estaven exempts de pagar impostos per la seva condició. Eren els homo inutile vile, és a dir, no...
0: Més no. Clar, impossible.
1: Sí, no més cal clar, més explicació, no?
2: Ens encanta.
0: Els inútils. Per tant, Anna, el fet de no pagar impostos et privava de participar de les reunions municipals?
1: En un inici sí. El que passa és que durant el segle XV assistim al procés de migració d'aquests nobles a les ciutats i l'acceptació dels nobles de pagar impostos. Així, al segle XVI ja veurem l'entrada al govern de la ciutat, XV i XVI, ja veurem la seva entrada en l'aliança amb l'oligarquia urbana, que eren aquella mà major que s'havia enriquit amb el comerç i comprant terres i jurisdiccions. I aquests eren els que volien assemblar-se a aquest estament nobiliari. Per tant, s'alien. A Barcelona l'estament aconseguirà participar del govern durant el 1499 junt als ciutadans honrats i el 1509 a títol propi, i el 1621 finalment els nobles, la pròpia noblesa, van ser admesos. A Lleida l'estament militar també va entrar al govern el 1499 i a Girona més tard el 1601.
2: Déu-n'hi-do la diferència entre ciutats. Comencem ara, si et sembla, a parlar una miqueta sobre els diferents òrgans de govern i també els càrrecs municipals. I a nosaltres ens va molt bé, un altre cop com a l'inici, no? Fer una miqueta de similituds amb l'actualitat. Era semblant a l'actualitat? Ens podries fer alguna relació per aquests que no en tenim ni idea?
1: Sí, provem d'assimilar-ho. Tot i així, com hem dit a la introducció, no s'assemblaven gens els ajuntaments d'època moderna al d'avui en dia. Hem de pensar que l'òrgan bàsic de la universitat era el Consell General, que era com si diguéssim l'Ajuntament d'avui en dia. Aquest era el representant del dia a dia pel Consell Ordinari i era auxiliat en determinades ocasions per comissions especials. Com esmentàvem al principi, el Consell General en un inici estava format per tots els caps de casa, però amb el pas dels anys va ser substituït per un nombre fix de prohoms, consellers o jurats de les diverses mans o estaments.
0: I aquest Consell General, aquest òrgan, serà comú durant tota l'edat moderna i a totes les ciutats catalanes?
1: Sí, l'únic que variava el nom segons el municipi. Per exemple, a la propera Barcelona tothom el coneix, és el Consell de Cent, en què la composició va variant durant els anys, no són 100 jurats, sinó que per privilegi de Ferran II del 1498 ja s'estableix que eren 144, que estaven dividits entre 48 ciutadans honrats, 32 mercaders, 32 artistes i 32 menestrals. És a dir, veiem ja representades els tres estaments i les quatre mans que hem, tres mans que hem dit, més artistes i menestrals. S'entenia, doncs, que aquests consells generals eren la representació de tota la població i les seves decisions es vinculaven a la comunitat sencera. El Consell General era l'òrgan suprem del qual derivaven tots els altres òrgans administratius de la ciutat. Es reunia en algunes dates assenyalades i, en general, quan el convocaven els administradors de la ciutat.
2: Molt bé, ja tenim un Consell Municipal que equivaldria, no?, en els nostres ajuntaments actuals, més o menys. Qui era l'alcalde? No? Qui presidia aquests Consells Municipals?
1: El presidien el conseller, depèn del territori, tenen diferents noms, conseller, paer, cònsol o jurat en cap. Per fer-ho més fàcil, a partir d'ara, ho sento pel centralisme, ho anomenarem en la forma barcelonina, era el conseller en cap.
0: Ui, ho trec, eh? Apago la ràdio ara mateix. Si continues en Barcelona, aquest programa que s'escolta arreu de Catalunya...
1: Bueno, sí, ho sé, era per fer-ho senzill, no, perquè si no és conseller, paer, ja, cònsol, jurat...
0: Ja, ara ja que estàs ja aquí, ja acaba.
2: Endavant.
1: Aquests eren els encarregats d'obrir les reunions i els debats. A més, però, no hi havia només el que era el conseller, paer, cònsol o jurat en cap, sinó que hi havia més. Per exemple, a Barcelona eren 5, hi havia 3 ciutadans honrats, que era de la mà major, 2 mercaders de la mà mitjana, i un artista o menestral de la mà menor. Cada any s'alternaven. Així, per exemple, s'havia de distingir entre els consellers, que eren 5, al cas de Barcelona, i els jurats, que eren tots aquells que formaven part del Consell de Cent. El quòrum normal eren 2/3 i les decisions s'adoptaven per majoria. Això, no obstant, no es podia debatre res que no hagués estat proposat pels propis consellers.
0: També existia el Consell Ordinari. Què és el que hem de saber?
1: El Consell Ordinari era una part del Consell General. Igualment, estava sota la presidència d'aquests consellers i resolia els afers corrents que o no eren competència indelegable del Consell General o no justificaven la seva convocatòria. A Barcelona, per exemple, era el trentenari i estava integrat a partir del 1498 per 36 jurats, 12 ciutadans, amb un màxim de 4 militars representats, 8 mercaders, 8 artistes i 8 menestrals.
2: Ens estan complicant la vida. Jo ara estic començant a comptar i m'està a punt d'explotar el cap. És que, a més, el Consell de 100, i no eren 100, el trentenari, i eren 36. O sigui, ens compliquen la vida.
1: Sí, efectivament.
2: A veure, tot això que estàs explicant del Consell Ordinari té alguna cosa a veure, doncs, amb el Consell de 100?
1: Sí. Hem d'entendre que una de les quartes parts en què es dividia per sorteig el Consell de Cent era aquest trentenari. Aquests es succeïen per trimestres. Així, tots els jurats, aquests 144 jurats del Consell de Cent, formaven durant un trimestre el trentenari. Aquest òrgan s'encarregava d'aprovar les ordinacions relatives a l'administració de la ciutat, incloses les referències a col·legis i confraries. Resolia els afers que li encomanava el Consell de Cent i, a diferència del Consell de Cent, un estament podia obligar els consellers a presentar una proposició i debatre-la.
0: I què eren els consells permanents?
1: Els consells permanents o juntes especials diríem que són una mena de comissions actuals. Eren conegudes segons el número de jurats que la composaven. Aquí sí que era el número fixe. Per exemple, trobem la 24ena, formada per 24.
2: Per fi, gràcies.
1: Que en el que la 24ena barcelonina era la comissió encarregada de vetllar per l'actuació dels síndics de la ciutat a les Corts. Així, mitjançant una relació epistolar constant, intercanviaven amb els síndics de la ciutat el que passava a les Corts i enviaven instruccions precises del que havien de votar, negociar i de com havien d'actuar, on s'havien de jutjar, etc. Els síndics, aquests representants de la ciutat, no podien actuar sense permís exprés i ordres directes de la 24ena. Totes les ciutats amb representació a Corts tenien aquesta comissió, potser no tan gran com la de Barcelona, però en tenien.
2: Molt bé, i ara ens toca parlar dels consellers, que això no sé si m'he colat jo dient abans que eren els... que potser estaven parlant de regidors i no dels alcaldes, però bé, els consellers, que serien una miqueta els... entre moltes cometes, no? Els alcaldes de l'època moderna.
1: Exacte, parlàvem que la ciutat de Barcelona eren 5. Aquests eren els que estaven al front del regiment de les ciutats. I com hem avançat abans, rebien diferents noms segons les ciutats. A Lleida i a les comarques veïnes eren els paers. A Tarragona o a Perpinyà, els cònsols.
0: El batlle de la ciutat també, no? Seria? O això és una altra cosa?
1: Això és una altra cosa.
0: Okay. Ens ho expliques, eh? Si ho saps... Doncs ho explicaràs.
1: Ja us explicaré, perquè si no batlle, ens en anem, eh?
0: El batlle de la ciutat actualment sí que se li diu a l'alcalde.
1: El batlle actualment sí.
0: Abans no.
1: No. On m'havia quedat? A Tarragona, no? Que eren els cònsols, també a Perpinyà. A Girona també eren, ja vi que eren els jurats. A Vilafranca del Penedès també ho era jurat. Com hem dit, Barcelona consellers, procuradors a Tortosa. Per tant, el nombre de les administracions i d'aquests alcaldes consellers variava també segons la ciutat, entre 4 i 6.
0: I com eren escollits aquests alcaldes consellers?
1: Eren escollits entre les diverses mans o estaments, segons els privilegis locals. Era una unitat col·legiada presidida per un membre de l'estament superior, el ciutadà honrat, que era el conseller en cap, el paer en cap, el cònsol en cap, etc. Aquesta presidència, però, no comportava gaire més atribucions que les representatives. Com hem dit, obrir el Consell i poca cosa més.
2: Molt bé, però si jo ara sóc a Barcelona passejant-me per allà, dius que sí que no tenien gaire més atribucions que les representatives, però jo sabria qui és el conseller?
1: Bé, tu passejant per Barcelona podries distingir qualsevol dels que eren consellers, jurats, etc. Pròpiament vestien gramalla o roba, aquests consellers, els cinc, vestien gramalla o roba talar, indicativa de la seva dignitat, i juraven davant el Consell General, el veguer o el batlle de la comunitat, respectar i fer respectar els privilegis de la comunitat. Com hem dit, a Barcelona, i tornem a repetir, hi havia 5 consellers, 3 ciutadans honrats, 2 mercaders, un artista o un menestral, segons cada any tocava un o l'altre.
0: Molt bé. I aleshores, quines eren les seves funcions?
1: Aquests exercien d'una banda d'executors de les ordinacions i deliberacions dels consells generals i ordinari, que convocaven i presidien, i eren com a tals caps col·lectius de l'administració pel bon funcionament del qual havien de vetllar. I en general havien de custodiar i defensar els privilegis, béns, drets i interessos de la universitat, mantenint, informant el Consell Ordinari i remetent-se a les seves decisions. També tenien algunes funcions més específiques, com les judicials, en relació amb els administrats i els oficis dels municipis. Pel conjunt de les seves atribucions, com pel seu prestigi i influència, eren els autèntics caps polítics del municipi respectiu i tenien a reduir al mínim el plantejament dels afers davant del Consell General. Els càrrecs eren anuals.
2: Molt bé, i a part d'aquests alcaldes, no, entre cometes, hi havia altres oficials a les ciutats?
1: Sí, a banda d'aquests consellers, també tenien altres oficials encarregats d'unes funcions més específiques. El seu nombre variava segons les dimensions de la població i els respectius privilegis. I podem trobar el clavari, que era l'encarregat de l'administració de les finances, amb la jurisdicció en matèria de percepció d'imposicions, drets, crèdits derivats de l'administració municipal. Trobaríem els síndics i sotsíndics, que representaven la ciutat en causes judicials i com a assessors dels òrgans municipals quan actuaven com a jutges. L'escrivà major, el racional, el cap de la comptabilitat municipal, etc. Cal distingir, però, aquests oficials municipals d'aquells funcionaris municipals que, tot i que actuessin en l'àmbit local i estiguessin fins i tot sotmesos a les autoritats de la ciutat, eren nomenats pel lloctinent en nom del rei, com el Mustafa Saf, responsable de pesos i mides i mesures i de la policia dels mercats, el mestre Portolà, el cap de les obres portuàries en el cas de Barcelona, etc.
0: Molt bé. Anna, com s'elegien aquests càrrecs municipals?
1: Hem de tenir present el que dèiem al principi. Cada ciutat tenia els seus propis privilegis i tant l'aplicació de la cooptació, de la qual ara en parlarem breument, com l'aplicació de la insaculació, que serà el sistema posterior, poden variar per cada municipi. Però la base, com veurem, serà la mateixa.
2: Abans ens has avançat que en un inici els vots s'emetien per nuclis familiars, però ens has dit que, ja ens has fet una miqueta d'espoiler, no? Que no sempre serà així.
1: No, les universitats deixaran d'escollir els seus representants amb el vot per família i s'aplicarà la cooptació. Un sistema més pràctic que consistia, a grosso modo, en que els administradors sortints, és a dir, aquests consellers sortints, escollien els pròxims consellers municipals. Ens trobem així que els consellers ja no havien de retre comptes davant del Consell General de la seva actuació.
0: Això ja comença a semblar una porta giratòria, autogiratòria estranya, no? Una miqueta?
1: Sí, exacte. Els consellers havien de recollir aquells que els semblessin, havien d'escollir aquells que els semblessin més aptes i vàlids per representar la ciutat correctament. Però, com ens podem imaginar, no va ser així. Aquesta forma d'escollir els representants de la ciutat va provocar la perpetuació de certes famílies en el poder i va provocar tot de lluites i disputes entre faccions, dividides entre les diferents famílies del municipi, per tal d'assolir o monopolitzar el govern de la ciutat. Durant el segle XV ens trobem, doncs, que els consells municipals cada vegada servien menys els interessos de la ciutat i només servien per enriquir i vetllar els interessos d'aquells que ostentaven el poder, és a dir, de les oligarquies urbanes.
0: O sigui, ja es començaven a semblar cada cop més a lo nostre.
1: Sí, la corrupció ha existit de sempre.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Molt bé, entrem a la recta final del programa. Hem canviat d'estil musical.
1: L'havia reconegut aquesta, Sergio?
0: No.
2: No, és Marcel Sabay, sí, no? I
0: clar, veus, aquí es denota
2: la cultura.
0: La cultura del presentador d'aquest programa. Clar, si no fos perquè aquí diu Bé de Vendetta, no, que en el cas anterior no ho deia pas.
1: No,
0: endevinat jo.
1: Ho has dit, sí.
0: Molt bé. Bé de Vendetta, per què comencem la recta final del programa amb aquest fragment?
2: Bé, com els oïdors, estàvem amb els oïdors de comptes.
1: No, t'estàs preparant per llegir un fragment molt interessant.
2: Com els oients saben, la pel·lícula no fa referència a un sistema municipal, però sí a la corrupció del govern d'aquell món distòpic, una corrupció del sistema que, com veurem, i com hem dit, no és una novetat dels nostres dies.
1: Molt bé. Abans havíem deixat el bloc central parlant d'aquesta evolució dels vots, no? De com s'elegien els càrrecs municipals. Primer, a través dels vots dels nuclis familiars. Després has parlat del sistema de cooptació. I arribem a la versió definitiva, no? Entre moltes cometes, que seria la insaculació. En què consistiria aquest sistema, Anna?
2: Bé, és la solució definitiva sense cometes, perquè és la que es mantindrà fins als decrets de nova planta del 1714, amb alguna variació, això sí, però el mètode serà el mateix. Exacte, al final la insaculació s'incorpora en el municipi per tal de solucionar el descrèdit en què les institucions municipals havien caigut durant els segles anteriors, amb la corrupció i aquell desgavell municipal que no servia als interessos de la comunitat. Així, els consells municipals d'algunes ciutats van començar a demanar una solució als monarques, com si aquests fossin àrbitres una mica. Aquesta solució arribarà en forma de privilegis del regiment que incorporava la insaculació o el sistema de sac e sort.
1: I ara, si us sembla, anem a llegir un fragment del privilegi del regiment municipal concedit a la ciutat de Barcelona el 1498 pel mateix Ferran el Catòlic.
2: Nos, don Fernando, mirant contínuament amb degut estudi e vigilància per lo bé e augment de la nostra ciutat de Barquinona, e entenent d'una ordre com aquella fos amb tota tranquil·litat e pacificació regida e governada, últimament amb nostre real privilegi, data en la dita ciutat de Barcelona a 23 del mes d'octubre del 1498, donam e atorgam a la dita ciutat certa forma de regiment amb les condicions e retencions en aquell expressades. E com a pres, si hem estat per diversos particulars, persones sol·licitats e informats e ser cosa molt més saludable a la ciutat e habitants en aquella, que així los consellers e consell, com encara los oficis d'aquella se fessen, es donassen a sort, matent persones dispostes e suficients per a regir dits oficis e per aconsellar la dita ciutat en insaculació, e d'aquella traent a sort les dites persones, perquè tots estiguen en degut ordre, pau e repòs, parent-nos que la dita forma de regiment a sort portarà pacificació e tranquil·litat a la dita ciutat, e per aquella serà remoguda tota natura de divisions e contradiccions entre els habitants en aquell e confiant encara que per aquesta via serà satisfet el servei de Nostre Senyor Déu e nostre e el bé e utilitat e repòs de la dita ciutat, lo qual sumament desitjam e afectam.
1: Bravo.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: De la que t'has lliurat, Carlos Lecegui.
1: Sí.
0: Això, com bé deies, és el fragment del privilegi de regiment municipal concedit a la ciutat de Barcelona en 1498 per Ferran el Catòlic.
2: Uh-huh.
0: I clar, diu, traent a sorts les dites persones. És a dir, Anna, la pregunta és, ara tocarem una miqueta el dit a la nafra, d'un tema
2: som-hi.
0: Que ens agrada. Evidentment, estàs tu per aclarir-nos el tema. L'elecció dels governants de les ciutats de la Catalunya moderna era un sistema democràtic?
2: No. Com bé sabem, la democràcia és un sistema de govern en què l'autoritat política resideix en tota la comunitat, així com el procediment de presa de decisions. A la Catalunya moderna, el que s'estableix en moltes ciutats és el sistema insaculatori, amb el qual s'intentava regular la lluita per assolir el poder municipal introduint un element aleatori, però no tota la població tenia dret a ser escollida per ostentar els càrrecs municipals.
1: I la insaculació, aquest mètode una mica més aleatori, s'incorpora a tots els municipis?
2: No a tots, i no a tots els municipis. A més, no es va incorporar per voluntat del Consell General. Per exemple, ens trobem alguns casos com el d'Igualada, on el grau de complexitat de l'economia urbana feia augmentar els fraus i els abusos econòmics dels dirigents municipals alhora que la conflictivitat urbana augmentava. Vist això, Ferran II va decidir intervenir en el Consell Municipal atorgant a la ciutat un nou privilegi del regiment, el del 1483.
0: Quina solució proposa Ferran II?
2: En primer lloc, proposa una mescla de cooptació i insaculació. És a dir, els consellers elegirien els seus predecessors junt a 10 persones més escollides pels propis consellers, sent aquests electors directes dels futurs consellers. Posteriorment, mitjançant el sistema insaculatori, en sorgirien els futurs consellers. El 1493, però, Ferran II va haver de fer marxa enrere i derrogar el privilegi anterior a petició del Consell Municipal, perquè consideraven que era un sistema molt difícil de fer funcionar i creava igualment discòrdies entre els ciutadans. Per tant, per introduir la insaculació als municipis, hi havia d'haver un cert pacte entre la monarquia i les elites del territori.
1: Molt bé, anem a filar una mica més prim i anem-ho a fer competencial i anem a practicar empatia històrica. Com funcionava exactament la insaculació?
2: Bé, ho explicarem a mode del privilegi del regiment de Barcelona del 1498. No vol dir que tots els llocs sigui igual. En primer lloc, s'han de fer tantes bosses com oficis municipals hi havia a la ciutat, des del més petit fins al càrrec més alt, el dels consellers. Aquestes bosses o sacs seran nomenats amb el nom corresponent, és a dir, bossa de consellers, bossa de conseller primer, conseller segon, conseller terç, perdó, etc. Es fan, en segon lloc, els memorials amb tots els noms de les persones considerades aptes per als oficis d'entre tots els ciutadans de la ciutat de Barcelona.
1: Vale, tenim les bosses amb els noms dels càrrecs, no?
2: Exacte.
1: I tenim els memorials de les persones aptes.
2: D'acord. Els noms dels memorials després s'escriuen en petits fulls de pergamí i cadascuna d'elles es posa en un rodolí de cera. En algunes localitats es tallen els noms en fustes. Llavors, cada rodolí de cera s'inserta en aquestes bosses que correspongui un mateix nom, per exemple, pot estar en diverses bosses. Aquests són bosses tancades i segellades, posades en una caixa que les conservi, i aquesta caixa a la ciutat de Barcelona tenia 6 panys diferents i les claus les tenien els 5 consellers més l'escrivà de la ciutat. Així, sense el quòrum, no es podia obrir la caixa.
0: Ens pots confirmar si això va ser la invenció dels escape rooms?
2: podia arribar a ser. Necessitaven els 6. Per tant, clar, havien d'anar a casa, buscar, convocar, arribar fins a la caixa, etc. Sí, sí.
0: Clar, perquè això encara continua.
2: Sí, sí, aquí no hem acabat amb el sistema. Un cop tancada i segellada d'aquesta caixa amb tots els noms i totes les bosses, només es podia obrir en presència del Consell General o Ordinari, en el moment de l'elecció dels càrrecs o quan algú havia de ser afegit o tret d'alguna bossa. El dia de les eleccions, que pels càrrecs dels consellers eren el dia de Sant Andreu, el 30 de novembre, s'obria la caixa en presència, com hem dit, del Consell. Es desegellava la bossa que era oberta pel conseller en cap. Aleshores, un nen de 10 anys, que, segons el privilegi, havia de ser pres a aventura, havia de treure un rodolí de la bossa. Aquesta s'obria i davant notari es llegia el nom que en sortia. Aquesta persona seria la que tindria l'ofici, ja fos temporal o perpetu.
1: Molt bé, però a veure. Està molt bé tot aquest procés digne, com deia en Sergio, d'un escape room modern, no?, de la moderna. Però si la persona elegida, elegida per l'atzar, no estava preparada o no estava en condicions d'exercir el càrrec, què passava? Tornem a fer tot el procés? Tornem a tancar la caixa amb no sé quantes claus o què fem?
2: Sí, si la persona elegida era considerada inhàbil, haurà de ser dit pels consellers... Salut. Haurà de ser dit pels consellers i consells junts. S'haurà d'escoltar aquesta persona. I mentre no es jutgi el cas, cap altre nom es pot treure de la caixa per al mateix ofici. Aquesta persona, si acaba sent declarat efectivament inhàbil, s'ha de tornar a fer l'extracció d'un altre rodolí seguint el mateix sistema. Qui sortia elegit podia renunciar a l'ofici, excepte en el cas dels consellers, qui per la importància del càrrec en el regiment de la ciutat no podien renunciar.
1: I ara que has explicat tot aquest procés d'insaculació, repreguntem, perquè som bons periodistes. Repreguntem.
0: Molt bé. Si tu dius...
1: No som periodistes, sisplau.
0: Fem el que podem.
1: El sistema d'insaculació era llavors democràtic o no?
2: Com dèiem al principi, a la Catalunya moderna no existia un sistema democràtic d'elecció dels càrrecs municipals. Només s'introduïa un element aleatori en aquesta elecció. Com dèiem, no tota la població tenia dret a estar dins les bosses d'on s'extraien els noms de les persones insaculades. És més, la insaculació va comportar un tancament de portes, encara més, a aquesta, entre cometes, mobilitat social, ja que a partir d'aquell moment els estaments superiors es voldran diferenciar i establir qui formava part del seu grup. Així, els ciutadans honrats van establir la matrícula de ciutadans honrats el 1510. Els que eren inscrits podien optar als càrrecs destinats a aquests. Els mercaders també tenien una pròpia matrícula, que encara era més antiga i que havien estat compartint fins aleshores amb els ciutadans honrats. En canvi, per escollir qui havia d'estar insaculat en les bosses d'artistes i menestrals, eren els propis consellers de Barcelona els que els escollien, extraient els noms d'una llista anomenada memorial que cada gremi realitzava amb 8 noms.
0: Carai, per tant, una de les conclusions a les quals podem arribar és que aquest sistema insaculatori era una mena de mal menor en tot plegat.
2: Bé, Jaume Vicenç Vives i els historiadors que el precedeixen han considerat que el sistema insaculatori va ser la solució per posar fi a aquestes lluites de faccions pel control municipal. Això no obstant, a la ciutat de Barcelona es va necessitar, menys d'un segle més tard, un nou privilegi que modificava aquesta forma de regiment. Que és que el 1587 el problema no radicava en el moment de l'elecció dels càrrecs municipals, sinó en l'elaboració i revisió d'aquestes bosses d'aquells que podien optar-hi. És més, hem de pensar el gran poder que podia suposar per la monarquia el control d'aquestes bosses, podent extreure, excloure o incorporar candidats, i més en el cas d'una ciutat com la de Barcelona. El sistema insaculatori per l'elecció dels càrrecs municipals va perdurar fins al decret de nova planta del 1714.
1: I aquí trenquem una llança, un altre cop, no?, a favor de l'edat mitjana, un altre cop més, no? Si estigués l'Alberto aquí, estic segur que ho reivindicaria, no?, que en molts casos tenim l'edat mitjana com una edat superretrògrada, poc democràtica, que òbviament no tenia res de democràtic, no?, però que veiem com a vegades la institucionalització de tots aquests sistemes municipals i tot el que porta és a una... No vull utilitzar la paraula manca de democràcia perquè no hi havia res de democràcia, no? Però porta a tenir menys accés, no?, a tot això, a un tancament de portes de les classes més benestants, no?, que suposo que té a veure també amb el creixement de la burgesia, etc.
2: Tot i així, el que hem de pensar és que en les ciutats el que porten al món feudal és un marc més ampli de deliberació dins la comunitat, perquè al final era molta gent partícip. Quanta gent a Igualada hi havia que sabia llegir i escriure i podia participar? Els de Barcelona igual. Per tant, era tot molt repetitiu i tampoc quedava només en unes mans. La deliberació potser era major en aquest sentit.
0: Una pregunta, ara ja per desconeixement o perquè m'ensumo coses, però després del decret de nova planta, què queda? Tota aquesta deliberació van a dir tothom?
2: S'instal·len els ajuntaments amb els corregidors i tota la pesca.
0: I s'ha acabat el sistema propi d'aquí.
2: Sí, exacte, tot queda abolit. És més, el 1640, 52, perdoneu, després de la Guerra dels Segadors, amb Felip IV el que passa és a controlar les bosses de candidats a la insaculació de Barcelona.
1: Vaja.
2: És a dir, no elimina el sistema, però el tuneja, com si diguéssim, no? El fa seu. Li surt una mica el tiro per la culata, com aquí diria, no? Però ho fa.
1: Bueno, són els tentacles del Leviatán, no? Que es van...
0: Exacte.
1: Tenim uns minutets, res, un minut i mig, perquè jo penso que hem anat parlant molt de ciutats catalanes a la moderna i tu estàs investigant sobre això. No sé si... Res, fer-nos uns petits apunts de, xifres, no? De com eren de grans aquestes ciutats.
2: Sí, hem de pensar que no existien els padrons municipals. Els historiadors podem saber aproximadament

0: ja en alguns fogatges del 1497, 1515 i 1533 ens dona unes xifres aproximades de...
1: Molt aproximades,
0: de 289.000 habitants al 1515 per Catalunya, inclosa, i aquí incloïm la Cerdanya i el Rosselló, i, per exemple, el 1553 ens dona uns 325.000 habitants.
2: I a Barcelona, el cas, només cas de Barcelona, per fer-nos una idea?
0: Sí, el 1497 hi havia més o menys uns 29.000 habitants, el 1515 uns 30.000 i el 1553 baixa a 28.780.
2: Mm. I a més, hi ha fons de... O sigui, podem accedir al fogatge a través d'un aplicatiu del Museu d'Història de Catalunya, crec, per internet, que si la gent ho vol consultar, està obert.
0: Exacte.
1: Doncs no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies, Ana González.
0: A vosaltres per convidar-me.
1: Torna a venir aquí. T'esperem més endavant en l'estudi de la teva tesi, una mica més gran, una mica més vella, més sàvia també.
2: Més democràtica.
0: Això veurem.
1: Moltes gràcies per portar-nos aquest programa i compartir amb nosaltres i amb tots els nostres oients els teus coneixements.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Albert Abril.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: A les Portes de Troia, a l'Adrià Tirado, el control tècnic, al Carlos Lecegui.
2: S'ha salvat?
1: No, a la introducció.
2: Bueno, fer la introducció.
1: Però s'ha salvat d'una ben bona. I qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de les Portes de Troia.
3: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
2: Agatha Christie és la reina del misteri i els seus llibres continuen ben vius. Una dona amb caràcter i una gran escriptora que va marcar una època i un gènere i que avui obre el calaix. Història viva és Barcelona i en Jordi Amat ens en fa un recorregut des del 1975 fins al 2025 a les Batalles de Barcelona, publicat per Edicions 62.
3: Molta gent ha llegit els llibres dels que jo parlo, molta gent se'n recorda dels episodis dels que jo parlo i d'alguna manera el llibre és una autobiografia de diverses generacions que han tingut en la ciutat la seva manera de comprendre's ells mateixos, no? O sigui, hi ha aquella frase tòpica d'Ortega quan diu que un jo és jo i la seva circumstància.
4: Aquí Radio Andorra, emissora del Principado de Andorra.
2: I la ràdio també és història i ben arrelada a les nostres vides. Ludmila La Cueva ens acompanya per parlar-ne des del seu conte els missatges xifrats de Ràdio Andorra.
5: És que la història aquesta, el relat se situa en dos temps, no? Que és la Segona Guerra Mundial i l'any 1967, quan el general Charles de Gaulle va venir a Andorra per primera vegada com a copríncep. Llavors vaig pensar, és que és el nostre copríncep. Ell se'n va anar a Londres durant la Segona Guerra Mundial i parlava a través de la ràdio amb aquests missatges, amb aquests discursos tan potents, demanant doncs la llibertat de França i ajudant a la resistència.
2: I en un gir de guió, celebrem que sumem unes noves jornades de literatura negra i criminal. Obre portes per primera vegada Caldes Criminal, i ho compartim amb la periodista cultural Conchi Sánchez Ruiz.
6: Són aquestes coses que a vegades en el cap ja el tenia, de feia bastant temps, no? I a més el fet d'anar a festivals, perquè és algo que m'encanta, festivals de novel·la negra, i els conec molt, sempre se m'havia ficat, ostres, per què no fer organitzar un event d'aquest tipus, no? Un esdeveniment així.
0: A partir d'aquest punt, començarem a obrir els nostres calaixos per l'edició d'avui número 329 de El Calaix, temporada 7, capítol 24. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Catalans, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu amb la gran dama del misteri, Agatha Christie. El 12 de gener de 1976 ens deixava Agatha Christie, la dama del crim, a l'edat de 85 anys.
1: 50 anys després, el seu llegat continua més viu que mai i és inspiració per a molts autors i autores. Agatha Mary Clarissa era la petita de tres germans. Fou educada a casa i va créixer entre els llibres de misteri que llegia la seva germana Margaret, signats, entre altres, per Conan Doyle o Wilkie Collins.
0: L'any 1914 es casava amb el coronel Archibald Christie, de qui adoptaria el seu cognom.
1: Un matrimoni que acabaria en divorci el 1928 i del qual en nasqué Rosalind Christie Pritchard Hikes, la seva única filla. Un divorci que arribava 2 anys després que el coronel confessés el seu amor per una altra dona.
0: Precisament una de les situacions més misterioses i polèmiques viscudes per l'escriptora succeeix el desembre de 1926, l'any de la confessió del seu marit.
1: Va desaparèixer durant 11 dies, creant un gran estat d'alarma, fins que la van trobar en un hotel de Harrogate. La seva versió fou que havia patit un atac d'amnèsia degut a l'estat nerviós viscut per la mort de la seva mare i la infidelitat del seu marit. Però, a hores d'ara, encara és un misteri i hi ha qui diu que fou un bon reclam publicitari. D'aquesta desventura se'n va gravar un film l'any 1979, sota el títol d'Agatha i amb Vanessa Redgrave com a protagonista.
0: En un gir de guió, l'any 1930 es casava amb l'arqueòleg Max Mallowan.
1: 14 anys més jove, i aquí va acompanyar les seves expedicions al Pròxim Orient, que de ben segur van alimentar la seva imaginació i creativitat. Algunes de les seves novel·les en són testimoni.
0: Però no és l'única sorpresa d'aquesta magnífica dona.
1: Sota el pseudònim de Mary Westmacott, va publicar 6 novel·les sentimentals, on mostra la seva faceta més íntima i s'endinsa en els drames humans en les relacions. Retrat inacabat de l'any 1930 iniciava aquesta trajectòria, que tancava el 1956 amb el doctor Alier.
0: Autora de més de 80 novel·les i obres de teatre, està traduïda a 300 llengües i dels seus llibres s'han venut uns 2.000 milions en anglès i 1.000 milions en traduccions.
1: Creadora dels personatges d'Hercule Poirot i Miss Marple, és l'autora més venuda de qualsevol gènere. Només la supera William Shakespeare.
0: Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. No és la primera vegada que el nostre convidat està amb nosaltres en aquest programa. Avui ho repeteix i n'estem contents. Jordi Amat, filòleg i escriptor. En Jordi Amat ha publicat, entre d'altres, les biografies Els laberints de la llibertat i Vida de Ramon Trias Fargas, amb el qual va obtenir el Premi Gaziel de Biografies i Memòries. L'assaig La primavera de Múnich i amb el pamflet La confabulació dels irresponsables l'han fet situar com un dels principals comentaristes polítics del present. D'altra banda, i si recordeu el títol El fill del xofer, fou un èxit majúscul de crítica i lectors. Ha col·laborat durant anys a La Vanguardia i actualment escriu al diari El País, on coordina el suplement que es publica els dissabtes, Babelia. Ens formulem una pregunta. Avui Barcelona és la seva gent? Poques ciutats han travessat mutacions tan profundes com la de la capital catalana al llarg del darrer mig segle. D'Urb provinciana durant la dictadura a ciutat democràtica durant els anys previs als Jocs Olímpics. En aquest nou llibre d'en Jordi Amat titulat, atenció, Les batalles de Barcelona, ens proposa un exercici fascinant de crítica cultural en primera persona. Interpreta com s'ha disputat l'imaginari de la capital en els últims 50 anys, assenyalant els malestars actuals i els que se'n beneficien. No cal dir, doncs, que la identitat de la ciutat està en joc. Aquesta és la batalla principal de Barcelona. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Avui us presentem un llibre diferent. Les batalles de Barcelona, d'en Jordi Amat. És el 5è premi Bones Lletres d'Assaig Humanístic i a mi absolutament m'ha encantat. Ja sabeu que últimament l'assaig em té enamorada i direu, ens costa una mica, però jo us animo molt, sobretot perquè aquí trobareu molta, molta, molta cultura. Jordi Amat, benvingut.
2: Com esteu? Encantat.
1: Bé, nosaltres ja vam quedar enamorats, ja ho vaig dir, amb el fill del xofer, que ens va agradar moltíssim i que també parlava d'aquestes històries reals, no? D'aquest Josep Pla i de tantes, tantes històries que són de la nostra terra i que no sabem. Aquí poses la mirada a Barcelona i jo començaré pel mig del llibre, ni pel principi ni pel final. Perquè hi ha un capítol que parla de la teva Barcelona, no? I penso que l'he trobat absolutament preciós.
2: Gràcies, mira. Gràcies, Mònica. El capítol al que et refereixes és un capítol que parla de la relació amb la meva dona, de quan ens vam conèixer, que jo tinc la sensació que és a través d'ella que jo vaig conèixer la ciutat o la ciutat on he viscut la majoria de la meva vida. Jo vivia en un barri bàsicament pijo, a la Bona Nova. I llavors vaig canviar d'escola i cada matí agafava l'autobús i anava a l'escola pista del carrer Diputació a l'Eixample i allà vaig conèixer una noia amb la que vam començar a quedar i a passejar i després vam començar a festejar, com ho deien ja no els pares sinó els avis. I per donar autenticitat a la veu que explica el que explica el llibre, em semblava que era important parlar de com jo havia conegut la ciutat, de quines són les persones que formen la meva Barcelona, i això volia dir la Lluís, la meva dona, també els meus fills, amb els que al final del llibre anem junts caminant a veure el 47, i també el meu pare, que va poder llegir el llibre i fa dues setmanes que va morir.
1: Bé, va poder llegir el llibre. No m'esperava, no? També és un homenatge per ell, suposo,
2: sí.
1: No?
2: Sí, bueno... Sí, quan ho vaig escriure, ja estava malalt, però es trobava bé. A mi em feia una mica d'angúnia d'explicar coses de la meva privacitat, però la vida que jo he fet en bona mesura ha sigut gràcies al que ella va construir i el que va fer. I era un noi que havia nascut a la Barcelona antiga, d'una família humil i que li havia anat bé la vida i que ens havia permès viure en un barri pijo. I llavors jo sempre, vaja, li he tingut un gran agraïment i no sabia massa què pensava del llibre. No li vaig explicar fins que ja estava molt avançat i per sort ho va poder llegir perquè quan el llibre es va publicar a l'octubre i encara hi era.
1: És un llibre que ja té un recorregut i és un llibre que sí, que evidentment parla de tu, parla de com també has viscut aquesta ciutat i explicaves en una conversa que havíem tingut anteriorment, precisament és això, no? Parlar de Barcelona i fer-ho, això em va agradar molt, no? Que vas dir, fer-ho des de la teva posició, des de dir, mira, jo he viscut això, parteixo d'aquí, però Barcelona és molt més àmplia, no? I parlem de persones. Hi ha una frase que repeteixes molt, que escrius molt i que m'agrada, no? La ciutat. Qui és la ciutat? Qui fa la ciutat? I són les persones, però clar, és complicat,
2: sí, això. Hi ha una frase que jo havia repetit alguna vegada, que sabia que era de l'alcalde Maragall, que és aquesta, la ciutat és la gent. I després, fent la recerca pel llibre, em va sorprendre molt veure que era una... Analitzant un viatge que hi fa als Estats Units, el primer estiu de ser alcalde, i ell diu que és que és un vers de Shakespeare. I efectivament vaig buscar-ho i l'alcalde Maragall, jo ja sabia que era un molt bon lector de Shakespeare, però se'n recordava d'aquella frase. Hi ha una qüestió quan es fa assaig, que és fins a quin punt hi ha d'haver una implicació de l'autor, no? Quin és el si el jo importa o no importa. Doncs jo tenia molt, molt clar que el motiu que va accelerar la redacció del llibre va ser una cosa, una vivència personal que va passar a tocar de casa meva. Jo he vist que en un carrer peatonalitzat fa molt poc, una peatonalització que ha generat una polèmica considerable. I a l'illa de cases del meu costat n'hi havia una que havia esdevingut emblemàtica, que és Casa Ursola. Ara fa un any d'aquells fets, és a dir, del temps de desnonament d'alguns dels veïns que encara resistien després que un fons d'inversió hagués comprat la casa per treure els veïns de renta antiga i convertir-lo en pisos de temporada. I allà hi havia un professor que resistia, un professor d'institut. Llavors, veure d'una manera passiva com, diguem, les aigües estaven arribant allà on jo visc i no tenir un compromís amb una situació que em sembla molt preocupant, em semblava que que ni ho podia deixar de fer i que quan ho expliqués jo hi havia d'estar present. Llavors, l'opció per la que vaig optar a l'hora de fer aquesta reflexió, diguem, compromès amb la ciutat, és d'una posició de privilegi, vale, que és la meva. En general, la gent sempre parla des dels marges, des de la perifèria, jo parlo des del centre, i des del centre vull entendre què està passant al centre, vull entendre què està passant a la perifèria, val? Llavors, em va semblar que la manera que jo podia aportar algun element a aquesta preocupació que ens atravessa a moltes persones, que és la de l'habitatge, la de la vivència de la ciutat com un lloc hostil, era veient com els barcelonins o com havia estat vist Barcelona al llarg del temps a través de la cultura. Això vol dir com se n'havia parlat a les novel·les, com havia aparegut al cinema, quan es canta la ciutat, com es canta i què es destaca. Val? Llavors, això, la meva modesta aportació a la preocupació per la ciutat és fer aquest repàs de 50 anys de cultura catalana centrada en l'imaginari de la ciutat de Barcelona. I com que és la meva, per això té aquest ús de la primera persona.
1: Bueno, ell diu modesta, però creieu-me que des del 1975 fins al 2025, la feinada que ha fet i tot el que hi trobareu us encantarà. Assaig és una paraula que moltes vegades tira enrere els lectors. En aquest cas, gaudireu com mai d'aquest repàs cultural, perquè és que, clar, parlem d'aquest final de la postguerra que sembla que hi ha aquesta transformació, aquesta transició, no? Comences amb la tensa transició, fins a 2025, que jo aquí veig aquesta marca Barcelona, aquesta ciutat que vosaltres que hi viviu dieu que esteu perdent. No? Sí. Llavors, en aquests 50 anys, entre les novel·les, el cinema, la música, els concerts, és espectacular la feinada que has fet aquí en el llibre.
2: Jo vaig estudiar filologia, o sigui, soc d'una formació en humanística, però des de fa molts anys, molts, em dedico al periodisme cultural. Llavors, combinar, diguéssim, les eines que jo vaig aprendre a la carrera d'investigació en textos, no? En treballar els textos i la necessitat de divulgar-los per arribar a un públic majoritari, és una cosa que a mi m'ha estat molt útil, diguéssim, per fer un tipus de crònica cultural per a tots els públics, diguéssim, no? I llavors, una de les coses que més m'han agradat del llibre és que moltes persones que l'han llegit diuen estàs explicant la nostra vida, val? Hi ha una identificació, i això vol dir des de gent popular, vull dir gent anònima, gent comuna, fins a l'altre dia, per exemple, m'ho deia la Beth Galí, l'arquitecte, que va ser a l'última paella d'Oriol Buigues, i que jo parlo d'una de les seves intervencions en una plaça, perquè ella va fer els plans d'una biblioteca, la Biblioteca Joan Miró, val? Llavors, diguéssim, molta gent ha llegit els llibres dels que jo parlo, molta gent se'n recorda dels episodis dels que jo parlo, i d'alguna manera el llibre és una autobiografia de diverses generacions que han tingut en la ciutat la seva manera de comprendre's ells mateixos, no? O sigui, hi ha aquella frase tòpica d'Ortega quan diu que un jo és jo i la seva circumstància, val? Per molts barcelonins, la circumstància Barcelona és determinant en la configuració de la seva personalitat, val? Això suposo que si vius a Tarragona potser també et passa. Però no sé si tu tens una relació d'amor a odi tan intensa com la que tenen avui els barcelonins de llarga duració amb la seva ciutat.
1: Jo penso que ara a Barcelona nosaltres també ens la mirem, no? Quan hi anem, jo hi vaig moltíssim, i passejar pel centre a l'estiu per mi ja és... Intento evitar-ho. No és Barcelona, jo ho veig igual. I quan vaig als barris penso que bonica és la Barcelona dels barris.
2: Ja. Yeah. Sí, hi ha aquesta... llavors, en aquesta... Això que... Per lligar amb el que tu deies ara... Aquest no voler anar, no? Jo fa anys que no vaig a la Boqueria, només accidentalment passejo per la Rambla, no vaig a la Sagrada Família, tampoc hi anava, però vull dir, però no és un lloc on... Hi ha això que jo crec que és un sentiment molt interessant i inquietant, que és el de la despossessió, que és sentir que una cosa que tu et pertany per una determinada dinàmica, que no depèn de tu, i que a part saps que d'alguna manera també és bona per la ciutat, deixa de ser teva. I llavors, mirar d'entendre com s'ha anat, com venint d'un moment de gran il·lusió, la construcció de la ciutat democràtica, que comentàvem l'altre dia, eh? Des de, diguéssim, aquella ciutat morta que narra la Montserrat Roig al temps de les cireres, fins a la ciutat que ha recuperat l'orgull i que ho fa una enorme festa major, que són els Jocs Olímpics del 92, val? I que hi ha com una mena de comunió de barcelonins, catalans i també d'espanyols, que senten que allò que ha passat és... hem aconseguit normalitzar la nostra situació i volem celebrar-ho col·lectivament i ho fem amb una festa que tot el món reconeix que és un èxit. Des d'aquell sentiment d'orgull fins al sentiment de despossessió, què ha passat? Llavors, jo crec que un dels llocs on trobem més elements per respondre al que ha passat és en la cultura. És a dir, que quan la Llucia Ramis, l'any 2008, de memòria, però sé que és el 2008, publica coses que passen a Barcelona quan tens 30 anys i la protagonista de la seva novel·la és una periodista professionalment precaritzada que es planteja les dificultats que tindrà per ser mare perquè no podrà tenir un pis i que, per tant, aquella ciutat on hi ha grues construint pisos que no seran per ella, la viu amb una creixent hostilitat. Aquest és un sentiment que ha anat, diguéssim, prenent força i, d'alguna manera, com un alien es va quedant atrapat dintre nostre. Hi ha un monstre dins de la vivència de la ciutat de molta de la gent que hi hem viscut i em sembla que no podem fer veure que aquest monstre no hi és i hem de pensar de quina manera podem treure'ns de sobre aquest monstre. I el que el llibre pretén, a banda de fer un recorregut per la cultura catalana d'aquest mig segle, des de la mort de Franco fins avui, és donar-nos, és diguéssim, prendre consciència del que ha passat en la vivència de la ciutat. Tinc la sensació, Mònica, que m'estic enrotllant com una persiana. Talla'm, fes el favor de tallar-me.
3: No, perquè m'agrada, perquè penso que ho expliques molt bé i ets tu qui ho has d'explicar. I ara enllaçaré perquè hem parlat aquest temps de les cireres, de la Montserrat Roig i de la Llucia Ramis, que són dues generacions absolutament diferents, però també hi ha una mirada que m'ha resultat molt interessant, que és un film, Waiting for Barcelona, i m'agrada molt perquè tu parles, que és una pel·lícula que té la mirada dels estrangers cap a nosaltres, no? Per tant, tu has fet un calidoscopi ple de mirades, no? La teva, la dels més joves, la de la primera generació, la d'ara... I això és molt interessant, perquè es veu la ciutat des de moltes mirades, i ens el convida.
2: O sigui, jo crec que hi ha dues pel·lícules molt conegudes que parlen d'aquest moment en el que Barcelona, i això és, no és una idea meva, és un model de ciutat democràtica que acaba capturat pel capitalisme per convertir-se en una marca. Hi ha dues pel·lícules que d'alguna manera són les que encarnen això. Una és Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, i l'altra és Vicky Cristina Barcelona, del Woody Allen, no? La pel·lícula del Woody Allen, que jo he de dir amb la boca petita que m'agrada, perquè hi ha un consens dient que és horrorosa, però a mi sembla una comedieta romàntica molt divertida, però envia una postal que és aquella que fa que ostres vingueren, que de cara ens tragueren. Rics, veniu aquí, que disfrutareu, perquè aquí trobareu la guitarreta, el menjar bo i barato i la Sagrada Família. I a més, com que teniu pasta, podreu llogar un casoblon, que és on nosaltres voldríem viure i sabem que mai hi podrem anar. Val? Llavors, aquesta és una pel·lícula que quan es va estrenar a Londres, el seu productor va dir, ja veureu com que gràcies a aquesta pel·lícula que heu invertit Turisme a Barcelona, vindran més visitants a veure's. Efectivament, ha passat això. Llavors, quan estava fent la recerca sobre la ciutat, mira, quines pel·lícules surt Barcelona? Llavors vaig trobar-ne una Filmin, que no sabia quina era, en blanc i negre, protagonitzada per un noi que recull ferralla, un noi subsaharià que recull ferralla per Barcelona. I és una mena de documental ficcional que es diu Waiting for Barcelona, val? D'un director finlandès de nom impronunciable. Llavors, aquesta pel·lícula, de les que jo he vist, que n'he vist bastantes, és aquella on Barcelona surt més. I és una Barcelona que no ens agrada, perquè és la Barcelona de la misèria. Llavors, es donava la paradoxa fascinant que aquesta pel·lícula on la Rambla surt com a cap altra pel·lícula és una pel·lícula no estrenada a Barcelona, no emesa per TV3, no emesa per BTV. I és la dels sense sostre, la dels sense papers, que venen amb una esperança que la realitat administrativa destrueix, i el personatge, que és un noi que vol treballar però no aconsegueix ser legalitzat i això el porta a una situació de molta angoixa, acaba sofrint una mena de d'atac que demana un ingrés psiquiàtric i una meditació, i de sobte baixa unes escales, surt al carrer i desapareix. O sigui, s'ha esborrat i ningú se'n recordarà d'ell, no? Llavors em va semblar que cap al final dir, escolteu, hem ensenyat moltes Barcelones maques, moltes Barcelones de pijos com jo, que estan angoixats perquè viuen el fet de ser progres amb una certa mala consciència. Però encara n'hi ha una altra que no està veient ningú i és tan real com les altres. I em va semblar que era útil anar acabant el meu relat amb aquesta pel·lícula i després d'això què? No? És a dir, i llavors una pregunta que jo m'he fet en els últims 2 anys, diverses vegades, i per això el llibre acaba amb el passeig amb la Lluïsa i els nens cap al cine de Clarinero de casa del 47, és què ha passat amb aquesta pel·lícula, no? Perquè la història de Manolo Vital, que jo no coneixia però que no era desconeguda, ara precisament ha tocat una fibra sentimental de moltíssima gent i d'alguna manera l'exemple d'aquest heroi en la ficció, lluitador en la realitat, però que la pel·lícula converteix en un heroi, ens interpel·la i ens diu això és el que necessitem, no? És a dir, algú que d'una manera concreta identifica en el seu dia a dia com una acció de rebel·lia modesta pot millorar les coses. Llavors, em va semblar que col·lectivament havíem trobat en aquella pel·lícula un cert missatge d'esperança de que una lluita justa té sentit i és necessària.
3: Jo estaria hores escoltant el Jordi, sobretot després d'haver llegit el llibre. Soc pesadeta, però us torno a dir, sisplau, llegiu Les batalles de Barcelona. Perquè ja ho veieu, no? Tota la cultura que hi trobareu, a part de que, clar, tu tens tot un bagatge, Jordi, vull dir, escoltam la teva biografia, nosaltres hem coincidit en alguna roda de premsa i en el... Però, clar, penso que és trobar la fórmula, no?, de tot allò que has viscut, més totes les notícies que tu has de redactar o que estàs vivint, després traslladar-ho en aquestes pàgines, no deu haver estat senzill fer tota aquesta construcció. Tu també has construït aquí tot un univers.
2: Sí, jo... Vaja, em fas posar una mica vermell, però... mira, jo vaig començar a dedicar-me a la història cultural 25 o 26 anys. I em recordo passant pàgines i pàgines de revistes esgrogaïdes buscant aspectes de com s'estava desenvolupant, com s'havia desenvolupat la cultura del segle XX a Catalunya. Llavors, una gran preocupació... Jo tinc dues virtuts. Jo tinc molta memòria i sóc un yonqui de la feina. I llavors... una de les meves... Però no tinc més talent que aquest. Llavors, una de les meves preocupacions ha estat, diguéssim, si jo he pogut acumular com un arxiu de la cultura del meu país, quina és la manera més persuasiva per poder transmetre aquest llegat? Val? I llavors, l'intent de trobar una manera de divulgació d'aquesta cultura d'una manera atractiva en el discurs i a la vegada presentant aspectes que no formen part del discurs mainstream i que jo a la vegada, diguéssim, en el llibre aquest concret de Barcelona soc crític amb les elites econòmiques, però a la vegada soc crític també amb qui ha elaborat un discurs a mi em sembla antisistema que no ha sumat. Em sembla que és la manera com jo tinc de retornar els meus, que som els que compartim una determinada cultura, el fet d'haver estat un privilegiat per haver pogut estudiar molt, val? I haver-me pogut dedicar a això. I llavors aquesta mena d'escriptura de la que jo en forma part i que d'una manera no sensiblera però si hi ha motiva, s'introdueix en el que està explicant, em sembla que és el compromís que jo tinc amb els meus, És a dir, intentaré explicar-vos el que hem viscut. Val? No ho faré adulant-vos, sinó fent-vos entendre la riquesa d'aquesta cultura com a eina de comprensió dels nostres temps. M'estic posant molt, molt, molt, molt, molt petulant, eh? Però,
3: pots fer-ho.
2: Però és la manera amb la que jo he volgut fer la meva feina, que si jo pogués dedicar-me només a una cosa seria a la divulgació de la cultura.
3: Pots fer-ho perquè tens una llarga trajectòria i ara t'estava escoltant i pensava, uf, jo em moriré i encara quedarà molta feina per fer.
2: Per tots, això.
3: Però molta. I al final, doncs, el que has aconseguit és això, una miqueta, no? Per això penso que és un molt bon llibre per recomanar, perquè poses una mirada crítica a tot, busques i preguntes en cada una de les posicions, és igual a quin polític ha estat, quina formació o quina associació, i penso que això també és molt important, no? La crítica i l'autocrítica, i saber mirar més enllà d'una simple fotografia. I ara no són temps d'aquests, ara és una fotografia i un crit, i penso que un ha de saber reflexionar, i és molt important.
2: Bueno, jo sempre he pensat, hi ha una frase que a mi m'agrada, que és que si penses, canvies. I
3: a la quedo.
2: I llavors, després també n'hi ha una altra, que és que em sembla que és clau en el llibre i per entendre la transformació de la ciutat, que és que per poder fer s'ha d'haver pensat. I llavors, en el cas de la democratització de Barcelona va ser possible perquè molta gent havia pensat com havia de ser possible, no? I es va trobar les persones, els tècnics i la pasta perquè aquest canvi fos possible. I la meva sensació moltes vegades és que aquesta sensació de paràlisi és haver pensat poc perquè fa mandra pensar per canviar. I llavors, en el cas de la ciutat, l'èxit del 92 i aquesta ciutat admirada arreu ha estat un xiclet que s'ha estirat tant perquè semblava que se'l podia, duraria per sempre, que al final s'ha trencat. No? I aquesta és el... En aquest moment estem, i per això hi ha una dramaturga que m'agrada molt, la Victoria Spunsberg, que parlo de les seves últimes obres de teatre, que té com a protagonista també una professora que la fan fora del pis. Llavors, quan la va estrenar al Teatre Lliure, va fer un col·loqui amb el públic, i ella deia aquesta relació ambivalent entre estimar una ciutat que t'és hostil, no? Llavors, una vegada que tanta gent percep l'hostilitat com a sensació dominant del que estima, tens un problema. I hi ha gent que ha optat per divorciar-se i ha marxat, no?, de la ciutat, perquè no hi pot viure, perquè no pot pagar, perquè... X motius. A mi m'incomoda que el grup de WhatsApp de la meva escala de veïns sigui en castellà, però també sigui en anglès. Val? Quan vaig arribar aquí, els meus veïns parlaven en català. Però d'alguna manera hem d'estar defensant aquest llegat, que és un llegat cívic, no? I que és un llegat de tradició democràtica vinculat a una determinada cultura oberta, que és el que ha definit aquesta ciutat. I el llibre és dir-li a l'actor, escolta'm, tu, et traspasso aquest llegat perquè pensis la situació en la que estàs vivint. Aquesta és la vocació que té.
3: És un llegat, eh?
2: Sí, sí, clar. Llegat.
3: És un absolut llegat. Jo sumaria moltes més coses. Estic molt contenta d'haver fet aquesta entrevista.
2: Jo també d'haver-la tingut.
3: Mira, d'haver trobat el llibre, perquè a vegades els llibres ens troben... Bueno, jo no l'he trobat, ell m'ha trobat a mi, en aquest cas. Ha estat una casualitat i em fa molt feliç que m'hagi arribat a la redacció. I penso que m'acompanyarà moltes vegades, fins i tot ara quan vingui a Barcelona. Encara no he tornat a Barcelona després de llegir-me'l, me la miraré diferent. Sí, me la miraré diferent. Jordi, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu, Mònica. Veig que tens dos cognoms totalment barcelonins.
3: Ah, sí, Socias Güell, sí, senyor.
2: Clar, clar.
3: Sí, molt barcelonins, i en canvi estic a la banda de Tarragona, fixa't.
2: Bueno, també s'està molt bé.
3: Ho haurem d'investigar. Sí. Aquí, al meu barri, jo ara t'escoltava tu, i jo pensava al barri on t'havia vist, que a l'inici que estàvem sols, perquè era d'estiu, i ara hi ha moltíssima gent de Barcelona, no? Que ara sí que són els meus veïns.
2: Clar, clar, clar, clar.
3: Precisament perquè, clar, s'han hagut de divorciar i han vingut a formar matrimoni aquí, al costat de casa, no? I per tant, és un llibre interessant de llegir perquè al final el que passa a les ciutats que tenim al nostre país, doncs també afecta a la resta, no?
2: Sí, sí.
3: Tots acabem tastant una miqueta, però bé, no us entretindrem més. Heu de llegir Les batalles de Barcelona, aquests 50 anys que són un llegat d'en Jordi Amat, publicat per Edicions 62, que no ho hem dit, i res, ja trigo a anar a les llibreries, i no correu. Aneu gaudint d'aquests 50 anys, eh? Mm. Sense presses. Jordi, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: Al Calaix. Si l'obres totes les setmanes, aquí mateix hi trobaràs cultura. Rebem avui en aquest programa a Ludmila La Cueva Canut, una apassionada de la recerca històrica i que, a més, compagina la seva vida laboral amb l'escriptura. Ha col·laborat al programa Llibres en Company de Ràdio Nacional d'Andorra i publica articles al diari Bon Dia Andorra i té un blog anomenat llibreriadepioners.com. És autora, entre d'altres, de Els pioners de l'hoteleria andorrana del segle XVI al segle XX, de contes de Nadal inspirats en moments històrics andorrans i en gènere negre, atenció als títols, Olor de difunt i Vots de sang. Avui parlarem amb ella de la ràdio, la nostra estimada ràdio, concretament de Ràdio Andorra, que és la protagonista del conte d'aquest any, Els missatges xifrats de Ràdio Andorra.
4: Aquí Ràdio Andorra, emissora del Principado de Andorra.
0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
3: Hem de dir llarga vida a la ràdio i la ràdio ens ha portat moltes, moltes històries i, evidentment, forma part de les nostres vides. Per què començo parlant de la ràdio? Perquè avui us porto un conte, i direu de Nadal, un conte de Nadal, ja ha passat Nadal, però és que els contes de la Ludmila La Cueva, que surten per Nadal, són absolutament eterns i parlen de la història, però a més a mi m'agrada perquè són bocinets d'aquesta història d'Andorra que la tenim al costat i moltes vegades només anem a esquiar i a comprar. I Andorra és molt més. Què ens ha preparat aquest any a Ludmila? Els missatges xifrats de Ràdio Andorra. I és que sí, senyores i senyors, hi ha misteris fins i tot a les cabines de ràdio. Benvinguda, Ludmila.
5: Hola, què tal?
3: Escolta, la teva imaginació no té aturador.
5: Mira, sempre, ja des de ben petita, he tingut potser una creació massa gran, no? Però això també li he de donar les gràcies a la meva mare, que quan caminàvem de casa dels meus avis cap a casa, travessàvem prats, quan encara a Andorra hi havia prats al centre, i ella sempre m'explicava històries. Llavors jo crec que aquesta part d'imaginació, de creativitat, li dec a la meva mare. La veritat és que jo m'ho passo molt bé imaginant, i sobretot imaginant històries andorranes.
3: Amb les novel·les de gènere negre de la Ludmila ja hem entrat en aquesta història, no? En aquestes cosetes que es van coent dins del Principat, però a més és molt bonic perquè són contes curts, aquests, afortunada de tenir-lo a les mans, perquè no tothom els té a les mans, i que a més ja són, que tot Andorra els espera, Ludmila.
5: La veritat és que aquest any, justament, els he enviat una mica més tard per diferents motius, i és que ja m'enviaven missatges, aquest any no fas el conte de Nadal, i doncs els esperen, perquè sempre recupero aquests bocinets de la nostra història, de coses o de tradicions que ja van desapareixent. I a mi m'agrada justament recollir aquests fets i amb una història de ficció donar-los el valor que es mereixen, i sobretot doncs, que la gent les conegui i no les oblidi.
3: Doncs jo he descobert moltes cosetes, entre elles, escolta'm, Charles de Gaulle.
5: Sí, sí,
3: poca broma, eh?
5: Ui, i era un senyor d'aquells de poca broma. Justament, és que la història aquesta, el relat se situa en dos temps, no? Que és la Segona Guerra Mundial i l'any 1967, quan el general Charles de Gaulle va venir a Andorra per primera vegada com a copríncep. Llavors vaig pensar, És que és el nostre copríncep. Ell se'n va anar a Londres durant la Segona Guerra Mundial i parlava a través de la ràdio, amb aquests missatges, amb aquests discursos tan potents, demanant doncs, la llibertat de França i ajudant a la resistència. I nosaltres tenim Ràdio Andorra. Ràdio Andorra, que també és coneguda, perquè durant la Segona Guerra no podien enviar missatges, no podien fer missatges parlats de les persones i només els autoritzaven a posar música, perquè els nazis els tenien doncs, ben amenaçats. I llavors, a partir d'aquest fet real, el que he intentat doncs, que, a través de la música, perquè sé que aquestes músiques arribaven a la resistència i que ajudaven a moltíssimes persones. I llavors vaig fer un lligam entre totes aquestes coses. Unes coses són veritat, Ràdio Andorra és un edifici majestuós que tothom l'hauria de veure, i a més és la portadora d'aquest clam de llibertat.
3: Bé, visita obligada a Ràdio Andorra. Jo quan vingui, a més, la vull anar a veure per primera vegada amb tu i amb el conte.
5: Doncs això està fet, quan vulguis visitem, perquè realment t'impressionarà entrar en aquest edifici i encara guarda doncs, les màquines antigues, i és de veritat una visita imprescindible.
3: Doncs preneu nota quan pugeu a Andorra, perquè jo sé que molts i moltes encara feu aquest viatge, que s'ha d'anar a visitar Ràdio Andorra. A més, parlem d'aquestes èpoques de guerra, no? Parlaves d'aquestes cançons. Andorra era diríem, entre cometes, neutral.
5: Era un país neutral, però, clar, entre França i Espanya, al cor dels Pirineus, doncs ens tenien la vista posada a sobre. I tot i que els alemanys van fer alguna altra incursió, tot i ser un país neutral. Però és que Ràdio Andorra, i fins i tot ara, molta gent m'explica, no?, que els pares, els avis, escoltaven la famosa frase: aquí, Ràdio Andorra, i se sentia per tot arreu. Les zones de Ràdio Andorra arribaven cap al nord d'Europa, cap al nord d'Àfrica, tot arreu se sentia. I la gent ho té guardat, ho té com un tresor al seu cor, no? Perquè eren moments que a Andorra hi havia llibertat i tothom somiava amb aquesta llibertat i amb aquesta pau doncs, que trigava a arribar, no?
3: Sí, hi havia llibertat, però també estàveu en el punt de mira, ja ho has dit abans, no quedàveu nets del tot perquè sempre hi havia algú que vigilava, no? Però tot i així, el canal de llibertat i l'enginy no van desaparèixer. És a dir, que la ràdio una altra vegada va ser aquesta eina imprescindible, no? Que sabeu quantes persones va arribar a ajudar?
5: Moltíssimes, i pel que tinc entès, doncs, els missatges que passaven, doncs, arribaven a ajudar, no? Però per mi aquest relat és també un homenatge a les persones que han treballat a la ràdio, les persones que han lluitat per la llibertat dels pobles, no? I és un moment en aquest moment que tot és tan immediat i que tot passa i ningú s'atura a pensar el que estem vivint, no? Doncs és una manera de dir: aturem-nos i pensem el que va passar perquè no es torni a repetir.
3: I és un bon missatge en els temps que corren, perquè hem començat el 2026 a toc de metralleta, que dic jo, perquè és que sembla surrealista que estiguem al segle XXI.
5: Per això és bo de recuperar aquestes històries i per intentar doncs, no arribar amb aquests fets tan dramàtics, no?
3: Ja veieu que la Ludmila sempre barreja aquesta història al misteri, perquè també hi ha ficció, no tot el que passa a la novel·la. És que, clar, jo no ho he dit en antena, però el primer que he fet és atracar-la directament i preguntar-li què era veritat i què era mentida, perquè he quedat impactada amb el conte i jo pensava: ui, i clar, te'n vas a Google, te'n vas a Enciclopèdia, te'n vas a buscar... Ens has donat feina, Ludmila, que ho sàpigues.
5: I això és molt maco, perquè no ets la primera persona que m'ho diu, que de bons que ha anat a buscar la història. I per mi això és un bé molt preuat, perquè així ens us endinseu més amb la nostra història, amb els nostres usos i costums. I si serveix per posar doncs, el meu granet de sorra, no? Perquè no s'oblidi aquests fets històrics, doncs per mi és fantàstic.
3: La literatura és el que té, siguin el format que sigui, en aquest cas són aquests contes de Nadal de Ludmila a la Cueva. Jo penso que al final hauràs de fer un recull i publicar un recull, eh?
5: És que, de fet, aquest últim relat doncs, ja en són 18 els que he escrit.
3: Un llibre molt, un conte molt adequat pels moments que corren, molt ben triat i a més molt unit a nosaltres, no? Perquè parla de la ràdio, d'aquest país que és veí i és una miqueta nostra també. Doncs Mila, gràcies sempre per tots els detalls i per tota la feina que fas, tant de divulgació com d'entreteniment.
0: Obrim el calaix del periodisme i rebem a Conchi Sánchez Ruiz, periodista i que porta tota una vida vinculada a la cultura. Apassionada dels llibres, condueix el programa Sota les llambordes a Ràdio Caldes. El gènere negre i criminal sempre l'ha fascinat i ha estat el motor per organitzar les primeres jornades de Caldes Criminal a Caldes de Montbui, el 27 i el 28 de febrer. Apunteu-vos-ho a la vostra agenda. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
3: Sempre ens fem ressò dels festivals i aquests últims anys ja sabeu que el gènere negre, que està a l'alça, ha tornat a recuperar molts d'aquestes trobades. Avui estem d'enhorabona perquè el que presentem és la primera, és el primer. Neix Caldes Criminal. Així que ja sabeu, 27 i 28 de febrer tenim una cita a Caldes de Montbui. A més, un espai que després de posar-nos amb l'adrenalina fins dalt al festival, ens podrem relaxar als balnearis que tenen. En parlem amb la Conchi Sánchez. Conchi, benvinguda.
6: Hola, què tal? Per mi encantada de parlar amb tu, Mònica.
3: Bé, companya de ràdio, a més, ens ha entregat una mica a tornar-nos, o sigui, a conèixer-nos en persona, però ella també és una activista cultural de primera, defensora de la literatura, i ho fa també a través de les zones. I a més, t'has animat, que no és fàcil, organitzar un festival de 2 dies de gènere negre.
6: Són aquestes coses que a vegades en el cap ja el tenia, de feia bastant temps, no? I a més el fet d'anar a festivals, perquè és algo que m'encanta, festivals de novel·la negra, i els conec molt, sempre se m'havia ficat, ostres, per què no fer organitzar un event d'aquest tipus, no? Un esdeveniment així, i bé, però tot va ser farà un any, no? Justament la Biblioteca de Caldes de Montbui doncs, feia el 25 aniversari. És a dir, del 15 de novembre del 2024 al 2025, no? La mateixa data, doncs es feia la celebració. I recordo que la directora, la Clara, deia, doncs, ostres, Conchi, què es podria fer per tancar la celebració del 25 aniversari? I me va sortir així tal qual, doncs, un festival de novel·la negra. I bé, doncs és això que a partir d'aquí diu, doncs, per què no fas el projecte? I sí, dit i fet, i me vaig posar, doncs, primer a pensar-lo, després, quan el tenia més o menys preparat, doncs, clar, aquí hi ha un pressupost, no? I qui ha de fer el pagament, doncs, és l'Ajuntament. Doncs, clar, aquí amb la regidora de Cultura ja vaig tenir una reunió, vaig presentar-lo, se va haver de canviar, baixar el pressupost, doncs, tornar a presentar, doncs, en aquell moment diu, ostres, sí, que guai, que bé, no? Tirem endavant. S'havia de fer primer al novembre de l'any passat, del 2025, però justament el pressupost estava ja tancat i no es podia fer res, doncs es va ajornar justament aquesta data, que és el 27-28 de febrer.
3: Finals de febrer sumem, i això és molt important, sumar un nou festival que parli de literatura, en aquest cas negra i criminal, que bé, s'estan recuperant primeres figures i estan sorgint noves veus, i aquí tindrem una mica de tot. Conchi, fem una miqueta de repassada el que hi trobarem.
6: Mira, trobarem el primer dia, que seria el 27, a partir de les 6 de la tarda, en què, bueno, després de l'acte, podríem dir, institucional, no? En el que, evidentment, ha d'estar present l'Ajuntament, les autoritats, com és en aquest cas, concretament serà la regidora de Cultura, Laia Cuscó, qui farà aquesta presentació. I a continuació, doncs, ja comencen les activitats, no? Primer hi ha una activitat que està, o sigui, que són tres noies, no?, que han fet un treball de recerca, doncs, que en aquest cas doncs, serà, doncs, es titula així, Un viatge a la ment dels assassins del Caldes de Montbui, no? Doncs és aquest treball de recerca que aquestes tres noies van fer l'any passat per acabar el que seria, doncs, acabaven el curs, no? I ja, diguem, de fet, aquest any estan a la universitat, no? I ja van fer aquest treball de recerca que jo l'he trobat tan interessant, perquè per més que a vegades jo intentava buscar assassins a Caldes, sí, te sortien alguns i tal, però no, és que aquí hi ha tota una història de temps, no? I que no coneixes, i ho trobo tan interessant que dius, ostres, li vaig demanar a aquestes noies si podien estar presents, presentar el programa, el seu treball, i així començarem, no? I després tindrem un altre apte que serà, pues, de tipus conversa amb dos escriptors locals, com són Benjamí Recatxa i Neil Candel, no? Doncs amb ells parlarem dels seus llibres, de les seves obres també totalment novel·les negres, no? Com és Dies d'Aranya, Buitres i Ovejas, en el cas del Benjamí, i Les Flames de l'Odi, en el cas del Neil. Doncs serà a partir. I el dia següent ja comença tot el dia complet, no? Matí i tarda.
3: Matí i tarda. Jo sí que vull destacar aquest acte, no?, que d'aquestes tres noies que van fer aquest treball de final de grau, perquè aquí agafem la gent jove, no?, que això és molt important.
6: Exacte, sí, sí.
3: I el patrimoni local, no? O sigui, què és la història local? Per tant, penso que és una molt bona taula rodona per fer territori. Però no ens podem adormir amb el temps, ens n'anem a dissabte, dia intens.
6: Sí, total, dia intens total, matí i tarda, ja començant cap allà a les 11, perquè hem de tenir uns horaris que la gent, doncs, no, que pugui, no? Perquè si ho poses molt d'hora és difícil, no?, que t'arribi, més en una població que serà la primera vegada que fem aquest tipus de... que jo l'anomeno jornades de novel·la criminal, no? I és per això, i el títol Caldes Criminal, perquè és que, perquè aquest títol, hi ha molts negres, no? Podríem dir, doncs, que jo que sé, Cubelles Noir, en aquest cas, Piana Negra, aquests ja són més importants, no? Però tot va de negre, i sí que havia un, el Premià del Mal, que ja em va agradar bastant, no? El titular ja havia canviat una mica, i jo vaig pensar, digo, pues aquí queda Caldes Criminal.
3: Queda perfecte, eh?
6: Sí. I aleshores, doncs, digo, i aquí els protagonistes, evident, són els autors, no?, que assassinen, però en els llibres. Tot queda en els llibres. Per això he dit de Caldes Criminal, o sigui, el crim arriba a Caldes, però des de
3: la literatura,
6: des de la literatura, no?
3: Tenim grans figures, Conchi, perquè tenim...
6: Jo crec que sí. Tots s'han de destacar, no? Per començar, el dissabte a primera hora, no?, la primera taula rodona, seran autors emergents, és a dir, primeres novel·les.
3: Això és important.
6: I aquí estarà Joan Carles Libori, doncs Ariel Augusto, que és un, en aquest cas, és un jove, encara no, o aquest any fa els 30 anys, no?, en el cas de l'Ariel, i és la seva primera novel·la, però és una novel·la molt, molt negra, i està inspirada en la pròpia persona, que dius tu, a vegades viuràs, si canvia tot, no? Evidentment, en aquest cas és un jove totalment inofensiu, i en la novel·la és un assassí. Això passa, eh?
3: Ja ho descobrirem en la lectura. Veig que també comparteix taula amb Josep Maria Prió.
6: Exacte, que també ha fet una novel·la. En aquest

0: trobo tan, tan interessant aquests, que més que són relats, ja, ja dic que entrarien dins del negre, però sobretot és per la foscor, eh? Vull dir que és aquí i de por, que també s'ha de tenir en compte. Després hi ha una altra...
1: Sí, hem d'accelerar una miqueta perquè sí. No ens donarà temps, però la taula següent, que la trobo molt interessant...
0: Sí, super, super.
1: Tenim la Rosa Olsa, l'Eva Arsa, l'Àngel, també tenim també l'Anna Segimon...
0: Exacte.
1: Tenim... Sí.
0: Sí, sí, sí, són tres autores molt bones, tant la Eva Arsa com la Rosa Olsa amb els déus annexos en la mort d'Alícia Pinós, super, que estic segura que tu ja les has llegides.
1: Sí, han passat pel programa.
0: Sí, el cos separat de l'ànima o l'ànima separada del cos, sí. És aquí el títol de la Eva Arsa i els marges de la Riera, que des de l'Anna Segimon. Vull dir, tres novel·les molt importants. Després vindrà, d'aquí ja passarien a l'Hora del Vermut, no? I estarà una altra autora molt coneguda, com és, i a més, comissària del que seria el Premià del Mal, Susana Hernández, i parlarà, o sigui, a banda, parlarà també dels festivals, no? Perquè ella com a comissària coneix molt, també tu coneixes bastant, eh? Però aquí, diguem, sí, ella parlarà i a més comentarem la seva darrera novel·la, doncs, que és Secret Ofegats.
1: Realment magnífic perquè és en dos dies una intensitat, parlem de joves, parlem de literatura, parlem de primeres veus, de veus consolidades, de temes que ens afecten a tots. Em sap greu haver d'anar tan accelerada, però volia parlar-ne perquè cada vegada que se celebren, en aquest cas, parles de jornades, que són per parlar de la nostra literatura, s'ha de celebrar i s'ha de compartir. Conxi Sant Rull, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies, Mònica. Un plaer, eh?
2: Al Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. En plena emergència climàtica i amb un risc creixent de grans incendis forestals, el govern ha presentat una nova estratègia de gestió forestal que vol transformar la prevenció a Catalunya. Parlem amb el cap de bombers del Parc de Rubí Sant Cugat, Roger Llinàs, sobre els nous escenaris i els reptes que afronten els serveis d'emergència davant d'uns incendis cada vegada més difícils de controlar. Roger, benvingut.
3: Què tal? Com estem? Bon dia.
2: El govern admet que cada vegada hi ha més incendis fora de la capacitat d'extinció dels bombers. S'ha parlat d'un 0,2% a un 11% actualment que no es poden controlar. Estem entrant en una nova era dels grans focs forestals?
3: Sí, jo crec que sí. De fet, ja fa forces anys, ho hem comentat en alguna altra ocasió, ja fa forces anys que l'escenari se'ns està complicant molt. Jo sempre penso fins i tot que ho havia comentat aquí, però em fa gràcia comentar-ho. El meu avi, que era de la Floresta, ens deia que quan jo vaig entrar a bombers em deia: escolta, és que sou molt dolents, perquè nosaltres als anys 50, als anys 40, quan hi havia un foc anàvem els d'aquí de la Floresta i l'apagàvem amb res. I tenia raó, ho feien. El tema és que l'escenari era absolutament diferent. Estàvem davant d'un bosc en el qual no hi havia sotabosc, perquè tot el sotabosc s'explotava, perquè tothom tenia estufes de llenya i cuines de llenya i xumanelles, amb la qual cosa la gent, per necessitat, explotava el bosc. Amb la qual cosa teníem uns arbres que creixien forts i grossos, que eren capaços de retenir aigua, un sotabosc pràcticament inexistent i podies caminar entre els arbres. Això es va anar abandonant perquè, evidentment, doncs, el tema de les cuines doncs, va evolucionar, el tema de les calefaccions també, tot això es va anar abandonant, i a més també es va abandonar el que són els sembrats, el que és els camps, també es van abandonar. Llavors tenim uns boscos molt bruts i molt continus, perquè abans teníem un escenari, que era el mosaic agrícola forestal, famós, en el qual teníem, doncs, una conjunció de zones de sembra i de zones boscoses, les quals les zones de sembra actuaven especialment en determinades èpoques de l'any, un cop s'ha segat i tal, com a tallafocs. Per tant, teníem un escenari que era idíl·lic, perfecte, l'home vivia en conjunció amb la natura. Tot això ja no és així. Ara, si vas d'aquí a Sant Madí, és bosc continu tancat, a més bosc abandonat, bosc brut, i a més se'ns està afegint ara darrerament l'emergència climàtica, és a dir, els estius són cada vegada més llargs, cada vegada més extrems, tenim episodis de vent molt violents durant la tardor que ens tiren a terra moltíssims arbres que després moren i queden allà com a combustible mort. Per tant, tenim ara, es calcula aproximadament unes 10 tones de combustible per hectàrea, quan abans teníem unes 2 tones de combustible per hectàrea. És a dir, estem en una situació on realment estem preparant-ho tot per la catàstrofe més absoluta. Algú dirà: home, és que són molt alarmistes aquests bombers. No, això és ciència pura. Vull dir, la cosa és així i són números el que respalden això. Estem parlant de xifres, de metres cúbics de combustible o de tones de combustible segons la superfície, que ha augmentat brutalment, i aquesta altra estadística que és esfereïdora, no?, d'un 0,2% d'incendis que escapaven, sí, que escapaven de la capacitat d'extinció. Jo fa 40 anys que estic a bombers, hi havia algun incendi als anys 80, als anys 90, l'any 94 va ser terrorífic, hi havia alguns incendis, alguns anys en què se'ns escapaven incendis de la capacitat d'extinció, però és que ara hem de córrer molt perquè si no el més mínim incendi se'ns escapa de la capacitat d'extinció. Per aclarir una miqueta el concepte, tot i que és molt clara l'explicació, fora de capacitat d'extinció vol dir que corre més que nosaltres. La velocitat de progressió de les línies és aproximadament una línia de mànegues perseguint un foc, aproximadament pot avançar en un terreny que no sigui molt escarpat mig quilòmetre a l'hora. Mig quilòmetre tirant mànegues, empalmant mànegues de 20 metres en 20 metres. Val? Som capaços de fer aproximadament uns 500 metres de línia. Val? Doncs quan un incendi està per damunt dels 500 metres per hora d'evolució o un quilòmetre com a màxim, ja es diu que no el podem enganxar, que se'ns escapa. Val? Per tant, incendis a 2, 3, 4 quilòmetres per hora són incendis molt ràpids, però és que estem tenint puntes, el foc de la Segarra de l'any passat, vam tenir puntes de 18 quilòmetres per hora i 20 i pico quilòmetres per hora quan es va desplomar.
2: Això sobrepassa ja...
3: Sobrepassa, això és aparta't que se t'emporta. I llavors la gent ha d'entendre que per molt bons que siguin els mitjans i per molts bombers que hi hagués, està per damunt de la capacitat d'extinció. A mi m'agrada que la gent entengui això, perquè si no la gent diu, i què fan aquests bombers? No, no, és que no es pot. És com dir, què fan els bombers que no apaguen aquest volcà? Val? Doncs no, és que els volcans no s'apaguen. Val? Aquest és el tema, que tenim uns incendis que no són apagables.
2: I dins d'aquesta nova estratègia que planteja el govern, s'aposta per aquests anomenats eixos de confinament, que no són una altra cosa que uns tallafocs a gran escala, no? Correcte. Tot això és el que s'ha de preparar. D'aquests 14 eixos, tinc entès que de moment es treballaran 5, no?
3: Sí, són 14 eixos de confinament, que són eixos que el que intenten és evitar que un gran incendi fora de capacitat d'extinció sobrepassés un massís per passar un altre, per entendre'ns, no? Llavors, diguéssim, bueno, doncs, per posar, diguéssim, per entendre'ns, perdem Collserola, però no perdem Montnegre, per exemple, per posar un exemple. O perdem Collserola, però no perdem zones limítrofes, o perdem Sant Llorenç, però que no se'ns escapi de Sant Llorenç. És a dir, donem per perdut, perquè ja se'ns escaparà, perquè ja estem veient a venir com serà això. Doncs amb les pitjors de les circumstàncies donem per perdut un massís, però sabem que això no tindrà continuïtat, no seguirà. Per tant, són grans eixos de confinament. Vaig estar mirant els eixos, realment és una molt bona iniciativa, tot i que no és suficient, no és la única iniciativa. És a dir, això ha de venir acompanyat d'un treball forestal, és a dir, el bosc no podem... No podem fer això i conformar-nos amb això. Això està ben pensat, és una proposta que ve del món de l'emergència, és una proposta assenyada i el govern fa molt bé d'acceptar-la i d'implementar-la, de començar a implementar-la. Tindrà uns costos d'implementació enormes, amb temps, amb diners i amb anys, perquè això no es fa en 4 dies, però tot i així no és suficient. Hem de començar a veure com podem revertir la situació de que els boscos estiguin tan bruts. L'ideal seria com podem tornar a fer els boscos rendibles. Perquè al final, tot el que econòmicament no funciona, nosaltres podem dir, escolta'm, anem a agafar i anem a netejar tots els boscos de Catalunya, anem a treure tots els arbres morts, anem a treure tot el matoll i anem a deixar-ho tot com el bosc del meu avi que deia de la floresta dels anys 50. Perfecte, fem-ho. Quin és el problema? Que en 5 anys tornarem a estar igual. Perquè el bosc creix. Llavors, l'única manera de que això sigui sostenible és fer-ho rendible. Llavors, què podem fer? Plantes de biomassa? No ho sé. Què podem fer? Ramats? No ho sé. Però hem de fer moltes coses perquè els boscos estiguin nets. Llavors, evidentment que aquests eixos de confinament són una bona idea. Però no ens quedem amb això, perquè això no és suficient.
2: Clar, són eixos de confinament que afecten, en alguns casos, a zones que estan molt poblades. La ciutadania entendrà aquestes actuacions d'aclarides d'arbres, de podes i espais sense vegetació?
3: Costarà molt de vendre el producte, costarà molt, perquè a més no som conscients, això ho deia el Pujol, que era un home molt intel·ligent, això és inqüestionable, fa molts anys deia, els catalans no només ens agrada viure al bosc, sinó que ens agrada que una branca entri per una finestra i surti per l'altra. I això no és possible, i això ja ho deia als 90, amb els focs del 94 i tot això ja ho deia, és que la gent es queixa. Quan vam tenir l'incendi aquí a les Planes, el 94, el 10 d'agost, evidentment va haver-hi una revolta popular de què ha passat. Bueno, és que ha passat que estem vivint al bosc. Estem vivint al mig del bosc, d'un bosc abandonat i brut. I aquesta és la realitat. Llavors, el que no podem fer és viure d'esquenes a la realitat. Llavors, és que venim aquí, que farem una netejada, home, això m'ho deixareu, jo estic aquí vivint al mig de la natura i això m'ho deixareu pelat. Mm. Oh, clar, és que si no aclarim aquestes franges canviaran el paisatge. Canviaran el paisatge de manera radical i el que li toqui, per una banda estarà molt més segur, però per una altra banda el paisatge que té tan maco d'arbres i de boscos se li canviarà. I hi haurà mogudes, perquè ens està molt bé, però que li afecti amb un altre, no? L'energia eòlica és molt maca, però el molí que li fotin amb un altre, no?
2: I escolta'm una cosa, sabem com afectarà a la zona on actueu vosaltres, al Vallès Occidental, per exemple?
3: No tinc clar exactament com afecta. No tinc clar com afecta. Òbviament, Collserola es deixarà com un, en principi, com un nucli compacte, com un massís compacte, perquè la idea d'aquests eixos és evitar que passi de massís a massís, però exactament, em vaig estar mirant quins eren els eixos de confinament, però exactament no sé com afecta la nostra zona, ara t'enganyaria. Perquè, a més, tot això pot canviar, eh? Tot això és un està en fase de projecte, tot això, i el govern té molt bona intenció i molta determinació, però probablement de lo que hi ha planificat a lo que s'acabarà implementant hi haurà canvis. Per tant, jo d'entrada tampoc no ho donaria per absolutament com a definitiu.
2: I, no sé, hauríem de parlar segurament del paper que puguin jugar els ajuntaments i els propietaris forestals, no?, en tota aquesta estratègia de prevenció. No oblidem que a Catalunya la propietat dels boscos és en gran part privada, sí. I que, per tant, aquest cop de mà que pugui donar l'administració pública en aquest cas per ajudar una mica aquests propietaris a engegar tota aquesta neteja, doncs és important, no?
3: Sí, sí, aquí, evidentment, aquí hem de jugar-hi tots. Aquí ha de jugar l'administració garantint doncs aquests eixos de confinament, garantint polítiques a nivell general que afavoreixin doncs que els boscos estiguin en més bones condicions. Això està claríssim, que l'administració té aquesta responsabilitat. En té una altra, que és dotar els cossos de bombers, els cossos d'emergències, dels mitjans necessaris per fer front a tots aquells focs que siguin apagables. Val? Perquè al final un foc comença sent apagable i si se'ns escapa, perquè no tenim mitjans per anar-hi, o en tenim pocs, llavors passa a ser no apagable. De fet, la nostra estratègia, i això no ens n'amaguem a bombers, és el primer que surti amb tot, amb tot, i esperar que trigui una miqueta a sortir el següent, perquè el que no podem permetre és que se'ns desmadri un i després ens surti un altre al cap de 24 hores, perquè llavors entrem amb l'escenari de col·lapse, que és la simultaneïtat. Quan nosaltres tenim... O sigui, nosaltres un gran incendi forestal a Catalunya el podem lluitar. Un segon incendi forestal a Catalunya també, simultàniament, va, posem-nos allà exigents. Però si en tenim com teníem el 4 de juliol del 94, en tenim 60 focs fora de control a Catalunya, entrem amb col·lapse absolut. Amb col·lapse absolut nosaltres i qualsevol. Llavors, doncs bé, l'administració ha de garantir que tenim els mitjans, que ja està fent un esforç important, les coses com són, a nivell de mitjans, de personal, etc. Doncs ha de garantir que tenim els mitjans per atacar amb màxima contundència aquells incendis que es vagin començant i evitar que es facin grossos. Aquest és el tema, que no es facin grans. Però després, com bé deies tu, hi ha una implicació i una participació absolutament necessària tant per part de les administracions locals, que han de mantenir la xarxa de camins, etc, etc, obligar a les urbanitzacions a fer els perímetres de seguretat, etc, i després el propietari, però tant el gran propietari forestal com el propietari d'una parcel·la. És a dir, si jo tinc una parcel·la a la Floresta o a les Planes o a Valldoreix, l'he de mantenir neta i la llenya no la puc tenir al costat de la casa, perquè si hi ha l'incendi i es crema la llenya, l'incendi em passarà a la casa. L'he de tenir una mica més apartada i l'he de tenir esclarida i he de tenir, doncs, mirar de tenir-ho tot el més bé possible, perquè si algun dia passa el foc com a mínim no em cremi la casa, que d'això ja en vam parlar un dia també, abastament. No?
2: I aquestes franges de protecció de les zones urbanitzades, dels pobles, de les ciutats, en quines condicions estan? Perquè no sé si estan, com parlàvem abans, com el sotabosc, no estan prou ben arranjades.
3: Bueno, no? Això en principi depèn de cada ajuntament. Jo em consta, i no els convoco cap a casa com a Sant Cugatenc, però em consta que l'Ajuntament fa els deures bastant bé. Segur que podem trobar mancances i segur que algú ens està escoltant i està dient, oh, doncs aquí a la meva zona això no està prou aclarit o aquest camí no està prou bé. Segur que hi ha algun punt de millora. Però a mi em consta que des de l'Ajuntament es fan els deures i molt bé, i es prenen molt seriosament aquest tema. Ja des de l'any 94, en què es van posar en marxa moltes mesures a nivell de, després de l'incendi d'aquí de Collserola i de la tongada d'incendis bestials que vam tenir en aquell estiu, doncs es va prendre nota i es van començar a fer moltíssimes coses. Ja se'n feien, però se'n van començar a fer moltíssimes, i hi ha una perseverança, no? Vull dir que cada any es fa el manteniment dels camins, etc, etc, etc. Si ens fixem com eren el camí per anar a Can Borrell, Sant Madí, per posar posar un exemple, fa 30 anys o com és ara, abans era molt més maco, era molt més xulo, sí, d'anar caminant i hi havia aquells regarots, però ara passa un camió de bombers, que això va molt bé per apagar focs.
2: No sé si vols fer doncs algun apunt o donar algun consell respecte al tema.
3: Bueno, jo crec que ja ho hem dit pràcticament tot. És que la situació, el resum seria, sense voler ser alarmistes, però el resum és que la situació s'està posant molt complicada. És a dir, és un escenari que és multifactorial, hi ha moltes coses que afecten, les hem comentat pràcticament totes, l'abandó forestal, l'abandó dels camps, el canvi climàtic, la major presència de persones en el medi ambient també, la gent surt més en bicicleta, surt més a passejar, surt més a estar pel bosc, per tant, presència humana. No hem d'oblidar que el més del 90% dels incendis s'inicien per causa humana, no vol dir intencionadament, vol dir per causa humana. Mm. Per tant, augmentar la presència de les persones al bosc, doncs, augmenta el risc d'incendi. Per tant, estem davant d'un escenari canviant, incert i cada vegada més predisposat a episodis aguts. Amb la qual cosa, doncs, diu, oh, és que tothom ens està preocupant. Bueno, preocupem-nos, tenim motius.
2: Hem de ser alertes.
3: Preocupem-nos, el meu pare sempre em deia, no et preocupis, ocupa't. No et preocupis, ocupa't. Doncs això és el que hem de fer, ocupar-nos. I preparar-nos per tot el que pugui venir.
2: Molt bé. Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat, moltíssimes gràcies per aquesta nova visita. Que vagi molt bé.
3: Vinga, a vosaltres, que vagi molt bé.
0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Passen dos minuts llargs de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes. Avui la compartirem amb l'Horacio Placenti, que és empresari i ens espera al Prat. Horacio, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: També saludem l'Agustí Bernat, que és advocat, i el trobem a Castellà. Bona tarda, Agustí.
2: Bona tarda a tothom.
0: I el Toni Fernández és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social i ens espera a Badalona. Toni, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Bé, doncs avui parlem de pressupostos, tot i que encara no el tenim definitivament lligat i tancat. Sí que hi ha un acord entre el PSC i Esquerra Republicana que van signar Illa i Junqueras, aquest acord per aprovar els pressupostos de 2026. Ho recordo, som al mes de maig i s'està a l'espera que hi hagi també la conformitat o l'okay dels comuns per poder tirar aquests pressupostos endavant. Si no hi ha entrebancs, si tot anés allò d'una tirada, podríem tenir pressupostos a principis del mes de juliol. O sigui que hauríem consumit ja mig any. No sé si penseu que més val tard que mai, o tenint en compte que és una de les lleis, la llei més important que pot aprovar un govern per poder tirar endavant tot el dia a dia, tots els projectes i tot el que requereix doncs, un país. Si són benvinguts, què me'n dieu? Horacio.
1: Bueno, en principio debe ser la normalidad. Enhorabuena que haya presupuestos, así debe ser. Ahora, entre comillas, lo digo, porque luego cada partido, más allá de estudiarse cada partida en detalle, en pos del bienestar de la ciudadanía, mira a ver qué hay de lo mío pensando en las próximas elecciones, ¿no? Uh-huh. Es el cuento de siempre. Y mirando que a nivel estatal, llevamos 4 años sin presupuestos y la economía resiste y hasta crece en cierto modo. Yo doy la enhorabuena que haya presupuestos, pero hay tela para cortar en cuanto a las concesiones que se hacen, porque ya sabemos la debilidad que tiene el presidente. Y la necesidad de cerrar un acuerdo porque las otras comunidades, su partido se está incendiando y esto sería un pequeño respiro que por lo menos en Cataluña haya acuerdo y presupuestos. Luego, si hablamos de cada partida, habrá más comentarios.
0: Efectivament, de fet, el que està és facilitant aquesta estabilitat a la qual tu estaves fent referència a canvi d'aquests compromisos que s'haurien de dur a terme. Què n'opines, Agustí?
2: Mira, quan he llegit la notícia és que arriba un moment de que s'ha parlat tantes vegades, no, que mira, que cada cop estem més a prop, que sembla ser que sí, que clar,
0: des del març, que es van presentar i es van haver de retirar.
2: Imagina't. I com volia dir l'Horacio, tenint en compte que des de 2023 estem sense pressupostos a Catalunya, ja sí. No parlem de l'Estat, això ja és un altre capítol. Clar, tens la notícia que estan arribat a un acord, pues oi, te entren ganes d'anar a la plaça principal del poble, jo, loado sea el señor, milagro, por fin. Perquè és que arriba, ja ho sabem, que tot és una qüestió de pacte, que s'han de fer moltes negociacions. També, com molt bé s'ha dit, alguns que després ven que hay de lo mío o quiero que pongas esto, ja sabem que hi ha la dificultat. Però és que realment, després de 3 anys, comença a fer pensar una miqueta de que cada cop la llunyania que hi ha entre la classe política i la ciutadania cada cop és més gran. Això per una banda. Després, per una altra banda, si volem ser una mica més càustics, de vegades em fa pensar que és una obra de teatre perfecta, perquè mira per on que ho han publicat l'acord aquest, que ja estava més que fet, com a mínim fa 15 dies, però han esperat ara, han passat les eleccions a Andalusia, és igual, això ja és aigua passada. Però ara queden dos aspectes molt importants, tot això està molt bé, però si els comuns ara, per qualsevol cosa, s'enroquen i diuen que per aquí no passo, tot això que hem fet són focs artificials. I després, el més important de tot, vale, està molt bé aquest primer acord, però després hauríem d'entrar molt més en el detall de tot el que s'acorda, perquè mira, hi ha hagut un detall que m'ha cridat moltíssim l'atenció, que és el fet aquest de la línia orbital de tren, que és, ho trobo un encert total. Però, a veure, jo, per exemple,
0: ara,
2: aquí a Castelló...
0: Ara en parlarem d'aquestes qüestions
2: digues. Permetem un detall només. O sigui, i una cosa que també m'agradaria, pues, per allò del que hi ha de lo mío, jo que visco a Castellà, oi, l'eterna connexió de Castellà amb l'autopista, amb la C-58...
0: Sí, sí.
2: Ja no sé quants anys portem amb el tema aquest i el mismo. Cada cop sembla més a prop, més a prop, més a prop, però no acaba d'arribar. I algun dia també m'agradaria que parlessin una miqueta de mi.
0: Efectivament. Parlarem d'aquests acords, però ara volem conèixer la lectura que fa el Toni d'aquest primer acord, a falta de saber què decidiran els comuns.
3: L'acord dels aquests suposats pressupostos, a mi em sembla que si han de servir pels catalans, per la població de Catalunya, si han d'estar orientats als dèficits que té Catalunya en gairebé tot... vale, però vull dir, no em crec de res ni el que ha dit ni el que ha fet el senyor Junqueras, que l'he sentit i és patètic amb les seves explicacions. Vull dir que no, per arribar a aquest extrem no calia tardar tant. No em crec tampoc aquest marge de pròrroga, que si vull sí, demà no, que ja veurem, dels comuns. Tampoc me la crec de res, perquè estic segur que demà l'ha passat signaran. I després, aleshores, bueno, són uns pressupostos supeditats, evidentment, a Madrid. Si Madrid signa i ho accepta, endavant. I si no, aquí quedarem tots. I tots feliços, perquè els egos de cadascun, pues, bueno, han anat tirant endavant, simplement.
0: Efectivament, com dius tu, Toni, aquests acords passen per una reunió que ha començat quan començàvem aquesta tertúlia, aquesta reunió bilateral entre Generalitat i Estat, per aprovar, per donar el vistiplau, l'hoquei, aquests acords pressupostaris amb Esquerra Republicana, on haurien de donar llum verda precisament a aquesta línia orbital ferroviària, aquesta societat mercantil d'inversió i aquest canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Aquests són tres acords que són extra pressupostaris i que són, diríem, les condicions que ha posat a Esquerra, algunes de les condicions importants per tirar endavant aquests pressupostos. Això, no sé si per vosaltres us semblen engrunes, és una bona proposta, una bona manera d'intentar arribar a acords per tirar endavant aquests pressupostos, o no sé, quina valoració en feu? Horacio.
1: Bueno, cada uno va a tratar de tirar lo más que pueda para su bando, para sus intereses. Yo teniendo, con el permiso de los profesores y los médicos que están en pie de guerra, sus ambos sectores necesitan refuerzos de inversión importantes de la Generalitat, pero teniendo el drama tremendo que hay en cuanto a vivienda, que ya no es un problema, es un drama real. Obviamente estas dos fuerzas solo pueden pactar un continuismo en cuanto a las políticas, y ahí no veo que vayan a haber acuerdos de fondo. Y ver 500 millones de euros para la Agencia Catalana de Recaudación de Impuestos, para ver si dentro de 4 años están en condiciones el Estado de ceder la competencia del IRPF, también parece un poco surrealista, habiendo prioridades más urgentes. Así que, a ver, hay que esperar a ver que respiren los comuns, pero van a ir más o menos por los mismos tiros.
0: Clar, perquè en la línia del que estàs comentant, Horacio, realment s'estan aprovant uns pressupostos, o s'estan redefinint aquestes relacions de poder entre la Generalitat i l'Estat, perquè hi ha una de les afirmacions que feia Junqueras, diu, els pressupostos volen resoldre problemes quotidians, però és que la quotidianitat és la gent que avui s'està manifestant als carrers, la gent que té problemes a Rodalies, i clar, aquesta quotidianitat no s'acaba de resoldre. A veure si aquests pressupostos ajuden d'alguna manera. Toni.
3: No, ja ho he dit, vull dir, em sembla una posta en escena ridícula. Veig que l'any que ve, que han d'haver-hi eleccions municipals, i crec que després, al cap de 2 o 3 mesos, hi ha eleccions a l'Estat espanyol. El PSOE té les de perdre claríssimament, aquest que sí que no caurà dret el senyor Pedro Sánchez, ens caurà sobre la dreta i l'extrema dreta, i totes aquestes històries, que si ara pacto d'aquí 20 anys, que si no sé què, que si la línia aquesta, tot això... Però què es pensen que diran els del PP i els de Vox quan estiguin al govern? Vull dir, si això ho tombaran tot, tiraran tot enrere. Vull dir que s'ha de ser molt més realista del que és, i que no enredar la gent. I a mi el que m'empipa molt a la política i és que la gent es pensi que el ciutadà és tonto. I llavors a partir d'aquí, home, siguem realistes, digues, mira, farem això, farem allò, aprovem aquests pressupostos que són ridículs o que són el que sigui, però mira, els hem d'aprovar per això... Però no anem dient tonteries de que ara farem això, ara farem allò, això és pel bé de tots, això... Escolta, vull dir, posem-nos a les piles ja, i si hem de plegar i dimitir de segons quins càrrecs, doncs, escolta, tirem endavant i que s'hi posin uns altres de millors.
0: L'Agustí deia que aquella via de l'oceà, no?, del seu tema, aquesta línia orbital ferroviària... podria semblar, doncs, que, com deia en Junqueras, és un problema quotidià que hauríem resolt amb aquesta connexió que es pretén, aquesta línia ferroviària que pretén, doncs, connectar zones que ara mateix tenen dificultats, no? Perquè tot passa pel centre, sembla que tot hagi de passar per Barcelona. Agustí?
2: És que efectivament és així. O sigui, insisteixo, jo quan he vist el projecte aquest de la línia orbital, la veritat és que m'ha sortit un somriure que no podia treure, perquè ja era hora. És que, a veure, tenim un dèficit d'infraestructures brutal. Mira, i el fet d'una cosa que ha dit el Toni, el tema aquest de la connexió de l'autopista amb Castellà, fa molts anys que s'està parlant, ja hi havien hagut projectes que estaven bastant tirats endavant, i saps qui els va aturar? Els senyors d'Esquerra Republicana, perquè els hi va sortir aleshores la vena ecologista, i aleshores tot allò es va tancar en un calaix. O sigui, efectivament... sempre estarem a l'albur de qui està governant, perquè aleshores un projecte, com que no, si els que vinguin després no els agrada, te'l tombin. O sigui, a partir d'aquí, pues, oye, estem fent castells en l'aire, però vamos, de 6 pisos, i després sabem què passarà. Després, per altra banda, hi ha un altre tema que a mi em preocupa moltíssim. Efectivament, tenim els mestres o el sector docent en peu de guerra. Els metges ja és, ja fins i tot a nivell ja no només català, sinó fins i tot de tot Espanya, que també estan en peu de guerra. A veure, alguna cosa s'hauria de començar a treballar ja en aquests temes que sí que afecten el dia a dia de la gent. Però això no s'arregla ni muntant nous departaments ni comissions. No. Anem una mica a lo pràctic. A veure, i si tu ja tens una sèrie de competències que ja les tens transferides, tens un marge d'actuació determinat, oye, l'exprems al màxim, i si ja no pots més, demana. Però no estem com ara, que se't dona-la sense cuidado. És la meva visió. Dóna la sensació de que no s'ha acabat d'arribar fins al final i ja està demanant que vols fer encara més coses. A veure, aclarim-nos una miqueta abans.
0: Penseu que aquesta línia orbital ferroviària és un projecte que ja s'havia plantejat, que el va plantejar el govern del tripartit i que ara s'ha tornat a recuperar del calaix. I aquesta és una línia que hauria d'unir Vilanova, la Geltrú i Mataró, com dèiem, sense passar per Barcelona, que sembla que hauria de ser el centre de l'univers, no?, quan parlem del país. I que, doncs, a més, també connectaria ciutats com Vilafranca, Terrassa, Sabadell o Granollers. Però vaja, que això és un dels acords extres que han posat com a condició per poder signar aquest acord per als pressupostos de 2026, que a hores d'ara doncs, encara no sabem si els comuns diran sí o no. Sabem que el tema educatiu i el tema de l'habitatge són dos dels temes principals que volen que es tingui en compte, però com dèiem al principi, venim ja no del mes de març quan es van presentar els pressupostos, sinó del 2023, com ens recordava l'Horacio, i que si tot anés bé, hi hauria pressupostos a principis del mes de juliol, i ja ens hem cruspit a mig 2026. Però vaja, esperarem a veure també què és el que surt d'aquesta reunió bilateral de Madrid. Si Madrid diu que sí, mireu, endavant, som generosos, la línia orbital endavant, la societat mercantil d'inversions també, i el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca, doncs endavant, que després una altra cosa seria a veure si les passes es fan i el camí es comença a caminar. Canviant de tema, anem a parlar d'aquesta situació que sembla cada vegada com més habitual a Catalunya. I estem parlant dels tirotejos, que els últims dies doncs, ens estem trobant amb episodis, amb capítols, que de fet els Mossos ja han explicat que han augmentat un 35% en un any i que, evidentment, els Mossos estan preocupats per aquesta situació. Si els Mossos estan preocupats, vosaltres com esteu? Us preocupa o no us preocupa?
1: Sí, lógicamente que... Perdona.
0: Horacio y después Tony, venga.
1: Vale. Sí, obvio que preocupa. A nadie le hace gracia ver en su entorno un tiroteo, por más que sea de malos contra malos, porque obviamente donde más se hacen notar estos episodios son entre bandas. Y realmente esto tiene bastante que ver cómo operan estas no solo de narcotráfico, también hay otro tipo de mafias, de contrabandos, etcétera, que cada vez, viendo la vulnerabilidad de las medidas, la legislación y la permisividad que hay, buscan siempre donde tengan más campo de acción y menos problemas. En España llevamos ya varios años con un refuerzo de los derechos y garantías individuales que dificultan las acciones de las fuerzas de seguridad y es muy difícil luchar contra esto, ¿no? Ya no se trata de presupuesto y de medios, sino de legislación, porque esta gente a los dos días está en la calle. Por tenencia de armas ni siquiera las penas alcanzan a penas para confiscarle las armas. Y realmente esto vamos por mal camino, alimentamos los discursos extremistas respecto de la criminalidad de ciertos colectivos y va mal. No solo lo que está pasando, que vemos a diario en la zona de Cádiz, con cómo aprovechan la vulnerabilidad de las fuerzas de seguridad para acampar a sus anchas. Me preocupa y mucho, y creo que vamos a peor.
0: ¿Cómo va Lleo, Toni?
3: Sí, és preocupant, però bueno, a veure, inseguretat ciutadana a totes les grans capitals del món n'hi ha. Aquí ara s'ha agreujat, hi ha navalles per tot arreu, sembla ser que pistoles també. Llavors, a mi el que em sobta més de tot aquest tema és la laxitud amb la que laissez-faire que fan els representants polítics, en aquest cas l'alcalde de Barcelona, que ha tingut uns problemes bastant seguits aquesta setmana a la seva ciutat, i que, bé, no ho esmentem, o esmentem de retrescantó, ja... Escolta, això és molt greu, perquè els trets que no van haver-hi al carrer Mineria, crec recordar, a part de liquidar aquesta persona, van anar a parar amb un aparador. Si passa allà una senyora, o passa una noia amb un cotxet, o un senyor amb un tiqui-taca, vull dir... que hagués passat, i no, bueno, sí, ostres, tu, cuidado, hem de fer això, hem de fer allò, però la veritat, jo no veig cap gestió en positiu, i em sap molt de greu dir-ho, perquè, clar, si deixem dir, pues, mira, passa tot arreu, o l'índex no és el que era, perquè hem anat baixant, com hem anat baixant? Vull dir, clar que hi ha una sèrie de coses que no, no les entenc.
0: Agustí, com veus la situació?
2: A veure, jo si digués que és una situació que em fa por, que quan surto al carrer miro cap a totes les dues bandes, a veure, tampoc exageraré. Ara, realment, llegeixo els diaris, miro la tele, escolto la ràdio, i realment és un tema que està aquí. Llavors, com molt bé deia el Toni ara, si resulta que els representants polítics el que fan és que no hi para tanto, no, que és igual, o aquestes estadístiques que et presenten, no, és que en realitat sí, hi ha tirotejos, però és que no són tants. A veure, perdona, només que hi hagi un, és que aquí està passant alguna cosa. I si aleshores tens 100, ja ni t'explico. S'estan parant cotxes... I no entrem ara la, de qui porta els cotxes aquests, ara això és el de menys. Però s'estan parant cotxes amb armament de guerra. Amb Kalashnikov.
0: Algun cas sí que s'ha donat, sí, algun cas.
2: O sigui, alguna cosa està passant. Clar, arriba un moment que això fa que el tema de portar navalles quasi, i ganivets quasi sigui una anècdota, que també és important.
0: Que recordem que hi havia operacions concretes, no sé si va ser l'any passat, operacions concretes de Mossos per la detecció d'armes blanques. I d'allò ja no n'hem parlat mai més, ja no sabem com ha acabat la situació.
2: És que, entre altres... el gran problema que té tot això, i també això ha fet esment l'Horacio abans, molt encertadament, o sigui, tu pots fer totes les campanyes per part dels Mossos d'agafar armes i tot això, que si resulta que el pàjaro que enganxes amb l'arma el portes davant d'un jutge, que el deixa sortir perquè aquest senyor després et compri una altra arma, això no ha servit, primer que de tot, que no ha servit absolutament de res. I després, i tinc que treure un tema perquè és que vaig llegir la notícia aquesta setmana que em va deixar esgarrifat. O sigui, realment els cossos policials estan absolutament desemparats quan es troben en situacions de violència. Recordo un cas d'un senyor que estaven perseguint, que s'havia fugit de la presó, li donen l'alto, comença a disparar, la policia aleshores també dispara. Mira, van identificar la pistola del policia que va ser. Pues aquest policia me l'han condemnat per homicidi imprudent, per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu. Què és el que passa aleshores? Pues, oi, els cossos policials que diuen, oia, perdona, que es matin i aleshores ja arribarem nosaltres. I t'ho dic perquè això m'ho va dir en certa ocasió un policia nacional que treballa al port. O sigui, si aleshores tenen... A veure, tampoc significa que passem al camp contrari, que tots vagin en plan Rambo,
0: No caldria.
2: Això mateix.
0: No caldria, però, perquè si no estaríem fent el que ja està passant a altres ciutats. Vull dir, jo no sé si a Barcelona hi ha el risc que es converteixi doncs, en ciutats com el sud de França. No ho crec, però vaja, que estem normalitzant una situació que fins fa poc no era tan normal a casa nostra, i estem banalitzant el fet de la possessió de les armes, que pel que sembla no es fan servir únicament entre aquestes bandes criminals, sinó que, bueno, de vegades es fan servir per celebracions de qualsevol tipus, i encara que siguin trets a l'aire, com va afirmar un dels Mossos, que no, que són armes, estem parlant d'armes. Per tant, jo crec que ben apuntat el que feia l'Horacio, aquí hauríem de posar el focus en el tema de la legislació i després també en l'actuació policial que es pugui fer. No ens queda massa més temps. No sé si algú vol fer algun afegit, allò d'última hora, un afegit concentrat, o ho deixem aquí? Què us sembla?
3: Hola, bé, Bart, no tinc res més a dir.
0: Molt bé. Doncs, Horacio, digues, Horacio, ¿qué?
1: No, per mi part està bien, es suficiente, ya creo que está todo dicho.
0: Doncs res, us emplaço un altre dia, Horacio, Agustí, Toni, i que tingueu una molt bona tarda, que vagi molt bé.
1: Ok, bona tarda.
0: Gràcies, adéu-siau.
1: Una abraçada.
4: Adéu-siau. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: El terrassenc Martí Lloberes va estudiar econòmiques i treballa en una empresa dedicada als béns d'equip, però escriure és una de les seves grans passions i fa poc acaba de publicar el seu primer llibre. Avui ens en sabrem més coses sobre el nostre convidat i ho farem de la mà del company Sergi Estapé. Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs estem amb el Martí Lloberes, el terrassenc, que és economista i escriptor. El saludem ja. Martí, què tal?
2: Bona tarda, com esteu?
1: Doncs aquí estem, parlant una mica, volguem conèixer una mica més de la teva trajectòria. Vas estudiar econòmiques, no? Per què vas voler estudiar econòmiques?
2: Perquè, mira, és una barreja de tema tècnic i tema humanístic. I com que no em decantava molt 100% cap a una de les dues bandes, vaig tirar pel camí del mig.
1: Uh-huh. A vegades potser som massa joves, no?, quan hem de triar.
2: Sí, això és una altra premissa, per descomptat.
1: Molt bé, i explica'm una mica, que quan vas acabar, quines feines has fet, què vas fer?
2: A veure, jo quan vaig acabar vaig entrar a treballar a l'empresa familiar, que era una empresa de construcció de maquinària, i bé, tampoc no m'ho van preguntar massa, vull dir, jo des de que tenia mig any ja sabia que em tocaria això a la predestinació, no? Aleshores, bueno, vaig entrar a fer tots els papers de l'OCA, com fas amb una empresa familiar, des de temes d'organització industrial, de producció, de comerç internacional, etc, etc. Vull dir, tocar tots els plats, vamos.
1: Mm-hmm. Posteriorment, què més?
2: Després vaig canviar de feina, vam haver de tancar l'empresa familiar i estic fent una feina bastant similar amb béns d'equip, estic treballant amb béns d'equip i estic fent una direcció, estic a la direcció comercial d'una empresa, també familiar i també de béns d'equip, com deia. Vull dir que faig una feina que m'agrada, per sort, em permet viatjar, em permet conèixer gent, voltar pel món, és una feina enriquidora, vaja.
1: Mm-hmm. És a dir, que més o menys has anat fent el mateix durant tota la teva trajectòria laboral, podríem dir.
2: Sí, la veritat és que sí, no he canviat pas gaire, no.
1: Mm-hmm. Et ha agradat fer algun canvi o ja estic bé com
2: home,
1: estic?
2: Home, ara, no, la veritat és que, això fa molt bé de dir, però si jo quan tenia 17 anys hagués existit l'escac, per exemple, possiblement m'hauria plantejat a casa meva, malgrat el terrabastall que això hauria pogut causar, hauria plantejat poder estudiar alguna cosa relacionada amb el cinema o amb la creació visual, perquè és un tema que m'agrada molt i és una afició que sempre m'ha acompanyat al llarg de la vida, no? Mm-hmm. Per exemple, no?
1: I parlant de creació, ho dèiem al principi, també ets escriptor, recentment has publicat el teu primer llibre, d'on et ve aquesta dèria d'escriure? També de tota la història o és una cosa més de tota la vida o més, és més de fa poc?
2: No, és una cosa de tota la vida, perquè, a veure, sempre m'ha agradat i apreciat i admirat la creativitat. Aleshores, crear una història per mi és una cosa meravellosa, no? I llavors sempre m'havia picat la curiositat i tenir el cuc aquest, no? Aleshores, doncs, sempre m'havia agradat escriure, bàsicament, relats curts, perquè són més senzills. També tenen la seva mala llet, però són més senzills en principi, n'havia fet sempre. I llavors sempre tenia clar que un dia em formaria i intentaria escriure una obra de veritat, una obra de ficció llarga, una novel·la. I bueno, va anar així. Em vaig formar i a poc la vaig escriure i, bueno, amb una gran satisfacció, doncs, efectivament, he fet la meva primera novel·la.
1: Mm-hmm. Vas fer alguns cursets a l'Ateneu de Barcelonès, si no m'equivoco, no?
2: Sí, vaig fer tot un recorregut de narrativa, vale? A veure, si t'agrada jo el recomano, és una acadèmia, és una escola d'escriptura molt, molt bona, molt potent, amb una gent molt bona, amb uns pedagogs molt bons, a més són grans escriptors, i a mi m'ha anat molt bé, vull dir, m'hauria estat impossible escriure una cosa mínimament decent sense haver-me format, és indiscutible això, vull dir, això no ve de, excepte casos molt especials, no ve de talent, ni generació espontània, ni l'aparició de l'Esperit Sant, vull dir, és una cosa de pencar, de picar pedra i de treballar-s'ho molt.
1: Sí, a vegades dona aquesta sensació, no?, que com que, bueno, Doncs va, vinga, vaig a escriure. No sé, en el teu cas, com va ser? Primer va sortir la idea de fer el llibre o vas posar-te a escriure? O com va anar aquest primer llibre que ja diem que es diu El silenci de neta? D'on surt aquesta idea? Com ho vas madurant?
2: A veure, la veritat és que a mi hi ha punts d'anclatge, d'ancoratge, perdó, que bé, els tenia una mica com apuntats en una llibreta, però amb un racó de cervell, no? Vull dir, això parteix... un dels punts d'aquests que dic de fonament, d'una notícia que vaig llegir quan jo era adolescent, d'un atemptat terrorista que va haver-hi a Itàlia, una cosa terrible, que en aquell moment em va fer explotar el cap perquè no podia comprendre com es podia expressar el mal i l'estupidesa d'aquella manera, no? Mm-hmm. Llavors això em va quedar enregistrat d'una forma i, bueno, vaig intentar lligar... Dic, escolta'm, aquí m'haig de recolzar amb aquest fet i vaig intentar crear una història de ficció que estigui emmarcada en aquesta època, no? En aquesta època i en una època més actual, diguem. Vull dir, diria que va sortir d'així. Llavors, a partir també de llegir lectures d'autors que barregen el que és l'atzar, que és un element que dona molt de joc, l'atzar amb la història, no? Llavors vaig intentar lligar això d'aquí. T'ho estic explicant una mica molt en abstracte, però bueno, és el tema de la novel·la.
1: I quin estil podríem dir que és la novel·la, aquest llibre, El silenci de neta? En quin estil t'has basat?
2: A veure, jo no sé si definir-ho com una mica de... És una mica investigació, no hi ha un misteri molt gran, però hi ha un cert misteri, bé? Perquè la història va d'un jove del segle XXI, diguem, un professor universitari que investiga què va fer la seva mare quan era jove, perquè se li planteja el dubte sobre si va... diguem, poder arribar a cooperar amb activitats terroristes, fins i tot, no? Llavors, ja, tota l'estona plana aquest dubte sobre a tota l'obra, sobre si era bona o era dolenta, per posar-ho molt planer. Llavors, és una mica la investigació i la perquisició d'aquest personatge, que és un dels dos protagonistes, sobre el passat de la mare, que és l'altre protagonista, i està, mm-hmm. està escrita amb dos plans temporals, diguem.
1: I clar, em deies, clar, quan ets amateur, doncs has de fer autoedició o edició sota demanda, no? Perquè és complicat, no? Quin és el procés una mica aquest, no? Com ho has fet?
2: Mira, jo el primer que vaig fer va ser presentar-ho amb un premi. El que passa és que no, ara, vist en retrospectiva, no sé si anava gaire ben enfocat en el premi que vaig presentar-ho i em vaig errar el tret. I com que tenia ganes de publicar-ho, vaig estar cercant editorials petites i em vaig trobar, perquè evidentment a mi no em va trucar ni Planeta ni Penguin ni ningú d'aquests, oi? I llavors vaig trobar una editorial d'aquí de Terrassa que feia impressió a demanda, uh-huh. i bueno, ens hem entès força bé, m'ha ajudat a corregir les fallades que sempre hi ha en una obra, siguis novell o no novell, sempre n'hi ha, vale? Hi ha errades de qualsevol tipus, i ens vam entendre bastant bé, i m'ha ajudat a fer una promoció, doncs mira, aquí de moment a nivell local, no? que és el lloc de jugar a casa, que és el més fàcil que tindria. Però bueno, ens hem entès bé.
1: Uh-huh. I has estat molt de temps des de que vas començar que ha vist la llum?
2: Sí, sí. Mira, jo vaig començar, diria, des de que vaig començar fins que la vaig acabar, i ha estat uns 6 anys, mm-hmm. perquè, evidentment, jo tinc un guanyo la vida d'una altra manera i haig de dedicar-hi el temps lliure i els caps de setmana. Però si ho condensés, et diria que he estat 3 anys escrivint-la, mm-hmm. si ho condensés aquest període de temps. És una primera novel·la, sóc amateur i puc dedicar el temps que hi dedico, vull dir, va per aquí la cosa.
1: Tot i que dius, explicaves abans que has fet cursos, també... em deies l'altre dia que llegir també t'ajuda molt, no?, a l'hora de fer escriure, no?
2: Sí, efectivament. A veure, llegir t'ajuda a agafar un esperit crític. Jo llegeixo molt, la veritat, i llegeixo molts tipus de lectura. Tinc novel·la, no ficció, periodístic, vull dir, de tot, no? I això realment et dona un criteri bestial, i el que també fa és pujar-te molt el llistó, perquè si tu t'agrada llegir segons quin autor i admires la bellesa formal d'un escriptor, doncs, no sé, com Thomas Mann o Jonathan Franzen, que són dos que em venen al cap per d'una banda, o bé la, del, el anar a barraca d'autors catalans com l'Edgar Cantero o l'Albert Pijuan, que són dos que també m'agraden molt, ostres, et poses un nivell molt alt i molta exigència, no? Llavors això et fa patir una mica, com aquell qui diu, vale? Però et dona criteri i t'ajuda a treure molta palla que al final te'n dones compte que sobra, que és un efecte que tenim o que podem tenir els que comencem, els amateurs, no?
1: La pregunta que sempre faig, ja tenim alguna segona novel·la o alguna al cap, o això va per llarg?
2: Tinc dues coses al cap. Una, que és la més, diguem, fora més immediata, segurament, que és fer reculls de relats. Uh-huh. Tinc de fets, tinc idees per fer-ne, vull dir, i és una bona alternativa. Llavors, els relats... També t'has de fixar molt, perquè pel meu punt de vista i el meu gust, els relats han de tenir una certa mala llet, no poden ser coses anodines. I bueno, però aquesta és una idea, no? Llavors l'altra, que ja m'està ballant pel cap, és fer una altra novel·la i, bueno, crec que tinc el tema, crec, i una tesi, i llavors haig de construir la història, no? L'esquelet que l'aguantaria.
1: Marxem una mica del tema d'escriptura, també de marxat ja del tema de la teva feina. Ets, si no m'equivoco, ets cuinetes, no? T'agrada cuinar?
2: Sí, també, bueno, perquè és com que m'agrada menjar, doncs al final

0: hi ha una celebració especial, sí que m'agrada fer alguna coseta de cuina catalana, sense complicar-me la vida. O cosetes de rebosteria, també m'agrada. Bé, aquestes cosetes, no? Aquests platets.
1: I a quin plat em convidaries, dels que fas?
0: Allò home,
1: per quedar bé?
0: Mira, jo... Sí, home, jo penso que podries venir a casa, et faria unes galtes de porc que t'agradarien bastant, o una cua de bou, un guisat de cua de bou, que també t'agradaria, eh?
1: Ja estic fent dentetes. Escolta'm una cosa, la música també és bastant... és un element bastant important, no? T'agrada molt, no?
0: Sí, és una... A veure, tot això va lligat una mica amb el tema de la creativitat. De la mateixa manera que m'agrada el cine, m'agrada els bons plats de taula o les novel·les, jo també, la música també l'admiro molt, perquè és una cosa que sóc absolutament incapaç de imaginar-me de fer. Aleshores, és una cosa que ha acompanyat tota la meva vida i em seguirà acompanyant, em sembla, fins que el dia que ja... que plegui d'aquest món, no? Mm-hmm. I efectivament intento seguir l'actualitat sense deixar de perdre el que són els clàssics, i quan dic clàssics dic des de la música del barroc, eh? Vull dir, no m'agrada tota, no? I, bueno, m'agrada seguir la música en directe, també, els concerts, és una cosa que em motiva molt, m'agrada molt, em belluga molt, vamos.
1: Mm-hmm. Hi ha algun estil? Ja has dit que t'agrada quasi moltes coses, però hi ha alguna que superi els altres estils o no?
0: Home, jo, menys les ranxeres i el reggaeton, jo diria que m'agrada quasi tot, no? I ara m'agrada, no sé, ara estava pensant, ara ve el Primavera Sound, i ve des de The Cure, que evidentment m'agrada molt.
1: Ja som dos.
0: Oi que sí? Sí. I ni cap, aquests irlandesos que s'han fet famosos per aquests merders que han tingut amb la justícia per recolzar la causa palestina, mm-hmm. I aquests fan una mena de rap amb gaèlic, que són extraordinaris, o Fontaines D.C., que és un altre que m'agrada molt, o aquests León Benavente, que són uns espanyols que m'agraden molt també, vull dir, ja et dic, és que m'agrada tot menys el reggaeton i les ranxeres, l'altre mm-hmm. m'agrada tot.
1: Va, acabem, t'agrada molt el rugby també, no?
0: Sí, és una afició també que em va agafar de petit. Em va agafar quan mirava els partits per la tele amb el meu pare. I, bueno, no he jugat mai, però sempre m'ha tret, no? I la veritat és que sempre que puc m'escapo i vaig a veure partits de rugby. Per la tele, per descomptat, però en directe molt millor, perquè és una experiència única que recomano a tothom. Va un dia a la vida a veure un partit de rugby, perquè al·lucinaran el ben petit que és.
1: Doncs et faré cas, un dia aniré a veure un partit de rugby, però primer m'agradaria les galtes de porc, has dit. Martí Lloveres, terrassenc, economista i escriptor, acaba fa poc d'editar, va publicar la seva primera novel·la, El silenci de Neta. Moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
0: Gràcies, Sergi, una abraçada.

0: És temps d'esports. Parlarem amb el capità de l'Hoquei Club Castellà, l'Oriol Garcia, sobre els play-offs per pujar a l'Hoquei Lliga Plata, la segona màxima categoria estatal. I ho farem des de Ràdio Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui tenim amb nosaltres el capità de l'Hoquei Club Castellà, l'Oriol Garcia. Molt bona tarda, Oriol.
2: Hola, bona tarda a tothom.
1: Com van els nervis? Com va l'anaconda, que diria aquell?
2: Bé, la veritat que nervis de moment no n'hi ha. Sí que hi ha moltes ganes. Ahir vam fer el primer entrenament de la setmana i va anar molt bé. I la veritat que amb moltes ganes d'afrontar aquest play-off, primer el partit del diumenge, i res, a gaudir-ho, sobretot.
1: Ubica'ns el castellà en les possibilitats. Tenint en

0: compte el nivell dels altres clubs?
1: Home, doncs jo crec que vist el nivell que hi ha hagut a la Lliga, la veritat que tots els que afrontem el play-off tenim opcions a passar ronda i també a endur-se a aquest ascens de categoria, perquè la veritat que som equips que tenim molt nivell, està tot molt igualat, llavors et diria que tothom parteix de les mateixes possibilitats. Al final es decidirà per detalls o per si la pilota entra o no, llavors crec que tothom parteix una mica de les mateixes opcions.
0: El Noia fa por?
1: No fa por, però és un equip que és molt elèctric, amb jugadors joves, amb jugadors que han debutat a aquesta lliga i que tenen molt futur per endavant, llavors bueno, simplement és respecte i sabem que són perillosos, però nosaltres també.
0: Por tampoc ho sé, però respecte moltíssim el que deu fer el castellà, sobretot per la regularitat, que és un aspecte que ara no serà tan decisiu en els play-off, no?
1: Sí, la veritat és que no ha sigut una temporada fàcil perquè hem passat alts i baixos amb lesions importants, sancions i etc. Però sí que és cert que la unió de grup i com ens portem fora la pista també es transmet dins la pista i això fa que siguem un equip molt, molt constant, molt regular i és el que dius, al final el play-off són dos partits segurs i al final és sortir allà, donar-ho tot a cada partit i que tinguem sort per tirar-ho endavant.
0: Veurem el primer equip al complet, hi ha alguna baixa?
1: En principi estem tots, no sé ara aquestes últimes, o sigui demà fent l'últim entrenament si hi haurà alguna cosa, esperem que no, però sí, en principi estarem tots i estarem al 100% i anirem a gaudir-ho a tope.
0: Contra el Noia aquest diumenge a 8:15 i tindrem també doncs, la següent setmana, no? Que si no tinc mal entès, jugarem a casa i el tercer partit seria a fora.
1: Exacte, així és. El diumenge anem a Sant Sadurní i res, esperem que tothom que pugui venir es desplaci cap allà, que segur que coneixent el club i les ganes que té l'afició ens sentirem com a casa i a Sant Sadurní i després el dissabte que ve aquí a Castellà estic convençut que el Pedrós està a rebentar i en aquests dos partits l'afició jugarà un paper molt clau per tirar-ho endavant.
0: Fem una crida des d'aquí, en qualsevol cas ja es comencen a moure cosetes perquè el WhatsApp bull i aquest club és com una taca d'oli que es va expandint i les crides fan efecte. L'afició suposo que és un dels punts forts d'aquest equip, no? I més contra un Noia que és un segon equip que potser no empeny tanta gent.
1: Sí, exacte, de fet és un dels motius pels quals sempre sortim a la pista a donar-ho tot i bueno, fa dos anys enrere es va veure a la Jonquera quan vam pujar de categoria a Nacional Catalana, que precisament va ser contra el Noia i la Jonquera es va tenyir dels colors del castellà i va ser un dels motius que ens va donar força per tirar aquella eliminatòria endavant i esperem que aquesta sigui amb el mateix resultat.
0: Fem balanç una mica d'aquesta temporada. Com és aquesta Nacional Catalana?
1: Doncs és una categoria que el nivell ha augmentat moltíssim respecte a l'any passat. De fet, al final de la temporada fem una mica de balanç amb l'equip i crec que hem fet més punts que l'any passat, tot i que el nivell també ha pujat més. Perquè si veiem una mica el play-off d'aquest any, dos dels equips que han pujat de primera catalana són dos dels equips que estan fent el play-off. De fet, el Mollerussa va quedar campió de Lliga i el Noia segon. O sigui, la gent que ha pujat de categoria ha pujat molt forta. Llavors, cada partit ha sigut doncs, un deixar-ho tot a la pista i la veritat que és una lliga molt competitiva i que si et despistes una mica pots estar baix com pots estar dalt.
0: Ets el tercer màxim golejador amb 33 gols. Per davant tens el Pau Andreu Gavarró. Contra qui jugareu Es preveu un partit amb molts gols? Creus que els dos equips sereu més conservadors tenint en compte el que us hi jugueu, o és un guió totalment imprevisible i ara el que estaríem fent parlant-ne és fer volar coloms, que, com es diu l'expressió?
1: Jo crec que són partits diferents. Al final, com que no és una eliminatòria que vagi de resultats, és a dir, que si guanyem o perdem de dos gols, no, a la següent partit no s'ha de remuntar, sinó es comença de zero. Són partits també que a lo millor a l'inici hi ha una mica de respecte, però després s'obren més. Per exemple, veient com va anar la semifinal l'any passat amb el Bell-lloc, crec que allà perdem 3-2 i hi ha 5 gols en tot el partit, però a casa crec que perdem 7-6 i veiem moltíssims gols. Llavors són partits que es poden obrir en qualsevol moment. Llavors nosaltres anirem allà a fer el nostre joc. Al final és un joc molt ofensiu, on intentem deixar-ho tot a la pista pressionant a dalt i desenvolupant el nostre joc, no canviarem res. I jo crec que es pot obrir en qualsevol moment i pot ser un hockey també molt divertit.
0: Què ha passat aquestes últimes jornades? Perquè si algú es mira els resultats sense saber com està la dinàmica de l'equip, podria pensar que us heu desinflat una mica des que vau aconseguir la classificació.
1: Sí, la veritat que vam aconseguir la classificació més d'hora de l'esperat, llavors això també ens ha servit per fer neteja de targetes, per això no hem estat tots en els partits que han restat, alguna lesió també hi ha hagut, altres imprevistos que teníem per dates fixades, i llavors sí que ha sigut com una mica el fet de que tothom es recuperi bé per afrontar aquest tram final de temporada, per fer neteja de tot, i la veritat que ara ja estem tots i estem entrenant molt bé, amb moltes ganes i amb la il·lusió de jugar aquests partits que ens venen.
0: Si mirem a l'altra banda del quadre, com veus els rivals?
1: Doncs són dos equips molt, molt forts, com és el Mollerussa, que aquest any ha fet fitxatges molt importants de jugadors d'ex-Lliga, i és un equip molt sòlid, que sap molt bé el que el juga. Diguem que també és un equip dur i fort, i per l'altra banda hi ha el Caldes, amb nanos molt joves, amb molt de futur també, de cara a possibles jugadors d'ex-Lliga, que es volen menjar el món i que són molt ràpids, elèctrics, també una mica semblant als jugadors del Noia, i molt ben estructurats. Llavors penso que a l'altra banda també serà una eliminatòria molt xula i que poden oferir també un bon espectacle.
0: Alcaldes, si no tinc mal entès, comparteix jugadors amb l'equip d'Hockey Lliga, que a més, tenint en compte que descens, doncs suposo que posarà tota la carn a la graella en aquestes eliminatòries.
1: Sí, de fet són jugadors que compaginen tant Nacional Catalana com Hockey Lliga, llavors és el que et dic, jugadors molt joves, amb molt de futur i que ara afrontaran aquest tram final de temporada per demostrar del que són capaços. De fet, crec que tenen també l'espineta com nosaltres de l'any passat de caure a semifinals, tot i que de campions de Lliga, llavors també sortiran molt motivats i és el que et dic, els dos equips, tant la Mollerussa com a Alcaldes, jo crec que seran eliminatòries molt dures i molt interessants, com també la nostra del Noia Castellà, també crec que podem oferir bons partits i seran interessants tots.
0: T'ha sorprès que es quedés fora algun equip com el Bell-lloc, que d'altra banda ja va bé, perquè suposo que us teníeu cremats els uns als altres, oi?
1: Sí, la veritat és el que t'he dit a l'inici, que la lliga és molt, molt dura. Llavors, petits detalls també et fan que estiguis a dalt o que et quedis a les portes, o fins i tot que lluitis per intentar salvar-te, no? De fet, el cas del Bell-lloc és un clar exemple. És un equip que té jugadors excel·lents, amb molt recorregut tant a categories superiors, i també molt bons. L'únic que els hi va marcar molt la temporada la lesió del Gerard, el porter, i són aquests detalls que et fan que no hagin entrat al playoff per punts que poder els hi van faltar. i també com el Ripoll, també un equip superdur que també s'ha quedat a les portes. Però si mires per baix de la categoria, també molts equips han lluitat molt per no baixar de categoria i tenen jugadors amb molt recorregut també. Llavors, això és el que fa divertit aquesta lliga, que no et pots despistar en cap moment i has de ser molt regular per tirar endavant tots els partits.
0: Què heu après de l'any passat? Hi ha algun error que tingueu clavat?
1: Jo crec que l'any passat potser ens va faltar una mica de fons d'armari a nivell del que és jugadors amb tema físic, que al final dels partits ens feien molt durs, i aquest any amb les incorporacions que hem fet, això crec que ho hem solucionat. Ara tenim 7 jugadors excel·lents, més el que pugui venir a reforçar-nos, i amb el tema fons d'armari hem millorat molt. També som un equip que també ha madurat molt d'inici de temporada ara, i ens coneixem moltíssim més a dins la pista. Una mica el que és millorar petits detalls que l'any passat ens van costar, i amb les noves incorporacions que hem fet, doncs polir-ho per dir el que t'he dit, que al final aquest any a la Lliga hem fet més punts que l'any passat, i la Lliga crec que ha sigut més dura i tot.
0: Com és l'Hockey Lliga Plata?
1: Doncs és una competició que també és dura, però el hockey és diferent. Penso que aquí a Nacional Catalana és un hockey més obert, més divertit, on els equips no tenen por d'anar a atacar. En canvi, l'Hockey Plata poder comença a ser una mica més defensiva, on les defenses són més dures i hi ha jugadors més rocosos. Llavors, això fa que si tens balades defensives, poder es notin més o hagis de madurar molt més les jugades per acabar fent gol. Llavors, la diferència, jo diria que la Nacional Catalana és més elèctrica, és més anem cap a porteria, i Hockey Plata una mica més conservadora, tot i que també hi ha equips molt oberts, i ja Hockey Lliga, si fas el salt, ja allà penso que és més conservadora.
0: Ets un pilar de l'equip, ets capità, un home respectat al club. Com et fa sentir? Més enllà dels resultats, de si això acaba bé o malament, Oriol García com se sent?
1: La veritat que molt orgullós. Molt orgullós de tota la feina que he fet, que estic fent. Em veig molt també orgullós i il·lusionat, perquè veus a la gent de la grada com gaudeix amb l'equip, com quan acaben els partits tothom et felicita, hagis guanyat o perdut, que la gent vegi que ho dono tot, que no em guardo res dins la pista. Llavors, al final vaig venir al Castellà amb un objectiu clar, que era donar tot el que vaig aprendre fora, i crec que això està donant resultats. Llavors, la veritat és que em sento orgullós, i la gent també m'ho fa veure d'aquesta manera. Llavors, estic feliç, content i amb ganes d'ara en aquest playoff donar-ho tot. Si surt cara perfecta, ho celebrarem, i si surt creu, també ho celebrarem, perquè al final és un premi tot el que estem vivint.
0: I tant que sí, perquè sense perdre l'essència, sense deixar de ser un club de poble, alguna cosa sí que ha canviat al Castellà. Venen jugadors de fora, jugadors amb moltíssim nivell. El pavelló sempre s'ha omplert, també quan estaven a segona catalana. Però sí que hi ha hagut un canvi, sobretot de com ens miren des de fora, no? De com estem al club, de les expectatives que es dipositen sobre l'equip.
1: Sí, el fet ha sigut una mica aquest de posar Castellà i el club en el mapa de l'hoquei patins, perquè al final no deixem de ser un club molt jove que sí que té molta empenta, però poder el que li faltava era tenir un equip a una categoria alta on el hoquei fos més visible, i de la manera que ho hem fet i lo ràpid que ho hem fet, també. Perquè vam passar d'estar a segona catalana a pujar a Nacional Catalana, on la primera temporada l'any passat ja ens vam plantar en un play-off. Ara és la segona temporada de la categoria, també ens hem plantat al play-off. Llavors, jo crec que és posar el club en el radar de l'hoquei català. I també a nivell d'experiència dels jugadors. O sigui, som jugadors de la casa, el que és el Pilar, i jugadors que hem estat fora i ara estem tornant al club tot allò que vam aprendre fora. Llavors això també fa que l'energia hagi canviat, la gent que ve de fora s'integra moltíssim al club, sent aquest sentiment que la gent de dins intenta transmetre. Llavors això fa també una mica aquesta sinergia de que tot tiri endavant i tot surti bé.
0: Cordeu-vos el cinturó, que venen corbes. Oriol García, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort.
1: Moltes gràcies a vosaltres i res, esperem que tothom que pugui vingui el diumenge i nosaltres ho donarem tot a la pista i esperem que la gent a la grada també pugui gaudir-ho moltíssim.
0: Segur que sí. Molt bona tarda, Carme.
2: Gràcies, Guillem, i molta sort desitgem des del Connectats a aquest equip que s'està jugant l'ascens a l'Hockey Lliga Plata. Moltíssima sort al Hockey Club Castellà.

0: Ràdio Sant Cugat. Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la Ràdio Sabadell.
1: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
0: Ràdio Municipal de Terrassa. El Prat Ràdio.
2: Bona tarda. El Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Bona tarda. Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
4: Bona tarda. L'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb...
5: Considera que en principi no ets aplàstica. Un detall ja es manifesta en superfície.
1: Hola, bona tarda a tothom. Soc la Mireia Sanz de Ràdio Sabadell i com que estic molt feliç de que faci calor per fi, que per fi puguem desconfinar la roba d'estiu i puguem gaudir del canvi d'armari el que ens vam avançar a fer-lo, us proposo avui que escolteu i que balleu al ritme d'aquest fa calor dels Antònia Font.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: La festa a Baja Mar és una activitat que se celebra des de l'any 1978 a Badalona. Aquest any, però, més enllà de les sardines i el rom cremat que s'ofereixen en aquest sopar popular, la festa ha estat notícia per l'embolic amb la seva data de celebració, fins al punt que es va plantejar la suspensió de l'activitat. Per saber-ne els motius, parlem amb la Marta Soler, que és presidenta de l'Associació de Veïns del Centre de Badalona. La tenim al telèfon amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, no, Carme, estic amb la Marta Soler, presidenta de l'Associació de Veïns del Centre de Badalona. Què tal, Marta? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, molt bé.
1: Bé, Marta, abans de parlar sobre l'embolic d'aquest any, de la celebració de la festa a Baja Mar, per qui ens escolti i no sàpiga en què consisteix aquesta activitat, què feu en aquesta celebració?
2: Aquesta festa, la festa Baja Mar, o popularment dita sardinada, és una festa que aglutina a la platja dels pescadors amb molta gent, on hi ha havaneres, sardines i ron cremat, a més de moltes, bueno, les havaneres tradicionals i també un grup de cantaqueig.
1: És una festa, per tant, que entenc que es fa a l'hora de sopar, no? És un sopar popular.
2: Sí, és una festa que comença més o menys cap a les 8, però que el plat fort, diguéssim, ve amb una cantada d'havaneres. Aquest any el fa el grup de Gairó. I estem molt contents perquè és un grup molt popular i diferent també al que hem sentit fins ara.
1: I l'heu organitzat sempre des de l'Associació de Veïns del Centre?
2: Sí, sempre des de l'any 78, que s'organitza des de l'Associació de Veïns del Centre. Hi ha una cinquantena o més de voluntaris de totes les generacions que participen en diferents espais dins del nostre recinte, on fem les sardines, on preparem el pa amb tomàquet, la llei julivert, les begudes, el ron cremat i també les onatiquets, evidentment.
1: I pot participar tothom qui vulgui, entenc, de Badalona.
2: I pot venir tothom qui vulgui, tant a dins com a fora. Si es proposa com a voluntària, nosaltres encantats.
1: Sempre s'ha fet a la platja dels pescadors?
2: Sempre s'ha fet a la platja dels pescadors l'últim dissabte de maig. Que era una mica l'acte que tancava les festes de maig.
1: D'acord.
2: Ara, mica en mica, com que la ciutat és molt gran, cada vegada hi ha més oferta cultural i social, i llavors doncs, potser s'allarga una mica més, però nosaltres tradicionalment sempre hem fet l'últim dissabte de cada maig.
1: Just ara ho deies, que és una festa que sempre s'ha celebrat l'últim dissabte de maig, i enguany ho feu el 30 de maig. Fa quants mesos que vau tancar aquesta data?
2: Nosaltres des de l'octubre, que sabem que ens va venir la data donada des de l'Ajuntament, perquè també ells tenen el calendari marcat de com s'organitzen aquestes festes, i se'ns va dir això, que la festa Baja Mar podia ser el dia 30, nosaltres ens vam alegrar perquè el cap de setmana anterior és pont de Pentecosta, i llavors, clar, contents de poder-ho fer com sempre. Però el que passa és que després ens vam adonar, el mateix 17 de maig, quan vam anar a veure a la platja, perquè vam haver de veure com estava la sorra, el mar s'ha menjat molta sorra també, i havíem de veure si realment es podia fer allà. En aquell mateix moment se'ns va dir que també conviuríem amb la festa, amb la cursa del dimoni. La cursa del dimoni, bueno, durant molts anys s'ha fet al voltant del 10 de maig, després s'ha passat al juny. És una festa que també és tradició, perquè també fa molts anys que hi és a la ciutat, però que s'ha anat bellugant en el calendari i també en horaris.
1: Quin dia us vau assabentar? Quin dia us van dir que coincidirien les dues festes?
2: Ens en vam assabentar el 17 d'abril, quan estàvem allà a la platja i estàvem mirant la sorra, i algú va dir: "Ah, oh, però vigilem, perquè també la cursa del dimoni coincideix el mateix dia." Aleshores nosaltres vam dir: "No, no, això s'ha de poder canviar", i els tècnics van dir que ja ho resoldrien.
1: Per tant, vosaltres des del primer moment vau contactar amb l'Ajuntament per dir-los que no podia haver-hi coincidència entre aquestes dues activitats?
2: Nosaltres vam dir que no podrien conviure aquestes dues activitats. Tot i això, en aquell mateix moment es va deixar de banda, perquè semblava que ja ho resoldrien i que la nostra data no es mouria. Unes setmanes més tard, després de Sant Jordi, vam tornar a quedar també amb el tècnic d'esports, i allà ens va explicar en què consistia la festa ahir, la cursa del dimoni, i vam veure claríssim que no podien conviure les dues activitats juntes, perquè la cursa passa per la Rambla i pel passeig marítim. I clar, la gent que vol accedir a la festa Baja Mar ha de passar per la Rambla i pel passeig marítim, i això era inviable. A més de tota una megafonia que comporta una cursa, i de posteriorment es veu que la cursa del dimoni acaba amb una fideuà, que es fa en el mateix lloc on nosaltres hem de posar l'escenari de les havaneres. Llavors era una cosa inviable.
1: La cursa se celebrava al matí, entenc, o era per la tarda?
2: No, era per la tarda.
1: D'acord.
2: Comença a partir de les 6 i hi ha 3 tipus de cursa, segons el quilometratge, i també hi ha una cursa infantil. I clar, acabava com a les 8 o gairebé les 9, allà mateix on estàvem nosaltres. I segons el tècnic, són unes 3.000 persones que mou la cursa del dimoni. Llavors, també per seguretat de les persones, no només que han de creuar, o nosaltres que hem de portar la furgoneta fins a la platja on descarregar tot el material, era impossible.
1: Per tant, amb aquesta interlocució amb l'Ajuntament, vosaltres des d'un primer moment vau dir que la festa no es podia moure perquè ja havíeu tancat alguns dels actors implicats, com per exemple, si no m'equivoco, la participació del grup de Gairó, de les Habaneres, que ho havíeu tancat al febrer, i ja us era impossible moure de data la festa de Bajamar, no?
2: Exacte, nosaltres ja teníem el grup contractat, ens feia molta il·lusió també aquest grup, aquest any ens ho havíem mirat molt més, i aleshores vam dir, bueno, amb la bona voluntat, com que semblava que l'Ajuntament no proposava cap alternativa, amb la bona voluntat nostra vam dir, intentarem veure si tenim prou voluntaris per fer-ho el cap de setmana abans, el 23, que coincidia amb Pont.
1: Sí.
2: Resulta, vam fer la nostra crida, vam veure que no, vèiem que també de Gairó no ho podria fer el 23, i a més, també ens vam assabentar que hi havia Habaneres a dalt la vila. Aleshores, som entitats germanes, nosaltres tampoc no volíem fer competència a una entitat veïnal.
1: L'Ajuntament, des del primer moment, us va proposar de canviar la data de la cursa del dimoni? És a dir, contemplaven aquesta possibilitat o van preferir veure si vosaltres movíeu la data de la festa de Bajamar i a partir d'aquí, doncs, mirar de gestionar-ho tot?
2: Ens van dir que era impossible canviar la data o canviar el recorregut. Aleshores, nosaltres, després de fer la nostra introspecció, vam decidir també dins la Junta que si no ho podíem fer el 30, no ho faríem, perquè no teníem tots els agents indispensables. Ni venia Cantaqueig, ni venia de Gairó, hi havia molts voluntaris que potser estaven de pont. El cas és que vam decidir que ens plantàvem i que no ho faríem. Aleshores, explicar-ho a la regidoria de districte, també als tècnics, a partir d'aquí sembla que la cosa es va moure una mica més.
1: Quants dies van durar les converses amb l'Ajuntament?
2: 2 setmanes, ben bé.
1: Per tant, parlem des de Sant Jordi fins a...
2: Bé, fins al dia d'avui.
1: Fins a ben entrat maig.
2: Sí, bueno.
1: D'acord.
2: Sí, sí, fins ben bé el 13 de maig.
1: D'acord. I dissabte, 9 de maig, vau explicar que finalment, després de totes aquestes converses amb l'Ajuntament i la negativa inicial del consistori de no moure la cursa al dimoni, el dissabte 9 de maig vau explicar que finalment no hi hauria festa a Bajamar. Aquesta explicació va servir per fer pressió a l'Ajuntament, creieu?
2: Sembla que sí. No vam enviar un comunicat oficial, però sí que donàvem la nostra posició de que no s'havia tingut en compte, de que una cosa està clara, que els departaments no es comuniquen i que quan s'ha fet el programa i han vist que coincidien en espai-temps dos actes importants que mouen molta gent, doncs que no hi havia hagut... no ens havien preguntat entre departaments què feia un i què feia l'altre i quines coses es necessitaven. Aleshores, quan realment es va veure el que feien uns amb la cursa del dimoni i què fèiem nosaltres amb la festa Bajamar, nosaltres vam decidir que no, i també els tècnics van veure que era inviable. A partir d'aquí, d'aquest pseudocomunicat, per dir-ho d'alguna manera, perquè nosaltres vam haver-ho de comunicar als socis, també internament ho vam comunicar a la regidoria i districte, la cosa es va començar a moure. Però ens havien proposat coses més aviat descabellades, que nosaltres no podíem coincidir amb una altra entitat veïnal, per exemple. Nosaltres volíem el nostre grup, el nostre espai i la nostra manera de fer-ho, com s'ha fet fins ara. Al llarg de tot aquest temps, només s'ha anul·lat la festa de Bajamar en 3 ocasions, 2 per pluja i 1 per la Champions, que al final la Junta en aquell moment va decidir que no es feia la festa a Bajamar, però que sempre hi ha estat, no? I sempre ha estat l'últim dissabte de maig, i així ho volem continuar fent. Aleshores, una de les coses que a partir de ja reclamem és que de cara al maig del 2027 es tingui en compte la nostra data i que volem estar també el dia que es facin les programacions oficials, prèvies a les oficials, perquè no ens torni a passar el mateix. Ja no només per la festa de Bajamar, sinó per competència amb altres actes que estiguin en el mateix espai.
1: Per tant, aquí el que ha fallat és la comunicació entre l'Ajuntament i les entitats veïnals, o hi ha alguna entitat que aglutini totes aquestes associacions veïnals?
2: A veure, hi ha els consells de districte nostres, interns, que nosaltres sí que estem coordinats i sabem les coses que fem entre nosaltres, però això no... Les festes de maig les ha de coordinar l'Ajuntament i han de saber quins actes es fan i com es fan.
1: Clar,
2: i està clar que una cursa al mig del passeig no és compatible amb una festa Bajamar si després acaba amb una fideuà on nosaltres a la Sardinada venem uns tiquets i la fideuà és gratuïta, no sé si pels corredors o per més gent,
1: clar, clar.
2: Perquè no en tinc coneixement, perquè no sóc de curses jo. El cas és que hi havia massa gent en un mateix espai.
1: Clar, o sigui, no deixa de ser sorprenent que des de l'Ajuntament no hi hagués informació o no se sapigués que una festa tan tradicional i que porta tants anys celebrant-se aquella de mateixa data es passés per alt.
2: Exacte, és clar, és que la cursa del dimoni també ha anat variant durant el temps, ja no només en dates, sinó horaris, i a més això de la fideuà és una cosa bastant recent. Aleshores, clar, és que hi havia... Bueno, això tothom ho veu claríssim, però a vegades no sabem prou bé les coses que passen a la ciutat i potser ens hauríem d'informar millor abans de fer un programa de festes on estan dos actes que solapen.
1: Tornant al dissabte 9 de maig, que és quan vau explicar que tot feia indicar que no hi hauria festa a Bajamar, l'Ajuntament, diguem que es va posar les piles, per dir-ho d'alguna manera, en trobar una solució... I la setmana passada, dilluns, sí que vau anunciar, almenys vau fer un post a Instagram en què dèieu que sí, que la festa de Bajamar se celebraria el 30 de maig. Com es va gestar aquesta situació i quina és la vostra reacció?
2: Això va ser també perquè la regidora d'Esports es va posar en contacte amb nosaltres, ens va dir que nosaltres no havíem de canviar la data ni el lloc, evidentment, de la festa de Bajamar, i que en tot cas es canviaria o la data de la cursa o el recorregut que es faria amb la cursa. Encara no ho sabem oficialment, però sembla ser que es canviarà de data.
1: I de cara al futur, comentaves abans que imagino que la solució és que les entitats veïnals que organitzeu festes populars doncs participeu, no?, en aquesta calendarització de totes les activitats de les festes de maig.
2: Sí, i que se'ns valori per la feina que fem. Perquè movem molt de voluntariat, un volum de gent que després també... Això és un acte com molt entranyable, molt tranquil, on hi van gent de totes les edats, des de gent més gran que gaudeix de les havaneres fins a gent més petita i canalla que fa com un pícnic a la platja i famílies que es troben. No sé, és un acte que cal conservar i que nosaltres volem conservar. Per això, en el seu moment, ens va doldre molt haver de decidir que no ho podríem fer. Però gràcies a aquesta pressió que hem fet una mica entre voluntaris i parlar-ho amb la gent del govern, doncs hem aconseguit doncs, que es mantingui.
1: Doncs sí, sort que al final ha tingut un final feliç i es podrà celebrar la festa a Bajamar, tal i com teníeu previst des de fa molts mesos, i esperem que això no es torni a produir en altres situacions o en altres festes o en altres anys. Marta Soler, presidenta...
2: Aprofito també, perdona, per convidar tothom que vingui a la festa a Bajamar, si no sap el que és, que jo crec que ja tothom ho sap, però que vingui a gaudir de les havaneres, del ron cremat, de la comunitat en general, no? de ciutat, que vingui a gaudir de la platja, que encara és de tots, i gaudir d'aquesta vesprada junts.
1: I que a més és una festa diferent i que la feu des dels veïns, des del poble.
2: Sí, i a més és una festa molt estimada tant per la gent que ve a gaudir-la i ja està, com la gent que hi treballa a dins, que ja et dic que són molts i són moltes hores i és molta feina.
1: Doncs tothom que ens escolti, convidat a la festa Bajamar. Marta Soler, presidenta de l'Associació de Veïns del Centre de Badalona, moltíssimes gràcies per atendre la trucada al Connectats.
2: Gràcies a vosaltres, adeu.
0: Doncs nosaltres també us hem de dir adeu, s'ha acabat el nostre temps, demà tornarem amb l'edició de dijous sota el braç. Gràcies a tots, fins demà.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ladies and gentlemen,
3: welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
7: Sembla que ara sí. Comencem a pensar que la sequera que hem patit no era per sempre i que de tant en tant plou i plourà, com sempre. Per això creiem que avui és la nostra obligació començar Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb una cançó dedicada a la pluja. Paul Desmond, el saxofonista el més elegant de la història i el Modern Jazz Quartet, el grup més elegant de la història, ens porten Here's That Rainy Day. Aquí teniu aquest dia de pluja.

Paul Emil Breitenfeld, Paul Desmond, per a les persones aficionades al jazz. Era fill de pare jueu amb origen a la regió centre-europea de Bohèmia, actualment part de la República Txeca. La seva mare era d'origen irlandès i catòlica i, a més, patia un trastorn obsessiu compulsiu que, òbviament, va complicar molt la infància de Paul Desmond. El seu primer instrument va ser el violí, però per indicació del seu pare, que també era músic professional, pianista i organista en el seu cas, es va decantar primer pel clarinet i finalment pel saxo alt. A Paul Desmond el solem relacionar sempre amb el quartet del pianista Dave Brubeck. No oblidem que Desmond és el compositor de Take Five, la cançó gran èxit d'aquesta formació. Però Paul Desmond també va protagonitzar una notable carrera en solitari col·laborant amb altres músics i formacions famosos, com prova aquesta gravació que acabem d'escoltar, aquesta Here's That Rainy Day. Seguim amb la noia que té la veu barreja de mel i de bourbon, com la va definir un crític americà a l'inici de la seva carrera. Parlem de Diana Krall. Per cert, hem de fer dues observacions. La primera és que li hem dit noia, tot i que sabem que el proper novembre arribarà als 60 anys. Per tant, noia. I, molt important, segona observació, no oblideu que està de gira mundial i que la tindrem a Barcelona, als Jardins de Pedralbes, el proper 18 de juliol, i dos dies més tard, el 20, als Jardins del Cap Roig, a Calella de Palafrugell, al Baix Empordà. Concerts en dos jardins que ens porten a la cançó Garden in the Rain, jardí sota la pluja, que ens permet continuar amb el tema meteorològic.

Garden in the Rain, Diana Krall també canta a la pluja. I per donar un aire una mica més europeu a aquest començament de programa, anem cap a Itàlia, on hi trobem una big band anomenada la Rainbow Jazz Orchestra, és a dir, l'orquestra de jazz de l'Arc de Sant Martí, que és un fenomen també relacionat amb la pluja. Aquesta orquestra la dirigeix el músic Duccio Bertini i el disc que hem portat el va editar l'any 2014 la discogràfica terrassenca Temps Record. Hem escollit, ben conscientment, la cançó que es titula Gentle Rain, pluja suau.

Efectivament, estem fent i estem escoltant Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Fa un moment hem parlat d'Itàlia i de la discogràfica catalana Temps Record. No deixem aquest fil i acabem d'arribar fins a casa. L'any 1996, per iniciativa d'una colla de músics catalans dirigits per Oriol Bordes, es va crear la Barcelona Jazz Orquestra. Tres anys després de la seva fundació, també a través de Temps Record i del seu propietari, el productor Pep Roig, es va editar el primer disc, que es titula September in the Rain, setembre sota la pluja. El títol ens va molt bé per l'aire meteorològic d'aquest començament de programa, tot i que, clar, el mes ens grinyola una mica, però ens és igual, ens quedem amb l'ú de la pluja. I aquí teniu la versió de la peça que dona títol a l'àlbum que van fer l'orquestra, la Barcelona Jazz Orquestra, amb dos convidats americans, el cantant Randy Greer i el saxofonista alt Jesse Davis.

September in the Rain, la Barcelona Jazz Orquestra. I encara no abandonem del tot això de la meteo, però canviarem de fenomen, això sí. Aprofitant que la pianista japonesa Hiromi actuarà en el festival Bijazz de Vilafranca del Penedès el proper 5 de juliol, hem portat el seu disc titulat Brain, que és de l'any 2004, en el que hi ha la cançó Wind Song, és a dir, la cançó del vent. I ara sabrem si es va inspirar en un garbinet amable o si ho va fer en una tramuntanada.

Wind Song, la cançó del vent que ens ha interpretat la pianista japonesa Hiromi Uehara i el seu quartet des del seu disc Brain de l'any 2004. I hem estat tan preocupats pel temps meteorològic que quasi passem per alt que aquesta setmana es celebra l'1 de maig, el dia dels treballadors, de les treballadores i, en definitiva, de totes les persones que treballem. I la manera més jazzística de recordar aquesta data és, òbviament, escoltant una vegada més la cançó més coneguda del grup dels germans Adderley. Adderley eren Julian, conegut com a Cannonball, que era el saxo alt, i, aparentment una miqueta més a l'ombra, Nat, que era el germà trompetista, però no oblidem el compositor d'aquesta work song melodia famosíssima. Us portem la versió que van gravar l'abril de 1975, que incorporava piano elèctric i algun aparell electrònic més. Aquí la teniu, work song, pels germans Julian i Nat Adderley.

0: Lorber, and you're listening to Jazz It.
1: Jazz It, BTV, xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Deixem enrere, finalment, els temes meteorològics i centrem-nos en l'actualitat musical, concretament en la del club de jazz més antic de Barcelona, que és el Jamboree, que es troba, com segurament sabeu, a la plaça Reial de la ciutat. Aquest dissabte, dia 4 de maig, totes les persones amants del jazz fusió hi tenen una cita inexcusable, perquè ens visita un grup anomenat, de manera molt justa, All Stars, que lidera el saxofonista Bill Evans. Atenció, perquè aquest nom, Bill Evans, es repeteix en la història del jazz, ja que un dels més grans pianistes del gènere, un autèntic revolucionari, també es deia així. Però va morir fa 44 anys, per tant, no hi ha confusió possible. El que tenen els dos Bill Evans en comú és la seva relació amb Miles Davis. El pianista va formar part del seu grup, Quinteto Sextet, als anys 58 i 59, i va participar, a més, en la gravació del disc imprescindible Kind of Blue, un disc clau en el naixement del jazz modal. Però a nosaltres avui ens interessa l'altre Bill Evans, el saxofonista que va estar al costat de Miles Davis entre 1980 i 1984, que era una etapa de recuperació personal i d'electrificació musical del trompetista, de Miles Davis. Evans ve a Barcelona i al Jamboree amb John Medeski en els teclats, Keith Carlock a la bateria i Félix Pastorius, el fill de l'enyorat Jaco, en el baix.

Acabem d'escoltar Red Dog, una cançó que podeu trobar en el disc Starfish and the Moon del saxofonista Bill Evans, gravat l'any 1997. És un disc, en certa manera, atípic en la seva producció i se'l coneix com el disc acústic de Bill Evans. Això és degut a que ell ha treballat en àmbits molt diferents des del costat més avantguardista, que era el de Miles Davis, John McLaughlin, Mark Egan o Marcus Miller, fins a l'activitat més popular fent gires i gravacions amb estrelles del pop-rock, passant per les seves aventures amb fusions, amb aire funky, aproximacions al hip-hop, etc. És un autèntic tot-terreny, Bill Evans. Un bon exemple del seu perfil més jazzista, més integrista, el forma el grup Soul Bob Band, que va liderar juntament amb el trompetista Randy Brecker i que va funcionar a començaments dels anys 2000. També hi havia David Kikoski en els teclats, Victor Bailey en el baix, i la cosa sonava així.

Dixie Hop, Randy Brecker, trompeta, Bill Evans, saxo. Evans, recordem-ho, Bill Evans actua el dissabte 4 de maig en el Club Jamboree de la Plaça Reial de Barcelona amb un quartet All Stars. El baixista és el membre més jove d'aquesta formació i, com hem dit abans, és Félix Pastorius, fill del geni del baix elèctric Jaco Pastorius. Félix té actualment 41 anys, també es mou per l'àmbit de la fusió i, sens dubte, la seva etapa més popular va ser quan va formar part dels Yellow Jackets entre els anys 2013 i 2016.

0: I'm Jimmy Haslip from the Jeff Lorber Fusion, and you're listening to Jazz It.
1: L'actuació de Bill Evans i el seu quartet All Stars és, sens dubte, un plat fort d'aquest mes de maig en el Jamboree, el club de jazz de la plaça Reial de Barcelona. Però no oblideu que cada dia hi ha música en directe en aquest club. Música de gran qualitat, protagonitzada moltes vegades per músics locals, i música d'estils molt diversos. Teniu jazz, soul, blues, boogie-woogie. Segur que alguna de les propostes us pot interessar. Per exemple, el dia 24...

celebracions de la carrera de Scott Hamilton. És de 1977 i es titula Ill Wind, que podríem traduir com a mal vent. La segona cançó és molt més recent, la va gravar en directe a Benicàssim, a la Plana Alta, l'any 2017, i es titula Summer Wind, vent d'estiu. Amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes que avui afecten el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i la UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Sigui com sigui, avui els sindicats convocants de la vaga han de presentar per escrit quina és la seva proposta econòmica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 21 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra per als pressupostos, com la gestió de les inversions de l'Estat o la creació de la nova línia de tren orbital. També s'ampliarà el cos de Mossos d'Esquadra en 3.000 agents més. A Catalunya, el govern accelera la negociació amb els comuns i demana a Esquerra que el pacte pels comptes es converteixi en una col·laboració per als propers anys. Pedro Sánchez defensa a ultrança la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ho ha fet al Congrés, davant les crítiques d'Alberto Núñez Feijóo, que aprofita aquest cas de presumpta corrupció per tornar a reclamar la dimissió del president. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exterior israelià Itamar Ben-Gavir mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de Lliga i Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a PortAventura. I en cultura, Aina Clotet triomfa a la setmana de la crítica del Festival de Canes amb el premi a la millor interpretació revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb un accident a la B22 al Prat de Llobregat, on està allà hores d'ara un carril de circulació en direcció a l'aeroport amb un quilòmetre de retencions. Parlem també a hores d'ara també precisament de retencions habituals, sobretot a l'àrea metropolitana i accessos de Barcelona. Cap al nus de la Trinitat ja tenim congestió habitual per la C58 en tot el seu tram, de manera intermitent des de Sant Quirze, també en l'últim tram de la B20 a Santa Coloma de Gramenet. De retruc, tot plegat, ens deixa afectacions dels primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. El Vallès és un sector on també tenim cues, a la AP7 entre Mollet i Montmeló en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A la C17 i C59 hi ha un quilòmetre de lentitud a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. Per últim, des del Llobregat recordem que continua aquesta congestió habitual de manera intermitent a la A2 i a la B23 des del Papiol i Pallejà també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Doncs ara cedim el relleu en Lluís Miquel Pérez perquè ens faci la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, un dijous de temps completíssimament tranquil. Avui no esperem que hi hagi tempestes i, de fet, de núvols importants tampoc. Al llarg d'aquest matí, alguns que sé que s'han format cap al sud de Tarragona, de fet, a hores d'ara hi ha boira en alguns racons de l'Ebre, però ràpidament aquests núvols més baixos s'acabaran dissipant. Al migdia i la tarda, de força sol, quatre núvols prims, també d'altres que creixeran al Pirineu, però núvols decoratius. I la temperatura que s'enfilarà més que la d'ahir. De fet, en alguns racons de les comarques de Ponent ja estarem fregant els 33 o 34 graus. Només arran de mar aquesta temperatura quedarà un palet més frenada. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: La reunió que han mantingut els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu? Intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent. I s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Almós.
4: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
5: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
4: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
6: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
7: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
4: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
1: Mentrestant, centenars d'educadores d'escoles bressol s'han manifestat al centre de Barcelona per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar també més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. És la segona jornada de vaga d'aquest mes de maig de les escoles bressol i diuen que continuaran si el Departament d'Educació no els escolta. Ens ho explica ara la Judit Vallès.
8: Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una manifestació de més d'un miler de professionals d'escoles bressol que denuncien ser els grans oblidats a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
9: Molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, això vol dir una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
8: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de les places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
1: La reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat celebrada aquest dimecres a Madrid ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents el 2030, xifra que es va pactar en l'anterior bilateral. Mentrestant, a Catalunya acabem de conèixer que el govern signarà aquest matí amb els comuns l'acord per als pressupostos. Un dels punts clau d'aquesta negociació ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per l'incompliment dels topalls dels preus del lloguer. De la seva banda, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no es relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit l'Amunt Carvajal.
10: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
11: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
10: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
12: Sé que això no és un punt d'arribada de res, sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
10: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
13: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
10: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
1: I del Parlament de Catalunya al Congrés dels Diputats, on el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero, recentment imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'hi arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió. Feijóo també ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que ell ho canviarà tot això. És una crònica d'en Jordi Casino.
14: En un nou i tens cara a cara a la cambra baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
15: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
16: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
14: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
17: 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda. Sí. Y tanto. Que existe una cacería judicial. Sí. Y tanto. Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más. Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
14: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
1: Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià Itamar Ben-Gavir mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu i tres d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el mateix ministre israelià Benjamin Netanyahu, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta als valors ni a les normes d'Israel. I quan són un quart de vuit del matí us expliquem que Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània convocada a través de les xarxes socials. Al matí i a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista. Un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, denunciava justament les mancances del sistema i la falta de recursos de les administracions locals.
18: Malauradament, el sistema ha fallat. I ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat. I ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
1: Jonathan Andic demanarà tornar a declarar davant la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort del seu pare. El fill del fundador de Mango farà la petició un cop hagi analitzat el sumari del cas, que consta de 1.400 pàgines. Mentrestant, la seva defensa treballa per desmentir el que considera que són greus imprecisions dels informes dels Mossos. Creuen que es basen en interpretacions esbiaixades de missatges sense context. També intenten desmuntar que Andic planifiqués l'homicidi per un mòbil econòmic. En paral·lel, Mango ha traslladat un missatge de tranquil·litat als empleats i diu que la col·laboració amb la investigació per la mort d'Isaac Andic ha estat i serà màxima. Jonathan Andic continua com a vicepresident del Consell d'Administració de l'empresa. I el fons d'inversió holandès New Amsterdam Developers ha fet efectiu el desnonament a Barcelona de Lolalla, una mare soltera amb els seus tres fills menors que es troba en una situació acreditada de vulnerabilitat. Era la segona vegada que s'intentava el llançament d'aquest pis del carrer de Buenos Aires número 60 a l'Eixample, però la setmana passada la falta d'efectius policials i la pressió del sindicat de llogateres ho van evitar. Aquesta vegada, amb la presència dels antiavalots dels Mossos, que van obrir pas a la comitiva judicial, van treure'ls de l'habitatge. La dona va tenir un atac d'ansietat i se la van endur en ambulància a un centre mèdic. El fons NAT vol buidar aquests pisos per convertir-los en espais de co-living. Així ho explicava Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
19: Pel mateix preu que una família estava visquent en un pis, ara volen llogar cada una de les habitacions. Volen llogar cada habitació pel preu de 900 euros. Estem parlant d'una empresa estrangera que incompleix constantment la llei i fa lloguers de temporada absolutament il·legals.
1: I el Sindicat de Metges de Catalunya continuarà amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor. La darrera, aquest dimecres, per exigir al president de la Generalitat, Salvador Illa, que es posi al capdavant del diàleg amb el col·lectiu mèdic, un diàleg que, de moment, no existeix. Avisen que la sobrecàrrega assistencial està posant la sanitat en risc. És una informació de la Maite Polo.
20: Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
21: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
20: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses, una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El sindicat Metges de Catalunya insta els facultatius a complir estrictament l'horari de feina i no regalar, com diu la campanya, ni un minut més.
1: El Ministeri de Sanitat ha aprovat l'ampliació del cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. S'afegeixen, doncs, les franges que van dels 45 als 49 anys i dels 70 als 74. La implantació serà progressiva i les comunitats autònomes tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys. La Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer celebra la mesura, però demana al departament una ràpida implantació.
22: D'aquesta manera s'incorpora l'evidència clínica del nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 40, dels 50 anys i després dels 65. Ara esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa.
1: El Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs definitivament dissabte a Mestalla. Després de la festa a l'estadi i la rua, l'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araujo i el president electe, Joan Laporta, van fer els parlaments.
23: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
24: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
1: I el Barça femení farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà a l'escenari de la final de la Champions. L'Ullevål Stadion Catacoll explica com afronta el vestidor la final davant del Lió i llença un missatge crític amb l'estadi escollit per a la disputa de la final, ja que només té capacitat per a 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
25: Obviamente que aquesta setmana pues sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmà més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
1: El Joventut s'ha assegurat la presència al play-off de la Lliga ACB amb una victòria a la pista del Tenerife per 98-100. Els verdinegres, que van anar per darrere en el marcador durant gran part del partit, van forçar la pròrroga amb una cistella de Han quan faltava un segon per al final. En el temps afegit, un parcial de 6-8 gràcies a un tap de Ricky en un llançament de 3 dels insulars a l'últim segon. Va donar la victòria als badalonins. I el projecte del nou pavelló del Baxi Manresa prem l'accelerador. La Generalitat ha oficialitzat el seu suport econòmic al projecte impulsat pel consistori manresà. Més detalls en aquesta crònica d'Arnau Espigares, de Canal Taronja Central.
0: 30 milions d'euros i l'esperança de tenir el projecte adjudicat abans del desembre. Aquesta és la primera previsió que té l'Ajuntament de Manresa en el futur nou pavelló del Baxi Manresa, al Congost. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha expressat el compromís de la Generalitat amb el projecte.
2: Hem volgut sumar, i quan tothom vol sumar, tant Ajuntament com Diputació, com Govern de la Generalitat, com Consejo Superior de Deportes, en aquest cas, tot és una mica més fàcil. Nosaltres volem des del principi, hem volgut des del principi, saber quin serà el projecte definitiu i a partir d'aquí donar aquest suport.
0: El projecte inicial no era fer-ne un de nou, era remodelar l'actual pavelló que gestiona el Baxi Manresa. El canvi d'estratègia va ser per evitar incidències al club i a la competició durant les obres, ja que afectaria dues temporades.
3: És veritat que havíem parlat entre 18 i 20 milions quan havíem de rehabilitar i ampliar l'equipament actual, però també hem dit que un equipament nou estarem cap als 30.
0: El futur pavelló tindrà capacitat per entre 5 i 6.000 persones i vol convertir-se en un equipament polivalent per a grans esdeveniments esportius, culturals i socials de la Catalunya Central.
1: I la Federació Espanyola de Patinatge ha aturat provisionalment el play-off d'ascens a l'hoquei Lliga masculina. La decisió arriba després que el Lloret impugnés el partit contra el Mataró per una possible alineació indeguda del porter maresmenc. Ara s'ha de decidir si els 3 punts passen al Lloret, fet que donaria l'ascens als salvatans i enviaria el Manlleu a la promoció d'ascens. El president del club osonenc, Santi Rusquelles, reivindica que cal fer efectiu l'ascens assolit a la pista.
5: Nosaltres estem tranquils, nosaltres som equip d'hoquei Lliga, esportivament i a dintre de la pista som equip d'hoquei Lliga, a nivell de junta entenem que no podem acceptar-ho i de moment intentarem doncs, que això que hem assolit a dintre de la pista doncs, segueixi i segueixi en peu fins al final i que l'any que ve siguem equip d'hoquei Lliga. Aquest és el nostre objectiu.
1: Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica del Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. Viva és una tragicomèdia sobre la por de la mort i el viatge d'alliberament de la protagonista, Aina Clotet, una dona que agafa les regnes de la seva vida després de superar un càncer de pit. El jurat ha destacat que el personatge és difícil i radical, però es fa estimar i que Clotet aconsegueix una actuació visceral i molt divertida.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
1: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
3: Propostes en xarxa.
4: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literarum. Literarum és la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa a la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literarum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició del Literarum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literarum.cat.
0: La xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 del matí i encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes que avui afecten el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i la UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Sigui com sigui, avui els sindicats convocants de la vaga han de presentar per escrit quina és la seva proposta econòmica. Sobre aquesta negociació i sobre l'efecte de les vagues en el desenvolupament del curs en parlarem tot seguit amb l'Idon Gasull, que és directora de la FAC, la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 21 de maig. Govern i Comuns renovaran aquest mateix matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. Un dels punts clau de la negociació amb els comuns ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per a l'incompliment dels topalls dels preus de lloguer. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de la Lliga i de la Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a Port Aventura. I en cultura, l'Aina Clotet triomfa la setmana de la crítica del Festival de Cannes amb el Premi a la millor interpretació revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però que es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. I quan passen 3 minuts de 7:45, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7, a l'altura de Freginals, talla un carril de circulació en sentit nord. Mentrestant, retencions habituals als accessos a Barcelona. Al nus de la Trinitat, trobem congestió per la C58 i per la B20 a Santa Coloma de Gramenet, amb afectacions també als primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Per últim, des de Llobregat, congestió habitual per l'A2 i per la B23 des del Papiol i Pallejà en direcció també a Barcelona. I pel que fa al temps, dijous molt tranquil, no s'esperen tempestes ni tampoc núvols importants. Tindrem un migdia i una tarda amb força sol. La temperatura s'enfilarà més que ahir i a Ponent es fregaran els 33 o 34 graus. A vora de mar, la temperatura quedarà una mica més freda.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Us ho dèiem ara en el sumari, la reunió que han mantingut els sindicats USTEC, la CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu, intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti, com dèiem, desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent i s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Olmos.
3: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
7: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
3: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
8: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
9: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
3: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
6: Paral·lelament, centenars d'educadores d'escoles bressol s'han manifestat també pel centre de Barcelona per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. És la segona jornada de vaga d'aquest mes de maig de les escoles bressol i diuen que continuaran si el Departament d'Educació no els escolta. Ens ho explica ara la Judit Vallès.
10: No! proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una manifestació de més d'un miler de professionals d'escoles bressol que denuncien ser els grans oblidats a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
11: Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, això vol dir una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
10: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de les places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
6: I fa poca estona que hem conegut que el govern signarà amb els comuns l'acord per als pressupostos necessari per a l'executiu català un cop aconseguit l'aval d'Esquerra Republicana. Un dels punts claus d'aquesta negociació ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per l'incompliment dels topalls dels preus de lloguer. A 11:45 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alicia Romero, en donarà més detalls. De la seva banda, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit Lamont Carvajal.
12: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
13: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
12: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
14: Sé que això no és un punt d'arribada de res, sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
12: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
15: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
12: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
6: I a Madrid, la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents el 2030, xifra que es va pactar en l'anterior bilateral. I també us parlem ara de la indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià Itamar Ben-Gavir mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu, i tres d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables, i el president del govern espanyol proposarà que Ben Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta ni als valors ni a les normes d'Israel. Doncs quan falten 3 minuts per arribar a 3:15 del matí, reprenem el fil de les negociacions entre Educació i els sindicats, que, ja ho sabeu, us ho estem explicant, no han tingut cap acord, ha acabat aquesta segona trobada sense acord, però, això sí, amb el compromís de seguir-ne parlant avui i demà. Per tant, avui ens volem fixar en les famílies, les que fa setmanes que conviuen amb la incertesa i que han de fer mans i mànigues, sens dubte, per poder conciliar els dies que hi ha protesta. Volem saber, doncs, com estan vivint aquest punt d'inflexió les famílies i què esperen realment d'aquest calendari intensiu de negociacions. Per això ens acompanya ja a aquesta hora l'Idon Gasull, que és directora de la FAC, de les Associacions de Famílies d'Alumnes. Senyora Gasull, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
16: Bon dia, gràcies a vosaltres.
6: Ho deia, no hi ha hagut acord, sí un calendari intensiu de negociacions per aquest dijous, per divendres, per la setmana que ve, si convé. Des del punt de vista de les famílies, com valoreu aquest petit pas? Us dona esperances o només allarga la vostra incertesa?
16: Bé, esperem que de moment es comencen a moure coses, almenys estem en un pas endavant al que estàvem, no?, fa 2 setmanes, on no s'estava movent res i on el govern es negava a negociar i a obrir aquest acord que havia signat amb Comissions Obreres i UGT, i per tant ara el que sí que veiem és que hi ha un pas endavant. Sí que és cert que creiem que urgeix donar-li la màxima prioritat a intentar arribar a un acord que beneficia el conjunt de la comunitat educativa, perquè ja portem molt temps de vagues. Entenem que és l'única manera de fer-ho, però sí que li correspon al govern accelerar al màxim possible les negociacions perquè arriben a bon port i que finalment es pugui acabar el curs amb la màxima normalitat possible.
6: Una mica d'això era el que li volia parlar. Les famílies fa setmanes que feu malabars. Quin és el nivell de desgast que us arriba després d'aquesta nova reunió fallida? Tot i la negociació, el calendari de mobilitzacions, us recordo, per ara es manté igual.
16: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí, no, arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic, i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no? Per tant, una de les coses que sí que observem és que el suport al professorat s'està mantenint per part de l'ESAFA, segueixen havent iniciatives i accions per visibilitzar aquest suport i per pressionar el Departament d'Educació a que negociï i que sobretot arribi a acords que siguin realment encertats i que no siguin per sortir del pas, és a dir, que siguin acords que acabin impactant en el sistema educatiu, que acabin impactant en la qualitat educativa dels nostres fills i filles. Observem un gran suport i que les famílies estan a peu de canó i plantejant noves iniciatives per visibilitzar aquest suport als professionals de l'educació.
6: Idon Gasull, gràcies per atendre'ns i bon dia, que vagi bé.
16: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
6: Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània convocada a través de les xarxes socials. Al matí, a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, denunciava justament les mancances del sistema i la falta de recursos de les administracions locals.
17: Malauradament, el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat. I ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
6: Jonathan Andic deia demanar tornar a declarar davant la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort del seu pare. El fill del fundador de Mango farà la petició un cop hagi analitzat el sumari del cas, que consta de 1.400 pàgines. Mentrestant, la seva defensa treballa per desmentir el que considera que són greus imprecisions dels informes dels Mossos. Creuen que es basen en interpretacions esbiaixades de missatges sense context. També intenten desmuntar que Andic planifiqués l'homicidi per un mòbil econòmic. En paral·lel, Mango ha traslladat un missatge de tranquil·litat als empleats i diu que la col·laboració amb la investigació per la mort d'Isaac Andic ha estat i serà màxima. Jonathan Andic continua com a vicepresident del Consell d'Administració de l'empresa. El Sindicat de Metges de Catalunya continuarà amb les mobilitzacions després d'haver-ne convocat 11 jornades de vaga des de la tardor. La darrera, aquest dimecres, recordem-ho, per exigir al president de la Generalitat, Salvador Illa, que es posi al capdavant del diàleg amb el col·lectiu mèdic, un diàleg que, de moment, no existeix. Avisen que la sobrecàrrega assistencial està posant la sanitat en risc. En aquest context, el sindicat promou la campanya Ni un minut més, que consisteix a deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària. Un dels primers col·lectius que ja s'hi ha adherit és el dels anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge. A aquest centre hi hem enviat en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què implicarà aquesta decisió?
18: Hola, Elena, bon dia. Sí, un grup de professionals d'aquest hospital, l'Hospital de Bellvitge, han decidit que no allargaran ni un minut més la seva jornada laboral, tampoc assumiran tasques que es fan de manera voluntària. De manera voluntària, que d'aquesta manera asseguren poder cobrir el servei i poder cuidar tots els pacients necessaris. Així que parlem ja amb la Irene Vermell. Irene, bon dia.
19: Bon dia.
18: Ella és anestesiòloga, és també vicesecretària general del sindicat de Metges. Irene, què significa aquesta campanya de un minut més?
19: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
18: Això significa que fer tasques voluntàries addicionals és la normalitat i no al contrari, o sigui, allargar la jornada, assumir tasques que potser aquell dia no eren competència del professional, s'està convertint en la regla i no en l'excepcionalitat.
19: Sí, és la regla no només als centres de l'ICS, sinó a bona part del sistema sanitari públic català. Per què? Perquè s'ha de prestar una quantitat assistencial que amb el nombre actual de facultatius no pot ser. Llavors cadascú ha de fer de forma habitual doncs una miqueta més que la seva jornada. Llavors hem hagut de prendre aquesta decisió, que no ha estat gens fàcil, d'acord? Però ens hem vist obligats a fer aquesta mesura de protesta.
18: Els anestesiòlegs són els primers, el primer perfil professional que s'ha adherit a aquesta mena de protesta. Esteu ja en converses amb d'altres categories?
19: Doncs els anestesiòlegs, igual que ha passat a altres comunitats autònomes, com som un servei tan nombrós i tan afectat per aquesta sobrecàrrega, és habitual que siguem els pioners, no sempre, però en aquest cas també ha estat així. I sí, evidentment, estem en contacte no només nosaltres com a facultatius que fem el que podem per explicar la nostra decisió als companys d'altres centres, sinó també estem aprofitant una miqueta l'altaveu que ens dona Metges de Catalunya dintre de la campanya de Ni un minut més, perquè no només els companys anestesiòlegs, sinó tot facultatiu o facultativa de Catalunya se n'adoni que una forma de pressió molt evident que tenim és aquesta.
18: Irene Vermell, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts, i així aquests professionals de l'Hospital de Bellvitge han decidit no allargar les seves jornades laborals, no assumir tasques addicionals com a mesura de protesta per poder forçar el Departament de Salut a seure i negociar la millora de les seves condicions laborals i professionals.
6: Gràcies, Anna. Doncs, evidentment, els pacients que segurament, si això va per aquí, se'n ressentiran. Gràcies per aquesta última hora. Que vagi bé. El Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs definitivament dissabte a Mestalla. Després de la festa a l'estadi La Rua, l'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui, l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araujo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
20: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
21: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
6: Mentrestant, el Barça femení farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà a l'escenari de la final de la Champions, l'Ullevaal Stadion. Catacoll explica com afronta el vestidor la final davant el Lió i llança un missatge crític amb l'estadi escollit per a la disputa de la final, ja que només té capacitat per a 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
22: Obviamente que aquesta setmana pues sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
6: El partit de dissabte a Montilivi entre el Girona i l'Elx ha estat declarat d'alt risc. Amb les gironins en descens i els alacantins marcant la permanència amb dos punts més, el duel serà determinant per decidir qui salva la categoria.

0: places europees. Caldria una carambola de resultats, però des del vestidor no renuncien tampoc a l'opció d'acabar ocupant una plaça d'accés a la Conference League. Omar El Hilali diu que volen tancar el curs oferint a l'afició un triomf contra la Real Societat.
1: Ahora que hemos hecho dos partidos, la verdad que muy bien. ¿Qué más que hacerlo, hacer un 3-3 y finiquitarlo de la mejor manera posible delante de nuestra gente, de nuestra familia, la afición? Todas las posibilidades que hayan de entrar en Europa sería la verdad que increíble, y la verdad que estamos convencidos de que vamos a ganar, de que iremos a por el partido.
0: Per arribar a les 8, Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica del Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. Viva és una tragicomèdia sobre la por de la mort i el viatge d'alliberament de la protagonista, Aina Clotet, una dona que agafa les regnes de la seva vida després de superar un càncer de pit. El jurat ha destacat que el personatge és difícil i radical, però es fa estimar, i que Clotet aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. La intel·ligència artificial, la creativitat sintètica i els nous reptes del sector audiovisual centraran la 27a edició del Mercat Audiovisual de Catalunya. El MAC, que es farà el 3 de juny a Roca Umbert, a Granollers, presenta una edició que girarà entorn al lema Creativitat sintètica per a audiències hiperconnectades, per reflexionar sobre l'ús de la intel·ligència artificial, la robòtica audiovisual i les futures regulacions del sector. Reunirà una cinquantena de ponents i una trentena d'activitats, i també comptarà, com és habitual, amb altres propostes com la trobada del podcasting de Catalunya, les sessions de pitching, el MAC Festival i el FiraMAC. En parlen Lau Delgado, director del Mercat, i Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local.
2: Aquí hi ha una altra punta de l'iceberg que comença a despuntar de forma important, i que em temo que els propers anys haurem d'abordar de forma intensiva, que és tot aquest ús de la intel·ligència artificial com a competidor nostre directe.
3: Possiblement estem en un escenari que haurem de canviar el rol, però en si l'essència serà la mateixa, que és que els mitjans de comunicació locals hem de ser els proveïdors d'informació local.

0: Hola, què tal? Molt bon dia. Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho recull l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. En aquest període, de fet, s'han perdut gairebé 735.000 metres cúbics de sorra a causa dels temporals i de l'augment del nivell del mar. L'AMB ofereix 20 milions d'euros per protegir la natura sense perdre la funció social de les platges i, per tant, per mantenir la sorra. Condiciona aquests diners, però, a que la Generalitat i l'Estat espanyol també hi posin finançament a través d'un acord estable a tres bandes. És dijous, 21 de maig de 2026. Repassem altres titulars del dia. Ens hi posem.
1: Badalona Matí.
0: Esquerra Republicana defensa una alternativa d'esquerres liderada per la formació independentista per fer front a la majoria absoluta del Partit Popular a Badalona. Tuti García, bon dia.
2: Bon dia. En una entrevista al Badalona Matí, el líder republicà Àlex Montornès ha acusat l'alcalde de no treballar per la ciutat després que Hisenda hagi inclòs l'Ajuntament de Badalona en el mecanisme de pagament a proveïdors del 2025. Montornès defensa que la tutela de l'Estat per reduir el període de pagament a proveïdors del consistori es deu a la incapacitat del govern de gestionar els temes importants de la ciutat.
0: I es mantenen les mobilitzacions dels docents en no aconseguir arribar a cap acord amb la Generalitat.
2: Doncs sí, la reunió entre educació i sindicats per desencallar el conflicte dels docents ha acabat ahir, doncs, sense aconseguir cap acord, però s'han citat avui demà per mantenir el diàleg i tractar de desbloquejar la situació. Com a punt principal de la reunió d'aquesta tarda hi ha els salaris.
0: I més d'un miler de treballadors d'escoles bressol de tot Catalunya, unes 1.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, han tornat a tenyir de groc aquest dimecres als carrers de Barcelona en una nova jornada de protesta del sector educatiu.
2: Denuncien la precarització laboral i salarial de l'etapa educativa 03 i reclamen dignificar-la. Asseguren que són l'etapa educativa més maltractada i exigeixen l'equiparació salarial amb la resta de docents. L'escola bressol municipal Virolet de Badalona és una de les llars d'infants que s'ha sumat a les manifestacions.
0: Badalona ha registrat un augment en la promoció d'habitatges.
2: Durant el 2025 s'han iniciat 303 nous pisos, que representa un 84,8% més que l'any anterior, segons dades presentades per l'Associació de Promotors de Catalunya. La ciutat es posiciona així com un dels municipis destacats de l'àmbit metropolità, just per darrere de Terrassa i Sabadell, en nombre de noves promocions.
0: I el tractament del càncer involucra diversos departaments dels hospitals per pal·liar tots els efectes que la malaltia provoca el pacient, i un dels que té més pes és precisament el d'infermeria.
2: Si l'equip d'infermeria de l'ICO és el que fa un seguiment més exhaustiu i el que tracta pràcticament a diari amb els pacients, ho fan des de diversos departaments, des de l'hospital de dia, amb els tractaments convencionals, les urgències o amb els medicaments que estan en fase d'assaig clínic.
0: També us expliquem avui que Televisió de Badalona tanca l'abril amb més de 550.000 espectadors.
2: Demostra així el seu posicionament com a mitjà de referència de proximitat. També creix en l'apartat digital, registrant prop de 3 milions de visualitzacions. Durant el mes d'abril, el canal va arribar a superar els 555.000 espectadors, una xifra que supera la del mes anterior.
0: I recta final de la campanya dels badabons de primavera a Badalona.
2: La iniciativa impulsada per l'Ajuntament acaba aquest diumenge 24 de maig a les 12 de la nit. La campanya, que ha comptat amb el suport de Pimec i la participació de 461 comerços i una dotació municipal de 400.000 euros, preveu generar un impacte econòmic mínim d'un milió d'euros en compres de proximitat.
0: En plana cultural, l'actriu Aina Clotet ha guanyat el Premi a Millor Interpretació Revelació en la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes pel seu paper a la pel·lícula Viva.
2: El film, que també suposa el seu debut en la direcció d'un llargmetratge, es va gravar parcialment a Badalona. La peça íntegrament en català és una comèdia dramàtica que explica la història d'una dona que intenta recuperar la normalitat a la seva vida després de superar un càncer de pit. La pel·lícula arribarà als cinemes el pròxim 19 de juny.
0: I el Museu de Badalona torna a apropar la Baia Turo-Romana als infants i ho fa a través d'un casal d'estiu.
2: Sí, durant 5 dies els infants de 6 a 10 anys podran descobrir el passat de la ciutat a través de jocs i de la Caiquidia, una nena romana que els explicarà com era la vida dels habitants de Baia Turo.
0: En esports, el Joventut s'ha classificat classificat matemàticament pels play-off, quan encara resten 3 partits per disputar-se.
2: I a més, el triomf a la pista del Tenerife per 98-100 a la pròrroga serveix perquè, com a mínim, la penya acabi a la 6a plaça. Ara queda saber quin serà el rival als quarts de final. La sorpresa, però, arribava al final del partit quan Guillem Vives explicava als micròfons de Ràdio Ciutat que, tot i estar al mes de maig, la penya encara no li ha dit res del seu futur i que entén que no compten amb ell.
0: I el tècnic del Badalona, Miquel Azparren, afronta el partit de tornada de la primera eliminatòria del play-off contra l'Hospitalet amb la mentalitat d'evitar cap mena de relaxació després del marcador de 0-2 favorable en el partit d'anada.
2: Sí, l'entrenador Navarrés té clar que el seu equip haurà de sortir a intentar guanyar el partit per estalviar-se qualsevol ensurt a una eliminatòria que està molt ben encarrilada.
0: I fora de Badalona, avui és notícia que el govern espanyol i la Generalitat arriben a un acord per finançar l'ampliació del cos de Mossos fins als 25.000 agents. La reunió bilateral, celebrada ahir a Madrid, ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra pels pressupostos, com, per exemple, un nou compromís en infraestructures i també sobre el Consorci de la Zona Franca.
2: I José Luis Rodríguez Zapatero i el seu amic planejaven cobrar 3 milions de dòlars a Dubai amb un negoci de consultoria a empreses de parla hispana que estiguessin interessades a fer negocis als Emirats Àrabs fora del radar d'Hisenda. Així ho ha revelat la investigació de la Unitat de Delictes Econòmics de la Policia Nacional, sobre la qual es fonamenta la imputació de l'expresident del govern espanyol.
0: I Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, demanarà tornar a declarar davant la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort del seu pare per rebatre les greus imprecisions dels Mossos d'Esquadra. La seva defensa està analitzant els 1.400 folis de la causa i treballa per desmentir el mòbil econòmic al qual fa referència la magistrada.
2: I els Estats Units imputen l'expresident cubà Raúl Castro i escalen la pressió sobre Cuba. El Departament de Justícia acusa Castro, de 94 anys, de participar en l'abatiment de 2 avionetes del grup humanitari Hermanos al Rescate, creada per ciutadans cubano-estatunidencs exiliats. En el succés van morir 4 persones, inclosos 3 ciutadans estatunidencs, i va deixar una profunda ferida dins la diàspora cubana de Florida.
1: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, us ofereix l'estat del trànsit.
0: Doncs donem un cop d'ull a aquesta hora, quan passen 7 minuts a les 8 del matí, a l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, molt bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia. Doncs pel que fa a aturades properes a Badalona, avui trobarem més o menys les habituals. Va una mica millor que no pas ahir, per exemple, aquest trànsit més proper a Badalona. A l'autopista, de moment, hi trobarem quilòmetre, quilòmetre i mig, C31, aturades intermitents, tram de Badalona, sentit Barcelona. També va millor a la Pota Nord, la B20, si hi ha aturades, no arriben de moment al quilòmetre, això ja enllaçant amb el nus de la Trinitat. La ronda sí que van carregades, com és habitual, en sentit Llobregat, en sentit Besòs, la ronda litoral amb retencions un parell de quilòmetres entre el Bon Pastor i el nus de la Trinitat. I acabem, com sempre, repassant la C58. Sortim de Barcelona, cap gran sorpresa, si hi ha aturades, de moment un parell de quilòmetres a l'altura de Ripollet, en sentit Sabadell-Terrassa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: En una reforma a les 7 del matí necessites 10 plaques de guix. Al migdia descobreixes que cal canviar les canonades i a la tarda t'adones que has fet curt de ciment cola. Com que les obres no en tenen d'horaris, a Obramat obrim des de les 7 del matí perquè no et falti de res. També quan ho necessitis a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
0: I anem amb la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, una situació ben assolellada i ben diàfana, la que esperem avui a les comarques metropolitanes. I, de fet, ja comença el dia ben net i ben transparent, un cel que és completament blau, i si de cas en algun moment arribarà algun nuvolet prim, simplement decoratiu, que no farà ni ombra avui a les comarques barcelonines. I, per tant, moltes hores de sol que escalfaran, es nota ja, que som a l'època en la qual el sol està més a l'horitzó, que té més capacitat d'escalfar, i se sentirà una bona pujada de la temperatura aquesta tarda. Arran de mar, aquesta temperatura quedarà un palet més frenada, poc més de 22-23 graus a totes les viles costaneres, però en canvi ja cap al Penedès i al Vallès, sobretot, estarem parlant de temperatures que no aniran gaire lluny dels 30 graus aquesta tarda. Per tant, una situació preestiuenca que encara s'ha de consolidar més en forma de calor al llarg de les properes jornades. N'estem pendents a la xarxa.
1: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Tuti García.
2: I amb Roger Cuixart a les vies de so a Ràdio Ciutat, i amb Quico Bernal i la Txell Josa a la realització televisió de Badalona. Bon dia. Les platges metropolitanes han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Això recull un estudi elaborat amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'emporten les platges del tram nord, entre les quals destaca Montgat, que és el municipi amb una situació més extrema. L'AMB s'ha ofert a invertir 20 milions d'euros per frenar-ho, sempre i quan la Generalitat i l'Estat espanyol també hi posin finançament. Un estudi elaborat per l'AMB assenyala que entre el 2012 i el 2022, dèiem, s'han perdut gairebé 735.000 metres cúbics de sorra a causa dels temporals i l'augment del nivell del mar. Les platges del tram nord s'ha registrat una pèrdua de sorra del 34%, una xifra que és molt més elevada a Montgat amb el retrocés del litoral, que és del 66%. Davant d'aquesta situació, l'ENS ofereix 20 milions d'euros per finançar aportacions de sorra o la construcció de dunes de contenció artificial. La seva proposta és fer un pla a tres bandes de 2 o 3 anys de durada. El vicepresident executiu de la institució, Antonio Balmont, ha explicat quina és la intenció d'aquest pressupost.
5: Estem disposats a posar aquests diners en un pla d'actuació que ens permeti, evidentment, actuar, no erradicar ni solucionar, com abans parlava tant un periodista, però sí a evitar i demostrar que es pot treballar des d'una altra perspectiva aquesta dualitat que comentaven. Un ús multitudinari, però també una protecció de la nostra natura. I aquest és el nostre compromís.
2: La voluntat de l'AMB és aconseguir protegir la natura, ho escoltàveu, sense perdre la funció social de les platges. Tot i que les dades són de fa 4 anys, l'ENS reconeix que cada any hi ha nous temporals que agreugen la situació. És el cas de la borrasca Harry. Recordareu que va afectar les platges de Badalona al gener. En aquests episodis no només s'han escapçat les platges, sinó que també s'han escampat més de 500.000 tones de residus. D'altra banda, per millorar l'accessibilitat a les platges, l'AMB ha instal·lat més d'un centenar de nous metres de passeres adaptades al litoral metropolità, també un nou lavabo adaptat amb pèrgola i 150 bancs nous als accessos. També hi ha 3 nous mòduls de primers auxilis i 4 de salvament.
6: Badalona Matí.

0: 8 i 12 minuts, Esquerra Republicana defensa una alternativa d'esquerres liderada per la formació independentista per fer front a la majoria absoluta del Partit Popular a Badalona. En una entrevista al Badalona Matí, el líder republicà Àlex Montornès ha acusat l'alcalde de no treballar per la ciutat després que Hisenda hagi inclòs l'Ajuntament de Badalona en el mecanisme de pagament a proveïdors del 2025. Montornès defensa que la tutela de l'Estat per reduir el període de pagament a proveïdors del consistori es deu a la incapacitat del govern de gestionar els temes importants de la ciutat. El líder d'Esquerra titlla de vergonyosa la gestió dels populars al capdavant de l'Ajuntament i en posa alguns exemples.
1: Manca de capacitat de treballar per aquesta ciutat. És a dir, que dels projectes del dia a dia d'aquesta ciutat només s'hagi executat el 50% del pressupost, doncs això és vergonyós. Que de tots els diners per contractar gent i tal no s'hagi contractat a ningú, doncs això és vergonyós. Que avui hi hagi 14 agents de Guàrdia Urbana menys que l'any passat, això és vergonyós. No? I mentrestant sí, tenim tardejos, tenim drons, tenim tal... Però jo sempre ho dic, això no plena veres.
0: El republicà dona per perdut aquest mandat i ja té la vista posada a les eleccions municipals de l'any vinent. Des d'Esquerra fan una crida a la ciutadania a reflexionar sobre la utilitat de la majoria absoluta de García Albiol i veu en un front d'esquerres liderat pels republicans l'única alternativa a l'executiu popular.
1: Hi hauria una oportunitat i és que Esquerra Republicana lideri aquesta majoria alternativa d'esquerres en favor de la ciutat de Badalona. Perquè no ho hem intentat mai. Hem provat governs de tots colors. Doncs...
0: Voldrien liderar vostès un...
1: Jo em presento unes eleccions per ser alcalde de la ciutat de Badalona perquè crec que realment Esquerra Republicana i jo en particular podem atacar els problemes de seguretat, d'habitatge, de manteniment d'edificis, de poliesportius, escoles que hi ha a la nostra ciutat i arreglar l'Ajuntament de Badalona.
0: Durant l'entrevista, Montornès també ha valorat molt positivament l'acord al qual ha arribat el seu partit amb el PSC de Salvador Illa per aprovar el pressupost de la Generalitat. El republicà ha destacat mesures a curt termini com un pla per la rehabilitació d'edificis o inversions en educació i sanitat, però també a llarg termini com la línia orbital de Rodalies, que connectarà, explica, ciutats del cinturó metropolità amb universitats, zones industrials i centres productius. I es mantenen les mobilitzacions dels docents en no aconseguir arribar a cap acord amb la Generalitat.

0: reunió entre educació i sindicats per desencallar el conflicte dels docents va acabar dimecres sense aconseguir cap acord, però amb la negociació oberta per mantenir el diàleg i tractar de desbloquejar la situació. De fet, es veuran aquesta tarda i també demà divendres. Des de la Conselleria d'Educació es va fer arribar una proposta als sindicats per millorar l'acord previ amb Comissions Obreres i UGT amb la intenció de reconduir una situació de vaga que ja supera la setmana. La consellera Esther Niubó va avançar al matí al Parlament algunes de les mesures d'aquesta negociació.
1: Per tant, la proposta que avui els farem arribar és una proposta que pretén precisament retribuir millor aquelles tutories, aquells complements singulars que exigeixen una major responsabilitat, tutories, cotutories i també aquella docència que s'exerceix en centres de màxima complexitat. Ens sembla que això doncs, no només té un impacte a més de 60.000 docents de tota Catalunya, sinó que a més contribueix a aquest reconeixement necessari d'aquesta tasca difícil.
0: La Generalitat garanteix el compromís per mantenir el diàleg, mentre que els sindicats assistents consideren la proposta d'educació del tot insuficient i no descarten incrementar el ritme i intensitat de les mobilitzacions. La Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC i la Laura Gené és la secretària general de la CGT.
2: Encara que la proposta inicial no ens resulta suficient, venim a intentar arrencar doncs, una proposta millor i a poder arribar a ser possible un acord que realment resolgui doncs, aquestes necessitats.
3: Si les coses segueixen així d'encallades, doncs ja no és que les vagues segueixin fins al 5 de juny, és que ens haurem de plantejar molt seriosament si és que aquest curs l'hem de donar per acabat.
0: Doncs a tot això, més d'un miler de treballadores d'escoles bressol de tot Catalunya, unes 1.500, segons la Guàrdia Urbana, han tornat a tenyir de groc aquest dimecres als carrers del centre de Barcelona en una nova jornada de protesta del sector educatiu. Centenars d'educadores denuncien la precarització laboral i salarial de l'etapa educativa 0-3 i reclamen dignificar-la i visibilitzar-la. Asseguren que són l'etapa educativa més maltractada i exigeixen l'equiparació salarial amb la resta de docents. La plataforma 03 Catalunya, impulsora d'aquesta vaga, reclama un canvi estructural per acabar amb la fragmentació administrativa de 5 models de gestió diferents que generen, assenyalen, desigualtats laborals. L'escola Bressol Municipal Virolet és una de les llars d'infants de la ciutat que s'ha sumat a les manifestacions convocades per aquest dimecres i que també ho farà dissabte 23 de maig en l'àmbit estatal a Madrid. Defensar els drets dels infants, garantint-los una atenció més individualitzada, reduint les ràtios, visibilitzar la tasca pedagògica de l'etapa 03 i dignificar la professió són algunes de les reclamacions d'un col·lectiu feminitzat, diuen que cobra el salari mínim. Així ho ha assenyalat l'educadora de l'escola Bressol Municipal Virolet, Montse Boza.
4: Socialment sempre s'ha vist com assistencial i aquesta vessant educativa que la té i la té molt important perquè els aprenentatges més significatius es fan al 03, no són presents, però no només a nivell del sistema educatiu, sinó a nivell social i de polítiques socials.
0: Les educadores denuncien tenir les ràtios més altes d'Europa, amb 8 infants per l'estança de nadons, 13 a l'aula d'un a dos anys i una vintena d'infants a la de 2-3 anys. Totes elles amb una única educadora a cada aula. A la Unió Europea, la mitjana és d'una professional educativa per cada 5 alumnes. Unes xifres lamenten que van en detriment de la qualitat de l'ensenyament. Per això reclamen 2 educadores per aula i el suport de psicopedagogues, pedagogues i fins i tot d'infermeres. Un equip multidisciplinari, diuen, per dignificar les llars d'infants. N'ha parlat l'altra educadora de l'Escola Bressol Municipal Virolet, la Maite Cáceres.
5: Estan aprenent moltes coses que passen desapercebudes als ulls dels infants. Són essencials als ulls dels adults. Ells són menors i no tenen veu. I nosaltres volem ser i donar aquest valor a les educadores, a les mestres, a totes les que estem darrere. Ens acompanyen moltes famílies.
0: Precisament aquest dimecres s'han adjudicat les obres de climatització de les 5 escoles bressol municipals, unes actuacions reclamades per les mateixes llars d'infants i les seves famílies des de fa més de 2 anys. Segons el calendari d'obres establert, que s'allargaria almenys 3 mesos, les aules no estaran climatitzades aquest curs, malgrat el compromís del govern municipal. Són les 8 i 20 minuts. També us expliquem que Badalona ha registrat un augment en la promoció d'habitatges.

0: Durant el 2025 s'han iniciat 303 nous pisos, un 84,8% més que l'any anterior, segons dades presentades per l'Associació de Promotors de Catalunya. La ciutat es posiciona així com un dels municipis destacats de l'àmbit metropolità, just per darrere de Terrassa i Sabadell en nombre de noves promocions. Pel que fa als habitatges acabats, se n'han finalitzat 870, una xifra que es manté estable respecte al 2024. Malgrat aquest creixement, el sector adverteix que la producció continua sent insuficient per cobrir la demanda existent. Segons el director general de l'APCE, Marc Torrent, Catalunya hauria de duplicar el ritme actual de construcció per equilibrar el mercat. En el cas de Badalona, això es traduiria en la necessitat d'impulsar prop de 700 habitatges anuals.
1: Estem produint al voltant d'unes 15.000 unitats d'habitatge per tota Catalunya, quan les necessitats de llars ens porten pràcticament a que hauríem d'estar doblant aquesta xifra. És a dir, falta d'alguna manera doncs, escalar aquesta producció a fi efecte d'intentar igualar doncs, oferta i demanda.
0: Marc Torrent remarca també que els tràmits administratius poden allargar-se durant anys i que són un dels principals obstacles per accelerar la creació d'habitatge.
1: Moltes vegades ens trobem en que estem igual de temps construint que fent el tràmit previ a la construcció i el tràmit final a l'entrega.
0: El mercat immobiliari també mostra una elevada activitat en la compravenda. Fins al tercer trimestre del 2025, a Badalona es van registrar més de 1.000 operacions d'habitatge nou i unes 1.500 de segona mà, confirmant la forta demanda existent, especialment a l'àrea metropolitana. Aquesta pressió es concentra també a municipis propers, com Sant Adrià de Besòs o Santa Coloma de Gramenet, on l'accés a l'habitatge continua sent, ho sabeu, una de les principals preocupacions socials.
2: Badalona Matí.
0: I canviem de qüestió perquè el tractament del càncer involucra diversos departaments dels hospitals per pal·liar tots els efectes que la malaltia provoca al pacient. Un dels departaments que més pes té és el d'infermeria per tenir un tracte més directe amb els malalts. Ens ho explica en Sergi Crusells.
3: L'equip d'infermeria de l'ICO són els que fan un seguiment més exhaustiu i els que tracten pràcticament a diari amb els pacients. Ho fan des de diversos departaments, des de l'hospital de dia amb els tractaments convencionals, les urgències o amb els medicaments que estan en fase d'assaig clínic. La seva funció va més enllà de la part purament mèdica i també hi ha una vessant social i psicològica. Escoltem a les infermeres de l'Institut Català d'Oncologia, Mireia Milán i Natàlia Calderón.
4: Aquí el que trobaràs doncs, serà una administració de tractaments, unes analítiques, procediments molt específics, però que alhora doncs, també poden generar una reacció en la que has d'actuar com si d'una urgència es tractés.
5: Tenemos que estar muy al día de todo lo que hacemos, los diferentes tratamientos, los cuidados. También hacemos, por ejemplo, los cuidados de las biopsias. Cuando un paciente tiene alguna metástasis que viene para un estudio de una biopsia, pues también tenemos que saber los cuidados posteriores a esto.
3: El treball de l'equip d'infermeria no es limita estrictament a les cures. També s'encarreguen de la logística i és que en els últims anys els infermers i infermeres han guanyat rellevància en l'administració i pauta dels tractaments. Escoltem a l'infermer de l'ICO, Pere Torres, i tornem a escoltar a Milán.
6: No estic en l'assistència directa amb pacients, estic en un despatx, organitzant tot el que hi ha al voltant del que se li haurà de fer en el pacient quan vingui. I això implica des de la preparació de les analítiques que se li faran, dels procediments que el protocol requereix que se li facin, preparació de material, gestió d'ubicacions amb el tractament o altres problemes que vagin sorgint.
4: Ara ens tenen com molt més en compte. Al final doncs, érem simples pinxadores, com hem dit, i ara abarquem molt més paràmetres, encarreguem dels cuidados, moltes vegades dintre del CAP, doncs es generen diagnòstics, pautem medicació.
3: Durant el mes de maig se celebra el mes de la infermeria i concretament el 18 de maig el de la infermeria oncològica. Unes jornades que reivindiquen la feina que fan aquests professionals i les necessitats del sector. I és que, segons un informe del Consell General d'Infermeria del 2023, a Catalunya calen 20.000 infermers i infermeres per arribar a la mitjana europea pel nombre d'habitants.
0: Gràcies, Sergi. I ara, a les 8:25, repassem altres notícies en format més breu. Televisió de Badalona tanca l'abril amb més de 550.000 espectadors. Demostra així el seu posicionament com a mitjà de referència de proximitat. També creix en l'apartat digital, registrant prop de 3 milions de visualitzacions. Durant el mes d'abril, el canal va arribar a superar els 555.000 espectadors, una xifra que supera la del mes anterior. De fet, tots els programes de la casa han registrat un augment d'audiència al voltant del 4%, destacant el Badalona 360, l'Esport i el Badalona Notícies Vespre. Bones xifres també a l'ecosistema digital de Badalona Comunicació, que no ha parat de créixer des que fa poc més d'un any va posar en marxa la seva aposta digital. Aquest mes d'abril, les diferents xarxes i plataformes de la casa han superat els 2.925.000 visualitzacions. Instagram es manté com la plataforma amb més impacte, amb 1.500.000. Amb aquests resultats, Badalona Comunicació reafirma la seva aposta per la informació local de qualitat i per una estratègia multiplataforma que permet ampliar l'abast dels seus continguts i arribar a nous públics tant a través dels mitjans tradicionals com dels entorns digitals. I recta final dels Badabons de Primavera a Badalona, la iniciativa impulsada per l'Ajuntament finalitza aquest diumenge 24 de maig a les 12 de la nit, moment fins que podem utilitzar els bons amb descomptes del 40% en els establiments adherits de la ciutat. La campanya, que ha comptat amb el suport de Pimec i la participació de 461 comerços i una dotació municipal de 400.000 euros, preveu generar un impacte econòmic mínim d'1 milió d'euros en compres de proximitat. I l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha fet un pas endavant en el projecte municipal d'aprofitament de les aigües del subsòl de la ciutat. El consistori ha adjudicat el contracte per la perforació del sondeig a 200 i 500 metres de profunditat. L'actuació està pendent dels permisos de la Generalitat, però té com a objectiu analitzar la temperatura, el cabal i la sostenibilitat dels recursos hidrològics detectats. Els estudis preliminars van detectar indicis d'aigua amb propietats termals que podrien destinar-se a usos energètics i terapèutics. I obrim plana cultural.

0: ha guanyat el premi a millor interpretació revelació la setmana de la crítica del Festival de Cannes pel seu paper a la pel·lícula Viva. El film, que també suposa el seu debut en la direcció d'un llargmetratge, es va gravar parcialment a Badalona.
1: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
2: Jo vaig notar com electricitat.
3: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
4: No te preocupes, esto me ha pasado ya.
1: Es que es como que m'asfixio, saps?
5: Mira, una crisi és normal.
6: Ai. Jo no estic en crisi, ¿vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
7: A la vida és això.
8: És impossible no vibrar amb ningú més.
9: Que necessito estar sola.
0: La peça, íntegrament en català, és una comèdia dramàtica que explica la història d'una dona que intenta recuperar la normalitat a la seva vida després de superar un càncer de pit. Així reprèn la feina a l'àrea d'investigació de l'Hospital Germans Trias i Pujol, on s'han rodat algunes de les escenes que mostren la seva vida laboral. L'actriu ha explicat recentment que la seva estrena rere les càmeres ha estat un acte de resiliència absoluta. De fet, ha reconegut que ha sorgit des d'un lloc molt íntim i profund. La pel·lícula, que s'endinsa en temes com la por a la mort o la dependència de l'amor romàntic, arribarà als cinemes el pròxim 19 de juny.

0: Badalona torna a apropar la Via Etolo-Romana als infants a través del casal d'estiu. Durant 5 dies, els infants de 6 a 10 anys podran descobrir el passat de la ciutat a través de jocs. Al Museu de Badalona, els visitants poden descobrir els vestigis de la ciutat d'ara fa 2.000 anys, com les termes romanes o la casa dels dofins, i ara els més petits també ho podran fer durant un casal d'estiu que estarà guiat per la Caiquilia, una nena romana que els explicarà com era la vida dels habitants de la Via Etolo. Esther Espejo és tècnica del museu i ens ho explicava així.
1: Les senyores d'època romana que donaran la benvinguda a totes les criatures que hi participin i que els posaran en contacte amb una nena d'època romana. Aquesta nena d'època romana es diu Caiquilia i Caiquilia cada dia els anirà donant pistes de les activitats que anirem desenvolupant de dilluns a divendres. És una setmana de casal.
0: A través dels jocs es treballaran aspectes com l'arquitectura, la botànica o la mitologia. A més, mentre coneixen l'antiga Roma, a través dels espais museïtzats de Badalona, els infants establiran vincles entre ells.
1: Els nens i les nenes, amb el recolzament de les educadores, doncs treballaran tota l'estona en diversos equips i en diversos projectes que els hi permetran fer aquesta descoberta i a més desenvolupar la part manipulativa i la part de la creativitat i sobretot la psicomotricitat fina.
0: Tot i que aquesta iniciativa ja existia, va desaparèixer l'any 2020, coincidint amb la pandèmia. Ara el museu ha decidit recuperar-la perquè els infants badalonins puguin descobrir la Badalona antiga del 29 de juny al 3 de juliol, de 9 del matí a 2 de la tarda. I la relació de Badalona amb el mar és el tema principal de l'exposició que els creadors dels tallers de pintura del Centre Cívic Can Cabanyes han inaugurat a l'Escola del Mar. Es tracta de la primera mostra que preparen en aquesta ubicació i és el resultat d'una feina de més de 2 anys. L'exhibició compta amb un total de 25 obres que exploren els records dels autors vinculats a la seva infantesa i al mar. De fet, tots els alumnes del curs de pintura són badalonins i, tot i no dedicar-se a l'art de manera professional, han creat quadres d'un gran nivell, diuen. Ho ha explicat el Mario Pascualotto, artista plàstic i professor al Centre Cívic Can Cabanyes.
2: Jo com a profe em sap greu, no vull dir-ho tampoc, però que el nivell és molt bo perquè a més treballen bé i a més també donen molta canya. És un tema que també tots els creadors estan molt vinculats a Badalona, amb el mar, siguin amb els records, siguin perquè els agrada els temes i perquè a més plàsticament dona molt de si poder crear alguna cosa amb molta bellesa.
0: L'exposició es podrà visitar fins al 31 de maig, de dilluns a divendres, en horari de 6 a 8 de la tarda. Els dissabtes l'espai també obrirà de 12 del migdia a 2 de la tarda i els diumenges únicament es podrà veure en aquest horari. I també us parlem de la 26a edició del Festival Tiana Antica, que té programades diverses propostes per apropar al públic als orígens de la música occidental. Els organitzadors busquen difondre la música antiga que es recull en arxius històrics perquè no caigui al oblit. Amb propostes que combinen la música medieval, la barroca i la renaixentista, els concerts pretenen ser fidels a la sonoritat de l'època basant-se en criteris històrics documentats i utilitzant instruments originals o bé rèpliques, en el cas dels que no s'han pogut conservar. En Llorenç Blasi és membre fundador d'aquest festival.
3: És una música que està dormint arxius o bé particulars o bé d'institucions religioses, la majoria, convents, i està molt repartida. Llavors, el fet d'intentar arribar a com sonaven els orígens, la música que es feia en aquells moments, doncs és una mica la proposta. No només el que és la música, sinó sí, que la música està sempre integrada en un context històric, en un context social.
0: Com cada any, el festival oferirà a les persones amb diversitat visual la possibilitat de conèixer els instruments que s'utilitzen en els concerts a través del tacte i de parlar amb els mateixos músics.
3: El que fem és apropar amb una conversa molt ràpida i molt profunda amb els músics que tenen aquest instrument i que toquen el repertori amb les persones que escolten, i llavors es faran la idea de com és aquest instrument que sonen i que no acaben de localitzar perquè no és un so molt familiar.
0: El Tianantic es durà a terme al llarg d'aquest cap de setmana i també el vinent, els dies 23 i 24 i el 30 i 31 de maig. Entre la programació de concerts enguany, el certamen també ha incorporat un espai per donar visibilitat a grups emergents que es dediquen a la interpretació històrica. A més, s'homenatjarà l'organista Montserrat Torrent amb motiu del centenari del seu naixement. Ramon Duran, bon dia.
4: Què tal, bon dia?
5: Badalona Matí, esports.
0: Comencem parlant de la penya que ja s'ha classificat matemàticament pels play-offs, Ramon.
4: Sí, quan encara resten 3 partits per disputar-se de la fase regular. El triomf a la pista del Tenerife per 98-100 va venir després d'una pròrroga, eh? Va ser un partit amb dues cares del Joventut, perquè a la primera part el Joventut no va defensar gaire i el Tenerife, que va tenir la baixa de la seva estrella Marcelinho Huertas, va agafar 17 punts de renda. Els verdinegres van anar retallant mica en mica fins a arribar a un final a cara o creu. Cameron Hunt, desaparegut fins als minuts calents, va anotar la cistella per empatar i forçar la pròrroga. En el temps extra, a la pròrroga, es va mantenir la igualtat fins que, en l'última acció, Ricky va fer el tap al tir de 3 de Jaime Fernández, doncs que, en aquest cas, buscava la victòria del conjunt de casa. El partit va servir també per veure el debut del francès Yanis Morin, que va jugar 6 minuts, va anotar 4 punts i va atrapar 3 rebots. La sorpresa, al final, va ser quan el nostre company Xavi Ballesteros, en els micròfons de Ràdio Ciutat de Badalona, va explicar, o en aquest cas, qui li va explicar Xavi Ballesteros va ser Guillem Vives, que el base del Joventut, que tot i ser ja el mes de maig, la penya encara no li ha dit res del seu futur i que entén que no comptin amb ell. Això és el que deia Guillem Vives.
6: El que passa és que no sé res del club i, bueno, jo també he de mirar la meva situació per mi, perquè no podem estar a maig i no saber res, i sí que és veritat que la setmana passada l'entrenador va dir que comptava amb mi, però és la primera notícia que tinc del club a maig i comptem, doncs, que ens haurem de trobar en un altre moment o d'alguna altra forma, no ho sabem.
4: Doncs el Joventut ja classificat pels play-off, també classificat ja com a mínim té la sisena posició assegurada. Veurem després qui pot ser el rival i si la penya té opcions encara d'anar una mica més amunt. No és fàcil, però vaja, vull dir, mèrit de la penya, ha mancat 3 partits. Ara resten aquestes 3 jornades contra Burgos diumenge, contra Unicaja el dimarts de la setmana que ve, en el partit que es va suspendre al descans, recordem, i també la setmana que ve, dijous o divendres, encara està per decidir a la pista del bàsquet Girona.
0: I Miquel Azparren, que afronta el partit de tornada de la primera eliminatòria del play-off contra l'Hospitalet, amb la mentalitat d'evitar qualsevol mena de relaxació entre la seva plantilla.
4: Sí, perquè després del 0-2 favorable a l'anada, el tècnic del Badalona el que vol és plantejar el partit com per guanyar-lo, és a dir, anar absolutament a totes des del primer moment i no especular amb la renda favorable que el Badalona ostenta del partit d'anada, no? L'entrenador Navarrés té clar que el seu equip haurà de sortir, com dèiem, a guanyar el partit per estalviar-se qualsevol ensurt en una eliminatòria que està molt ben encarrilada per part del Badalona. Parren considera normal que en un partit de 90 minuts un rival com l'Hospitalet, que té molt potencial, pugui generar ocasions de perill durant una part de l'enfrontament. I sobretot destaca la regularitat del seu equip en el global del primer enfrontament.
7: Bueno, claro, hay gente que se centra en por qué nos han generado en 10 minutos ocasiones. Yo me centro más porque en 80 hemos sido superiores. Ese es el trabajo que queremos nosotros hacer. Lógicamente, con el respeto que les tenemos, claro que te pueden hacer ocasiones, claro que te pueden incluso llegar a dominar, pero nosotros jugamos en casa, jugamos ante nuestra gente. Ya te digo, no vamos a jugar para defender el resultado, vamos a jugar para buscar un resultado.
4: De cara a aquest partit de diumenge, hem de dir que Miquel Azparren continuarà sense poder comptar amb els lesionats Morales i Josu Rodríguez.
0: Gràcies, Ramon. A fins tu. Després. Sílvia Llamas, bon dia.
8: Bon dia.
5: Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia.
0: Comencem aquest repàs de premsa, com sempre, amb la imatge del dia. Sílvia, quina has triat avui?
8: Doncs avui ens hem quedat amb un vídeo que ha indignat part de la comunitat internacional pel tracte degradant els membres de la flotilla detinguts a Israel, com podem veure en aquestes imatges publicades pel ministre ultradretà Itamar Ben-Gvir. Mostra doncs, els activistes emmanillats, agenollats i amb el cap contra terra, i en un missatge a les xarxes socials el propi ministre deia així.

0: entenc de elements per cobrir la coberta, que entenc que no està en bones condicions. Doncs aquí queda aquesta denúncia d'aquest veí, en Javier Ruiz. També altres qüestions ja més d'agenda. Doncs el Club d'Atletisme de Badalona diu que ens volen fer difusió d'una iniciativa solidària oberta a tothom, una bona causa, una bona oportunitat, diuen, per fer esport, compartir una estona i col·laborar amb una bona causa. I ens parlen de la primera caminada solidària de l'Or, en benefici dels projectes socials de Creu Roja al Barcelonès Nord. Serà el diumenge 7 de juny i el dorsal té un preu de 10 euros. Es farà un recorregut de 10 quilòmetres, com dèiem, des del monument de Roca i Pi de Badalona fins al monestir de Sant Jeroni de la Murtra i tornada. Tuti, no sé si t'animes tu.
1: Quin dia?
0: El 7 de juny, diumenge.
1: No sé si em va bé. Anem a la proposta cultural.
2: Què no et pots perdre?
1: On anem avui, va?
0: Doncs avui anem fins a la sala... Ostres, m'he tornat a deixar, la sala. Diria que és el Paral·lel 62, ara t'ho acabo de confirmar, però avui...
1: Ho vaig mirant jo, si vols.
0: Podreu escoltar a partir de 8:45 del vespre la Clara Pella, la pianista, compositora, amb segell propi, que actuarà en el marc del Guitar BCN 2026.
1: L'escoltem?

0: Doncs sí, he confirmat. Era la Sara a la sala paral·lel 62, eh? Avui, Clara Pella. Gràcies, Sílvia. Fins ara.
1: Fins ara. No
2: quiere morir. Es mujer, fronteras, horizonte.

0: Badalona Matí.
1: I us fem ara 5 cèntims de les principals notícies del dia. Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada, ho determina així l'últim estudi de l'ENS, amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. En aquest període s'han perdut gairebé 735.000 metres cúbics de sorra a causa de temporals i també de l'augment del nivell del mar.
2: L'AMB ofereix 20 milions d'euros per protegir la natura sense perdre la funció social de les platges. Condiciona aquests diners, però, a que la Generalitat i l'Estat espanyol també hi posin finançament a través d'un acord estable a tres bandes.
1: Esquerra Republicana defensa una alternativa d'esquerres liderada per la formació independentista per fer front a la majoria absoluta del Partit Popular a Badalona.
2: En una entrevista al Badalona Matí, el líder republicà Àlex Montornès ha acusat l'alcalde de no treballar per la ciutat després que Hisenda hagi inclòs l'Ajuntament de Badalona en el mecanisme de pagament a proveïdors del 2025.
1: I es mantenen les mobilitzacions dels docents en no aconseguir arribar a cap acord amb la Generalitat.
2: La reunió entre Educació i sindicats per desencallar el conflicte dels docents va acabar ahir sense aconseguir cap acord, però s'han citat avui i demà per mantenir el diàleg i tractar de desbloquejar la situació.
1: Encara en matèria educativa, més d'un miler de treballadores d'escoles bressol de tot Catalunya, unes 1.500 segons a Guàrdia Urbana, han tornat a tenyir de groc aquest dimecres als carrers de Barcelona en una nova jornada de protesta.

0: al sector educatiu.
1: Denuncien la precarització laboral i salarial de l'etapa educativa 03 i reclamen dignificar-la. Asseguren que són l'etapa educativa més maltractada i exigeixen l'equiparació salarial amb la resta de docents.
0: Badalona ha registrat un augment en la promoció d'habitatges.
1: Doncs sí, durant el 2025 s'han iniciat 303 nous pisos, que representa un 84,8% més que l'any anterior, segons dades presentades per l'Associació de Promotors de Catalunya.
0: I el tractament del càncer involucra diversos departaments dels hospitals per pal·liar tots els efectes que la malaltia provoca al pacient, i un dels que té més pes és el d'infermeria.
1: I aquí a Badalona, l'equip d'infermeria de l'ICO és el que fa un seguiment més exhaustiu i el que tracta pràcticament a diari amb els pacients.
0: Televisió de Badalona tanca l'abril amb més de 550.000 espectadors.
1: Doncs sí, demostra així el seu posicionament com a mitjà de referència de proximitat. També creix en l'apartat digital, registrant prop de 3 milions de visualitzacions. Durant el mes d'abril, el canal va arribar a superar els 555.000 espectadors.
0: I recta final de la campanya dels Badabons, de primavera a Badalona.
1: I en plana cultural, l'actriu Aina Clotet ha guanyat el premi a millor interpretació revelació la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes pel seu paper a la pel·lícula Viva.
0: En esports, el Joventut s'ha classificat matemàticament pels play-off, quan encara resten 3 partits per disputar-se, més el triomf a la pista del Tenerife per 98-100 a la pròrroga serveix també perquè, com a mínim, la penya acabi en la 6a plaça.
1: I en futbol, el tècnic del Badalona, Miquel Azparren, afronta el partit de tornada de la primera eliminatòria del play-off contra l'Hospitalet amb la mentalitat d'evitar cap mena de relaxació després del marcador de 0-2 favorable en el partit d'anada.
0: Gràcies a tu i fins després.
1: Fins després.
0: I anem ara al repàs del sumari del Badalona Matí. Sílvia.
2: Sí, Núria, començarem avui parlant amb l'àrea metropolitana de Barcelona i ho farem sobre aquestes obres al pont del petroli de Badalona, que ja queden pocs dies perquè comencin, a principis la primera setmana de juny. Aquestes obres provocaran afectacions importants a la zona del passeig marítim i al final doncs, restituiran la imatge original de la passera d'aquest pont. També canviaran el disseny de la part final de l'estructura, com s'ha com sabeu, amb una forma circular, i nosaltres volem conèixer tots els detalls d'aquestes obres amb l'enginyer de l'àrea metropolitana, David Aguilar, i supervisor de l'obra, que ens ho explicarà d'aquí pocs minuts. També avui és torn d'un dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Badalona. Tindrem al nostre estudi la presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem, Aida Llauradó, i amb ella, doncs, repassarem temes generals com aquest acord de pressupostos al que signaran avui Comuns i el govern de la Generalitat, però també repassarem altres temes d'actualitat local, com per exemple el pagament a proveïdors o el romanent de tresoreria de l'Ajuntament de Badalona, dues qüestions que han sorgit en els últims dies i que posen en qüestió la gestió municipal. A l'última hora del programa, a l'entrevista cultural, tindrem l'oportunitat de parlar amb l'actriu badalonina Marta Marco, perquè aquest divendres arriba al Teatre Zorrilla amb l'espectacle El cor dels amants.
0: Doncs tot això aquí al Badalona Matí des d'ara i fins als 12 del migdia. Gràcies, Sílvia, que vagi bé.
2: Fins ara.
0: Repassem. Avui és dijous també i, per tant, dia de tertúlia esportiva Televisió de Badalona amb en Xavi Ballesteros. Bon dia.
3: Bon dia. Si avui és dijous, avui toca tertúlia. I avui a la tertúlia parlarem de la classificació del Joventut pel play-off quan encara li queden 3 partits per disputar-se. El conjunt de Dani Miret, que va guanyar ahir a Tenerife, aconsegueix d'aquesta manera ser com a mínim 6è a la Lliga regular, esperant conèixer quin serà el rival als quarts de final. En parlarem avui amb 3 persones molt especials. D'entrada, Miquel Àngel Forniés, una llegenda del bàsquet a Badalona i del Joventut, que aquest cap de setmana va rebre un homenatge i la pista dels Pares Carmelites porta el seu nom des del dissabte. També parlem amb Xavi Forç, una referència del bàsquet badaloní i sobretot del badalonès, on ha estat coordinador durant tots els últims anys. S'acaba de jubilar. I parlarem també amb el Ferran Govern, que coneix perfectament totes aquestes persones. Tot això a partir de les 8, aquí, a la tertúlia.
0: I són les 9 del matí. Repassem també què serà notícia avui. I ho fem de la mà de l'editora dels informatius. Emma Teixidó, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria. Avui pendents del Baldomer Solà, que celebra el festival d'aquest festival que organitzen de curtmetratges en aquest centre educatiu de la ciutat. Però ja de cara a la tarda, en l'àmbit polític, sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament de Badalona. I també avui, inauguració de l'exposició Els primers passos cap a la democràcia al Museu de Badalona i també la presentació de les obres del Camp de Lloreda al Camp de la Lloreda.
0: Doncs tot això, avui us ho explicarem amb més detalls als informatius de Ràdio Ciutat de Badalona i també de Televisió de Badalona. Gràcies.
4: Bon dia.
5: Badalona, les 9 del matí.
0: I en un parell de setmanes ja hauran començat les esperades obres de rehabilitació del Pont del Petroli de Badalona, unes obres que provocaran afectacions importants a la zona del Passeig Marítim en plena temporada de bany, un peatge, això sí que cal assumir perquè és l'època òptima per dur a terme aquesta operació, que suposa una inversió, un cost de 4 milions d'euros. Es restituirà la imatge original de la passera, mentre que el tram final, recordeu que es canviarà el disseny per un amb forma circular, i s'instal·larà també un sistema d'il·luminació innovador. Avui volem conèixer tots els detalls d'aquests treballs i per això ens acompanya en David Aguilar, que és enginyer de l'àrea metropolitana de Barcelona i supervisor de l'obra. Què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia. Què tal?
5: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
0: Quina és exactament la intervenció que es farà al Pont del Petroli?
6: Doncs, com bé has dit, rehabilitarem les parts que ara estan encara dempeus perquè presenten fissures, esquerdes, i s'han de rehabilitar. I hi ha 6 trams dels quals encara estan dempeus que s'han d'enderrocar i refer de nou perquè encara molt malmesos i no permet la seva rehabilitació en si. Uh-huh. Refem l'últim que va caure durant la temporada de Glòria i, com tothom ja sap, perquè ha sortit per tot arreu, fem una plataforma final en forma de dònut, com li han dit, per substituir la que va caure.
0: Això en el tram final, eh? En quin estat està ara mateix la infraestructura, 6 anys després d'aquell temporal Glòria, no? El fet d'haver passat tant de temps, no sé si encara doncs, complica més la reforma o és indiferent, una vegada malmès està.
6: Hem anat fent inspeccions amb els últims temporals d'aquest any. Vam anar a veure si s'havia empitjorat i no. La veritat és que està en el mateix estat després de la Glòria. Les actuacions, alguna esquerda, algun acostronament més que s'haurà de reparar, però això és insignificant. I el projecte no ha variat en aquest sentit per res.
0: Quins són els principals danys que cal reparar?
6: Doncs els trams que mantenim de les vigues, aquestes vigues en forma de doble T o en número pi, presenten esquerdes i aquestes esquerdes han provocat que l'ambient marí provoqui corrosió a la seva armadura interior. Això s'ha de repicar tot, s'han de fer uns morters especials i unes pintures després per pintar-ho tot, cobrir-ho, que sigui i tothom ja tenir la protecció contra l'ambient marí necessari. Després, hi ha 6 trams que, com et deia, s'han d'enderrocar perquè no es poden reparar i es fan de nous, que es fan prefabricats a fora del pont i es portaran i es col·locaran in situ.
0: De fet, ja s'han fabricat aquests?
6: Estan en fabricació.
0: Estan
6: en fabricació. Això es fabrica en unes empreses de prefabricats de formigó que les portaran fins al port de Badalona, que és on tenim ara el principal punt de feines. I des del port de Badalona, mitjançant embarcacions auxiliars, es portaran fins al pont. Després, com et deia, el tram final també s'ha de refer, perquè va caure, de fet, està en el fons marí encara, i la plataforma nova en forma circular.
0: Hi ha parts del pont que rehabiliten, no, pel que ens expliques, d'altres que es reconstrueixen de nou, no, com aquests 6 trams finals. La plataforma final, en forma de dònut, serà el principal atractiu d'aquesta reforma? La principal novetat segur que sí, però no sé si hi ha moltes expectatives, no, posades en aquí.
6: Bueno, la plataforma final s'ha escollit, em sembla que ho he entrevistat l'altre dia a l'autor del projecte i dissenyador de la plataforma, que ho explicava molt bé ja. té aquesta forma circular perquè és la que permet absorbir l'onatge de diferents temporals típics que tenim a la costa central catalana, ja siguin de Llevant, de Dragal, de Garbí. Llavors, aquesta forma hidrodinàmica que li diem permet absorbir els temporals, això, de diferents... S'ha assajat a la UPC i ha donat el millor resultat a la plataforma rodó. I per això s'ha escollit aquest disseny.
0: Ara bé, que sigui amb aquesta forma circular, amb aquest forat, no, diguéssim, al mig, amb aquesta forma de dònut, té més dificultats que no pas, a l'hora de construir-la, que no pas una plataforma quadrada, o és indiferent?
6: Té més dificultats perquè està més reforçada que l'anterior. L'anterior era metàl·lica i aquesta és de formigó armat, amb una estructura metàl·lica a dintre, amb unes costelles metàl·liques, que fa que el seu pes i col·locació requereixi molta precisió i una estabilitat de les condicions marítimes importants. Aquesta, aquest dònut el muntarem, el que és l'estructura metàl·lica interna, es muntarà i es soldarà totes les parts al port de Badalona i amb la pontona que portarem especial per aquesta obra la col·locarem al puesto. Llavors, la complicitat recau en que els pilons que recolzen la pilona els hem de col·locar amb una precisió al mil·límetre. I després, a l'hora de col·locar-la, quan l'elevem amb una grua de 300 tones des de la pontona, els treballs d'exsoldadura dels pilons prèviament col·locats amb l'estructura metàl·lica també requereixen de certa precisió i complexitat dels treballadors que estan allà. Han de tenir unes mesures de seguretat que amb aquesta puntona que portarem li facilitem les feines.
0: Pantalans com el del Pont del Petroli, de fet, són una excepció en el conjunt de la costa, ja no catalana, sinó mediterrània, no? Catalunya diria que és l'únic. A nivell mundial tampoc és que n'hi hagi masses més, no? I Europa, doncs, també és força singular. Ho dic perquè no sé si hi ha antecedents d'una obra d'aquestes característiques que s'hagin pogut prendre com a exemple, també, no?
6: A veure, pontones
0: o si
6: com la...
0: amb aquesta rehabilitació precisament per això, perquè pugui ser pionera.
6: Pontones com la que portarem es fan servir habitualment en obres marítimes. Per exemple, quan col·loquen al Mar del Nord generadors d'aquests eòlics, les pontones similars amb aquesta, pel tema de l'onatge i pel tema de treballar en condicions de seguretat. Pantalans com aquest, pues, antigament sí que hi havia més perquè era més habitual, no? tenir les refineries i tot això a les nostres costes, però avui en dia sí que crec que, no tinc les dades exactes, però a les costes nostres no n'hi ha més.
0: Quins materials es fan servir, sobretot pensant en aquesta corrosió del mar, no? Ens parlaves de formigó armat, d'aquesta estructura també metal·litzada...
6: Els formigons són d'alta resistència, no? Tenim diferents tipus de formigó en funció si és per el formigó armat o el formigó de les vies que és pretensat, que sempre tenen una resistència de 40 megapascals, i el que és important és que el tipus de formigó ve amb uns additius que el fan resistent a les condicions marítimes. Que la corrosió trigui molt més a penetrar cap a dintre de les seves armadures. Després, també farem servir acers, diferents tipus d'acer. L'acer de l'armat del formigó armat és un tipus d'acer i l'acer dels pilons i de l'estructura metàl·lica que va embeguda en el dònut és una altra tipologia d'acer. Després tenim les baranes noves, que canviem tota la barana perquè la que ja està inservible i serà d'acer inoxidable. I després la fusta de paviment d'acabat, que tampoc es podrà aprofitar la que hi ha perquè s'ha perdut molta i la que ja està en males condicions, que tornarà a ser una fusta tropical certificada, a l'igual que la que tenim a tot el passeig marítim.
0: S'instal·larà una nova estació de mesura, oi que sí? Sí. Alguns valors també meteorològics.
6: Sí, hi ha una previsió per instal·lar una estació de la UPC que, per dades meteorològiques, crec que mesurarà les ales d'onatge i altres paràmetres marítims que ara mateix m'escapen.
0: Què fa especialment complicada una obra com aquesta, no? Que s'endinsa al mar? Ja m'imagino que el repte passa també per ubicar maquinària en un emplaçament que és inestable, no? Amb aquesta barimetria del mar, també. No sé si farà falta fins i tot que hi treballin operaris bussejadors sota el mar per estabilitzar o fer aquests treballs de soldadura que ens explicaves.
6: Doncs una mica de tot. La maquinària que fem servir, la pontona tipus jack-up, ens permet seguir treballant inclús amb un cert onatge, tot i que hem escollit a l'estiu per no per fastidiar ningú, sinó perquè és el moment en què el mar permet millors condicions per treballar. La pontona jack-up, ara està ancorada amb quatre pilots al fons del mar, permet aixecar-se en cas de que vingui un petit temporal o un dia de mala mar, permet aixecar-se i seguir treballant amb la grua des de sobre perquè les onades passen per sota. I sí, tenim submarinistes. I a part de la rehabilitació de la part que no es veu, rehabilitem la part que no es veu, que són els pilons del tram recte que estan submergits, que s'ha de canviar, tenen unes camises per evitar corrosió, que s'han de canviar algunes, porten uns ànodes de sacrifici, que són uns elements metàl·lics que es corroeixen abans que es corroeixi el propi piló, que s'han d'anar substituint cada X anys, i ara ja toca, tirem per canviar-los, i els submarinistes doncs, han de fer aquestes feines, a part de després controlar l'execució dels pilons que et deia de la plataforma final, que han de baixar al fons i ancorar-se al fons de manera molt precisa, ens ajuden també a vigilar aquestes tasques i finalment doncs, a netejar el fons marí de possibles restes que quedin de quan el temporal, que n'hi ha, o possibles trossos d'algun material que ens caigui.
0: Entenc que en aquesta obra de reparació hi treballa un seguit de professional, diguéssim, de perfils molt divers.
6: Sí, correcte. Tenim els propis perfils de treballadors de l'àmbit marítim, com són els que governen la pontona, els que porten les embarcacions auxiliars. Després tenim els estructuristes metàl·lics, que són els encarregats de soldar tota l'estructura. Tenim els encofradors, que són els que faran després l'encofrat del dònut, formularan el dònut, els fusters per fer el paviment i metalistes varis per fer les baranes i instal·ladors per fer l'enllumenat nou, que per cert també el substituïm perquè el que ja està també malmès.
0: Com serà aquest enllumenat? Replicarà l'anterior o incorpora alguna novetat?
6: Aquest enllumenat serà a base de balises com les que hi havia en l'últim període, i acompanyaran a fer el passeig per la nit. No serà una llumidat que il·lumini tot com un carrer, sinó seran unes balisses amb uns llums puntuals, similar al que hi havia, i millora que la llumanera serà més resistent a l'ambient marítim. Intentarem que sigui més resistent a l'ambient marítim i tingui una durabilitat més gran i un manteniment inferior.
0: Fins a quin punt la meteorologia pot alterar el calendari? Està previst que les obres finalitzin el mes de novembre. I sí que és veritat que s'ha buscat ja aquesta forquilla, diguéssim, a l'any, no?, on hi ha menys llevantades, menys temporals i també menys períodes de pluja. Però vaja, tot pot passar.
6: Tot pot passar. L'escollir aquesta pontona que l'estrenarem en el pont del petroli és precisament per evitar que si d'un temporal al final, sobretot al final, a partir de l'octubre, puguem seguir treballant. El que és el treball més important, més delicat, hauria d'estar acabat a finals d'agost. Després ens quedarà el que és paviments, baranes, enllumenat, que això ja treballaríem en altres condicions i no estaríem tan afectats directament pel clima.
0: A partir de quan hi haurà restriccions d'accés o zones tancades, tant a la banda mar com a la banda sorra? Ho dic perquè les temperatures ja comencen a pujar, aquest cap de setmana el tenim a tocar, i hi ha previsió que molta gent s'apropi a la costa.
6: La primera setmana de juny tancarem l'espai ja perquè començarem a fer treballs de desmuntatges del paviment que hi ha, de les baranes, o sigui, i balissarem ja tot l'àmbit. L'àmbit ocuparà 75 metres a banda i banda del pont. El que és la zona de platges, ficaran unes tanques d'aquestes d'obra, i el que és a l'aigua ficarem unes balisses tipus bolles perquè no s'apropi ningú, ni embarcacions, ni el típic paddle surf o algun nedant que estigui ben senyalitzat.
0: Abans parlàvem de submarinistes, en aquest cas operaris, no?, que treballaran en aquest indret, però n'hi ha d'altres que durant tot aquest temps han estat doncs, practicant també aquest esport a la zona del pantalà, no?, i que asseguren que part, diguéssim, del pont que es va desprendre i que està sota la superfície, doncs acabat convertint-se en certa manera en un refugi, no?, de biodiversitat, i demanen que això es pugui mantenir. No sé si hi ha previst l'actuació, diguéssim, de retirada, o si és possible que realment quedi aquesta part de la plataforma sota el mar.
6: El projecte contemplava la seva retirada. Sí que és cert que estem duent a terme un seguiment ambiental. Hem fet unes primeres immersions i s'ha fet uns primers estudis per veure la zona, i hem detectat que, efectivament, aquestes restes ja tenen vida. Llavors estem valorant què fer-ne.
0: Per tant,
6: no
0: podria canviar.
6: Més, perquè s'està valorant, sí, correcte.
0: Deixi'm també que li demani per l'informe relatiu també a la pèrdua de sorra a les platges que ahir feia públic l'àrea metropolitana de Barcelona. Han retrocedit més d'un 25% les platges d'aquest entorn metropolità en la darrera dècada. Són dades recollides per l'AMB entre el 2012 i el 2022, i en aquest període s'han perdut 735.000 metres cúbics de sorra a causa de temporals, però també de l'augment del nivell del mar, no? Com s'ha d'actuar davant d'aquesta situació? L'AMB ara proposa un pacte a tres bandes, a tres administracions, per mirar de fer, doncs, una actuació, diguéssim, com a mínim d'aturada d'aquesta regressió de la sorra a les platges, no?, amb una aportació per part de l'AMB de 20 milions d'euros, i que busca una mica protegir la natura, però alhora protegir aquest espai, que segurament és un espai d'ús social, doncs, el més democratitzat, no?, i molt important per la ciutadania.
6: A veure, jo aquí tindria que remetre algun company del Departament de Platges, que són els que estan gestionant aquest tema, i l'únic que et puc comentar és això que ja s'ha explicat i que vam dir l'altre dia a la roda de premsa, tant al meu cap com a l'alcalde, no?, que ja s'està darrere del Ministeri per portar a terme mesures per evitar la regressió i recuperar en el que es pugui la zona perduda. No tinc més informació, jo soc de l'obra, i el tema de això, si vols, ja et diré després amb qui pots parlar.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Aprofitava la vinentesa també per la coincidència en el temps de la publicació d'aquestes dades. David Aguilar, enginyer de l'AMB i supervisor de l'obra del Pont del Petroli. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi bé.
6: Passem a nosaltres.
0: Adéu.
5: Badalona Matí. Som aquí. El Dia Internacional.
7: Cada 21 de maig des del 2019 se celebra el Dia Internacional del Té, la segona beguda més consumida en el món després de l'aigua. La llegenda explica que l'emperador xinès Shen Nung va descobrir accidentalment el te l'any 2737 abans de Crist, mentre es bullia aigua sota un arbre de te i algunes fulles van caure a la seva tassa. Impressionat per l'aroma i el sabor resultants, l'emperador va provar la infusió i va quedar encantat amb les seves propietats.
8: Coordines un equip a l'administració, empresa o entitat? Sol·licita un taller de sensibilització lingüística. T'oferim eines per millorar l'atenció a l'usuari, respectar la tria de llengua i evitar prejudicis. Més informació a cpnl.cat/empreses.
9: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
10: El nou Conforama a Badalona ho té tot per renovar casa teva. Aprofita els seus superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Conforama a Badalona, la teva nova casa.
11: Diumenge esportiu a Ràdio Ciutat de Badalona. A les 6 de la tarda i des de l'Olímpic.
12: A 6 a Joventut, San Pablo Burgos.
11: I també a les 6 i de manera simultània, futbol. Partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
12: Club de Futbol Badalona, l'Hospitalet.
13: Segueix aquest partit també per Televisió de Badalona.
5: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.

0: Sí, avui amb la Juana Romero, en Sergi Berlanga, la Sílvia Rodríguez i l'Òscar Neiras. Què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia a tothom.
2: Bon dia, bona tarda.
0: I de seguida comencem amb aquest espai de debat, amb aquesta agora, però abans us recordem també de quina manera vosaltres hi podeu participar.
3: Participa a la nostra tertúlia.
4: Digues la teva a X fent servir el hashtag BDN Matí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73.
0: I avui teníem ocasió de parlar amb el responsable supervisor de l'àrea metropolitana de Barcelona de l'obra del Pont del Petroli, que recordem arrencarà en qüestió, ens deia ja de dues setmanes, que és previst que aquests treballs de reparació s'allarguin fins al mes de novembre, aprofitant aquesta forquilla, diguéssim, de bon temps, no?, d'estiu i també doncs, d'inicis de tardor, en què hi ha menys temporals, menys llevantades, no?, i la previsió hauria, no?, d'ajudar també de remar a favor de les obres, mai millor dit. Ens explicava que hi haurà doncs, una feina molt important pel que fa a la rehabilitació d'alguns dels components del pantalà, que és un pantalà únic pràcticament a tota la costa mediterrània ja a dia d'avui. Sí que n'havien existit en el passat, en altres indrets, però ara ja en queden pocs de pantalans que s'endinsin a 250 metres, com és el cas del Pont del Petroli. No? El mar ja ens deia, rehabilitar aquelles pilones, aquelles parts de l'estructura que han quedat dempeus i que doncs han patit la corrosió, no?, durant aquest temps també i s'han de reformar, i n'haurem de fer de nou 6 trams, sobretot els del final, amb aquesta forma de dònut que deia s'ha doncs, estudiat, que reforça també la capacitat de l'anterior, que tindrà unes costelles metàl·liques, ens explicava en David Aguilar, que reforça també en formigó armat i que això doncs, suposarà també una tasca d'enginyeria i d'obra molt destacada, que participa un equip doncs, de professionals de perfils molt, molt diversos, no? I ens explicava doncs, això, que hi haurà també una aposta de reforma pel que fa a l'enllumenat. Sobre la petició, no?, que hi havia hagut també per part d'alguns submarinistes del grup SASBA, per exemple, de la ciutat de Badalona, de mantenir part de la infraestructura que havia caigut, que s'havia després d'aquest pantalà i que havia quedat al fons marí, propiciant al cap de 6 anys, perquè han passat 6 anys del Glòria, no? Doncs una certa vida marina, no? Sí. I ens deia que és com un refugi de biodiversitat. Deia que si bé el projecte original contemplava la seva retirada, estan fent diversos estudis, també submarinistes de l'àrea metropolitana de Barcelona, per valorar si és compatible o no, si s'acaba mantenint o no. Tot això coincidint doncs, amb unes hores després, que la mateixa àrea metropolitana de Barcelona posés sobre la taula que en l'última dècada s'ha perdut un 25% de la sorra de les platges metropolitanes. I precisament aquest ENS posa sobre la taula també una aportació de 20 milions d'euros per mirar de finançar aportacions de sorra o bé construcció d'unes contencions, no?, artificials. Diu que això serà possible si s'arriba a una entesa a 3, tant amb el govern català com amb el Ministeri, per mirar com a mínim de frenar la situació de pèrdua de sorra de les platges, mantenint la natura, expliquen, i alhora potenciant doncs, aquest espai que té un ús social molt important, no?, també. Tots aquests són els elements que hem tractat aquest matí amb responsables de l'AMB i no sé quina opinió us mereix, Sílvia.
1: Home, jo aquests dies he estat llegint que havien moltes crítiques també, no?, de que això es fes a l'estiu, perquè serà una zona que ens quedarem absolutament sense platja, no? Però veient el projecte arquitectònic, em sembla realment una passada, o sigui, el que es pretén fer és crec que tenim una oportunitat màgica en aquesta ciutat de poder mantenir aquest pont, de que es pugui fer, de que s'estigui tenint en compte la diversitat que tenim, i crec que seria una llàstima que no es posessin d'acord en un projecte d'aquest tipus, no? Jo crec que per Badalona realment la platja és vital, o sigui, tenim un espai meravellós i penso que realment aquest pont ostres, és que des del Glòria és una... han passat molts anys i ja tocava, no?, que l'arreglessin. I bueno, doncs, si hem de sacrificar aquest estiu una part de la nostra platja, doncs crec que val absolutament la pena, perquè està molt justificat, no?, quin és el motiu pel qual es fa en aquesta època de l'any, no? Mm-hmm.
0: I d'altra banda, pel que fa a l'aportació de sorra, aquest pla...
1: És que aquest pla sempre ha sigut... El tema de la sorra sempre ha sigut molt important, no? O sigui, és que cada vegada que plou, cada vegada que ens quedem una vegada menys sense sorra. O sigui, és que és una cosa que crec que realment no només és Badalona, és tot el Maresme, el que s'està quedant sí, sense
2: es que
1: sorra.
2: Yo leí hace mucho tiempo y escuché a muchos expertos que tiene que ver la pérdida de arena de cómo hemos utilizado el litoral, de cómo hemos puesto los puertos marítimos, como si realmente no se hubiese hecho un estudio del impacto que suponía el cortar estas corrientes marinas y que al final lo que llevan es que cuando hay temporal arrastre, que siempre es sistémico, pero que parece ser que no se han construido todas las zonas marítimas y de puertos como caldría, dicho por los expertos. Y esto hace que cada vez que hay un temporal, arrase con todo.
1: Hombre, yo creo que la vía del tren también afecta mucho.
2: Claro, no, estoy diciendo en general, esta... no estoy hablando de ahora, te hablo de tiempo atrás. Y entonces, yo entiendo que quizás cara al futuro, cara realmente a que el mar se mantenga nuestras playas y se mantengan las costas, tendría que hacerse de una manera profunda, porque yo lo del puente del petróleo entiendo que eso lo entiende todo el mundo, que sí, tiene que estar ahí, es que se tiene que mantener.
5: Es que es un símbolo de Badalona.
2: Y que es un símbolo de Badalona.
1: Sí.
2: Pero en cuanto a las costas,
1: sí,
2: es una cuestión que es todo el litoral catalán, como el murciano, como el valenciano. ¿Por qué? Porque no había antes la ley de costa, se construía de la manera que se construía, y también se han permitido hacer muchísimas instalaciones deportivas, de puertos y demás, que a lo mejor han estado interrumpiendo el tránsito normal del flujo marino y de las corrientes que te dejan arena en las playas. Que no te digo que se tenga que solucionar transitoriamente, pero creo que requiere un plan más profundo de estudio del por qué sucede, porque cualquier día vemos la playa donde está ahora la rambla.
1: Bueno, però és que aquest pla tan profund que dius, jo crec que el que han anat fent és també anar posant parxes.
2: Claro, claro.
1: Absolutament.
2: Total,
1: fas aquesta previsió també, no?
2: Pues yo creo que es un estudio genérico, general de la Generalitat, que diga cómo se puede resolver, porque, por ejemplo, en Almería, en Andalucía, lo tuvieron clarísimamente lo que podía pasar en Cabo de Gata y destruyeron un hotel que estaba construido, pero vamos, monstruoso. ¿Por qué? Porque al final tuvieron esa visión de que podría destrozarse toda la zona costera. Yo no digo que ahora tenga que derrumbarse todo lo que hay construido, pero sí que se tenga en cuenta que esto va a seguir evolucionando, porque con el cambio climático se va aumentando la temperatura y el nivel del agua, y realmente yo entiendo que se tenga que restaurar las playas, eso es algo de uso de las personas, pero que si nos quedamos ahí, que es lo que trato de decir cada vez, no vamos a hacer que eso nunca se revierta, que a lo mejor es imposible, porque la naturaleza tiene su curso natural.
1: I que la platja de Badalona tampoc és una platja llarga.
5: Els corrents, el que no es va fer en el seu dia, amb els ports esportius durant el gran creixement, el desarrollisme dels 60, era anar a fer ports esportius a dojo. Era un negoci, com era construir. I van construir barbaritats, barbaritats. No es feia cap estudi de corrents. Aquests corrents els desvies amb un port esportiu i es va menjar la platja. Hi ha una llamentada una mica forta i s'emporta la resta, la platja.
2: Claro.
5: El problema que tenim és
2: que jo havia leído,
5: la línia 1 desfalcada, literalment caient al mar. L'han de reforçar per sota perquè cauria el rodillet a l'aigua. Però bueno, a part d'això, jo crec que com a símbol...
0: Que això s'està fent aquí a Badalona, no tan gaire lluny, a la Barca Maria, on s'està construint ara mateix una
5: escollera... Amb Manresa i tot això, tenen un problema molt greu.
0: Per protegir precisament aquesta línia R1.
2: Sí.
5: Però el pont del petroli, per mi, és fonamental.
2: Per mi
5: també. És, per mi, el símbol de Badalona, El símbol. Per què ho dic?
6: Per favor, hi ha molts més símbols.
2: Sí, però és un que té molta trascendència de lo que hemos sido históricament.
5: És molt maco, però jo coneixia Badalona...
2: Sí, per nosaltres,
5: perquè això és l'endemà. Per anar pel passeig marítim amb bicicleta, arribar al pont de petroli, ficar-te mar endins i tenir aquesta perspectiva de mar a terra, que és única.
0: Visió que va tenir, recordo, Josep Valls,
2: Sí.
6: Jo, a veure, sí, totalment d'acord. Bona notícia. Per mi, dos apunts, no? Pel que fa... a la construcció d'aquest pont del petroli passa una mica com amb la resta de coses de la ciutat. Al final han hagut de venir altres administracions aquí a casa nostra fent-nos un cop de mà, no? per tirar-ho endavant. Evidentment hi ha projectes que són de país, no? I que per tant s'entén que hi hagi col·laboració entre administracions, però bé, ja fa molts anys que aquest projecte està allà encallat i han hagut de venir a fer-nos un cop de mà perquè no ens en sortíem. I pel que fa al reforçament de les platges, després de les últimes decisions que s'han pres una mica més enllà del pont del petroli, que seria a la zona de les Tres Xemeneies, on precisament tenim una platja contaminada, tenim un terreny inundable, i tot i així les administracions competents estan pensant a veure quin és el projecte urbanístic que tirem endavant, no? I ja sé que hi ha tota la pressió popular que ho està frenant i que ara mateix doncs, estem en aquest limbo, però jo no sé si seria gaire optimista de la responsabilitat que tenen les administracions, quines decisions prendran, no? És evident que cal preservar el poc litoral que ens queda, i sobretot aquí, a la zona metropolitana, que tenim pràcticament tot edificat, tot allò que no ho estava hem d'intentar preservar, i aquesta ha de ser l'aposta de les administracions. Però clar, això requereix inversió pública, i sempre hi ha la contrapartida de que hi haurà inversió pública si hi ha inversió privada. És un joc que sempre ens fan i que, bé, no sé on acabarà tot això.
0: Precisament parlàvem de gestió del litoral, i aquest, l'ampliació de les competències de la gestió litoral, és un dels acords assolits per la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, que s'emmarquen també en el pacte entre l'executiu de Salvador Illa i Esquerra Republicana per l'aprovació dels pressupostos del 2026. Està previst que avui, pels vols de les 12, Salvador Illa rebi també Jessica Albiach per acabar de rubricar també doncs, el suport dels comuns als comptes catalans, després de 3 anys també de pressupostos prorrogats. I us volia demanar doncs, quina opinió us mereixen aquests pressupostos, si penseu que són els pressupostos que necessita Catalunya, que inclouen doncs, també amb el, diguéssim, vistiplau d'aquesta comissió bilateral, doncs, donar llum verd al finançament per arribar a tenir 25.000 Mossos d'Esquadra al 2030, la línia orbital ferroviària, la creació d'un consorci d'inversions per supervisar inversions estatals a Catalunya, o la constitució d'un nou consorci a la zona franca, entre d'altres mesures, com deia també, doncs, impuls del reconeixement i de l'ús del català, o la gestió també del litoral, ampliar aquestes competències.
5: A veure, francament, jo trobo lamentable el nivell en què s'ha baixat el llistó, si no han llançat directament per terra, d'Esquerra Republicana en aquest camp. Ja directament han dit qualsevol excusa és bona amb tal d'aprovar-los. Per què? Perquè tenim 300 persones col·locades amb el PSC, els que el fan cadires aquí, i cobrant sous. Al final és això, Perquè s'inventen coses com el Consell de la Zona Franca. El Consell de la Zona Franca l'únic que fa és gestionar uns espais logístics, metres quadrats i poca cosa més. Amb alguns executius molt ben pagats, però l'únic que necessiten és arribar a uns clients, els hi paguen uns calerons molt generosos perquè és un lloc molt bo, i no s'ha de fer res. Aquí no hi ha valor afegit pel país. Línia orbital. S'aprova fa 20 anys. Estava aprovada. Què s'ha fet? Zero. Per què? Perquè no és pràctica. Necessitem una cosa com el corredor mediterrani. Això sí que és pràctic. I acaba sortint un estudi que diu que aquest corredor mediterrani ja està saturat en aquests moments abans de que s'acabi. Perquè no han fet una via addicional. Han fet un carril dintre de la via existent. Aquesta és l'aposta que fa el PSC i que Esquerra Republicana diu que sí a tot. De veritat, Lamentable, no el següent.
0: Sergi.
6: Jo penso que costa una mica d'entendre.
1: Sí, totalment.
6: Costa una mica d'entendre que després de que no s'hagin complert tots aquells acords que van fer que Esquerra Republicana hagi anat aprovant pressupostos de la PSC de forma successiva, veure que no s'han complert els acords de l'any anterior i de l'any anterior, aquests dies per xarxes socials es trobava la típica hemeroteca, no?, d'allò que van dir en el seu moment, de que si no passaven certes coses, si no hi havia la recaptació de l'IRPF, si no hi havia el Pla Nacional de la Llengua, el Pacte Nacional de la Llengua, etcètera, doncs que el suport s'aniria acabant. I no es va acabant, no? I això em fa pensar en que, malauradament, o sigui, la situació parlamentària, malauradament, no ens dona una alternativa a això. És a dir, l'única cosa que pot jugar Esquerra Republicana i en Comú Podem a dia d'avui és fer-se més del dur o fer-se menys del dur amb el PSC. I això em porta a pensar, i aquests dies escoltant les notícies i pensava en una cosa que sembla que sigui del segle passat, però no, és de fa molt recent. I és que amb el Partit Socialista, amb aquest estat espanyol, és molt complicat que Catalunya avanci. I això és un perfecte moment per tornar-ho a dir. O sigui, és a dir, els nostres reclams, les nostres necessitats com a territori són impossibles dins l'estat espanyol, perquè sempre estem sotmesos, sempre no, recentment estem sotmesos a les polítiques que decideixi el govern espanyol fer. No
5: sí,
6: tenim autonomia,
5: de veritat,
6: no tenim sobirania i no l'estem exercint. Jo el que demanaria als partits independentistes que govern i que negocien amb el Partit Socialista aquí a Catalunya, però també a Madrid, perquè Junts també ha format part d'aquest suport inequívoc, no? Ara ja fa temps que no, però ho ha fet també. A mi el que m'agradaria és que els partits catalans defensessin la sobirania de Catalunya i entenguéssim i tornéssim a explicar a la població que mentre formem part de l'estat espanyol, Catalunya no podrà avançar.
5: Sí, però
6: tots els drets que reclamem són impossibles si depenem de que un estat els faci.
5: Totalment.
6: I aquesta és la meva reflexió.
5: Però jo faria una diferència important entre uns que es planten de veritat i han aconseguit coses de veritat, com Junts, bueno, que s'ha aconseguit el desnonament, que s'han aconseguit bastants coses més.
6: Podríem fer una tertúlia
5: només
6: de les votacions de Junts amb el Partit Popular i Vox, i que pot venir aquí tota l'executiva de Junts a explicar-se que no tindrà sentit i que no li trobaré el sentit a les votacions de Junts al govern espanyol.
5: Tu saps que s'ha aturat la pujada als autònoms dos cops? Qui ho ha fet? I únicament Junts. Si no, estaríem pagant molt més. Tots els autònoms, som 600.000 autònoms a Catalunya, eh? Ens estaven cardant per davant i per darrere, eh?
2: Yo veo, Oscar, que todo es política y se puede jugar a política, pero hay cosas que son fundamentales y que si no hay presupuestos no se dan, independientemente de que sean más reivindicativos, que sean más de país, todo lo que quieras. Yo lo entiendo, pero yo que estoy en esta parte de aquí, en el pueblo llano, en el que no hacemos esa política, sino que hacemos otra.
6: Bueno, yo también estoy
2: callado. No, pero entiéndeme lo que quiero decirte. Yo veo que cuando no hay presupuestos, los que sean todos los temas sociales se mantienen única y exclusivamente porque se aumentan las ratios. Y esto al final genera que todo lo que sea social se precarice. Mm. Para mí es un motivo más que suficiente.
1: Absolutely.
2: Que el que haya partidas en estos presupuestos que vayan directamente a estos fondos sociales para ayudar a la educación, a la sanidad, a lo que tú digas, escasos los que sean, pero lo hace el presupuesto. Si no lo hay el presupuesto, lo que hace es que se prorrogan, y cuando tú prorrogas y tienes un aumento del coste de la vida, ¿cómo reduces para que eso los trabajadores puedan mantener? Rebajando ratios de atención en todos los niveles. Yo no digo que esto sea la justificación para que se hagan unos presupuestos, pero sí que debería ser una prioridad de los gobernantes.
5: Pero qui ha votat en contra de les òmnibus dos cops i no és ells, Junts. La resta no, ¿eh?
2: No, Esquerra,
5: a favor.
2: Yo estoy diciendo que yo esto lo entiendo. Si yo entiendo todo lo que queramos decir.
5: Rufián,
2: pero nada más
5: que la Dita Castañar, que el que deixa clavat,
2: pero tenéis que tener la perspectiva de la gente que recibe esos presupuestos.
5: Y luego no pega, por tonto queda.
2: Ellos pueden entender que en un momento determinado la independencia vale, todas esas cosas vale. Pero cuando tú llevas mucho tiempo estando en la cola, porque no se ponen de acuerdo por arriba, a mí me parece muy bien la línea orbital, me parece muy bien cualquier cosa que me digáis.
5: Pero
2: vuelvo a insistir, al final la gente lo que vota es que quiere una mínima estabilidad para poder desarrollar sus casas. A veces con políticas sociales, con estas historias.
5: Y en l'òmnibus ens volien colar la inquiocupació perpètua. Perpètua, eh?
6: Bueno, tornem als temes socials.
2: Yo vengo de esta manera que te
5: portem
2: estoy
5: ja des de...
2: Para mí es básico que estén los presupuestos independientes
5: de la pandèmia,
2: que
5: tema,
2: más o menos cómo se ha llegado al acuerdo.
7: Independentment del partit, i que la gent no estigui més marejada i que realment s'executi... Exacte.
2: Porque al final la gente... Mira, el ejemplo lo tienes aquí en Badalona. Nosotros estamos padeciendo al Albiol, entre comillas,
6: no
5: Bueno, però 18 regidors, a veure qui l'ha votat.
2: Claro, nosaltres. Pero porque al final, cuando se da el primer mandato, donde quiere que haya una correlación de fuerzas, las juntamos al contrario. Y la gente al final, cuando está al límite, se rebota. Y yo digo, si hemos conseguido tener un Partido Socialista que está estabilizando, mejor, peor, nos guste, menos nos guste, pero tenemos unos presupuestos que van a dar un poco más de aire, por Dios de mi vida, dejemos que se desarrollen. Luego ya veremos, cuando llegue el momento de la verdad, si estamos tranquilos por abajo.
5: Era manca d'ambició total d'aquests pressupostos, però bueno.
7: Què has dit, una?
5: Manca d'ambició total d'aquests pressupostos.
2: No, no, no, no.
5: Total.
2: Sí, Però hi ha una cosa curiosa, estan cobrint necessitats bàsiques de les persones.
5: No, aquestes sempre estan cobertes.
2: No, per
5: això estan les extensions.
2: Jo no us digo que no se tenga que ir a más ambición, però sí.
6: Estan d'acord amb el que dius, amb la raó de ser dels pressupostos? On estan les reivindicacions dels professors que porten mesos en vaga d'aquests pressupostos?
2: Sí, però ara te voy a explicar una cosa. Los profesores, pero no los de primaria, no los de las escuelas bressols. Ellos sí. Bressol no. Metges sí. Enfermeres no.
6: Però aquí és el que vinc, que hi ha tot un seguit...
7: Ensenyament és ensenyament. Sí, senyora.
6: Estem d'acord que en un moment... Estem d'acord que en un moment on tenim tots els sectors públics en vaga reclamant millores. El pressupost ve en un moment on no s'està atenent, o sigui, no s'està donant resposta amb aquest pressupost a totes les seves reivindicacions.
7: Bueno, perquè potser també hauríem de qüestionar el sistema públic com funciona.
6: Però és una mica
7: perquè
6: complicat d'entendre...
7: Perquè si no anem a la conseqüència i no a la base. O sigui, d'on venim?
2: És
6: una mica complicat d'entendre...
2: Els professors majoritaris que estem parlant... Habría que ver estos sindicatos dónde se originan y cómo se originan y por qué estamos ahora reivindicando.
5: Yo no estoy en la Comisión sobre la UGT a SOU, ¿eh?
2: Sí, sí, sí, todo lo que queráis. Pero ahí está, no ha renunciado nadie a los incrementos pactados. Pero si a las huelgas me voy a por más. Pero no he renunciado a lo que me han dado. Por favor, que yo os digo que vengo de un mundo que conozco algunas cosas, porque yo vengo de un territorio donde, por desgracia, me toca vivir con la precariedad y con la pobreza, cuando en realidad la gente no se lo merece.
7: No.
2: Porque es gente que suele estar muy formada, pero que no tiene los recursos para adaptarse. Entonces, yo prefiero que haya presupuestos que me garanticen los servicios mínimos, el que yo pueda a lo mejor pactar, no con médicos, sino con colectivos, porque al final el médico estará muy saturado. Pero para que haya alguien a las guardias, tienen que tener enfermería, tienen que tener administrativos y tienen auxiliares. Que tener señores de la limpieza.
7: Sí, señora.
2: Entonces, no me gustan estas cuestiones porque estamos dando un paso atrás y lo estamos consintiendo.
0: Vinga, anem a una altra qüestió, encara vinculada també amb els pressupostos, perquè qui s'ha pronunciat al respecte amb una entrevista que ahir es feia al Badalona Matí és el president del grup municipal d'Esquerra Republicana, així també ho veiem en clau local, l'Àlex Montornès, que valorava positivament l'acord al qual arribava el seu partit amb el PSC de Salvador Illa per aprovar els pressupostos de la Generalitat, i des d'Esquerra feien una crida, tot això ho emmarco en què estem a un any de les properes eleccions municipals, eh? No s'ha de perdre la vista. Feia una crida a l'Àlex Montornès a la ciutadania reflexionant en aquest moment sobre la utilitat de la majoria absoluta de García Albiol i veu en un front d'esquerres liderat pels republicans l'única alternativa a l'execució popular.
8: Hi hauria una oportunitat, i és que Esquerra Republicana lideri aquesta majoria alternativa d'esquerres en favor de la ciutat de Badalona. Perquè no ho hem intentat mai. Hem provat governs de tots colors.
9: Doncs. Voldrien liderar vostès un...
8: Jo em presento unes eleccions per ser alcalde de la ciutat de Badalona perquè crec que realment Esquerra Republicana i jo en particular podem atacar els problemes de seguretat, d'habitatge, de manteniment d'edificis, de poliesportius, d'escoles que hi ha a la nostra ciutat i arreglar l'Ajuntament de Badalona.
0: En aquesta entrevista, l'ex Montornès es postulava com un rufián a Badalona, en certa manera, eh? Després de ser candidat també d'un nou espai de l'esquerra.
2: A ver, esto al final quien lo decide son las urnas.
7: Total.
2: O sea, tú puedes tener un proyecto de ciudad espectacular, genial, magnífico, maravilloso, y los ciudadanos no les gusta, no te entienden, no lo sabes trasladar, y al final cuando tú lideras, el liderazgo no es algo que tú pones, te lo dan las personas. O sea, el liderazgo no es algo que tú decides tener. O te lo dan, o tú no jamás serás un líder. Con lo cual, yo entiendo que el proyecto sea muy bueno para él, pero quien se lo ha de comprar y darle el liderazgo de esas zonas de izquierdas es la gente.
6: És un tema que té moltes aristes. A veure, jo totalment d'acord amb que la majoria absoluta de Xavier García Albiol no ens ha dut enlloc, senzillament ens ha dut a... És que ni tan sols ha sigut capaç de desenvolupar el seu projecte, no? Les seves promeses, més enllà de si estic jo d'acord o no amb les seves idees, ni tan sols el que ell havia promès i el que ell havia previst ha sigut capaç d'executar-ho. Per tant, jo convido tothom, i ho parlo amb els meus amics, ho parlo amb la meva família, ho parlo amb el meu entorn, a obrir la ment, obrir la mirada, mirar més enllà, conèixer altres projectes polítics i que cadascú voti el que consideri, però que obrim la ment perquè hi ha moltes més opcions que Xavier García Albiol. I en relació amb aquestes moltes més opcions que hi ha, jo penso que les esquerres, amb tot aquest mandat, hem hagut de fer una reflexió profunda de com solventar aquest problema que tenim, i que per nosaltres és un problema, que és que governi el Partit Popular a una ciutat amb tantes desigualtats com Badalona. I a mi em sap greu veure com Esquerra Republicana presentarà el mateix candidat que va presentar a les eleccions anteriors, en Comú Podem presentarà la mateixa candidata que va presentar a les eleccions anteriors, i l'única esperança que tinc és guanyem, que sí que ha fet una reflexió profunda, que ha entès que els lideratges s'han de renovar i que és l'única candidatura que, a més, no està subjecta a pactes a nivell nacional, no ha de donar favors al Parlament a canvi de tal, no? Ara deia el senyor Montornès, estic satisfet amb els pressupostos amb l'aprovació dels pressupostos. Hi ha l'Institut La Riera en aquests pressupostos? Perquè és probable que aquests pressupostos no afavoreixin en res ni perjudiquin a Badalona. Vull dir que també, per què el líder d'Esquerra Republicana a Badalona no mira per Badalona, no? Perquè hi ha uns altres interessos, no? L'única esperança la tinc posada en guanyem, l'única candidatura que és només de Badalona i per Badalona, i que sí que ha entès que cal fer una renovació de lideratges, que cal afrontar aquestes eleccions d'una altra forma, i per mi és l'única opció sobre la taula ara mateix.
5: A veure, sí, sí, que Esquerra Republicana faci seguidisme del seu líder messiànic en aquests moments, que és l'únic que se li nota molt als mitjans perquè és un animal mediàtic?
1: Absolutament.
5: Es dedica a això, fer soroll i res més, Però és que no amenaça i luego no pega por tonto queda. Per mi ja que tot ja des de fa molts anys.
1: On estan els altres partits?
5: Perquè tot ha votat que sí al Congrés dels Diputats. La realitat del seu vot és que vota a favor de tot el que li proposa el PSC, PSOE, davant dels nassos. Tot. No ha fet ni un vot en contra. No s'ha plantat mai. De veritat, no s'ha plantat mai. I si és aquesta l'actitud que trobarem Esquerra Republicana a Badalona, apaga i vam-nos, eh? Sí. Perquè si només és postureig. I Esquerra contra dreta, un discurs superranci, sisplau. No és esquerres ni dretes, és solucions per badalonins. Coses que funcionin. Un Viver que funcioni, que no funciona. Que no funciona. Els acaben de donar un toc brutal perquè no paguen els seus proveïdors.
6: No un toc, no.
5: Té una intervenció d'Hisenda. Hisenda els ha dit, se'ls ha acabat el bròquil, ara ho portem nosaltres. Pagaven a 112 dies quan la llei diu 30. Però què és això?
0: 26.
5: Necessitem solucions.
1: Sí. Jo estic absolutament d'acord amb tu en que s'ha d'obrir la ment a Badalona, però és que jo no crec que a Badalona la gent voti el PP. La gent el vota ell.
6: Sí,
5: o sigui, clar, és personalista. Personalista total.
1: Ostres, aconseguir això en una ciutat com Badalona...
5: Bueno, un altre animal mediàtic.
1: Té la majoria absoluta, i la té per això. Sí. Perquè la gent no vota el PP. La gent el vota ell.
6: De fet...
1: O sigui, on està Esquerra? Jo no veig Esquerra a Badalona. On està? O sigui...
2: On ens veiem? En tot lloc.
5: En lloc.
1: Allí no està?
5: En lloc.
1: O sigui, no està. O sigui, i aleshores...
5: Han de dir a Badalona Rufián, que s'havia presentat a Santa
1: Coloma. El Xavier
5: Coloma.
1: Biol fa molt bé la seva feina. Ens agradi o no?
5: Ah, sí.
1: O sigui, perquè és
6: si
1: majoria absoluta.
6: La seva feina és fer d'influencer.
1: A la gent li agrada,
6: si la
1: perquè la gent el vota.
6: Ho fa fantàsticament. Si la seva feina és gestionar una ciutat perquè té un càrrec públic, ho fa desastre. O sigui, és un desastre.
1: Però la gent el vota. Per tant, aquí hi ha algú que està fent bé.
6: Llavors estem en una tertúlia i diem, ell gent que va votar el Biol creient que...
1: Saps quanta gent que no és del PP l'està votant? Qui aconsegueix això? En una ciutat tan gran com Badalona.
6: I quin és el missatge que els hem de donar a aquesta gent que va votar el Biol perquè li semblava que era
1: superguany? El problema no és la gent que vota. El tema és on estan els altres partits polítics.
2: A ver, yo solamente quiero decir una cosa. Yo en el tema del voto soy absolutamente democrática. No entiendo que nadie sea ni idiota ni estúpida.
1: Clar, exacte.
2: Pero clarísimamente, sea de izquierda, total, sea de derecha, sea radical, sí, sea de Vox, sea de donde sea. Ni la gente persona vota en función de lo que cree, sí, y en el momento en que le toca. Con lo cual yo jamás voy a denostar a nadie, voy a criticar lo que haga. Pero no voy a denostar a nadie ni por sus ideas ni por sus cuestiones, porque es como denostar de donde yo vengo. O sea, la gente, perfecto, decide, es inteligente,
1: es que
2: o no.
1: No fa campaña,
2: y los mensajes son los mensajes. Yo he estado en la fiesta de Badalona en todo aquello que he podido. Y
0: que
2: la oposición ha estado
0: después
2: ausente.
5: No només això, sinó que sap
1: tocar...
5: Sap tocar unes cordes molt bé, a l'Albiol, que vol dir populistes, per exemple.
2: Jo no digo que no lo sea, pero el problema está en que lo van a votar la gente...
5: Festes de maig, et fot uns tardeos, la gent vol tardeos.
2: No i volar, bla, i vol coses que...
5: És bon rotllo. La gent vol una cona. No,
2: mira, saps,
5: la més gran del món. La meva és més gran que la teva.
2: No, però
6: la gent vol Tardeos, la gent vol Tardeos, de debò.
2: No, no, saben lo que quiere la gente. Però és que la gent hi va. A qualsevol hora.
6: Que està fantàstic.
2: No, però la gent lo que quiere és estar en la calle a qualsevol hora sin riesgo de su integridad. I aprovecha cualquier momento, cualquier espacio que le dan de seguridad para lanzarse.
9: Exacto.
2: Y esto lo he vivido yo.
6: Claro.
2: O sea, la gente lo que necesita es poder salir de sus casas, como antiguamente. Yo me he criado en la calle, jugando. No pueden, a los críos a las 7 los sacan de los parques porque empiezan los problemas. Y entonces, la gente lo que requiere son espacios donde les garantice seguridad. Tardeos, árbol, fiesta de las migas, lo que quieras.
6: Vale.
2: I entonces, què ocorre? Que en lugar de estar tu ahí, què eres?
6: Ens anem els quatre a votar Tardeos i Arbres de Nadal.
2: No, jo no,
5: però sap, no te digo sap esto, mobilitzar la gent.
7: Però
6: no juguem al mateix joc que
7: juguem.
6: No,
7: perquè és el que saben parlant fa un moment.
5: Sap mobilitzar la gent.
2: Però además hay que jugar a eso, lo que trato de decir.
7: Ell ho fa molt bé, és que ho fa molt bé.
2: Hay que jugar a eso también.
6: Té un equip de màrqueting i de comunicació brutal.
7: Brutal,
6: brutal. Però després tu t'has per la ciutat a preguntar en què millora la ciutat en aquests 3 anys, ningú et sap dir en què.
2: Pues lo veremos cuando votemos el año que viene.
6: Però vull dir que la ciutat en aquests 3 anys no ha millorat. De fet, s'han tancat serveis públics. Això és el que ha passat en aquesta ciutat. I estic d'acord en que cadascú va votar el que vol, etc etc. Estaràs d'acord amb mi en que hi ha gent que vota en contra dels seus interessos perquè veu en una persona que no representa una esperança a que li resolgui tots els seus problemes i acaba votant en contra dels seus interessos, en contra de la seva situació vital, socioeconòmica, etc. Estàs d'acord que això passa a Badalona? Perquè si no, no s'entén.
2: Lo ganó Aznar porque lo votamos los trabajadores y luego en las empresas nadie lo haya votado.
6: Tota aquella gent que li costa arribar a final... No, que li costa no,

0: a un
1: perquè
0: Vox.
1: Perquè de tonto no tiene
0: perquè
1: un pelo.
0: Perquè es vota una aliança catalana. És un vot de protesta. És un vot antisistema. Anti el que em fan cada dia, es vota una cosa trencadora, que salti tot pels aires. Perquè després veu Trump les polítiques que fa i és per posar-se les mans al cap. Ens està afectant a tots, la inflació se'ns està escapant de les mans.
1: És una locura.
0: Vindrà un tren i ens enxamparà ben aviat per culpa d'aquest psicòpata.
2: Pels aires, però, precisament, fa saltar les coses.
0: Sí. Però ja la qüestió és que aquest missatge ja cala com a protesta. I si no donem una cosa estructurada amb cara i ulls com a solucions reals a les coses, seguirà així.
3: Doncs tenim tots la responsabilitat d'aquí fins al proper maig d'explicar a la gent que ens l'han colat, que el Albiol ens l'ha colat. És la nostra responsabilitat.
4: Però on estan aquests partits perquè ens ho expliquin?
3: No dic que tots hem de fer
4: perquè,
3: aquest exercici.
4: És que és el que et dic, eh? On estan?
3: I insisteixo, crec que l'única esperança és guanyar Badalona. I ja està, ja ho mirarem.
2: Mentrestant, vinga, anem, queden pocs minutets de tertúlia. Avui esteu molt animats, eh? Trobo, ja va bé, ja va bé.
1: Echábamos de menos, que veníamos de la feria del libro.
2: Ah, mira, doncs de llibres parlarem també si ens dona temps, perquè us volia demanar per una mesura per la qual ha posat l'Ajuntament de Barcelona, que passa per la suspensió temporal de la concessió de noves llicències per obrir autoserveis, superserveis i altres establiments alimentaris que poden funcionar les 24 hores del dia, i us volia demanar si penseu que una mesura com aquesta, una regulació també del tipus d'establiments comercials que hi ha al municipi, com ja s'ha aprovat alguna suspensió de llicències temporal, sobretot a la zona del Gorg, que ara fa uns mesos, també s'hauria d'aplicar en el conjunt de la ciutadania per mirar de regular aquesta tipologia d'establiments comercials i com queden repartits aquesta oferta, diguéssim, de serveis. Al final són serveis també de cara a la ciutadania,
4: Jo estic absolutament a favor de serveis que ens puguin oferir 24 hores. O sigui, perquè crec que és molt pràctic, no? En qualsevol moment... Anna, però sí que és cert que en trobes una cada cantonada, per no dir cada dos metres, i aleshores sí que et qüestiones quina és la gestió de tanta llicència, o sigui, com pot ser, o sigui, com pagant, vale, d'acord, però tot i així, o sigui, hauria d'haver més diversitat, no? O sigui, no entenc quin és el sentit d'oferir tantes llicències
0: per
4: aquest
0: política.
4: Tipus de comerços.
0: Hi ha ciutats que han començat.
4: Perquè al final Figueres, semblen les barberies, que també tenim barberies, o sigui, una al costat de l'altra.
0: D'ungles.
4: Sí, no? És una pesada.
0: D'empanades sargentines, sembla que només hi ha això. D'acord? En segons quines zones, però sobretot aquests súpers, dius com justifiques que et fiquen al Passeig de Gràcia, al Passeig de Gràcia, que són locals de 20.000 euros de lloguer, eh? 20.000 euros, eh? I posen un supermercat 24 hores, d'on treuen aquests calés? És que són màquines de blanqueig de capitals.
2: De fet, que la tipologia, d'establiments...
0: I de regularització d'immigrants.
2: De comerç de proximitat canvia, també n'han parlat i se n'han fet ressò des del Gremi de Llibreters, que han impulsat una campanya precisament, com que veig que ens quedem sense temps, trec ja el tema també, que llença una pregunta. Què us imagineu un país sense llibreries? Al final també els hàbits dels consumidors estan modificant quin és el comerç que acabem trobant al carrer, no? I en aquest sentit també no sé si una regulació de tipologia de comerços penseu que també pot afavorir el manteniment d'altres comerços de proximitat, no? Que potser van minvant.
4: A Badalona ens estem quedant sense llibreries, sort de mitja mosca, que és meravellosa, i al carrer Guifré hi havia una altra també que si no recordo malament...
2: El Full. El Full.
0: Sí. Però es pot regular, o sigui, Figueres i Calella ja ho han fet, i no sé quin era l'altre municipi que s'havia posat també amb això. O sigui, es pot fer.
1: Jo estoy a favor del libro en paper, al final és que és la intimidad que tú tienes con la aventura.
4: Sí,
1: todo lo demás a mí no me lo resulta. Sí. Pero yo, volviendo un poquito a lo que decías antes de los comercios...
2: Sí, pero el libro en papel pots comprar en una plataforma digital
1: no,
2: en una llibreria.
1: Pero la librería que te permite entrar, tocar, trastear, el olor, lo que te transporta... Yo lo he visto toda mi vida,
4: ¿no?
1: Esto. Yo empecé a leer con 11 años y para mí el sumum era entrar en una librería o en una papelería.
0: Y sobre todo un llibreter que sàpiga del material.
1: Claro, del material y de donde viene, de muchas cosas. Era una cuestión fundamental.
4: Bueno, la olor, lo que dius, és veritat.
2: I la llibreria que no només ven llibres, sinó que organitza també presentacions de llibres, col·loquis, clubs de lectura, no?
1: Y también había... Ahora no sé si se hace, porque ya hace mucho tiempo que estoy desvinculada de las librerías, básicamente porque tampoco tengo tanto tiempo para leer como leía antes. Antes había círculos de lectores, tú te ibas y leías libros y participabas en coloquios. Yo todo esto lo he vivido y a mí me resulta triste que la gente joven no participe, porque además te obliga a salir de casa. Bueno,

0: molt de temps que ens estan avisant, del que sí, està passant amb això. O sigui, sí,
1: no és una qüestió
0: no, nueva. O sigui, no, no,
1: y en lo de los
0: no
1: comercios solamente una puntualización, si me permites. Para mí el gran problema que tienen estos comercios de proximidad es el abuso que se hace de los trabajadores y de las personas que están allí.
2: Gracias
1: y eso por... se tiene que regular sí, única sí, y exclusivamente porque es una cuestión que atenta directamente contra los derechos de los trabajadores. Sea quien sea el trabajador que esté allí, porque hasta el propio propietario se autosacrifica. Y yo estoy muchas veces con él. Hay más cosas que no son reales. Así que una regulación no pasa nada. Antiguamente había regulado los supermercados, sí, los convenios, quién podía aplicarse, cómo se podían aplicar. O sea, que es fácil. A veces no nos interesa, pero es fácil.
3: Sergi.
2: No sé.
3: Poques vegades dius no sé.
2: Sí, és veritat. No, jo només dic que bueno, que jo crec que com a repte d'aquesta setmana, per tothom que ens escolta, doncs anar a una llibreria, comprar un llibre o anar a la biblioteca, agafar un llibre de préstec i començar a llegir. Jo sé que és molt complicat viure en aquesta ciutat, en aquest món, en aquest sistema, i que sempre hi ha altres coses per davant, perquè la prioritat és sobreviure, no? I tal. Però bueno, que jo què sé, mira, doncs aquesta setmana doncs que ens anem a agafar un llibre i potser, al maig del 27 les coses van diferent.
1: Jo soy socio de la biblioteca de Sant Roc.
0: No sé bueno, si però és que estem esperant que no obrin més, a Badalona.
4: Jo també vaig a la llibreria. A les biblioteques i a les llibreries, tots dos. Sí, sí. Perquè les llibreries són això, és un punt de trobada de cultura, de coneixement, de riquesa. Vaig anar a
0: on hem de portar els nens
4: d'Ànima de República de l'Aleix Sarri. Espectacular. Un home, no només bellíssima persona, superculta, explicant unes anècdotes simpatiquíssimes, val molt, molt la pena que sigui l'autor.
3: Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé la jornada.
1: Igualment.
3: I nosaltres de seguida us expliquem tota l'actualitat d'àmbit local, però abans posem una miqueta de música a aquesta hora del matí. Us deixem amb Aparat, que actua avui a la sala Razmataz i que té propostes com aquesta.

0: Les 10 del matí.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
0: Badalona Matí, Ràdio Ciutat.
2: Les platges metropolitanes han retrocedit més d'un 25% en una dècada, així ho recull un estudi elaborat amb dades compilades entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'emporten precisament les platges del tram nord, entre les quals destaca la del municipi veí de Montgat, que és doncs, la localitat amb una situació més extrema, amb una pèrdua de fins al 60%, o superior al 60% fins i tot, de la sorra de la platja. L'AMB s'ha ofert invertir 20 milions d'euros per frenar-ho, sempre i quan, això sí, la Generalitat i l'Estat espanyol també hi posin finançament.
3: Sí, un estudi elaborat per l'AMB assenyala que entre el 2012 i el 2022 s'han perdut gairebé 735.000 metres cúbics de sorra a causa dels temporals i l'augment del nivell del mar. A les platges del tram nord s'ha registrat una pèrdua de sorra del 34%, una xifra que és molt més elevada a Montgat, ho deies, on el retrocés del litoral és del 66%. Davant d'aquesta situació, l'ENS ofereix 20 milions d'euros per finançar aportacions de sorra o la construcció de dunes de contenció artificial. La seva proposta és fer un pla a tres bandes de 2 o 3 anys de durada. El vicepresident executiu de la institució, Antonio Balmón, ha explicat quina és la intenció d'aquest pressupost.
4: Estem disposats a posar aquests diners en un pla d'actuació que ens permeti, evidentment, actuar, no erradicar ni solucionar, com abans parlava també un periodista, però sí a evitar i demostrar que es pot treballar des d'una altra perspectiva aquesta dualitat que comentaven. Un ús multitudinari, però també una protecció de la nostra natura. I aquest és el nostre compromís.
2: La voluntat de l'àrea metropolitana de Barcelona és aconseguir protegir la natura sense perdre la funció social de les platges, tot i que les dades són de fa 4 anys, l'ENS reconeix que cada any hi ha nous temporals que agreugen la situació. És el cas de la borrasca Harry, que va afectar les platges de Badalona el passat mes de gener. En aquests episodis no només s'han escapçat les platges, sinó que també s'han escampat més de 500.000 tones de residus. D'altra banda, per millorar l'accessibilitat a les platges, l'AMB ha instal·lat també més d'un centenar de nous metres de passeres adaptades al litoral metropolità, un nou lavabo adaptat amb pèrgola i 150 bancs nous als accessos. També hi ha 3 nous mòduls de primers auxilis i 4 de salvament.
0: Badalona Matí.
2: I Esquerra Republicana defensa una alternativa d'esquerres liderada per la formació independentista per fer front a la majoria absoluta del Partit Popular a Badalona.
3: Sí, en una entrevista al Badalona Matí, el líder republicà Àlex Montornès ha acusat l'alcalde de no treballar per la ciutat després que Hisenda hagi inclòs l'Ajuntament de Badalona en el mecanisme de pagament a proveïdors del 2025. Montornès defensa que la tutela de l'Estat per reduir el període de pagament a proveïdors del consistori es deu a la incapacitat del govern de gestió els temes importants de la ciutat.
2: El líder d'Esquerra titlla de vergonyosa la gestió dels populars al capdavant de l'Ajuntament i en posa alguns exemples.
5: Manca de capacitat de treballar per aquesta ciutat. És a dir, que dels projectes del dia a dia d'aquesta ciutat només s'hagi executat el 50% del pressupost, doncs això és vergonyós. Que de tots els diners per contractar gent i tal no s'hagi contractat a ningú, doncs això és vergonyós. Que avui hi hagi 14 agents de Guàrdia Urbana menys que l'any passat, això és vergonyós. No? I mentrestant sí, tenim tardejos, tenim drons, tenim tal, però jo sempre ho dic, això no plena veres.
2: I es mantenen les mobilitzacions dels docents en no aconseguir arribar a cap acord amb la Generalitat.
3: La reunió entre educació i sindicats per desencallar el conflicte dels docents va acabar ahir sense aconseguir cap acord, però s'han citat avui i demà per mantenir el diàleg i tractar de desbloquejar la situació. Com a punt principal de la reunió d'aquesta tarda hi ha els salaris. Recordem que des de la Conselleria d'Educació es va fer arribar una proposta als sindicats per millorar l'acord previ amb Comissions Obreres i UGT amb la intenció de reconduir una situació de vaga que ja supera la setmana.
2: La consellera Esther Niubó va avançar al matí al Parlament algunes de les mesures d'aquesta negociació.
6: La proposta que avui els farem arribar és una proposta que pretén precisament retribuir millor aquelles tutories, aquells complements singulars que exigeixen una major responsabilitat, tutories, cotutories i també aquella docència que s'exerceix en centres de màxima complexitat. Ens sembla que això doncs, no només té un impacte a més de 60.000 docents de tota Catalunya, sinó que a més contribueix a aquest reconeixement necessari d'aquesta tasca difícil.
2: I més d'un miler de treballadores d'escoles bressol de tot Catalunya, unes 1.500 segons la Guàrdia Urbana, han tornat a tenyir de groc aquest dimecres als carrers de la capital catalana en una nova jornada de protesta del sector educatiu.
3: Sí, denuncien la precarització laboral i salarial de l'etapa educativa 03 i reclamen dignificar-la. Asseguren que són l'etapa educativa més maltractada i exigeixen l'equiparació salarial amb la resta de docents.
2: L'escola Bressol Municipal Virolet de Badalona és una de les llars d'infants que s'ha sumat a les manifestacions convocades per aquest dimecres i que també ho farà dissabte, dia 23 de maig, en l'àmbit estatal, a Madrid. En parlava al Badalona Matí l'educadora de l'escola Bressol Municipal Virolet, Montse Boza.
7: Socialment sempre s'ha vist com assistencial, i aquesta vessant educativa que la té, i la té molt important perquè els aprenentatges més significatius es fan al 0-3, no són presents, però no només a nivell del sistema educatiu, sinó a nivell social i de polítiques socials.
2: Badalona ha registrat un augment en la promoció d'habitatges.
3: Durant el 2025 s'han iniciat 303 nous pisos, que representa un 84,8% més que l'any anterior, segons dades presentades per l'Associació de Promotors de Catalunya. La ciutat es posiciona així com un dels municipis destacats de l'àmbit metropolità, just per darrere de Terrassa i Sabadell, en nombre de noves promocions. Pel que fa als habitatges acabats, se n'han finalitzat 870, una xifra que es manté estable respecte al 2024. Malgrat aquest creixement, el sector però adverteix que la producció continua sent insuficient per cobrir la demanda existent.
2: Segons el director general de l'APSE, Marc Torrent, Catalunya hauria de duplicar el ritme actual de construcció per equilibrar el mercat. En el cas de Badalona, això es traduiria en la necessitat d'impulsar prop de 700 habitatges l'any.
8: Estem produint al voltant d'unes 15.000 unitats d'habitatge per tota Catalunya, quan les necessitats de llars ens porten pràcticament a que hauríem d'estar doblant aquesta xifra. És a dir, falta d'alguna manera doncs, escalar aquesta producció a fi efecte d'intentar igualar doncs, oferta i demanda.
2: I el tractament del càncer involucra diversos departaments dels hospitals per pal·liar tots els efectes que la malaltia provoca en el pacient, i un dels que té més pes és el d'infermeria.
3: Sí, l'equip d'infermeria de l'ICO és el que fa un seguiment més exhaustiu i el que tracta pràcticament a diari amb els pacients. Ho fan des de diversos departaments, des de l'hospital de dia, amb els tractaments convencionals, les urgències o amb els medicaments que estan en fase d'assaig clínic.
2: La seva funció va més enllà de la part purament mèdica i també hi ha una vessant social i psicològic. Escoltem les infermeres de l'ICO Badalona, Mireia Milán i Natàlia Calderón.
9: Aquí el que trobaràs doncs, serà una administració de tractaments, unes analítiques, procediments molt específics, però que alhora doncs, també poden generar una reacció en la que has d'actuar com si d'una urgència es tractés.
10: Tenemos que estar muy al día de todo lo que hacemos, los diferentes tratamientos, los cuidados. También hacemos, por ejemplo, los cuidados de las biopsias. Cuando un paciente tiene alguna metástasis que viene para un estudio de una biopsia, pues también tenemos que saber los cuidados posteriores a esto.
2: I Televisió de Badalona tanca l'abril amb més de 550.000 espectadors.
3: Demostra així el seu posicionament com a mitjà de referència de proximitat. També creix en l'apartat digital, registrant prop de 3 milions de visualitzacions. Durant el mes d'abril, el canal va arribar a superar els 555.000 espectadors, una xifra que supera la del mes anterior. De fet, tots els programes de la casa han registrat un augment d'audiència al voltant del 4%, destacant el Badalona 360, l'Esport i el BDN Notícies. Vespre.
2: Amb aquests resultats, Badalona Comunicació reafirma la seva aposta per la informació local de qualitat i per una estratègia multiplataforma que permet ampliar l'abast dels seus continguts i arribar a nous públics. I recta final de la campanya dels badabons de primavera a Badalona.
3: La iniciativa impulsada per l'Ajuntament finalitza aquest diumenge 24 de maig a les 12 de la nit. La campanya, que ha comptat amb el suport de Pimec i la participació de 461 comerços i una dotació municipal de 400.000 euros, preveu generar un impacte econòmic mínim d'1 milió d'euros en compres de proximitat.
2: I en plena cultural, l'actriu Aina Clotet ha guanyat el premi a millor interpretació revelació en la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes Sans pel seu paper a la pel·lícula Viva.
11: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
12: Jo vaig notar com electricitat.
13: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
3: El film, que també suposa el seu debut en la direcció d'un llargmetratge, es va gravar parcialment a Badalona. La peça, íntegrament en català, és una comèdia dramàtica que explica la història d'una dona que intenta recuperar la normalitat a la seva vida després de superar un càncer de pit.
2: Sí, de fet, la pel·lícula, que s'endinsa en temes com la por a la mort o també la dependència de l'amor romàntic, arribarà als cinemes el pròxim 19 de juny. I encara en cultura, us expliquem que el Museu de Badalona torna a apropar la Vall d'Olor romana als infants i ho fa a través d'un casal d'estiu.
3: Durant 5 dies, els infants de 6 a 10 anys podran descobrir el passat de la ciutat a través de jocs i de la Caiquilia, una nena romana que els explicarà com era la vida dels habitants de Baetulo.
2: Ens ho explica la tècnica del museu, l'Esther Espejo.
14: Les senyores d'època romana que donaran la benvinguda a totes les criatures que hi participin i que els posaran en contacte amb una nena d'època romana. Aquesta nena d'època romana es diu Caiquilia i Caiquilia cada dia els anirà donant pistes de les activitats que anirem desenvolupant de dilluns a divendres. És una setmana de casal.
2: I en esports, el Joventut s'ha classificat matemàticament pels play-off quan encara resten 3 partits per disputar-se.
3: A més, el triomf a la pista del Tenerife per 98-100 a la pròrroga serveix perquè com a mínim la penya acabi en la 6a plaça. Ara queda saber quin serà el rival als quarts de final.
2: La sorpresa, però, arribava al final del partit quan Guillem Vives explicava als micròfons de Ràdio Ciutat de Badalona que, tot i estar al mes de maig, la penya encara no li ha dit res del seu futur i que entén que no compten amb ell.
15: El que passa és que no sé res del club i, bueno, jo també he de mirar la meva situació per mi, perquè no podem estar maig i no saber res, i sí que és veritat que la setmana passada l'entrenador va dir que comptava amb mi, però és la primera notícia que tinc del club a maig i contem, doncs, que ens haurem de trobar en un altre moment o d'alguna altra forma, no ho sabem.
2: I el tècnic del Badalona, Miquel Azparren, afronta el partit de tornada de la primera eliminatòria del play-off contra l'Hospitalet amb la mentalitat d'evitar cap mena de relaxació després del marcador de 0-2 favorable en el partit d'anada.
3: L'entrenador navarrès té clar que el seu equip haurà de sortir a intentar guanyar el partit per estalviar-se qualsevol ensurt a una eliminatòria que està molt ben encarrilada.
2: Azparren considera normal que en un partit de 90 minuts un rival com l'Hospitalet pugui generar ocasions de perill durant una part de l'enfrontament i destaca la regularitat del seu equip en el global del maig.
16: Bueno, claro, hay gente que se centra en por qué nos han generado en 10 minutos ocasiones. Yo me centro más porque en 80 hemos sido superiores. Ese es el trabajo que queremos nosotros hacer. Lógicamente, con el respeto que les tenemos, claro que te pueden hacer ocasiones, claro que te pueden incluso llegar a dominar, pero nosotros jugamos en casa, jugamos ante nuestra gente. Ya te digo, no vamos a jugar para defender el resultado, vamos a jugar para buscar un resultado.
2: I fora de Badalona es notícia que el govern espanyol i la Generalitat arriben a un acord per finançar l'ampliació del cos de Mossos d'Esquadra fins als 25.000 agents. La reunió bilateral celebrada a Madrid ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra pels pressupostos, com per exemple un nou compromís en infraestructures i també sobre el Consorci de la Zona Franca. Avui els comuns han de rubricar també el seu suport als pressupostos catalans.
3: I José Luis Rodríguez Zapatero i el seu amic planejaven cobrar 3 milions de dòlars a Dubai amb un negoci de consultoria a empreses de parla hispana que estiguessin interessades a fer negocis als Emirats Àrabs fora del radar d'Hisenda. Així ho ha revelat la investigació de la Unitat de Delictes Econòmics de la Policia Nacional, sobre la qual es fonamenta la imputació de l'expresident del govern espanyol.
2: I Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, demanarà tornar a declarar davant la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort del seu pare per rebatre les greus imprecisions dels Mossos, diu. La seva defensa està analitzant els 1.400 folis de la causa i treballa per desmentir el mòbil econòmic al qual fa referència la magistrada.
3: I els Estats Units imputen l'expresident cubà Raúl Castro i escalen la pressió sobre Cuba. El Departament de Justícia acusa Castro, de 94 anys, de participar en l'abatiment de dues avionetes del grup humanitari Hermanos al Rescate, creada per ciutadans cubano-estatunidencs exiliats. En el succés van morir 4 persones, inclosos 3 ciutadans estatunidencs, i va deixar una profunda ferida dins la diàspora cubana de Florida.
2: Gràcies, Suti, bon dia.
3: Bon dia.
2: I obrim ara plena de serveis i ens interessem per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bon dia.
17: Què tal, bon dia. Ja parlem d'una millora important en aquesta xarxa viària més propera. C31 ja sense problemes, ni en sentit Barcelona ni en sentit Mataró. Passa el mateix amb la Pota Nord, B20, molt fluida, fins a enllaçar amb les rondes de la capital catalana. Les rondes encara un pèl carregades, però bàsicament en sentit Llobregat, tant la ronda de dalt com la ronda litoral. En canvi, no trobarem problemes anant cap al Vallès, primer per enllaçar amb el nus la Trinitat, a ronda litoral força tranquil·la, i el que dèiem, C58, el que és sortint de Barcelona, aquesta autopista del Vallès també presenta situació ja força tranquil·la. Per tant, és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: I anem amb la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
18: Bon dia. Una situació ben assolellada i ben diàfana, la que esperem avui a les comarques metropolitanes. I, de fet, ja comença el dia ben net i ben transparent, un cel que és completament blau, i si de cas en algun moment arribarà algun nuvolet prim, simplement decoratiu, que no farà ni ombra avui a les comarques barcelonines. I, per tant, moltes hores de sol que escalfaran, es nota ja, que som a l'època en la qual el sol està més a l'horitzó, que té més capacitat d'escalfar i se sentirà una bona pujada de la temperatura aquesta tarda. Arran de mar, aquesta temperatura quedarà un palet més frenada, poc més de 22-23 graus a totes les viles costaneres, però en canvi ja cap al Penedès i al Vallès, sobretot, estarem parlant de temperatures que no aniran gaire lluny dels 30 graus aquesta tarda. Per tant, una situació preestiuenca que encara s'ha de consolidar més en forma de calor al llarg de les properes jornades. N'estem pendents a la xarxa.
0: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
19: Avui, 21 de maig, celebrem Sant Secundi Màrtir.
20: El Sant del Dia amb Joan Baltar.
19: Sant Secundi Màrtir, o Sant Secundino, va ser un màrtir cristià del segle V. Es diu que va ser deixeble de Sant Patrici, patró d'Irlanda. Per això, a Sant Secundí se li té molta devoció a la pròpia Irlanda. Feliciteu el Secundí que conegueu. Jo no en conec cap, però sí conec el Xavier, d'aquí Ràdio Ciutat de Badalona, que avui fa anys, i també el felicito.

0: Ferreteres. Vine i descobreix el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
1: Arriba al Masnou el disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
2: Diumenge esportiu a Ràdio Ciutat de Badalona. A les 6 de la tarda i des de l'Olímpic.
3: A 6 a Joventut, San Pablo Burgos.
2: I també a les 6 i de manera simultània, futbol. Partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
3: Club de Futbol Badalona, l'Hospitalet.
4: Segueix aquest partit també per Televisió de Badalona.

0: I a aquesta hora del matí repassem l'actualitat de la ciutat i de Catalunya amb la presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem, Aida Llaurador. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Abans de centrar-nos en Badalona, parlem dels pressupostos de la Generalitat, perquè la seva formació encara ha d'acabar de pronunciar-se al respecte. Es preveu que avui, cap a les 12 del migdia, els vols de les 12, doncs el president de la Generalitat, Salvador Illa, rebi Jéssica Albiach per acabar doncs, de rubricar també públicament aquest suport als pressupostos. Uns pressupostos que com els valora vostè?
1: Bé, jo crec que els comuns el que hem demostrat és que quan cal remar per millorar les condicions de la vida de la gent, tot i estar a l'oposició, ho hem fet. Hem fet propostes per aprovar uns pressupostos i quan hi ha hagut l'oportunitat de millorar aquests pressupostos i, per tant, posar sobre la taula més mesures per les necessitats de la ciutadania i especialment prioritzant el dret a l'habitatge i polítiques concretes i amb diners concrets per millorar les polítiques d'habitatge, sobretot en construcció de nous habitatges, en ajudes, hi ha moltes polítiques que hem estat pactant. I d'inspecció també hi ha un acord extraordinari en relació a l'inspecció i al control de la aplicació d'aquestes mesures. Doncs ho hem fet i ara, avui, em consta que amb aquesta trobada es tancarà aquest acord i podrem tenir per fi pressupostos de la Generalitat aquest any.
0: Hi haurà, previsiblement, pressupostos a nivell català. Aquests pressupostos arriben també, mirarem quines partides no arriben a la nostra ciutat, a la ciutat de Badalona. A un any de comicis també electorals en clau local, quin balanç fa de la gestió de la ciutat aquests últims 3 anys?
1: Bé, el que s'ha demostrat en 3 anys és que tenim un alcalde que va començar el mandat fent promeses electorals, que al cap de 3 anys, i en majoria absoluta, ha estat incapaç de tirar endavant. En alguns casos ha anunciat que presentarà un projecte i ni tan sols ho ha fet. I ara, quan queda un any per les eleccions municipals, torna a fer altres promeses ja de cara al 2027 o fins i tot de cara al mandat següent. Per tant, a la conclusió que podem arribar a la ciutat de Badalona és que quan governa Xavier García Albiol no només són 4 anys de mandat perduts, i a més amb un govern que té la barra lliure per fer el que vulgui i han demostrat que són incapaços de governar, sinó que ja són 8 anys perduts perquè tarden moltíssim en tirar endavant un contracte i a més són contractes normalment que no estan a l'alçada del que necessita una ciutat com Badalona i per tant després tenim la hipoteca de les polítiques que ells han fet, que les fan tard i malament.
0: Uh-huh. Estem veient també com altres partits de l'oposició comencen a preparar candidatures de cara a aquests comicis. Hi haurà canvis en la seva formació o continuarà sent vostè la candidata?
1: Bé, ara, a l'última assemblea que vam fer de Comuns, vaig rebre el suport per unanimitat de la militància per presentar-me a les eleccions i ara farem el procés formal no, de primàries que nosaltres sempre fem i jo doncs, estic amb ganes, amb forces per presentar-me en aquestes eleccions del 2027 i bé, tenim un equip que estem treballant molt. Ara, per exemple, hem iniciat un podcast que es diu La Flama Roja. Avui surt a les 8 del vespre el segon capítol d'aquest podcast, on a més també estic entrevistant a persones de Badalona que tenen un fort arrelament per entitats o per qualsevol altra situació no? o problemàtica de la ciutat o persones que són referents o són professionals a nivell nacional i que després també aterrem temes que potser afecten a tot el país però els aterrem a Badalona. I entre això i tota la feina que seguim fent en el dia a dia de Badalona, mm-hmm. Jo crec que podem demostrar que som l'alternativa més sòlida al govern del Partit Popular. Hem estat fent una oposició ferma i responsable, però sobretot ferma i amb propostes pròpies, i ara estem doncs, en disposició de poder-li disputar doncs, aquesta hegemonia a l'Albiol i farem el possible per ser la primera força d'esquerres a Badalona.
0: Mm-hmm. Ahir, en aquesta mateixa entrevista, el líder d'Esquerra Republicana a Badalona, Àlex Montornès, apel·lava a un front d'esquerres per fer front a aquesta majoria actual del Partit Popular a la ciutat de Badalona i es postulava com a candidat per liderar aquest front d'esquerres. A l'Estil Rufián, també, al Congrés dels Diputats. Com ho veu?
1: Home, jo veig que si ell fa tuits criticant a Rufián i es vol emmirallar amb ella alhora, doncs no em sembla molt coherent, igual que tampoc em sembla coherent que parli a xarxes o públicament d'un suposat front d'esquerres quan a nosaltres no ens ha dit absolutament res, ni una paraula en aquest sentit, i ni tan sols es presta a arribar a acords per a tenir el mateix posicionament polític en un ple municipal. Jo l'he vist suplicant a l'Albiol i al Partit Popular arribar a acords, quan l'Albiol fins i tot s'ha tancat en banda en arribar a alguns acords i després veure'l amb ell suplicant-li acords i abstenint-se a pressupostos municipals i per després postular-se com a líder de l'esquerra. Em sembla molt poc creïble, és una manera d'intentar sortir, despuntar o treure un titular, però és realment no tenir cap ni peus, i la manera de fer un front d'esquerres no és sortir tu dient que vols ser el líder, quan jo crec que ho té difícil per demostrar que sigui el lideratge més fort de l'esquerra badalona.
0: Aquesta setmana, canviant de qüestió, sabíem també que el Ministeri d'Hisenda ha inclòs l'Ajuntament el mecanisme de pagament a proveïdors del 2026 per eixugar el deute amb empreses, amb autònoms, amb els quals es triga una mitjana de 126 dies a pagar. Des de l'Ajuntament diuen que no és una situació nova, que s'està treballant per posar-se al dia amb el pagament d'aquestes factures impagades, però el fet és que ja el 2021 se'l va avisar al consistori també, i l'oposició en bloc ha reclamat tant a l'alcalde com a l'interventor municipal una reunió urgent. Han rebut resposta a aquesta petició? A què creuen que es deu aquest retard en el pagament de factures, retard acumulat?
1: Sí, nosaltres no hem rebut resposta, evidentment, tampoc ens sorprenia. Tots els grups de l'oposició conjuntament hem fet aquesta petició de reunió amb l'alcalde i amb intervenció municipal, perquè ens han de donar explicacions. El que no pot ser és que amaguin el cap sota l'ala quan tenim a un interventor i a un estat que està exigint mesures per una actuació totalment lamentable d'aquest Ajuntament. Si tens una empresa que t'està proveint d'un servei o de qualsevol contracte, no?, que tu li hagis tirat endavant, tens l'obligació de pagar i pagar a termini. El que no pots fer és maltractar a les empreses que treballen per l'Ajuntament perquè perds credibilitat, però és que, a més, estàs empitjorant l'economia de la teva pròpia ciutat i estàs donant un mal servei, perquè es veu que tenim un Ajuntament que té una falta de gestió pública. Tenim molts diners, perquè a més hi ha un superàvit, vol dir que tenim diners al calaix, que no es gasten en una ciutat que té moltíssimes necessitats i que realment no es gasten. Per tant, la paradoxa que es dona a Badalona és que normalment els mecanismes que té l'Estat, no?, per obligar els ajuntaments a pagar proveïdors és fer-los una intervenció a nivell econòmic o pagar des de l'Estat amb propis recursos de l'administració central, perquè els ajuntaments no tenen capacitat, no tenen diners per pagar els proveïdors, però que en aquest cas tenim diners a sobres i no es paga per incompetència. I aquí tenim un alcalde que anava de mano dura, de gran líder, de buen gestor, que ara amb la majoria absoluta aconseguiria canviar les coses, i estem en el pitjor moment de pagament de proveïdors. Hem estat un mandat on aquestes dades d'impagaments ha estat un escàndol i han estat en les pitjors dades, i s'està demostrant un cop més aquesta pèrdua d'oportunitats que tenim a la nostra ciutat degut a un personatge que té una capacitat de vendre la moto i de fer màrqueting i de vendre fum brutal, que té uns recursos per la maquinària que té del Partit Popular, per les seves influències, que té la capacitat d'anar a mitjans estatals, a sortir a tots els mitjans de comunicació i vendre una moto que després no compleix i que després es demostra que està a les antípodes del que ella està intentant vendre, que és que realment el seu govern és incompetent, no estan a l'alçada i ens estan fent perdre més qualitat de serveis i de qualitat de vida a la nostra ciutat.
0: Aquesta setmana, que està també marcada per les vagues, el moviment amb el col·lectiu de docents a Catalunya, també amb la vaga de metges ahir mateix, no? Una altra de les notícies que coneixíem aquests últims dies és que Comissions Obreres ha tornat en clau local a denunciar la manca de voluntat per negociar del govern a la Mesa General de Negociació amb la plantilla, en aquest cas de l'Ajuntament, una reunió, la de la Mesa, que no es donava des de feia 2 anys, assegura el sindicat. Diuen que no es pot avançar degut a la manca de personal en aquesta gestió municipal. Denuncien, no fan palès, manca de treballadors a recursos humans, i això, diuen, dificulta, com explicava, aquesta promoció o contractació. Com creuen que s'ha de gestionar aquestes demandes de la plantilla municipal?
1: Això, un cop més, es demostra aquesta incompetència per part del govern del Partit Popular. els sindicats es queixen amargament perquè cada cop, nosaltres des d'inicis d'aquest mandat fins ara, no parem de rebre queixes de funcionaris. No hi ha hagut ningú que ens hagi dit que l'Ajuntament hagi millorat. Ningú. Tothom amb qui parles d'aquest Ajuntament et diu que la situació està pitjor que mai i al final arribarà un punt de no retorn. Si arribarem a un punt en què l'Ajuntament, perquè per la normativa, per les lleis que tenim per la garantia d'autonomia local, no es pot intervenir un ajuntament i posar una gestora com es podria fer en altres organitzacions o entitats, sinó realment tenim un problema de gestió que o un govern que tingui visió política, un govern que realment prioritzi que els serveis públics millorin i que es treballi de manera eficient a l'administració pública, canviï la cultura administrativa i canviï la manera de funcionar aquest ajuntament fent un pla de xoc posant recursos i posant temps, o com que estem en una època política on els titulars, on el curt termini i on les venudes de fum, com fa aquest alcalde, són el que venen més i són el que funciona més en alguns partits, doncs ens trobem amb això, que no hi ha una solució i que els sindicats amb raó doncs es queixen, perquè a més que ni tan sols s'asseguin a negociar, doncs també mostra quina és la manera de fer política del govern del Partit Popular.
0: Parlem d'escoles, ara, de centres educatius, perquè n'hi ha 6, el Josep Carner, el Joan Llongueres, el Feliu Ibagués, el Turó Caritx, el Llibertat i la Margarida Xirgú, que es reformaran íntegrament l'any 2027. De fet, l'executiu local ara fa 2 mesos ja va dir que destinaria una partida global de 32 milions d'euros per modernitzar les escoles públiques de Badalona, i ara anunciava que les primeres on s'intervindrà serà aquestes 6, per un valor de més de 10 milions d'euros. Com valora aquest pla i si hi confia?
1: A veure, jo crec que hi ha diferents qüestions. Una és, les escoles públiques necessiten reformes integrals, i això és una realitat. També és una realitat que les inversions d'escoles públiques, de primària i també de secundària, són de la Generalitat, i els ajuntaments estem obligats a fer un bon manteniment. El manteniment de les escoles, que està sent també un fracàs, hi ha una de les coses, o sigui, jo he governat molt poc a Badalona, però he tingut experiència com per conèixer què està passant, què no està funcionant i com s'han de canviar les coses. Ojalà jo tingués majoria absoluta per poder tirar endavant el que per nosaltres són les prioritats polítiques, que és l'educació pública, per exemple, i les escoles públiques. Ens vam trobar amb un contracte de manteniment que està totalment obsolet. O sigui, no s'estan fent contractes moderns, avançats, que la llei els permet, però que són complexos de fet i que no tenim, ara mateix a l'Ajuntament una estructura que ens permeti fer un contracte obert, que sigui flexible i que, per tant, si necessites diferents tipus de materials de diferents escoles que no tenen els mateixos poms, les mateixes llums, els mateixos sòcols, tenen materials totalment diversos en una Badalona de més de 30 escoles. Per tant, has de fer un contracte que sigui molt complex, obert i flexible. Si tu aconsegueixes fer això, pots tenir una brigada municipal pública que tiri endavant moltíssimes reformes i després, a part, tenir uns contractes per les reparacions més complexes. Però tenim un alcalde que anuncia que posarà interfonos nous i s'està tot el mandat per tirar endavant una cosa que es posa en comptagotes i que semblava que era la gran solució. Ara està anunciant unes millores per unes escoles que veurem quan tiren endavant, perquè és el que he dit a l'inici. Ell, a principi de mandat, fa unes promeses i quan acaba el mandat torna a fer unes promeses, perquè després ja veurem quan es compleixen, no? Llavors ell és com un il·lusionista. Tenim un alcalde il·lusionista que fa que la gent visqui amb il·lusió perquè va llançant notícies que després no s'acaben complint, o si es compleixen amb anys de retard, perquè en 8 mesos tu pots fer un projecte i ell el fa en 4 anys, com que el va fer en 4 anys, escolta, a sobre hem d'estar contentes. O sigui, algo que pots fer en 8 mesos, fes-ho en 8 mesos. O ho fas en 10 mesos o com a molt en un any, però no ho facis en 3 anys. I a més, et posis una medalla i facis veure que ets un gran gestor, perquè no és així.
0: Mm-hmm. Parlem també de mobilitat avui al Badalona Matí, perquè la plataforma Pacifiquem Enric Borràs assegura que cada dia passen per aquest carrer prop de 6.000 vehicles i d'aquests diuen que prop de 350 són autobusos. Demanen que es faci una millor planificació del trànsit rodat que passa per aquesta zona, que a més doncs, diuen que amb les obres de Francesc Layret ha augmentat encara. No sé si pensen que es podria podria haver planificat d'una altra manera aquesta obra que manté aixecada una de les principals vies de la ciutat de Badalona, o si cal repensar doncs, això, el trànsit en tota aquesta zona? Cal pacificar més carrers?
1: Sí, evidentment, la mobilitat és un altre dels punts dèbils d'aquesta ciutat. O sigui, falta personal, falta planificació... Degut a aquests canvis de governs i aquesta inestabilitat política, hi ha hagut moltes dificultats per tirar endavant unes millores en la mobilitat i en la pacificació de carrers, però nosaltres fa molts anys que estem dient que hi ha zones de Badalona que, evidentment, el centre va ser el primer que va fer la primera pacificació i en això s'ha de reforçar i s'ha de millorar i no es poden fer passos enrere. Tenim el barri del Progrés, que a més la pròpia associació de veïns i els veïns i veïnes del barri que estan insistint un dia darrere de l'altre de que necessita també pacificació, millorar en l'accessibilitat i aprofitar la inversió pública per fer reformes de qualitat i que responguin a les necessitats de la gent. I després hi ha molts altres barris de Badalona, sobretot a l'entorn dels centres educatius, que necessiten un canvi en la planificació de mobilitat perquè les persones estiguin al centre de l'espai públic i no siguin els cotxes, que sembla que visquem als anys 80 o 90, perquè som una ciutat, això, que en el moment en què no poses els recursos econòmics i recursos humans necessaris per fer unes bones polítiques de mobilitat, seguim perdent oportunitats, segueixen passant els anys i cada cop som una ciutat que és preciosa, una ciutat amb un gran potencial, una ciutat amb moltes necessitats, amb una ciutadania que degut moltes vegades, desgraciadament, a la precarietat que té en l'habitatge, en el seu dia a dia, necessita un espai públic de més qualitat que els faci sentir orgullós i que realment els faci viure amb qualitat, no? I que, a més, no oblidem, la mobilitat no només és poder passejar bé amb tranquil·litat i tenir un espai públic de qualitat, que evidentment ho és, sinó que també és una inversió en la salut pública. Uh-huh. Perquè hi ha moltes persones que en aquests anys, anys enrere fins ara, han hagut de marxar de Badalona per problemes de salut respiratòria. I, per tant, és una inversió en salut pública i després això la gent... ho acaba notant a la seva vida, també.
0: Anem cap al litoral, perquè avui teníem ocasió de parlar també amb el responsable, amb el supervisor de l'obra del pont del petroli, obres que comencen ja al juny in situ, que s'allargaran fins al novembre, i a l'altre, diguéssim, extrem també del litoral badaloní, i a les obres del tram de la Barca Maria, que no estarà el passeig acabat, no el passeig, sinó l'escullera acabada, que ha de protegir aquesta R1 de Rodalies, acabada fins a passat agost, finals d'agost, i per tant serà llavors quan comencin les obres del que és el passeig del tram de la Barca Maria. Això ens situa ja a les acaballes de l'estiu, aquest inici d'obres. Com pot afectar tot plegat els usos de la platja? Una platja que ahir també deia l'AMB ha anat perdent en aquesta última dècada el 25% de l'espai de sorra.
1: Clar, hi ha una cosa que no podem canviar, que és el canvi climàtic. O sigui, nosaltres, per molt que siguem un partit ecologista, que hi hagi molta gent que sap i és conscient dels problemes que té el canvi climàtic i de com ens transformarà el nostre paisatge, la platja, el litoral i moltes altres coses, no? Com les onades de calor... Bueno, hi ha moltíssims efectes del canvi climàtic. Això segueix endavant. O sigui, realment segueix avançant i, per tant, aquí el que cal és un govern a Badalona que sigui líder en aquesta transformació i que qualsevol millora que es faci de litoral de la línia R1 de Rodalies, no? Que està just davant de la platja, que també passa pel Maresme i per tant és una línia que ens afecta i ens afecta també com està el litoral del Maresme i la línia allà, i qualsevol projecte vinculat a la reforma del passeig marítim ha de tenir en compte el canvi climàtic i ha de fer entendre als governs que són supramunicipals i que estan en despatxos que estan lluny de la ciutadania que aquestes mesures s'han de fer i que els nostres pobles i ciutats, Badalona no pot viure d'esquena al mar. O sigui, l'alcalde, jo l'he sentit dir en un ple municipal que s'haurà de posar un mur per evitar que l'onatge afecti a les vies del tren. Hem sentit, i jo he seguit entrevistes que s'han fet aquí, que heu fet vosaltres o també a les entrevistes de la tarda, especialistes que diuen coses contradictòries. Alguns que diuen que la via del tren és una barrera natural. De natural no té res. Que sigui una barrera, sí. Ara, que hi ha uns efectes de canvi climàtic que impliquen que s'ha de fer una inversió i que s'han de prendre seriosament el nostre territori i que no pot ser posar un mur i que tinguem una ciutat entre el tren i un mur davant del mar perquè no afecti les vies del tren, quan sabem per altres països que tenen aquests murs que l'onatge pica amb més força al mur i genera problemes després a mig i llarg termini. Això també és una altra cosa que va dir un altre especialista que va ser entrevistat a Badalona Comunicació. Per tant, d'aquí del que es tracta és els polítics no donem les solucions tècniques, però sí que hem d'obligar a les administracions que tenen la competència de millorar aquestes infraestructures que facin projectes que es prenguin seriosament al nostre territori i la vida que tenim els badonins i badonines davant del mar. I, per tant, haurem de fer mesures que s'adaptin al canvi climàtic, però també s'adaptin a la qualitat de vida de la ciutadania en la nostra ciutat.
0: Aida Llauradó, presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem. Gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagi bé.
1: Gràcies, que vagi bé.

0: La ciutat desperta i nosaltres t'apropem tota l'actualitat del dia.
1: El Badalona Matí t'acompanyem des de les 8 del matí fins a les 12 del migdia en continguts informatius, d'anàlisi, culturals, socials i d'entreteniment.
0: Escolta'ns en directe al 94.4 de l'FM o en streaming a bdn.com.cat.
1: I, esclar, també a les xarxes socials i en format podcast al web i al perfil de Spotify del programa.
0: Sintonitza Ràdio Ciutat de Badalona. Sintonitza amb la teva ciutat.

0: Vine i descobreix el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
1: Diumenge esportiu a Ràdio Ciutat de Badalona. A les 6 de la tarda i des de l'Olímpic.
2: A 6 a Joventut, San Pablo Burgos.
1: I també a les 6 i de manera simultània, futbol. Partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
2: Club de Futbol Badalona, l'Hospitalet.
3: Segueix aquest partit també per Televisió de Badalona.
4: I avui parlem d'esport inclusiu, de rehabilitació i d'educació física, i ho fem amb un projecte impulsat per l'Institut Goodman i per la Fundació Barça, que vol evitar que cap infant quedi apartat de l'activitat esportiva al seu centre educatiu. El projecte incorpora el pickleball, un esport de raqueta que combina elements de tennis, el badminton, el tennis taula també, i que té una característica molt especial, i és que permet jugar conjuntament persones de diferents edats, de diferents condicions físiques i també de nivell de mobilitat. Avui, per conèixer més en què consisteix aquest projecte, ens acompanya la Cristina Puig, que és educadora física a la Goodman i que ha participat en l'acompanyament dels infants durant tot aquest procés. Què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia.
4: Per començar, què és exactament aquest esport, no? I per què és un esport inadequat també per treballar la inclusió?
5: Com molt bé has dit, el pickleball és un esport híbrid que combina diferents elements del badminton, del ping-pong i del tennis, i és un esport que presenta unes característiques molt adaptables que facilita la participació de totes les persones que hi juguen, no? Independentment de les seves capacitats i del seu nivell d'habilitat.
4: Com hi participa la Fundació Barça en aquest projecte?
5: La Fundació Barça es va posar en contacte amb Goodman amb la intenció de que engeguéssim un projecte enfocat a rehabilitació infantil i que aquest projecte estigués relacionat amb la pràctica d'algun esport que poguéssim desenvolupar a Goodman i també poguéssim desenvolupar en àmbits, diguéssim, més propers d'aquests infants que tenim rehabilitant-se.
4: I és traslladable a l'àmbit educatiu?
5: És traslladable, sí, a l'àmbit educatiu, perquè fent aquest projecte hem vist que sí, que és extrapolable, sempre seguint unes consignes i unes indicacions, però sí, hem vist que sí, que és totalment extrapolable i que, de fet, seria interessant que totes les escoles poguessin...
4: L'incorporessin, no?
5: Exacte.
4: D'alguna manera. I han participat en aquest projecte pioner una desena d'infants, no? De quines edats i com es van seleccionar els participants?
5: Al final han sigut 9 infants, al principi eren 11, però al llarg del projecte 2 van tenir que abandonar-lo. Són infants que van en edats compreses dels 8 anys fins als 16, i al mes de gener vam fer un procés de selecció mitjançant on avaluàvem capacitats funcionals, motivacionals i de logística que permetessin que aquests infants poguessin participar en el projecte de forma exitosa.
4: I tot això durant el seu tractament a l'Institut Goodman.
5: Sí, correcte. Aquests infants, a part de participar en aquest projecte, ells venen els dies que tenen estipulats a fer rehabilitació a les tardes a Goodman.
4: Com ens l'imaginem, aquest esport que combina tennis, badminton, tennis taula?
5: Us l'heu d'imaginar...
4: En interior, en exterior?
5: Pot ser en interior i en exterior.
4: Xarxa?
5: És una xarxa que, diguéssim, que no és fixa. Hi ha xarxes fixes, però nosaltres utilitzàvem unes xarxes que no eren fixes. Llavors, abans d'iniciar l'activitat, la muntàvem i la desmuntàvem. Normalment, sempre l'hem fet en interior, ja que va començar al gener. Ha acabat ara el mes de maig, però sí que és veritat que, per temes climatològics, era molt més fàcil realitzar-lo a dins del nostre pavelló, però a les escoles la majoria de centres que hem anat ho hem realitzat a l'exterior. Llavors vull dir que...
4: Que és adaptable.
5: És adaptable totalment.
4: A tothom i a tots els espais. Quines habilitats físiques o motrius diries que ajuda a treballar, no? O es poden treballar a través del pickleball?
5: Sí, ajuda a treballar percepció, ajuda a treballar la coordinació... velocitat d'execució, la concentració, interacció amb el joc, són tots uns paràmetres que nosaltres hem avaluat i que hem vist que amb la pràctica d'aquest esport aquests participants han millorat des de l'inici fins al final.
4: Uh-huh. I pel que fa a més enllà de la part física, quins beneficis pot tenir aquest esport a nivell d'autoestima, també de motivació, de confiança, no?
5: El fet de veure doncs, que són capaços de poder pertànyer a un grup, no? Pensa que aquests nens i nenes, ells entrenaven a pickleball cada divendres, o sigui, venia un entrenador de pickleball especialitzat a fer-los doncs, classes uh-huh. De pickleball, i només el fet de pertànyer a aquest grup, veure la seva progressió i després que anéssim a la seva escola i veure que podien jugar aquest esport plenament amb els seus companys, doncs això els creava un benestar significatiu. Uh-huh.
4: Uh-huh. També a nivell emocional, eh?
5: Correcte.
4: I quina és la resposta, no?, que heu trobat per part del professorat?
5: El professorat que ha participat, tots, bueno, donar-los les gràcies perquè supermotivats i superengrescats amb el projecte. De fet, ens demanen que si serà possible, doncs, continuar-lo en el temps, en pròximes edicions, que els agradaria seguir participant i que també fem diguéssim, força doncs, per intentar uh-huh. ampliar-lo i que més les escoles l'integrin en el seu, diguéssim,
4: en
5: el seu calendari,
4: no?
5: Correcte.
4: Quantes escoles hi han participat de Badalona?
5: Nou escoles. No, perdona, de Badalona era una escola, però...
4: En el conjunt del territori,
5: sí,
4: nou
5: escoles.
4: Uh-huh. Tantes com infants,
5: com infants,
4: perquè
5: correcte.
4: Són d'escoles diferents. El projecte, ara ho deies, que busca que cap infant quedi apartat d'aquesta activitat ordinària en el centre educatiu, uh-huh. malgrat poder tenir doncs, una mobilitat reduïda. Passa massa sovint, això, que els alumnes no puguin participar plenament de l'activitat d'educació física?
5: Malauradament, sí, no per culpa dels professionals que hi ha davant, sinó perquè aquests alumnes requereixen doncs, d'unes necessitats i d'uns suports especials que moltes vegades un mestre o un professor amb una classe de 30 alumnes és impossible, diguéssim, proporcionar aquestes eines a aquests nens i nenes que necessitarien doncs, una mica més de suport.
4: Per tant, important, no entenc, el convertir aquestes diferències entre alumnes en una oportunitat a l'hora d'aprenentatge.
5: Correcte, sí.
4: A l'aula. El projecte, que dèiem que compta també amb la col·laboració de la Fundació Barça, concretament està associat amb el programa de polseres blaugranes,
5: sí. Sí.
4: En què consisteix?
5: És una iniciativa, com tu bé has dit abans, que el que intenta és que tots aquests nens que es troben en fase hospitalària doncs puguin gaudir d'una pràctica, d'una activitat física plena i que no quedin, diguéssim, apartats doncs, per culpa d'aquestes condicions uh-huh. que en els moments aquests que doncs, s'estan rehabilitant no puguin accedir a aquesta pràctica.
4: Uh-huh. Cristina, ja per acabar, el passat dia 15 de maig, tinc entès, divendres 15 de maig, van ser infants de l'Institut Goodman i de l'associació Vila Pickleball, sempre dic malament el nom, Pickleball, perdona, van jugar plegats a l'Hospital de Badalona. Eh? Sí. Què va significar també aquesta sessió de cloenda i una mica què és el que veu preparar com a sessió de comiat?
5: Sí, doncs, com bé has dit, van venir alumnes del Club Vila Pickleball de Sabadell, el Miquel, que és l'entrenador, i l'Almudena, que és la directora del club. Van preparar, doncs, més que res, activitats conjuntes, doncs, perquè els nens de Goodman i els nens, nens i nenes del club doncs, participessin en activitats, diguéssim, cooperatives, i finalment, doncs, fent una miqueta de partidet, que vulguis o no, sempre doncs, és el que dona una miqueta més de canyeta, no? I finalment, doncs, bueno, vam fer un petit berenar tots junts i bueno, va estar molt bé perquè també les famílies van venir, van estar des de les grades veient com els seus fills, uh-huh. doncs, jugaven, i la veritat és que va ser una tarda, doncs, molt, molt maca i que tothom va acabar molt content.
4: Uh-huh. Doncs, Cristina Puig, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Badalona Matí i per explicar-nos sobretot aquest projecte, que hem vist que uneix esport, rehabilitació i inclusió. Gràcies, que vagi bé.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Al matí de la ciutat, a la teva ràdio de proximitat. El nou Conforama a Badalona ho té tot per renovar casa teva. Aprofita els seus superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Conforama a Badalona, la teva nova casa.
1: Diumenge esportiu a Ràdio Ciutat de Badalona. a les 6 de la tarda i des de l'Olímpic.
2: A 6 a Joventut, Sant Pablo Burgos.
1: I també a les 6 i de manera simultània, futbol. Partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
2: Club de Futbol Badalona, l'Hospitalet.
3: Segueix aquest partit també per Televisió de Badalona.

0: vegada.
1: A la vida és això. És impossible no vibrar amb ningú més.
2: Que necessito estar sola.
3: Doncs recordem que aquesta pel·li Viva ha estat rodada també, com comentaves, a la nostra ciutat, a Badalona. I l'Aina Clotet, a part d'actuar-hi, també n'és la directora. De fet, és el seu debut com a directora. El jurat, però, en aquest cas, l'ha premiat pel seu paper com a actriu. Li han donat el premi pel que ells han qualificat com una interpretació visceral i extremadament divertida. La pel·lícula, rodada en català, explica la història d'una dona que intenta reconstruir la seva vida després de superar un càncer de mama. La protagonista inicia amb aquesta pel·lícula una recerca vital marcada per la por a la mort, el desig i la necessitat de tornar-se a sentir-se viva. El film arribarà als cinemes el proper 19 de juny.
4: De fet, ara estava pensant, és el seu debut com a directora pel que fa a pel·lícules, però sí que és cert que ja havia debutat com a directora també la sèrie Això no és Suècia, que també doncs, ha rebut diversos guardons. Vinga, passem a una altra, en aquest cas sí, badalonina, com a mínim durant uns anys hi va viure aquí. Parlem de la directora també de cinema, Carla Simón, que torna a Cannes un any més també després de presentar Romeria. Enguany presenta el seu nou curtmetratge flamenco i també ha confessat que li encantaria dirigir un videoclip d'aquí, de Rosalía.
5: Tus padres vivían en el edificio que ves al lado, el grande.
6: ¿En Toralla?
5: Sí, una época muy chula, ¿no?
7: Estuvieron dos o tres años hasta que tu madre se quedó embarazada. Tu madre quiso volverse sí o sí a Barcelona.
4: Així sona el tràiler d'aquesta pel·lícula, Romeria, que posa punt i final, podríem dir també, a la trilogia que parla doncs, una mica del recorregut vital de la mateixa directora, de la Carla Simón.
8: Sí, és que aquests dies, en el marc del Festival de Cinema de Cannes, la badalonina Carla Simón ha presentat el seu nou curtmetratge anomenat Flamenco. El curt està protagonitzat per la coreògrafa i bailaora Rocío Molina. I Simón, a més, ha dit a una entrevista amb el diari Ara que aquest curt li serveix d'assaig per al seu pròxim llargmetratge, que serà un musical basat en el flamenc, gènere musical que l'ha marcat des de ben petita, on diu que a casa seva tant el seu pare com el seu germà eren músics i quan sonava flamenc hi connectava d'una manera molt emocional. I al final de l'entrevista ens confessava que la fusió de tradició i modernitat del flamenc que fa Rosalía la fa desitjar poder col·laborar amb ella en un futur dirigint un videoclip d'ella.
4: No me l'acabo d'imaginar, aquest videoclip amb la intensitat potser de Rosalía, no? I alhora aquest cinema més, diguéssim, costumbrista, més pausat al qual ens té acostumat Carla Simón, però vaja, seria tot un repte, i segurament bonic de veure. Continuem amb música, però ara de piano, perquè Barcelona acomiada aquests dies una figura molt estimada. La música d'un piano va aconseguir durant molt temps transformar l'ambient, doncs, presumiblement fred, no?, que ens imaginem en un hospital, concretament l'Hospital Clínic de Barcelona, i emocionar centenars de les persones que entraven a diari per la seva porta. Avui recordem la història de l'home que hi havia darrere d'aquelles melodies i que ens ha deixat.

0: Doncs parlem del pianista sense llar Dragomir Atanasov, que ha mort, i el coneixien com a Drago. Durant molt de temps, aquest músic autodidacta va convertir el piano de l'hospital en un refugi emocional, no només per ell, sinó també per tots els que hi passaven per allà, pacients, personal mèdic. La seva història es va fer coneguda gràcies a la iniciativa de Pianos Vius, una entitat que instal·la pianos en espais públics perquè la gent els pugui tocar, qui vulgui, vaja. I així, doncs, s'humanitza una mica aquests espais a través de la música. Drago, de nacionalitat búlgara i en situació, com comentaven, de sense llar, cada vespre omplia el vestíbul de música. El cas de Drago també ha servit per posar focus en la realitat de les persones sense llar a Barcelona. La seva història demostra que el talent i la sensibilitat poden aparèixer als llocs més inesperats.
1: De fet, una opció que alguns hospitals ja han anat replicant, que és aquesta d'ubicar algun instrument, en aquest cas un piano, no?, en algun dels seus espais, ja sigui el vestíbul, en algun, doncs, passadís, diguéssim, molt, molt freqüentat, i que ajuda també a, diguéssim, fer més amables les hores que pensem en un centre hospitalari. Anem ara cap al Regne Unit, on una ràdio local, no hem estat nosaltres, ha comès un error força greu amb el rei Carles III.
2: Sí, és que una emissora britànica, Radio Caroline, va anunciar per error la mort del rei Carles III.

0: C. Enmig d'una de la programació habitual, la ràdio va interrompre la música i va emetre un missatge de dol oficial, com si el monarca hagués mort. N'escoltem el moment.
1: Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III.
0: Fins i tot van posar l'himne God Save the King després d'anunciar la mort que escoltàvem ara mateix. I el problema és que tot això era fals. Segons el director de l'emissora, Peter Moore, el missatge es va activar per un error informàtic al seu estudi principal. I la ràdio va demanar disculpes tant al rei com als seus oients després d'haver mantingut aquesta programació especial durant uns minuts. I mentre tot això passava, el Carles III era ben viu i es trobava de visita a Irlanda del Nord.
2: Un magnífic en tota regla, eh? I un altre que també és ben viu és l'estrella de la penya, el jugador de bàsquet badaloní Enrique Rubio, que avui és notícia també perquè ha finançat una nova empresa, una startup que es diu Drillife, que és una empresa ideada per la compravenda de roba, eh? I en concret de marxandatge esportiu. No és la primera vegada que aposta també pel sector tèxtil, Enrique Rubio.
3: Doncs sí, aquesta vegada parlem d'una empresa que ha estat fundada per l'exjugador de handball Alberto Beto Miralles. Proposa, què proposa aquesta empresa? Doncs crear una economia circular pel que fa a la roba esportiva. L'empresa emergent vol aplicar els valors de reciclar, reparar i reutilitzar la roba antiga, per així evitar-ne el malbaratament. En aquesta nova ronda de finançament amb aquesta empresa, aquesta start-up, s'hi han sumat, com bé deies, grans figures de l'esport, com l'estrella del joventut Ricky Rubio, però també el golfista professional Rafa Cabrera Bello i també perfils especialitzats en el sector del comerç de la moda com Manel Jiménez, director d'operacions del grup Tendam, que és la companyia que hi ha darrere de Corte Fiel, Springfield o Woman Secret.
2: I avui acabarem aquest espai dedicat al repàs de notícies curioses i tendències amb música. Parlem del grup Sopa de Cabra, una de les bandes més mítiques del rock català, amb Gerard Quintana al capdavant, i que celebra 40 anys amb un documental, amb una gira i amb un documental que resulta molt sincer.
0: Doncs ens expliquen una cosa que trenca bastant amb la imatge que solem tenir dels grups de música, que no necessàriament han de ser una colla d'amics. El documental anomenat Sopa de Cabra, Tornar Enrere, a més del sense ficció del 3CAT, els membres del grup reconeixen obertament que fora del projecte musical no tenen una relació d'amistat. I això és interessant perquè Sopa de Cabra fa 40 anys que forma part de la història del rock català, amb cançons com Camins, que escoltem ara, L'Empordà o El Far del Sur. Però el documental no només ensenya la part d'èxit i de nostàlgia del grup, sinó també les tensions, les crisis internes i el desgast de conviure durant tants anys dins d'una banda.
2: Que ja ens ho imaginem, però vaja, és veritat que t'imagines una voice band, una banda catalana d'aquest tipus, doncs amb tot això i floretes,
3: Pues no.
2: Doncs així sona Sopa de Cabres. 11 del matí en pocs segons, butlletí informatiu, i de seguida tornem amb més Badalona en matí. Fins ara, gràcies.
3: Adéu. Que ja són
4: Són les 11.
5: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
6: Notícies Badalona.
4: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Les platges metropolitanes han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Així ho recull un estudi elaborat amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'emporten les platges del tram nord, entre les quals destaca Montgat, que és el municipi amb una situació més extrema. L'AMB s'ha ofert a invertir 20 milions d'euros per frenar-ho, sempre i quan la Generalitat i l'Estat espanyol també hi posin finançament. Un estudi elaborat per l'AMB assenyala que entre el 2012 i el 2022 s'han perdut gairebé 735.000 metres cúbics de sorra a causa dels temporals i l'augment del nivell del mar. A les platges del tram nord s'ha registrat una pèrdua de sorra del 34%, una xifra que és molt més elevada a Montgat, on el retrocés del litoral és del 66%. Davant d'aquesta situació, l'ENS ofereix, com dèiem, 20 milions d'euros per finançar aportacions de sorra o la construcció de dunes de contenció artificial. La seva proposta és fer un pla a tres bandes de dos o tres anys de durada. El vicepresident executiu de la institució, Antonio Balmón, ha explicat quina és la intenció d'aquest pressupost.
7: Estem disposats a posar aquests diners en un pla d'actuació que ens permeti, evidentment, actuar, no erradicar ni solucionar, com abans parlava també un periodista, però sí a evitar i demostrar que es pot treballar des d'una altra perspectiva aquesta dualitat que comentaven. Un ús multitudinari, però també una protecció de la nostra natura. I aquest és el nostre compromís.
4: La voluntat de l'AMB és aconseguir protegir la natura sense perdre la funció social de les platges. I es mantenen les mobilitzacions dels docents en no aconseguir arribar cap acord amb la Generalitat. La reunió entre Educació i sindicats per desencallar el conflicte dels docents va acabar ahir sense aconseguir cap acord, però s'han citat avui demà per mantenir el diàleg i tractar de desbloquejar la situació. Com a punt principal de la reunió, destacar aquesta tarda, volíem dir, hi ha els salaris. Recordem que des de la Conselleria d'Educació es va fer arribar una proposta als sindicats per millorar l'acord previ amb Comissions Obreres i UGT, amb la intenció de reconduir una situació de vaga que ja supera la setmana. La consellera Cerniubó va avançar al matí al Parlament algunes de les mesures d'aquesta negociació.
6: Per tant, la proposta que avui els farem arribar és una proposta que pretén precisament retribuir millor aquelles tutories, aquells complements singulars que exigeixen una major responsabilitat, tutories, cotutories i també aquella docència que s'exerceix en centres de màxima complexitat. Ens sembla que això doncs, no només té un impacte a més de 60.000 docents de tota Catalunya, sinó que a més contribueix a aquest reconeixement necessari d'aquesta tasca difícil.
4: I recta final dels Badabons de primavera a Badalona. La iniciativa impulsada per l'Ajuntament finalitza aquest diumenge 24 de maig a les 12 de la nit, moment fins al qual, recordem, es poden utilitzar els bons amb descomptes del 40% en els establiments adherits de la ciutat. La campanya, que ha comptat amb el suport de Pimec, la participació de 461 comerços i una dotació municipal de 400.000 euros, preveu generar un impacte econòmic mínim d'1 milió d'euros en compres de proximitat. I el Museu de Badalona torna a apropar la Baetulo Romana als infants a través del casal d'estiu. Durant 5 dies, els infants de 6 a 10 anys podran descobrir el passat de la ciutat a través de jocs i de la Caiquilquilia, una nena romana que els explicarà com era la vida dels habitants de Baetulo. Ens ho ha explicat la tècnica del Museu Esther Espejo.
8: Les senyores d'època romana que donaran la benvinguda a totes les criatures que hi participin i que els posaran en contacte amb una nena d'època romana. Aquesta nena d'època romana es diu Caiquilia i Caiquilia cada dia els anirà donant pistes de les activitats que anirem desenvolupant de dilluns a divendres. És una setmana de casal.
4: I en esports, el Joventut s'ha classificat matemàticament pels play-off quan encara resten 3 partits per disputar-se. A més, el triomf a la pista del Tenerife per 98-100 a la pròrroga serveix perquè, com a mínim, la penya acabi en 6a plaça. Ara queda saber quin serà el rival als quarts de final. La sorpresa, però, arribava al final del partit quan Guillem Vives explicava als micròfons de Ràdio Ciutat que, tot i estar al mes de maig, la penya encara no li ha dit res del seu futur i que entén que no compten amb ell.
9: El que passa és que no sé res del club i bueno, jo també he de mirar la meva situació per mi perquè no podem estar a maig i no saber res i sí que és veritat que la setmana passada l'entrenador va dir que comptava amb mi, però és la primera notícia que tinc del club a maig i contem doncs, que ens haurem de trobar en un altre moment o d'alguna altra forma, no ho sabem.
4: Ara mateix tenim 22 graus de temperatura a la ciutat.
10: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
11: Ningú t'informa com nosaltres. El Festival Docs Barcelona presenta una història colpidora de lluita i esperança. Obligada a casar-se de nena, aprèn a llegir i escriure amb 52 anys. 3 generacions de dones afganeses lluiten per la llibertat.
12: Escrivint Jabuó, el dimecres 20 de maig a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgu.
13: Diumenge esportiu a Ràdio Ciutat de Badalona. A les 6 de la tarda i des de l'Olímpic.
14: A 6 a Joventut, Sant Pablo Burgos.
13: I també a les 6 i de manera simultània, futbol. Partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
14: Club de Futbol Badalona, l'Hospitalet.
15: Segueix aquest partit també per Televisió de Badalona.

0: Badalona Matí. Periodisme de proximitat.
1: I fa 50 anys, la mort del dictador Francisco Franco va propiciar un canvi de paradigma a Espanya. La transició va ser una època revulsiva en què es van crear els fonaments de la societat actual, un moment en què la ciutadania va recuperar drets, llibertats que s'havien anat perdent al llarg de la dictadura del general Franco i que precisament avui s'inaugura doncs, una exposició que torna a posar aquell moment de la història en el mapa. Es diu Un nou futur, una nova esperança al Museu de Badalona i té com a objectiu explicar els primers anys de la transició. Avui en parlem amb el director del museu, en Joan Francesc, que ens acompanya a l'altra banda del telèfon. Què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: L'exposició, Joan, s'inclou en el projecte Memòria en xarxa i compta amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat. Es tracta d'una mostra itinerant, aquesta?
2: No. El projecte Memòria en xarxa sí que és una mostra itinerant, però té un altre format. De fet, el projecte Memòria en xarxa, aquesta edició, ja fa diverses edicions que funciona, hi participen 26 municipis diferents de la província de Barcelona. El projecte funciona d'una manera una mica específica, és a dir, el tema general és aquesta primera transició entre el 76 i el 78, i aleshores el que es planteja és un text central i llavors 5 temes. I llavors cada municipi aprofita i un tema específic d'aquest conjunt de temes que es proposen. Què passa en el cas de Badalona? Doncs que el que hem fet és aprofitar aquest plantejament del projecte Memòria en xarxa i el que hem fet és tractar tots els temes. I ho hem fet per dos motius. Primer, per reivindicar el paper de ciutats com Badalona, en aquest cas seria un exemple paradigmàtic, a protagonistes i diguéssim, força de xoc en aquesta època fascinant de la nostra història recent. I per l'altra banda ens permet posar en valor el fons documental que existeix a Badalona, que és espectacular pel que fa a aquesta època.
1: Clar, parlem d'una època en què la ciutadania tenia ganes de canvi i això es feia palès en la intensitat de moltes de les entitats socials, culturals, veïnals, no?, que es creien en aquell moment a la ciutat de Badalona. Quin és el llegat de l'associacionisme que ens queda d'aquella època? Encara persisteix?
2: Jo crec que aquesta exposició servirà per fer balanç, perquè et permet fer una visió en perspectiva d'aquesta època. Evidentment, l'efervescència, la militància, el compromís d'aquella època, jo diria que no és el mateix d'ara, perquè precisament hi ha un component que en aquells moments no existia, i és que, diguéssim, la infraestructura política estava per bastir. Per tant, l'activisme tenia un paper molt important. I en aquest cas, Badalona, amb el seu desenvolupament en aquesta època, desenvolupament polític de la ciutat, es veu perfectament. Què en queda? Doncs, evidentment, en un poble on les associacions són centenàries, doncs encara queda pòsit. El que passa que les coses han canviat. Jo crec que precisament el que dèiem, que aquesta vocació, aquesta reflexió sobre la transició, el fer balanç en aquest compte rodó, ens pot permetre reflexionar fins i tot no només del que vam fer aleshores, sinó del que estem fent ara. Perquè potser ens hem anat d'un extrem a l'altre, de deixar excessivament les coses en mans dels polítics professionals i aparcar una mica el compromís personal. Jo, que sóc arqueòleg, sempre acabo a la democràcia atenenca. La democràcia atenenca funcionava pel compromís dels seus ciutadans, no només com a sistema, sinó pel compromís dels seus ciutadans, el que els grecs anomenaven l'arete, que es podia traduir com la virtut, el fer les coses bé.
1: Parlaves, Joan, de tot aquest arxiu, no?, de tot aquest fons documental de què disposa el Museu de Badalona en relació també a aquesta època de la transició, els inicis de la transició. Amb quins elements compta la mostra? Hi trobarem fotografies curioses, inèdites, en aquesta exposició, altres materials?
2: Hi trobarem fotografies, fulls volants, cartells, pel·lícules. És a dir, el fons és extensíssim. extensíssim. I el que veureu és una bona mostra d'aquest fons, que és més ampli, el que passa que tenim l'espai que tenim, però jo crec que tant des del punt de vista fotogràfic com documental, audiovisual en general, la gent tindrà un recull molt abocador, perquè tampoc estem parlant de tants anys, jo crec que hi haurà molta gent que reconeixerà amb ella, a coneguts, a parents, a amics... Sembla que hagi passat molt temps, però en història 50 anys són dues generacions. Estem parlant de tant. Hi ha una cosa important, i és que a partir de que s'ha dit com utilitzant una mica com a excusa aquesta exposició, tot just hem començat un projecte al museu, que és que intentarem crear un banc documental de testimonis sobre la història de la ciutat. Amb les noves tecnologies ens ho permeten fer-ho d'una manera barata, i ho intentarem fer perquè creiem que és important conservar, no prescindir d'aquests testimonis i guardar-los pel futur.
1: A part de la mostra, també realitzareu una sèrie de conferències i de taules rodones a l'entorn de la temàtica. Comptareu, entre d'altres, amb el catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i també director del Centre d'Estudis Històrics Internacionals, Andreu Mayayo, i ell parlarà de les primeres eleccions democràtiques, que aquí a Badalona les va guanyar el PSUC i que es va acabar imposant amb en Màrius Díaz al capdavant de la formació. Què té de curiós i també de rellevant aquelles primeres eleccions, des del 15 de juny del 77?
2: Home, aquelles primeres eleccions són unes eleccions que potser no ho recordem, però unes eleccions bastant mediatitzades. Tinguem en compte que hi havia partits polítics que, tant diguéssim, cap als extrems de l'espectre polític, van quedar marginats pel que fa a la seva legalització. Es van acabar legalitzant poc temps després, però en principi hi havia la por de que els extrems creessin problemes. Fins i tot, és una anècdota, però pel que us feu una idea, el partit carlí no es va legalitzar fins més tard. Per què? Perquè el partit carlí el que feia és qüestionar la monarquia. Amb partits de menys importància per l'àmbit de l'esquerra passava el mateix. Tots els republicans, inclòs Esquerra Republicana, van tenir problemes per la seva legalització. Per tant, és una època on, diguéssim, tothom volia anar en compte per no prendre mal, però, clar, hi havia una dicotomia que, de fet, encara avui se'n parla, allò de la transició i la ruptura. Tots aquells partits rupturistes van tenir, en certa manera, problemes. I evidentment, la transició té com a component la transacció. I, en aquest sentit, és un dels elements que avui en dia es qüestiona. Per això dic que cadascú en pot fer el balanç que cregui segons les seves opinions i creences. El que ens interessa és que la gent hi pensi i reflexioni.
1: Aquesta xerrada tindrà lloc el dia 28 de maig a les 7 de la tarda. També oferirà una conferència en Joan Escolies. Ell és historiador especialitzat en l'estudi del catalanisme polític del segle XX i parlarà del retorn de Terradellas. El 4 de juny. I ja podem dir també que amb una mirada més local, l'11 de juny tindrà lloc una taula rodona sota el títol de la transició a Badalona, amb testimonis de la lluita ciutadana per les llibertats democràtiques. I val en aquest punt també recordar que l'any 76 va tenir lloc precisament a Badalona, la nostra ciutat, la primera manifestació autoritzada de la democràcia.
2: Sí, això és un fet incontestable, i a més, en certa manera, ens parla del que dèiem, d'aquest paper protagonista del que s'anomena les perifèries o l'àrea metropolitana de Barcelona pel que fa a aquesta època, és a dir, no només Badalona, sinó Cornellà, Sabadell, etcètera, aquest entorn barceloní, que és on realment hi havia, per exemple, molta consciència política que venia del món sindical, etcètera, tenen un paper molt actiu. I a Badalona, diguéssim, té unes característiques molt, molt específiques, amb la creació d'aquesta mena de consell que fa, en certa manera, un paper de transició entre l'Ajuntament franquista cap al que seran l'Ajuntament ja plenament democràtic. Això és un cas molt i que val la pena recordar.
1: Hi haurà encara més xerrades. El 8 de juny la historiadora Sara Díaz parlarà de les primeres passes del feminisme, també després d'aquests anys de, sí, de dictadura franquista. L'accés a totes les conferències i també la mostra és gratuït, Joan?
2: Sí, l'accés és gratuït i fins a completar l'aforament. Ojalà ho completéssim en totes, perquè jo crec que són unes conferències d'altíssim nivell, fetes per primers espases sobre la temàtica. Val la pena recordar que en aquest cas aquestes conferències són, diguéssim, assumides pel Memorial Democràtic, que és, diguéssim, un dels elements en els que participa en l'exposició, i jo crec que s'ho val. És una bona oportunitat de fer memòria.
1: Joan, i deixa'm que et demani també per una altra proposta del museu, que és la de fer apropar aquest estiu la bètula romana als infants, a través d'un casal d'estiu que oferiu. Quan, com funcionarà i a qui s'adreça?
2: Home, s'adreça bàsicament a la canalla, però no només a la canalla, sinó que en certa manera respon a una preocupació del museu, que és apropar-se a un públic més ampli, més divers, i en certa manera servir a la comunitat. És a dir, ens dediquem als infants perquè són el futur, i ens dediquem als infants que són el futur, ho fem a través del passat. I a més, els casals del museu són uns casals, diguéssim, una mica més especials. Sabem que hi ha molta canalla que està fascinada per l'antiguitat, ho sabem perquè els veiem molt sovint, i en certa manera també volem respondre a aquesta expectativa de que diverteixin, que s'entretinguin, que donem un servei també als pares, però que tinguin un lleure creatiu.
1: Un casal que tindrà lloc del 29 de juny al 3 de juliol, aquella setmana.
2: Sí.
1: I entorn matinal.
2: Sí, de nou a Tuques. Bàsicament això. Després, ja, al llarg d'aquest segon semestre, també començarem a fer altres tipus d'activitats també adreçades a les famílies, perquè és un públic al que volem arribar i volem fidelitzar.
1: Pel que fa al casal, s'adreça a infants de 6 a 10 anys, tinc entès.
2: Sí.
1: I cal inscripció, on es poden fer les inscripcions?
2: Sí, les inscripcions es poden fer aquí al museu o a través de la pàgina web del museu. Ja hi ha alguna canalla inscrita, però encara hi ha places disponibles.
1: Molt bé. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé la inauguració d'aquesta tarda, d'aquesta mostra dedicada també als primers anys de transició, un moment molt important, que no hem d'oblidar tampoc, que forma part de la història del país, i també per haver-nos explicat aquest casal d'estiu que recupera el museu, perquè ja s'havia fet però es va deixar amb motiu de la pandèmia, i des d'aleshores havia quedat amb un calaix, i ara els infants poden aprofitar quan ja no tenen escola per treballar aspectes com l'arquitectura romana, la botànica, la mitologia i tants altres que sempre se senten encuriosits, no?, per aquesta temàtica. Gràcies, Joan, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu. Bon dia.
0: Badalona Matí, a Ràdio Ciutat.
3: Diumenge esportiu a Ràdio Ciutat de Badalona. A les 6 de la tarda i des de l'Olímpic.
4: A 6 a Joventut, San Pablo Burgos.
3: I també a les 6 i de manera simultània, futbol. Partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
4: Club de Futbol Badalona, l'Hospitalet.
5: Segueix aquest partit també per Televisió de Badalona.

0: Doncs avui parlem de teatre, d'una obra que demà divendres arribarà al Teatre Zorrilla, El cor dels amants. Es tracta del primer text del dramaturg portuguès Tiago Rodríguez, actual director del Festival d'Avinyó. Està escrita l'any 2007. L'obra és una peça poètica i polifònica sobre una parella, l'amor, la vida i els efectes del pas del temps. A escena hi trobem l'Ernest Villegas i també la badalonina Marta Marco en una producció del Teatre Lliure que ens convida a reflexionar sobre la importància de viure intensament el present. Marta Marco, bon dia.
1: Bon dia.
0: Escolta'm, demà arribareu al Teatre Zorrilla, a Badalona, amb El cor dels amants. No sé com estàs vivint aquestes hores prèvies a la funció a Badalona, aquí a casa.
1: Doncs amb moltes ganes, perquè portem ja gairebé 17 bolos i la resposta és boníssima. La gent surt molt emocionada. És una obra que realment és com una carícia, és molt bonica, jo crec.
0: Mm-hmm. Ara t'anava a dir, no?, per situar-nos una mica, per situar el públic, com explicaries aquest cor dels amants a algú que no coneix l'obra?
1: Doncs diria que és la història d'una parella que fa, diguem, un recorregut de vida i que, per tant, passa per moltes fases en el seu amor, en el qual construeixen, deconstrueixen, es reconstrueixen, i crec que això ens ha passat a tots i tots hem estimat, tots ens hem agafat de la mà, tots hem intentat caminar endavant, i jo crec que és una obra molt poètica, realment, és un viatge poètic molt, molt bonic.
0: Mm-hmm. O sigui que ens hi podem sentir identificats tots, no?, gairebé, perquè totes les parelles passen per diferents etapes, totes les relacions, bé...
1: Sí, totes les relacions humanes, de
0: Exacte.
1: Fet, perquè hi ha gent que no, en aquell moment no té parella i ha vist l'obra i diu, ostres, igualment, és tan bonic el viatge que planteja que vols anhelar o aspirar a viure dins del cor d'aquests amants, no? Que curiosament el títol juga amb això, Clar. Amb què és un cor, perquè es parla a la vegada, a vegades dient el mateix, a vegades dient coses diferents, a vegades cadascú des del seu punt de vista, però també és el cor, l'òrgan, no? El que batega, el que ens fa sentir.
0: Clar, ara ho deies, és un poema a dues veus, no? Però això com... Què vol dir damunt d'un escenari?
1: Doncs jo no sabia com es feia, pensava que no seria possible, perquè realment tècnicament et demana una concentració brutal. És una hora d'espectacle, però has d'estar hiperconcentrat, perquè és l'obra de l'error, també he de dir que cada dia passen coses cosetes, petites, i el Tiago Rodríguez, amb qui hem tingut la sort de treballar, perquè és una eminència, és un mestre, deia això, conviu amb l'error, també és humà, no? I està bé que passi, perquè clar, dius el mateix, però no dius el mateix, i en moments dius exactament el mateix, per tant, si algú dels dos s'encalla o va diferent o no ens escoltem prou, es nota, s'evidencia, no? Per tant, cal molta generositat, molta tècnica i, sobretot, escoltar molt a l'altre. I això és aplicable a la vida i a l'amor, no?
0: Escolta més, oi?
1: Sí.
0: I permetre'ns també equivocar-nos.
1: Totalment. Vull dir que parla d'això, l'obra, dels punts de vista de cadascú, de com en una parella, no?, cadascú viu les coses d'una manera i com arribem a aquest entente i com el que no pot mancar és ser generós amb l'altre, intentar tenir aquest exercici d'empatia constant, no?
0: I des del respecte, també. Ha estat un repte interpretatiu, aquesta obra, per tu? Per això que dèiem, no? Sigui aquest text, no? El fet que sigui tan poètic, no sé si ha estat molt exigent per a tu com a actriu.
1: Sí, ha estat molt difícil d'estudi, perquè és com estudiar-te un monòleg, però un monòleg normalment té un nus, un desenllaç, vull dir, saps? Està fet amb una estructura més o menys, que tu pots tenir certs llocs on et pots enganxar, i aquí no. Aquí són quatre cants, molt diferents, però que a més són molt reiterats. Hi ha com una mena de mantra que fa servir el Tiago, que és i passen els anys, i passen els anys, i passen els estius, i passen les primaveres, i passen les tardors. Vull dir que hi ha algú que, com que va reiterant, hi ha moments, sí que té coherència, però moments no, l'estudi ha estat bèstia. 2 mesos abans, primer aquesta peça la vaig fer amb el Joan Carreras, ens trucàvem de tant en tant desesperats de, hòstia, no avanço, no avanço. Però ha estat un repte perquè ha estat una cosa molt diferent de tot el que he fet.
0: El text, Marta, juga molt amb el temps, no? El present, el record, el que hem viscut, el que encara queda per viure. També parla d'expectatives, del que pensem que serem i del que acabem sent?
1: Sí, que hi ha un moment que diu, no? Sempre ens imaginem el nostre futur d'una manera i no acaba sent. Però bàsicament el que t'encoratja és a tenir temps, a buscar aquest temps, a pensar que encara tenim temps de canviar les coses, tot i que els canvis són lents, no? Com un animal que muda el pèl o un arbre que canvia de color, que diu el Tiago, no? Però el més important és tenir en ment que tenim temps per fer les coses, que és el que no tenim la nostra societat, no? Realment.
0: Aquest temps, no?, que sempre ens falta. Sempre diem, no, que no podré perquè no puc arribar.
1: No, perquè no tinc temps, sí. Perquè vaig de cul. Sí. I dius, quina llàstima, no? Doncs sempre.
0: Hem d'aturar-nos no en algun moment, eh? Hem d'aturar-nos i veure una mica al nostre voltant. Perquè sembla que això ho estem perdent de vista.
1: Sí, és una obra que et convida a això. Et convida a parar i a escoltar i a deixar-te volar. Perquè és una obra que realment et fa... Uf, saps? Et fa aturar el temps, et fa estar allà molt present. I et fa... Jo crec que sí que fa reflexionar aquesta obra. Bueno, almenys a mi em sembla preciosa, em sembla de les obres més ben escrites que he fet mai. Em sembla el Tiago Rodríguez, havent vist ja diverses peces d'ell, que realment és una persona que escriu des d'un lloc molt bèstia, molt bèstia. Molt bonic i que empatitzes molt, vull dir que et fa viatjar molt amb ell, sí.
0: En Tiago Rodríguez va escriure aquesta peça l'any 2007, crec que va ser el seu primer text, no? No sé com a actriu, ara ho explicaves una mica, eh? Què t'ha atrapat més de la manera d'escriure d'ell?
1: Doncs bàsicament m'ha atrapat aquesta intel·ligència amb la que et porta per poder avançar en la història, no? De fet, ell va començar això el 2007, però ho va parar, només va escriure el primer cant, i després hi van assumant cants, no? I realment hem treballat d'una manera que cada cant té un to, té una melodia, és molt musical, i això a mi m'atrapa molt, no? Quan hi ha una musicalitat en un text, quan hi ha una partitura, em sembla molt fascinant poder-la portar a terme, no? Com qualsevol solista que toca el violí o el violoncel o qualsevol instrument, no? És molt... no ho sé, a mi m'agrada aquest tipus de teatre. I, en canvi, ho has de fer des d'una naturalitat molt potent, que això també m'agrada molt.
0: Recordo que ara explicaves tu, no? És una mena de monòleg, no? O el repte que se m'ha suposat ha estat una mica semblant al de monòleg. Tu recordo que fa poc en vas fer un de monòleg, que feies de psicòloga, és possible?
1: El Bèstia, sí.
0: El Bèstia, sí. Però no aniria per aquí.
1: No va per aquí, però sí que és veritat que, clar, no deixem de... Només hi ha un cant, el segon cant, que parlem ara tu, ara jo. Tant el primer com el tercer com el quart, parlem a la vegada. Per tant, vol dir que parles tota l'estona. Per tant, és com amb un monòleg, no? No hi ha rèplica, saps? Vull dir que és el pensament interior, és el soliloqui, és el... No, ara és el monòleg perquè hi ha una... Tu adreces al públic, parlem del públic. És una obra que intenta contactar molt amb el públic. Per això el Lliure de Gràcia era molt ideal, no? Això també ha sigut un repte, perquè, clar, portar en escena una cosa que has fet al Lliure de Gràcia en un espai molt petit, amb el públic just davant, podent-lo mirar als ulls, que la il·luminació t'acaba al públic i, per tant, veies els seus ulls, o anar-te'n a un teatre a l'italiana, com és el Zorrilla, doncs has de fer aquest exercici d'intentar seguir superconnectat amb el públic, tot i que no el vegis.
0: Marta, tu com descriuries el teu personatge, el personatge que interpretes?
1: Doncs mira, en aquest cas no sé si podria dir que és un personatge. Podria dir que és una ànima humana, com totes, que plora, que riu, que estima, que s'enfada, que a moments el fet d'un... diguem que hi ha un fet traumàtic, que és estar a punt de la mort. Això fa que es miri la vida des d'una altra perspectiva, però després torna a la casella de sortida, no? No ho sé, jo crec que és una dona amb força, és una dona amb molta emotivitat, és una dona amb molta generositat. Per tant, jo crec que són moltes dones, saps?
0: Ja. T'hi veus representada, mare, tu?
1: Sí, totalment, totalment, totalment, sí.
0: Sí. Escolta, quan feia ara que no venies a Badalona a actuar?
1: Doncs ara feia una estona, realment.
0: Una estona llarga, sí, no? Potser.
1: Una estona llarga, sí. Realment, clar, sempre et fa molta il·lusió, perquè és casa. Vull clar. Dir que m'agrada molt. Mm-hmm. Sí, sí. Vull dir que tinc moltes ganes de venir, sempre et retrobes amb cares conegudes, veus a gent, els meus pares estan a prop, vull dir que és bonic, és molt bonic, sí.
0: El pare ve a veure't?
1: Sí, normalment sí. El que passa que ara a vegades han de fer de cangur.
0: Aquí hi ha un doble vessant, oi?
1: Sí, aquí tenim un dilema, sí.
0: Escolta'm, quina mena de públic has vist amb tots aquests bolos que ens deies? Que ha connectat, amb quina mena de públic ha connectat millor aquest Cor dels Amants?
1: Doncs et diria que és molt intergeneracional, No et diria que fos més la gent gran perquè ja ha viscut tota una història d'amor de molts anys i tal. No, una mica de tot. Sí que és veritat que és algo que comentem molt als actors, ens preocupa una mica perquè hi ha molts telèfons que... Nosaltres, clar, mirem molt a públic aquesta obra, no? Mm. I veus que hi ha molts telèfons que sonen, que hi ha gent que mira
0: encara
1: el telèfon... Sí. Això crec que és un problema que tots ens hauríem de plantejar, perquè si no sabem aturar una hora de les nostres vides sense aquest aparell, realment som yonquis. I hem tingut molts episodis, saps?, de gent mirant el mòbil durant els primers 10 minuts i no assabentar-se que l'estem veient, que no està, que està contestant missatges. I fas, per favor, estàs a primera fila. És que t'estic veient la llum, el mòbil... i que no pares de contestar ni mires l'obra, perquè has vingut, no vinguis.
0: Has aturat alguna obra, tu, per aquesta qüestió, Marta?
1: A mi em costa molt, això. Costa. Em costa molt perquè, sí, em sembla trencar la màgia, em sembla que violenta tota la platea, sí. I surt perdent tota la gent que sí que té aquest grau d'atenció. No? Uh-huh. No, jo no sóc... Em costa molt a mi, això ha de ser una cosa molt flagrant, saps? Uh-huh. Però no ho he fet, no ho he fet. Vull dir, jo he aturat perquè he vist que hi havia una qüestió tècnica, perquè el regidor des de dins ens deia està fallant això, Clar. Això sí. Uh-huh. Per una qüestió tècnica sí, però per una qüestió de falta de respecte al públic no.
0: En tot cas...
1: No, perquè no em vull posar la seva alçada.
0: Ja. En tot cas, esperem que qui vingui a veure l'obra surti d'una altra manera, amb això que ens deies, no? D'aturar-nos.
1: Tant de bo, sí.
0: És que és
1: sí, hi ha molta gent que surt molt, molt emocionada. Mm. Emocionada és la paraula, sí. Mm-hmm.
0: Marta Marco, doncs amb moltes ganes de veure't aquí a Badalona, al Zorrilla, amb aquest Cor dels Amants. Molts èxits, no només amb aquesta obra, sinó amb tot el que facis.
1: Moltíssimes gràcies, una abraçada ben gran.
0: Igualment, gràcies. Fins una altra.
1: Adéu.
2: Diumenge esportiu a Ràdio Ciutat de Badalona. A les 6 de la tarda i des de l'Olímpic.
3: A 6 a Joventut, San Pablo Burgos.
2: I també a les 6 i de manera simultània, futbol. Partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
3: Club de Futbol Badalona, l'Hospitalet.
4: Segueix aquest partit també per Televisió de Badalona.
5: A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Passa't i descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova.

0: Badalona Matí, al 94.4.
1: I a aquesta hora del matí, quan passen 5 minuts, 2:45 de les 12 del matí, nosaltres parlem amb la Laia Arce de la llibreria Mitja Mosca. Què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia.
1: Que avui ens proposa doncs, una lectura, recomana una lectura que té molt a veure amb la divulgació científica, eh? I amb aquest, podríem dir també, afany del propi autor, no?, de fer-nos encuriosir per la ciència, d'entendre-la i acabar-nos-hi enamorant, podríem dir, Laia, en certa mesura.
2: Exacte, sí. Ja sabeu que a la llibreria som molt fans de la divulgació científica i va ser una molt bona notícia quan es va fer una nova versió d'aquest llibre, Una breu història de gairebé tot, de Bill Bryson, que és un llibre que s'havia publicat el 2003 i és una història de la ciència, i ara el que han fet és una revisió i una ampliació d'aquesta història de ciència, perquè, òbviament, quan el va escriure el 2003 hi havia coses que no s'havien descobert i que ara sí, i que s'ha actualitzat i afegit en aquesta nova versió. Uh-huh. I és un llibre que el Bill Bryson, ell és periodista, per tant no ve del món científic, i va néixer una mica per la seva pròpia consciència de la ignorància que tenia dels coneixements científics. Aleshores es va posar a investigar, durant 3 anys es va passar investigant sobre història de ciència i els avenços científics que hi havia, i va escriure aquesta història de ciència on podem trobar de forma superamena, molt divertida, però molt exhaustiva, doncs els moments claus, els seus protagonistes, i a més, el que està molt bé d'aquest llibre és que va entrellaçant les disciplines, i ens parla tant de física, astronomia, química, geologia, evolució, de moltes disciplines per veure aquest retrat general, no?, de la història de la ciència.
1: Molt bé, per tant, una proposta també en clau científica per entendre doncs, molts conceptes que sovint se'ns fan farragosos i que aquí l'autor aconsegueix que hi entrem de cap. Laia, ja que tenim a l'altra banda del telèfon, deixa'm també que et pregunti per una altra qüestió, perquè aquesta setmana el Gremi de Llibreters ha engegat la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que és un crit d'alerta d'un sector que, tot i que fa doncs, un mes no arriba, que celebràveu amb eufòria Sant Jordi, no? Doncs cada vegada dieu us veieu més debilitats. Per què?
2: Sí.
1: Quin és el perquè d'aquesta campanya?
2: El perquè d'aquesta campanya, a veure, hi ha molts motius, no? Més enllà d'aquesta campanya, òbviament, comerç local, sabem tots que s'està veient perjudicat, ja sigui llibreria, sigui qualsevol comerç local, i una de les denúncies que es fan aquí, no?, o del toc d'alerta que es fa, és, per exemple, la forma de consum que es fa a les llibreries. Els llibres tenen una llei molt específica que no es poden vendre llibres de qualsevol manera, com si diguéssim, per exemple, el preu del llibre s'ha protegit per llei, és a dir, et costa el mateix a la llibreria Mitja Mosca, al Saltamartí, que si el compres a Amazon, per exemple. Val? Són coses que a vegades, per exemple, la gent no sap, no?, igual que jo possiblement no sé d'altres temes, no? Però, clar, que això moltes vegades, amb aquesta desconeixença, el que es fa és fer unes males pràctiques de venda, depèn de quins sectors, i clar, el consumidor final això a vegades no ho sap. Llavors és un toc d'alerta una mica a dir, bueno, hi ha unes lleis específiques que protegeixen el llibre en aquest sentit de com es ven, i també, tot i que en la campanya, si us pareu a mirar-la, no?, posa una sèrie de recomanacions, perquè sí que és veritat que hi ha certes pràctiques que no es poden considerar il·legals, no?, però sí que debiliten el sector. Uh-huh. Estan una mica que és una cadena, molts engranatges, la del llibre, i si tots potser no prenem consciència de com cuidem aquesta cadena, s'anirà debilitant tot plegat, especialment les llibreries, que són les que estem al final de tot.
1: Uh-huh. De fet, en el manifest publicat pel Gremi es parla de l'amazonització de la cultura, no? Això fa referència a compradors que abans d'anar a una llibreria compren a plataformes com Amazon, per exemple. Com afecta les llibreries aquesta venda online de grans distribuïdores? Són diferents les regles del joc?
2: Clar, és això, les regles del joc són les mateixes, el que passa és que hi ha una desconeixença, és a dir, per exemple, si tu vens a la meva llibreria, ¿vale? La meva llibreria diu Saltamartí, diu qualsevol llibreria, ¿vale? I jo, òbviament, no puc tenir tots els llibres, no? I m'encarregues un llibre, per exemple, jo te'l porto, el vendré 20 euros, que és el preu que marca l'editor, aquest preu de 20 euros, Amazon te'l vendrà al mateix preu, perquè no pot fer-lo més barat. per exemple. Val? Sí que hi ha uns descomptes que també estan establerts per llei, que és el 5% de descompte. Això, totes les llibreries, hi ha fitxes de client, carnets de biblioteques, etc., que també es fa un descompte, per exemple, que és el mateix que et pot fer Amazon. No? Llavors, primer, el tema de preus, per tant, sempre estarem, no hi haurà aquesta competició, com si diguéssim, perquè estem partint dels mateixos
1: per
2: preus, perquè
1: no
2: el preu del llibre està protegit. Exacte, per llei no es pot. Què passa? Bueno, com amb tots els comerços locals, la gent cada vegada va menys al comerç local, li agrada que li portin les coses a casa, però, per exemple, si tu m'encarregues un llibre, jo no et pago, jo no et cobro els ports, a tu et surt gratuït, els ports. És a dir, jo no et pago, no et faig pagar l'enviament. En canvi, Amazon sí. I això la gent, curiosament, moltes vegades li pensa que hi ha un servei que li surt més econòmic quan realment
1: surt
2: no és cert,
1: car.
2: Perquè el preu, exacte, surt més car. Tu estàs pregant un preu i em dius, no, és que tinc Amazon Premium. No, no, perdona. Si tens Amazon Premium, sempre
1: pagues.
2: Hem de pensar... Exacte, correcte. És a dir, hem de pensar que el producte ets tu. No? És a dir, el que estan fent és vendre les teves dades, per tant, no et surt gratuït, això. Aleshores, jo crec que... a nivell d'amazonització, això passa amb tot el comerç local. L'únic que passa que sí que és cert que la llibreria té un cas particular i és que no poden competir en preu a Amazon i aquestes plataformes perquè seria il·legal. Aleshores, és un cas molt particular aquest perquè la gent no pot dir no, és que si vaig allà em surt més econòmic. No, és que no és veritat. Això no és cert. Llavors, que la gent prengui consciència. També hi ha altres pràctiques que recomanen a nivell d'editorials, per exemple, o... altres, això, aquesta cadena del llibre, que no és el consumidor final, no? Que no seria el client final que entra a la llibreria, que també a vegades...
1: O el fet, per exemple, que ara que estarem acabant un curs, no? I que ja comencen a dir-nos quins llibres, en breu rebrem les famílies, quins llibres necessiten els nostres nanos de cara al pròxim curs escolar.
2: Clar,
1: molts es venen online, molts els venen als mateixos centres educatius.
2: Sí, exacte. A veure, és cert que el llibre de text té una llei que és diferent, no segueix aquesta llei del preu protegit, però sí, per exemple, les lectures obligatòries, vale? Els Rodan Pitus posa, que et posen a llegir, això no és un llibre de text, d'acord? Per tant, sí que segueix aquesta norma del preu fix. Val? Aleshores, què passaria? Que tu, potser a nivell de preu del llibre de text, sí que pots pensar que en un altre lloc et surt més o menys econòmic, però, per exemple, el Zoo del Pitus no t'hauria de sortir més econòmic. I hi ha certes pràctiques, hi ha certs llocs que fan unes pràctiques que sí que serien il·legals, que és que aquest Zoo del Pitus t'ho fan amb un mateix descompte que un llibre de text. I això, per exemple, no podria ser, perquè sí que es regeix per aquesta llei del preu fix.
1: Queda clar.
2: Llavors, és posar atenció amb aquestes pràctiques. I jo crec que és una forma de posar atenció, perquè és això, eh? Jo potser no sé per quina llei es regeixen els medicaments, no? Que també tenen preu fix. Doncs si ho sé, potser faré aquesta compra, no? Més conscient.
1: I val la pena després també recordar que una llibreria no és només l'espai on vas a comprar un llibre, no? És l'espai on et recomanen una lectura, on contraposes opinions, on hi ha clubs de lectura, on es fan presentacions, no? On hi ha cicles diversos, i això, doncs, si aquell establiment abaixa la persiana, deixa d'existir en una ciutat.
2: Sí, sí, no, i cada vegada tindrem... Bueno, només cal que ens passegem per Badalona per veure com cada vegada més comerços van baixant la persiana. Hem de pensar quin tipus de ciutats volem nosaltres, si volem... en una ciutat amb persianes baixades i que no vulguem sortir a passejar, perquè tampoc no és només el fet d'anar a comprar, eh? És el fet de que nosaltres tenim gent aquí que ens passa a saludar. O, és a dir, és el fet de tenir una persona al costat amb què tu t'estigues dirigint amb ella. I després, per exemple, fa poc ho vam veure a la Met Gala, no? Van haver-hi protestes. Volem que aquests grans grups, aquests grans bilionaris, bueno, que ja no són ni bilionaris, són més que això... s'apropin cada vegada de la cultura. Bueno, ho hauríem de pensar quines conseqüències tindrà a llarg termini, això.
1: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, per haver-nos explicat també, doncs, en detall en què consisteix aquesta campanya, de defensa de les llibreries, també, i dels llibres que es fa des del Gremi dels Llibreters, i també, com no, d'aquesta recomanació que recordem, lectora, una breu història de gairebé tot 2.0, de Bill Bryson.
2: Correcte.
1: Que ens comentava la Laia. Doncs, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
3: Diumenge esportiu a Ràdio Ciutat de Badalona. a les 6 de la tarda i des de l'Olímpic.
4: A 6 a Joventut, San Pablo Burgos.
3: I també a les 6 i de manera simultània, futbol. Partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
4: Club de Futbol Badalona, l'Hospitalet.
5: Segueix aquest partit també per Televisió de Badalona.
6: Coordines un equip a l'administració, empresa o entitat? Sol·licita un taller de sensibilització lingüística. T'oferim eines per millorar l'atenció a l'usuari, respectar la tria de llengua i evitar prejudicis. Més informació a cpnl.cat/empreses.
7: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.

0: Que bonic aquest tema musical interpretat per Andreu Cigala i el piano Chucho Valdés. Laura Gallego, què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Avui arribarem al tram final del Badalona Matí amb aquesta secció dedicada al flamenc i en concret a un concepte del flamenc que t'hauràs d'explicar i que ja citava el mateix Diego Cigala a l'inici d'aquesta cançó.
1: Exacte, per això he posat aquesta cançó, a part que ell també forma part d'aquest, diguéssim, grup de lo que parlem en el món del flamenc de les gargantes d'arena. Ho dic en castellà perquè té més concepte que, no, que gola de sorra, saps? Que era una mica estrany, no?
0: Què és una garganta?
1: Pues una garganta d'arena, una garganta d'arena és aquesta veu molt característica del flamenc que tenen molts homes i moltes dones del flamenc, és aquesta veu rasposa, crua, és molt característica. És com si, com si cada paraula que diguessin arrastrés com pedres, no? Saps? Com el que diríem...
0: Una veu trencada, no?
1: Sí, exacte, la veu trencada, i són veus que són imperfectes a nivell tècnic, perquè diguéssim que, clar, que fins i tot a vegades tenen com un punt de desafinació, però aquesta mateixa desafinació és el que fa que tingui aquesta profunditat i aquesta veritat. Perquè és important en el flamenc, sobretot quan es canta flamenc i quan es balla o quan es toca, que hi hagi realitat, perquè quan hi ha realitat hi ha emoció. O sigui, les coses reals i les coses... O sigui, tu quan veus una sèrie de televisió...
0: Que expressin, eh? No, no estàs buscant aquí una perfecció,
1: a mi em passa, no? Sinó que t'arribi. Amb el cinema, si a mi em diuen és una història real, a mi em canvia el concepte, perquè dic, ostres, això no, ja no és ficció. Llavors això passa també en el flamenc. Quan més veritat sigui, doncs més emoció hi ha. I aquestes veus tenen molta de veritat, perquè tenen aquesta part, diguéssim, com de matinada, com de whisky, com de cigarro, saps? Aquestes veus que ja al cap de la nit se te'n va la veu i és molt maco. Llavors jo he fet avui, per la secció d'avui, he fet una llista dels meus tres cantaors favorits actualment. Hi ha molts, eh? O sigui, a nivell històric tenim el Tio Borrico, Agujetas, Juan Talega, Chocolate... O sigui, hi ha moltes veus trencades, aquestes voces d'arena, gargantes d'arena, però jo he fet tres persones o artistes que estan en l'actualitat, o sigui, que els pots veure perfectament a qualsevol tablau, qualsevol festival, o pots comprar els seus discos. Llavors, el primer de tots, començo ja?
0: Sí,
1: vale.
0: Clar.
1: Doncs el primer de tots, suposo que ja tothom el coneix, i a més el coneixem sobretot aquí perquè és català, vale? Ell és un home relativament jove, però porta tants anys en el món de l'artístic flamenc, que sembla que sigui com de los ancestrales, però realment és un tio que és relativament jove i, bueno, i una de les prioritats que té és que ell, la primera vegada que va sortir a cantar, li tocava la guitarra Camarón de la Isla, ni más ni menos. Llavors, bueno, escoltem una miqueta un extracte del gran Duquende.

0: És una veu que es mou, pensaries, entre la fonia...
1: Exacte.
0: No? Però després te n'adones que no, perquè també la modula, eh? En algun...
1: Home, evidentment. És que jo en un món, de veritat, i no tiro guerra contra ningú, però en un món on hi ha tantes autotunes i hi ha tantes històries amb la IA i tal, tu sents això, i encara que no t'agradi el flamenc, has de dir, ostres, aquestes modulacions, aquests melismes que fan, aquestes coses que fan, a mi, mira, és que se'm posa la pell de gallina, a veure, a mi perquè m'encanta el flamenc, però sé que és veritat que hi ha una puresa, hi ha una veritat dintre de la veu, és tan difícil fer el que fan, o sigui, em sembla super, super, super increïble.
0: I tu creus que fa mal cantar d'aquesta manera?
1: Jo els he preguntat, algun col·lega que tinc que canta, els he preguntat, no, perquè és un instrument i ells ja ho saben modelar.
0: El saben fer, no?
1: Clar, ells ja ho saben fer d'una manera, perquè després són persones que quan parlen no tenen una veu.
0: Clar.
1: No tenen una vot de garganta, o sigui, d'arena, perdó, sinó que realment són persones que tenen una veu normal, i però bueno, és la seva forma i la seva manera de... El granaí no és impressionant, eh?
0: O sigui, potser és més difícil, no?, sent dona, el poder modular amb aquesta gravetat la veu?
1: No ho sé.
0: Ho descobrirem.
1: No ho sé, ho descobrirem.
0: Molt bé. Estem escoltant Pedro el Granaíno, no?
1: Pedro el Granaíno, que diu una cosa molt important i molt xula perquè ho sentim tots.
2: Uno puede tener cualidades, pero es verdad que hay que estudiar.
3: Hay que estudiar.
2: Hay que estudiar. Y a mí, por ejemplo, estudiar con Tomás me ha aportado cosas muy buenas.
0: Hay que estudiar, deia.
1: Sí. Exacte.
0: Aquesta modulació de la veu.
1: Això és important i ho volia posar perquè hi ha molta gent que es pensa que el fet de ser flamenc o de ser gitano o de tenir... és una cosa que la portes a les venes i la portes a la sang i tal. No, no. O sigui, la gent que canta i que arriba a aquests punts de popularitat, perquè el granaí no és molt famós dintre del nivell del flamenc, és un dels grans, és important que la gent tingui en compte que s'ha d'estudiar i s'ha de preparar moltíssim, i aquesta gent es tiren hores i hores i hores modulant i la veu.
0: Per on seguim, Laura?
1: Vale, acabem amb l'últim, o si després ens dona una miqueta de temps, amb Rafael Diutrera, que m'agrada molt també aquest home, com a concepte de garganta d'arena.

0: Déu-n'hi-do, aquesta veu que sembla que costi, de sortir.
1: Jo sempre dic que per mi el Rafael Llotré, a més el conec personalment, que és un tio impressionant, ve molt a Barcelona, a més. O sigui, ell plora des de l'estómac. O sigui, ell està cantant i està plorant. No amb llàgrimes, mm-hmm. però sí des de l'estómac. És una passada veure'l, i veure'l en directe és, de veritat, se't posa la pell de gallina.
0: Clar, i no perdre la respiració, no?, durant tot aquest procés.
1: Clar, és que t'ho imagina't a nivell tècnic el que pot ser, doncs això, no?, donar-li aquesta intensitat de força, de compàs, i a, no desafinar, evidentment, però després també i portar el ritme del pal que estan fent. És que el flamenc és molt difícil. És molt difícil.
0: Sí, que també és complicat.
1: Realment,
0: també.
1: Sí.
0: Abans et demanava, per veus femenines,
1: sí.
0: que tinguin una garganta con arena, com les
1: doncs
0: que
1: mira,
0: estem
1: una
0: escoltant.
1: Garganta con arena, i que ella és la garganta de les arenes, és la Fernanda de Utrera. Sentint-la un moment, perquè aquesta tia té glòria bendita, com es diuen al flamenc. Porque me metí a primito.

0: Doncs sí que hi ha exemples, eh? Aquí
1: sí o no? No? Es nota, no?, aquesta veu rasposa, aquesta veu crua, aquesta veu com pues eso, no?, de taverna. I també les dones la tenen, evidentment. Clar, són potser pues, són tons que són una mica més estranys dintre del món de la dona, no? Perquè, clar, nosaltres tenim los tonos un poquito más altos, però evidentment sí que n'hi ha, i en el món del flamenc doncs també. Hi ha una altra també molt bona, que suposo que molta gent del flamenc la coneixerà, que és la Macanita.

0: és que és molt complicat escoltar això i no, que no se te'n vagin les palmes, no taconear.
1: Sí, però sempre,
0: encara que no en sàpigues,
1: sempre compàs, eh?
0: Sí, no, això mai. Ja saps que a mi
1: sí.
0: Sóc una mica arrítmica en aquest sentit. Però vaja, ho intento.
1: Bueno, doncs aquest concepte de garganta d'arena venia molt de gust que l'escoltéssim avui i bueno, que sobretot que no fem diferenciació entre homes i dones, que hi ha gargantes d'arena per tothom i per tots els, per tots els gustos.
0: Doncs ja sabeu, Diego el Cigala, hem escoltat Duquende, hem escoltat també Pedro el Grana i no ens ha quedat el tinter Remedios Amaya, la podeu descobrir vosaltres mateixos.
1: Una altra gran garganta d'arena, Remedios Amaya, però bueno, és tan actual també que la podem sentir perfectament.
0: O la Macanita, amb la que nosaltres ens quedem i arribem a les 12 del migdia. Gràcies, Laura, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins la propera.
1: Adéu.

0: estat un plaer una vegada més per tot l'equip del Badalona Matí fer-vos companyia. Un matí més. Demà tornem a partir de les 8. Adéu-siau.
1: Són les 12.
2: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
3: Notícies Badalona.
1: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. L'àrea metropolitana de Barcelona estudia mantenir al fons del mar la plataforma antiga del Pont del Petroli. Tot i que el projecte de remodelació contempla retirar les antigues restes que es van enfonsar amb el temporal Glòria, els darrers estudis mediambientals de l'àrea metropolitana han detectat fauna marítima al voltant. En els 6 anys que han passat des del temporal, les restes de fusta i metall de l'antiga plataforma del Pont del Petroli han quedat submergides al fons marí. Això ha propiciat l'aparició de fauna i flora al voltant de la seva superfície. Des de l'AMB s'està fent seguiment mediambiental del fons marítim de la infraestructura i els primers estudis s'ho confirmen. Segons ha explicat l'enginyer i supervisor de la rehabilitació del pont, David Aguilar, l'AMB està valorant si retirar-la o no. L'escoltem.
4: El projecte contemplava la seva retirada. Sí que és cert que estem duent a terme un seguiment ambiental. Hem fet unes primeres immersions i s'ha fet uns primers estudis per veure la zona i hem detectat que efectivament aquestes restes ja tenen vida. Llavors estem valorant què fer-ne.
1: I Badalona ha registrat un augment en la promoció d'habitatges. Durant el 2025 s'han iniciat 303 nous pisos, que representa un 84,8% més que l'any anterior, segons dades presentades per l'Associació de Promotors de Catalunya. La ciutat es posiciona així com un dels municipis destacats de l'àmbit metropolità, just per darrere de Terrassa i Sabadell, en nombre de noves promocions. Pel que fa als habitatges acabats, se n'han finalitzat 870, una xifra que es manté estable respecte al 2024. Malgrat aquest creixement, el sector adverteix que la producció continua sent insuficient per cobrir la gran demanda existent. Segons el director general de l'APCE, Marc Torrent, Catalunya hauria de duplicar el ritme actual de construcció per equilibrar el mercat. En el cas de Badalona, això es traduiria a la necessitat d'impulsar prop de 700 habitatges anuals.
5: Estem produint al voltant d'unes 15.000 unitats d'habitatge per tota Catalunya, quan les necessitats de llars ens porten pràcticament a que hauríem d'estar doblant aquesta xifra. És a dir, falta d'alguna manera doncs, escalar aquesta producció a fi efecte d'intentar igualar doncs, oferta i demanda.
1: I l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha fet un pas endavant en el projecte municipal d'aprofitament de les aigües del subsòl de la ciutat. El consistori ha adjudicat el contracte per la perforació del sondeig a 200 i 500 metres de profunditat. L'actuació està pendent dels permisos de la Generalitat, però té com a objectiu analitzar la temperatura, el cabal i la sostenibilitat dels recursos hidrològics detectats. Els estudis preliminars van detectar indicis d'aigua amb propietats termals que podrien destinar-se a usos energètics i terapèutics. I en plana cultural, l'actriu Aina Clotet ha guanyat el premi a millor interpretació revelació en la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes pel seu paper a la pel·lícula Viva. La pel·lícula, que s'endinsa en temes com la por a la mort o la dependència de l'amor romàntic, arribarà als cinemes el pròxim 19 de juny. I en esports, el tècnic del Badalona, Miquel Azparren, afronta el partit de tornada de la primera eliminatòria del play-off contra l'Hospitalet, amb la mentalitat d'evitar cap mena de relaxació després del marcador de 0-2 favorable en el partit d'anada. L'entrenador navarrès té clar que el seu equip haurà de sortir a intentar guanyar el partit per estalviar-se qualsevol ensurt a una eliminatòria que està molt ben encarrilada. Azparren considera normal que en un partit de 90 minuts un rival com l'Hospitalet pugui generar ocasions de perill durant una part de l'enfrontament i destaca la regularitat del seu equip en el global del match. L'escoltem.
6: Bueno, claro, hay gente que se centra en por qué nos han generado en 10 minutos ocasiones. Yo me centro más porque en 80 hemos sido superiores. Ese es el trabajo que queremos nosotros hacer. Lógicamente, con el respeto que les tenemos, claro que te pueden hacer ocasiones, claro que te pueden incluso llegar a dominar, pero nosotros jugamos en casa, jugamos ante nuestra gente. Ya te digo, no vamos a jugar para defender el resultado, vamos a jugar para buscar un resultado.
1: De cara al partit de diumenge, el tècnic del Badalona continuarà sense poder comptar amb els lesionats Morales i Josu Rodríguez. Ara mateix, 23 graus de temperatura a Badalona.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
7: Ningú t'informa com nosaltres.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Retrobem la Misha novament per saber quines lectures ens recomana aquesta setmana.
2: Per a nens i nenes a partir de 5 anys, us recomano Impossible, de Caterina Sobral.
1: I posem la mirada al retrovisor, perquè Sant Jordi ens va fer vibrar literàriament. I nosaltres hi érem per recollir les declaracions d'alguns autors, entre ells Francesc Torralba, que amb Anatomia de l'Esperança, Premi Josep Pla, publicat per Destino, ha estat el segon llibre més venut de no ficció. I precisament d'això parlàvem els periodistes abans de començar la jornada. Biel Mesquida, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, ens torna a acompanyar en un dia tan assenyalat. Tània Soler ens parla de com viu el seu primer Sant Jordi i Cinta Rassa ens presenta una novetat. I si parlem d'actualitat, no podia faltar en Vicenç Lozano, autor de Lleó 14, Ombres sota la cúpula, publicat per Pòrtic.
3: És evident que el Vaticà té una influència geopolítica que va molt més enllà dels 1.500 milions de catòlics que hi ha arreu del món. Tot i ser l'estat més petit del món, té aquesta influència política, sempre l'ha tinguda, però en els últims temps, degut sobretot doncs, a les xarxes socials, degut a la comunicació de masses, doncs, això es veu d'una manera més clara.
0: Repassats els continguts, entrem a matèria amb aquesta edició número 339 del Calaix, temporada 7, capítol 34. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Hey!

0: Flash, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. Ja ha passat Sant Jordi, però sempre és un bon moment per seguir regalant llibres. Per a nens i nenes a partir de 5 anys, us recomano Impossible, de Caterina Sobral, que ha publicat La Topera. Tot el que existeix es va originar en un espai molt petit, més petit que un gra de sorra o que la punta del llapis més esmolat del món. Sembla impossible, però és veritat. A través d'una fascinant travessia entre partícules, estrelles i dinosaures, Impossible explica la història de l'univers vist de prop i a diversos anys llum, des del Big Bang fins a l'aparició de l'ésser humà. De fet, Caterina Sobral fa una molt bona feina explicant als més petits conceptes tan complexos com és l'origen de l'univers i el pas del temps. Sabíeu que si l'univers tingués un any i el Big Bang hagués passat el primer dia de gener, la humanitat hauria aparegut a les 22:30 del 31 de desembre? De nou, sembla impossible, però és veritat. I per a joves a partir de 14 anys, us recomano Doncs, d'Úrsula K. Le Guin, amb traducció d'Anna Llisterri. Indòmita recupera aquesta primera part de la trilogia Anals de la Costa Occidental, però que es pot llegir de forma autoconclusiva. Els clans de les Terres Altes posseixen dons. Alguns són meravellosos, com l'habilitat d'invocar animals, de fer foc o de moure la terra. D'altres són terrorífics, com el poder de torçar una extremitat o de provocar una malaltia. Els habitants de les Terres Altes viuen amb la por constant que una família utilitzi el seu do contra una altra. Dos amics decideixen no emprar els seus dons. La noia es nega a traure els animals a la mort durant les caceres. El noi porta una vena als ulls per no matar amb una mirada irada. A través d'aquesta novel·la immersiva, fosca i lluminosa alhora, Le Guin reflexiona sobre el que significa fer-se gran, trobar el teu lloc al món i renunciar a privilegis personals a canvi de fer del món un lloc una mica millor. Si voleu més recomanacions, em podeu seguir a les xarxes com a @misha_ql o a la pàgina web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adéu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Calaix, Sant Jordi 2026. Posem la mirada al retrovisor perquè Sant Jordi ens va fer vibrar literalment i nosaltres hi érem per recollir les declaracions d'alguns autors, entre ells Francesc Torralba, que amb Anatomia de l'Esperança, Premi Josep Pla, publicat per Destino, ha estat el segon llibre més venut de no ficció i precisament d'això parlava amb els periodistes abans de començar la jornada. Biel Mesquida, Premi Honor de les Lletres Catalanes, ens torna a acompanyar en un dia tan assenyalat. Tània Soler ens parla de com viu el seu primer Sant Jordi i Cinta Arasa ens presenta una novetat. El Calaix, Sant Jordi 2026.
1: I posem la mirada al retrovisor, perquè Sant Jordi ens va fer vibrar literàriament i nosaltres hi érem per recollir les declaracions d'alguns autors, entre ells Francesc Torralba.
2: Et prepares d'alguna manera en el sentit de bolígrams, calçat còmode, saps?
3: Doncs la veritat és que porto lo bàsic, eh? Porto doncs, el mòbil per si hi ha alguna urgència, porto el bolígraf, porto la targeta de crèdit i la llista dels llocs on he de ser per si interno. Això és el que porto, sí.
2: Un dia com el d'avui és un dia que insufa esperança, tu que en el teu llibre...
3: Per descomptat, tu. Tant de bo tindréssim més dies així, no? Clar, que insufla esperança, no? I que hi hagi llibres al carrer, que hi hagi roses al carrer, que les persones tinguin la il·lusió de comprar un llibre, llegir-lo, l'escriptor l'ha fet, l'editor l'ha editat, el corrector l'ha corregit, és a dir, que hi ha moltes mans. Un llibre és un projecte personal, però també és molt col·lectiu. I que finalment aquell llibre arribi a una persona vol dir que el projecte s'ha fet realitat. Hi ha projectes que es frustren, però hi ha projectes que es fan realitat. I quan finalment el llibre l'adquireix i el llegeix, en efecte, l'esperança s'ha fet realitat, perquè un l'havia escrit amb l'esperança que arribés a un lector, que no sap és a quin. I quan finalment el té a les mans, dius, fixa't, s'ha culminat.
4: Com és el teu contacte amb els lectors?
3: Mira, ara és molt a través d'online. És a dir, jo tinc una pàgina web i allà et fan arribar comentaris, suggeriments, observacions, demanen on el poden trobar, si hi ha traducció, si n'hi ha traducció. És a dir, avui, sobretot, durant l'any, és online. En canvi, avui és presencial. Avui ens toquem, ens abracem, venen lectors en circumstàncies molt diferents. A vegades és un petit confessionari, també. Eh? Almenys en els meus llibres passa que les persones t'expliquen la seva vida. A vegades drames, situacions difícils, ens animem mútuament. Ara el lector vol fer-se fotos. No només és la signatura, vol fer la foto. I això també, doncs, mira... Tot fa que sigui un procés diferent d'anys enrere.
5: I pel que fa a les llistes, sé que és una cosa que de vegades doncs, ens interessa més als mitjans que als propis autors, però sí que és veritat doncs, que el teu llibre és un dels que podria aparèixer o aparèixer a les travesses de no ficció.
2: Què passaria si fossis un dels més venuts avui?
3: Content, naturalment, perquè un lector, un autor vol arribar al màxim. Jo crec que qui no diu això enganya. Un autor vol arribar al màxim de persones i jo escric per al màxim de persones. I per tant, si el lector o la lectora creu que el llibre li pot agradar i té confiança, doncs naturalment molt content. Hi ha molts llibres, hi ha molts gustos, hi ha molts estils, i pots remenar i triar, i afortunadament hi ha una gran pluralitat d'ofertes i de lectors també. O sigui que estaria molt content, certament.
6: El que passa és que el Sant Jordi no ha començat avui. Porteu ja uns quants dies doncs, fent els prets, no?
3: Sí, això és una carrera llarga. A mi m'agraden les curses llargues, la marató, la mitja marató, i això és molt comparable. T'has de dosificar, vens de lluny, vam començar al febrer, he voltat per molts clubs de lectures, pel que en diem fer territori, que no m'agrada aquesta expressió, però el país endins, Vic, Girona, Tarragona, Lleida, Sabadell... I, en efecte, hi ha hagut molt contacte previ. I avui és la culminació, encara que després també seguim, eh? Però avui és, en certa manera, el moment àlgid. Però sí, hi ha hagut un treball preparatori des de que va aparèixer, que va ser el 4 de febrer, quan surt l'Anatomia de l'Esperança, i no hem parat d'un lloc a l'altre. Molt content i, la veritat, molt animat.
6: I què és el millor que t'han dit i el pitjor que ha rebut?
3: Millor que m'han dit és que el llibre li ha resultat un bàlsam en circumstàncies difícils. Persones que han patit malauradament el dol per un ésser estimat, una malaltia, un trencament familiar, i m'han dit que aquest llibre m'ha estat edificant. Jo crec que això és el millor que m'han dit. Jo crec que un llibre ha de ser edificant. no pot fer trampa, no pot donar gat per llebre, però ha de ser edificat. No? El pitjor és en clau d'humor, però no ho han dit respecte a aquest llibre. Anta, a llibres anteriors. Diu, mira, els seus llibres em van molt bé, me'ls poso a la tauleta de nit, i quan no tinc son començo a llegir-me'ls i quedo adormit. Totalment adormit. Dic, mira, com a mínim fan una funció, no? I evita un fàrmac. Això és el pitjor que m'han dit. Que tampoc és tan pitjor, però és el pitjor que m'han dit.
7: Funciona, no?
3: Sí, com sigui, funciona i no li cal un fàrmac, saps tu? No està mal, eh? No està mal.
6: Sant Jordi, és el dia de la rosa i del llibre? O només el dia del llibre?
3: Rosa i llibre. Rosa i llibre. Moltes roses i molts llibres. Sí, sí, jo crec que hem de mantenir aquesta tradició durant segles, si pot ser. Per tant, roses i llibres per tothom.
0: El Calaix, Sant Jordi 2026.
7: Doncs estem amb en Biel Mesquida i jo estic molt feliç perquè ara feia uns quants anyets que no l'entrevistava i tornar-lo a trobar amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Biel, tan merescut, i, bueno, si l'haguéssiu escoltat el dilluns al Parlament, se us hagués caigut la bava. Biel, tota una trajectòria, tota una vida i els reconeixements que costa que te'ls donguin.
8: Bé, jo estic molt content. És a dir, trob que aquests premis, que també t'acaben així sense esperar-los, són un prodigi perquè t'estimulen, te fan veure que hi ha gent que t'estima. Els escriptors, i jo especialment, sempre me sento un poc tot sol, un poc... jo necessito molt lectors, necessito molt que me diguin que allò que faig els agrada, que els ajuda a viure, que els entretén, i aquest premis és això, de cop i volta, pensaré a un jurat que ha cregut que allò que tu fes valia l'alegria, valia la pena, que fes una feina profitosa, i per això jo ho trobo extraordinari, extraordinari.
7: Ets un home amb una sensibilitat extraordinària, que sempre ens fas posar la pell de gallina. N'ets conscient d'això?
8: No, és que jo crec que un mateix no és conscient dels efectes que produeix, t'ho juro. Però, per exemple, l'altre dia, quan vaig recitar en el Parlament, sí que vaig ser conscient, perquè quan recites, ahir vaig recitar amb en Mishima, i eren dos públics diferents. El públic del Parlament era un públic en silenci, seriós, tal. El públic d'ahir d'en Mishima era un públic de la Paloma. Idò, tots dos tenien com una... Jo notava que quan anava dient aquelles paraules, les anaven xuclant i que s'ho passaven bé. I hi va haver un moment que el meu poema... Aquí vaig llegir poemes meus d'aquell llibre Trast, que estic molt content, i hi va haver un moment que el meu poema cantava en contra de l'injustícia de que en Pablo Hasél estigui a la presó. I llavors ho vaig sentir tant que ho vaig repetir dues vegades i vaig veure que la gent se posava a aplaudir. I vaig dir, ho han entès, hem de lluitar contra les injustícies, hem de lluitar per una societat millor. Jo crec que l'escriptor, l'escriptura, la bona escriptura, des de Homer fins a Rodoreda, tots lluitant per una societat millor. I això és el que jo vull.
7: A mi m'agrada que diguis això, perquè s'ha de fer aquesta resistència cultural, s'ha de lluitar, s'ha de donar veu. Sempre diuen, això ja en som conscients, que els que estem al món de la cultura som els primers a morir, en una dictadura.
8: Sí.
7: Però tu sempre has sigut un home tan valent.
8: No. Som, a vegades som valent perquè és necessari, però jo a vegades m'acobertes, que no creguis, eh? Faig... És a dir, és un esforç com a de sa voluntat. Jo crec que el que me salva, tant per escriure com per viure, és voluntat. I que he de tenir voluntat. Ara és això, aquesta injustícia. Doncs vingui, contra aquesta injustícia. Record que en Castellet me va fer una dedicatòria molt guapa que deia, per Biel Mesquida, un home que lluita en totes les trinxeres. Jo sí, sempre quan hi ha una trinxera de lluita per la llibertat, per la fraternitat, per l'amor, m'apunta en aquella trinxera.
7: Que visquen les trinxeres de Biel Mesquida, eh? Escolta, vol que sàpigues que a tots ens transmets aquesta energia, que ens dones ganes de continuar, de lluitar, perquè, clar, hi ha dies que ens aixequem i pensem, tal com està el món, deixaríem, eh?
8: No mos hem d'aturar. Jo ahir també deia aquest poema, diu... Estam en guerra, jo sempre he estat en guerra, i aquesta guerra és una guerra per la llibertat, per la fraternitat, per la justícia.
7: Jo el que sí que haig de dir que avui me'n vaig a casa molt feliç perquè he tingut aquests minuts amb en Biel Mesquida. Em sento molt orgullosa i això t'ho dic de part de tot l'equip. O sigui que moltes gràcies per aquesta estona. Espero que tinguis una jornada meravellosa.
8: Gràcies, moltes gràcies.
7: Sobretot, no aturis aquestes vitamines que tens i que ens regales.
8: No mullaré, no mullaré.
7: Veus, i encara que siguin veus de foc, nosaltres parlem de veus literàries, és la Tània Soler, que l'hem tingut, s'ha estrenat amb nosaltres aquest any, i avui l'hem enganxada per Sant Jordi. Escolta'm, primeres experiències, primeres vegades, sabem que no és la primera, però ara feia dies. Com ho estàs vivint, tot això?
9: Exactament, doncs amb molta il·lusió. És que és la nostra diada, és un dia molt important per tots. Bé, per mi jo crec que el més important de l'any, i el més bonic, i és anar amb un somriure a la cara tot el dia i compartir, sobretot, compartir aquesta il·lusió i bé, i el que hem fet, no?, i el que hem escrit amb altres autors, amb gent que també li apassiona, doncs, la literatura, amb lectors.
7: Bueno, i... és que, clar, quan pots compartir amb altres autors, sembla que tot és més lleuger, no, Tània?
9: Clar, és que compartir el que t'apassiona, no?, allò que t'insufla, doncs, vida d'alguna manera... amb altres persones que senten el mateix que tu, doncs és el que dona sentit a moltes coses. I tant autors com lectors, bé, gent que li apassiona la literatura. I és un dia, doncs, especial, perquè és un dia que es posa la cultura al centre, no? I és aquesta catalanitat lliga dels llibres, no?, que tant reivindiquem i hem de seguir reivindicant.
7: La cultura, que hem de lluitar tant per la cultura. I tu ho saps molt bé, perquè també ho toques, això.
9: Doncs sí. Hem de lluitar per la cultura... I hem de fer costat, per exemple, a les llibreries, perquè són part del teixit cultural, no?, imprescindible de les nostres ciutats, dels nostres pobles. I jo, precisament, doncs, a les llibreries de la meva ciutat, doncs, per mi són... És que si no estiguessin, vull dir, per mi seria una altra ciutat.
7: I és el que vull dir, arribes i veus el llibre, deu fer molta il·lusió.
9: És que per mi va ser el moment més brutal de tots, veure'l a la llibreria, perquè... Clar, et diuen, bueno, quan t'arriba a casa, què sents, no?, quan fas el descapçaixement i tot. Sí, però per mi és quan el vaig veure allà a la llibreria. És a dir, veure'm allà, al lloc on jo sempre he anat a buscar llibres i a deixar-me recomanar, i veure'm allà per mi ha estat el que més il·lusió m'ha fet.
7: I tots aquests dies, els feedbacks, els comentaris, com ho estàs vivint? Què t'arriba? Què et diuen?
9: Doncs bé, jo sóc de setembre, és a dir, vaig treure el llibre a setembre, aleshores, sí, durant aquest temps he anat rebent retorn, no?, dels lectors, i és molt gratificant, realment, és que, clar, i més quan és una primera vegada, a mi em sembla increïble que una persona que conec o que no conec llegeixi el que he escrit, en tingui una opinió, em faci una crítica, no?, bona o dolenta, la qüestió és que tingui la seva pròpia mirada, i que amb aquesta mirada el llibre creixi. I és que són mirades molt diferents. I això és el més especial. I m'arriba, clar, avui en dia també per xarxes, no?, tot s'amplifica. Xarxes, el Goodreads, que jo, bueno, quedaré aquí de mala lectora, no sabia ni que existia o no el tenia. I sí, i pel llibre, doncs sí que, mira, me'l vaig obrir. I allà cada dia mirant, a veure si... Potser després els altres llibres ja no passa, però sí que les i ara ja no passa... Bé, no, és diferent, no? Però
7: clar, és que jo penso, ara parlem de llibres perquè estem a Sant Jordi, perquè aquí parlem de molts llibres, però els creadors en general, clar, teniu també les vostres pors quan traieu un dels vostres fills al carrer.
9: Sí, ja ho has dit. Por, inseguretat, perquè et sents com molt exposada, no? I hi ha opinions de tota mena, i potser, a vegades és com s'intenta amagar, no?, la crítica potser no tan bona i que no passa res. I també és un aprenentatge que m'ha donat tot això. Vull dir que és que no passa res. Mira, és que no som tan importants, al final. No, però la veritat és que ha agradat i, o sigui, les, en general, han sigut molt bones i no sé...
7: Diferent, també, perquè a vegades llegim molt, hi ha molt de tots els gèneres, però són llibres que caren situacions reals i actuals i que jo penso que poden tenir un públic que s'hi senti molt identificat des de tots els àmbits, no només per la protagonista, sinó l'entorn de la seva protagonista.
9: Sí, clar, al final la protagonista, no?, doncs té un trastorn mental, ja des de l'inici es veu i pots sentir identificat, o bé, o pots conèixer algú que ho hagi patit, o per la mateixa societat en què vivim, veiem que això, doncs, està... molt extès, tot i el tabú, no? Parlem dels trastorns alimentaris, però més enllà d'això, al final és un llibre de misteri, no? que veiem que hi ha un punt que pren una certa velocitat, no? Que hi ha coses doncs, que la protagonista no sap, i veiem que al final aquest trastorn alimentari és la punta de l'iceberg, no? I que amaga una cosa més, més gruixuda. I clar, parlo doncs, d'amistats, de relacions familiars i de com estirar els fils, no? de tots aquests elements.
7: Bé, podeu recuperar l'entrevista que li vam fer prèviament des dels enllaços del programa, del Calaix, però no volíem passar el dia de Sant Jordi sense viure una mica l'experiència, també, no? La part que viuen ells com a autors. Per tant, Tània Soler, moltes gràcies per compartir el dia avui.
9: Ai, moltes gràcies. Jo no voldré que s'acabi. Quan s'acabi això, no sé, sí, no serà una sensació de...
7: No, quan s'acabi és d'escriure pel Sant Jordi.
9: Ja ho faig. Bueno, no arribo, ja t'ho dic. Però sí, vull seguir escrivint, però quan s'acabi el dia, no sé.
7: Ja ho veurem.
9: Queda
7: gaudint.
9: Sí, sí, sí.
7: Gràcies, Tània, i bueno, que vagi molt
9: bé. Sí, moltes gràcies a tu, de veritat.
0: El Calaix, Sant Jordi 2026.
7: Bé, doncs estem amb la Cinta Nassa perquè, sí, sí, em direu que sempre la comparteixo, però és que té novetat perquè escriu molt. Jo no sé d'on te treus les hores, Cinta.
10: Doncs mira, trec les hores del fet que potser no vaig al gimnàs tant com hi hauria d'anar. I després també perquè quan no estic asseguda escrivint, el meu cap va pensant. Llavors, quan sé que escriure, ho tinc ja, tinc una part, el primer esborrany el tinc fet al cap. I per això suposo que escric.
7: Així. Bueno, tenim novetat. Parla'ns de la novetat.
10: La novetat es diu Violant. És una col·lecció que es diu...
7: Que això, per això t'anava a dir, sí. Ara comença
10: amb el primer volum. La col·lecció es diu Violant, periodista d'investigació. El primer volum d'aquesta col·lecció és La llengua dels encanteris, el segon l'estic escrivint, i explica la història d'una nena que neix a Nova York. Ella sap que té una família a Catalunya, però no sap per què no la coneix. Llavors passa una cosa, que no despetllarem.
7: No es pot.
10: I fa que la Violant vingui a Catalunya. I aquí ho deixem.
7: Aquí acollim a la Violant aquí... i després veurem què passa.
10: Exactament.
7: Està molt bé, a més, començar una col·lecció.
10: Per a mi és una notícia fantàstica, em fa molta il·lusió. La veritat és que aquest llibre l'estava escrivint per a Jo Llibre, Santillana, i l'estava escrivint l'estiu passat, i en una calorada d'aquelles que va fer l'estiu passat, se'm va ocórrer que potser la Violant potser tenia prou força per encapçalar una col·lecció. I vaig enviar un correu a l'editora pensant... Mira, se m'ha ocorregut això, no sé...
7: Sí.
10: I em va dir sí. I sense ser-ne gaire conscient, m'estava trobant que se m'estava generant un segon volum i en tinc algun altre més al cap.
7: Bueno, a més, periodista d'investigació.
10: I tant. Amb una vocació molt clara. És una noia, sobretot, bueno, jo... crec que és molt espavilada, que té les coses molt clares i espero que investigui molt i que descobreixi molts misteris. Tots, a més, tindran... Ella va descobrint... Es va trobant amb misteris que va descobrint intentant aplicar les tècniques del periodisme d'investigació més capdavanteres. I tots els misteris que troba tenen un rerefons relacionat amb el medi ambient, amb la memòria històrica, amb la justícia social i, per tant, intento que també deixi traspuar valors.
7: Bé, això no en dubtem perquè sempre que t'hem llegit, o sigui, és una lectura amena, però sempre incideixes en aquests valors i sobretot en l'estima que tens en la llengua.
10: Sí, és que és essencial. De fet, La llengua dels encanteris, es diu La llengua dels encanteris per alguna raó, i la llengua, és, com deia la Mercè Rodoreda, són els fonaments d'un país i el nostre sense llengua doncs faria aigües i malauradament hi ha gent molt interessada que el nostre país faci aigües i no s'ha de permetre.
7: Tenim la Violant, no farà aigües.
10: No farà aigües. Tenim la Violant, avui a Sant Jordi, i per tant ens salvarem. Com una vegada més al llarg de la història ens tornarem a salvar.
7: Ens tornem a salvar amb la Violant, però també amb la Cinta Nassa, que és qui agafa aquesta ploma per transformar les paraules en una història preciosa. Gràcies.
10: Gràcies a vosaltres, de veritat. Bona diada a tothom.
0: El Calaix, Sant Jordi 2026. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Vicenç Lozano és periodista, historiador i conferenciant. Ha estat redactor de la secció d'Internacional de TV3 des dels anys 1984 al 2019. Ha col·laborat amb la RAI italiana i ha cobert esdeveniments com la Guerra dels Balcans o el macrojudici de la màfia siciliana. És autor de nombrosos articles i reportatges sobre la Santa Seu i dels èxits editorials Intrigues i poder al Vaticà i Vatican Gate, i de la novel·la Potser no hi va haver mai primavera.

0: operació secreta del conclave i els paranys del pontificat. El periodista Vicenç Lozano ens submergeix en tot allò que mai no s'havia explicat de l'últim conclave, les tensions i les aliances que van fer possible l'elecció d'un nou pontífex decidit a continuar el llegat reformista del papa Francesc. Aquest llibre dona veu a personatges de totes les posicions i ofereix una radiografia sense concessions del poder eclesiàstic actual. El calaix, amb Mònica Socies.
1: Intrigues i poder al Vaticà, i ja ens va posar les orelles en alça per veure què és el que passava en aquesta, en aquest petit país. Van arribar més llibres després i un canvi molt gran. I ara tinc a les mans Lleó XIV, Ombres sota la cúpula, l'operació secreta del conclave i els paranys del pontificat. Sabeu que parlo d'en Vicenç Lozano, aquest nou llibre publicat per Pòrtic, que fins i tot a mi... Jo preparant-me l'entrevista, Vicenç, i notat una gran diferència després d'haver-te llegit tots els llibres.
2: Una gran diferència.
1: Una gran diferència, perquè he après moltes coses, i ara vaig més al moll de l'os.
2: El toques.
1: No sé si el toco, no? Aquí, el que ha de tocar el moll de l'os és en Vicenç Lozano, aquest gran vaticanista, tan nostre, tant de la terra, i que, escolta, ha sigut un no parar, eh? Si vas començar un llibre i és un darrere l'altre, i és que això no s'atura, eh? Tu ja ho dius.
2: No, m'agrada escriure, i si descobreixo coses i que puc explicar, doncs encara més, no? És així.
1: Bé, és que el Vaticà mora un, arriba l'altre, i al final és un seguici continu, no? De conxorxes, de secrets, de polèmica. En realitat és una lluita. Jo diria que...
2: Sí,
1: que
2: és una lluita.
1: És un punt clau.
2: És un punt clau i és un microcosmos el que passa en definitiva a la societat. És una guerra cultural en aquests moments, vull dir, entre dues corrents que divideixen el món, doncs una corrent més progressista, que estima la llibertat, que vol continuar amb les democràcies, i un altre corrent doncs que intenta sabotejar-les, intenta, sobretot des de l'arribada de Donald Trump, aquest segon mandat a la Casa Blanca, que, vull dir, ha significat d'alguna manera doncs un abans i un després, no?
1: A mi em fascina una mica perquè, clar, després d'haver estat llegint, no?, i continuant aquesta història del Vaticà, que no s'aturarà mai, perquè evidentment, bueno, representa que no morirà mai, no?, que sempre hi haurà un papa, però, clar, és fins a quin punt el Vaticà és important i marca una diferència, no?, en funció d'un tipus de papa o d'un altre, no?, d'una ideologia o d'un altre, en les relacions mundials.
2: És evident que el Vaticà té una influència geopolítica que va molt més enllà dels 1.500 milions de catòlics que hi ha arreu del món. Tot i ser l'estat més petit del món, té aquesta influència política, sempre l'ha tinguda, però en els últims temps, degut sobretot doncs a les xarxes socials, degut a la comunicació de masses, doncs això es veu d'una manera més clara. Evidentment, el Vaticà és una veu pròpia, una veu que normalment és diferent. Evidentment, hi ha hagut pontificats conservadors, com el de Benet XVI o Joan Pau II, que s'han alineat amb les tesis, diguéssim, més de la dreta o fins i tot de l'ultradreta, intentant, doncs, arraconar, diguéssim, les ideologies més d'esquerres, més progressistes, etc. Però també hi ha hagut pontificats com Joan XXIII a la seva època, que va ser un home del seu temps, també, amb el Concili Vaticà II, i sobretot el pontificat del papa Francesc, que ha estat, diguéssim, un exemple de com gestionar des del Vaticà, amb errors, però també molts encerts, doncs la geopolítica internacional, i com el Vaticà vol intervenir, diguéssim, cuidant en principi els principis de l'Evangeli, que en definitiva, vull dir, són principis de justícia social, de llibertat, etc.
1: Ara parles del papa Francesc, jo penso que hi va haver un gran canvi, no?, entre Ratzinger i el papa Francesc. Va ser, com com ho diríem, no? Com aquell, ja seré molt específica, com aquell gra al cul per la ultradreta i pel sector conservador del Vaticà, que potser no s'esperaven un papa que arribés tan lluny com ho va fer en Francesc.
2: Per això li vam fer la vida impossible.
1: Absolutament.
2: Absolutament, la vida impossible durant els 12 anys de pontificat va ser així. Jo ho relatava ja a l'últim llibre del Vaticà, ja és, aquest és el tercer. Tenim la trilogia ja en marxa.
1: I
2: jo relatava, vull dir, com va ser una guerra bruta, absolutament molt bèstia, perquè, evidentment, el papa Francesc era una pedra a la sabata en aquest projecte de fer un món més neofeixista i amb llibertats limitades.
1: El papa Francesc està també present en aquest llibre de Lleó XIV, però... No explicarem com funciona. S'ha de llegir el llibre perquè veieu com va funcionar tot el conclave, com va arribar Lleó XIV al poder a ser papa, digueu-li com vulgueu, perquè ser papa també és tenir el poder, que és el que anhelen molts. Però per què el nom de Lleó i per què era un papa no esperat?
2: Era un papa no esperat perquè sonaven molt, i les travesses sonaven, doncs, sobretot de Pietro Parolin. Pietro Parolin semblava ja clar que seria el nou papa, era el secretari d'Estat del Vaticà, la segona autoritat. Era un personatge que en principi es presentava com a reformista i com a continuista de les línies i de la filosofia de reformes del papa Francesc. Va resultar ser absolutament al revés, va ser el candidat dels més conservadors, ens van enganyar pràcticament a tothom. Evidentment, apareix un personatge que és un tapat. I com apareix? Doncs ni un sector ni l'altre de l'Església tenien els 89 vots necessaris al conclave per poder, doncs, posar un candidat. Evidentment, el sector més conservador tenia ja preparat tot el complot per intentar manipular el conclave, vull dir, ja des de feia 8 anys, com explico a Vatican Gate, tot tipus de dossiers, de fake news, etc, per anar eliminant candidats que fossin de la línia reformista. Per què? Perquè no volia la continuïtat d'un papa, doncs, que estigués en la línia del papa argentí. Òbviament, això va caure per sorpresa la mort, d'alguna manera, del papa Francesc quan ja estava recuperant-se, estava convalescent i tal, i a partir d'aquell moment, doncs, quan va començar a ingressar, doncs, va començar a tenir problemes de salut, ingressar al Policlínic Gemelli de Roma, doncs es va activar un petit nucli de gent on hi havia cardenals, hi havia assessors de cardenals més o menys reformistes, hi havia alguns periodistes, hi havia gent, doncs, que volien preservar el llegat que havia deixat, doncs, d'alguna manera, el papa Francesc. Aquesta gent es va mobilitzar i, bueno, com ho van fer? Doncs intentant convèncer a cardenals de l'ala més moderada dins dels tradicionalistes i conservadors del Vaticà, la gent que no havia insultat el papa Francesc, que no l'havien titllat de comunista, que no l'havien dit que era l'anticrist, que era, doncs, un heretge, etcètera, etcètera. I aquesta gent els van anar convencent, i aquí està la trama, diguéssim, de la primera part del llibre, vull dir, una trama d'intriga, de misteri i tal, amb els assessors de cardenals progressistes que intenten anar convencent a poc a poc, és a dir, és una pel·lícula Conclave, com la pel·lícula Conclave, però amb tots els elements exteriors que Conclave no reflecteix, no? Els elements exteriors al Vaticà, no només dins la Capella Sixtina. I aleshores això es va fent en base, doncs, a promeses que es fan a cardenals, promeses de que serà un papa de consens, que serà un papa que és, en principi, és tradicionalista, ho és, pues, és un papa, doncs, que té formes tradicionals, però en el fons, que és el que realment importa, és un personatge que seguirà el llegat del papa Francesc i continuarà amb les reformes necessàries a l'Església.
1: Abans d'entrar en el nom de Lleó XIII, que va ser el papa predecessor, i per què la tria del nom, ara sí que m'has dit una cosa que m'interessa, i és que és un papa que per alguns ha estat titllat de ser una persona de doble cara, perquè per una banda sembla que no vulgui, o sigui, que vulgui reconciliar-se amb aquesta part més conservadora, diguéssim, per exemple, en fets com la de la missa tridentina.
2: Sí, la missa en llatí. Sí,
1: exacte. Sí. Aleshores, sembla que estigui de dir, bueno, anem a posar una miqueta de pau amb aquesta part més conservadora, però en el fons segueixo el papa francès.
2: Per sí, tant, però fixa-t'hi.
1: És aquesta dualitat?
2: Sí, és una dualitat, però que ho veieix, a la seva personalitat. És una persona que admira, diguéssim, les tradicions històriques de l'Església. Li agrada molt, vull dir, els rituals de la missa, doncs, tradicional de l'Església, li agrada el cant gregorià, etc. Havíem fet bandera tot el sector de l'ultradreta, juntament amb els cardenals més tradicionalistes de l'Església. Havíem fet bandera per intentar desacreditar el papa francès, que va fer fins i tot un decret imposant que s'havia de demanar permís, doncs, per fer aquestes misses en llatí, aquestes misses preconciliars. Evidentment, després feien el que volien i realment ho continuaven fent. Aquest papa no ha anul·lat el decret del papa anterior. Ell no fa missa en llatí, però permet que de tant en tant, doncs, hi hagi, doncs, és un guinyo també estratègic. Hi ha una certa estratègia, també. Ell és conscient de que va sortir com un papa amb un cert consens, entre cometes, entre el sector més progressista de l'Església i el sector moderat dels tradicionalistes. No en va, dels 133 cardenals, doncs, va aconseguir més d'un centenar de vots. És un papa, doncs, que ha tingut més consens. Una altra cosa és que molts dels que ja el van votar se'n comencen a desdiure quan veuen, evidentment, aquest trasfons que té, òbviament, de reformista i de canviar l'Església, adaptant-la als principis de l'Evangeli, fent una església, doncs, del segle XXI, en definitiva.
1: Tornem enrere, tornem allò, al nom.
2: El nom.
1: Els noms són importants perquè ja marquen una mica
2: els noms marquen molt, home, els papes marquen molt, perquè normalment cada papa és admirador d'algun tipus de pontificat que hi ha hagut al llarg de la història. Lleó XIV va adoptar el nom de Lleó en relació a Lleó XIII. Lleó XIII va ser l'inspirador de la gran encíclica, doncs, Rerum Novarum, que va ser la primera encíclica on es va establir una mica el que era la justícia social. La doctrina social que s'anomena de l'Església. És a dir, el reconeixement de que existeix un món laboral molt important al món, i que aquest món laboral no té justícia. Sous baixos, esclavitud en aquells moments, etc etc. Va ser un papa absolutament revolucionari en aquest aspecte. Lleó XIV adopta aquest nom perquè reconeix en el món d'avui molts problemes de justícia social, molts problemes de manca de llibertats, molts problemes de manca de dignitat humana en tots els sentits. I, sobretot, la gran amenaça, el gran progrés que significa, però també la gran amenaça que significa, doncs, la intel·ligència artificial. Un món que està concentrat, doncs, en les xarxes socials, fonamentalment, tota la informació, però també amb aquesta innovació que ja està canviant la nostra societat, les relacions laborals, etc etc. No és una cosa del futur, sinó d'un present inquietant, jo diria, és molt útil, però al mateix temps inquietant de com s'utilitza i com l'utilitzen les grans tecnològiques. Aleshores, Lleó XIV vol imposar, diguéssim, un criteri d'ètica i moralitat al funcionament de la intel·ligència artificial, en definitiva.
1: Ètica i moralitat també surten als discursos del papa.
2: Sí.
1: Si parlem d'Ucraïna, si parlem de Gaza, si parlem d'Israel, que també han estat molt, molt controlats, mesurats, discutits, precisament sí. Per fins a quin punt, no?, ell pot dir, no ha de dir, com ho ha de dir. És molt curiós, no?, quan s'utilitzen les paraules.
2: És molt prudent en aquest aspecte, evidentment, perquè ell és conscient d'una cosa. Ell és conscient que els 12 anys del pontificat del Papa Francesc, que una personalitat absolutament diferent, vull dir, molt mediàtica, molt, molt oberta, molt dic el que penso, van provocar, vull dir, autèntiques divisions, no només dins l'Església, sinó a nivell internacional. Ell és conscient de que parlar dels conflictes és una cosa. Parlar directament dels responsables d'aquests conflictes n'és una altra. O sigui, amb ell no el veuràs mai referir-se a Benjamin Netanyahu, autor del genocidi contra el poble palestí, que el nou papa ha denunciat. Ell no parla mai de Donald Trump amb el tema de polítiques migratòries, amb el tema de l'assalt a la sobirania de Venezuela, amb el tema de la guerra actual que estem vivint a l'Iran, que causa nombroses incerteses sobre el futur de la humanitat. No parla directament d'aquesta gent. Per què? Perquè ell és conscient de que la millor estratègia per instal·lar i per crear ponts de diàleg és parlar dels conflictes. Si parles de les persones, t'enfrontes directament, i acaba sent una taverna, per dir-ho d'alguna manera. T'enfrontes directament, vull dir, es provoquen tensions, es provoca una guerra verbal, si més no, que genera, que provoca que no es puguin buscar treves, no es puguin buscar desarmaments, no es pugui buscar el que ell vol pel món, que és una pau desarmada, ell ho ha dit, i desarmant alhora.
1: És un papa pont, un papa conciliador?
2: És un papa conciliador, intenta conciliar. Ell escolta, fonamentalment és un personatge que té la virtut, una virtut que cada vegada s'oblida més al nostre món, que és la d'escoltar, escoltar. Dialogar. El diàleg cada vegada s'està perdent més, no només a nivell personal, individual, la societat, sinó a nivell també del que era la diplomàcia clàssica internacional. Òbviament, això suposa, vull dir, un canvi en la manera d'actuar d'un papa. És un papa que no fa com el papa Francesc, que obria la boca i feia 12 titulars pels mitjans de comunicació pràcticament dia sí, dia també. És un papa que, evidentment, raona. I la raó, raonar sobre els temes, no fa titulars. Els titulars dels mitjans de comunicació, desgraciadament, no raonen, busquen l'escàndol, busquen la frase que pugui impactar, busquen, doncs, busquen likes.
1: Busquen likes, i ell el que vol, precisament.
2: Això no vol dir que no digui el mateix, perquè no. Pràcticament el mateix que el papa Francesc, Ell ha denunciat tots aquests casos que he explicat, els ha denunciat d'una manera clara i rotunda, i ho seguirà fent. Però no és, diguéssim, un papa que cregui, doncs, amb la frase fàcil, diguéssim.
1: No, ens fa reflexionar, i per tant és interessant escoltar tot allò que diu, perquè diu poc, però diu molt.
2: Sí, parlarà poc, però farà molt, també.
1: Sí.
2: Farà molt.
1: Bé, això ho anirem veient, esperem que li quedin molts anys de papat. Un dels punts forts... Són tantes coses que trobareu al llibre, però clar, no les podem explicar totes. Jo
2: no,
1: ara ja m'ha mai... No. Però escolta'm una cosa, en el teu segon llibre, Vatican Gate, ja parlaves de com et va costar contactar amb segons quines fonts.
2: Buf.
1: El que sí, buf, però escolta'm, tremendo, tremendo,
2: Sí.
1: Aquest últim llibre, perquè tens unes fonts molt potents.
2: Sí, van costar sang, suor i llàgrimes.
1: Sí, ja t'ho dic,
2: sang, suor i llàgrimes. Perquè
1: hi
2: havia moments que jo tirava l'esponja, perquè deies, bueno, a veure, a mi no només per aquest tercer llibre m'ha boicotejat el sector més conservador, sinó també el sector reformista. Per què? Jo m'ho he preguntat diverses vegades. M'ho han dit alguns, no? És que estem en un pontificat que parla poc i nosaltres hi xerrem massa malament. Segona, no volen que sigui dit que hi va haver una operació ultrasecreta per portar aquest personatge a ser el cap de l'Església Catòlica. No volen que sigui dit, cal dir molt clarament també que el papa no estava assabentat en absolut d'aquesta operació secreta, que ho va saber molt després

0: per aportar més informació, i evidentment el doctor que surt doncs, al llibre com l'assessor progressista i Monsenyor C com l'assessor d'un cardenal o de diversos cardenals, millor dit, conservadors, mostren la seva personalitat, mostren les seves idees, mostren la seva manera de veure les coses, d'enfrontar-se als problemes quotidians que hi ha avui en dia, no només a problemes de teologia i de religió, dels quals jo en parlo poc, sinó de les intrigues realment de poder que existeixen doncs, al Vaticà d'avui i que lamentablement la gent desconeix i que la meva feina doncs, ha estat aixecar catifes i fer que surtin malgrat tots els problemes i amenaces que he tingut.
1: S'ha de dir, cal dir que en el llibre hi ha dos moments molt impactants per mi, fantàstics, meravellosos, de trobada d'aquestes dues fonts que donen molt, que donen peu a reflexionar. Nosaltres estem ja accelerant perquè s'acaba el temps, però abans d'acabar sí que m'agradaria, encara que sigui breument, a mi també m'ha fet reflexionar el sentit de ostres, realment hi ha persones que creuen en el Vaticà, creuen en l'Església, que lluiten, vull dir, que quan veus tant de poder i tanta lluita pel poder i veus aquesta ultradreta posada i tots aquests moviments, hi ha hagut moments en llegir el llibre que he pensat, realment què és el que volen o què és el que busquen? Realment creuen en Déu, en Nostre Senyor, en Jesucrist, en l'Església?
0: Sí, fonamentalment sí. El que passa és que la lluita pel poder banal, pel poder més que banal, la lluita pel poder que té la societat civil no religiosa, vull dir, es reflecteix, òbviament, al Vaticà. Però també hi ha una lluita d'idees, i a la lluita d'idees jo m'he percatat que vull dir, tothom té una certa part de raó. I aquest és un element, i és un element clau per pensar en la necessitat d'aquest diàleg del qual he parlat abans i el que creu doncs, el nou papa. És a dir, buscar un punt intermig on les coses fonamentals, la llibertat, la justícia social, etc., sigui preservada, a nivell religiós, Crist situat al centre de lo que és l'Església, però també, òbviament, una mirada envers la gent més desvalguda del món, els pobres, els refugiats, els immigrants, etc. Vull dir, això és el que està fent actualment el papa Lleó XIV, i amb això poden coincidir una part important del sector més progressista i una part també important, que sembli que no és així, del sector moderadament tradicionalista.
1: I per últim, i trobareu de tot, vull dir, jo vaig ficant pinzellades i trobareu la immigració, el fet que sigui un papa nord-americà, i trobareu també el tema de la pederàstia, o sigui, hi ha molta teca.
0: Però el llibre té dues parts, la primera part que és el conclave i els secrets del conclave, i la segona part que són els paranys, diguéssim, amb els quals es trobarà i s'està trobant doncs, el papa Lleó XIV en aquest món convuls. I aquí és on hi ha la clau. Què vol fer? Una església més sinodal, més oberta, més participativa, un govern col·legiat, que és el gran projecte ocult que jo desvetllo també al llibre, on el papa doncs, s'envolti doncs, de gent que també col·labori en el govern de l'Església, tot i que seguirà mantenint, òbviament, l'última paraula. Però hi ha moltes coses aquesta. La lluita, evidentment, contra la pederàstia. L'accés de la dona, tenir més igualtat a l'Església fins a poder arribar en un futur al sacerdoci. El tema... hi ha 50.000 temes. El tema de l'LGTBIQ, el tema del... també de que els sacerdots es poguessin casar, com ja passa amb altres confessions cristianes. Hi ha molts elements, vull dir, que són importants per poder descobrir a poc a poc, com a base d'intrigues, a base de misteris, a base de maniobres, doncs es va portant cap a un cantó o cap a un altre tota aquesta política.
1: Però això ja ho llegiran. El que jo sé que volia preguntar-te, Vicenç,
0: sí,
1: és si aixequés ara el cap Nostre Senyor, no sé què diria el baixar de la creu, o si preferiria quedar-se a la creu. perquè, oida,
0: és una pregunta, vull dir, una mica... no sé, jo no em fico massa amb els temes, evidentment, doctrinals i religiosos, però crec que estaria molt d'acord amb determinada gent i molt en desacord amb altres, òbviament. Vull dir, el Vaticà,

0: com a totes les institucions del món, hi ha gent molt positiva, hi ha gent molt negativa, hi ha bona gent i mala gent.
1: Ja veieu que el Vicenç també és conciliador i és un periodista fort en aquests moments.
0: Jo intento investigar i anar investigant, traient a la llum coses que realment jo crec que són importants. Hi ha molta gent que m'ha arribat a dir, hi ha gent, poca gent, però gent que m'ha arribat a dir: és que tu vols destruir l'Església, només explicar les coses dolentes. No és cert, jo explico coses bones, coses dolentes, però evidentment trec a la llum temes que, dels quals no se'n parla, que no són coneguts. I si es vol reformar una institució, cal conèixer la realitat d'aquesta institució, el bo i el dolent que té, per poder-ho reformar. Aquesta és una evidència.
1: Quantes coses ens hem deixat, però que descobrireu i assaborireu. De veritat és que és un llibre interessant de llegir. Lleó 14, Ombres sota la cúpula, L'operació secreta del cònclave i els paranys del pontificat, publicat per Pòrtic. Autor Vicenç Lozano, que ens ha acompanyat avui, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, Mònica.
2: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. És hora de tancar El Calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.
3: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
4: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
3: Més clar, més ràpid, més Badalona.
4: bdn.com.cat.
3: Badalona passa aquí.
5: És la una.
6: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
5: Notícies Badalona.
7: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. L'AMB estudia mantenir al fons del mar la plataforma antiga del Pont del Petroli. Tot i que el projecte de remodelació contempla retirar les antigues restes que es van enfonsar amb el temporal Glòria, els darrers estudis mediambientals de l'àrea metropolitana han detectat fauna marítima al voltant. En els 6 anys que han passat des del temporal, les restes de fusta i metall de l'antiga plataforma del Pont del Petroli han quedat submergides al fons marí. Això ha propiciat l'aparició de fauna i flora al voltant de la seva superfície. Des de l'AMB estan fent un seguiment mediambiental del fons marítim de la infraestructura i els primers estudis ho confirmen. Segons ha explicat l'enginyer i supervisor de la rehabilitació del pont David Aguilar, l'AMB està valorant si retirar-la o no.
8: El projecte contemplava la seva retirada. Sí que és cert que estem duent a terme un seguiment ambiental. Hem fet unes primeres immersions i s'ha fet uns primers estudis per veure la zona i hem detectat que efectivament aquestes restes ja tenen vida. Llavors estem valorant què fer-ne.
7: I les platges metropolitanes han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Així ho recull un estudi elaborat amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'emporten les platges del tram nord, entre les quals destaca Montgat, que és el municipi amb una situació més extrema. L'AMB s'ha ofert a invertir 20 milions d'euros per frenar-ho, sempre i quan la Generalitat i l'Estat espanyol també hi posin finançament. El vicepresident executiu de la institució, Antonio Balmont, ha explicat quina és la intenció d'aquest pressupost.
9: Estem disposats a posar aquests diners en un pla d'actuació que ens permeti, evidentment, actuar, no erradicar ni solucionar, com abans parlava també un periodista, però sí a evitar i demostrar que es pot treballar des d'una altra perspectiva aquesta dualitat que comentaven. Un ús multitudinari, però també una protecció de la nostra natura. I aquest és el nostre compromís.
7: I en esports, el Joventut s'ha classificat matemàticament pels play-offs quan encara resten 3 partits per disputar-se. A més, el triomf a la pista del Tenerife per 98-100 a la pròrroga serveix perquè, com a mínim, la penya acabi en la 6a plaça. Ara queda per saber quin serà el rival als quarts de final. La penya té ara 3 partits més abans d'acabar la Lliga regular. Diumenge a Badalona contra el Burgos, dimarts contra l'Unicaja, el partit que es va suspendre al descans pels problemes amb el videomarcador, i la setmana vinent, dijous o divendres, a Fontejau contra el Bàsquet Girona. Tenim ara 23 graus de temperatura a la ciutat.
5: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
10: Ningú t'informa com nosaltres.

Bon dia i bon dijous, 21 de maig de 2026. Avui a l'enjoc tornarem a parlar de la final de la Champions femenina, que arriba en només dos dies, d'aquest dissabte a Oslo, a les 6 de la tarda. Barça i Olympique de Lió es veuen les cares en una nova final de Champions. Pere Romeu contra Jonathan Giraldez, l'ex-lorana que ara entrena el conjunt francès, campió de 8 Copes d'Europa, no la guanya, per cert, des del 2022, quan la va guanyar a Turí, recordem també contra el Barça. L'últim precedent va ser a Bilbao, amb victòria blaugrana ara fa dos anys. Avui, com dèiem, escoltarem més protagonistes. També parlarem de l'última jornada de Lliga, que també juga aquest dissabte, en aquest cas a les 9, amb el Barça ja campió. Ahir va celebrar aquesta temporada amb el sopar de fi de curs a un restaurant de Castelldefels. L'Espanyol encara té opcions de jugar competició europea i el Girona juga la vida, en aquest cas a Montilivi contra l'Elx, partit declarat d'alt risc, amb sold out ja al camp del Girona, en aquest cas en què necessita la victòria obligatòriament per mantenir-se a la primera divisió. Molt futbol, com dèiem. També mirem d'explicar la situació del Lleida, un altre cop enrevessada institucionalment, en bàsquet amb una victòria important de la penya, waterpolo, futbol sala i molt més. Tot això avui a l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, sold out per a l'Oleva, l'Estadion d'Oslo, per a la final de la Champions femenina aquest dissabte.
1: El Barça s'enfronta de nou a l'Olímpic de Lió, gran dominador europeu, campió de 8 Champions, però que no la guanyen des de 2022. De fet, l'últim precedent, fa 2 anys a Bilbao, va caure cap al bàndol blaugrana. És la 6ª final de Champions consecutiva per al Barça, que buscarà el seu 4th títol europeu per treure's l'espineta de l'any passat a Lisboa, quan van perdre contra l'Arsenal, que havia eliminat el conjunt francès a semis. Malgrat la dificultat del desplaçament, s'esperen milers de culers a la capital noruega.
0: En categoria masculina, ahir el primer equip del Barça va fer el sopar de fi de curs en un restaurant de Castelldefels.
1: Hi va assistir tota la plantilla i el cos tècnic, acompanyats la majoria de les seves parelles, a més del president Rafa Juste i el president electe Joan Laporta. L'únic que no hi va poder assistir va ser Fermín, que aquesta setmana ha passat per quiròfan per operar-se de la fractura al dit del peu dret i es perdrà el Mundial. El Barça tanca la temporada dissabte a Mestalla en l'última jornada de Lliga.
0: No s'hi juga res al Barça, que ja és campió, sí que s'hi juguen alguna cosa l'Espanyol i sobretot el Girona.
1: El conjunt perico ja ha aconseguit l'objectiu principal, la permanència, però encara té alguna opció remota de classificar-se per competició europea. Els blanquiblaus tanquen la Lliga rebent la Reial Societat. Qui s'ho juga tot és el Girona, que està obligat a guanyar l'Elx a Montilivi per mantenir-se a primera. El partit ha estat declarat del risc per part de la Comissió Antiviolència i, per tant, el club no permetrà l'accés a la zona local del camp de gent amb vestimenta, símbols i elements d'animació del conjunt visitant. El Girona també ha informat que s'han detectat casos de revenda fraudulenta d'entrades i ja ha activat els protocols per impedir-ho.
0: I un últim punt de futbol, ahir van conèixer el primer campió d'una competició europea aquesta temporada.
1: L'Aston Villa d'Unai Emery es va proclamar ahir a Estambul campió de l'Europa League. League superant clarament el Friburg a la final per 3-0 a la 5ª Europa League que guanya el tècnic basc després de les 3 sumades amb el Sevilla i que es va endur al capdavant del Villarreal.
0: En bàsquet, la penya guanya a Tenerife i ja és matemàticament equip de playoff a la CB.
1: Un tap de Ricky Rubio als instants finals de la pròrroga va permetre el triomf del conjunt verd i negre, 98-100, que els assegura com a mínim la 6ª plaça a la Lliga regular. Per cert, ahir va debutar amb la penya el nou fitxatge, el pivot francès Genís Morén, que va jugar pràcticament 6 minuts i va anotar 4 punts després d'haver-se entrenat només ahir mateix al matí. Encara li quedaran 3 partits al Joventut per tancar aquesta fase regular de l'ACB.
0: Més bàsquet, el projecte del nou pavelló d'esports de Manresa pren forma.
1: L'Ajuntament calcula que s'acostarà uns 30 milions d'euros i espera poder licitar el projecte arquitectònic abans d'acabar l'any. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, visita la ciutat i feia explícit el compromís ferm del govern de la Generalitat per finançar el nou equipament del Congost. Tot i que no s'ha concretat la xifra exacta, Álvarez ha avançat que s'estan coordinant amb la Diputació de Barcelona i el Consell Superior d'Esports de l'Estat per assumir la inversió a parts iguals. Inicialment, la proposta de l'Ajuntament era remodelar l'actual nou Congost amb una inversió de 20 milions, però finalment, i d'acord amb el Baxi Manresa, es va descartar perquè obligava l'equip a jugar gairebé 2 temporades fora de casa. El nou pavelló s'ubicarà en una parcel·la de 12.000 metres quadrats, molt a prop de l'actual estadi.
0: Per cert, el nou Congost actual acollirà a finals de juny, ho vam explicar ahir, un partit de la selecció catalana masculina absoluta de bàsquet, en aquest cas que s'enfrontarà a Gran Bretanya, un partit amistós, evidentment, després de 3 anys de no jugar. En handbol, el Granollers Atlètic, el filial del Granollers, va guanyar ahir i jugarà aquest dissabte a Oviedo, el ser l'enginyer a la plata masculina.
1: El filial ballesà, campió del grup D de la primera estatal, va superar d'un gol 30-29 al conjunt asturià, ahir en l'anada de l'eliminatòria d'ascens.
0: Com dèiem, dissabte a la tornada, i pel que fa al primer equip, Sergi Franco deixarà el Granollers a final de temporada.
1: L'extrem dret i actual capità de l'equip d'Antonio Rama tanca una etapa d'11 anys al Granollers, amb qui va debutar el curs 18-19. Ha marcat 564 gols en 219 partits oficials. Franco marxa a l'RTB Basel Suís, on també hi juga el seu company, el Granollers, Marc Guàrdia.
0: En waterpolo, el Barceloneta va tancar ahir una lligueta de quarts de final de la Champions perfecta, amb 6 victòries en 6 partits.
1: L'última, ja amb la primera plaça del grup assegurada, va ser ahir a Grècia, a la piscina d'Olympiakos, 9-12. Els mariners ja saben que s'enfrontaran a les semifinals d'aquesta Champions en una Final Four que juga de l'11 al 13 de juny a Malta. El Ferencváros hongarès, segon del grup B, a l'altra semifinal es veuran les cares precisament Olympiacos contra el Prorreco italià.
0: Abans recordem, el Barceloneta haurà de disputar la final de la Lliga a partir d'aquest diumenge amb el primer partit, en aquest cas contra el Sabadell. I a la divisió normal femenina, també de la Lliga, avui podem conèixer el primer finalista.
1: Amb el segon partit de la semi entre Terrassa i Sant Andreu, el conjunt agarenc buscarà donar la sorpresa i allargar la sèrie després de competir-li molt bé dimarts, malgrat la derrota al vigent campió d'Europa. Ahir es va jugar el primer partit de la semi, que enfronta Mataró i Sabadell, amb victòria clara maresmenca per 13-6.
0: I un últim punt, en futbol sala, avui juga un partit de quarts de final de la Copa Catalunya masculina.
1: Duel que enfronta Rubí Canet a partir de les 8 del vespre a la localitat vallesana.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Aquest cap de setmana molt futbol i molt play-off, Carme. Dissabte, Lliga Elit i Primera Catalana.
1: Doncs sí, a partir de les 4 i 5 de la tarda es podrà seguir a l'Enjoc TV l'anada d'una de les semifinals del play-off d'ascens a la tercera federació masculina entre la Unió Esportiva Rubí i la Pobla de Mafumet des de Can Rosés. I quan acabi a les 6 i 10, play-off d'ascens a aquesta Lliga Elit amb l'anada de l'eliminatòria entre l'Igualada i el Turó de la Peira.
0: Això dissabte, i diumenge tindrem també més futbol.
1: Diumenge es podran veure en directe les resolucions de les dues semifinals del play-off d'ascens a segona federació masculina. Al migdia, 2:15, Unió Esportiva Cornellà, Club de Futbol Vilanova, amb un 0-1 favorable als del Baix Llobregat, i a les 6 de la tarda, Club de Futbol Badalona, Centre d'Esports L'Hospitalet, amb 0-2 d'avantatge per als escapulats.

0: Dijous 21 de maig, 13 minuts gairebé passant de la una, comencem parlant de futbol. Ja només queden dos dies per la final de la Champions femenina, que enfronta, insistim, Barça i Lió. Sisena final consecutiva per a un Barça que es vol consolidar com a millor equip d'Europa i treure's l'espineta de l'any passat a Lisboa, quan van perdre contra l'Arsenal, que també s'havia eliminat el conjunt francès a semifinals. Aquest any va ser al revés i toca aquest clàssic del futbol europeu en categoria femenina, que a més té el morbo. Hem anat recordant que el Lió l'entrenarà l'ex blaugrana Jonathan Giraldez, que fa dos anys a Bilbao dirigia el Barça campió d'Europa contra el Lió, precisament amb Pere Romeu com a assistent. Avui l'equip blaugrana viatja cap a Noruega i podem escoltar més protagonistes que han parlat abans de viatjar, en aquest cas pels mitjans del club, dues futbolistes que tot sembla indicar, tot i que encara no és oficial, que marxen del Barça un cop acabi aquesta final. Les defenses Ona Batlle i Mapi León. La lateral maresmenca parlava d'això, d'enfrontar-se a un equip entrenat per Jonathan Giraldez.
1: A veure, al final l'avantatge o avantatge, ens coneixem, també el coneixem a ell. Al final, ja et dic, crec que serà un partit supercompetit. És un molt bon entrenador, sabem que anirà a buscar punts dèbils, anirà a buscar coses al final que ens coneix. Però nosaltres també, al final, també estudiem a l'altre equip, també sabem com és ell. Al final, ja et dic, serà un partit supercompetit, molt important, especial, i ja està.
0: I la central aragonesa, Mapi León, que recordava què va significar guanyar la primera Champions de les tres que ha aconseguit el Barça, i també la mateixa Maria León, el 2021 a Göteborg.
2: La primera, perquè és la primera, crec que, aunque luego hay muy especiales, la primera siempre es la primera, porque es como, ¿no?, consigues el reto. O sea, lo hablábamos hace poco, no sé con quién lo hablábamos, a una de las jóvenes, yo creo, que era como cuando jugamos contra el Lyon y nosotros éramos inferiores, ¿no?, que acabamos de llegar, tú las veías y era como el rival a batir. O sea, habían ganado un montón de Champions, llevaban no sé cuántas finales. Entonces, el hecho ya de competir contra ellas o superarlas significaba que tú eras el mejor equipo de Europa. ¿Qué es lo que significa?
0: Una de les que jugarà, o com a mínim serà convocada a la seva primera final de Champions, és la jove defensa santcoatenca Adriana Ranera, que ha passat un parell d'anys de jugar al filial i admirar, per exemple, Mapi León, a compartir vestidor amb ella. Ha parlat amb ella en aquesta prèvia el company de Cugat Media, Joan García.
3: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera amb 21 anys. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a Oslo i davant l'Olímpic de Lió, intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
4: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
3: Ranera, formada a les categories inferiors del júnior fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça, juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
0: Gràcies, Joan. Com dèiem, aquest dissabte a Oslo, Noruega, aquesta final de la Champions femenina, 25-26, entre Barça i Lió a les 6 de la tarda. Demà a la tarda compareixerà Pere Romeu a la prèvia just abans de l'últim entrenament a l'escenari del partit. En categoria masculina, ahir el primer equip del Barça va celebrar els dos títols aconseguits aquest curs amb un sopar just abans de l'última jornada de Lliga, en què els blaugranes jugaran a Mestalla contra el València. Qui s'ho juga tot, ja ho hem anat parlant, és el Girona, que només li val la victòria contra l'Elx a casa per mantenir-se a primera divisió. I l'Espanyol tancarà el curs ja amb la permanència a la butxaca i amb alguna opció remota de classificar-se per competició europea, per la Conference League. En parlava als mitjans del club, al lateral de l'Hospitalet, Omar El Hilali, que feia aquesta reflexió sobre la mala ratxa tan dolenta que de 18 partits sense guanyar d'aquesta segona volta.
5: Creo que ha sido un bloqueo mental que es difícil salir de ahí. Una vez ganamos el otro día en casa contra el Athletic, pues todo ha ido mejor y nada. La verdad que ha sido unos meses muy, muy difíciles, pero ahora que se ha dado los dos, pues vamos a por el 3-3. Al final veníamos haciendo una primera vuelta espectacular, luego sí que es verdad también que en la segunda vuelta había partidos que nos merecíamos ganar y nos ha dado, ya sea por nosotros o por factores que no dependen de nosotros, pero ya te digo, lo importante lo hemos hecho, que es dejar al Español en primera, se lo merece, y ahora hay que finiquitarlo de la mejor manera posible, y si hay la mínima posibilidad de entrar en Europa, pues nos vamos a aferrar a ella.
0: Dissabte a les 9, demà en seguirem parlant. Aquesta última jornada de Lliga, Espanyol-Real Societat, a València-Barça, i aquesta final per a la permanència entre Girona i Elx, partit per ser declarat del risc.

0: Més futbol. En el futbol de casa nostra, el Martinenc ha fet oficial avui mateix la renovació de l'entrenador del primer equip, Toni Carrillo, per al curs vinent. Carrillo porta 3 anys al Martinenc i ha aconseguit 2 ascensos, l'any passat de primera catalana a Lliga Elit, i aquest any, en parlàvem amb ell aquesta mateixa setmana, de Lliga Elit a tercera federació, tornant a la categoria estatal 7 anys després, per tant. En declaracions al club, Carrillo parlava dels objectius de cada curs vinent a tercera.
1: Els reptes de l'any que ve, doncs està clar que estarem en una categoria molt exigent i serà doncs mantenir la categoria, però assentant-se en aquesta categoria, mantenint-la d'una forma doncs holgada, no? Però que no serà fàcil, perquè estem parlant d'una categoria molt exigent, amb equips molt potents, i per tant, doncs, ja dic, principal objectiu és, sobretot aquest primer any, és salvar la categoria i si pot ser amb una mica de solvència, doncs millor que millor.
0: El Martinenc l'acompanya a tercera com a campió d'aquesta Lliga Elit, també ho hem anat explicant, el San Juan Atlético Moncada, i veurem quin és el tercer equip que puja, en aquest cas mitjançant play-off. Aquest dissabte juguen les anades de les semifinals, a les 7 de la tarda al Prat Sant Mauro, i a les 4 i 5 en directe a l'Enjoc TV, al Rubí, poble de Mafumet, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
2: No va poder ser el passat cap de setmana. La Pobla va fer la feina i va guanyar el Ciudad Cooperativa, però ni San Juan Atlético Moncada ni Martinenc van fallar, i el filial del Nàstic ja mira el play-off d'ascens a tercera federació que arrencarà aquest cap de setmana. La Pobla s'enfrontarà al Rubí en les semifinals, un equip que va aconseguir fer-se amb la sisena plaça en la darrera jornada. En canvi, els tarragonins s'han quedat a un sol punt de l'ascens directe. Tot i això, la il·lusió de la plantilla i el cos tècnic és màxima, així com la confiança, malgrat ser conscients de la complexitat d'aquest tipus d'eliminatòries. En parla Xavi Vilagut, tècnic de la Pobla.
3: Són partits doncs, una mica diferents, sobretot també per l'entorn, per l'ambient que hi haurà. I al final, doncs, pel tema també doncs, emocional, no? Al final portem dues jornades ja anteriors que s'han sigut partits molt d'aquest estil, no? I el que intentarem buscar és, amb tot això, intentar doncs, ser nosaltres mateixos, seguim amb la identitat que ens ha portat fins aquí i amb això estem treballant en aquesta setmana.
2: El partit d'anada serà aquest dissabte a Can Rosés, al camp del Rubí, quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i en directe per la plataforma La Xarxa Més. La tornada serà dissabte vinent al camp de la Pobla.

0: Gràcies, Adrià. En bàsquet, important victòria de la penya ahir a Tenerife, que li dona ja matemàticament el bitllet per disputar els play-offs pel títol de Lliga ACB. Un tap de Ricky Rubio als instants finals de la pròrroga va permetre el triomf del conjunt betinegre 98-100, que els assegura com a mínim la sisena plaça ja a la Lliga regular. Per cert, ahir va debutar amb la penya el nou fitxatge, el pivot francès Yanis Moren, que va jugar pràcticament 6 minuts i va anotar 4 punts després d'haver-se entrenat només un dia, ahir, de fet, ahir al matí. Encara li quedaran 3 partits de joventut per tancar aquesta fase regular de ACB, 2 li quedaran al Jaio Post-Lleida, que aixeta la permanència assegurada amb 12 victòries, però vol sumar-ne 14. U a Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
1: Amb la permanència a la butxaca i tenint encara 2 partits per endavant, el Jaio Post-Lleida viu tranquil, conscient que l'objectiu principal de la temporada s'ha assolit. Així, a partir d'ara, el vestíbul Bordeus es marca diversos objectius per poder afrontar el que resta de competició amb motivacions suficients com per seguir oferint una bona imatge. La victòria davant el Gran Canària el passat cap de setmana va ser la 12a de la temporada i que marca una xifra rècord en els 2 anys del Jaio Post-Lleida a l'ACB, després de les 11 aconseguides la temporada passada i de debut. Ara, un dels objectius dels quals parlàvem anteriorment és seguir fent més gran aquest rècord, ho comentàvem amb el capità Oriol Paulí.
2: Sí, per nosaltres ho és. Encara no hem parlat d'objectius, no? Normalment sempre ens posem petits objectius, ara era la salvació, evidentment, però queden 2 partits en els que, com dius tu, podem fer història en la curta història del club. Però també crec que és important quedar com més amunt millor, no? Al final ara estem en una molt bona posició, crec que quedar 300 seria un molt bon objectiu per nosaltres i crec que aquest ha de ser d'aquí a final de temporada.
1: Si bé és cert que el Jaio Post-Lleida ja té la salvació matemàtica i aquest diumenge juga a oferir una darrera bona imatge davant la seva afició, el Morabanc Andorra, visitant l'Espai Fruita Barris Nord aquest cap de setmana, necessita guanyar per seguir amb aspiracions de mantenir-se a la seva. El partit dona el tret de sortida diumenge a 1:45 del migdia.
0: Gràcies, Sergi. Encara en bàsquet, ja ho explicàvem ahir, la selecció catalana absoluta masculina tornarà a jugar un partit després de 3 anys. Serà el diumenge 28 de juny contra el Regne Unit al Nou Congost de Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: Es tracta del retorn del conjunt català que no competia des de l'any 2023, que va plantar cara a l'Argentina en el centenari del bàsquet català amb una derrota per 88-94. Per la capital del Bages, acollir aquesta cita és un orgull i un reconeixement a la seva gran tradició en aquest esport. Escoltem el regidor d'Esports de Manresa, Anjo Valentí.
4: Doncs el proper 28 de juny, a les 12 del migdia, hi haurà un partit de seleccions, Catalunya contra Gran Bretanya, i que, doncs, de nou, doncs, l'Ajuntament de Manresa, i en aquest cas també en col·laboració de la Generalitat, de la Conselleria, doncs, hem demanat que es fes aquí a Manresa, i amb la Federació, doncs, hem lligat aquest acord, que es farà, doncs, això, el 28 de juny a les 12, i per tant us esperem també en Gran Bretanya, que tècnicament no sé si és un equip així all-star, però té un jugador NBA, m'han dit, eh?
3: El rival de Catalunya, la Gran Bretanya, ocupa actualment la posició 44 al rànquing mundial de la FIBA i aprofitarà una estada de preparació en terres catalanes per jugar aquest maig, liderats pel base de l'Olímpia de Milà, Quinn Ellis. En els pròxims dies es farà públic el nom del seleccionador català i la convocatòria on es busca que el base del Masnou, Ricky Rubio, en sigui un dels grans reclams.
0: Gràcies, Jordi. En voleibol, aquest matí ha arrencat la fase d'ascens a la primera nacional femenina, que es disputa a Torredembarra i competeixen 2 equips catalans. L'anfitrió, el Cèvol Torredembarra, que ha començat amb bon peu, i el Sant Cugat C. I anem en directe al pavelló municipal Sant Jordi, on tenim el company d'Ona la Torre, Josep Sánchez. Josep, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs aquí a Torredembarra, com diem, bones notícies, perquè el Cèvol Torredembarra s'ha estrenat amb victòria. Les torrenques s'han imposat amb molta claredat i per la via ràpida per 3-16-0 al Valdefierro Aragonès en el primer partit d'aquest torneig, aquesta fase d'ascens. Un partit en què han estat molt encertades en les sacades i també en els bloquejos. L'altre representant català és el Sant Cugat C, que està jugant ara mateix contra el Sant Tomera Murcià. De moment, bones notícies també, les vallesanes han aconseguit imposar-se en el primer set per 25-22. El partit ha començat molt igualat, amb alternatives al marcador. Després, les Sant Cugatenques han aconseguit agafar un avantatge que han pogut gestionar fins al final. S'està jugant ara el segon set, en aquest cas amb avantatge per l'equip murcià, pel Sant Tomera, amb un 19-21 ara a favor, el Sant Cugat, que recupera el servei. Aquesta tarda continua la competició a partir de les 7, el Cèvol jugarà contra el Múrcia, el Sant Cugat contra el Ciutadella.
0: Gràcies, Josep. Anirem seguint, com dèiem, aquesta fase d'ascens en la que competeixen 2 catalans, el Cèvol Torredembarra i el Sant Cugat C. De moment, com dèiem, bones notícies. I en futbol sala, un últim punt abans d'acabar, avui jugar un partit de quarts de final de Copa Catalunya Masculina que enfronta Rubí i Canet a partir de les 8 del vespre a la localitat vallesana. Ràdio Rubí, Siscolora García.
6: Esportiu Rubí i Canet miraran d'assolir l'última de les places que resta per a la final a 4 de la Copa Catalunya de Futbol Sala. Aquest dijous a les 8 del vespre al pavelló de la Llana es disputarà l'encontre amb l'anfitrió, l'equip de tercera nacional, el conjunt rubinenc, davant d'un Canet que milita a la segona divisió B. Això sí, a il·lusió no guanya ningú a l'equip que entrena qui escoltem, el David Parrilla.
7: És un repte majúscul el que tenim dijous. És competir contra una equip de superior categoria i poder ficar el nom de l'Esportiu Rubí a una Final Four de Copa Catalunya amb els altres tres equips catalans que són professionals, i nosaltres estem a un partit de poder ficar el nostre nom aquí, però sí que crec que amb l'ambient intentarem fer de la Llana un ambient molt, molt maco per a veure si som capaços de fer aquesta gesta.
6: S'ha fet una crida a través de les xarxes socials perquè donin suport tots els que puguin a aquest equip de cara a assolir aquesta fita que els portaria a una competició per enfrontar-se davant de Martorell, Indústria Santa Coloma, així com també Futbol Club Barcelona. El conjunt rubinenc arriba en dinàmica positiva, assegurant-se ja la tercera plaça en tercera nacional, i s'enfronta a un Canet, tot i ser de segona divisió B, que en els últims 10 partits de Lliga només va poder guanyar 2. En cas de victòria de l'Esportiu Rubí, entraria en una fase final i seria una fita històrica per doble partida, ja que coincidirien els nois per primera vegada amb unes noies que també han assolit l'accés a la final, en el seu cas directe, de Copa Catalunya.
0: Gràcies, Cisco, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, Lai Mantric i l'Oriol Coromí, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
8: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
9: Notícies Badalona.
10: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La MB estudia mantenir al fons del mar la plataforma antiga del Pont del Petroli. Tot i que el projecte de remodelació contempla retirar les antigues restes que es van enfonsar amb el temporal Glòria, els darrers estudis mediambientals de l'àrea metropolitana han detectat fauna marítima al voltant. En els 6 anys que han passat des del temporal, les restes de fusta i metall de l'antiga plataforma del Pont del Petroli han quedat submergides al fons marí. Això ha propiciat l'aparició de fauna i flora al voltant de la seva superfície. Des de l'EMB estan fent un seguiment mediambiental del fons marítim de la infraestructura i els primers estudis ho confirmen. Segons ha explicat l'enginyer i supervisor de la rehabilitació del pont David Aguilar, l'EMB està valorant si retirar-la o no.
11: El projecte contemplava la seva retirada. Sí que és cert que estem duent a terme un seguiment ambiental. Hem fet unes primeres immersions, s'ha fet uns primers estudis per veure la zona i hem detectat que efectivament aquestes restes ja tenen vida. Llavors estem valorant què fer-ne.
10: I les platges metropolitanes han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Així ho recull un estudi elaborat amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'emporten les platges del tram nord, entre les quals destaca Montgat, que és el municipi amb una situació més extrema. L'AMB s'ha ofert a invertir 20 milions d'euros per frenar-ho, sempre i quan la Generalitat i l'Estat espanyol també hi posin finançament. El vicepresident executiu de la institució, Antonio Balmont, ha explicat quina és la intenció d'aquest pressupost.
12: Estem disposats a posar aquests diners en un pla d'actuació que ens permeti, evidentment, actuar, no erradicar ni solucionar, com abans parlava tant un periodista, però sí a evitar i demostrar que es pot treballar des d'una altra perspectiva aquesta dualitat que comentaven. Un ús multitudinari, però també una protecció de la nostra natura. I aquest és el nostre compromís.
10: I en esports, el Joventut s'ha classificat matemàticament pels play-off quan encara resten 3 partits per disputar-se. A més, el triomf a la pista del Tenerife per 98-100 a la pròrroga serveix perquè, com a mínim, la penya acabi en la 6a plaça. Ara queda per saber quin serà el rival als quarts de final. La penya té ara 3 partits més abans d'acabar la Lliga regular. Diumenge a Badalona contra el Burgos, dimarts contra l'Unicaja, el partit que es va suspendre al descans pels problemes amb el videomarcador, i la setmana vinent, dijous o divendres, a Fontejau contra el Bàsquet Girona. Tenim ara 23 graus de temperatura a la ciutat.
9: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
8: Ningú t'informa com nosaltres.
0: Bon dia i bon dijous 21 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
13: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 21 de maig, avui amb molt futbol. Parlarem també d'aquesta final de la Champions femenina que arriba en només dos dies entre Barça i Lió, dissabte a les 6 de la tarda a Oslo. També haurem d'explicar la situació institucional del Lleida Club de Futbol, que fa només unes setmanes dèiem que es tenia la garantia de la continuïtat i ara torna a viure una situació límit amb la detenció del nou inversor per presumpte delicte d'estafa. N'estarem pendents i ens ho mirem d'explicar des de Lleida. Com dèiem, molt futbol i també bàsquet, tornant a la part esportiva. Ahir victòria de la penya important per classificar-se ja matemàticament pel play-off. També tindrem waterpolo, futbol sala i handbol i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, sold out, tot venut per a l'Oleva, l'Estadion d'Oslo, per a la final de la Champions femenina aquest dissabte.
1: El Barça s'enfronta de nou a l'Olympique de Lió, gran dominador europeu, campió de 8 Champions, però que no la guanyen des de 2022. De fet, l'últim precedent fa 2 anys a Bilbao va caure cap al bàndol blaugrana. És la 6ª final de Champions consecutiva per al Barça, que buscarà el seu 4th títol europeu per treure's l'espineta de l'any passat a Lisboa, quan va perdre contra l'Arsenal, que havia eliminat el conjunt francès a semis. Malgrat la dificultat del desplaçament, s'esperen milers de culers a la capital noruega.
0: Avui continuarem explicant i escoltant protagonistes d'aquesta final de dissabte. En categoria masculina, i el primer equip del Barça va fer el sopar de fi de curs en un restaurant de Castelldefels.
1: Hi va assistir tota la plantilla i el cos tècnic, acompanyats de la majoria de les seves parelles, a més del president Rafa Juste i el president electe Joan Laporta. L'únic que no hi va poder assistir va ser Fermín, que aquesta setmana ha passat per quiròfan per operar-se de la fractura al dit petit del peu dret i es perdrà el Mundial. El Barça tanca la temporada dissabte a Mestalla en l'última jornada de Lliga.
0: No s'hi juga res el Barça contra el València, el Barça ja és campió, sí que s'hi juguen alguna cosa a l'Espanyol i sobretot al Girona.
1: El conjunt perico ja ha aconseguit l'objectiu principal, la permanència, però encara té alguna opció remota de classificar-se per competició europea. Els blanquiblaus tanquen la Lliga rebent a la Real Societat. Qui s'ho juga tot és el Girona, que està obligat a guanyar l'Elx a Montilivi per mantenir-se a primera. El partit ha estat declarat d'alt risc per part de la Comissió d'Antiviolència i, per tant, el club no permetrà l'accés a la zona local del camp de gent amb vestimenta, símbols i elements d'animació del conjunt visitant. El Girona també informa que s'han detectat casos de revenda fraudulenta d'entrades i ja ha activat els protocols per impedir-ho.
0: N'estarem pendents i un últim punt de futbol. Ahir vam conèixer el primer campió d'una competició europea aquesta temporada.
1: L'Aston Villa d'Unai Emery es va proclamar ahir a Istanbul campió de l'Europa League, superant clarament el Friburg a la final per 3-0. És la 5ª Europa League que guanya el tècnic basc després de les 3 sumades amb el Sevilla i la que es va endur al capdavant del Villarreal.
0: En bàsquet, la penya guanya a Tenerife i ja és matemàticament equip de play-off.
1: Un tap de Ricky Rubio als instants finals de la pròrroga va permetre el triomf del conjunt verd i negre, 98-100, que els assegura com a mínim la 6ª plaça a la Lliga regular. Per cert, ahir va debutar amb la penya el nou fitxatge, el pivot francès Yanis Moren, que va jugar pràcticament 6 minuts i va anotar 4 punts després d'haver-se enfrontat només ahir mateix al matí. Encara li quedaran 3 partits al Joventut per tancar aquesta fase regular de CB.
0: Més bàsquet, el projecte del nou pavelló d'esports de Manresa ja pren forma.
1: L'Ajuntament calcula que s'acostarà uns 30 milions d'euros i espera poder licitar el projecte arquitectònic abans d'acabar l'any. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, visita la ciutat i feia explícit el compromís ferm del govern de la Generalitat per finançar el nou equipament del Congost. Tot i que no s'ha concretat la xifra exacta, Álvarez ha avançat que s'estan coordinant amb la Diputació de Barcelona i el Consell Superior, Superior d'Esports de l'Estat per assumir la inversió a parts iguals. Inicialment, la proposta de l'Ajuntament era remodelar l'actual nou Congost amb una inversió de 20 milions, però finalment, i d'acord amb el Baxi Manresa, es va descartar perquè obligava l'equip a jugar gairebé 2 temporades fora de casa. El nou pavelló s'ubicarà en una parcel·la de 12.000 metres quadrats molt a prop de l'actual estadi.
0: Ho anirem explicant i seguint aquesta obra en handbol. El Granollers Atlètic va guanyar ahir i es jugarà aquest dissabte a Oviedo, al ser l'eliminat a plata masculina.
1: El filial ballesà, campió del grup D de la primera estatal, va superar d'un gol 30-29 al conjunt asturià ahir en l'anada de l'eliminatòria d'ascens.
0: Dissabte, com dèiem, la tornada a Astúries, a Oviedo. Pel que fa al primer equip, Sergi Franco deixarà Granollers a final de temporada.
1: L'extrem dreta i actual capità de l'equip d'Antonio Rama tanca una etapa d'11 anys al Granollers, amb qui va debutar el curs 18-19. Ha marcat 564 gols en 219 partits oficials. Franco marxa a l'RTB Base el suís, on també hi juga el seu excompany, el granollers Marc Guàrdia.
0: En waterpolo, el Barceloneta va tancar una lligueta de quarts de final de Champions masculina perfecta, amb 6 victòries en 6 partits.
1: L'última, ja amb la primera plaça del grup assegurada, va ser ahir a Grècia, a la piscina de l'Olympiacos, 9-12. Els mariners ja saben que s'enfrontaran a les semifinals d'aquesta Champions en una Final Four que jugarà de l'11 al 13 de juny a Malta, el Ferencváros hongarès, segon del grup B. A l'altra semifinal es veuran les cares precisament Olympiacos contra Prorreco Italià.
0: Abans, recordem, el Barcelona haurà de disputar la final de la Lliga, la Divisió Nord masculina, a partir d'aquest diumenge amb el primer partit, en aquest cas contra el Sabadell. I a la Divisió Nord femenina, avui podem tenir ja el primer finalista.
1: Amb el segon partit de la semi entre Terrassa i Sant Andreu, el conjunt agarenc buscarà donar la sorpresa i allargar la sèrie després de competir-li molt bé dimarts, malgrat la derrota al vigent campió d'Europa. Ahir es va jugar el primer partit de la semi, que enfronta Mataró i Sabadell amb victòria clara maresmenca per 13-6.
0: I en futbol sala, en últim punt, avui es juga un partit de quarts de final de la Copa Catalunya masculina.
1: Duel que enfronta Rubí Canet a partir de les 8 del vespre a la localitat vallesana.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Aquest cap de setmana tindrem molt futbol i molt play-off. Carme, dissabte, Lliga Elite i Primera Catalana.
1: Doncs a les 4 i 5 de la tarda es podrà seguir a l'Enjoc TV l'anada d'una de les semifinals del play-off d'ascens a la tercera federació masculina entre la Unió Esportiva Rubí i la Pobla de Mafumet, des de Can Rosés. I quan acabi a les 6 i 10, play-off d'ascens a aquesta Lliga Elite amb l'anada de l'eliminatòria entre l'Igualada i el Turó de la Peira.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem també més futbol.
1: Diumenge es podran veure en directe les resolucions de les dues semifinals del play-off d'ascens a segona federació masculina. Al migdia, 2:15, Unió Esportiva Cornellà, Club de Futbol Vilanova, amb un 0-1 favorable als del Baix Llobregat. I a les 6 de la tarda, Club de Futbol Badalona, Centre d'Esports L'Hospitalet, amb 0-2 d'avantatge per als escapulats.

0: Dijous 21 de maig, 9 minuts gairebé passen de 2:15, comencem parlant de futbol, perquè ja només queden 2 dies per a la final de Champions femenina, a que enfronta, insistim, Barça i Lió. 6ª final consecutiva per a un Barça que es vol consolidar com a millor equip d'Europa i treure's l'espineta de l'any passat a Lisboa, quan va perdre contra l'Arsenal a la final, un Arsenal que també havia eliminat el conjunt francès a semifinals. Aquest any va ser al revés, a les semifinals, el Lió va guanyar l'Arsenal i toca aquest clàssic del futbol europeu en categoria femenina després que el Barça eliminés el Bayern de Múnich, que a més té el morbo, ho hem anat recordant, que el Lió l'entrena ara d'ex-Lorana Jonathan Giraldez, que fa 2 anys a Bilbao dirigia el Barça campió d'Europa contra el Lió amb Pere Romeu com a assistent. Avui l'equip Lorana viatja cap a Noruega i podem escoltar més protagonistes que han parat abans de viatjar, en aquest cas pels mitjans del club, 2 futbolistes que tot sembla indicar, tot i que encara no és oficial, marxaran del Barça un cop acabi aquesta temporada. Les defenses són Navalla i Mapi León. Escoltem a la tarda al Maresmenca.
1: La nostra intenció, òbviament, és guanyar-la. Anem amb tot, tenim moltes ganes. Tenim ara, almenys jo tinc l'experiència de 2, tinc tot un equip amb l'experiència de moltes més, amb molta energia. L'equip està també tranquil, sabem que, bueno, que és una final més, és un partit més. Al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics. Però ja et dic que aquest també és un especial, un important, i volem emportar-nos-el també una altra vegada cap a casa.
0: I la central aragonesa Mapi León recordava la seva experiència en finals d'aquest tipus.
2: Las finales hay que jugarlas y hay que ganarlas. Y a veces se gana y a veces se pierde. O sea, al final, esto es el fútbol. O sea, tú haces y entrenas lo que crees que va a funcionar y luego llega el día de la final y te tiene que salir. Entonces nosotros trabajamos para que se acerque más o salga, o haya más probabilidades de que salga lo que queremos que salga. Cada año, cada final es una experiencia diferente, te da momentos diferentes, circunstancias diferentes y de todas tienes que aprender. Se suele aprender más de las derrotas.
0: Després de gairebé una dècada com a blaugrana, Mapi León ha estat en les 6 finals del Barça de Champions, que ha disputat el Barça guanyant a 3 i perdent a 3. 2 contra l'Olímpic de Lió, recordem però que fa 2 anys a Bilbao ja es van girar les tornes i va ser les blaugranes que van guanyar les franceses a final, la final del 2024. Una Mapi León que definia així com se sentiria en cas de guanyar la d'aquest any.
2: Bueno, si ganamos la Champions yo me vuelvo loca, más de lo que estoy, pero me haría mucha ilusión. O sea, me haría mucha ilusión.
0: Com dèiem, aquest dissabte a Oslo, Noruega, aquesta final de la Champions femenina, 25-26, Barça-Lió a les 6 de la tarda. Demà a la tarda compareixerà Pere Romeu, a la prèvia just abans de l'últim entrenament a l'escenari del partit, acompanyat de 2 jugadores. Una en categoria masculina i el primer equip del Barça va celebrar els 2 títols aconseguits aquest curs amb un sopar, just abans de l'última jornada de Lliga, en què els blaugranes jugaran a Mestalla contra el València. Qui s'ho juga tot, ja ho hem anat parlant, és el Girona, que només li val la victòria contra l'Elx a casa per mantenir-se a primera divisió. I l'Espanyol tancarà el curs, també dissabte a les 9, ja amb la permanència a la butxaca i amb alguna opció remota de classificar-se per competició europea, per a la Conference League. En parlava als mitjans del club al lateral de l'Hospitalet, Omar Al-Hilali.
3: Es normal, al final lo hemos pasado muy mal y la verdad que nos lo merecíamos. Veníamos haciendo las cosas bien, pero no se daba el resultado. Y la verdad que bueno, muy contentos, pero hay que finiquitarlo este sábado. Ahora que hemos hecho 2 partidos, la verdad que muy bien. ¿Qué más que hacerlo, hacer un 3-3 y finiquitarlo de la mejor manera posible delante de nuestra gente, de nuestra familia, de la afición? Y la verdad que vamos a por ello porque no tenemos otra mentalidad.
0: Un Omar que no renunciaba a la posibilidad de clasificarse para competición europea.
3: Está claro que se comenta. Al final, todas las posibilidades que hayan de entrar en Europa sería la verdad que increíble. Y la verdad que estamos convencidos de que vamos a ganar, de que iremos a por el partido y como te he dicho antes, hacer feliz a nuestra gente que creo que se lo merecen. Creo que nos merecemos también esta semana de tranquilidad, pero como te he dicho antes, hay que cerrar lo mejor manera posible y aferrarnos a esa posibilidad, aunque sea mínima, pues que la haya, pues hay que meterse ahí.
0: Dissabte a les 9, demà seguirem parlant aquesta última jornada de Lliga Primera Masculina, Espanyol-Reial Societat, València-Barça i aquesta final per la permanència entre Girona i Elx. Més futbol, tornant a la categoria femenina, encara no ha acabat la Lliga F, però ja coneixem quin és l'11 ideal, que premia 5 blaugranes, Esmei Brooks, Ona Batlle, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Eva Payor, a més d'una altra catalana, la migcampista vegenca Paula Fernández, peça clau d'una Reial Societat que ha estat l'únic equip capaç de treure-li punts al Barça, tercer classificat i classificar-se per competició europea, per la Champions. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: Paula Fernández s'ha convertit en una de les jugadores més destacades, amb més minuts i titularitats, de l'equip Txuri-Urdin, consolidant-se com el motor de la Reial Societat al mig del camp. A més, ha sumat 3 gols i 4 assistències, tot i que la seva posició de migcampista organitzadora no la situa habitualment a prop de l'àrea. Ella rebia el premi que l'acreditava com a membre de l'11 ideal amb aquestes paraules.
5: Creo que es el premio individual más colectivo y creo que si me dan esto es de reconocimiento de todo el equipo, todo el grupo y que al final para mí es un premio colectivo, la verdad.
4: La bona temporada de la Reial Societat l'ha permès classificar-se per la Champions League de la temporada que ve a l'haver aconseguit quedar en tercera posició a la Lliga només per darrere del Barça i el Reial Madrid. De fet, la Paula destacava la victòria contra el conjunt blaugrana com el gran moment de la temporada.
5: Pues yo creo que partido del Barça, que creo que fue un ejercicio de resistencia, porque al final son es un equipo muy superior y creo que como equipo supimos estar juntas y a que tuvimos meterla.
4: La Sanfruitosenca tenca doncs una gran temporada ja pensant en la següent, on a més disputarà la millor competició continental on trobarà els grans equips europeus.
0: Gràcies, Jordi. De nou en categoria masculina en el futbol de casa nostra, el Martinenc ha fet oficial avui mateix la renovació de l'entrenador del primer equip, Toni Carrillo, per al curs vinent. Carrillo, que porta 3 anys al Martinenc, ha aconseguit 2 ascensos l'any passat de primera catalana a Lliga Elit i aquest any, en parlàvem amb ell aquesta mateixa setmana, de Lliga Elit a tercera federació. L'escoltem en declaracions als mitjans del club.
6: Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu amb la meva forma de treballar. I jo estic molt, molt, molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base, amb tot el que sempre he tingut aquesta forma de treballar. He estat, la majoria dels clubs que he estat molts anys i sempre m'he volgut involucrar una mica doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs i en aquest cas amb el Martinenc, doncs, em sento molt, molt identificat. Ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinenc és casa meva.
0: El Martinenc l'acompanya tercera com a campió d'aquesta Lliga Elit. També ho hem anat explicant al Sant Juan Atlético de Montcada i veurem qui és l'altre equip que puja, en aquest cas mitjançant el play-off. Aquest cap de setmana comencen les semifinals. També jugarà la tercera federació el curs vinent al Mollerussa, que vol fer una passa endavant la temporada vinent. Ua, ulla de ràdio, Sergi Guiu.
7: La tercera federació no fa ni 2 setmanes que ha posat el punt final i els equips que no competeixen la promoció d'ascens ja han activat el xip que els porti a configurar de la millor forma possible les plantilles de cara al curs vinent. És el cas d'un Mollerussa que ràpidament, de fet, abans i tot acabar la temporada, va renovar Manel Cazorla com a entrenador. Un tècnic en declaracions a UAU ens explicava que ja estan planificant el vestidor del conjunt del Pla d'Urgell 26-27 i que passa per renovar part del bloc actual.
8: El gruix gros serà d'enguany. Intentarem que es quedin els jugadors que han anat volant que es quedi i que entenem que es donin aquell nivell i tot el que no tinguem pues, ho haurem d'anar a buscar per incorporar. No serà fàcil perquè el mercat és difícil sempre, va ser difícil a l'hivern, pues, a l'estiu serà igual. Però el club pot fer coses boniques, tenim les eines i les hem de portar.
7: De fet, el conjunt mollerussenc ja ha oficialitzat alguna renovació. La primera d'elles ha estat la del capità i golejador Jofre Graells, que seguirà vestint la samarreta del Mollerussa una temporada més. Al llarg del dia, el club oficialitza d'altres renovacions.
0: Gràcies, Sergi. Precisament a Lleida continua el terratrèmol amb el Lleida Club de Futbol, que es torna a trobar en una situació límit. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació en uns dies després de la detenció del nou inversor per presumpte delicte d'estafa. Així ho ha manifestat avui l'adjunt a la presidència, Marc Torres.
9: Les suspicàcies o les sospites és que hi pugui haver algú darrere que hagi enviat aquesta persona aquí amb una determinada finalitat, no sabem quina. Tampoc vull aprofundir en això perquè està sent objecte d'investigació policial. Jo he posat a disposició de les autoritats policials, mòbils, correus electrònics que ens hem intercanviat i tota la documentació per tal que l'analitzin i es pugui esbrinar amb quina finalitat aquesta persona ha vingut aquí per, i ho diria així, per enganyar-nos d'aquesta manera, perquè no té massa sentit si és que no ve per indicacions o per instruccions d'algú.
0: Un Marc Torres que parlava també del futur d'aquest club sense inversors. L'escoltem.
9: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. No tenim alternativa en aquests moments. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta i la resta de diners per tancar els acords.
0: N'estarem pendents d'aquest futur de Lleida Club de Futbol. Com dèiem, 2 setmanetes per aquesta data límit, el 5 de juny. En principi, havia de competir a la Lliga Elit després del descens d'aquest curs. En bàsquet, important victòria de la penya i a Tenerife, que li dona ja matemàticament el bitllet per disputar els play-offs de, pel títol de l'ACB. 98-100 van guanyar els verdinegres al Tenerife, en aquest cas, amb el debut del pivot francès Yanis Moren, que va jugar pràcticament 6 minuts i va notar 4 punts. Radio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
10: Bon dia. El Joventut s'ha classificat ja matemàticament pels play-offs quan encara resten 3 partits per disputar-se. A més, el triomf a la pista del Tenerife per 98-100 a la pròrroga serveix perquè, com a mínim, la penya acabi en la sisena plaça. Ara queda saber quin serà el rival als quarts de final. Els de Dani Miret van viure un partit surrealista amb una primera part on no van defensar gens i el Tenerife, que va tenir la baixa de la seva estrella Marcelinho Huertas, va agafar 17 punts de renda. La penya va anar retallant mica en mica fins a arribar a un final a cara o creu. Cameron Hunt, desaparegut fins als minuts calents, va anotar la cistella per empatar i forçar la pròrroga. En el temps extra també es va mantenir la igualtat fins que en l'última acció Ricky va fer el tap al tir de 3 de Jaime Fernández. El partit va servir per veure el debut del francès Yanis Morin, que va jugar 6 minuts, va anotar 4 punts i va atrapar 3 rebots. Al final del partit, la sorpresa va ser quan Guillem Vives, en els micròfons de Ràdio Ciutat de Badalona, va explicar que, tot i ser ja en el mes de maig, la penya encara no li ha dit res del seu futur i que entén que no compten amb ell. Escoltem-lo.
11: El que passa és que no sé res del club i, bueno, jo també he de mirar la meva situació per mi, perquè no podem estar a maig i no saber res. I sí que és veritat que la setmana passada l'entrenador va dir que comptava amb mi, però és la primera notícia que tinc del club a maig i contem, doncs, que ens haurem de trobar en un altre moment o d'alguna altra forma, no ho sabem.
10: La penya té ara 3 partits més per acabar la lliga regular. Diumenge a Badalona contra el Burgos, dimarts contra l'Unicaja, el partit que es va suspendre al descans pels problemes amb el videomarcador. I la setmana vinent, dijous o divendres, a Fontajau contra el Bàsquet Girona.
0: Gràcies, Ramon. I encara en bàsquet, que cada setmana tenim aturada la fase d'ascens de segona FEB. Una pausa que sembla que li pot anar bé, per exemple, el Pujol Mollerussa, que la setmana vinent viatja a Badajoz per disputar la fase d'ascens definitiva. Tornem a 1 a 1, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
7: L'equip del Pujol segueix amb el somni de l'ascens a segona FEB després de superar el Navàs el passat cap de setmana i aconseguir un bitllet per disputar les decisives fases finals a Badajoz la setmana vinent. Abans, però, petita aturada competitiva per carregar forces. Una aturada que, segons el tècnic del Pujol Club Bàsquet Mollerussa, Marc Díaz, serà positiva per l'equip. Declaracions en aquesta casa.
12: Jo penso que és positiva perquè ara arribem ja amb les cames cansades, amb el cap també, que portem ja moltes emocions des de pretemporada, i la veritat que per recuperar l'equip aquesta setmana físicament, també per preparar amb més calma el cos tècnic aquests partits, penso que ens va bé tenir aquests dies per fer també feina de scouting, de vídeo amb els jugadors, de treball a pista i preparar bé cada un dels 3 partits, que al final són 3 finals i que haurem d'estar a un gran nivell si volem guanyar-lo.
7: Tot plegat per afrontar una fase d'ascens molt intensa. Els mollerussencs han quedat enquadrats al grup 1 i jugaran dijous vinent a 3:45 de la tarda contra el Velabàsquet Club Bàsquet Sueca. Divendres jugaran contra el Club Bàsquet Tres Cantos a la mateixa hora i dissabte a les 8 del vespre tancaran la fase davant l'anfitrió Vital i la Mar Badajoz. Dels dos grups de 4 equips que competiran a Badajoz, el primer de cadascun d'ells pujarà a segona FEB. Els segons classificats es jugaran el tercer bitllet diumenge a les 5 de la tarda en un darrer partit decisiu.
0: Gràcies, Sergi. I en voleibol, aquest matí arrencat ja tenim en marxa les fases d'ascens a la primera nacional femenina de vòlei, que es disputen a Torredembarra, i ho competeixen 2 equips catalans, un en cada grup, de fet. L'anfitrió, el Sèvol Torredembarra, que ha començat molt bé, ara en parlem, i el Sant Cugat C, que també està jugant ara mateix. De fet, anem en directe al pavelló municipal Sant Jordi, on hi tenim el company d'Ona la Torre, Josep Sánchez. Josep, bon dia.
13: Bon dia de nou. Doncs segueix en directe aquest partit del Sant Cugat C al pavelló municipal Sant Jordi de Torredembarra contra el Sant Tomé de Múrcia. Estem al tercer set, ara mateix igualtat màxima amb un 12-12 al marcador.

0: contra el Pamesa Teruel. Els dos partits d'aquesta tarda a partir de les 7 de la tarda.
1: Gràcies, Josep. N'estarem pendents, evidentment, d'aquesta fase d'ascens que s'allargarà a Torredembarra fins diumenge. I en waterpolo, el Barceloneta va tancar una lliguera de quarts de final de la Champions perfecta, amb 6 victòries en 6 partits, l'última ahir 9-12 a la piscina d'Olympiacos, que també serà, com el Barceloneta, evidentment, a la Final Four, que juga de l'11 al 13 de juny a Malta. El Ferencváros hongarès serà el rival a semis dels Mariners, a l'altra semifinal Olympiacos Pro Reco. Abans, això sí, el Barceloneta jugarà la final de la Lliga, de la Divisió Nord masculina contra el Sabadell. I a la Divisió Nord femenina avui podem conèixer el primer finalista amb el segon partit de la semi entre Terrassa i Sant Andreu. El conjunt agrenc que buscarà donar la sorpresa i allargar la sèrie després de competir-li molt bé, tot i perdre el vigent campi d'Europa. I ells ha disputat el primer partit de la semi, que enfronta Mataró i Sabadell, amb victòria clara maresmenca, 13-6. Ràdio Sabadell, Adrián Arroyo.
2: El play-off de l'Estalpul Natació Sabadell femení ha començat com el del masculí, és a dir, amb derrota, en aquest cas, però ben contundent. 13-6 van caure ahir les de David Palma a la piscina del Mataró en el primer partit de les semifinals. El club va aguantar fins al descans amb l'empat a 4 en el marcador, però la represa es va desfer inexplicablement i va encaixar un dolorós parcial de 9-0 en contra, que va sentenciar aquest primer punt a favor de les maresmenques. Simone van de Kratz, waterpolista neerlandesa del club, creu que va ser una qüestió d'intensitat.
3: Pienso que estamos jugando muy bien por dos cuartos, 4-4, y después, bueno, necesitamos jugar con más intensidad, con ya, más juntas también, porque ahora estamos dentro del agua, casi así, y no cerramos bien. Y yo pienso que cuando jugamos con ganas, con la intensidad, podemos ganar contra ella, seguro que sí, pero este partido no es nuestro nivel, solo el viernes nos vamos a 100% y después miramos el resultado.
2: Era el sisè precedent entre tots dos aquesta temporada. L'Astralpul s'ha quedat sense marge d'error i demà mateix, a les 8 del vespre, haurà de guanyar tant sí com no a Can Llong per poder forçar el tercer i definitiu partit, que seria diumenge novament a Mataró. Your body moving around on me.
1: So close, I can feel you breathe. N'estarem pendents, evidentment, d'aquestes semifinals. Avui a les 7 de la tarda, com dèiem, aquest Terrassa-Sant Andreu, segon partit, el primer se'l van endur les andreuenques. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Badalona, les 2 de la tarda. Sílvia Villarruel.
1: L'àrea metropolitana de Barcelona està valorant si mantenir o no al fons del mar la plataforma antiga del Pont del Petroli. Tot i que el projecte de remodelació contempla retirar les antigues restes que es van enfonsar amb el temporal Glòria, els darrers estudis mediambientals de l'AMB han detectat fauna marítima al voltant. Estarem pendents, doncs, del que s'acabi decidint. Molt bona tarda, som dijous 21 de maig. De seguida us donem més detalls d'aquesta informació. Abans, però, com sempre, repassem altres notícies destacades en titulars.
2: Badalona, migdia.
1: Les platges metropolitanes s'han retrocedit més d'un 25% en 10 anys des del 2012 al 2022. L'AMB s'ha ofert a invertir 20 milions d'euros per frenar-ho, sempre i quan la Generalitat i l'Estat també hi posin finançament. I Badalona en Comú Podem es presenta com l'alternativa d'esquerres més sòlida al govern del Partit Popular. Aida Llauradó assegura que la seva formació du a terme una oposició ferma i amb propostes pròpies que els permetrà, diu, disputar l'hegemonia al Biol. I creixen les audiències d'aquesta casa el mes d'abril. Televisió de Badalona tanca el mes amb més de 550.000 espectadors, el mes d'abril, volíem dir. I l'àrea digital no ha parat de créixer des de que va posar en marxa la seva aposta digital fa poc més d'un any.
0: Badalona migdia. Les notícies de les dues.
1: Amb en Roger Cuixart a les vies de so i l'equip de realització a Televisió de Badalona. Comencem. Us ho dèiem al principi, l'AMB estudia mantenir al fons del mar la plataforma antiga del Pont del Petroli. Tot i que el projecte de remodelació contempla retirar les antigues restes que es van enfonsar amb el temporal Glòria, els darrers estudis mediambientals de l'àrea metropolitana han detectat fauna marítima al voltant. En els 6 anys que han passat des del temporal Glòria, les restes de fusta i metall de l'antiga plataforma del Pont del Petroli han quedat submergides al fons marí. Això ha propiciat l'aparició de flora i fauna al voltant de la seva superfície. Des de l'àrea metropolitana s'està fent seguiment mediambiental del fons marítim de la infraestructura i els primers estudis ho confirmen. Segons ha explicat l'enginyer i supervisor de la rehabilitació del pont, David Aguilar, l'AMB està valorant si retirar-la o no.
3: El projecte contemplava la seva retirada. Sí que és cert que estem duent a terme un seguiment ambiental. Hem fet unes primeres immersions i s'ha fet uns primers estudis per veure la zona i hem detectat que, efectivament, aquestes restes ja tenen vida. Llavors estem valorant què fer-ne.
1: La feina de retirada dels residus del fons del mar la realitzaran submarinistes, que també hauran d'encarregar-se de controlar l'ancoratge de les pilones que han de subjectar la plataforma rodona. Algunes de les pilones, les del tram inicial, s'hauran de reforçar, ja que les esquerdes han propiciat la seva corrosió interna. Les del tram final seran substituïdes. Un cop construïdes, les traslladaran al Port Marina Badalona, que es convertirà en la base d'operacions. Els treballs d'ancoratge i col·locació de la plataforma seran d'una complexitat màxima.
3: Els hem de col·locar amb una precisió a mil·límetre. I després, a l'hora d'acoblar-la, quan l'elevem amb una grua de 300 tones des de la pontona, els treballs d'exsoldadura dels pilons prèviament col·locats amb l'estructura metàl·lica també requereixen de certa precisió i complexitat dels treballadors que estan allà. Han de tenir unes mesures de seguretat que amb aquesta pontona que portarem li facilitem les feines.
1: Pel que fa a la resta de rehabilitació, es canviaran les baranes per unes d'acer inoxidable, l'enllumenat serà més resistent a l'ambient marítim i les fustes de la passarel·la seran tropicals, com les que es van fer servir al passeig. I us ho avançàvem també en titulars, les platges metropolitanes han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Així ho recull un estudi elaborat amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'emporten les platges del tram del nord, entre les quals destaca Montgat, que és el municipi amb una situació més extrema. L'AMB s'ha ofert a invertir, com dèiem, 20 milions d'euros per frenar-ho, sempre i quan la Generalitat i l'Estat espanyol també hi posin finançament. Ens amplia la informació el nostre company Enric García. Bona tarda, Enric.
4: Hola, bona tarda, Sílvia. Doncs bé, un estudi elaborat per l'AMB assenyala que entre el 2012 i el 2022 s'han perdut gairebé 735.000 metres cúbics de sorra a causa dels temporals i l'augment del nivell del mar. A les platges del tram nord s'ha registrat una pèrdua de sorra del 34%. Una xifra que és molt més elevada a Montgat, on el retrocés del litoral és del 66, el municipi, com deies, més afectat. Davant d'aquesta situació, l'ENS ofereix 20 milions d'euros per finançar aportacions de sorra o la construcció de dunes de contenció artificial. La seva proposta és fer un pla a tres bandes de 2 o 3 anys de durada. El vicepresident executiu de la institució, Antonio Balmón, ha explicat quina és la intenció d'aquest pressupost.
2: Estem disposats a posar aquests diners en un pla d'actuació que ens permeti, evidentment, actuar, no erradicar ni solucionar, com abans parlava tant un periodista, però sí a evitar i demostrar que es pot treballar des d'una altra perspectiva aquesta dualitat que comentaven. Un ús multitudinari, però també una protecció de la nostra natura. I aquest és el nostre compromís.
4: La voluntat de l'AMB és aconseguir protegir la natura sense perdre la funció social de les platges. Tot i que les dates són de fa 4 anys, la institució reconeix que cada any hi ha nous temporals que agreugen la situació. És el cas de la borrasca Harry, que ens va afectar a les platges de Badalona al gener. En aquests episodis, no només s'han escapçat a les platges, sinó que també s'han escampat més de 500.000 tones de residus. D'altra banda, per millorar l'accessibilitat a les platges, l'AMB ha instal·lat més d'un centenar de nous metres de passeres adaptades al litoral metropolità, un nou lavabo adaptat amb pèrgola i 150 bancs nous als accessos. També hi ha 3 nous mòduls de primers auxilis i 4 de salvament.
1: Gràcies, Enric, per la informació.
0: Badalona migdia.
1: I Badalona en Comú Podem es presenta com l'alternativa més sòlida al govern del Partit Popular. La presidenta del grup municipal, Aida Llaurador, assegura que la seva formació du a terme una oposició ferma i amb propostes pròpies, un fet que els permetrà, diu, disputar l'hegemonia al Biol i situar-los com la primera força d'esquerres a la ciutat. En una entrevista al Badalona Matí, Llaurador ha anunciat que es tornarà a presentar com a alcaldable a les eleccions municipals del maig de 2027. En la darrera assemblea del partit, diu, la militància li ha donat suport per unanimitat i s'iniciarà ara el procés formal de les primàries. Uns comicis que han de servir, assenyala, per retornar un lideratge d'esquerres a la ciutat i desbancar l'Albiol de l'alcaldia. Precisament, el candidat d'Esquerra, Àlex Montornès, proposava ahir un front d'esquerres liderat pels republicans. Llaurador, però, s'ha mostrat contrària.
5: Tampoc em sembla coherent que parli a xarxes o públicament d'un suposat front d'esquerres quan a nosaltres no ens ha dit absolutament res, ni una paraula en aquest sentit, i ni tan sols es presta a arribar a acords per a tenir el mateix posicionament polític en un ple municipal. I la manera de fer un front d'esquerres no és sortir tu dient que vols ser el líder, quan jo crec que ho té difícil per demostrar que sigui el lideratge més fort de l'esquerra a Badalona.
1: Sobre les factures impagades del consistori i la inclusió de l'Ajuntament de Badalona en el mecanisme de pagament a proveïdors del 2025, Llaurador acusa el govern d'Albiol d'incapacitat de gestió municipal tenint superàvit. Llaurador també desconfia, diu, de les darreres promeses d'Albiol, com la reforma integral de totes les escoles públiques de la ciutat. I canviant de qüestió, es mantenen les mobilitzacions dels docents en no aconseguir arribar a cap acord amb la Generalitat de Catalunya. La reunió entre educació i sindicats per desencallar el conflicte dels docents va finalitzar ahir sense cap acord, però s'han citat avui i demà per mantenir el diàleg i tractar de desbloquejar la situació. Com a punt principal de la reunió d'aquesta tarda hi ha els salaris. Recordem que des de la Conselleria d'Educació es va fer arribar una proposta als sindicats per millorar l'acord previ amb Comissions Obreres i UGT amb la intenció de reconduir una situació de vaga que ja supera la setmana. La consellera Esther Niubó va avançar al matí al Parlament algunes de les mesures d'aquesta negociació.
6: Per tant, la proposta que avui els farem arribar és una proposta que pretén precisament retribuir millor aquelles tutories, aquells complements singulars que exigeixen una major responsabilitat, tutories, cotutories i també aquella docència que s'exerceix en centres de màxima complexitat. Ens sembla que això doncs, no només té un impacte a més de 60.000 docents de tota Catalunya, sinó que a més contribueix a aquest reconeixement necessari d'aquesta tasca difícil.
1: La Generalitat garanteix el compromís per mantenir el diàleg, mentre que els sindicats assistents consideren la proposta d'educació del tot insuficient i no descarten incrementar el ritme i la intensitat de les mobilitzacions. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Laura Gené, secretària general de CGT Ensenyament.
7: Encara que la proposta inicial no ens resulta suficient, venim a intentar arrencar una proposta millor i a poder arribar a ser possible un acord que realment resolgui doncs, aquestes necessitats.
8: Si les coses segueixen així d'encallades, doncs ja no és que les vagues segueixin fins al 5 de juny, és que ens haurem de plantejar molt seriosament si és que aquest curs l'hem de donar per acabat.
1: Durant la trobada, unes desenes de persones es van concentrar a les portes de la conselleria, tallant el trànsit a la Via Augusta de Barcelona per uns minuts. I Badalona ha registrat un augment en la promoció d'habitatges. Durant el 2025 s'han iniciat 303 nous pisos, un 84,8% més que l'any anterior, segons dades presentades per l'Associació de Promotors de Catalunya. La ciutat es posiciona així com un dels municipis destacats de l'àmbit metropolità, just per darrere de Terrassa i Sabadell en nombre de noves promocions. Pel que fa als habitatges acabats, se n'han finalitzat 870, una xifra que es manté estable respecte al 2024. Malgrat aquest creixement, el sector adverteix que la producció continua sent insuficient per cobrir la demanda existent. Segons el director general de l'APCE, Marc Torrent, Catalunya hauria de duplicar el ritme actual de construcció per equilibrar el mercat. En el cas de Badalona, això es traduiria en la necessitat d'impulsar prop de 700 habitatges anuals. L'escoltem.
9: Estem produint al voltant d'unes 15.000 unitats d'habitatge per tota Catalunya, quan les necessitats de llars ens porten pràcticament a que hauríem d'estar doblant aquesta xifra. És a dir, falta d'alguna manera doncs, escalar aquesta producció a fi efecte d'intentar igualar doncs, oferta i demanda.
1: El mercat immobiliari també mostra una elevada activitat en la compra-venda. Fins al tercer trimestre de 2025, a Badalona es van registrar més de 1.000 operacions d'habitatge nou i unes 1.500 de segona mà, confirmant la forta demanda existent, especialment a l'àrea metropolitana. Aquesta pressió es concentra també en municipis propers com Sant Adrià de Besòs o Santa Coloma de Gramenet, on l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions socials. I us ho dèiem en titulars, Televisió de Badalona tanca l'abril amb més de 550.000 espectadors. Demostra així el seu posicionament com a mitjà de referència de proximitat i també creix en l'apartat digital, registrant prop de 3 milions de visualitzacions. Durant el mes d'abril, el canal va arribar a superar els 555.000 espectadors, una xifra que supera la del mes anterior. De fet, tots els programes de la casa han registrat un augment d'audiència al voltant d'un 4%, destacant el Badalona 360, l'Esport i el BDN Notícies Vespre. Bones xifres també a l'ecosistema digital, com dèiem, de Badalona Comunicació, que no ha parat de créixer des de que fa poc més d'un any va posar en marxa la seva aposta digital. Aquest abril, les diferents xarxes i plataformes de la casa han superat les 2.925.000 visualitzacions, volíem dir, i Instagram es manté com la plataforma amb més impacte, amb 1,5 milions. Amb aquests resultats, Badalona Comunicació reafirma la seva aposta per la informació local de qualitat i per una estratègia multiplataforma que permet ampliar l'abast dels seus continguts i arribar a nous públics tant a través dels mitjans tradicionals com dels entorns digitals. I anem a Plana Cultural.
10: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
11: Jo vaig notar com electricitat.
12: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
10: No te preocupes, me ha pasado ya.
12: Però és que és com que m'asfixio, saps?
10: Mira, una crisi és normal. Ai. Jo no estic en crisi, ¿vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
13: La vida és això.
14: És impossible no vibrar amb ningú més.
15: Que necessito estar sola.
1: I l'actriu Aina Clotet ha guanyat el Premi a Millor Interpretació o Revelació la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes pel seu paper a la pel·lícula Viva. El film, que també suposa el seu debut en la direcció d'un llargmetratge, es va gravar parcialment a Badalona. La peça, íntegrament en català, és una comèdia dramàtica que explica la història d'una dona que intenta recuperar la normalitat a la seva vida després de superar un càncer de pit. Així reprèn la feina l'àrea d'investigació de l'Hospital Germans Trias i Pujol, on s'han rodat algunes de les escenes que mostren la seva vida laboral. L'actriu ha explicat recentment que la seva estrena rere les càmeres ha estat un acte de resiliència absoluta. De fet, ha reconegut que ha sorgit des d'un lloc molt íntim i profund. La pel·lícula, que s'endinsa en temes com la por a la mort o la dependència de l'amor romàntic, arribarà als cinemes el pròxim 19 de juny. I avui també us expliquem que el Museu de Badalona torna a apropar la baètola romana als infants a través del seu casal d'estiu. Durant 5 dies, els infants de 6 a 10 anys podran descobrir el passat de la ciutat a través de jocs. Al Museu de Badalona, els visitants poden descobrir els vestigis de la ciutat d'ara fa 2.000 anys, com les termes romanes o la Casa dels Dofins. Ara els més petits també ho podran fer durant un casal d'estiu que estarà guiat per la Caecilia, una nena romana que els explicarà com era la vida dels habitants de Baetulo. Esther Espejo és la tècnica del museu.
13: Les senyores d'època romana que donaran la benvinguda a totes les criatures que hi participin i que els posaran en contacte amb una nena d'època romana. Aquesta nena d'època romana es diu Caecilia i Caecilia cada dia els anirà donant pistes de les activitats que anirem desenvolupant de dilluns a divendres. És una setmana de casal.
1: Mitjançant els jocs es treballaran aspectes com l'arquitectura, la botànica o la mitologia. Tot i que aquesta iniciativa ja existia, va desaparèixer l'any 2000, coincidint amb la pandèmia. Ara el museu ha decidit recuperar-la perquè els infants badalonins puguin descobrir la Badalona antiga del 29 de juny al 3 de juliol, de 9 del matí a 2 de la tarda. I això és tot per avui. Nosaltres ho deixem aquí. Ara us deixem amb els esports, amb en Ramon Durant. Abans, però, la previsió del temps. Lluís-Mi Pérez, bon dia.
16: Bon dia. Estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte a ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar en els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta, a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer. I és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
17: En una reforma a les 7 del matí necessites 10 plaques de guix. Al migdia descobreixes que cal canviar les canonades i a la tarda t'adones que has fet curt de ciment cola. Com que les obres no en tenen d'horaris, a Obramat obrim des de les 7 del matí perquè no et falti de res. També quan ho necessitis a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat. Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.
18: Els esports amb Ramon Durant.
19: El Joventut guanya a la pista del Tenerife. S'assegura el play-off i també matemàticament ja la sisena posició com a mínim. En futbol ens aproparem a la prèvia d'aquest partit entre el Badalona i l'Hospitalet, partit de tornada on el tècnic del Badalona, Mikel Azparren, no vol relaxacions. I a més, avui dijous abordarem l'actualitat del futbol americà, com sempre, amb el José Luis Soler. I ens hi posem perquè la penya ja està classificada matemàticament per poder disputar els play-offs del títol, el títol de la Lliga CB. A més, el Joventut té garantida ja també la sisena posició després de la victòria ahir a Tenerife. Una victòria doncs, que va ser bastant costosa, tenint en compte que va venir després d'una pròrroga, va arribar després d'un temps afegit de 5 minuts i el marcador va acabar sent de 98-100 favorable al conjunt verd i negre, que hem de dir que no va fer una primera part massa bona pel que fa a l'aspecte defensiu. A la segona part va anar retallant mica en mica els 17 punts de renda que va ostentar el conjunt canari i, això sí, doncs, van aparèixer les figures emergents, Ricky Rubio, no cal dir-ho, també Jabari Parker amb un triple que va ser molt decisiu per poder com a mínim empatar el partit. Al final Cameron Hunt va ser el que va aconseguir la cistella decisiva per empatar i conduir a la pròrroga, i en tot cas també després del temps afegit un tap de Ricky Rubio sobre Jaime Fernández en un llançament de 3 que buscava la victòria de l'equip local, doncs li va valer el triomf a la penya, 98-100, aquest nou triomf del conjunt de Dani Miret, que el deixa en una molt bona posició de cara als play-off, encara amb possibilitats matemàtiques de poder ser més amunt. Veurem la resta de resultats. El cert és que encara queden 3 partits, ara el repassarem, però a la finalització del partit el nostre company Xavi Ballesteros parlava amb Guillem Vives, amb el base verd i negre, que doncs deia en principi allò que aprofita els minuts que li dona Dani Miret i que, per tant, diu Guillem Vives que de moment ho vol gaudir al màxim. Escoltem-lo.
20: Bueno, intentant disfrutar en els últims períodes de temporada i bueno, cada cop que el Dani pues, a mi m'intenta pujar pues, un al màxim i bueno, sí que els de fora són més normals, els de casa són una mica més... no tu que se m'acaben i no que vull que s'acabi.
19: No vull que s'acabi, deia Guillem Vives. Ell es vol quedar, però va assegurar que encara no sap res. I, per tant, doncs el fet de no saber res en el mes de maig implica que potser, segons ell, el club no compti amb els seus serveis.
20: El que passa és que no sé res del club i bueno, jo també he de mirar la meva situació per mi, perquè no podem estar maig i no saber res i sí que és veritat que la setmana passada l'entrenador va dir que comptava amb mi però és la primera notícia que tinc del club a maig i comptem doncs, que ens haurem de trobar en un altre moment o d'alguna altra forma, no ho sabem.
19: Reconeixia Guillem Vives que almenys li agradaria que la comunicació hagués anat per altres canals des del punt de vista de poder doncs tenir més clar en aquests moments què és el que ha de deparar el seu futur.
20: M'hagués agradat tenir una comunicació més fluida per més que res perquè crec que porto bastants anys al club, soc un nano format al planter i bueno, m'ha sorprès una mica això i sí que és veritat que m'ha costat treballar-ho mentalment perquè a la pista no m'afectés o fora de pista perquè tothom sap que els contractes tenen una data límit, però més que real el tracte més de persona, encara que no hi hagi resposta, però sí un mínim. Però bueno, nosaltres no podem tampoc esperar, perquè el mercat, com dius tu, ja porto anys i sé com es mou i no puc fer fins on puc.
19: Doncs veurem què depara el futur de Guillem Vives. En tot cas, tot això, després d'una gran victòria a la pista del Tenerife, en un partit doncs, on el Joventut va anar de menys a més, a menys pel que fa a l'aspecte defensiu, tot i els 98 punts encaixats, 100 en va fer la penya. Per tant, un partit també, lògicament, molt ofensiu, malgrat haver anat més enllà dels 40 minuts. Al final, el que compta doncs, és que el Joventut està sòlid, que està solvent. A més, el maig va servir per veure el debut del francès Genís Morín, que va jugar 6 minuts, va anotar 4 punts i va atrapar 3 rebots. Al final del partit, qui feia també la valoració de l'enfrontament i de com havien anat els minuts del joc era el tècnic Dani Miret.
21: Hem tingut una primera part molt fluixa a nivell competitiu, a nivell defensiu, a nivell d'en atac tenir dubtes perquè hem perdut pilotes que habitualment no perdem. La reacció i l'equip que s'ha vist a la segona part i a la pròrroga és l'equip que hem de ser, és l'equip que volem ser i contents per la victòria i aconseguir l'objectiu.
19: La penya té ara 3 partits més abans d'acabar la lliga regular. Diumenge a Badalona contra el Burgos, dimarts de la setmana que ve contra Unicaja el partit que es va suspendre al descans per problemes amb el videomarcador i la setmana vinent, dijous o divendres, veurem a Fontaixau contra el Bàsquet Girona.
22: Diumenge esportiu a Ràdio Ciutat de Badalona. A les 6 de la tarda i des de l'Olímpic.
23: A 6 a Joventut, San Pablo Burgos.
22: I també a les 6 i de manera simultània, futbol. Partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
23: Club de Futbol Badalona, l'Hospitalet.
24: Segueix aquest partit també per Televisió de Badalona.
19: Anem a fer una mica d'aperitiu d'aquesta prèvia ja del partit entre el Badalona i l'Hospi, eh? Partit de tornada de la primera eliminatòria d'ascens a segona federació, i és que el tècnic del Badalona, Miquel Azparren, ja deia que la mentalitat amb la qual vol que surti el seu equip és de guanyar el partit, que no hi hagi cap relaxació, tot i el 0-2 de l'anada. De fet, Miquel Azparren ha dit que l'Hospitalet és un gran equip i que pràcticament, no ho ha dit així textualment, però sí que ha deixat entreveure que és impossible que un equip com l'Hospitalet en 90 minuts no pugui generar cap ocasió.
0: Claro, hay gente que se centra en por qué nos han generado en 10 minutos ocasiones. Yo me centro más porque en 80 hemos sido superiores. Ese es el trabajo que queremos nosotros hacer. Lógicamente, con el respeto que les tenemos, claro que te pueden hacer ocasiones, claro que te pueden incluso llegar a dominar, pero nosotros jugamos en casa, jugamos ante nuestra gente. Ya te digo, no vamos a jugar para defender el resultado, vamos a jugar para buscar un resultado.
19: Demà sentirem a Miquel Azparren parlant amb més profunditat del partit, del duel contra l'Hospitalet. En tot cas, sembla, pel que ha explicat també Miquel Azparren, que no podrà comptar amb Josu Rodríguez i Víctor Morales per aquest compromís, tal com va passar en el primer partit.
0: No lo tenemos descartado de aquí a varias semanas. A corto plazo sí que estaría descartado. Veremos si tenemos la posibilidad de jugar en varias semanas. Tenemos que ganárnoslo para ver si está en él, tanto él como Morales. Ahora mismo es la única baja aparte por un poco lesión. Está en un proceso complicado, no es fácil. Parecía que avanzábamos, hemos dado un paso atrás. Él está dando todo por buscar poder estar. Hablamos mucho, él es muy consciente de que aún puede ayudar al equipo no solo desde fuera, que lo hace y mucho, sino desde dentro, y entonces estamos trabajando para que poder disponer de él lo antes posible, pero aún un poco pendientes de evolución.
19: I ens hi posem per parlar de futbol americà. José Luis Soler, què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda, molt bé.
19: Doncs, escolta, hem de parlar d'aquest compromís que van disputar els Dracs a Suïssa, 48-24, evidentment un partit amb molt d'espectacle, José Luis, on els Dracs van intentar anar a jugar de tu a tu, no?, si pogués ser.
2: Bueno, els Dracs van perdre el partit al primer quart, o sigui, penso que encara anaven dormint amb l'avió, i el que no poden fer és que en un primer quart li fiquin 4-2 downs, que llavors ja saben, ja, això ja és una desfeta, eh? Se quedaven 28-3, 28-7, i això costa molt, i més quan viatges fora i tens una merma de jugadors que tenen molt important, costa molt. De tota manera, va ser un partit divertit, entretingut, van ajustar, quan van veure la desfeta al segon quart, ja van ajustar molt, el tercer també, i bueno, la derrota, doncs, podríem dir, és una derrota, doncs, dintre del que és el futbol americà a Europa, doncs, està molt acceptable. Si mirem la plantilla de l'equip suís, que estava jugant a casa seva, de la Fred, que fotíem allà, i dels que anàvem mermats de jugadors, doncs, bueno, està bé, una anècdota més, i una, pues, i una història més per al club, i com una anècdota més, i un resultat negatiu, però, evidentment, com se lo van ficar a la Junta, pues va ser un premi a la trajectòria, i això està molt bé.
19: Home, sobretot per aquesta experiència amb una plantilla amb una mitjana d'edat bastant jove, José Luis.
2: Ah, això que t'anava a dir, és que anaven molt juniors, o sigui, juniors vol dir que estan, molts d'ells encara tenen 17 anys, o sigui, n'hi ha un que té 17 anys que complirà la por, i els altres tenen 18 anys recent complits, 19, són 20, i molt pocs, gent gran, la línia, els dos, la línia gran, se'n van anar també quan va acabar la lliga a jugar fora també, o sigui, això també representa. El que sí és cert és que tenen un bon projecte tant a nivell de primer equip com de júnior com de cadets, no?, que la base va pujant i s'estan integrant molt bé, i bueno, són molt joves, que imagino que aquesta classe de partits, pues, també les motiva molt per anar preferenciant-se i poder ser titulars amb el primer equip, i això és indiscutiblement, tant per l'equip com per ell mateix, és una bona valoració, no?
19: Doncs sí, ja en una recta final, no?, ja de la temporada, José Luis, on anem tancant carpetes, eh?
2: Sí, ara no queda més que el dia 21 la final júnior espanyola, crec que el dia 6 també la final júnior catalana, la final full cadet, que malauradament no la podran jugar perquè no tenien molt efectius, i ja pràcticament a nivell nacional i de dracs, pues, s'haurà acabat tota la competició.
19: Doncs molt bé, José Luis, n'anirem parlant en els pròxims dies i està clar doncs, que és una autèntica experiència, no? Perquè ja ho hem explicat altres vegades, no? En aquest tipus de compromisos també es pot palpar com es viu també el futbol americà en altres països europeus. José Luis Soler, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
19: I fins aquí la informació esportiva. Demà més amb les prèvies del cap de setmana amb l'Aleix Blanc. Adéu-siau.
3: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que engranteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant de la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jessica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc.
2: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis.
3: La resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició. I vull que quede clar. I per tant, nosaltres anem pas a pas, mesura a mesura i llei a llei.
0: S'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. És dijous 21 de maig de 2026. I tenim més titulars. Els sindicats educatius fan arribar la seva proposta de millora salarial a Educació. Sònia Kerr.
4: Aquesta tarda hi ha una nova reunió per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos hi pot ajudar.
5: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos.
4: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
0: 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny.
4: D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis.
0: El govern promou una oferta pública de 500.000 de places per a secretaris i interventors, especialment per als ajuntaments.
4: Dimarts, l'executiu aprovarà oficialment la convocatòria, la primera des de la recuperació de la competència. Molts municipis catalans ja fa molt temps que reclamen aquests perfils professionals.
0: En cultura, el film Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà,
4: que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
0: Als esports, el Lleida de futbol torna a viure una situació límit. Joan Barberà.
6: El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí uns dies després de la detenció del teòric nou inversor per presumpte delicte d'estafa. El club no té solució de futur i pot desaparèixer definitivament.
0: Sembla que la calor ha arribat per quedar-se. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
7: Bon dia, estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte a ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya Central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer, i és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els comuns s'afegeixen a l'acord de pressupostos de la Generalitat després de pactar 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Demà el govern aprovarà el projecte dels pressupostos i els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se, possiblement, la primera quinzena de juliol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jessica Albiach, han signat formalment el pacte aquest matí a Palau. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Dos mesos després d'haver-ho fet per primer cop i després que el president Illa hagués de retirar els pressupostos del Parlament perquè Esquerra no es va afegir al binomi Govern Comuns, avui les fitxes s'han invertit. El govern tenia el suport dels republicans i ara són els comuns que s'hi han avingut. Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
2: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament, més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
8: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
3: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de dos mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
8: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova reunió aquesta tarda entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. En la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues ja han fet arribar el document consensuat entre tots ells amb les millores retributives perquè el departament el pugui analitzar i debatre'l en la negociació d'aquesta tarda. Serà a partir de les 4 a la seu de la Conselleria. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions a BTV.
5: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
9: USTEC ha demanat que el govern els detalli el desplegament de recursos en matèria inclusiva, els criteris de distribució i els objectius més a llarg termini. USTEC, la CGT i la Intersindical assistiran a la reunió d'aquesta tarda, mentre que professors de secundària no hi anirà fins que el departament accepti tractar concretament les reivindicacions incloses en el document.
0: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més d'un miler de docents i de membres de la comunitat educativa han participat en la manifestació a la capital tarragonina per rebutjar la darrera proposta d'educació. Prèviament, al matí han tallat la Nacional 240 i la 7. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
10: La mobilització ha sortit de la plaça Imperial Tarracó, ha recorregut la Rambla Nova i ha passat per davant dels serveis territorials d'educació, on els manifestants han xiulat per expressar el seu malestar amb el departament. Els sindicats reclamen millores salarials, més recursos per a l'educació pública, una baixada de les ràtios i menys burocràcia als centres educatius. Escoltem el portaveu d'USTEC a Tarragona, Noé Muñiz.
11: És una emergència educativa, no podem més, diem prou, i hem d'entendre que això és, al final, sentar les bases de l'educació del futur.
10: Els sindicats convocants rebutgen l'última proposta d'educació, tot i que reconeixen que el departament ha començat a moure fitxa en la negociació.
11: Des de la unitat sindical s'ha fet una proposta, es parlarà de salaris, i la idea és anar negociant totes les hores que calguin, tots els dies que calguin. Això és un avenç, és un reconeixement de que hi ha una emergència educativa.
10: La jornada ha acabat a la plaça de la Font, davant de l'Ajuntament, en una jornada que ha començat de bon matí amb dos talls de trànsit, una a la Nacional 240 cap a 8:15 i més tard també a la A7, provocant retencions importants i algun enfrontament entre conductors i mestres.
0: 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Serà el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu, a més, que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda de les autoritats, és a dir, els presidents dels governs d'Espanya i de Catalunya i dels Reis. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del Naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
13: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin als ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
12: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya. Es va fer concretament a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig del 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments de medula. Avui n'han fet balanç. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
15: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica, i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
16: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar. I el que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant, i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
14: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
0: Gràcies, Maite. No deixem la sanitat. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promouen la campanya Ni un minut més, iniciativa que té el suport de Metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris.
4: I sense aquesta feina addicional, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes i vacances de manera voluntària, el servei diari no es podria completar. És l'advertiment que ha fet l'anestesiòloga i vicesecretària de Metges de Catalunya, Irene Vermell, qui també ha defensat la campanya amb l'objectiu de pressionar el Departament de Salut perquè negociï amb els facultatius catalans.
17: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
4: Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
0: El detingut pel crim masclista de Figueres passa avui a disposició judicial, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que havia estat condemnat prèviament, tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la.
4: Carlos Pascual, que és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i també portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutjats com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa, defensa, però, que el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
18: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
4: Pascual admet que cal insistir i treballar en la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80% no denuncien aquestes agressions.
0: És gairebé 3:45. La Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles Taser, per part de l'exèrcit israelià durant la detenció dels activistes en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans alliberats aquest matí, siguin deportats al migdia a Turquia i ja demà puguin tornar a casa. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. De fet, tot el món ha pogut veure aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que difusa el mateix govern israelià. Hi apareixen els activistes lligats, amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha tres activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global Summit Flotilla.
20: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
19: A aquesta hora es preveu que els activistes ja alliberats volin des de Tel Aviv amb destinació a Istanbul. A la capital turca s'espera que passin la nit i demà puguin volar fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ara sí, 3:15, el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places per a secretaris i interventors destinada al conjunt de les administracions. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència.
4: Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, qui ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis més petits.
21: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
4: Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposin d'aquests funcionaris.
0: I és que molts d'aquests municipis, especialment els més petits, ja fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per guanyar en estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. En el cas de la Nou de Gaià, al Tarragonès, la mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari i d'un interventor. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
22: Actualment, cada 3 anys, municipis petits com la Nou han de convocar una plaça d'interinatge de secretari, que també fa d'interventor. Això implica una adaptació del treballador al nou lloc de treball i que s'alenteixin tramitacions burocràtiques perquè la persona en qüestió s'ha de posar al dia. Inclús pot arribar a fer una interpretació diferent de les normatives a aplicar i paralitzar projectes existents. Que es creïn aquestes noves places aportarà estabilitat als ajuntaments. Ho destaca l'alcaldessa de la Nou de Gaià, Josepa Figueres.
23: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pot tenir-li en interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
22: Figueres compleix el segon mandat al capdavant del consistori d'aquest petit poble de l'interior del Baix Gaià i ja ha tingut 5 secretaris diferents, sense comptar un període en què no n'han tingut i han hagut de rebre el suport de la Diputació de Tarragona.
0: A Barcelona, els bombers afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i també amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els esforços en la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat arran del brot de pesta porcina africana. Jordi Casino, bon dia.
24: Bon dia, Marta. El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient a una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
25: L'any passat doncs, va ser un any bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària, requereix disciplina i respecte per les normes.
24: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
0: A les comarques de Lleida es concentra el gruix de la producció catalana de préssec i de nectarina, amb una producció que podria arribar a les més de 400.000 tones. El conjunt del territori català recupera part del seu potencial, amb un creixement del 13% respecte del 2025. Eric López, des de Huawei Lleida Ràdio.
2: Catalunya preveu recuperar enguany una campanya de fruita de pinyol marcada per la normalitat després de diversos anys afectats per les gelades, sequeres i pedregades. En aquest sentit, Afrucat ha presentat aquest dijous a Lleida, en el marc del 25è Fòrum Internacional de la Fruita de Pinyol, Interprunus 26, les previsions europees de préssec i nectarina, que situen la producció catalana en 422.870 tones, un 13,5% més que l'any anterior. El director general d'Afrucat, Manel Simón, ha destacat que, tot i la millora, el sector encara es manté per sota del seu potencial productiu a causa dels efectes acumulats del canvi climàtic. L'escoltem.
3: Des del 2019 que no tenim una campanya productiva normal, sigui per unes gelades, sigui per unes pedregades o sigui per manca d'aigua. Aquest any respirarem una mica en termes productius, som optimistes des del punt de vista productiu fins a la data.
2: Des de l'associació Afrucat també han recordat que el consum de préssec i nectarina dependrà molt de les temperatures d'aquest estiu, on la calor és determinant per impulsar la demanda de fruita d'aigua.
0: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat una nova edició, la número 26, del Festival Internacional de Cinema en Català. Se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà. Una edició, a més, que estarà marcada pel cinema i la història, amb rècord de participació i grans estrenes. Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival i la Cluenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold. Roda de Berà Ràdio, Sònia Camí.
5: El FICCAT se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà amb el rècord històric de 335 produccions inscrites i 82 seleccionades. El festival estarà dedicat al tema cinema i història i inclourà homenatges, exposicions i activitats sobre la memòria cinematogràfica. La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Feingold presentarà la gala de Cluenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
6: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga, és una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, que l'han vista més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa... Comèdia un tema una mica tabú, però sí que és veritat que és un tema un punt tabú, i fa uns anys va costar molt d'aixecar aquesta pel·lícula. Llavors nosaltres, quan em va dir això, vaig llegir el guió estava lliure de drets, i aleshores nosaltres doncs, vam dir, és que això és fantàstic.
5: També destaca el Premi Montserrat Carulla per a Joel Joan, l'avanç exclusiu d'Escape Room 2 i el compromís del festival amb la sostenibilitat.
0: I és moment per a la informació esportiva. I per en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Lleida de futbol torna a viure una situació límit.
7: Bon dia, Marta. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric nou inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. 1-1 Lleida Ràdio. Sergi Guiu.
8: En qüestió d'una setmana, el futur immediat de Lleida ha donat un gir de 180 graus. El passat dimecres, el junt de la presidència Lleida Club de Futbol, Marc Torres, explicava que hi havia un inversor amb passaport britànic però establert a França, que es comprometia a portar els diners necessaris per pagar el deute sortint del procediment concursal, però aquest dijous ha anunciat que l'han estafat a ell i al Lleida Club de Futbol. Torres ha explicat que dies endarrere se'n dona compte que alguna cosa no acaba de quadrar i presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'estafa i falsat documental per poder tenir més accés a més informació. Els dies passen fins a arribar aquest dimecres, moment en què reuneix amb l'inversor, nom que aquest dijous s'ha donat a conèixer com a Josep Eduard Fernández García, i després de posar en situació els Mossos d'Esquadra l'acaben detenint. Amb aquesta detenció, l'escenari de futur del Lleida Club de Futbol passa a ser-ne un de molt pessimista. De fet, Torres, emocionat, ha demanat disculpes i ha afirmat que a hores d'ara el Lleida Club de Futbol no té futur.
26: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, però seria un cop de sort molt gran.
8: I a partir del 5 de juny, Torres ha dit que s'obrirà el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol.
7: Gràcies. Des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu. La futbolista

0: I jo ho he dit tot, ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
1: Renera, formada a les categories inferiors del júnior, fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça, juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
2: Gràcies, Joan Garcia. Des de Cuat Media, la segona federació, l'Olot ha anunciat avui la renovació del tècnic Roger Vidal i del seu cos tècnic, que afrontaran la tercera temporada al capdavant del primer equip del Club de la Garrotxa a la tercera federació. Parlant de l'ascens del Martinenc, que ha pujat a tercera federació, el Club Barcelona ha anunciat avui la renovació del tècnic de l'entrenador, de Toni Carrillo.
3: Per mi, el Martinenc ara mateix significa que és casa meva. No? Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu amb la meva forma de treballar. I jo estic molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base, amb tot el que sempre he tingut aquesta forma de treballar. He estat la majoria dels clubs que he estat molts anys i sempre m'he volgut involucrar una mica, doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs, i en aquest cas amb el Martinenc, doncs, em sento molt, molt identificat i ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinenc és casa meva.
2: I en futbol sala avui a les 8 del vespre, Rubí i Caneta juguen la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya Masculina. David Parrilla és el tècnic del conjunt ballesà.
4: És competir contra un equip de superior categoria i poder ficar el nom de l'esportiu Rubí a una Final Four de Copa Catalunya amb els altres tres equips catalans que són professionals, i nosaltres estem a un partit de poder ficar el nostre nom aquí, però sí que crec que amb l'ambient intentarem fer de la llana un ambient molt, molt maco per a veure si som capaços de fer aquesta gesta.
2: I en waterpolo, Pili Penya pot jugar avui el seu darrer partit com a jugadora en actiu si el Sant Andreu guanya el Club Natació Terrassa. El seu actual club serà el comiat de la jugadora que ho ha guanyat tot en aquest esport. Serà en el partit de semifinals del play-off al títol a la divisió d'honor femenina.
5: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. L'AMB estudia mantenir al fons del mar la plataforma antiga del Pont del Petroli. Tot i que el projecte de remodelació contempla retirar les antigues restes que es van enfonsar amb el temporal Glòria, els darrers estudis mediambientals de l'àrea metropolitana han detectat fauna marítima al voltant. En els 6 anys que han passat des del temporal, les restes de fusta i metall de l'antiga plataforma del Pont del Petroli han quedat submergides al fons marí. Això ha propiciat l'aparició de fauna i flora al voltant de la seva superfície. Des de l'AMB estan fent un seguiment mediambiental del fons marítim de la infraestructura i els primers estudis ho confirmen. Segons ha explicat l'enginyer i supervisor de la rehabilitació del pont David Aguilar, l'AMB està valorant si retirar-la o no.
4: El projecte contemplava la seva retirada. Sí que és cert que estem duent a terme un seguiment ambiental. Hem fet unes primeres immersions, s'ha fet uns primers estudis per veure la zona i hem detectat que efectivament aquestes restes ja tenen vida. Llavors estem valorant què fer-ne.
3: I les platges metropolitanes han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Així ho recull un estudi elaborat amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'emporten les platges del tram nord, entre les quals destaca Montgat, que és el municipi amb una situació més extrema. L'AMB s'ha ofert a invertir 20 milions d'euros per frenar-ho, sempre i quan la Generalitat i l'Estat espanyol també hi posin finançament. El vicepresident executiu de la institució, Antonio Balmont, ha explicat quina és la intenció d'aquest pressupost.
5: Estem disposats a posar aquests diners en un pla d'actuació que ens permeti, evidentment, actuar, no erradicar ni solucionar, com abans parlava tant un periodista, però sí a evitar i demostrar que es pot treballar des d'una altra perspectiva aquesta dualitat que comentaven. Un ús multitudinari, però també una protecció de la nostra natura. I aquest és el nostre compromís.
3: Badalona en Comú Podem es presenta com l'alternativa més sòlida al govern del Partit Popular. La presidenta del grup municipal, Aida Llaurador, assegura que la seva formació du a terme una oposició ferma i amb propostes pròpies, un fet que els permetrà, diu, disputar l'hegemonia al Biol i situar-los com la primera força d'esquerres a la ciutat. En una entrevista al Badalona Matí de Radio Ciutat, Llaurador ha anunciat que es tornarà a presentar com a alcaldable a les eleccions municipals del maig de 2027. En la darrera assemblea de partit, diu, la militància li ha donat suport per unanimitat i s'iniciarà ara el procés formal de les primàries. Uns comicis que han de servir, assenyala, per retornar un lideratge d'esquerres a la ciutat i desbancar el Biol de l'alcaldia. Precisament, el candidat d'esquerra, Àlex Montornès, proposava ahir un front d'esquerres liderat pels republicans. Llaurador, però, s'ha mostrat contrària.
6: Tampoc em sembla coherent que parli a xarxes o públicament d'un suposat front d'esquerres quan a nosaltres no ens ha dit absolutament res, ni una paraula en aquest sentit, i ni tan sols es presta a arribar a acords per a tenir el mateix posicionament polític en un ple municipal. I la manera de fer un front d'esquerres no és sortir tu dient que vol ser el líder, quan jo crec que ho té difícil per demostrar que sigui el lideratge més fort de l'esquerra a Badalona.
3: I en plana cultural, l'actriu Aina Clotet ha guanyat el Premi a Millor Interpretació Revelació en la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes pel seu paper a la pel·lícula Viva. El film, que també suposa el seu debut en la direcció d'un llargmetratge, es va gravar parcialment a Badalona. La pel·lícula, que s'endinsa en temes com la por a la mort o la dependència de l'amor romàntic, arribarà als cinemes el pròxim 19 de juny. I en esports, el Joventut s'ha classificat matemàticament pels play-offs quan encara resten 3 partits per disputar-se. A més, el triomf a la pista del Tenerife per 98-100 a la pròrroga serveix perquè, com a mínim, la penya acabi en la 6a plaça. Ara queda per saber quin serà el rival als quarts de final. La penya té ara 3 partits més abans d'acabar la lliga regular. Diumenge a Badalona contra el Burgos, dimarts contra l'Unicaja, el partit que es va suspendre al descans pels problemes amb el videomarcador, i la setmana vinent, dijous o divendres, a Fontejau contra el Bàsquet Girona. Tenim ara 23 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.

Avui ens endinsarem en els darrers capítols d'un dels conflictes més sagnants de finals del segle XX, la Guerra de Bòsnia. Després de l'esfondrament de Iugoslàvia, el territori balcànic es va veure immers en una onada de violència alimentada pels nacionalismes, les disputes territorials i les ferides obertes d'un passat massa ple de tensions ètniques i religioses. En aquest episodi, repassarem els convulsos antecedents dels Balcans en les causes més immediates de la guerra i coneixerem Bòsnia des d'un punt de vista molt proper i personal. Benvinguts al polvorí d'Europa. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana, per parlar durant aquesta setmana i la setmana vinent de Bòsnia, de la guerra de Bòsnia i del setge de Sarajevo. Ho farem amb el nostre historiador capçalera, Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: I avui ens acompanyen molt especialment l'Otto Lucic, que és professor de secundària, i la seva mare, Branca Lucic. No sé si ho he pronunciat bé. Benvinguts.
2: Sí, has pronunciat molt bé. Moltes gràcies.
3: Bones.
0: Amb ells repassarem la història de la guerra dels Balcans i molt especialment el setge de Sarajevo, que els hi va tocar viure en persona, i per tant pensem que és un document molt important i que volem brindar als nostres oients perquè aquest coneixement ens quedi en aquest Portes de Troia i puguem compartir-ho amb tots vosaltres. La pregunta inicial és, podria ser l'última del segon programa, però serà la primera. 30 anys després de la guerra, Branca, Otto, Bòsnia ha pogut passar pàgina?
2: No.
3: No, i sens dubte no. De fet, les tensions internes del país segueixen vives i, de fet, a dia d'avui estan més vives que mai. La batalla que hi ha actualment política entre la part de República Srpska i Bòsnia-Hercegovina és un tema que està molt viu i és un tema que el país preocupa. Potser aquí no ens arriba tant, perquè no és un tema d'actualitat, perquè l'actualitat a dia d'avui va per un altre camí, i clarament, però allà a la zona dels Balcans és una cosa que, bueno, que està complicada, no? Branca?
2: Molt complicada. La situació està molt complicada perquè el país està dividit en dues zones, que és la federació, entre croates i musulmans, i la República Srpska. I en aquest moment hi havia un procés contra el president de la República Srpska. Tu imagines com està la situació. Amb 45% del paro. No tenim que dir-ho res més.
0: Doncs tindrem moments en aquest programa per seguir analitzant tot això. Comencem.
4: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
5: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
4: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Comencem amb aquesta cançó que té un rerefons que l'Oto i la Branca poder ens volen explicar.
1: Jo poso una mica el context històric, però ma mare en sap més, perquè jo sé que ella li agrada molt, és un tipus de música que li agrada. El que estem escoltant és una Safe Darling, que és una cançó popular, folklòrica de la zona de Bòsnia i Herzegovina. Prové de l'època de l'imperi otomà i segurament hi ha d'algunes influències prèvies a la invasió otomana. I és curiós perquè té una connexió molt directa, jo crec que els oients segurament ho hauran detectat ràpidament amb una reminiscència potser al flamenc, amb aquesta pujada, aquestes lletres allargades, i és perquè segurament es creu que hi ha una influència especial dels sefardís musulmans que, fugint de la península ibèrica, van arribar a la zona dels Balcans i bueno, té aquest punt, aquest reminiscent. La paraula sefdànica prové del turc, que vol dir del turc sefda, que és una paraula que fa referència a l'estar enamorat, no?, i aquesta sensació d'amor, i una mica la melancolia, que bueno, està relacionada també amb una paraula persa, referència a melancolia, i és una mica cançons que parlen d'això, no?, de l'amor i del desamor i d'aquest procés, i és important doncs, per remarcar aquesta influència turca i otomana que té tota la zona dels Balcans.
0: I a més és el to de mòbil de...
1: No, aquesta no és, aquesta no és. Ja arribarà.
2: No, aquesta no, després ve.
0: Després.
2: Això parla sempre d'amor. La Safe Darling que sempre parla d'amor, o de desamor, o de dejadés, o... Saps? En principi són cançons que són una miqueta tristones, però ara la última, quan jo era jove, buscant comparació entre cançons, però ara s'està buscant comparacions i moltes sefdalinques tenen la mateixa música com les cançons sefardites, que és una cosa molt rara, saps? Allí la Bòsnia era el primer país que ha donat la benvinguda a los sefardits quan ha sortit d'aquí d'Espanya. És el primer país on s'han quedat, han portat la seva cultura, els oficis, tot. I clar, ara tens dos cançons que se canten en diferents idiomes, però amb la mateixa música. I és una cosa molt curiosa. I les cançons aquestes sefardites també sempre són que parlen d'amor, o la pàtria, o una dona, o un home.
0: Més endavant també tindrem ocasió de parlar de les sefardites, però de moment comencem pel principi, perquè si no, el nostre públic, l'Oto ho deia molt bé al principi, és un territori que ara mateix no està al primer focus mediàtic mundial. N'hem escoltat a parlar moltíssim, però sobretot es va escoltar malauradament als anys 90 per la guerra de Bòsnia. La meva primera pregunta per vosaltres és aquest territori, per què ha tingut tants i tants conflictes en els darrers segles?
1: Bueno, és que clar, per entendre això hem d'anar molt enrere, tampoc ara cal que aprofunditzem en èpoques molt passades, però sí que clar, és un territori que sempre ha estat a la frontera entre imperis diguem polítics, però també entre imperis culturals. L'imperi romà es parteix pels Balcans, l'església catòlica es parteix pels Balcans, després és la frontera entre l'imperi otomà i l'imperi austríac, vull dir, sempre hi ha hagut imperis, i a part d'això ha sigut una zona molt de pas, hi ha hagut moltes grans migracions que han passat per allà. De fet, els eslaus, que ara és l'ètnia, diguem, més gran que hi ha a la zona dels Balcans, no és una ètnia que sigui pròpia d'allà, és una ètnia que ja ve d'una gran migració empesa per altres invasions. Llavors, clar, és una zona que sempre ha sigut de pas, cosa que ha fet que sempre hi hagi moltes cultures, això sempre genera enfrontament, no s'ha aconseguit homogeneitzar la cultura de la zona com altres llocs que ha passat, i això sempre provoca conflictes, i el fet d'aquest constant límit entre imperis sempre genera un conflicte, i això totes les zones que han sigut límit d'imperis han sigut conflictives.
0: Clar, d'aquest tema vam tenir ocasió de parlar-ne als programes 311 i 312. Avui nosaltres estem gravant el programa 489, ara ja fa temps, i segurament doncs, hi ha molta gent que s'ha incorporat a escoltar-nos al Portes de Troia, ara fa poc, però recordem que hi ha aquests dos programes que vam gravar allà ja fa
3: molt temps. Va venir en Dani Hernández a parlar-nos-en, perquè aquí l'Oto està molt valent i ens ha fet un resum en un minut i mig de la situació dels Balcans. Vull dir, en Dani va estar dos programes sencers perquè si algú li interessa recuperar-los. I, Oto, què va ser la qüestió d'Orient de finals del segle XIX?
1: Clar, com parlàvem abans, al final l'Imperi Otomà arriba a finals del segle XV a tota la zona dels Balcans i clar, estableix una frontera que a més es va movent moltíssim durant els segles perquè van amunt i avall, sempre no, estaven en aquest enfrontament amb la dinastia Habsburg, no, per la conquesta de Viena. De fet, hi ha dos grans batalles, si no recordo bé, són dos, corregiu-me vosaltres, que són històries,
3: són dos setges de Viena, sí.
1: Dos setges de Viena on els otomans estan allà a les portes, però per diferents raons acaben per mai acabar de conquerir Viena, i aquesta tensió que genera pues, provoca que l'Imperi Otomà sempre tingui molt males relacions diplomàtiques i polítiques amb la resta de regnes europeus, especialment per un conflicte religiós. Clar, vull dir, és un imperi musulmà dins d'Europa i això sempre genera aquest problema. Però clar, l'Imperi Otomà entra en decadència, especialment per la seva poca adaptació al món modern, poca industrialització, i al final, pues, el que parlàvem, no? Pues, el que deies tu, a finals del segle XIX, se'l considera el malalt d'Europa. És un imperi que està en desfeta, les tensions nacionalistes comencen a aflorar, és difícil de controlar, és un imperi que ja té una forma que a la geopolítica d'aquell moment és disfuncional absolutament, les relacions diplomàtiques amb la resta d'imperis són molt difícils i comença a desfer-se a poc a poc. Però és que es comença a fer des de dins, no des de fora, que és el curiós.
0: Justament aquests regnes cristians, que ja estan dins un imperi malalt, ja generarà durant el segle XIX moltes tensions.
1: Uh-huh. Sí. A veure, al final, amb les guerres de l'Imperi Otomà, amb tots els diferents regnes amb els que d'alguna manera estableix frontera o té relació, són constants. Té batalles amb la ciutat de Venècia, té batalles amb l'Imperi Austríac, té batalles amb l'Imperi Rus. Però és una constant aquest punt d'estratègia, però perquè també l'Imperi Otomà ocupa una zona que per tots els regnes cristians és molt important, perquè ocupa dues zones molt importants. Una és Constantinople, que és la gran ciutat que queda després de l'Imperi Romà, perquè Roma queda una miqueta en segon pla fins que ara l'hem recuperat, no?, en els últims segles com a ciutat històrica, però Constantinople és la gran ciutat, no?, que queda en aquell moment, i l'altra és Terra Santa. I clar, els regnes europeus sempre han volgut recuperar el domini tant de Constantinople com Terra Santa, especialment pel fet de que volen, bueno, aquest punt històric, no?, que tenen amb dos llocs, però també perquè hi ha una qüestió geopolítica, vull dir, una qüestió estratègica. Constantinople controla la sortida del Mar Negre. I clar, a Rússia vol tenir el control del Mar Negre perquè és la seva sortida cap al Mediterrani, i els altres imperis volen controlar-ho també. Llavors, clar, és una zona que a nivell geopolític és important, i això fa que també els anglesos europeus sempre vulguin lluitar contra l'Imperi Otomà.
3: Molt bé, i a més també històricament controla un territori que és com una aixeta, no?, l'aixeta del Mediterrani, que històricament és importantíssim, no?, i més quan ens acostem al segle XIX i al segle XX amb tot el tema del petroli, etc., és un punt clau. Avancem ja cap una miqueta, perquè si no, és que no acabaríem mai de parlar dels Balcans i de la seva història. Quina és la situació abans de l'inici de la Primera Guerra Mundial?
1: Clar, abans de la Primera Guerra Mundial, just a finals del segle XIX, principis del segle XX, com dèiem, l'Imperi Otomà està una mica en desfeta, i com deia abans, el desfeta és des de dins, perquè les tensions nacionals, clar, l'Imperi Otomà aglutina moltes sensibilitats nacionals diferents, perquè dins d'aquell imperi hi ha serbis que volen la seva independència, hi ha grecs que volen la seva independència, croats que volen la seva independència, bosnis, etc. Més tard apareixen també els països àrabs que també demanen la seva part d'independència. Ara centrem-nos en els Balcans, perquè si no ja la història se'ns en va una miqueta. Sí. Però en aquest sentit, clar, comencen a passar diferents guerres ja als Balcans, a principis just abans de la Primera Guerra Mundial, que són les dues guerres balcàniques. La primera d'elles és en la que s'assoleix la independència d'algun dels regnes que ja existien a la zona, com per exemple el regne serbi, Grècia també aconsegueix la seva independència, i a la segona ja és una guerra entre els regnes nous que apareixen després d'aquesta primera guerra, que una miqueta que entra en conflicte perquè les noves fronteres dibuixades no estan amb les que elles els agradaria dibuixar. Uh-huh. Perquè sempre apareix això, no? Quan es dibuixa una frontera mai està a gust de tothom.
0: Clar, estem parlant d'un batibull, aquesta primera i segona guerra balcànica, 1912-1913.
3: Que cou.
0: Clar, 1914, al juny, esclata la Primera Guerra Mundial a Sarajevo.
1: Sí. De fet, nosaltres aquest estiu vam estar... Sarajevo és una ciutat que aquest punt històric el té i sempre rememora. De fet, hi ha un museu sobre el tema i està marcada, però clar, el juny, com deies, de 1914, ha mort l'hereu de la corona austrohongaresa a Sarajevo, mor en una situació una mica estranya, perquè...
0: Convidem els nostres oients
1: a escoltar-ho,
0: a visitar algun vídeo a YouTube,
1: sí,
0: on sigui,
1: sí, perquè
0: que
1: realment...
0: expliqui com va ser el fallit atemptat i no fallit a la
1: Exacte,
0: vegada.
1: Fallit i no fallit. Al final tots els preparatius acaben amb una cosa molt absurda en un cafè, perquè és així el que, com acaba.
0: A Franz Ferdinand.
1: Franz Ferdinand, sí.
0: I la seva dona, que estava embarassada. I va ser el detonant, com dèiem, de tota la cadena de successos que van fer esclatar la Primera Guerra Mundial un mes més tard.
1: Que, clar, venen de totes les tensions prèvies, perquè sempre es posa això com a inici, però, clar, vull dir, aquí hi ha una tensió prèvia i una situació prèvia que, al final, també és molt important. Àustria-Hongria acaba d'annexar-se a Bòsnia sota el seu propi permís, en contra de tots els desitjos de Sèrbia de recrear l'imperi serbi de l'edat mitjana, i en tota aquesta idea de que els Balcans són la seva zona i els eslaus estan a su merced, no? Llavors això provoca grans tensions en la zona, i aquestes tensions deriven, pues, a partir de l'assassinat de Francesc Ferran, de desenvolupar-se tota la cadena d'aliances, no?
0: Sí. Com dèiem, tenim els programes que vam fer, 311, 312, per si voleu recuperar més detalls, però avui avançarem i ens entendreu, perquè hem d'arribar a la guerra de Bòsnia i no ens podem aturar gaire, sí, sí. Però seguim avançant amb aquest ritme fins a arribar sobretot a la Iugoslàvia de Tito, on ens aturarem una miqueta més, ja que tenim aquí avui a la branca, perquè otro, com queden els Balcans després de la Primera Guerra Mundial?
1: Clar, després de la Primera Guerra Mundial, el Tractat de París acaba establint unes noves fronteres, perquè desfà els dos imperis. De fet, la Primera Guerra Mundial és el fi dels imperis, no?, a Europa, perquè s'acaben tres imperis de cop. L'imperi austro-hongarès, que és el que ens competeix ara, i l'otomà, acaben desfent i generant tota una sèrie de nous regnes que als Balcans es transformen, pues, per un costat Bulgària, per un altre costat tenim l'imperi, el regne que es forma de la unió dels eslaus del sud, no?, que per això s'anomena Iugoslàvia, perquè Iug és sud en idioma serbo-croat, i en general en quasi tots els idiomes eslaus. Llavors aquesta genera el regne dels croats, serbis i eslovens, que és un dels regnes que després passarà a ser el regne de Iugoslàvia, que està sota la dinastia Karađorđević, que és una dinastia sèrbia. Això és molt important, perquè això és el que fa que en realitat la zona mai arribi a pacificar-se, perquè al final aquest domini serbi de la unificació fa que moltes de les identitats nacionals no acabin de sentir-se reconegudes dins d'aquest nou regne.
0: O sigui, és una primera Iugoslàvia, aquesta.
1: És una primera Iugoslàvia.
3: Un primer intent.
0: D'entre guerres.
1: Mm. Exacte.
0: Amb un rei al capdavant?
1: Amb un rei al capdavant, que és de la dinastia Karađorđević, és Jordi I. Karađorđević significa cara negra en idioma en serbi. I llavors, a partir d'aquest regne, tampoc aconsegueix pacificar ni unificar la zona. La idea aquesta del paneslavisme al sud, de la unió de tots els eslaus, ja era una cosa que hi havia present i que se'n parlava i que s'estava desenvolupant, però aquest primer intent de Iugoslàvia, doncs, com deia abans, no acaba de funcionar precisament perquè les tensions nacionals no se solucionen, però perquè hi ha una de les nacionalitats que està dominant molt més a la resta. Clar, això en què es transforma? En unes tensions molt grans, en guerres internes, en derives polítiques, en problemes d'inseguretat, perquè existeixen faccions violentes, perquè estem també al període entre guerres, i la violència és una cosa que s'apodera del tauler polític en aquest sentit, i clar, això provoca unes grans tensions entre els diferents bàndols, que al final deriven en certs problemes i que veurem que tenen conseqüències a l'actualitat i també tenen conseqüències durant la Segona Guerra Mundial.
4: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
5: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: Tornem al Portes de Troia, com dèiem, programa 489 dedicat a la guerra de Sèrbia. Atenció, perquè us hauríeu d'anar apuntant a l'agenda, perquè si us hi fixeu, ens apropem perillosament al programa 500, que ja us avancem, atenció, oients del Portes de Troia, els més fidels sobretot, què farem en públic en directe a algun lloc per determinar...
1: Segurament
0: de la ciutat de Barcelona, probablement, però encara per determinar.
1: Per primer cop a la història.
0: Per primer cop a la història, i aneu-vos apuntant perquè us seguirem donant dades a través de xarxes, a través d'aquests micròfons, de quan serà aquest esdeveniment, cap als vols de finals de maig.
1: Finals de maig, començaments de juny, més o menys.
0: Exacte, ja us anirem dient quan sapiguem més coses, però sapigueu que això passarà, però que encara no us podem dir res més perquè ho acabem de decidir. O sigui que tampoc.
1: Ara mateix.
0: Estem escoltant, Otto?
2: Estem escoltant Índex, i la cançó és Sveve Godine, que vol dir Tots aquests anys. És una cançó d'això del grup Índex, que és un grup format a la ciutat de Sarajevo a principis dels anys 60. Jo sé que per mi té un significat especial, perquè de petit la vaig escoltar molt, però jo la vaig escoltar perquè això té un significat encara més especial per la meva mare. És una banda de la ciutat de Sarajevo, com dèiem, i és una mica, segueixen l'estela dels Beatles, una mica aquest so anglès, no?, adaptat als sons que a Iugoslàvia en aquell moment es portàvem, una mica de pop jazz. Passen al rock progressiu en algun moment, més apropant-se a Led Zeppelin, i el nom Indexi ve dels carnets universitaris, perquè tots eren estudiants universitaris i el carnet universitari es deia Índex, i d'aquí una miqueta neix el nom d'Indexi, i eren gent que, per lo que m'han parlat a mi a casa, perquè jo no ho vaig viure, evidentment, eren gent bastant coneguda dins del món cultural de Sarajevo, i especialment a la nit, també, una miqueta. La noche de Sarajevo,
3: sí,
2: eren coneguts.
3: La nit de Sarajevo, perquè cantant d'aquest grup tenia un bar, tu imagina't, en l'època dels anys 60, que quan comencen els cafès aquests importats de fora, ell tenia un propi bar, i allí s'ajuntava tota la joventut, i nit darrere de nit, fins a la madrugada. Tu saps, un grup que porta aquest tipus de música que ve... I aquest noi de Gretat mai no... Saps, tenia això per tancar el bar fins que es pot entrar.
0: Clar, estem parlant de...
3: Estem parlant d'anys 60 i potser 3-4.
0: Una bona època de Iugoslàvia, de Sarajevo, de la qual parlarem una miqueta
3: que
0: més endavant.
3: Començàvem una bona època.
0: Començàvem una bona època.
3: Una bona època, saps? Per a la gent.
1: Però abans d'arribar-hi, no, ens toca continuar aquest el recorregut que estàvem fent abans. I ens hem quedat just abans de l'esclat de la Segona Guerra Mundial. Com s'iniciarà aquesta guerra, Otto?
2: Clar, la Segona Guerra Mundial, tots ja sabem que s'inicia al centre Europa, al nord, amb la invasió alemanya de Polònia, i un altre cop, no, com a la Primera Guerra Mundial, aquest moviment d'aliances que es desencadena i acaben totes les grans potències enfrontades. Clar, en aquell moment el regne de Iugoslàvia no és una gran potència, per tant, el primer que passa és que s'intenta mantenir neutral. Però és que està en una situació molt complicada, perquè just a l'any 34, pocs anys abans de l'inici de la Primera Guerra Mundial, és assassinat el rei Alexandre I, és assassinat per nacionalistes croats. La tensió entre Croàcia i Sèrbia és una constant sempre pel domini, perquè Bòsnia sempre ha sigut relegada a una segona posició, no ha tingut mai el gran regne, no ha tingut el gran suport dels grans imperis i regnes europeus, llavors no té mai aquesta posició de poder dins dels Balcans, però croats i serbis sempre han tingut aquesta posició de poder, llavors sempre estan en una lluita constant per ser el gran dominador, no, del tauler. Llavors, al principi, per això, s'intenten mantenir neutrals, però al final aquestes tensions també es condueixen en que les diferents faccions internes acaben establint aliances amb els diferents bàndols, no? I al final, d'alguna manera, acaba unint-se a l'eix, al govern iugoslau, i al final, bueno, hi ha un cop d'estat, s'enderroca el govern, i bàsicament Iugoslàvia, o sigui, l'estat funcional deixa d'existir al principi de la Segona Guerra Mundial, i després ja entra directament a la Segona Guerra Mundial amb les invasions alemanyes, degut a, precisament, la inoperància italiana als Balcans, que aconsegueixen una part dels Balcans, però mai aconsegueixen acabar de dominar-ho, i llavors Hitler ha de recular i dominar els Balcans per poder seguir amb la seva ofensiva cap a l'est.
0: Quin poder de síntesi, eh, l'Otto?
1: Es nota que és de ciències.
0: És professor de química, eh?
1: Es nota que és de ciències.
0: Sí, sí, déu-n'hi-do. Sí. Torna amb el tema aquest dels fenòmens interns que, diguéssim, d'alguna manera es posicionen, no? Els que formaran part de la resistència, els col·laboracionistes, com els podem caracteritzar i quins noms propis ja ens han de començar a sonar?
2: Clar, aquí podem destacar principalment tres noms propis, no? Un és Tito, que serà el líder de la resistència antifeixista, que serà el que liderarà, d'alguna manera, la resistència interna contra aquesta invasió de l'Eix. I, per altra part, tenim els col·laboracionistes que es transmeten en Pavelić i Nedić, que acaben sent la gent que dona suport a les forces de l'Eix. De fet, ara no me'n recordo quin dels dos és, em sembla que era Pavelić, va acabar fugint i mai va ser jutjat perquè va escapar a Sud-amèrica, com tants altres.
3: Sí, sí, sí,
2: és Pavelić, sí. Oi? És Pavelić, que era el líder dels croats, i ell va aconseguir fugir. I, de fet, el Pavelić acaba sent líder perquè no acaba de ser envaït, sinó que es crea un estat satèl·lit, com totes les grans invasions europees, hi ha parts envaïdes, hi ha parts que són estat satèl·lit, i es crea l'estat satèl·lit, que és la Croàcia de Pavelić, que acaba sent això, un estat a les ordres de Hitler i Mussolini, que pues, es dedica a ajudar en tot el que necessiti, aportant homes a l'esforç de guerra, però també ajudant amb les neteges ètniques que s'estan produint i amb l'Holocaust.
0: Però l'home fort... Josip Broz.
2: Josip Broz Tito és el gran home fort. Al final, no sé si... Sí, bueno, Josip Broz Tito al final és el gran personatge, no, de la Segona Guerra Mundial als Balcans. Ell neix durant l'època de l'Imperi Austro-Hongarès, a la zona que ara es correspondria a Croàcia, just a la frontera amb Àustria, i això li permet viatjar molt a Àustria. De fet, a la Primera Guerra Mundial ell comença allistat a l'exèrcit austro-hongarès, perquè li toca, però fuig i surt fora i acaba anant a Rússia. I allà és on comença a introduir-se tot el tema del comunisme, perquè just arriba a Rússia en el moment de la revolució, i allà estableix també contactes amb el Partit Comunista Rus, cosa que li aportarà el fet de poder arribar al poder del Partit Comunista Iugoslau anys després.
1: I quines són les característiques de la Iugoslàvia que funda Tito?
2: Pues jo crec que aquí ja li deixo la paraula a la meva mare, perquè aquí jo ja no parlo del que he llegit, sinó que parla ella de la seva pròpia experiència.
3: Al principi, de quan comença Iugoslàvia del Tito, hi ha una situació molt complicada l'any 1948 per tota aquesta gent que lluitaven per partisans de Tito. La Rússia era seva mare i tot voltava al costat de la Rússia. Però el Tito va veure que això no acabarà bé, i era una cosa molt, molt curiosa. En una nit van decidir: o ets per a la Rússia o no ets per la Rússia. La gent estava molt confusa, perquè tota la vida era la mare Rússia. I ara què? Deixarem la mare com deixarem la mare? I en aquesta situació moltíssima gent va acabar en una presó, en una illa que es diu Goliotok, que és una illa descoberta, que no creix res, sense saber per què, saps? Perquè, com l'han dit, clar, jo soc per la mare Rússia, perquè la mare Rússia ens va portar, ens va ajudar, i això, no, tu ets contra Tito. És una cosa molt, molt, molt curiosa, saps? I allí va començar a despertar-se una miqueta d'aquest nacionalisme. La majoria d'aquesta gent era de la nació sèrbia, perquè els serbis són molt propensos per a la Rússia. Avui al dia també tenien la situació.
1: Històricament, sí.
3: Saps, històricament. Mm-hmm. I la majoria d'aquesta gent eren serbis, i hi havia algun que se van quedar molts anys, inclús en la família del meu marit. El tiet va acabar i estava 3 anys en aquesta isla. La nena que deixava en la casa, quan en va tornar, ella no la coneixia, el seu pare, saps? En un període de pas, estem parlant de 1948, i 3 anys, ella va néixer a 48, al final ell va posar a presó i quan el va tornar ella tenia 3 anys. Era una cosa molt curiosa, sap? Però mira, a poc a poc, jo no sé, aquest Tito tenia una karma, tenia una força, tenia... sabia posar-se, sabia...
0: Perquè el que no havia aconseguit ningú fins al moment...
3: Ningú.
1: Ho aconsegueix.
3: Ell va aconseguir. Sí, sí. Ell va aconseguir ajuda, com? Ens no es va endeudar fins allí. Però ara aquests tots països, 6 que se queden després de la Iugoslàvia, estan molt més endeudats i molt pitjor que en el Iugoslàvia. Nosaltres, per exemple, jo podia estudiar el que volia. Clar, tenies que tenir les notes. Després, si vas a estudiar a l'universitat, era aconsejable que siguis el membre del Partit Comunista. Era aconsejable, però tampoc no era obligatori. Jo mai, per exemple, no era membre del Partit Comunista. Mi marito sí, però jo no. Teníamos cosas. Estábamos un país comunista, teníamos drets, teníamos seguridad social. Yo, por ejemplo, cuando he vingut aquí, saps, vaig comparar amb les meves amigas catalanas y españolas la situación que he viscut yo, por ejemplo, en la primaria, que he viscut ellas aquí en aquest periodo. Yo no me podía imaginar que yo tenía que venir a la educación física unas bombachos aquí fins la rodilla. Yo tenía como un body y anaba, claro. ¿Sabes? Y ella me dijo, no, nosotras tapadas y eso, ¿sabes? Digo, ¿por qué? Para mí era eso una cosa normal.
0: Claro, estamos hablando de los años 50, 60, sobre todo, al nivel avanzado de Yugoslavia, comparat amb Espanya,
1: home,
0: era...
3: A veure, i després, no 60, i 68, perquè la meva mare ha vingut aquí, en Espanya l'any 68, primera vegada, i me hablava de la situació, saps? Perquè allí, per exemple, la meva mare era religiosa, molt religiosa, anava a la iglesia, i ella diu, tu imagínatelo, totes les espanyoles estan amb la cabeza coberta com nostres dones abans de la guerra. Y allí en nuestra iglesia las donas entraban sin ser cap pañuelo en el cap, ¿sabes? No tenían res. Y son cosas... A ver, molta de gent va dir que la religió era prohibida, però no és cert. Tu podies anar a la iglesia.
0: Sí, a veure, hi ha llibertat.
3: No estabas ben vist, ¿vale? Uh-huh. Però ningú no et prohibia. Vale. Sí que havia molt control policial, havia molta policia secreta, però mira, per exemple, en Sarajevo, la gent que se recorda la meva generació, i jo vaig néixer a 55, la meva generació i totes les meves amigues encara se acorda de la missa de Gallo de Sarajevo. Serbios, croatos i musulmanos. Saps? Diuen, això era el millor que hem viscut en aquest període de la nostra joventut. És potser que no entrava a la iglesia, però fora de iglesia havia un ambiente. I això era una cosa inexplicable.
0: Per tant, ens hem d'imaginar que tot aquest polvorí d'Europa, que és els Balcans i en aquest cas Iugoslàvia, s'aguanta per la figura d'una persona. I del seu carisma, com tu deies?
3: Jo crec que sí.
0: Però com és?
3: No ho sé, no et puc explicar. Jo ara estic pensant...
0: Si no ho saps tu,
3: escolta'm una cosa. Jo ara estic mirant moltes coses, perquè aquesta tecnologia jo mai no sabia això abans. Diuen que el protocol en la Casa Blanca que no es pot fumar. I el president Tito entra amb una cubana, entra en el despatxo oval, i se va encendre un cigarro
1: puro,
3: de Cuba, un puro.
1: Cubà, sí.
3: Tu imagina't, perquè ell tenia molta amistat amb el Castro i Castro s'enviava. Ell volia luxe, però també donava que la gent pot viure. Ell vivia com un rei. Jo crec que el rei no vivia com ell, mm-hmm. Perquè ell tenia seva isla, tenia seu barco, tenia seu tren, tenia totes les cotxes. En cada ciutat tenia
1: una residència.
3: Un edifici.
2: El vaixell tenia nom.
3: Sí.
2: Que era molt conegut. Com es deia?
3: Galeb.
2: Galeb, que era...
3: Sí, que és la gaviota.
2: La gaviota.
3: Sí.
2: Sí, sí, tenia nom, tota
3: sí,
2: la gent d'allà. Sí,
3: però ell no tenia res, no estava res. Ell això tenia en usufructe.
0: Clar,
3: ell tenia, ell tenia el tren que es diu Pla Vivós, el tren azul. Però això era usufructe d'ell. Ell, quan va morir a Ljubljana, aquest tren passava el seu cos de Ljubljana a Zagreb, des de Zagreb a Belgrado, per donar-li l'últim funeral allí. La plaça en Zagreb, mai, mai, davant de l'estació, mai, mai, i mai no serà tan plena com estava aquell dia.
1: El dia del funeral, eh?
3: El dia de quan el seu cos passava amb aquest tren.
0: 1980?
2: Sí.
3: 1884.
2: No mor el 80, Tito?
3: Sí, 80, perdona, 80, perdona que em vaig equivocar, la memòria una miqueta, sí,
1: no
3: falla, falla.
0: Clar, fruit de tot aquest carisma, també, Otto, podem parlar de Tito en aquest cas, perquè va ser un dels líders en el moment de la Guerra Freda, recordem enfrontament dels satèl·lits dels països que estaven al darrere per una banda dels Estats Units, per l'altra per la Unió Soviètica, i Tito obre camí amb uns altres líders del món, del moviment de països no alineats, fruit d'aquest sí. carisma, segurament.
2: Sí, clar, això és molt curiós, perquè, o sigui, com dèiem abans, o sigui, Tito al final té al principi una aliança amb la Unió Soviètica, de fet és Stalin el que ell el posa al càrrec després d'una de les purgues, l'acaba posant com a cap del Partit Comunista, però a l'acabar la guerra passen dues coses. Un, que Tito no vol ser un vassall de Rússia, ha sigut vassall de molts imperis durant molt de temps, i ell no vol això pel seu... La seva idea de la nova nació no és que sigui un vassall d'un altre. Primer passa això, i segon, que a diferència de tots els altres països de l'est que acaben a l'òrbita de la Unió Soviètica, quan els russos arriben, la Iugoslàvia està pràcticament alliberada. Llavors, no hi ha un deute amb Rússia. O sigui, ell no té un deute amb Stalin, com tenen tota la resta de líders, perquè ells arriben i Rússia els allibera i després poso una persona. O sigui, ell no necessitava que Stalin el posés. Ell ja havia fet
1: ja havia
2: el seu
1: fet la feina,
2: camí.
1: No? Clar.
2: Llavors, clar, aquest fet de no deure-li res...
3: Ell ha donat l'espalda a Stalin.
2: Clar, ell el deu l'esquena. I al donar-li l'esquena, el fan fora del Comintern, i del Pacte de Varsovia queda fora, però llavors ell funda aquest moviment dels països no alineats, que a dia d'avui segueix existint, ha quedat en un segon pla, però segueix existint, amb casos curiosos, perquè Corea del Nord, per exemple, està dins del moviment de països no alineats, però bueno, que la idea era una miqueta presentar una tercera via, diferent a la idea aquesta dels dos blocs, entre el bloc comunista i el bloc capitalista, no? Occident contra Orient. Intenta presentar una tercera via que busca pues, el no enfrontament, el punt pacífic, el desenvolupament dels països, i molts països s'acaben adherint, i és al voltant d'aquesta figura tan carismàtica de Tito que aconsegueix. I parlant que parlàvem abans una miqueta també de la Unió, sí que és veritat que el carisma de Tito imposa, no? Però a part d'això, ell és capaç de generar... És quasi... Podria estudiar-se des del màrqueting, el que fa Tito, perquè aconsegueix agafar tota la gent que hi ha i totes les diferents ètnies i els aconsegueix donar un sentit a la seva pertinença a un país que ell intenta molt desmarcar de les identitats nacionals. No és de rotllo, no, estem sota una dinastia sèrbia, no. Ell diu, no, vale, cadascú és lo seu.
0: Iugoslaus.
2: Hi ha 6 repúbliques, cada república té les seves característiques i tindrà la seva constitució, això és federal, ens reunirem tots, etcètera, etcètera. Llavors hi ha aquesta idea de que ningú queda a sota de ningú, sinó que hi ha una mica la igualtat entre 6 repúbliques. I això també és molt important. Llavors hi ha un lema que des del final de la Segona Guerra Mundial s'acaba convertint en el gran lema del titoisme, no? Que és aquesta branca de l'animisme i socialisme adaptada a la Iugoslàvia, que és Bratstvo i Jedinstvo, que és germanor i unitat. No? Que és, vale, estem junts, però som germans, i aquí la idea és ajudar-nos i desenvolupar-nos tots. Però això tampoc acaba sent la panacea, perquè les diferències de desenvolupament entre les diferents repúbliques són molt grans.
0: Molt bé. Per acabar el programa, anem encaminant cap als anys 90, però aprofitem que tenim avui la branca. Tenies 25 anys amb la mort de Tito, 1980. Per resumir, Tito Dobro? Sí? No? Tito B?
3: Per a mi, Tito Dobro. Perquè el Tito Dobro, que vol dir Tito B, no han donat la possibilitat per a poder escolaritzar-se sense pagar res. Teníem seguretat social. Tots treballadors treballaven.
0: No hi havia atur o poc atur?
3: Poc atur, vale? Tu tenies una seguretat social impressionant. Tu tenies que treure els dents, te posava la dentadura en poc. Tu tenies que pagar una miqueta, mm-hmm, vale? Necessites les ulleres, també tenies per seguretat social. Per exemple, el cas de meu marit, el porta un audífono des de 3 anys. Aquest audífono entrava en la seguretat social. Ara no entra res. Ni ulleres, ni dentadura, ni el metge, ni la medicació, ni res. On estem? On estem? Sí que costa, ja ho sé que costa, però també tots els treballadors que treballaven, saps, portaven per a la seguretat social. I això, tothom no necessita la mateixa quantitat de cèntims per curar-se, perquè una persona que no porta audífono no necessita gastar tants cèntims, vale? Per exemple, per mi, jo comparo, vols que et digui, comparo. Jo quan hem vingut aquí, tu tens que comprar-lo. Jo treballava en una empresa especial i teníem un treballador que no tenia mig cama, que li faltava. Ell tenia que comprar aquesta pròtesi, portar-lo la factura a benestar social, entrar en una PUA, vale? Portar aquesta factura en benestar social i si lo donguin i quan li donguin. Qui se va a comprar una pròtesi? Això és la situació ara en Bòsnia, igual, en Bòsnia, Sèrbia, Croàcia. Tothom té el mateix patró, saps? No solo aquí, jo parlo d'allí. Qui va comprar mitja cama per tenir-lo com un adorno en la casa? I aquesta persona, si treballa, evidentment, té molt poc ingressos. I mitja cama, una pròtesi de mitja cama costa moltíssims cèntims. Moltíssims. Dos audífonos costen molt, molt, molt per a un pensionista o per a una persona que treballava, saps? Són coses que... I això allí era tot amb una aportació. Pot ser 10%, 9%, no sé, o 5% que té que pagar la persona que necessitava. Això era el paraíso.
0: He tingut la sort d'estar dues vegades allà, sí, a Iugoslàvia, a Bòsnia dues vegades també, una amb l'Oto l'estiu passat, i el fervor que existeix per la figura de Tito apareix per totes bandes i tothom el venera encara a dia d'avui. Suposo que ara ho entenc millor després de la teva explicació. No és normal, després de tant temps, que aquesta figura encara sigui tan recordada i tan intocable o tan ben vista, no? A veure, d'alguna manera.
3: Després de la guerra hi havia un període que no podies trobar res, que dic jo, no podies trobar res. Era un dictador, era això, era allò, i encara hi ha una part que el considerava que era un dictador. Jo quan penso en frío, pot ser que era dictatura, però a veure... Jo, com ha crescut en aquest període de comunisme, clar, jo tinc diferents pensaments que el meu Otto per la tema de democràcia. I què penses tu? Perquè jo crec que no és molt democràtic que tu pots sortir en la tele i dir un president: vostè és un ladró, vostè és un mentider, vostè... Jo crec que això és de mala educació. Saps? A veure, hi ha canals, hi ha la situació com se pot presentar això, però no en aquesta manera vulgar. Allí, si no parles del Tito, contra Tito, mejor dit, contra Tito, ningú no et va tocar. Jo he viscut 37 anys, mai no me cridava per venir a una entrevista en policia.
2: Mm-hmm. I vale, vull deixar clar que mi mare tampoc, o sigui, no és una persona que sigui molt d'esquerres, ni militant comunista, ni
3: no,
2: res. Vull dir, no ho ha sigut mai.
3: Ni soc militarista d'un ni de l'altre. Jo estic una miqueta amb això, saps? Mig religiosa. Hi ha una força, Hi ha una força, i si tu demanes la força a l'universum, t'ajudarà. No és una figura, allò, que jo, si tu això, jo no te donaré això. Jo dic, jo no he tingut mai problema amb això. Hi ha molta gent, jo subraio, que diuen, oh, no podies això, no podies allò, no podies... Però, clar, era contra el sistema. I tu, quan estàs contra el sistema... Sabem, i avui el dia.
0: Sí, sí.
3: No és fàcil.
0: Deixem les reflexions de la branca perquè cadascú tregui les seves pròpies.
3: No, no, jo, això és meva opinió perquè jo he viscut, saps? Jo he viscut. Jo, a mi mai nunca no em va preguntar a ningú ni quina religió soc quan me vaig matricular a l'escola, quan me vaig matricular a la uni, quan vaig començar a treballar a la uni. Normalment seria que un treballador de la universitat serà el partidor de comunista, saps? Membre del Partit Comunista. Jo no era. I no m'han preguntat per què tu no ets. M'han donat perquè estava qualificada per aquesta feina i m'han donat la feina. I ja està, saps? Però hi ha de tot. La gent que no podria aconseguir les coses que ell queria aconseguir-lo, te va dir, ui, era un dictador, això, això, això, ja està. Però jo he viscut molt bé. Ojalà que torni aquest temps. Ho sento molt, però és així.
4: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
5: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: Recte final del programa. Recordem als nostres oients que ens acostem al programa 500 i, per tant, que es vagin reservant una data, segurament un dissabte, un divendres, veurem com per on van els trets, ja us informarem, de finals de maig i començaments de juny. I comencem aquesta, bueno, aquesta última part del programa amb una cançó bastant curiosa. Ara ho comentàvem fora de micròfons. Otto, no sé què ens has posat.
1: Això és Dubiosa Collective. És que quan em va dir allò de les músiques vaig pensar que donar-li una mica un sentit discursiu a les músiques, perquè, bueno, jo és que sóc una cosa, sóc molt fan de la música, és una passió per mi, i vaig voler donar-li una mica un sentit discursiu. Clar, hem començat amb una Sef Dalinka, època otomana, música folklòrica i tal. Hem seguit amb Indexi, la gran època, no? L'època esplendor de la Iugoslàvia de Tito. I ara anem a Dubiosa Collective, que és un grup modern format el 2003 a Bòsnia, també a la part sud de Bòsnia, i és un grup que al final el que fa és una mica fa una mescla entre rock, reggae, dub, rap, també molta influència de la música folklòrica de la zona de Bòsnia, i amb unes lletres, doncs, una, bastant reivindicatives, de lluita contra la corrupció, una mica contra l'estat. Aquesta cançó es diu No Escape from Balkan, no? Que parla una miqueta de que tu pots sortir físicament dels Balcans, però els Balcans no surten de tu, no? Una mica aquesta cosa que passa moltes vegades amb la gent que marxa dels llocs, no? Que tu físicament marxes, però el lloc no marxa de tu, llavors una mica

0: aquesta...
1: Clar,
0: Otto, es manté la unitat dels jugoslaus després de Tito?
1: Sí, durant un temps. O sigui, es manté la unitat de l'estat jugoslau. O sigui, l'estat jugoslau segueix mantenint-se. La unió a nivell social i aquest teixit social del que parlava la meva mare abans comença a desfer-se. I es desfà perquè, abans ho dèiem, la unió de Jugoslàvia depèn molt de la figura de Tito. I al desaparèixer la figura de Tito, hi ha molts líders que volen aquest punt de poder, no? Volen aquest punt de poder. Llavors apareixen pues, Milošević, Tuđman, no? Karadžić, que comencen a buscar el seu lloc, no? Rei muerto, rei puesto, pues, intenten trobar el seu lloc. Llavors comença a haver-hi i a destapar-se aquestes tensions nacionals novament, les acusacions, no? És que nosaltres seríem més rics si no estiguessin amb vosaltres, la nostra indústria és més potent que la vostra, no? És que ètnicament tots hauríem de ser serbis. Llavors comença a aparèixer unes tensions molt, molt, molt complicades. També la tensió en Kosovo, que a dia d'avui segueix mantenint-se. I, bueno, una miqueta tornen a néixer tots aquests fantasmes nacionals de l'època prèvia a que Tito aconseguís unificar i pacificar la zona en el període probablement més llarg de pau que hi ha hagut als Balcans.
0: Val, i caurà el mur de Berlín, es dissoldrà la Unió Soviètica, es conforma el Tractat de Maastricht, la formació de la Unió Europea, i en aquesta tessitura, en aquest context, Eslovènia i Croàcia es volen separar de la resta de Iugoslàvia. Per què?
1: Clar, jo explico la meva part històrica, ma mare podrà posar el context encara més real, però bueno, anem una miqueta rapidet. Eslovènia i Croàcia al final fan un referèndum per a la seva independència i voten independència. Què passa? Hi ha una cosa molt important aquí, i és que s'ha de valorar molt si els països que es separen tenen o no majories sèrbies en la seva zona. Clar, què passa? Eslovènia no té una majoria sèrbia, no hi ha una gran... per Sèrbia de la seva població.
0: És bastant tant, homogènia.
1: És bastant homogènia. Eslovènia és bastant homogènia, no té minories ètniques reconeixibles. Llavors, què passa? Quan s'intenta separar, clar, no hi ha una oposició interna a aquesta separació. Clar, és un referèndum, participa el 90% de la població i el 90% vota sí. Clar, és difícil que tu externament puguis justificar mantenir això unit. Però, en canvi, Croàcia i Bòsnia són situacions diferents. A Croàcia i Bòsnia hi ha una gran majoria de serbis, evidentment no és la majoria de la població, la majoria de la població a Croàcia són croats i a Bòsnia són bosnis, però sí que hi ha una gran quantitat de gent de Sèrbia, i això provoca que, clar, la gent digui, ei, jo no em vull separar de Sèrbia perquè per mi Sèrbia és la meva nació. I això és un gran problema, és el gran problema dels Balcans, que per molt que la gent estigui desplaçada, i el No Escape from Balkan també va una miqueta d'això, per molt que els serbis no estiguin a Sèrbia, ells segueixen considerant-se serbis i consideren que aquella és la seva nació, que aquell terra és la seva nació. I això és aquesta idea de la gran Sèrbia que torna a recuperar Milošević al 95 de l'expansió sèrbia, i ell diu que Sèrbia és qualsevol lloc on hi hagi un serbi enterrat, proposant pues, una miqueta aquesta idea de que tota Iugoslàvia en realitat és Sèrbia, especialment els tres territoris mencionats, no? Sèrbia, Croàcia i Bòsnia. Llavors, bueno, una mica es conforma això i el 92 esclata la guerra quan les forces de l'antiga exèrcit iugoslau estableixen ja setges a les grans ciutats i comença a haver-hi pues, disputes. Tot això sumat a una situació internacional que tampoc era favorable ni ajudava gens.
0: Clar, i ara quan ja estem acabant el programa, perquè estem acabant, em tocaria fer-te una pregunta molt difícil, però que estic pensant que serà
2: millor... Que potser no la facis, eh?
0: Serà millor que la deixem pel pròxim programa, que ja enganxarem, vale. Perquè estem sí, a les portes de la guerra, com tu acabes de dir ja. De fet, has acabat així.
1: Explota, comença la guerra.
0: Clar, però justament ens tocarà entrar de ple a Bòsnia, ens deixarem respirar una mica per poder-ho fer amb calma i tranquil·litat. Per tant, de moment ho aturem aquí. Ens queda un programa sencer, com us anunciem, el programa 490, que ja us podem dir que serà centrat en el setge de Sarajevo, en el marc de la guerra de Bòsnia. De moment ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
2: A tu, i moltes gràcies a vosaltres per venir.
1: Moltes gràcies, adéu.
0: Otto Lušić, Branka Lušić, avui el control tècnic, Carlos Lecegui, que us parla Sergio Rodríguez. Us esperem al pròxim programa de les Portes de Troia.

0: Més ràpid, més Badalona.
1: bdncom.cat.
0: Badalona passa aquí.
2: Són les 4.
3: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
4: Notícies Badalona.
5: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Les platges metropolitanes han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Així ho recull un estudi elaborat amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. Aquest estudi elaborat per l'AMB assenyala que entre aquest període s'han perdut gairebé 735.000 metres cúbics de sorra a causa dels temporals i l'augment del nivell del mar. A les platges del tram nord s'ha registrat una pèrdua de sorra del 34%, una xifra que és molt més elevada a Montgat, on el retrocés del litoral és del 66%. Davant d'aquesta situació, l'ENS ofereix 20 milions d'euros per finançar aportacions de sorra o la construcció de dunes de contenció artificial. La seva proposta és fer un pla a tres bandes de 2 o 3 anys de durada. El vicepresident executiu de la institució, Antonio Balmón, ha explicat quina és la intenció d'aquest pressupost.
6: Estem disposats a posar aquests diners en un pla d'actuació que ens permeti, evidentment, actuar, no erradicar ni solucionar, com abans parlava un periodista, però sí a evitar i demostrar que es pot treballar des d'una altra perspectiva aquesta dualitat que comentava. Un ús multitudinari, però també una protecció de la nostra natura. I aquest és el nostre compromís.
5: La voluntat de l'AMB és aconseguir protegir la natura sense perdre la funció social de les platges. Tot i que les dades són de fa 4 anys, l'ENS reconeix que cada any hi ha nous temporals que agreugen la situació. Badalona en Comú Podem es presenta com l'alternativa més sòlida al govern del Partit Popular. En una entrevista al Badalona Matí de Ràdio Ciutat, Aida Llauradó ha anunciat que es tornarà a presentar com a alcaldable a les eleccions municipals del maig del 2027. En la darrera assemblea de partit, diu, la militància li ha donat suport per unanimitat i s'iniciarà ara el procés formal de les primàries, uns comicis que han de servir, assenyala, per retornar un lideratge d'esquerres a la ciutat i desbancar el viol de l'alcaldia. Precisament el candidat d'Esquerra Republicana, Àlex Montornès, va proposar ahir un front d'esquerres liderat pels republicans. Llauradó, però, s'ha mostrat contrària. I en esports, el Joventut s'ha classificat matemàticament pels play-offs quan encara resten 3 partits per disputar-se gràcies al triomf ahir a la pista del Tenerife per 98-100 a la pròrroga, que serveix a més perquè com a mínim la penya acabi en la 6a plaça. El partit va servir per veure el debut del francès Yanis Morin, que va jugar 6 minuts, va anotar 4 punts i va atrapar 3 rebots. Al final del partit, però, la sorpresa va ser quan Guillem Vives, en els micròfons de Ràdio Ciutat, va explicar que tot i ja ser el mes de maig, la penya encara no li han dit res del seu futur i entén que no compten amb ell. I ara mateix tenim 25 graus de temperatura.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir, com sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 21 de maig i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte a ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya Central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer. I és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de les hipoteques inverses i ho farem des de Sabadell amb el testimoni d'una persona afectada, el Josep Gil, que ens explicarà quina ha estat la seva experiència. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar el fenomen de les obres a un any vista de les eleccions municipals i la suspensió de les llicències a Barcelona dels supermercats de 24 hores. A partir de les 5 coneixerem la badalonina Mònica Solana, que és recuperadora física del Joventut de Badalona. Continuarem amb Patrimoni per recordar la celebració de Sant Isidre amb Jordi Gili, d'Amics del Prat, i Xavi Oliva, d'Amics del Cavall. Acabarem amb Cultura per interessar-nos per la inauguració del Festival Observa. En parlarem amb José Luis Castet, director del festival. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem ràpidament amb aquesta ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda. El síndic municipal de Greuges de Terrassa, Mustafa Ben Elfassi, va presentar l'informe anual de la sindicatura i va anunciar que en total s'han registrat 3.570 actuacions. La gran majoria són consultes i assessoraments, 2.915, però també 157 greuges o queixes formalment presentades i 6 actuacions d'ofici. Entre aquestes últimes figuren accions com les retallades escolars per garantir l'equitat de la tarifació a l'Escola de Música i Conservatori i per senyalitzar el radar de l'Avinguda del Vallès. Segons el síndic, la principal preocupació dels terrassencs i les terrassenques és la falta de resposta de l'administració a les seves sol·licituds. Ben Elfassi, que va ser escollit per aquest càrrec l'any 2023, després d'unes eleccions on també es va presentar amb altres 6 candidats, també alerta amb preocupació que estan augmentant els discursos d'odi i els plantejaments discriminatoris.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La policia municipal de Sabadell ha reconegut la feina d'una cinquantena llarga d'agents, veïns, empreses i entitats que han contribuït a millorar la seguretat a la ciutat. L'Espai Cultura ha acollit un any més l'acte institucional del cos, on enguany s'ha destacat una xifra en concret. L'ha apuntat Daniel Corral, el cap de la policia municipal.
3: I sí, ho vull remarcar. Salvem vides. Aquest 2025 no hem hagut de lamentar cap accident de trànsit mortal a la nostra ciutat. Aquesta fita no és fruit de la casualitat ni de la sort. És el resultat del treball constant i rigorós de les patrulles al carrer, de les campanyes preventives, dels controls, de l'educació viària i de la implicació de molts professionals que treballen, sovint de manera discreta perquè cap persona perdi la vida en un accident de trànsit a Sabadell.
2: Corral, però, ha volgut extrapolar l'agraïment a tot el personal de Can Marcet, igual que Adrián Hernández, tinent d'alcaldessa de Seguretat, i la mateixa Marta Farrés. A banda de reconèixer la tasca dels agents, també s'han felicitat a les associacions de veïns del sud i de Can Puigcener i també a les empreses que han col·laborat amb el cos durant el 2025.
0: Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'AMB estudia mantenir al fons del mar la plataforma antiga del Pont del Petroli per un motiu ben concret. En els 6 anys que han passat des del temporal Glòria, les restes de fusta i metall de l'antiga plataforma del Pont del Petroli han quedat submergides al fons marí i això ha propiciat l'aparició de fauna i flora al voltant de la seva superfície. Des de l'àrea metropolitana s'està fent seguiment mediambiental del fons marítim de la infraestructura i els primers estudis ho confirmen. Segons ha explicat l'enginyer i supervisor de la rehabilitació del pont, David Aguilar, l'AMB està valorant si retirar-la o no.
5: El projecte contemplava la seva retirada. Sí que és cert que estem duent a terme un seguiment ambiental. Hem fet unes primeres immersions i s'ha fet uns primers estudis per veure la zona i hem detectat que efectivament aquestes restes ja tenen vida. Llavors estem valorant què fer-ne.
4: La feina de retirada dels residus del fons del mar la realitzaran submarinistes que també hauran d'encarregar-se de controlar l'ancoratge de les pilones que han de subjectar la plataforma rodona. Algunes de les pilones, les del tram inicial, s'hauran de reforçar, ja que les esquerdes han propiciat la seva corrosió interna. Les del tram final, però, seran substituïdes. Un cop construïdes, les traslladaran al port Marina Badalona, que es convertirà en la base d'operacions. Els treballs d'ancoratge i col·locació de la plataforma final seran d'una complexitat màxima. Pel que fa a la resta de rehabilitació, es canviaran les baranes per unes d'acer inoxidable, l'enllumenat serà més resistent a l'ambient marítim i les fustes de la passarel·la seran tropicals, com les que es van fer servir al passeig.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda. L'àrea metropolitana de Barcelona ha enllestit els preparatius de la nova temporada de bany a les platges metropolitanes després d'un hivern marcat pels temporals marítims. L'organisme metropolità ha renovat i millorat els equipaments immobiliari al llarg dels 30 quilòmetres de litoral amb l'objectiu de garantir uns espais més accessibles, segurs i adaptats a les necessitats ambientals. Entre les principals novetats d'aquest estiu hi ha la instal·lació de nous mòduls de salvament, primers auxilis, la renovació de passeres de fusta, nous tancaments de protecció dunar i la incorporació de nous elements adaptats per a persones amb discapacitat. També s'han reforçat les mesures de preservació ambiental amb nova senyalització sobre la biodiversitat i actuacions de protecció dels espais dunars. L'AMB també ha aprofitat l'inici de temporada per alertar de la regressió que pateix el litoral metropolità. Segons les últimes dades de l'organisme, els temporals han agreujat la pèrdua estructural de sorra, especialment al litoral nord, que ha perdut 180.000 metres cúbics de sorra i un 34% de superfície de platja en l'última dècada.
0: Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. La coordinadora d'Associacions per la Llengua de Castellà, la CAL, organitza el pròxim dissabte 23 de maig una nova edició del Correllengua, una jornada festiva i reivindicativa dedicada a la llengua i cultura catalanes que aquest any retrau homenatge a l'escriptor Josep Maria Espinàs. La programació inclourà activitats familiars, cultura popular i música. Serà una tarda d'animació cultural amb activitats per tota la mainada i també per les famílies. Cap a 8:15 del vespre arribarà la flama del Correllengua, que donarà pas als actes centrals a la plaça del Mirador amb la tradicional lectura del manifest que enguany anirà a càrrec de Natàlia Cerezo. Al vespre hi haurà una actuació de Terrassa Glossa i el sorteig de lots cedits per comerços locals. La jornada es tancarà amb el concert del grup No Vindrà d'un Pam, un trio que repetirà després de l'actuació de l'any passat en versions de temes catalans. Els dies 26 i 27, la CAL també ha programat alguns actes commemoratius dels 50 anys de la Bressola, amb una exposició d'homenatge i una xerrada.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Pau Vázquez.
8: L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sol i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable, vinculada a la protecció ambiental i la prevenció d'incendis forestals. Escoltem el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós.
9: O comencem a fer legislació que ajudi a les persones o estem atrapats amb una teranyina normativa que, no sé, la nostra llibertat per decidir el nostre futur on és? Perquè, esclar, aquí és un concepte de llibertat, això també, no? De dir, a veure, per què no podem en aquests moments decidir on estar atrapats amb normatives de 10, 15, 20 anys, 30 anys enrere?
8: El govern admet, però, que la via és complexa. Pedrós assegura que el PEDUM per si sol no podrà resoldre el problema si abans no es modifica el marc legal superior.
10: A la tarda no et desconnectis. Connectat.

0: Les herències a vegades venen carregades de sorpreses i avui us explicarem el cas d'una família de Sabadell que s'ha trobat amb una hipoteca inversa. Si no heu sentit a parlar mai d'aquest producte financer, no us perdeu aquesta conversa que ens portarà en Pere Gallifa. El nostre company de Ràdio Sabadell ha parlat amb en Josep Gil, que va haver de liquidar 260.000 euros per una hipoteca que havia signat la seva tieta àvia amb 74 anys.
1: Avui coneixerem un cas d'un sabadellenc que ha hagut de liquidar una hipoteca inversa. Aquest producte bancari, a diferència de la hipoteca tradicional, en què el banc et deixa uns diners per comprar un habitatge i el client els torna més a més amb un interès, en la hipoteca inversa és l'entitat qui abona una renda mensual al propietari que utilitza el seu habitatge com a garantia. És un producte destinat a gent gran, de més de 65 anys, dependents o amb una discapacitat, que reben aquest pagament fins al moment de la mort i aleshores són els hereus els que han de liquidar el deute. Ara bé, es tracta d'un producte financer molt complex que pot arribar a doblar o a triplicar el valor que et presta el banc en interessos. En el cas d'avui, crec que és d'un 2,5 el valor que els hi va donar el banc. Josep Gil, bon dia.
2: Bon dia.
1: A veure, explica'ns una mica què és una hipoteca inversa. Sé que tu ets professor d'economia, no sé si ho he explicat bé o hi ha algun matís que vols fer.
2: Jo crec que ho has explicat bé. Una mica el que els explico als alumnes molts cops, no? És a la hipoteca tradicional tens un valor, no? Tens un paquet molt gran de diners i s'ha d'anar pagant més a més, no? I anar baixant aquest deute, una part interessos, una part nominal, no? Capital. I en el cas de la hipoteca inversa, doncs, seria com una pilota de neu, no? Que a poc a poc, doncs, en principi, doncs, és poqueta cosa i a mesura que passen els anys es va augmentant el capital, l'interès, sobretot l'interès es va multiplicant perquè és exponencial, fins que arriba, doncs, a casos com el meu, no? Doncs que va ser una quantitat molt exagerada.
1: A veure, qui demana la hipoteca inversa en el vostre cas?
2: La hipoteca inversa la demana la meva tieta àvia, la germana del meu avi, era soltera, no tenia fills, i bueno, el seu marit, just quan ho va demanar, doncs estava, diguéssim, a punt de morir, tenia una malaltia, i en aquell moment doncs entenem que la nostra tieta ens explicava moltes coses, no? Però llavors hi havia una part, suposa, que doncs, bueno, doncs que feien amb el seu marit i que d'alguna manera creien a l'assessorament del banc, no? Típiques persones que quan anaves al banc t'explicaven, no?, el dia a dia, et preguntàvem com estava la família i de més. Suposo que va confiar en les persones que hi havia al banc, la Caixa Sabadell, en aquell moment, ara és BBVA, i bé, doncs va demanar doncs una renda, no?, doncs per poder tenir doncs aquest producte financer, per poder tenir un suplement a la seva pensió, que era curta.
1: En el cas de la vostra tieta àvia, quants diners li deixen o quina quantitat mensual percep i per quant de temps? Una mica quines són les condicions?
2: Sí. Això va començar l'any 2007, li van oferir aquest producte financer, que en principi, doncs, com ho van doncs, dir o explicar, doncs, semblava que era un bon producte. Llavors li van tassar la casa, van fer una taxació de la casa, i amb aquest valor de la casa taxada i les condicions que hi havia, doncs, li van oferir una renda de 800 i pico d'euros al mes, durant, doncs, aproximadament fins a l'any 2023, eh? És a dir, si la meva tieta hagués estat viva l'any 2023, doncs en aquell punt s'hagués acabat la mensualitat, no?, aquesta renta mensual a l'any 2023. Llavors, la meva tieta va morir l'any 2017 i fins en aquell moment, quan vam trobar, no?, vam destapar tot el merder que hi havia, si es pot dir així, li havien pagat aproximadament uns 100.000 euros, és a dir, ell havia rebut 100.000 euros de l'entitat bancària, i d'aquests 100.000 euros, doncs, nosaltres ens van dir que havíem de pagar 260.000 euros, és a dir, s'havien generat entre interessos i despeses no financeres un total i el nominal, el capital que havia cobrat, un total de 260.000 euros.
1: I això com es calcula, aquest interès tan exagerat?
2: Bueno, és una mica complex perquè hi havia moltes operatives, hi havia moltes cosetes, però, bueno, per explicar-ho així fàcil, doncs, ella en el moment inicial, el banc fa una jugada que és, li diu que ha de taxar la casa, per tant, aquí, doncs, el banc, d'alguna manera, ja cobra uns diners d'aquesta taxació, que són una empresa, suposo, que se'n cuida de fer aquestes taxacions, i, per tant, aquí hi ha una part de diners que el banc, d'alguna manera, doncs, ja posa en deute al minut zero d'aquesta vida d'aquest producte. A més, també li obliguen, tot i que bueno, en el judici doncs, va quedar, com entès, que no la van obligar, però és molt clar que la van obligar a contractar com una pòlissa d'assegurança en el qual, en el minut zero, aquest deute s'endeutava. A més dels diners que de la taxació de més, s'endeutaven uns 42.000 euros, que aquests 42.000 euros servien perquè quan acabava la, no, la renta aquesta a l'any 2023, no, quan s'acabava el producte, no, que ja no es podia pagar més l'any 2023, doncs ella pogués gaudir d'un plus de renta, de mensualitat de 870 euros, fins que s'acabés. No? Llavors, què feien? La feien endeutar d'aquests 40.000 euros al principi de la vida del producte, per tal que el 2023, si encara seguia viva, doncs seguir amb els diners que ella havia posat, que eren seus, d'alguna manera, no? Que eren deute seu que havia creat, poder seguir doncs, cobrant aquests 800 i escaig d'euros al mes.
1: I amb ell això els serveix ja per començar, suposo, a generar interessos sobre aquest préstec.
2: Correcte.
1: Ja d'inici, com a mínim, 42.000 euros més la taxació.
2: 42.000, ja, exacte.
1: Una ja cosa, comença a generar interessos, això.
2: Sí, correcte. I una cosa també molt important és que, diguéssim, que l'estudi d'aquesta renta, d'aquesta hipoteca inversa, clar, diguéssim que posava que el capital màxim que podia cobrar ella eren de 470.000 euros a l'any 2023, tenint en compte els diners que cobraria, que serien d'uns 160.000 euros, i els interessos que generaven, que eren aproximadament uns 300.000 euros tot plegat, no? Què passa? Doncs que en el minut zero ja li fan pagar una comissió d'obertura de l'1% del capital total màxim que hagués pogut cobrar. Per tant, en el minut zero també li fan cobrar un 1% d'aquests 470.000 euros, que serien 4.700 euros que s'afegeixen als 42.000 euros que la fan endeutar, no? Del tema de l'assegurança aquesta, de la pòlissa aquesta d'assegurança, més la taxació, més despeses de constitució, que tot això doncs, va a càrrec de la meva tieta, i ens trobem que en el minut zero doncs, ja té un deute de 62.000 euros. Per tant, a partir d'aquí doncs, comença la història.
1: Quin percentatge d'interessos hi ha, en principi?
2: Clar, és a dir, ells van calcular un 6,7% d'interès, diguéssim, passa que això és molt enganyós perquè, bueno, per començar, jo, com a professor d'economia, ja m'ha costat molt entendre tot això, i altres col·legues meus doncs, també, inclús directius de bancs que he consultat i de més, doncs no entenien moltes coses, no? Però, clar, d'alguna manera, és, aquest interès del 6,7% és molt ambigu, perquè al final doncs, no es traspassa o no correspon al que estàs pagant cada mes. Perquè...
1: Si tu no agafes els 100.000 euros i li apliques aquest percentatge,
2: no.
1: I et diu l'interès que has de pagar. No funciona així
2: funciona
1: de senzill.
2: Així. És a dir, funciona de la següent manera. És a dir, cada mes, des del minut zero, doncs, serien els 60.000 euros aquests que estaven negatius, 62.000 euros, més la primera renda de 880 euros. Doncs el primer mes ja havia l'interès de tot aquest paquet. No? Doncs en aquest cas serien doncs, 62.880 euros, més l'interès d'aquests 262.880 euros, i el següent mes, doncs seguia amb el següent mensualitat, 880 euros, més, en aquest cas, el paquet que teníem anterior, més l'interès de tot això, i així anar fent fins arribar doncs, al punt on el 2017, per exemple, nosaltres doncs, vam veure que l'interès que estava pagant en aquell moment eren d'uns 2.700 euros a cada mes. Clar, però cada mes pujava, és a dir... d'alguna manera, doncs clar, aquests interessos eren cada vegada més bèsties, eren 2.000 i pico d'euros.
1: Sí, cada mes només interessos.
2: Sí, en aquell punt, però si hagués aguantat fins a l'any 2000, si hagués no, viscut fins a l'any 2023, doncs potser l'interès era en cada mes, doncs no sé, és que no ho he calculat, doncs entre 3.000 i pico, no ho sé, una borrada així.
1: En aquests casos també es parla això d'altres productes que fan signar en els clients, en el teu cas són aquests que has citat,
2: sí.
1: que ja venen una mica de...
2: Per arrencar.
1: Comences ja amb molt negatiu.
2: Amb no? molt negatiu, exacte.
1: Tu has calculat, si aquests diners te'ls haguessin deixat a través d'una hipoteca tradicional, quin seria l'interès, perquè ho comparem amb aquest nou producte que no és tan conegut i veiem una mica les diferències.
2: Sí, és a dir, amb un quadre d'amortització simple, una mica així calculat de forma ràpida, sortia que si jo cobrava, o sigui, perdó, si jo rebia aquests 100.000 euros amb 9 anys i mig, doncs aproximadament per comparar el total que vaig haver de pagar jo per, no, per tornar aquest deute, doncs seria un interès d'uns 20 i llargs per cent. O sigui, seria un interès doncs, molt abusiu i molt bèstia.
1: Mm-hmm. Sí, l'interès seria d'un 20%.
2: D'un 24%.
1: Un 24% és el que acaba sortint si ho fem uns càlculs fàcils.
2: Sí, més o menys. És com si diguessin, mira, et faig una hipoteca amb aquest interès.
1: I si ho fem al revés, si hagués sigut una hipoteca tradicional, amb els seus interessos, quan haguéssiu hagut de tornar? Això ho tens?
2: Això no ho tinc, però bueno, hagués sigut aproximadament potser doncs, 30.000, 40.000 euros d'interessos. Potser, una cosa, més o menys una cosa així. Sí, uns 30 i pico mil, suposo, 30 i pico mil, 40.000.
1: Que al final tu el que pots fer és demanar 100.000 euros i cada mes et vas gastant els 880. Correcte. Que volies i al final acabeu pagant als hereus 30.000 euros, sí, sí, d'interessos i no 160.000, que és el que us ha demanat.
2: Sí, sí. A veure, està clar que al final doncs, van abusar doncs, d'una senyora de 74 anys, que fa 75 anys, no tenia coneixements d'economia ni molt menys, i a més, doncs, que... Bueno, que clar, ella, per exemple, tenia un local que l'hagués pogut llogar i no ho va fer perquè no ho creia necessari, és a dir, per tant, doncs, bueno, totes aquestes coses no, ens fan pensar que qui hi havia darrere de tota aquesta trama doncs era gent que no valorava i no estimava el client, no? Com hauria de ser, és a dir, en principi doncs, un banc hauria de servir doncs, per poder ajudar la gent a deixar diners, a poder la gent no, fer amb aquests diners comprar una casa, fer una empresa i de més i poder tornar. Això hauria de ser una cosa... En aquest cas va ser un abús total, que l'objectiu principal era que, bueno, que al cap de pocs anys doncs, hi hagués un deute tan gran que els hereus doncs, no volguessin ni molt menys pagar-ho. Nosaltres ho vam fer perquè...
1: Perquè tu poses la casa o la teva propietat com a garantia. Exacte. Per tant, a la que tu veus que has de tornar tants quartos, dius, mira, quedeu-vos la casa perquè, no, perquè part, ho has de liquidar en un temps molt curt.
2: Sí, sí, sí. És a dir, nosaltres, per exemple, va passar això, no? La meva tieta va faltar al març i ens van dir que teníem doncs, mig any per poder saldar la compte, però és que, a més, ens corria en contra de que cada mes estàvem pagant interessos de 3.000 euros, aproximadament, uns 2.700, 2.800. Per tant, clar, des del març fins a quan ho vam liquidar, que no sé si recordo va ser el juliol o una cosa així, doncs, clar, estàvem no, a sota pressió de, ostres, estem incrementant el deute, doncs això, doncs 10.000 euros més, com aquí diu, sense cap mena de problema. I a més, doncs això, no vam tenir informació i per colmo, doncs, vam haver de pagar una comissió per cancel·lació. Perquè, clar, es va cancel·lar aquest crèdit de forma anticipada, per tant vam pagar també una comissió de 2.000 euros, aproximadament. És a dir, tot va ser molt, molt greu, la veritat. I llavors, doncs, bueno, des de BBVA, doncs, des de l'oficina del BBVA, no ens van donar un bon servei, és a dir, el director, doncs, no volia parlar amb nosaltres, és a dir, hi havia un secretisme total i nosaltres anàvem molt venuts i, bueno, de fet, jo, doncs, bueno, amb alguna de coneixements que tinc, vaig començar a investigar i vaig veure que aquesta pòlissa de crèdit que li van fer endeutar-se de 40.000 euros, vaig veure que podia reclamar-la. Llavors, sí que és veritat que després de lluitar-ho bastant jo, abans de portar-ho amb un advocat i portar-ho a judici, vaig poder reclamar, em van poder tornar aquests 40.000 euros d'aquesta pòlissa de crèdit que es van deutar al principi de la vida útil, el 2007, però clar, aquests 40.000 euros van generar 38.000 euros d'interessos a l'any que nosaltres vam cancel·lar aquest préstec. Per tant, bueno, doncs, tot això són números, no?, per veure com és aquest cas, no? És bastant bèstia.
1: És increïble, crec que s'ha entès. Ho heu portat a la justícia,
2: sí,
1: a un tribunal de primera instància, i què us ha dit?
2: Bueno, vam portar a la justícia amb el meu advocat, que, bueno, que ha fet un molt bon paper, i també un pèrit comptable, que va especificar tota la casuística d'aquest producte financer, i, per sorpresa nostra, va ser que, bueno, va al·legar que la senyora, no, en aquest cas la meva tieta àvia, doncs tenia tota la informació per poder acceptar o no aquest producte. Per tant, doncs van al·legar que, doncs d'alguna manera, la informació s'havia donat, tot i que no hi ha cap paper ni cap document conforme als papers, no?, dels folletos, no?, diguéssim, de la informació d'aquest producte hagués firmat la meva tieta qualsevol, no?, document conforme havia entès tot o algú l'havia, diguéssim, explicat o li hauria donat una mica consell sobre el producte. I, bueno, doncs això, ens va sortir denegat la causa i ara, doncs, volem recorregut en segona instància, a un tribunal superior, i ara estem esperant, doncs, a veure què passa, no? Però, bueno...
1: Quants anys tenia la teva tietàvia?
2: Doncs, quan va fer el crèdit, tenia 74 cap a 75 anys. I... vull dir que és una edat, doncs, bueno, primer de tot avançada en el sentit de que no pots tenir uns coneixements molt clars sobre el tema i després que, bueno, que una persona que entengui una mica del tema, o sigui, alguns oients treballen a la banca o i de més, doncs segurament potser fliparan amb aquest cas, perquè, ja et dic, no és normal, no... És algo completament il·lògic.
3: Mm-hmm. De fet, la Generalitat té una pàgina on explica una mica aquest producte, ja diu que és un producte molt complex, que és difícil d'entendre, però bé, sembla que de moment la justícia us ha dit que ella ho hauria entès perfectament. Ho portareu, però, a un tribunal de segona instància?
2: Sí, ja hem reconegut el... És a dir, ja està tot entrat, i ara doncs, estem ja fa un any i mig, crec, que estem esperant, a veure si... No? Doncs si d'alguna manera doncs, ens donen la data del judici i veurem a veure què passa, no? Doncs, però bueno, ara, no? Ara també almenys està bé el fet de que ja s'han sortit casos, no? hi ha jurisprudència sobre aquest cas, però tot i així doncs, no entenem com la jutge doncs, no va veure-ho i no va doncs, d'alguna manera donar-nos la raó a nosaltres.
3: No sou gaire gent, el 2015 només hi havia 8 tipus d'hipoteques com correcte. Aquestes, ara s'ha disparat moltíssim, a veure, n'hi ha 118 en nombres totals, però bé, el pas de 8 a 118 en 10 anys és un percentatge altíssim de salt. Suposo que n'hi han sortit més casos com aquests.
2: Sí, jo crec que, és a dir, de casos de hipoteca inversa n'hi han. El que passa és que com aquest, que d'alguna manera t'obliguen a tenir un producte financer de 40.000 euros, no? Endeutar-te 40.000 euros i generar tot aquest deute, d'aquests casos nosaltres no n'hem vist gaires. Per tant, jo crec que va ser alguna cosa que en aquell moment es van treure de la màniga i van voler-ho doncs, provar a veure com anava i van veure que segurament era molt, molt abusiu i no van fer-ne més, perquè d'aquests casos no n'hi ha gaires.
3: El que sí que hem vist és que Consum sí que ha sancionat 7 bancs per clàusules abusives perquè la redacció era massa enrevessada, justament. Heu passat per aquesta via, per Consum, us ho plantegeu, potser hi aneu més endavant?
2: Sí, de moment, a veure, de moment nosaltres vam apostar per portar-ho amb l'advocat, amb el nostre advocat i el pèrit comptable que tenim, confiem plenament en ells, però bueno, és veritat que esperarem a veure com va la cosa, no? Si veiem que, doncs, que segueix igual o que en el segon recurs doncs, no tenim la raó, doncs bueno, mirarem altres vies o comunicar-ho a altres agents.
3: Doncs Josep Gil, moltes gràcies per la confiança d'explicar aquest cas aquí a Ràdio Sabadell. Recordem, la seva tieta àvia va signar una hipoteca inversa amb 74 anys, els hi han deixat 100.000 euros i en 6 mesos veu haver de tornar 260.000 euros.
2: Correcte.
3: 160.000 euros d'interessos.
2: Sí.
3: Aquest és el cas que ens ha explicat el Josep Gil. Sabadellenc, moltes gràcies i molta sort.
2: Moltes gràcies.
4: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda i anem molt ràpidament a saludar els tertulians d'aquesta tarda. Manel Esteban Coig, empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes. Badalona, bona tarda, com estàs?
1: Molt bona tarda, Carme, i esgarrifat de sentir que una pobra dona de 74 anys demana 100.000 euros de crèdit i té uns interessos de més de 200.000. M'he quedat realment bocabadat,
0: eh? Sí.
1: No sé, els bancs són uns lladres,
0: eh? Sí. Bé. I històries com aquestes, n'hi ha unes quantes, eh?
1: Oh, mare meva.
0: Però està bé de conèixer...
1: Sí, tant, i difondre'ls.
0: Amb aquests productes,
1: i difondre'ls, sí. Perquè aquesta gent, aquests dels bancs, se tenen que molt en compte amb ells, però és una colla de lladres, eh? Està clar.
0: Vinga, anem a saludar l'Anna Muñoz, que és periodista i ens espera a Terrassa. Anna, bona tarda.
2: Molt bona tarda, Carme, i a tothom.
0: I Lourdes Dalmau, professora llicenciada en Economia i Empresa ja jubilada. Com estàs? Molt bona tarda.
3: Estic encantada amb el temps que fa. Molt bona tarda a tothom.
1: Trobarem a faltar la fresca, ja us ho dic, eh? Trobarem a faltar la fresca.
0: Ja ho sabem. Escolteu una cosa, avui me n'adono que us he enviat un enllaç que no tenia res a veure amb el tema que proposava, però sí que m'agradarà, ho dic perquè ahir vam estar parlant d'aquest acord entre Esquerra i el PSC per aprovar els pressupostos de 2026, i justament un dia després, és a dir, avui resulta que els comuns també ja han signat el seu acord, i per tant, doncs, com a molt tard, perquè els procediments així ho requereixen, hi haurà pressupostos per aquest 2026 a partir ja del mes de juliol.
1: Hi haurà fumata blanca a la plaça Sant Jaume.
0: Què us sembla? Ho dic perquè, clar, des del 23 que no en teníem i estem ja a mig any. Ha passat, com qui diu. De totes maneres, és una bona notícia que s'hagi arribat a un acord i que, malgrat les condicions que han posat uns i altres, doncs això tiri endavant.
3: Jo penso que sí, no? Es necessita per poder aplicar polítiques, has de tenir darrere una quantificació de tot el teu projecte polític. I si no hi ha una quantificació, doncs mira, com el govern central està, no? Un desastre. De totes maneres, jo també pensava, en part dels acords, allò, el consorci, aquella empresa, volien fer i tal, que té a veure amb que Madrid aporti diners, doncs si a Madrid no hi ha pressupostos i tal, jo, francament, no sé si tot plegat quedarà en paper mullat.
0: Refereixes a les peticions, no, d'Esquerra?
3: Em refereixo, sí, que volíem fer primer com una mena de consorci, potser després no es van posar d'acord i ara volen fer una altra empresa, que a més tampoc no acabo d'entendre per què s'han de fer tantes coses. Vull dir, no hi ha una conselleria, no hi ha uns funcionaris preparats, tal, per què s'han de fer altres organitzacions per seguir el que es compleixin els acords que es fan a nivell econòmic? Per què?
1: Jo
2: crec que es donen voltes a les coses, perquè com que l'execució de pressupostos aquí a Catalunya són tan, de l'Estat aquí a Catalunya són tan baixos, busquen noves fórmules per intentar aconseguir que aquest percentatge d'execució sigui més alt. Jo estic d'acord amb tu, eh? Crec que és una mica marejar la perdiu per acabar allà on érem, saps?
1: Jo el que trobo totalment irregular és l'embrancida que ha agafat el tema de pressupostos dintre de la política general, no? Realment, no sé si és perquè abans hi havia majories que no feien que això no es donguessi, i que ara, com n'hi ha una atomització molt gran de l'elenco polític, no, pues aleshores ha agafat una embrancida, però els polítics tindrien que tindre la consciència que es tindria que fer política, perquè està molt bé fer política, no, i contrastar distintes maneres de veure com se tenen que repartir la riquesa en el país i com se tenen que fer les distintes obres o funcions de la política, però el fet de que el tema de pressupostos, en el moment que queden congelats durant mesos i mesos, el que perjudica és el votant, el ciutadà, realment, no? Jo crec que tindrien que arribar a algun tipus d'acord de país en què els pressupostos, no, no fossin tan sumament definitius a l'hora de fer un tipus de polítiques o un altre. Perquè, si no, mentrestant estarem... Bueno, només tenim que veure la política nacional. La política nacional portem sense pressupostos pràcticament des de que el Pedro Sánchez està en el govern, no? I això és una irregularitat enorme que afecta moltíssim a la direcció general de totes les infraestructures que són de país, no? I tindrien que buscar alguna manera perquè això no fos tan rellevant a l'hora de condicionar la política. La manera de veure'l, eh?
3: Ha de ser totalment rellevant. Tu ara imagina que vols fer una casa, et fan un projecte, un dibuix, tal, posarem això, posarem allò, i no tens una quantificació del cost que representa. Per poder-ho aprovar, un ha de saber el que li costa, si no és llançar-se a la piscina. I ja hi ha unes partides, diguem-li, que intenten compensar quan hi ha alguns desajustos, alguna situació, però, home, és bàsic comptar. Bueno, jo no sé, m'imagino, qualsevol de nosaltres, quan anem a comprar, anem amb la cartera sabent el que tenim i el que deixem de tenir.
1: Sí,
3: doncs,
1: però...
3: escolta'm, un estat no deixa de ser una economia, no?, com en una casa, molt més gran, però s'ha de comptar.
1: Però
2: de totes maneres, s'han estat apretant tant les... clar, aquí a Catalunya fa més de 2 anys que no... Bueno, des del 23 que no en tenim. I el país amb dificultats, però ha continuat funcionant perquè han trobat fórmules en les que apreten mesures extraordinàries com a mesures habituals, que jo penso que al revés, és a dir, que els pressupostos haurien de recuperar aquella idea de que, bueno, és la manera de concretar els compromisos polítics que els partits...
3: Totalment d'acord, Anna. El pressupost és bàsic i sagrat, ja dic. Tenir uns marges per imprevistos, per situacions descontrolades, perquè totes les coses de vegades tenen un marge d'error o el que sigui, però estareu sense pressupostos...
1: Però estareu d'acord en que es paralitza en el moment que això va passant mesos i mesos i no s'arriba a ningun acord, el país es queda paralitzat perquè el fet d'allargar els pressupostos de l'any anterior, no, el que dificulta és tot el tema d'inversions, tot el tema de creixement, tot el tema de nous criteris a l'hora de subvencions, etcètera, etcètera.
3: Aviam. És si no hi ha pressupostos, no es poden fer noves coses.
1: Exacte,
3: o sigui,
1: aquesta és la dificultat.
3: El prorrogar el pressupost, el que estàs prorrogant, diguem-ne, són les despeses...
0: les ordinàries.
3: Les ordinàries, exacte. No, teòricament, tu no pots anar més enllà. I tot el que es fa una mica més enllà són com una mica fraus de llei.
1: Però deixeu-me que us faci una pregunta. Després, us faci una pregunta molt ràpida. Creieu que realment està fent-se servir la política de pressupostos per un tema de fer, d'anar en contra de l'altre i no tant de lo que realment intenten fer els pressupostos? O sigui, que s'està fent els pressupostos com una eina política i no com una millora de la vida de la gent?
3: Bueno, evidentment, diguem-ne, l'oposició el que intenta és controlar l'acció del govern a través de l'eina ETNCAS, és et voto a favor o no et voto.
0: Per això posen les seves condicions, tant en el cas d'Esquerra com en el cas dels comuns. Bé,
2: Bueno, però si les meves condicions no són inassumibles, en tinc unes altres, eh? Jo crec que en realitat s'està jugant una mica allò a utilitzar el tema dels pressupostos.
1: Això és el que estic
2: més
1: dient.
2: Que com a un intent de buscar... Sí,
1: això és el que estic
2: d'acord
1: dient.
2: Amb tu, Manel. Més com un intent de veure que...
1: De desgastar el contrari,
2: guanyo,
1: sí, de desgastar el contrari.
2: Guanyo,
1: sí.
2: Guanyo,
0: o de posicionar-se i treure pit.
2: Sí, de posicionar-se i treure pit com una eina de propaganda pel propi partit, perquè, escolta'm, això tira endavant perquè jo hi he apretat fins aquí, no?
3: Bueno, això ho fan uns i altres.
1: Sí. Aquí no se salva ningú.
2: No
1: salva ningú d'aquí. Sí. Està clar.
0: Escolteu una cosa, canviant de tema, però no marxem gaire lluny del tema polític, perquè això és política de
1: política
0: proximitat.
1: Sí.
0: La primera administració que tenim, que són els ajuntaments, quan vaig veure aquesta notícia, dic, home, digue'm tu un lloc on no hi hagi obres a aquestes alçades de...
1: Al final del mandat, totes les obres. Però això ho fa tothom, eh? Tothom. Aquí
0: mira,
1: no...
0: a Barcelona aquesta informació apuntava que hi havia 250 obres, no? Dic, home, jo també m'he trobat aquí a Sant Cugat amb unes quantes obres que dius, aquestes obres no s'haurien pogut fer doncs quan eren
3: programa
0: necessàries.
3: Programa d'una manera que no impacti tant amb les persones. Mira, jo us haig de dir una cosa a la meva filla, que treballa a Girona. Ahir era, va haver d'anar a Barcelona. Va trigar més per arribar al lloc on anava que quan va a Girona, per poder travessar Barcelona amb tota la circumstància i complexitat que té.
0: Sí, sí.
3: Mare de Déu.
0: Vull. A Badalona també us heu trobat en aquesta... Perquè això és un fenomen.
1: Està tot aixecat, eh? Està tot aixecat.
0: És un fenomen que repeteix.
1: Sí, sí, però sí, és, no? És algo... És algo, mira, quan ho fan tots els partits polítics és perquè els mestres de la... De la política, els mestres que són professionals de com se tenen que fer les coses a l'hora de guanyar o no el consentiment de los votants, no? Saben perfectament, no?, que la sensació que té la gent quan té que anar a votar, si ha vist que s'han millorat els seus parcs, els seus carrers, la seva seguretat, la seva neteja, abans d'unes eleccions, dona l'opció a que pensin que el govern que està governant en aquell moment ho està fent bé, no? I per això
0: però aquesta història és molt vella, vull dir...
1: Clar que és vella. Vella i, a més, recurrent, perquè ho fan servir absolutament tots. Tots els governs, siguin del elenco que siguin, eh?
3: Hi ha una cosa encara pitjor, que és... Una cosa és anar, diguem-li, que aixequin la ciutat i tot, que amb tots els inconvenients que té pels veïns. L'altra és, inaugurin projectes. Aquí anem a fer un hospital, no? I passen 20 anys i no hi ha hospital.
0: Les primeres pedres.
3: Sí. Jo encara el trobo més... no sé.
0: Sí, però és que, de fet, a veure, moltes de les obres, parlo dels nostres municipis, no de la gran capital, no?, que hi ha obres també més grans. A nivell dels nostres municipis són moltes obres, la majoria no deixen de ser manteniments.
3: Sí.
0: No deixen de ser manteniments, perquè estem parlant de voreres,
1: sí,
0: de l'enllumenat, del clavegueram... I això no es
1: ràpid.
0: Pot fer, no s'hauria de fer durant el mandat, perquè s'esperen a última hora.
1: Tot ho fas al començament del mandat, i quan arriba al final del mandat, ningú se'n recorda...
0: No se'n recorda ningú.
1: Exactament, i per això es fa al final del mandat, perquè lo recordis el dia que vagis a votar. Està perfectament mesurat.
3: S'ha de veure la fe que tenim tots amb la política, per el que veig.
1: Són titelles.
2: Però és una llàstima, perquè...
1: I tant, que ho és.
2: La nostra desconfiança, la de nosaltres tres, que mira, pot ser fins a cert punt anecdòtica, però que sí que reflexa una mica la situació de la ciutadania, és un desprestigi més cap a una funció que algun dia haurem de reconèixer que és imprescindible, és a dir, necessiten polítics que ens representin, necessiten polítics que tinguin endavant les coses, però amb tot el embalum i les formes d'actuar és com aquell, és com Neptuno, no?, que es menja els seus fills, no?
1: Per desgràcia, Anna i Lourdes, la veritat no ven. La veritat no ven. O sigui, i això ho saben bé els polítics. Aleshores...
3: No sé si ven o no, però jo aquests dies estic totalment enganxada a tots els programes veient què passa amb el senyor Zapatero.
1: Sí, clar, però per què?
3: Vagi sortint...
0: No m'obris melons, perquè... Si
3: però
0: no...
3: que vagi sortint tot això... I llavors també penso una altra cosa, i potser això és un tema de persona ja d'una edat, perquè recordo la meva àvia, però jo dic... Jo crec que abans estàvem millor. No sé, la gent tenia més principis. Vull dir, no sé, a casa meva m'havien ensenyat que donaves la mà i la teva paraula anava a missa.
1: Estic
3: hi havia un compromís. I d'avui en dia jo veig un... Però a tot arreu, veus, amb l'educació, amb sanitat, a tot arreu.
1: O sigui...
0: Però ho dius per alguna cosa? Ho dic perquè hi ha programes electorals que reparteixen o ens arriben a casa en el període d'eleccions i allò és paper mullat i allò representa que és la paraula.
3: Si t'haig de dir la veritat, ja anem als miro.
1: Sí.
3: Per què? O sigui, potser algun temps tenia, diguem-ne, interès i tal, però llavors dius... el que havies dit, pues canvio d'opinió. He canviat d'opinió, jo no miento, canvio d'opinió.
1: Sí,
0: tornant al tema de les...
2: M'adapto les circumstàncies.
3: Exacte, exacte. Aleshores dius, bueno, de què serveix tot el que em vas dir? Sí que tot plegat, potser ho fem una mica gran, perquè estic convençuda que hi ha gent que està dins de la política perquè s'ho creu i perquè ho valora, i així. I el que passa és que hi ha els que sobresurten, són, bueno, els que ens embruten, diguem-ne, tot el... La confiança que podem arribar a tenir uns amb altres, perquè jo, diguem-ne, tot i tenir la meva ideologia, però sóc pactits... O sigui, m'agrada el pacte...
2: Digue'm. Però fixa't en una cosa. El fet de que la justícia sigui tan lenta, de que hi hagin tantes interpretacions, també està fent que condemnem la gent abans de saber...
3: Mira, t'ho explico, d'això en sé una mica, o sigui, puc parlar amb coneixement de causa. Per experiència pròpia, fa anys, i ara en l'actualitat també per experiència pròpia, per altres coses. Però mira una cosa... a l'administració de justícia li han acollat amb recursos. Aleshores, la gent està...
1: En recursos o sense recursos?
3: Sense recursos, amb els recursos. L'han acollat...
0: Els han retallat, diguem.
3: No els hi han donat. I una vegada, amb un tema personal i tal, li vaig preguntar amb l'advocat que em portava la qüestió, li vaig dir, però escolta'm, per què 10 anys? Per què una cosa i una altra i tal? Diu, bueno, primera, per els advocats, clar, de vegades els interessa retardar les solucions, sobretot quan has de perdre. I llavors què van fent? Que si un recurs, que si ara demanen una cosa, que si ara una altra, i després diu, l'administració està totalment col·lapsada. Jo us ho puc dir, l'administració de justícia, jo us ho puc dir de veritat, de vegades amb uns programes que se'ls pengen, que no funcionen, que han de tornar... Bueno, l'administració... Escolta'm, com és que funciona també Hisenda?
1: Perquè recapta.
3: Un departament que funcioni millor.
1: Perquè recapta.
3: Tenen tots els recursos. I clar, ja els interessa que l'administració de justícia no sigui, ens enganxin a nosaltres.
1: Però estàs parlant de l'ou ferrat, eh? O sigui, aquí no hi ha cap misteri, no? I s'han de tindre tots els mitjans que siguin necessaris perquè recapta. I justícia, doncs mira, el polític doncs diu, mira, com al final a la millor acabo jo anant al judici, mira, quasi gairebé que no tingui gaires recursos, i així el dia que m'imputin de lo que sigui s'allargarà molts anys, saps? O sigui...
3: Mira, per exemple, amb aquest, com es diu, aquest àrbitre de futbol,
0: el Negreira,
3: sí, que van de declarar incapacitat, ja, però amb el senyor Pujol, el president Pujol, també han passat tant de temps, quan els hi arriba l'hora de la justícia...
0: Llavors recordem d'aquell senyor que deia lo del cachondeo, però no és exactament aquesta la frase, sinó que al final la justícia deixa de ser...
1: Deixa de ser justa.
3: No és justícia. I bueno, aquesta gent és gent, diguem-li, coneguda i tal, però la gent de carrer necessita de vegades pues, li solucionin un problema amb el banc i la hipoteca i aquestes coses, pues, escolta'm, per fer fora els ocupes. Una persona que tingui, que se li hagi...
0: Avui estem repartint per tot arreu,
1: Hem posat la merda davant del ventilador i estem esquitxant a tots, eh? O sigui,
3: Quan parlaven de les obres, per un moment he pensat l'any 92. L'any 92, Barcelona estava aixecada tal i qual, però hi havia una il·lusió a la ciutat. La ciutat podia tenir un projecte.
0: Bueno, el 92 ja havia d'estar tot fet.
3: Tot el que va haver-hi, la gent estava contenta, estava feliç, i tothom ja estava entregat. En canvi, d'avui en dia...
0: Ara amb totes aquestes obres que parlàvem, per exemple, us estan afectant en el vostre dia a dia a la ciutat?
1: Al centre de Badalona no hi ha ni Déu que passi.
2: Doncs jo aixeco el dit, perquè Terrassa està una mica amb els bioritmes baixos, ni que falti...
1: Ja arribarà, tranquil·la, que ja arribarà.
0: Potser serà qüestió de mesos.
2: Ojalà arribi, perquè necessitem una bona sacsejada.
3: Jo haig de reconèixer que quasi bé no em moc de Sant Cugat, perquè jo crec que estic a la millor ciutat del món. M'encanta la meva ciutat, m'encanta tot, i això us haig de dir, que pràcticament tots els dies m'entrebanc com la facera s'aixecada.
1: Et dic una cosa, són conegudes internacionalment les platges de Sant Cugat, eh? O sigui, tothom les coneix molt bé, eh? Parlen molt bé de les platges de Sant Cugat, eh?
0: Jo anava a dir que a Sant Cugat li faltava això que teniu aquí.
3: No, el passeig marítim el tenim allà a Barcelona, els de Sant Cugat.
0: Sí, sí, a Barcelona, tot el litoral. Bé, doncs aquesta és una realitat que ens trobem, i això ja és habitual. Abans li deia al Manel, això ja és una història antiga que ens la coneixem molt bé, però que cal que es repeteixi cada 4 o cada 3 anys, no? Que sigui aquesta la fórmula.
1: El que tenim que prendre els ciutadans és consciència de que això ho fan per manipular la nostra consciència. O sigui, això és el que tindrien que fer, i aleshores és quan realment hi haurà estadístiques que diran la gent no es deixa manipular per el fet de que facin obres a final del cicle electoral. O sigui, el que ho faci perdrà les eleccions. El dia que ho perdin a les eleccions, aleshores s'allargarà durant molt més temps, durant els 4 anys de mandat, el tema de les obres de la ciutat. Mentre no sigui així, mentre estigui demostrat que al final del mandat, si fas obres, la gent vota a favor del que està governant, ho seguiran fent tots els partits.
0: Vinga, no ens queda gaire temps i només apuntaré un tema que el deixarem per demà, i és aquesta decisió de l'Ajuntament de Barcelona de suspendre les llicències per obrir els nous supermercats 24 hores durant un any. Aquest tema l'abordarem demà, però sí que m'agradaria saber una mica quina és la situació, per exemple, a Badalona, Terrassa i Sant Cugat. Heu notat una proliferació d'aquest tipus de supermercats?
1: N'hi ha. Però jo, la veritat és que el que més em molesta de tot això no és que ho facin, no? Sinó que aquesta gent no juga en les mateixes regles que tothom. O sigui, tu veus allà, no sé, et diré, un pakistaní o un xinès que han obert una tenda d'aquestes de 24 hores, oberta, i ho veus que està 24 hores la mateixa persona.

0: en aquest país per aconseguir una jornada laboral de 8 hores, no? Hi ha gent que ha deixat la sang i la vida per aconseguir-ho, perquè aquesta gent vingui a fer una jornada inacabable.
1: Deixem-me l'Anna, perquè és que col·lapseu, la...
2: Perdona, Anna. Carme, de veritat, jo crec que em convideu aquí a Sant Cugat, perquè si no, jo no. A mi que la Lourdes i el Manel no em deixen enraonar.
0: Perdona, Anna.
1: Tanques tu, Anna, vinga.
2: Només faltaria, sisplau. Jo crec que aquesta és una moratòria que s'havia d'aplicar a moltes ciutats, perquè la veritat és que la proliferació d'aquest tipus de comerços, igual que els de les ungles, igual que...
1: les barberies.
2: Sí, saps? Algun tipus de limitació s'ha de posar, perquè sumant a tots els arguments que heu donat, aquesta proliferació d'aquest tipus de comerços el que fa és convertir ciutats en calcos unes de les altres i que perden la seva pròpia personalitat.
1: Doncs jo crec que amb això hem fet un aperitiu de cara a demà. Senyores i senyor, moltíssimes gràcies. Ho hem de deixar aquí. Lourdes,
3: aquesta tarda escriuré tot el que tenia que dir.
1: Vinga. Gràcies, que vagi bé la tarda.
0: Adéu, bona tarda a tots.
1: Adéu.

0: Diumenge esportiu a Ràdio Ciutat de Badalona. A les 6 de la tarda i des de l'Olímpic.
1: A 6 a Joventut, San Pablo Burgos.
0: I també a les 6 i de manera simultània, futbol. Partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
1: Club de Futbol Badalona, l'Hospitalet.
2: Segueix aquest partit també per Televisió de Badalona.
3: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
4: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
3: Més clar, més ràpid, més Badalona.
4: bdncom.cat.
3: Badalona passa aquí.
5: Són les 5.
6: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
7: Notícies Badalona.
8: Bona tarda, us parla Martí Villegas. L'AMB estudia mantenir al fons del mar la plataforma antiga del Pont del Petroli per un motiu ben concret. En els 6 anys que han passat des del temporal Glòria, les restes de fusta i metall de l'antiga plataforma del Pont del Petroli han quedat submergides al fons marí, i això ha propiciat l'aparició de fauna i flora al voltant de la seva superfície. Des de l'àrea metropolitana s'està fent seguiment mediambiental

0: del Fons Marítim de la Infraestructura i els primers estudis ho confirmen. Segons ha explicat l'enginyer i supervisor de la rehabilitació del pont, David Aguilar, la MB està valorant si retirar-la o no.
1: El projecte contemplava la seva retirada. Sí que és cert que estem duent a terme un seguiment ambiental. Hem fet unes primeres immersions i s'han fet uns primers estudis per veure la zona i hem detectat que efectivament aquestes restes ja tenen vida. Llavors estem valorant què fer-ne.
0: La feina de retirada dels residus del fons del mar la realitzaran submarinistes que també hauran d'encarregar-se de controlar l'ancoratge de les pilones que han de subjectar la plataforma rodona. Algunes de les pilones, les del tram inicial, s'hauran de reforçar, ja que les esquerdes han propiciat la seva corrosió interna. Les del tram final, en canvi, seran substituïdes. Un cop construïdes, les traslladaran al port Marina Badalona, que es convertirà en la base d'operacions. Els treballs d'ancoratge i col·locació de la plataforma final seran d'una complexitat màxima. Badalona ha registrat un augment en la promoció d'habitatges. Durant el 2025 s'han iniciat 303 nous pisos, un 84,8% més que l'any anterior, segons dades presentades per l'Associació de Promotors de Catalunya. La ciutat es posiciona així com un dels municipis destacats de l'àmbit metropolità, just per darrere de Terrassa i Sabadell, en nombre de noves promocions. Pel que fa als habitatges acabats, se n'han finalitzat 870, una xifra que es manté estable respecte al 2024. Malgrat aquest creixement, el sector adverteix que la producció continua sent insuficient per cobrir la demanda existent. Segons el director general de l'APC, Marc Torrent, Catalunya hauria de duplicar el ritme actual de construcció per equilibrar el mercat. En el cas de Badalona, això es traduiria en la necessitat d'impulsar prop de 700 habitatges anuals.
2: Estem produint al voltant d'unes 15.000 unitats d'habitatge per tota Catalunya, quan les necessitats de llars ens porten pràcticament a que hauríem d'estar doblant aquesta xifra. És a dir, falta d'alguna manera doncs, escalar aquesta producció a fi efecte d'intentar igualar doncs, oferta i demanda.
0: Recta final dels Badabons de Primavera. La iniciativa impulsada per l'Ajuntament finalitza aquest diumenge 24 de maig a les 12 de la nit, moment fins al qual, recordem, es poden utilitzar els bons amb descomptes del 40% en els establiments adherits de la ciutat. I ara mateix tenim 25 graus de temperatura.

0: 5 de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dijous. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Finaraque, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments comencem situant a l'autopista P7 a l'altura del Papiol. Hi ha un accident entre dos turismes que talla un carril en sentit nord i provoca retencions des de l'altura de Molins de Rei a la D23, 5 quilòmetres de retencions en aquest punt. També hem de destacar la C32 a Sant Andreu de Llavaneres. Hi ha hagut un accident que talla un carril de la calçada en sentit nord i provoca 2 quilòmetres de retencions. La BB-2244 a Sant Sadurní de Noia en aquests moments es troba totalment tallada per una col·lisió frontal entre dos turismes. També destaquem pel que fa als principals accidents a Barcelona, retencions habituals a la zona del Vallès, a la C58 i a la C33, des de Montcada Reixac fins al nus de la Trinitat, i també en aquests moments a les rondes de Barcelona, aturades a la ronda litoral, a la zona portuària, en sentit Trinitat, i a la ronda de Dalt, complicacions entre Esplugues i l'altura d'Horta, també en sentit Trinitat. De moment això és tot, molt bona tarda.
0: Gràcies, Fina, bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: és una recuperadora física que actualment treballa pel Joventut de Badalona. És fisioterapeuta i osteòpata, però a l'esport d'elit modern la figura de recuperadora física té encara més rellevància donades les contínues càrregues que es produeixen en competir sense pràcticament descans. Solana ha treballat amb Ricky Rubio, Mireia Belmonte, dos dels noms il·lustres que han passat per les seves mans. A la seva esquena acumula 7 Jocs Olímpics, acompanyant esportistes de múltiples disciplines. Avui, de la mà de Ferran Vinaixa, company de Ràdio Ciutat de Badalona, coneixerem la seva història.
1: Mònica Solana, recuperadora física del Joventut, benvinguda, primer de tot.
2: Hola, què tal? Com esteu? Moltes gràcies per convidar-me.
1: Avui parlem d'aquest recuperadora física del Joventut des de fa poquet temps. Explica'ns una mica com arribes aquí a aquest club de Badalona, aquest club simbòlic de Badalona.
2: Doncs mira, va ser una sorpresa molt gran quan a l'estiu es van posar en contacte amb mi amb la idea de que estaven buscant una persona, un perfil que tingués experiència en el món de l'esport, que tingués experiència en l'àmbit de la recuperació física i que donés un cop de mà a l'equip ja de fisios i d'adaptadors que ja tenia l'equip, que era un equip molt nou, i la meva funció havia de ser i és el de donar-los un cop de mà a que tots els processos de recuperació siguin doncs, el més fluid possible, una miqueta des de la meva experiència intentar aportar el know-how, no?, de com intentar recuperar un esportista el més ràpid possible i tot el que, diguéssim, podia ajudar a que els esportistes amb diferents tipus de casuístiques o lesions poguessin tenir tempos el més àgils possibles dintre del que cap, dintre del que és una recuperació de qualsevol lesió, de la manera més eficient possible, no?, per dir d'alguna manera.
1: En el món de l'esport d'elit és imprescindible aquest rol per fer-ho factible, bàsicament perquè entenc que molts esportistes no tenen tant temps de descans ni a vegades ni entrenaments, perquè juguen, en el cas del bàsquet, per exemple, partits, no? Diuen, no, és que no podem entrenar perquè el nostre entrenament són els partits. Suposo que llavors és encara més important la figura de com es gestiona aquesta recuperació, no?
2: És molt important i, de fet, és una figura que és relativament poc coneguda, però que si ho poséssim en el context del Fórmula 1, a ningú se li passaria pel cap que un cotxe de Fórmula 1 no passés per boxes, no? I això és exactament el mateix. És a dir, un esportista, quan està donant-ho tot, és necessari, és imprescindible que se li facin ITVs de control, no? Perquè quan l'esportista es queixa, a més un context d'esport d'equip en el que cada peça compta, a vegades és tard. Sí, quan l'esportista es queixen molt tard, és millor que quasi nosaltres ens anudem que el pneumàtic està una mica desgastat, posant la metàfora, no?, del Fórmula 1, que no pas que rebenti, no? I aquesta és una mica la idea, no?, de que és imprescindible que davant d'un rendiment alt a l'esportista sempre se'l xequegi abans de que el propi esportista pugui notar que té alguna molèstia física.
1: Ara estem aquí a Badalona, a la penya, amb jugadors com Ricky Rubio, no?, amb noms així, però si alguna cosa et relaciona amb Badalona que no sigui la penya, és precisament que has estat molts anys, i dic molts anys, amb un dels esportistes més importants, diria, de la història de la natació, en el cas estatal, evidentment, la més rellevant, i en el cas de Badalona, entendràs que per nosaltres tot un símbol i tot un orgull de ciutat, com és Mireia Belmonte. Explica'ns una mica la teva història amb la Mireia, perquè que va començar ben bé dels seus inicis, no?
2: Doncs sí, la veritat és que és un record amb tot el que he viscut amb la Mireia, doncs és formidable. De fet, jo crec que he après molt amb ella i d'ella, perquè és una esportista fabulosa. I doncs la vaig conèixer de molt joveneta i abans de que guanyés cap medalla de les importants, no? I per tant em sento una mica part de la seva trajectòria personal, ja no tan esportiva, sinó personal, no? Perquè en l'equip, doncs, en aquella època jo era l'única figura femenina, els esportistes a la natació surten molt jovenets de casa i d'alguna manera se'ls mima com els segons papis o mamis, no? I de fet tinc una dedicatòria de la Mireia precisament en la que em diu, no, escriu a la millor fisio i mami del món, no, en aquell moment, perquè la figura era de germana gran, de mami, de una mica d'aquest recolzament emocional que tots els esportistes necessiten quan viatgen tant i estan tan separats de la família, no?
1: Un esport, la natació, i en el cas ja de l'elit de la Mireia i del cas concret d'ella, de molta exigència física per l'explosivitat, per tot el que suposa aquest esport. Has viscut l'època daurada, com bé deies, mai millor dit, de la Mireia, no?, de les medalles, però també l'època que podríem dir que per l'esportista és fosca a nivell personal i a nivell d'esportista, que és la lesió, no? En el cas de la Mireia, molt de la nit al dia, podríem dir, no és ben bé així, però sí que hi ha hagut, va haver-hi un abans i un després de les seves lesions a l'esquena. Suposo que tu has patit en el nivell també, com bé dius, personal i professional, aquest moment de la Mireia que també s'ha de gestionar, no? A l'esport hi ha èxit, però a l'esport també hi ha molt sacrifici i molt moment de saber, no sé si dir renunciar o saber adaptar-se al que marca el cos, no?
2: Realment és la part que potser es veu menys de l'esport, però que existeix. I és la part que no surt a la tele, la part que no es declara, perquè moltes vegades l'esportista, l'afició coneix dels esportistes és el seu rendiment, no? Però al darrere hi ha un treball molt dur, hi ha un treball del dia a dia, hi ha molta gent al voltant d'aquell esportista que estan treballant molt dur amb ells i amb elles. I sí, per descomptat, són persones, no són màquines, no? O sigui, nosaltres moltes vegades es veu la màquina, no? Però és que darrere d'aquella màquina hi ha una persona que està cansat, que està cansada, que, doncs, que té les seves felicitats i les seves tristeses, i tot això, si a més hi ha una qüestió d'un dolor, d'una lesió, doncs tot això s'agreuja i per descomptat que ho vivim. Ho vivim normalment les persones que estem més a la vora d'aquests esportistes, no? I intentem estar al més al costat d'ells possible, el que es pot, perquè moltes vegades és un procés que ells han de passar i que nosaltres estem allà com dient: ei, estic aquí, si necessites alguna cosa, estic aquí.
1: La Mireia ha demostrat, competint, però ara també en aquests moments, el seu esperit de superació, perquè malgrat arrossegar una lesió de llarga durada, podríem dir, o que li ha portat molts problemes durant temps, segueix activa, o almenys pretén seguir activa. Creus que hi ha solució amb aquest tipus de lesions que hi ha? M'imagino des del desconeixement que és una qüestió més de desgast, també de que a vegades lesions que no sé si totes són recuperables, o quan ja s'arriba a certa edat i evidentment vols competir a cert nivell, ja ho complica, no? No et dic si ja s'ha de retirar ni molt menys, perquè això ho decidirà ella, però a nivell fisiològic, de fisioterapeuta, de recuperadora, té solució aquest tipus de lesió o és difícil de revertir un cas com el seu?
2: Un cas com el seu és igual. Jo no vaig a dir un cas com el seu, us vaig a dir una cosa que és molt generalista per tots els esportistes d'esports com el de la Mireia, que és la natació, que implica molts cicles de braçada. Quan els tendons estan molt desgastats, doncs hi ha un moment en què aquell desgast no es pot revertir. I hi ha un moment a la vida de tots els esportistes en el que continuar a l'esport implica la decisió del propi esportista de dir: soc capaç de viure amb això, de viure amb aquesta molèstia, de viure amb aquest dolor, de tirar endavant conscient de que de manera intermitent sentiré dolor, o de manera intermitent o de manera permanent, perquè al final els esports, jo he treballat amb molts esports i la majoria dels esportistes de tots els esports són molt diferents, la natació i el bàsquet és que no tenen res a veure, però hi ha un denominador comú, i és que tots els esportistes li posen intensitat en els entrenaments i en les competicions, i això passa factura, i l'esportista que al final destaca és el que és capaç de conviure amb aquest dolor, els psicòlegs li dirien abraçar aquest dolor, no? D'abraçar aquest dolor i dir: bé, formes part de mi, t'accepto, et tolero, però tiro endavant. I aquesta és la idea. Això molt pocs esportistes ho exterioritzen, però la majoria, m'atreviria a dir que tot tots els esportistes que entrenen a l'alt rendiment passen per això. I els bons, o els que sobreviuen, són els que són capaços de conviure. De conviure i amb harmonia amb el seu dolor.
1: Conviure amb el dolor, abraçar-lo, és una manera bona d'entendre-ho. Ho deies, he passat per molts esports o molts esportistes de diferents disciplines. Podríem dir, mira, si ara et comparem amb Mireia Belmonte, que és de les nedadores o de les esportistes que més Jocs Olímpics ha participat, i que 5 en el seu cas, tu això ho superes, eh? Aquest que n'has fet 6 des de Sydney 2000, si no ho he comptat malament, fins a Tòquio, no? Has estat en 6 Jocs Olímpics, imagino, a més, amb disciplines diferents, com... Suposo que és un orgull per tu, però a més una experiència vital de vida, perquè els jocs sempre diuen als esportistes que són diferents, però després esteu tota aquella gent més anònima que feu possible, no?, que aquests esportistes estiguin en aquests jocs.
2: En realitat he estat en 7, perquè vaig anar a París també, però amb un altre esportista, amb el Miguel Luque, que és un esportista físic per
1: amb cadira de rodes.
2: Físic, sí. I vaig anar amb el Miguel Luque, que de fet vaig estar tota... He estat treballant amb ell també com a preparadora física, i vaig poder anar allà amb un altre rol, però sí, acompanyant el Miguel Luque amb uns altres Jocs Olímpics, que són diferents, però són Jocs Olímpics.
1: Jocs Olímpics al canvi de físic i d'una modalitat.
2: A París, i vaig poder veure també l'ambient i el context d'uns altres Jocs Olímpics a París. I sí, quan un va a uns Jocs Olímpics, vas proposat per una federació, però també estàs treballant per altres esports. I dintre dels esports en els que he conegut i he treballat, doncs ha estat, des dels primers Jocs Olímpics vaig estar molt amb l'handbol, amb la selecció espanyola d'handbol, perquè feia falta un reforç i vaig reforçar a l'handbol. Vaig estar també treballant per l'atletisme, per modalitats de marxa atlètica, els llançaments... He treballat per la mountain bike, pel ciclisme en ruta, pel Festina. Vaig estar treballant el Festina, us en recordeu?
1: I tant, un mític del ciclisme, clar.
2: Un mític del ciclisme, doncs mira, precisament vaig treballar com a osteopata, però de l'equip que estaven sancionats a Sierra Nevada, i era un equip en el que estaven el Pascal Gervé, el Borchardt, el Christophe Mugot, que eren tres superfigures que estaven entrenant i que em van contractar com a osteòpata, no? I amb aquesta dinàmica he acabat treballant, doncs vaig estar 4 anys també amb la selecció espanyola de piragüisme d'Aigües Braves, amb la qual vaig estar amb la Mayalen Churraut, que t'ho imagina't, per mi els Jocs Olímpics de Rio van ser fantàstics, perquè Mireia, medalla d'or, la Mayalen, medalla d'or, i una tercera esportista, la que no se'ls coneix molt, que hi he treballat i vaig treballar bastant, he estat treballant fins fa poc, és la Sharon Van Roovendaal, que és la de llarga distància. La Sharon va venir a mi perquè també tenia un problema d'espatlla, es va enterar que jo havia ajudat a la Mireia, els seus entrenadors es coneixien i van acabar contactant amb mi, i la Sharon també va ser medalla d'or als mateixos Jocs Olímpics des de Rio. I t'ho imagina't, l'alegria, no?, que suposa per mi a l'haver format part de la història d'aquestes esportistes tan grans, no?, i haver-les acompanyat durant el camí, no?
1: Ara, ja per acabar, et faré la pregunta més difícil, perquè veient la trajectòria que has tingut, et volia preguntar, justament per acabar, quins reptes et plantejaves de futur. Jo suposo que has passat per l'elit de la majoria d'esports, ara ho hem sentit en tots aquests Jocs Olímpics, tots aquests noms, tots aquests esportistes, però segueixes amb gana, podríem dir, com diuen els esportistes, de seguir els teus objectius, i quins reptes et planteges, a banda d'evidentment haver arribat ara a la penya i estar treballant en un club també molt referent com és el Joventut. Quins reptes de futur tens?
2: De fet, repte com a repte personal, sempre he tingut, des de que em recordo treballant, ajudar. Per tant, tot aquell esportista o equip o que em proposi ajudar-lo, jo estaré encantada i feliç. De fet, la meva presència aquí, no et pots imaginar l'alegria, el que estic aprenent, a part de col·laborar amb ells i d'intentar aportar la meva experiència, d'aquestes persones tan meravelloses que són els jugadors de bàsquet, eh? O sigui que realment sempre sempre ha treballat per persones molt, molt top, molt top en els seus esports. Ara, l'última cosa també, a la Julen Missa Aguilar, la millor esportista de javelina que hem tingut al país, i també he estat ajudant-la, i de cada esportista em queda la bona sensació d'aprendre d'ells. Per tant, el meu repte, si em preguntes per reptes, és tant de bo tingui la bona sort que he tingut fins ara de poder seguir aprenent dels esportistes.
1: Mònica Solana, recuperadora física, et posaré el títol de acompanyant d'esportistes, podríem dir, amb aquesta reflexió que em fas. Moltes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres i, bueno, que es compleixin els teus reptes.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Acabem de deixar enrere Sant Isidre, una festivitat que reivindica el passat i el present agrícola i ramader de molts pobles. Avui ens volem fixar en com es viu, però sobretot com es vivia anys enrere al Prat de Llobregat. I ho fem marxant fins al Prat Ràdio, on ja tenim a punt la Isa Gonzalo. Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. I per fer-ho tenim el president d'Amics del Cavall, Xavi Oliva, i també el president honorífic d'Amics del Prat, Jordi Gili, amb qui volem recuperar aquesta memòria del Sant Isidre que anys enrere tenia encara més participació. Xavi, quants cavalls i carruatges surten avui en dia?
2: Bueno, de gent del Prat pues és menor, no? Sí que n'hi ha, però és menor. Hi ha alguns aficionats que tenen alguns cavalls a... en alguna hípica i surten muntats, algun que surt enganxat, nosaltres, i ja està. Però clar, abans era molt, no? I jo ahir li explicava al meu fill gran que, bueno, que nosaltres durant aquesta setmana, i de fet ho recordo i dic, buf, preparaves cavalls, els carros es decoraven amb flors, es buscava alguna càrrega original... Hi havia el concurs, s'anava per les botigues del Prat i la gent feia trofeixos. També me'n recordo que hi ha reunions al Sindicat Vell, doncs potser eren 10 o 12 persones o més. Això s'enyora, no? Ara, doncs, som molts menys i amb empenya, amb esforç... i també amb el suport de l'Ajuntament, que sempre s'ha de dir i s'ha de recordar, i és així, perquè si no es podria fer, doncs bueno, doncs organitzem una festa molt maca. Com t'he dit abans, això no passa al Prat, passa a tot arreu, i la llista de gent que participa als Tres Tombs doncs és més curta, i per tant es reparteix, i acabem fent una festa doncs molt representativa del que era l'agricultura abans, i no només l'agricultura, sinó també el transport de mercaderies.
1: Tot, com era la vida, animal, en general, correcte. No?
2: Els carruatges també gent muntada, no? I bueno, i fem una cosa que té patxoca, i que en un poble amb un passat i una tradició agrària tan important com la nostra, amb productes com la carxofa i el pollastre, productes agraris i ramaders que ens simbolitzen, doncs, bueno, és una festa, una tradició que és maca, no? I sempre hi ha el mateix, però és així, i a la fira també passa, no? El que és més maco és veure els avis explicant als nets, doncs, que ells això ho havien fet, i bueno, i veus l'orgull de la gent gran, no?
1: Que és molt bonic, eh? Les cares dels nens i dels avis,
2: sí.
1: No? Poder compartir aquest moment. Xavi, això de portar els tractors a darrere, us ho plantegeu? Jo, que sóc una fan dels tractors, sou els mateixos i seria molt difícil.
2: És que els pagesos estem en perill d'extinció i en som menys, i bueno, també és una cosa que va anar desapareixent també, eh? Abans eren més, molta gent, i també recordo que nosaltres també deixàvem el tractor i el remolc, clar, es decoraven, clar. Es feien també... Es buscava donar un concepte a la decoració, no? Pues reproduir l'ambient d'una granja, d'un galliner o coses així, no? Havia visió. Ara els pagesos som menys, les càrregues de feina que tenim són molt altes, jo mateix, pues, com aquell que diu, acabo de saltar el tractor per vindre aquí a la ràdio, i...
1: Ara feu de tot, és veritat, que feu moltes coses.
2: Sí, i a més fem de tot.
1: Concediu entrevistes, sou influencers, teniu botiga, aneu al camp, per
2: sí,
1: tant...
2: Sí, produïm, venem i venem a les xarxes i venem sigui, no? Bueno, pues estaria molt bé,
1: està bé
2: que ho llencis, a veure si algú s'anima.
1: Sí. Jo deixo aquí, a veure si em faria feliç.
3: De fet, això que comenta el Xavi... els primers anys del meu record, que de clar. Sant Isidre, igual que Sant Antoni, era dia feiner. Però, esclar, era un prat amb una potentíssima indústria, però eminentment agrícola. Uh-huh. I la festa celebrava el 15 de maig per Sant Isidre o el 17 de gener per Sant Antoni. No es feia en diumenge.
1: Clar.
3: I, generalment, això acabava el cercavila o la cavalcada, com li vulguis dir. Llavors es feia un solemne aperitiu al sindicat de pagesos, i després alguns pagesos anaven a anar a casa o al restaurant o el que fos, i a la tarda vespre ball a l'artesà.
2: Correcte.
3: Fos el dia que fos.
4: Si era dimarts, dimarts.
3: Després, era el dia que tocava.
4: Tu per què et vas enamorar d'aquesta celebració, Jordi? Perquè, clar, no has sortit mai amb animals, no...
3: perquè ja ho soc prou jo. Bueno, home, aviam, els meus avis eren pagesos, tenien cavalls i... Home, jo havia vist a casa dels meus avis, a la quadra, 7 cavalls. I en la casa que tenien, allà on ara hi ha l'hangar d'Ibèria, doncs 5 o 6 cavalls més. Per tant, ho havia viscut, però, esclar, de petit jo no havia mai a treballar al camp ni res d'això. Treballar, bueno, en principi no és el meu fort. Aleshores, bueno, doncs sempre m'ha agradat, però vull dir, no únicament les festes aquestes relacionades amb els animals, sinó que, bueno, amb tot, les sardanes, tot això que fa poble i que això, doncs, sempre m'ha cridat molt i m'ha agradat.
4: Tu, Xavi, sí que de sempre ho has viscut, no? Ha format part de la teva experiència vital.
2: Sí, la meva memòria comença a acumular dades i les festes amb els cavalls ja hi són des de l'inici. I des de l'inici ja recordo el Jordi en elles, no? Recordo anar a la Romeria a Montserrat, recordo el Sant Isidre que dèiem, també me recordo el primer plec de la tartana que vam fer... I sempre he estat present en tot això. I jo, bueno, doncs és una cosa que he viscut, que m'agrada i que, bueno, més enllà, doncs, d'un reconeixement a la feina que va fer també el meu pare i a mantindre tot això, doncs a més, doncs m'agrada i ho vull mantindre, no? I s'ha de fer.
4: I de moment ho estàs fent, eh?
3: Hi ha una fotografia, sí. Hi ha una fotografia por ahí que és molt maca, és molt... I explica moltes coses, que és que em sembla que aquí a la curva, més o menys de per aquí a la piscina, sembla que era per aquí, doncs un tiro amb 8 o 10 cavalls i es va fer, diem, com si fos el traspàs dels avis en els fills.
2: A més, era un carro carregat de carxofes.
3: Sí.
2: I eren mules.
3: I era, per exemple, el cas de son avi, li va passar les rendes a son pare, i
2: la
3: això
2: bata,
3: amb,
2: la
3: el pinyol, amb el pinyol igual, o sigui, tota una sèrie de pagesos que encara eren vius i que els fills, algun seguia fent de pagès, algun altre va ser més simbòlic que res, però el traspàs de la festa i del traspàs de tot això, doncs, a la generació següent, no? I la veritat és que aquella fotografia és molt, molt eloqüent, doncs, de lo que hauria de ser, no?
4: Tant de bo ho puguis fer, no, Xavi?
2: Bueno, jo no vaig poder-ho fer, perquè pues, el pare va marxar abans que ho poguessin fer, però això que diu el Jordi, això va passar aquí davant. Uh-huh. Es va fer aquí davant, que és on es feia la benedicció. I el tiro del Prat, que aleshores també sortia a fer 3 toms fora del Prat, el que van voler tots va ser fer això, no? Doncs un reconeixement als avis i fer el canvi de bates aquí, no? Aleshores, doncs tots els avis, com el del Vidal, com el del Pinyol, bueno, en el cas del Pinyol, el Malet, van arrencar. Van sortir els avis de la piscina, ells van portar el tiro de mules, que no recordo si eren 5 o 7, amb el carro carregat de carxofes, amb el pinyolet petit a dalt del carro, pastidet de català, com tenia que ser, de catalanet, i fins aquí davant el van portar els avis, i aquí davant van fer el canvi d'armilles. Això és una cosa que va estar molt bé. Nosaltres vam fer una coseta semblant a l'any següent, quan va morir el pare, i ho vam fer, doncs, amb els que estaven presents, que eren... Doncs el Cisco, l'Arseni, el Pepe, el Juanjo, no? I vam fer aquest canvi amb la colla vella i amb la colla nova, no? En el nostre cas no duíem les bates antigues, sinó les armilles amb les que havíem estat fent. Bueno, no, això és una cosa molt maca, és una foto que està a molts jocs, és una foto emblemàtica.
4: Xavi, aquest any hem parlat de la possibilitat de fer un museu, de què s'hauria de fer a l'espai de la Granja Ricarda. No sé, en aquest cas, clar, parles de peces que al final estan catalogades com a patrimoni, que deies la dificultat, no, de la seva reparació i també segurament d'algunes famílies a poder-les mantenir en bon estat. No sé què en pensaria vosaltres d'aquesta possibilitat de que estiguin exposades en algun espai pel Prat.
2: D'entrada, jo tinc que agrair que l'Ajuntament ens cedeix un espai per poder guardar tots els carruatges. Aquí ara mateix estem en un fantàstic parc agrari, amb una àrea metropolitana... Bueno, és un desgarbell d'entitats i d'administracions que ens complica la vida molt i moltíssim als pagesos i que sembla que sigui un astronauta el que es mira els nostres expedients i costa molt, no?
4: Aleshores, fer estructures tancades costa molt, que és una cosa que hem parlat aquí.
2: Costa molt i, a més, els coeficients que s'utilitzen no tenen sentit amb l'agricultura d'avui en dia, no? Aleshores, si invertim fortunes en maquinària que té que estar al ras, doncs no ens podem permetre el luxe de carros com aquests, doncs, guardar-los, no? I nosaltres això ho teníem en una masia dins del poble que quan es va haver d'edificar, doncs ho vam haver de treure. I gràcies a l'Ajuntament, doncs, ho hem pogut mantindre, perquè això, si no es guarda bé durant uns mesos, es perd.
4: Clar, sí.
2: Al final és fusta, és ferro, és pintura... I té que estar ben desat, no? I les nostres peces, doncs, totes circulen. Quan fèiem la plecta de tartana, sortíem amb totes les tartanes, carrets tartanes. Recordo aquí al Prat, doncs, també haver tret els dos carros grans. Sí. Fins i tot haver tret també algun carruatge. Bueno, doncs tot això és difícil. I la idea de fer un museu, doncs, em sembla molt bé, no? La veritat és que jo he anat a moltes masies amb el meu pare a buscar eines, carros... La família Puig també ho fa, i arriba un moment que, bueno, pues, o que no tens més cabuda... Jo la veritat és que he tingut que dir que no els últims anys, doncs, perquè no tenia on posar-ho, no? On guardar-ho. I fins i tot, i és el que dic, per endur-te un carro d'un lloc i no tindre'l bé, doncs no, és un esforç perdut, i encara que els tapis han d'estar sota sostre i ben coberts, perquè la humitat aquí al Prat és important i contundent. I tot i així, de vegades, un borinot decideix buscar lloc on menys t'ho esperes i et complica la vida. Però bueno, jo crec que la iniciativa aquesta és molt bona i és el lloc ideal.
1: Doncs moltes gràcies, Xavi i Jordi. I Carme, ja saps, a l'octubre hi haurà l'altra gran cita amb l'aplec de la tartana, que farà 30 anys. I esteu totes convidades.
0: Gràcies per la invitació, Isa.

Tallets és un dels caps de cartell de la Festa Major de Sant Cugat, 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. Del 25 al 29 de juny serà la cita. La ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars amb més de 205 propostes i la participació de 82 entitats locals. Per tant, us convidem a iniciar aquesta festa amb aquest tema de Tallets que comparteixen amb Estopa, Camila.

0: A aquesta hora hi ha en marxa la presentació de la cinquena edició del Festival Observa a l'Amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell. Aquesta nit se celebrarà el primer concert a càrrec de la Carlota Planer i, per tant, sembla que ja està tot encarrilat. La Núria García ha pogut parlar amb el director del festival abans d'aquesta roda de premsa i aquesta és l'entrevista que ens ha deixat.
1: Avui conversem amb el José Luis Castet, director del Festival Observa. Molt bon dia, benvingut a Ràdio Sabadell.
2: Bon dia, què tal?
1: Com va tot plegat? Com van els preparatius?
2: Pues molt bé, la veritat que una mica estressats, però molt contents. Ho tenim tot en marxa, el recinte ja està gairebé acabat. Molt bé, viento en popa.
1: Preneu el relleu al Festival Ambassat, per tant, comencen setmanes frenètiques de música i directes a l'Amfiteatre del Parc Catalunya, no? Això sempre és bona notícia.
2: Així és, la cultura i la música jo crec que hauria de ser més constant i aquí a Sabadell hauria d'haver-hi més activitat musical, la veritat.
1: Com va el ritme de venda d'entrades?
2: Pues molt bé, la veritat que aquest any, el cinquè, estem en un aforament total del 70%, que no havia passat mai en la història de l'Observa, llavors pues només podem donar gràcies i ser feliços.
1: Com s'explica aquest bon ritme o que la gent s'hagi volcat més en aquesta cinquena edició de l'Observa?
2: Jo crec que, a part del cartell, que aquest any pues, tenim un cartell que està bé, és l'experiència, són els 5 anys que cada any la gent et coneix més i com que l'experiència que oferim completa a l'Observa és molt positiva, la gent no s'ho pensa.
1: Quins diries que són els actes o les propostes que més tirades estan tenint fins ara?
2: Buos, òbviament, que és l'espectacle inaugural, que es van exaurir les entrades en 2 dies, que eren gratuïtes, i llavors tenim Sopa de Cabra, El Gran Tardeo, Tecnoflamenco o Breix.
1: Com ha evolucionat el festival des de la primera edició fins ara, en aquest 5è aniversari? Què és el que ha canviat?
2: Pues jo crec que de portes en fora no ha canviat molt, però portes en dins pues ha millorat molt, perquè al final portem gairebé des del primer any treballant amb el mateix equip de gent i de proveïdors, i això fa millorar l'experiència i anar millorant l'espai a poc a poc.
1: A nivell d'artistes, de propostes, una mica la configuració com la feu?
2: Pues la veritat que ens trenquem una mica les banyes perquè és molt complicat, no? I és no sé, és jugar cegues, no? És dir, pues agafo aquest grup o aquest altre, tenim uns tiros com molt assegurats, no? Com pot ser la Breix, pot ser Tecnoflamenco, el Tardeo, no? Saps que funcionaran, però els altres és jugar-te-la, tirar la moneda i esperar que funcioni.
1: Perquè això ho feu ja d'un any per l'altre?
2: Sí, a hores d'ara tenim artistes ja tancats de l'any que ve.
1: No em diràs cap, no?
2: No.
1: Hi haurà alguna celebració especial d'aquest 5è aniversari durant els dies del festival?
2: Pues la veritat que nosaltres ho celebrarem cada dia, així que qualsevol persona que vingui qualsevol dia serà una celebració única i exclusiva.
1: Repassem una mica aquesta programació que s'obre el dia 21. Ho fa amb una actuació de la Carlota Flaner. Una mica, com espereu que sigui aquesta primera jornada?
2: Pues esperem que multitudinària dintre de lo que cap. Al final és el Village, l'actuació de la Carlota, i també tenim el tastavins de la Cipo, el tastavins solidari de la Cipo. La veritat que esperem 300-400 persones, és un dijous. També hi ha el Renem Club cada dijous, i cada any és el que parlem, que a poc hi ha més gent. Jo crec que aquest any pues, encara hi haurà més gent els dijous. Al final el dijous és gratuït, tens un concert d'un grup emergent de qualitat i una bona experiència per passar la tarda.
1: La primera prova de foc serà l'endemà, amb aquest concert de Buos. Vaja, això molt malament hauria d'anar la cosa perquè no sigui un èxit rotund.
2: Sí, exacte, i sobretot jo fa una setmana que miro el temps i ahir ho parlàvem amb una companya del festival, en plan que és la felicitat o què t'aporta la felicitat aquests dies, i per mi la felicitat era la captura de pantalla de dijous, divendres, sabte i diumenge, sol i màximes de 25 graus. I llavors, això ens dona seguro i unes garanties i una felicitat que bueno, assegura l'èxit.
1: Clar, al final, quan es fa un festival a l'aire lliure, sempre tens aquest risc, no?, de la meteorologia, tenint en compte que aquest any, a més, està sent ultra plujós, però en el fons les nits també s'esperen suaus. Per tant, bé, jo crec que escenari, sempre ho diem i tirem de tòpic, però escenari immillorable.
2: Jo crec que el primer cap de setmana, segur. El següent encara no sé què farà, però el primer segur.
1: Quanta gent espereu al llarg de tot el festival, José Luis? Quines són les previsions?
2: Pues jo l'any passat vaig dir que aquest any volia que passessin 40.000 persones. crec que m'he vint arriba amb l'emoció postfestival, crec que arribarem a les 35.000, això sí, que són 5.000 persones més que l'any passat.
1: Déu-n'hi-do, totes repartides en aquests caps de setmana, perquè recordem que el festival s'allarga fins al 7 de juny. Quina serà la proposta que cal cloure?
2: El Reggaeton Summer Fest, que és un dia d'artistes de reggaeton clàssic de tota la vida.
1: Mm-hmm.
2: Ah, i al matí la Coffee Party.
1: I la Coffee Party, que és una de les novetats, no?
2: Sí.
1: Això, a veure, què és exactament, per la gent que no ho sàpiga?
2: Per la gent que no ho sàpiga, estem seguint les tendències i és com un matí, una activitat diferent. De 9 a 10 hi ha una classe d'esport dirigida, de 10 a 11 a esmorzar i de 11 a 2 hi ha vermut musical.
1: Mm-hmm. De fet, és una edició molt esportiva, o una mica esportiva en relació a les anteriors, perquè continueu teixint aliances, comentaves tu, el Tastavins amb Zippo, no? Però teixiu aliances i en aquest cas heu inclòs a la incorporació també aquesta Corro contra el Càncer, no? Que era una cursa que habitualment es feia al març, però que s'ha traslladat de data i que es farà el dia 31 també en col·laboració amb l'Observa. Com ha anat tot plegat?
2: Pues ha anat que al final fa uns mesos que estem teixint aliances amb Guirran i amb l'Aleix, i aliança criminal, crec jo.
1: Sospitosos habituals, el José Luis i l'Aleix.
2: No, a mi fer aquestes coses i fer ciutat, bueno, és una, vull dir, ens encanta. I llavors, si a sobre té un rerefons solidari, no ho sé, se'm fica la pell de gallina, és a dir, és màgic, i poder acollir el que és el Corro contra el Càncer i que sobretot això faci sumar la donació i que a sobre es quedi al taulí, no? Jo també sóc diabètic i em tracten al taulí i estic superfeliç de que així sigui. I hòstia, pues, això fa que la cursa no sigui només una cursa, perquè tens temps per demà i tens per darrere, tens un village, que tens unes barres, que això encara donarà més benefici, i tot el benefici d'aquestes barres també va pel Parc Taulí. Llavors, és que no, vull dir,
1: al final és economia circular, eh? Tot queda a casa, i a més amb un rerefons solidari, a més amb un tema que ens afecta de ple a tots, eh? Qui més qui menys ha tingut o ha estat afectat o ha tingut algun familiar afectat per aquesta malaltia. Esperem que sigui un èxit aquesta jornada del dia 31, com tota la resta. Comentaves que s'han anat fent millores al llarg d'aquests 5 anys, també per evitar una mica algunes crítiques, algunes molèsties que puguin haver, doncs, als veïns que viuen a l'entorn, no? I que durant diversos caps de setmana, doncs, patiran, entre cometes, les afectacions, sí, de tenir música en directe, no?
2: Què vol dir? Podríem tenir un debat molt més extens de què vol dir patir, perquè si al final patir és escoltar música, jo firmo per patir aquest patiment.
1: Per aquest patiment, no?
2: Però sí, any rere any, no? També els sistemes d'això evolucionen, tot millora, i nosaltres, pues, intentem actualitzar cada vegada i cada any una mica més aquestes mesures de contenció d'aquest soroll, per oferir, per una banda, que el client o l'usuari o el que veure el concert gaudeixi d'una experiència més plena i que l'afectació encara sigui més mínima.
1: Mm-hmm. Tot això es fa en col·laboració també amb l'Ajuntament, oi?
2: 100%.
1: El titular que volem és que l'Observa torni a ser un èxit, que aquesta cinquena edició, doncs, deixi el llistó ben alt, com ha fet amb les anteriors, i que tot vagi superbé fins al 7 de juny. Gràcies, José Luis.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

Aquesta que sentiu és Lia Cali, que també hi participarà en aquest festival. Us deixem i acomiadem el Connectats d'avui amb aquest tema, Contra Todo Pronóstico.

0: diumenge esportiu a Ràdio Ciutat de Badalona. A les 6 de la tarda i des de l'Olímpic.
1: A 6 a Joventut, San Pablo Burgos.
0: I també a les 6 i de manera simultània, futbol. Partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
1: Club de Futbol Badalona, l'Hospitalet.
2: Segueix aquest partit també per Televisió de Badalona.
3: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
4: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
3: Més clar, més ràpid, més Badalona.
4: bdncom.cat.
3: Badalona passa aquí.
5: Aquí Badalona.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. L'AMB estudia mantenir al fons del mar la plataforma antiga del Pont del Petroli per un motiu ben concret. En els 6 anys que han passat des del temporal Glòria, les restes de fusta i metall de l'antiga plataforma del Pont del Petroli han quedat submergides al fons marí, i això ha propiciat l'aparició de fauna i flora al voltant de la seva superfície. Des de l'àrea metropolitana s'està fent seguiment mediambiental del fons marítim de la infraestructura i els primers estudis ho confirmen. Segons ha explicat l'enginyer i supervisor de la rehabilitació del pont, David Aguilar, l'AMB està valorant si retirar-la o no.
4: El projecte contemplava la seva retirada. Sí que és cert que estem duent a terme un seguiment ambiental. Hem fet unes primeres immersions i s'han fet uns primers estudis per veure la zona, i hem detectat que efectivament aquestes restes ja tenen vida. Llavors estem valorant què fer-ne.
3: La feina de retirada dels residus del fons del mar la realitzaran submarinistes, que també

0: hauran d'encarregar-se de controlar l'ancoratge de les pilones que han de subjectar la plataforma rodona. Algunes de les pilones, les del tram inicial, s'hauran de reforçar, ja que les esquerdes han propiciat la seva corrosió interna. Les del tram final, en canvi, seran substituïdes. Un cop construïdes, les traslladaran al port Marina Badalona, que es convertirà en la base d'operacions. Els treballs d'ancoratge i col·locació de la plataforma final seran d'una complexitat màxima. Les platges metropolitanes han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Així ho recull un estudi elaborat amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. Aquest estudi elaborat per l'AMB assenyala que entre aquest període s'han perdut gairebé 735.000 metres cúbics de sorra a causa dels temporals i l'augment del nivell del mar. A les platges del tram nord s'ha registrat una pèrdua de sorra del 34%, una xifra que és molt més elevada a Montgat, on el retrocés del litoral és del 66%. Davant d'aquesta situació, l'ENS ofereix 20 milions d'euros per finançar aportacions de sorra o la construcció de dunes de contenció artificial. La seva proposta és fer un pla a tres bandes de 2 o 3 anys de durada. El vicepresident executiu de la institució, Antonio Balmón, ha explicat quina és la intenció d'aquest pressupost.
1: Estem disposats a posar aquests diners en un pla d'actuació que ens permeti, evidentment, actuar, no erradicar ni solucionar, com abans parlava també un periodista, però sí a evitar i demostrar que es pot treballar des d'una altra perspectiva aquesta dualitat que comentava. Un ús multitudinari, però també una protecció de la nostra natura. I aquest és el nostre compromís.
0: La voluntat de l'AMB és aconseguir protegir la natura sense perdre la funció social de les platges. Tot i que les dades són de fa 4 anys, l'ENS reconeix que cada any hi ha nous temporals que agreugen la situació. Badalona en Comú Podem es presenta com l'alternativa més sòlida al govern del Partit Popular. En una entrevista al Badalona Matí de Ràdio Ciutat, Aida Llaurador ha anunciat que es tornarà a presentar com a alcaldable a les eleccions municipals del maig del 2027. En la darrera assemblea de partit, diu, la militància li ha donat suport per unanimitat i s'iniciarà ara el procés formal de les primàries, uns comicis que han de servir, assenyala, per retornar un lideratge d'esquerres a la ciutat i desbancar el viol de l'alcaldia. Precisament el candidat d'Esquerra Republicana, Àlex Montornès, va proposar ahir un front d'esquerres liderat pels republicans. Llaurador, però, s'ha mostrat contrària. Badalona ha registrat un augment en la promoció d'habitatges. Durant el 2025 s'han iniciat 303 nous pisos, un 84,8% més que l'any anterior, segons dades presentades per l'Associació de Promotors de Catalunya. La ciutat es posiciona així com un dels municipis destacats de l'àmbit metropolità, just per darrere de Terrassa i Sabadell, en nombre de noves promocions. Pel que fa als habitatges acabats, se n'han finalitzat 870, una xifra que es manté estable respecte al 2024. Malgrat aquest creixement, el sector adverteix que la producció continua sent insuficient per cobrir la demanda existent. Segons el director general de l'APC, Marc Torrent, Catalunya hauria de duplicar el ritme actual de construcció per equilibrar el mercat. En el cas de Badalona, això es traduiria en la necessitat d'impulsar prop de 700 habitatges anuals.
2: Estem produint al voltant d'unes 15.000 unitats d'habitatge per tota Catalunya, quan les necessitats de llars ens porten pràcticament a que hauríem d'estar doblant aquesta xifra. És a dir, falta d'alguna manera doncs, escalar aquesta producció a fi d'efecte d'intentar igualar doncs, oferta i demanda.
0: Recte final dels Badabons de Primavera. La iniciativa impulsada per l'Ajuntament finalitza aquest diumenge 24 de maig a les 12 de la nit, moment fins al qual, recordem, es poden utilitzar els bons amb descomptes del 40% en els establiments adherits de la ciutat. I en esports, el Joventut s'ha classificat matemàticament pels play-offs quan encara resten 3 partits per disputar-se gràcies al triomf ahir a la pista del Tenerife per 98-100 a la pròrroga, que serveix a més perquè com a mínim la penya acabi en la 6a plaça. El partit va servir per veure el debut del francès Yanis Morin, que va jugar 6 minuts, va anotar 4 punts i va atrapar 3 rebots. Al final del partit, però, la sorpresa va ser quan Guillem Vives, en els micròfons de Ràdio Ciutat, va explicar que tot i ja ser el mes de maig, la penya encara no li han dit res del seu futur i entén que no compten amb ell. I ara mateix tenim 25 graus de temperatura.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: I en un parell de setmanes ja hauran començat les esperades obres de rehabilitació del pont del Petroli de Badalona, unes obres que provocaran afectacions importants a la zona del passeig

0: hi ha antecedents d'una obra d'aquestes característiques que s'hagin pogut prendre com a exemple, també, no?
1: A veure, puntones
0: o si hi haurà molts amb aquesta rehabilitació precisament per això, perquè pugui ser pionera.
1: Puntones com la que portarem es fan servir habitualment en obres marítimes, eh? Per exemple, quan col·loquen al Mar del Nord generadors d'aquests eòlics, les puntones similars amb aquesta, pel tema de l'onatge i pel tema de treballar en condicions de seguretat. Pantalans com aquest, pues, antigament sí que hi havia més perquè era més habitual, no? tenir les refineries i tot això a les nostres costes, però avui en dia sí que crec que, no tinc les dades exactes, però a les costes nostres no n'hi ha més.
0: Quins materials es fan servir, sobretot pensant en aquesta corrosió del mar, no? Ens parlaves de formigó armat, d'aquesta estructura també metal·litzada.
1: Els formigós són d'alta resistència, no? Tenim diferents tipus de formigó en funció si és per el formigó armat o el formigó de les mires que és pretensat, que sempre tenen una resistència de 40 megapascals, i el que és important és que el tipus de formigó ve amb uns additius que el fan resistent a les condicions marítimes. Que la corrosió trigui molt més a penetrar cap a dintre de les seves armadures. Després també farem servir acers, diferents tipus d'acer. L'acer de l'armat del formigó armat és un tipus d'acer, i l'acer dels pilons i de l'estructura metàl·lica que va embeguda en el dònut és una altra tipologia d'acer. Després tenim les baranes noves, que canviem tota la barana, perquè la que ja està inservible i serà d'acer inoxidable. I després la fusta de paviment d'acabat, que tampoc es podrà aprofitar la que hi ha, perquè s'ha perdut molta i la que ja està en males condicions, que tornarà a ser una fusta tropical certificada, a l'igual que la que tenim a tot el passeig marítim.
0: S'instal·larà una nova estació de mesura, oi que sí? Alguns valors també meteorològics.
1: Sí, hi ha una previsió per instal·lar una estació de la UPC, que per dades meteorològiques crec que mesurarà les ales d'onatge i altres paràmetres marítims que ara mateix m'escapen.
0: Què fa especialment complicada una obra com aquesta, no? Que s'endinsa al mar? Ja m'imagino que el repte passa també per ubicar maquinària en un emplaçament que és inestable, no? Amb aquesta barimetria del mar, també. No sé si farà falta fins i tot que hi treballin operaris bussejadors sota el mar per estabilitzar o fer aquests treballs de soldadura que ens explicaves.
1: Doncs una mica de tot. La maquinària que fem servir, la pontona tipus jack-up, ens permet seguir treballant inclús amb un cert onatge, tot i que hem escollit a l'estiu no per fastidiar ningú, sinó perquè és el moment en què el mar permet millors condicions per treballar. La pontona jack-up, ara està ancorada amb 4 pilots al fons del mar, permet aixecar-se en cas de que vingui un petit temporal o un dia de mala mar, permet aixecar-se i seguir treballant amb la grua des de sobre perquè les onades passen per sota. I sí, tindrem submarinistes. I a part de la rehabilitació de la part que no es veu, rehabilitem la part que no es veu, que són els pilons del tram recte que estan submergits, que s'ha de canviar, tenen unes camises per evitar corrosió, que s'han de canviar algunes, porten uns ànodes de sacrifici, que són uns elements metàl·lics que fan que es corroeixen abans que es corroeixi el propi piló, que s'han d'anar substituint cada X anys, i ara ja toca, tirem per canviar-los, i els submarinistes doncs, han de fer aquestes feines, a part de després controlar l'execució dels pilons que et deia de la plataforma final, que han de baixar al fons i ancorar-se al fons de manera molt precisa, ens ajuden també a vigilar aquestes tasques i finalment doncs, a netejar el fons marí de possibles restes que quedin de quan el temporal que n'hi ha o possibles trossos d'algun material que ens caigui.
0: Entenc que en aquesta obra de reparació hi treballa un seguit de professional, diguéssim, de perfils molt divers.
1: Sí, correcte. Tenim els propis perfils de treballadors de l'àmbit marítim, com són els que governen la pontona, els que porten les embarcacions auxiliars. Després tenim els estructuristes metàl·lics, que són els encarregats de soldar tota l'estructura. Tenim els encofradors, que són els que faran després l'encofrat del dònut, formigaran el dònut. Els fusters per fer el paviment i metalistes varis per fer les baranes. sistemes i instal·lar

0: per fer l'enllumenat nou, que per cert també el substituïm perquè el que ja està també malmès.
1: Com serà aquest enllumenat? Replicarà l'anterior o incorpora alguna novetat?
0: Aquest enllumenat serà a base de balisses com les que hi havia en l'últim període, i acompanyarà, no ho va fer el passeig per la nit, no serà un enllumenat que il·lumini tot com un carrer, sinó seran unes balisses amb uns llums puntuals, similar al que hi havia, i millora, doncs millora que la llumenera serà més resistent a l'ambient marítim. Intentarem que sigui més resistent a l'ambient marítim i tingui una durabilitat més gran i un manteniment inferior.
1: Fins a quin punt la meteorologia pot alterar el calendari? Està previst que les obres finalitzin el mes de novembre. I sí que és veritat que s'ha buscat ja aquesta forquilla, diguéssim, a l'any, no?, on hi ha menys llevantades, menys temporals i també menys períodes de pluja. Però vaja, tot pot passar.
0: Tot pot passar. L'escollir aquesta pontona que l'estrenarem en el pont del petroli és precisament per evitar que si un temporal al final, sobretot al final, a partir de l'octubre, puguem seguir treballant. El que és el treball més important, més delicat, hauria d'estar acabat a finals d'agost. Després ens quedarà el que és paviments, baranes, enllumenat, que això ja treballaríem en altres condicions i no estaríem tan afectats directament pel clima.
1: A partir de quan hi haurà restriccions d'accés o zones tancades, tant a la banda mar com a la banda sorra? Ho dic perquè les temperatures ja comencen a pujar, aquest cap de setmana el tenim a tocar, i hi ha previsió que molta gent s'apropi a la costa.
0: La primera setmana de juny tancarem l'espai ja perquè començarem a fer treballs de desmuntatges del paviment que hi ha, de les baranes, o sigui, i balissarem ja tot l'àmbit. L'àmbit ocuparà 75 metres a banda i banda del pont. El que és la zona de platges, ficaran unes tanques d'aquestes d'obra, i el que és a l'aigua ficarem unes balisses tipus bolles, perquè no s'apropi ningú, ni embarcacions, ni el típic paddle surf o algun nedant que estigui ben senyalitzat.
1: Abans parlàvem de submarinistes, en aquest cas operaris, no?, que treballaran en aquest indret, però n'hi ha d'altres que durant tot aquest temps han estat doncs practicant també aquest esport a la zona del Pantalà, no?, i que asseguren que part, diguéssim, del pont que es va desprendre i que està sota la superfície, doncs ha acabat convertint-se en certa manera en un refugi, no?, de biodiversitat, i demanen que això es pugui mantenir. No sé si hi ha previst l'actuació, diguéssim, de retirada o si és possible que realment quedi aquesta part de la plataforma sota el mar.
0: El projecte contemplava la seva retirada. Sí que és cert que estem duent a terme un seguiment ambiental. Hem fet unes primeres immersions i s'ha fet uns primers estudis per veure la zona i hem detectat que efectivament aquestes restes ja tenen vida. Llavors estem valorant què fer-ne.
1: Per tant,
0: no
1: podria canviar.
0: És perquè s'està valorant, sí, correcte.
1: Deixi'm també que li demani per l'informe relatiu també a la pèrdua de sorra a les platges que ahir feia públic l'àrea metropolitana de Barcelona. Han retrocedit més d'un 25% les platges d'aquest entorn metropolità en la darrera dècada. Són dades recollides per l'AMB entre el 2012 i el 2022, i en aquest període s'han perdut 735.000 metres cúbics de sorra a causa de temporals, però també de l'augment del nivell del mar, no? Com s'ha d'actuar davant d'aquesta situació? L'AMB ara proposa un pacte a tres bandes, a tres administracions, per mirar de fer doncs, una actuació, diguéssim, com a mínim d'aturada d'aquesta regressió de la sorra a les platges, no?, amb una aportació per part de l'AMB de 20 milions d'euros i que busca una mica protegir la natura, però alhora protegir aquest espai que segurament és un espai d'ús social, doncs el més democratitzat, no?, i molt important per la ciutadania.
0: A veure, jo aquí tindria que remetre algun company del Departament de Platges, que són els que estan gestionant aquest tema, i l'únic que et puc comentar és això que ja s'ha explicat i que vam dir l'altre dia a la roda de premsa tant al meu cap com a l'alcalde, no?, que ja s'està darrere del Ministeri per portar a terme mesures per evitar la regressió i recuperar en el que es pugui la zona perduda. No tinc més informació, jo soc de l'obra i el tema de això, si vols, ja et diré després amb qui pots parlar.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Aprofitava la vinentesa també per la coincidència en el temps de la publicació d'aquestes dades. David Aguilar, enginyer de l'AMB i supervisor de l'obra del Pont del Petroli. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi bé.
0: A tu, passem a nosaltres.
1: Adéu. Adéu.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I a aquesta hora del matí repassem l'actualitat de la ciutat i de Catalunya amb la presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem, Aida Llaurador. Què tal? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Abans de centrar-nos en Badalona, parlem dels pressupostos de la Generalitat, perquè la seva formació encara ha d'acabar de pronunciar-se al respecte. Es preveu que avui, cap a les 12 del migdia, els vols de les 12, doncs el president de la Generalitat, Salvador Illa, rebi Jéssica Albiach per acabar doncs, de rubricar també públicament aquest suport als pressupostos. Uns pressupostos que com els valora vostè?
3: Bé, jo crec que els comuns el que hem demostrat és que quan cal remar per millorar les condicions de la vida de la gent, tot i estar a l'oposició, ho hem fet. Hem fet propostes per aprovar uns pressupostos i quan hi ha hagut l'oportunitat de millorar aquests pressupostos i, per tant, posar sobre la taula més mesures per les necessitats de la ciutadania i especialment prioritzant el dret a l'habitatge i polítiques concretes i amb diners concrets per millorar les polítiques d'habitatge, sobretot en construcció de nous habitatges, en ajudes, hi ha moltes polítiques que hem estat pactant. I d'inspecció també hi ha un acord extraordinari en relació a l'inspecció i al control de la aplicació d'aquestes mesures. Doncs ho hem fet i ara, avui, em consta que amb aquesta trobada es tancarà aquest acord i podrem tenir per fi pressupostos de la Generalitat aquest any.
1: Hi haurà, previsiblement, pressupostos a nivell català. Aquests pressupostos arriben també, mirarem quines partides no arriben a la nostra ciutat, a la ciutat de Badalona. A un any de comicis també electorals en clau local, quin balanç fa de la gestió de la ciutat aquests últims 3 anys?
3: Bé, el que s'ha demostrat en 3 anys és que tenim un alcalde que va començar el mandat fent promeses electorals, que al cap de 3 anys, i en majoria absoluta, ha estat incapaç de tirar endavant. En alguns casos ha anunciat que presentarà un projecte i ni tan sols ho ha fet. I ara, quan queda un any per les eleccions municipals, torna a fer altres promeses ja de cara al 2027 o fins i tot de cara al mandat següent. Per tant, a la conclusió que podem arribar a la ciutat de Badalona és que quan governa Xavier García Albiol no només són 4 anys de mandat perduts, i a més amb un govern que té la barra lliure per fer el que vulgui i han demostrat que són incapaços de governar, sinó que ja són 8 anys perduts perquè tarden moltíssim en tirar endavant un contracte i a més són contractes normalment que no estan a l'alçada del que necessita una ciutat com Badalona i per tant després tenim la hipoteca de les polítiques que ells han fet, que les fan tard i malament.
1: Uh-huh. Estem veient també com altres partits de l'oposició comencen a preparar candidatures de cara a aquests comicis. Hi haurà canvis en la seva formació o continuarà sent vostè la candidata?
3: Bé, ara a l'última assemblea que vam fer de comuns vaig rebre el suport per unanimitat de la militància per presentar-me a les eleccions i ara farem el procés formal no, de primàries que nosaltres sempre fem i jo doncs, estic amb ganes, amb forces per presentar-me en aquestes eleccions del 2027 i bé, tenim un equip que estem treballant molt. Ara, per exemple, hem iniciat un podcast que es diu La Flama Roja. Avui surt a les 8 del vespre el segon capítol d'aquest podcast, on a més també estic entrevistant a persones de Badalona que tenen un fort arrelament per entitats o per qualsevol altra situació no? o problemàtica de la ciutat o persones que són referents o són professionals a nivell nacional i que després també aterrem a temes que potser afecten a tot el país però els aterrem a Badalona. I entre això i tota la feina que seguim fent en el dia a dia de Badalona, jo crec que podem demostrar que som l'alternativa més sòlida al govern del Partit Popular. Hem estat fent una oposició ferma i responsable, però sobretot ferma i amb propostes pròpies, i ara estem doncs, en disposició de poder-li disputar doncs, aquesta hegemonia a l'Albiol i farem el possible per ser la primera força d'esquerres a Badalona.
1: Ahir, en aquesta mateixa entrevista, el líder d'Esquerra Republicana a Badalona, Àlex Montornès, apel·lava a un front d'esquerres per fer front a aquesta majoria actual del Partit Popular a la ciutat de Badalona i es postulava com a candidat per liderar aquest front d'esquerres. A l'Estil Rufián, també al Congrés dels Diputats. Com ho veu?
3: Home, jo veig que si ell fa tuits criticant a Rufián i es vol amirallar amb ell alhora, doncs no em sembla molt coherent, igual que tampoc em sembla coherent que parli a xarxes o públicament d'un suposat front d'esquerres quan a nosaltres no ens ha dit absolutament res, ni una paraula en aquest sentit, i ni tan sols es presta a arribar a acords per a tenir el mateix posicionament polític en un ple municipal. Jo l'he vist suplicant a l'Albiol i al Partit Popular arribar a acords, quan l'Albiol fins i tot s'ha tancat en banda en arribar a alguns acords i després veure'l amb ell suplicant-li acords i abstenint-se a pressupostos municipals i per després postular-se com a líder de l'esquerra. Em sembla molt poc creïble, és una manera d'intentar sortir, despuntar o treure un titular, però és realment no tenir cap ni peus, i la manera de fer un front d'esquerres no és sortir tu dient que vols ser el líder quan jo crec que ho té difícil per demostrar que sigui el lideratge més fort de l'esquerra a Badalona.
1: Aquesta setmana, canviant de qüestió, sabíem també que el Ministeri d'Hisenda ha inclòs l'Ajuntament el mecanisme de pagament a proveïdors del 2026 per eixugar el deute amb empreses, amb autònoms, amb els quals es triga una mitjana de 126 dies a pagar. Des de l'Ajuntament diuen que no és una situació nova, que s'està treballant per posar-se al dia amb el pagament d'aquestes factures impagades, però el fet és que ja el 2021 se'l va avisar al consistori també. I l'oposició en bloc doncs, ha reclamat tant a l'alcalde com a l'interventor municipal una reunió urgent. Han rebut resposta a aquesta petició? A què creuen que es deu doncs, aquest retard en el pagament de factura, retard acumulat?
3: Sí, nosaltres no hem rebut resposta, evidentment, tampoc ens sorprenia. Tots els grups de l'oposició conjuntament hem fet aquesta petició de reunió amb l'alcalde i amb intervenció municipal perquè ens han de donar explicacions. El que no pot ser és que amaguin el cap sota l'ala quan tenim a un interventor i a un estat que està exigint mesures per una actuació totalment lamentable d'aquest Ajuntament. Si tens una empresa que t'està proveint d'un servei o de qualsevol contracte, no?, que tu li hagis tirat endavant, tens l'obligació de pagar i pagar a termini. El que no pots fer és maltractar a les empreses que treballen per l'Ajuntament perquè perds credibilitat, però és que, a més, estàs empitjorant l'economia de la teva pròpia ciutat i estàs doncs, donant un mal servei perquè es veu que tenim un Ajuntament que té una falta de gestió pública. Tenim molts diners, perquè a més hi ha un superàvit, vol dir que tenim diners al calaix, que no es gasten en una ciutat que té moltíssimes necessitats i que realment no es gasten. Per tant, la paradoxa que es dona a Badalona és que normalment els mecanismes que té l'Estat, no, per obligar els ajuntaments a pagar proveïdors és doncs, fer-los una intervenció a nivell econòmic o pagar des de l'Estat amb propis recursos de l'administració central, perquè els ajuntaments no tenen capacitat, no tenen diners per pagar els proveïdors, però que en aquest cas tenim diners a sobres i no es paga per incompetència. I aquí tenim un alcalde que anava de mano dura, de gran líder, de bon gestor, que ara amb la majoria absoluta aconseguiria canviar les coses i estem en el pitjor moment de pagament de proveïdors. Hem estat un mandat on aquestes dades d'impagaments ha estat un escàndol i han estat en les pitjors dades i bueno, s'està demostrant un cop més aquesta pèrdua d'oportunitats que tenim a la nostra ciutat degut a un personatge que té una capacitat de vendre la moto i de fer màrqueting i de vendre fum brutal, que té uns recursos per la maquinària que té del Partit Popular, per les seves influències, que té la capacitat d'anar a mitjans estatals, a sortir a tots els mitjans de comunicació i vendre una moto que després no compleix i que després es demostra que està a les antípodes del que ella està intentant vendre, que és que realment el seu govern és incompetent, no estan a l'alçada i ens estan fent perdre doncs, més qualitat de serveis i de qualitat de vida a la nostra ciutat.
1: Aquesta setmana, que està també marcada doncs, per les vagues, el moviment amb el col·lectiu de docents a Catalunya, també amb la vaga de metges ahir mateix. No? Doncs una altra de les notícies que coneixíem aquests últims dies és que Comissions Obreres ha tornat, en clau local, a denunciar la manca de voluntat per negociar el govern del govern a la Mesa General de Negociació amb la plantilla, en aquest cas de l'Ajuntament. Una reunió, la de la Mesa, que no es donava des de feia dos anys, assegura el sindicat. Diuen que no es pot avançar degut a la manca de personal en aquesta gestió municipal. Denuncien o fan palès manca de treballadors a recursos humans i això, diuen, dificulta, com explicava, aquesta promoció o contractació. Com creuen que s'ha de gestionar aquestes demandes de la plantilla municipal?
3: Això, un cop més, es demostra aquesta incompetència per part del govern del Partit Popular. Els sindicats es queixen amargament perquè cada cop, nosaltres des d'inicis d'aquest mandat fins ara, no parem de rebre queixes de funcionaris. No hi ha hagut ningú que ens hagi dit que l'Ajuntament hagi millorat. Ningú. Tothom amb qui parles d'aquest Ajuntament et diu que la situació està pitjor que mai i al final arribarà un punt de no retorn. O sigui, arribarem a un punt en què l'Ajuntament, perquè per la normativa, per les lleis que tenim per la garantia d'autonomia local, no es pot intervenir un ajuntament i posar una gestora com es podria fer en altres organitzacions o entitats, sinó realment tenim un problema de gestió que o un govern que tingui visió política, un govern que realment prioritzi que els serveis públics millorin i que es treballi de manera eficient a l'administració pública, canviï la cultura administrativa i canviï la manera de funcionar d'aquest ajuntament fent un pla de xoc posant recursos i posant temps, o com que estem en una època política on els titulars, on el curt termini i on les venudes de fum, com fa aquest alcalde, són el que venen més i són el que funciona més en alguns partits, doncs ens trobem amb això, que no hi ha una solució i que els sindicats amb raó doncs es queixen, perquè a més que ni tan sols s'asseguin a negociar, doncs també mostra quina és la manera de fer política del govern del Partit Popular.
1: Parlem d'escoles, ara, de centres educatius, perquè n'hi ha sis, el Josep Carner, el Joan Llongueres, el Feliu Ibagués, el Turó Caritx, el Llibertat i la Margarida Xirgo, que es reformaran íntegrament l'any 2027. De fet, l'executiu local, ara fa dos mesos, ja va dir que destinaria una partida global de 32 milions d'euros per modernitzar les escoles públiques de Badalona, i ara anunciava que les primeres on s'intervindrà serà aquestes sis, per un valor de més de 10 milions d'euros. Com valora aquest pla i si hi confia?
3: A veure, jo crec que hi ha diferents qüestions. Una és, les escoles públiques necessiten reformes integrals, i això és una realitat. També és una realitat que les inversions d'escoles públiques, de primària i també de secundària, són de la Generalitat, i els ajuntaments estem obligats a fer un bon manteniment. El manteniment de les escoles, que està sent també un fracàs, hi ha una de les coses, o sigui, jo he governat molt poc a Badalona, però he tingut experiència com per conèixer què està passant, què no està funcionant i com s'han de canviar les coses. Ojalà jo tingués majoria absoluta per poder tirar endavant el que per nosaltres són les prioritats polítiques, que és l'educació pública, per exemple, i les escoles públiques. Ens vam trobar amb un contracte de manteniment que està totalment obsolet. O sigui, no s'estan fent contractes moderns, avançats, que la llei els permet, però que són complexos de fet i que no tenim, són complexos de fer i que no tenim ara mateix a l'Ajuntament una estructura que ens permeti fer un contracte obert, que sigui flexible i que, per tant, si necessites diferents tipus de materials de diferents escoles que no tenen els mateixos poms, els mateixos llums, els mateixos sòcols, tenen materials totalment diversos amb una Badalona de més de 30 escoles, per tant, has de fer un contracte que sigui molt complex, obert i flexible. Si tu aconsegueixes fer això, pots tenir una brigada municipal pública que tiri endavant moltíssimes reformes i després, a part, tenir uns contractes per les reparacions més complexes. Però tenim un alcalde que anuncia que posarà interfonos nous i s'està tot el mandat per tirar endavant una cosa que es posa en comptagotes i que semblava que era la gran solució. Ara està anunciant unes millores per unes escoles que veurem quan tiren endavant, perquè és el que he dit a l'inici. Ell, a principi de mandat, fa unes promeses i quan acaba el mandat torna a fer unes promeses, perquè després ja veurem quan es compleixen. No? Llavors, ell és com un il·lusionista. Tenim un alcalde il·lusionista que fa que la gent visqui amb il·lusió perquè va llançant notícies que després no s'acaben complint, o si es compleixen amb anys de retard, perquè en 8 mesos tu pots fer un projecte i ell el fa amb 4 anys, com que el va fer en 4 anys, escolta, a sobre hem d'estar contentes. O sigui, algo que pots fer en 8 mesos, fes-ho en 8 mesos. O ho fas en 10 mesos o com a molt en un any, però no ho facis en 3 anys. I a més, et posis una medalla i facis veure que ets un gran gestor, perquè no és així.
1: Mm-hmm. Parlem també de mobilitat avui al Badalona Matí, perquè la plataforma Pacifiquem Enric Borràs assegura que cada dia passen per aquest carrer prop de 6.000 vehicles i d'aquests diuen que prop de 350 són autobusos. Demanen doncs, que es faci una millor planificació del trànsit rodat que passa per aquesta zona, que a més doncs, diuen que amb les obres de Francesc Layret ha augmentat encara. No sé si pensen que es podria haver planificat d'una altra manera aquesta obra que manteixa cada una de les principals vies de la ciutat de Badalona, o si cal repensar doncs, això, el trànsit en tota aquesta zona. Cal pacificar més carrers?
3: Sí, evidentment la mobilitat és un altre dels punts dèbils d'aquesta ciutat. O sigui, falta personal, falta planificació. Degut a aquests canvis de governs i aquesta inestabilitat política, hi ha hagut moltes dificultats per tirar endavant unes millores en la mobilitat i en la pacificació de carrers, però nosaltres fa molts anys que estem dient que hi ha zones de Badalona que, evidentment, el centre va ser el primer que va fer la primera pacificació i en això s'ha de reforçar i s'ha de millorar i no es poden fer passos enrere. Tenim el barri del Progrés, que a més la pròpia associació de veïns i els veïns i veïnes del barri que estan insistint un dia rere l'altre de que necessita també pacificació, millorar en l'accessibilitat i aprofitar la inversió pública per fer reformes de qualitat i que responguin a les necessitats de la gent. I després hi ha molts altres barris de Badalona, sobretot a l'entorn dels centres educatius, que necessiten un canvi en la planificació de mobilitat perquè les persones estiguin al centre de l'espai públic i no siguin els cotxes, que sembla que visquem als anys 80 o 90, perquè som una ciutat, això, que en el moment en què no poses els recursos econòmics i recursos humans necessaris per fer unes bones polítiques de mobilitat, seguim perdent oportunitats, segueixen passant els anys i cada cop som una ciutat que és preciosa, una ciutat amb un gran potencial, una ciutat amb moltes necessitats, amb una ciutadania que degut a moltes vegades, desgraciadament, a la precarietat que té en l'habitatge, en el seu dia a dia, necessita un espai públic de més qualitat que les faci sentir orgullós i que realment els faci viure amb qualitat, no? I que, a més, no oblidem, la mobilitat no només és poder passejar bé amb tranquil·litat i tenir un espai públic de qualitat, que evidentment ho és, sinó que també és una inversió en la salut pública. Uh-huh. Perquè hi ha moltes persones que en aquests anys, anys enrere fins ara, han hagut de marxar de Badalona per problemes de salut respiratòria. I per tant, és una inversió en salut pública i després això la gent ho acaba notant a la seva vida, també.
1: Anem cap al litoral, perquè avui teníem ocasió de parlar també amb el responsable, amb el supervisor de l'obra del pont del petroli, obres que comencen ja al juny in situ, que s'allargaran fins al novembre, i a l'altre, diguéssim, extrem també del litoral badaloní, i a les obres del tram de la Barca Maria, que no estarà el passeig doncs, acabat, no el passeig, sinó l'escullera acabada que ha de protegir aquesta R1 de Rodalies, acabada fins a passat agost, finals d'agost, i per tant serà llavors quan comencin les obres del que és el passeig del tram de la Barca Maria. Això ens situa ja a les acaballes de l'estiu, aquest inici d'obres. Com pot afectar tot plegat els usos de la platja? Una platja que ahir també deia l'AMB ha anat perdent en aquesta última dècada el 25% de l'espai de sorra.
3: Clar, hi ha una cosa que no podem canviar, que és el canvi climàtic. O sigui, nosaltres, per molt que siguem un partit ecologista, que hi hagi molta gent que sap i és conscient dels problemes que té el canvi climàtic i de com ens transformarà el nostre paisatge, la platja, el litoral i moltes altres coses, no? Com les onades de calor, bueno, hi ha moltíssims efectes del canvi climàtic, això segueix endavant, o sigui, realment segueix avançant i, per tant, aquí el que cal és un govern a Badalona que sigui líder en aquesta transformació i que qualsevol millora que es faci de litoral, de la línia R1 de Rodalies, no? Que està just davant de la platja, que també passa pel Maresme, per tant, és una línia que ens afecta i ens afecta també com està el litoral del Maresme i la línia allà, i qualsevol projecte vinculat a la reforma del passeig marítim ha de tenir en compte el canvi climàtic i ha de fer entendre als governs que són supramunicipals i que estan en despatxos que estan lluny de la ciutadania que aquestes mesures s'han de fer i que els nostres pobles i ciutats, Badalona, no pot viure d'esquena al mar. O sigui, l'alcalde, jo l'he sentit dir en un ple municipal que s'haurà de posar un mur per evitar que l'onatge afecti a les vies del tren. Hem sentit, jo he seguit entrevistes que s'han fet aquí, que heu fet vosaltres o també a les entrevistes de la tarda, especialistes que diuen coses contradictòries. Alguns que diuen que la via del tren és una barrera natural. De natural no té res. Que sigui una barrera, sí. Ara, que hi ha uns efectes de canvi climàtic que impliquen que s'ha de fer una inversió i que s'han de prendre seriosament al nostre territori i que no pot ser posar un mur i que tinguem una ciutat entre el tren i un mur davant del mar perquè no afecti les vies del tren, quan sabem per altres països que tenen aquests murs que l'onatge pica amb més força al mur i genera problemes després a mig i llarg termini. Això també és una altra cosa que va dir un altre especialista que va ser entrevistat a Badalona Comunicació. Per tant, d'aquí del que es tracta és els polítics no donem les solucions tècniques, però sí que hem d'obligar a les administracions que tenen la competència de millorar aquestes infraestructures que facin projectes que es prenguin seriosament al nostre territori i la vida que tenim els badonins i badonines davant del mar. I, per tant, haurem de fer mesures que s'adaptin al canvi climàtic, però també s'adaptin a la qualitat de vida de la ciutadania en la nostra ciutat.
1: Aida Llauradó, presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem. Gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagi bé.
3: Gràcies, que vagi bé.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.

0: Que bonic aquest tema musical interpretat per en Diego Cigala i el piano Chucho Valdés. Laura Gallego, què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Avui arribarem al tram final del Badalona Matí amb aquesta secció dedicada al flamenc i en concret a un concepte del flamenc que t'hauràs d'explicar i que ja citava el mateix Diego Cigala a l'inici d'aquesta cançó.
1: Exacte, per això he posat aquesta cançó, a part que ell també forma part d'aquest, diguéssim, grup de lo que parlem en el món del flamenc de les gargantes d'arena. Ho dic en castellà perquè sí. Té més concepte que no que gola de sorra, saps? Quedaria una mica estrany, no?
0: Què és una garganta?
1: Pues una garganta d'arena, una garganta d'arena és aquesta veu molt característica del flamenc que tenen molts homes i moltes dones del flamenc, és aquesta veu rasposa, crua, és molt característica. És com si cada paraula que diguessin arrastrés com pedres, no? Saps? Com el que diríem...
0: Una veu trencada, no?
1: Sí, exacte, la veu trencada. I són veus que són imperfectes a nivell tècnic, perquè diguéssim que, clar, que fins i tot a vegades tenen com un punt de desafinació, però aquesta mateixa desafinació és el que fa que tingui aquesta profunditat i aquesta veritat. Perquè és important en el flamenc, sobretot quan es canta flamenc i quan es balla o quan es toca, que hi hagi realitat, perquè quan hi ha realitat hi ha emoció. O sigui, les coses reals i les coses... O sigui, tu quan veus una sèrie de televisió...
0: Que
1: diuen...
0: expressin, eh? No estàs buscant aquí una perfecció...
1: A mi em passa, no? Amb el cinema, si a mi em diuen és una història real, a mi em canvia el concepte, perquè dic, ostres, això no, ja no és ficció. Llavors això passa també en el flamenc. Quan més veritat sigui, doncs més emoció hi ha. I aquestes veus tenen molta de veritat, perquè tenen aquesta part, diguéssim, com de matinada, com de whisky, com de cigarro, saps? Aquestes veus que ja al cap de la nit se te'n va la veu i és molt maco. Llavors jo he fet... Avui, per la secció d'avui, he fet una llista dels meus tres cantaors favorits actualment. Hi ha molts, eh? O sigui, a nivell històric tenim el Tio Borrico, Agujetas, Juan Talega, Chocolate... O sigui, hi ha moltes veus trencades, aquestes voces d'arena, gargantes d'arena, però jo he fet tres persones o artistes que estan en l'actualitat, o sigui, que els pots veure perfectament a qualsevol tablau, qualsevol festival, o pots comprar els seus discos. Llavors, el primer de tots, començo ja?
0: Sí, vale. Clar.
1: Doncs el primer de tots, suposo que ja tothom el coneix, i a més el coneixem sobretot aquí perquè és català, vale? Ell és un home relativament jove, però porta tants anys en el món de l'artístic flamenc, que sembla que sigui com de los ancestrales, però realment és un tio que és relativament jove i, bueno, i una de les prioritats que té és que ell, la primera vegada que va sortir a cantar, li tocava la guitarra Camarón de la Isla, ni más ni menos. I llavors, bueno, escoltem una miqueta un extracte del gran Duquende.

0: Una veu viscuda, això no t'ho fa qualsevol, eh?
1: Clar, veus això, aquesta manera de que sembla que tingui 80 anys, aquest tio, en aquest vídeo, potser tenia 30 o 35, vull dir que són veus molt responses. I hi ha una cosa molt interessant que em volia portar avui a la secció, i és que ens parli Duquende de la seva experiència la primera vegada que va sortir amb Camarón de la Isla a treballar, diguéssim, que tenia 8 anys.
0: En un escenari.
1: Sí, sentim un moment.
2: Y un camarón grande. Y la verdad que se formó tal cacao allí que la gente no quería que saliera el cantante era turrunero. Que salga el niño, que salga el niño, que salga el niño. Y entonces entre yo y Camarón le estropeemos el perca a lo que era este hombre, que era el más grande de todos. El turrunero se enfadó con Camarón. Se enfadaron mucho. El turrunero lo cogió de la pechera y le dijo a Camarón que él le había dicho que era un niño, ¿no? Pero con un niño que cantaba de esa manera, ¿no? La palabra fue mejor que tú y mejor que yo. Enfadado, ¿no?
0: Fent referència a Camarón.
1: Exacte, o sigui, bueno, és que no s'ha sentit al principi, però Duquende, que tenia 8 anys, quan va sortir a l'escenari, el Camarón li va dir a Turronero, que Turronero en aquell moment era el más grande de los grandes. Llavors li va dir, oye, que tengo un niñito aquí que canta muy bien, i el Turronero va dir, bueno, es un niñito, 8 añitos, que pase. I clar, quan va cantar el nen, que era Duquende. Clar, amb aquella veu, el Turronero es veu que l'agafa de la patxera Camarón
0: no
1: i li va dir, hombre, és perquè, clar, tota la gent va dir queremos que siga cantando el niño, o sea, que se calle Turronero. I, clar, imagina't els egos i aquestes coses que tenen els artistes, no? Però, bueno, el segon que a mi m'encanta, el segon d'aquesta llista, és Pedro el Granaino. Escolta'l bé perquè t'encantarà. Perdi!

0: una veu que es mou, pensaries, entre la fonia...
1: Exacte.
0: No? Però després te n'adones que no, perquè també la modula, eh? En algun...
1: Home, evidentment. És que jo en un món, de veritat, i no tiro guerra contra ningú, eh? Però en un món on hi ha tantes autotunes i hi ha tantes històries amb la IA i tal, tu sents això, i encara que no t'agradi el flamenc, has de dir, ostres, aquestes modulacions, aquests melismes que fan, aquestes coses que fan, a mi, mira, és que se'm posa la pell de gallina, a veure, a mi perquè m'encanta el flamenc, però sí que és veritat que hi ha una puresa, hi ha una veritat dintre de la veu, és tan difícil fer el que fan, o sigui, em sembla super, super, super increïble.
0: I tu creus que fa mal cantar d'aquesta manera?
1: Jo els he preguntat, algun col·lega que tinc que canta, els he preguntat, no, perquè és un instrument i ells ja ho saben modelar.
0: Ja ho saben fer, no?
1: Clar, ells ja ho saben fer d'una manera, perquè després són persones que quan parlen no tenen una veu.
0: Clar.
1: No tenen una vot de garganta, o sigui, d'arena, perdó, sinó que realment són persones que tenen una veu normal, i però bueno, és la seva forma i la seva manera de... El granaí no és impressionant, eh?
0: O sigui, potser és més difícil, no?, sent dona, el poder modular amb aquesta gravetat la veu?
1: No ho sé.
0: Ho descobrirem.
1: No ho sé, ho descobrirem.
0: Molt bé. Estem escoltant Pedro el Granaíno, no?
1: Pedro el Granaíno, que diu una cosa molt important i molt xula perquè ho sentim tots.
2: Uno puede tener cualidades, pero es verdad que hay que estudiar.
3: Hay que estudiar.
2: Hay que estudiar. Y a mí, por ejemplo, estudiar con Tomás me ha aportado cosas muy buenas.
0: Hay que estudiar, deia.
1: Sí. Exacte.
0: Aquesta modulació de la veu.
1: Això és important i ho volia posar perquè hi ha molta gent que es pensa que el fet de ser flamenc o de ser gitano o de tenir... és una cosa que la portes a les venes i la portes a la sang i tal. No, no. O sigui, la gent que canta i que arriba a aquests punts de popularitat, perquè el granaí no és molt famós dintre del nivell del flamenc, és un dels grans, és important que la gent tingui en compte que s'ha d'estudiar i s'ha de preparar moltíssim, i aquesta gent es tiren hores i hores i hores modulant i la veu.
0: Per on seguim, Laura?
1: Vale, acabem amb l'últim, o si després ens dona una miqueta de temps, amb Rafael Diutrera, que m'agrada molt també aquest home, com a concepte de garganta d'arena.

0: Déu-n'hi-do, aquesta veu que sembla que costi, de sortir.
1: Jo sempre dic que per mi el Rafael Llotrera, a més el conec personalment, que és un tio impressionant, ve molt a Barcelona, a més. O sigui, ell plora des de l'estómac. O sigui, ell està cantant i està plorant. No amb llàgrimes, però sí des de l'estómac. És una passada veure'l, i veure'l en directe és, de veritat, se't posa la pell de gallina.
0: Clar, i no perdre la respiració, no?, durant tot aquest procés.
1: Clar, és que t'ho imagina't a nivell tècnic el que pot ser, doncs això, no?, donar-li aquesta intensitat de força, de compàs, i a, no desafinar, evidentment, però després també i portar el ritme del pal que estan fent. És que el flamenc és molt difícil. Molt difícil.
0: Sí, que també és complicat.
1: Realment,
0: també.
1: Sí.
0: Abans et demanava, per veus femenines,
1: sí,
0: que tinguin una garganta con arena, com les
1: doncs
0: que
1: mira,
0: estem
1: una
0: escoltant.
1: Garganta con arena, i que ella és la garganta de les arenes, és la Fernanda de Utrera. Sentint-la un moment, perquè aquesta tia té glòria bendita, com es diuen al flamenc. Porque me metí

0: Doncs sí que hi ha exemples, eh? Aquí
1: sí o no? No? Es nota, no?, aquesta veu rasposa, aquesta veu crua, aquesta veu com pues eso, no?, de taverna. I també les dones la tenen, evidentment. Clar, són potser pues, són tons que són una mica més estranys dintre del món de la dona, no? Perquè, clar, nosaltres tenim los tonos un poquito más altos, però evidentment sí que n'hi ha, i en el món del flamenc doncs també. Hi ha una altra també molt bona, que suposo que molta gent del flamenc la coneixerà, que és la macanita.

0: És que és molt complicat escoltar això i que no se te'n vagin les palmes, no taconear.
1: Sí, però sempre
0: encara que no en sàpigues.
1: Sempre compàs, eh?
0: Sí, no, això mai. Ja saps que a mi...
1: Sí.
0: Soc una mica arrítmica en aquest sentit. Però vaja, ho intento.
1: Bueno, doncs aquest concepte de garganta d'arena venia molt de gust que l'escoltéssim avui i bueno, que sobretot que no fem diferenciació entre homes i dones, que hi ha gargantes d'arena per tothom i per tots els gustos.
0: Doncs ja sabeu, Diego el Cigala, hem escoltat Duquende, hem escoltat també Pedro el Grana i no ens ha quedat el tinter Remedios Amaya, la podeu descobrir vosaltres mateixos.
1: Una altra gran garganta d'arena, Remedios Amaya, però bueno, és tan actual també que la podem sentir perfectament.
0: O la Macanita, amb la que nosaltres ens quedem i arribem a les 12 del migdia. Gràcies, Laura, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins la propera.
1: Adéu.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: La ciutat desperta i nosaltres t'apropem tota l'actualitat del dia.
4: Ens posem en marxa.
5: Al Badalona Matí ens posem en marxa amb tu a les 8 i t'acompanyem fins a les 12 del migdia.
3: Escolta'ns en directe al 94.4 de l'FM o en streaming a btn.com.cat.
5: Badalona Matí. Tota la informació, proximitat i diversió és aquí.
6: Coordines un equip a l'administració, empresa o entitat? Sol·licita un taller de sensibilització lingüística. T'oferim eines per millorar l'atenció a l'usuari, respectar la tria de llengua i evitar prejudicis. Més informació a cpnl.cat/empreses.
7: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
8: Diumenge esportiu a Ràdio Ciutat de Badalona. A les 6 de la tarda i des de l'Olímpic.
9: A 6 a Joventut, San Pablo Burgos.
8: I també a les 6 i de manera simultània, futbol. Partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
9: Club de Futbol Badalona, l'Hospitalet.
10: Segueix aquest partit també per Televisió de Badalona.
11: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
12: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
11: Més clar, més ràpid, més Badalona.
12: bdn.com.cat.
11: Badalona passa aquí.
13: El nou Conforama Badalona ho té tot per renovar casa teva. Aprofita els seus superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
14: Aquí Badalona.
15: Temperatura a Badalona
16: 22 graus.
17: Bona tarda, són les 7.
18: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
17: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany que finalment compten amb tots els suports necessaris perquè tirin endavant. Jordi Fortià.
19: Serà possible gràcies a l'acord entre PSC i Comuns signat avui, després del pacte amb Esquerra. La consellera d'Economia, Alicia Romero, s'ha mostrat satisfeta, però la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha anunciat reunions bimensuals de seguiment.
20: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
21: Estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords.
17: Educació i sindicats s'emplacen a una nova reunió demà divendres a les 12 del migdia. Les dues parts mostren bona sintonia per acordar millores a l'escola inclusiva, però no en els augments salarials.
19: Precisament per aquest fet, CGT, la Intersindical i COS han marxat de la reunió d'avui hores abans d'acabar. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, adverteix, però, que les mobilitzacions continuaran si demà no s'aborda la millora dels salaris.
22: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà, diguéssim, un trencament i continuarem, doncs, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
17: El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris interventors per al conjunt de les administracions catalanes.
19: A l'Ajuntament de Montblanc, a principis d'any, van estar quasi un mes paralitzats per culpa de la marxa tant del secretari com de l'interventor. Ara el consistori rep amb optimisme l'anunci del govern.
17: Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
23: L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, mostra l'optimisme amb què han rebut aquesta notícia.
24: És molt important que la Generalitat tingui la competència per poder gestionar, perquè els ajuntaments amb qui tenim l'interlocució és amb la Generalitat. Per tant, ja des del Departament de Governació, podríem dir, se'ns ha ajudat sempre, però ara amb aquesta competència ja pròpia és molt millor. I els ajuntaments petits, sobretot aquells que tiren de secretaris interventors de la pròpia Diputació, doncs veuran que alguna habilitat pot arribar al seu ajuntament i tenir una estabilitat.
17: En cultura, el film Burundanga de José Corbacho inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà.
19: que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
17: Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
0: La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Feingold presentarà la gala de Cloenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
1: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga. És una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, l'han vista més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa, vull dir, un tema una mica tabú.
17: I en esports, Toni Castro, el Lleida Club de Futbol, torna a viure una situació límit.
2: El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. L'inversor francès que havia de salvar el club ha resultat ser un estafador i ha estat detingut pels Mossos. Ara el club té fins al 5 de juny per saldar els deutes amb Hisenda i amb la Seguretat Social i evitar així la liquidació de l'entitat, tot i que des de Lleida no són gens optimistes.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
17: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
4: Bona tarda. El temps està sent ja amb trets d'estiu a moltes comarques. Només en alguna vila molt a prop del mar la temperatura s'ha quedat per sota dels 22-23 graus al llarg de les últimes hores, però gran part del país ja ha passat d'aquests 25-27-30 graus. Fins i tot hem fregat ja els 35 graus a la Ribera d'Ebre i en alguns racons del Segrià. Per tant, un estiu total i de moment amb molt pocs núvols. Alguns han crescut al Pirineu, però no arribaran a deixar ruixats. Aquesta matinada i demà al matí es formaran boires cap a la Costa Daurada, sobretot al Delta de l'Ebre, i al matí despertarà suau. I atenció, perquè el divendres a la tarda les boires costaneres, sempre molt arrapades a mar, estaran més situades cap a la Costa Brava. Allà frenarà la temperatura, però a la resta del país l'ambient continuarà sent càlid, fins i tot encara més calorós que avui. Déu-n'hi-do, mes de juliol. Estem pendents a la xarxa.
17: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
25: Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autopista del Vallès a la C58 hi ha retencions de Sant Quirze del Vallès a Sabadell en sentit sud per un accident que ja no talla cap carril, i també cua entre Badia i Sabadell en sentit nord. A la mateixa C58 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C60 hi ha retencions d'Argentona en sentit Mataró. A l'AP7 hi ha lentitud a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, i a la ronda litoral hi ha retencions de Poblenou al Port en sentit Llobregat per un accident que talla un carril, i també retencions de Zona Franca de Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
17: El govern aprovarà demà en un Consell Executiu Extraordinari els pressupostos per enguany, que finalment compten amb tots els suports necessaris perquè tirin endavant.
19: Ha estat gràcies a segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació definitiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, han signat formalment el pacte a Palau, un acord que inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris i compartir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, l'ha advertit que l'acord no és un xec en blanc.
17: Un cop aprovats per l'executiu, el govern els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se, probablement, la primera quinzena de juliol. Mont Carvajal.
26: Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
20: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
26: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge. habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'aeroport en rodalies l'any 2030. Ara bé, el BIAC ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
21: Estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
26: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
18: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
17: L'altre titular de la tarda, Educació i Sindicats, s'emplacen a una nova reunió demà divendres a les 12 del migdia. Les dues parts mostren bona sintonia per acordar millores a l'escola inclusiva, però no tant en els augments salarials. Precisament per aquest fet, CGT, la Intersindical i COS han marxat de la reunió d'avui hores abans d'acabar. Anem a saber-ne l'última hora, però. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
5: Bona tarda. Sí, fa tot just mitja horeta que els sindicats acaben de sortir de la reunió amb la consellera. Una trobada on part d'aquests sindicals, CGT, Intersindical i COS, han marxat a mitja conversa perquè avui no es plantejava parlar dels salaris per part del govern, punt principal que reclama el col·lectiu. La consellera ha manifestat que necessiten més temps per poder aprofundir en la contraproposta que els han presentat tot just aquest matí. Del que sí s'ha parlat, per tant, és de les dades i informes de l'escola inclusiva, un altre dels punts claus de la seva demanda.
22: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà, diguéssim, un trencament i continuarem, doncs, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
5: Recordem que la seva contraproposta demanen un increment del complement universal per a tots els col·lectius de 500 euros al mes al 2029 i un increment també de la plantilla fins a assolir 6.400 noves dotacions, elements que s'estan estudiant.
6: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic, doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que també s'ha de fer una priorització en relació als diferents tipus de propostes, especialment de caràcter retributiu, però també en matèria de dotacions. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important. Avui hem vist que hi ha un model compartit també en relació a l'escola inclusiva.
5: Amb tot, demà es tornaran a reunir a les 12 del migdia i esperen llavors poder parlar de salaris. Les manifestacions, per això, continuen en peu.
17: Moltíssimes gràcies, Andrea. Sentíem les paraules de la líder d'Ustecs, Yolanda Segura, i del secretari d'Educació, en aquest cas, d'Ignasi Jiménez. Qui ha demanat, de fet, que s'accelerin aquestes negociacions és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya.
19: Reclamen acords que beneficiïn els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies a les reivindicacions. Lidón Gasull n'és la directora.
7: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí, no, arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
19: A la FAC també creuen que les trobades d'aquests últims dies són un pas endavant a la cerca d'una solució al conflicte obert.
17: Mentrestant, però, continuen les mobilitzacions. Avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, més d'un miler de docents i membres de la comunitat educativa han participat en la manifestació a la capital tarragonina. Prèviament al matí han tallat la Nacional 240 i la 7, Radio Ciutat de Tarragona.
8: La mobilització ha sortit de la plaça Imperial Tàrraco, ha recorregut la Rambla Nova i ha passat per davant dels Serveis Territorials d'Educació, on els manifestants han xiulat per expressar el seu malestar amb el departament. Els sindicats reclamen millores salarials, més recursos per a l'educació pública, una baixada de les ràtios i menys burocràcia als centres educatius. Soltem el portaveu d'Ustec a Tarragona, Noé Muñiz.
9: És una emergència educativa, no podem més, diem prou, i hem d'entendre que això és, al final, sentar les bases de l'educació del futur.
8: Els sindicats convocants rebutgen l'última proposta d'educació, tot i que reconeixen que el departament ha començat a moure fitxa en la negociació.
9: Des de la unitat sindical s'ha fet una proposta, es parlarà de salaris, i la idea és anar negociant totes les hores que calguin, tots els dies que calguin. Això és un avenç, és un reconeixement de que hi ha una emergència educativa.
8: La jornada ha acabat a la

0: i fiscal de la policia i amb el suport de la Fiscalia Anticorrupció. Calama ha acordat el bloqueig de saldos de comptes de José Luis Rodríguez Zapatero fins al límit de 490.780 euros. Aquest és l'import que l'expresident del govern espanyol hauria rebut provinent de la societat Anàlisis Relevante, empresa que està en el centre de la investigació.
1: A Catalunya, el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència.
0: Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis petits.
2: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
0: Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris.
1: Entre aquests ajuntaments hi ha el de Montblanc, que a principis d'any van estar quasi un mes paralitzats per culpa de la marxa tant del secretari com de l'interventor. Ara el consistori rep amb optimisme l'anunci del govern. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
3: L'Ajuntament de Montblanc es va quedar al febrer durant 3 setmanes sense secretari ni interventor, dues de les figures clau perquè qualsevol ajuntament no quedi paralitzat. La publicació al BOE dels nomenaments d'aquests càrrecs va trastocar molts consistoris locals d'arreu del territori. Ara que la Generalitat anuncia l'aprovació de la convocatòria de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, l'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, mostra l'optimisme amb què han rebut aquesta notícia.
4: És molt important que la Generalitat tingui la competència per poder gestionar, perquè els ajuntaments amb qui tenim la interlocució és amb la Generalitat. Per tant, ja des del Departament de Governació podríem dir que se'ns ha ajudat sempre, però ara amb aquesta competència ja pròpia és molt millor. I els ajuntaments petits, sobretot, aquells que tiren de secretaris interventors de la pròpia Diputació, doncs veuran que alguna habilitat pot arribar al seu ajuntament i tenir una estabilitat. No tenir un tècnic de la Diputació un dia a la setmana, dos dies a la setmana, sinó tenir un tècnic durant les hores per poder desenvolupar les seves funcions. Per tant, considero que és una molt bona notícia pel món local.
3: Aquesta convocatòria, però, no exclou la capacitat que tota habilitat nacional té d'escollir el seu destí, la qual cosa podria tornar a desmuntar l'estabilitat del personal de l'Ajuntament de Montblanc.
1: I també en política local, l'Ajuntament d'Olot inicia el procés per sancionar 26 comerços de la ciutat que no compleixen la normativa d'ús del català amb multes de fins a 3.000 euros. Olot FM.
5: Un 91,1% dels comerços d'Olot analitzats compleixen la normativa lingüística del català. Aquest és el resultat de l'estudi que s'ha impulsat des de les regidories de la llengua catalana i de comerç de l'Ajuntament d'Olot i que ha comptat amb la participació de Dinàmic i el Consorci per la Normalització Lingüística. La xifra positiva s'ha incrementat respecte a la primera fase d'anàlisi. En total s'ha acabat analitzant com actuen més de 600 comerços amb relació a aspectes com l'atenció al client, la retolació, la cartelleria o elements publicitaris. Susana Pagès, regidora de la llengua catalana.
6: Perquè a vegades posem en valor aquest 3,9% que no ho compleix, no? Però en aquest cas, ostres, tenim un 96,1% que sí, no? I també poder reconèixer a la gent que sí que ho fa bé.
5: D'aquest 3,9% de comerços que no compleixen amb la norma, en total 26, la meitat són supermercats i bars, però també hi ha barberies, basars i botigues de telèfons mòbils. La mancança majoritàriament presentada era en relació a l'atenció al públic, seguida de la cartelleria, i en menys mesura, material publicitari i la retolació. Durant el pròxim ple s'aprovaran les sancions que aniran d'entre els 300 i els 3.000 euros.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En marxa a aquesta hora una nova protesta, en aquest cas a la plaça Sant Jaume, Barcelona, per condemnar el darrer crim masclista ahir a Figueres i reclamar més protecció per les víctimes. Mentrestant, el detingut passa avui a disposició judicial.
0: El cas ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que ja havia estat condemnat, tenia una ordre d'allunyament que s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. Carlos Pascual, magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutjats com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa, defensa, però, que el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
8: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
0: Pascual admet que cal insistir i treballar la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80% no denuncien les agressions.
1: I la Global

0: Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles Taser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció il·legal dels activistes en aigües internacionals. Els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, han estat deportats via Turquia i s'espera que demà puguin tornar a casa. Carina Bellbé.
1: La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha 3 activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
2: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
1: Els activistes ja alliberats han volat aquest migdia a Istanbul i passaran la nit i demà es preveu que volin fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya, que es va fer a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig de 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments de medula. Maite Polo.
4: El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana Bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
5: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
6: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar i el que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
4: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014 Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
0: No deixem la sanitat, però més en l'àmbit laboral. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promouen la campanya Ni un minut més, iniciativa que té el suport de metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris.
7: I sense aquesta feina addicional, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes i vacances de manera voluntària, el servei diari no es podria completar. És l'advertiment que ha fet l'anestesiòloga i vicesecretària de Metges de Catalunya, Irene Vermell, qui també ha defensat la campanya amb l'objectiu de pressionar el Departament de Salut perquè negociï amb els facultatius catalans.
8: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
7: Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
0: I en cultura, la 26a edició del Festival Internacional de Cinema en Català estarà marcada pel cinema i la història. Burundaga, de José Corbacho, inaugurarà el festival el proper 5 de juny i s'allargarà fins al 13. Roda de Barà, Ràdio Sònia Camí.
9: El FICAT se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà amb el rècord històric de 335 produccions inscrites i 82 seleccionades. El festival estarà dedicat al tema cinema i història i inclourà homenatges, exposicions i activitats sobre la memòria cinematogràfica. La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Fagengol presentarà la gala de Cluenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
10: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga, és una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, l'han vista més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa un tema una mica tabú. Fa uns anys va costar molt d'aixecar aquesta pel·lícula, llavors nosaltres quan em va dir això vaig llegir el guió estava lliure de drets, i aleshores nosaltres doncs vam dir, és que això és fantàstic.
9: També destaca el Premi Montserrat Carulla per a Joel Joan, l'avanç exclusiu d'Escape Room 2 i el compromís del festival amb la sostenibilitat.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
11: Bona tarda, l'Ali. El Barça vola en aquests moments cap a Oslo, on dissabte disputarà la final de la Champions femenina de futbol contra l'Olympic Lyonnais. Les blaugranes, que busquen el quart títol continental de la seva història, estan viatjant amb Irene Paredes, que no s'entrenava amb el grup ahir, i també amb Caroline Graham Hansen, que ha completat ja dues sessions amb normalitat després de dues setmanes fent treball específic per problemes físics. Demà a la tarda s'entrenaran a l'escenari del partit de la gran final, un Barça que viurà a la capital noruega la seva setena final de la Champions, la sisena consecutiva davant de l'equip a qui ja va derrotar la final de Bilbao el 2024. Una de les jugadores del Barça a Oslo és la futbolista de Sant Cugat del Vallès, Adriana Ranera, que es prepara per viure la seva primera final de la Champions. La jugadora del Barça, que negocia per renovar, somia aixecar la Champions. Cugat Media, Joan García.
12: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera amb 21 anys. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a Oslo i davant l'Olympique de Lió, intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
13: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
12: Ranera, formada a les categories inferiors del júnior fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça, juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
11: El Lleida Club de Futbol torna a viure una situació límit. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric no inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. Així ho ha explicat avui l'adjunt a la presidència, Marc Torres.
14: Les suspicàcies o les sospites és que hi pugui haver algú darrere que hagi enviat aquesta persona aquí amb una determinada finalitat, no sabem quina. Tampoc vull aprofundir en això perquè està sent objecte d'investigació policial. Jo he posat a disposició de les autoritats policials, mòbils, correus electrònics que ens hem intercanviat i tota la documentació per tal que l'analitzin i es pugui esbrinar amb quina finalitat aquesta persona ha vingut aquí per, jo ho diré així, per enganyar-nos d'aquesta manera, perquè no té massa sentit si és que no ve per indicacions o per instruccions d'algú.
11: Encara en futbol, a la segona federació, l'Olot ha anunciat la renovació de l'entrenador Roger Vidal. El martinenc, que ha pujat a la tercera federació, també ha renovat l'entrenador Toni Carrillo. I dos apunts per acabar, l'Ali en futbol sala. Ara a les 8, Rubí Canet ha jugat la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya masculina. I en waterpolo, ara a dos quarts, comença el Terrassa Sant Andreu. Segon partit de semifinals del play-off pel títol de la divisió d'honor femenina. Si el Sant Andreu guanya, serà finalista i, per tant, serà el comiat de Pili Penya, jugadora del Terrassa.
0: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies Badalona.
1: 3 minuts i arribem a 8:15. Bona tarda, us parla Martí Villegas. L'AMB estudia mantenir al fons del mar la plataforma antiga del Pont del Petroli per un motiu ben concret. En els 6 anys que han passat des del temporal Glòria, les restes de fusta i metall de l'antiga plataforma del Pont del Petroli han quedat submergides al fons marí, i això ha propiciat l'aparició de fauna i flora al voltant de la seva superfície. Des de l'àrea metropolitana s'està fent seguiment mediambiental del fons marítim de la infraestructura i els primers estudis ho confirmen. Segons ha explicat l'enginyer i supervisor de la rehabilitació del pont, David Aguilar, l'AMB està valorant si retirar-la o no.
2: El projecte contemplava la seva retirada. Sí que és cert que estem duent a terme un seguiment ambiental. Hem fet unes primeres immersions i s'han fet uns primers estudis per veure la zona, i hem detectat que efectivament aquestes restes ja tenen vida. Llavors estem valorant què fer-ne.
1: La feina de retirada dels residus del fons del mar la realitzaran submarinistes, que també hauran d'encarregar-se de controlar l'ancoratge de les pilones que han de subjectar la plataforma rodona. Algunes de les pilones, les del tram inicial, s'hauran de reforçar, ja que les esquerdes han propiciat la seva corrosió interna. Les del tram final, en canvi, seran substituïdes. Un cop construïdes, les traslladaran al port Marina Badalona, que es convertirà en la base d'operacions. Els treballs d'ancoratge i col·locació de la plataforma final seran d'una complexitat màxima. Badalona ha registrat un augment en la promoció d'habitatges. Durant el 2025 s'han iniciat 303 nous pisos, un 84,8% més que l'any anterior, segons dades presentades per l'Associació de Promotors de Catalunya. La ciutat es posiciona així com un dels municipis destacats de l'àmbit metropolità, just per darrere de Terrassa i Sabadell, en nombre de noves promocions. Pel que fa als habitatges acabats, se n'han finalitzat 870, una xifra que es manté estable respecte al 2024. Malgrat aquest creixement, el sector adverteix que la producció continua sent insuficient per cobrir la demanda existent. Segons el director general de l'APC, Marc Torrent, Catalunya hauria de duplicar el ritme actual de construcció per equilibrar el mercat. En el cas de Badalona, això es traduiria en la necessitat d'impulsar prop de 700 habitatges anuals.
3: Estem produint al voltant d'unes 15.000 unitats d'habitatge per tota Catalunya, quan les necessitats de llars ens porten pràcticament a que hauríem d'estar doblant aquesta xifra. És a dir, falta d'alguna manera escalar aquesta producció a fi d'efecte d'intentar igualar oferta i demanda.
1: Recte final dels Badabons de Primavera. La iniciativa impulsada per l'Ajuntament finalitza aquest diumenge 24 de maig a les 12 de la nit, moment fins al qual, recordem, es poden utilitzar els bons amb descomptes del 40% en els establiments adherits de la ciutat. I ara mateix tenim 25 graus de temperatura.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Bona tarda, són 8:15.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
4: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany, que finalment compten amb tots els suports necessaris perquè tirin endavant. Jordi Fortià.
5: Serà possible gràcies a l'acord entre PSC i Comuns signat avui després del pacte amb Esquerra Republicana. La consellera d'Economia, Alicia Romero, s'ha mostrat satisfeta, però la líder dels Comuns, Jessica Albiach, ha anunciat reunions bimensuals de seguiment.
6: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
7: Estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords.
4: Educació i sindicats s'emplacen a una nova reunió demà divendres a les 12 del migdia. Les dues parts mostren bona sintonia per acordar millores a l'escola inclusiva, però no en els augments salarials.
5: Precisament per aquest fet, CGT, la Intersindical i COS han marxat de la reunió d'avui hores abans d'acabar. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, adverteix, però, que les mobilitzacions continuaran si demà no s'aborda la millora dels salaris.
8: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà, diguéssim, un trencament i continuarem, doncs, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
4: El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes.
5: A l'Ajuntament de Montblanc, a principis d'any, van estar quasi un mes paralitzats per culpa de la marxa tant del secretari com de l'interventor. Ara el consistori rep amb optimisme l'anunci del govern.
4: Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
9: L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, mostra l'optimisme amb què han rebut aquesta notícia.
10: És molt important que la Generalitat tingui la competència per poder gestionar, perquè els ajuntaments amb qui tenim la interlocució és amb la Generalitat. Per tant, ja des del Departament de Governació, podríem dir, se'ns ha ajudat sempre, però ara amb aquesta competència ja pròpia és molt millor. I els ajuntaments petits, sobretot, aquells que tiren de secretaris interventors de la pròpia Diputació, doncs veuran que alguna habilitat pot arribar al seu ajuntament i tenir una estabilitat.
4: En cultura, el film Burundanga de José Corbacho inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà,
5: que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
4: Roda de Barà, Ràdio Sònia Camí.
11: La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Feingold presentarà la gala de cloenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
12: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga. És una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid. L'han vista més d'un milió d'espectadors. I aquesta comèdia és una comèdia que fa cuida un tema una mica tabú.
4: I en esports, Toni Castro, el Lleida Club de Futbol, torna a viure una situació límit.
13: L'inversor francès, que havia de salvar el club amb 2 milions d'euros, ha resultat ser un estafador i ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra. Ara el club del Segrià té fins al dia 5 de juny per saldar els deutes amb Hisenda i la Seguretat Social i evitar així la liquidació de l'entitat.
4: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
14: Bona tarda. El temps està sent ja amb trets d'estiu a moltes comarques. Només en alguna vila molt a prop del mar la temperatura s'ha quedat per sota dels 22-23 graus al llarg de les últimes hores, però gran part del país ja ha passat d'aquests 25-27-30 graus. Fins i tot hem fregat ja els 35 graus a la Ribera d'Ebre i en alguns racons del Segrià. Per tant, un estiu total i de moment amb molt pocs núvols. Alguns han crescut al Pirineu, però no arribaran a deixar ruixats. Aquesta matinada i demà al matí es formaran boires cap a la Costa Daurada, sobretot al Delta de l'Ebre, i el matí despertarà suau. I atenció, perquè el divendres a la tarda les boires costaneres, sempre molt arrapades a mar, estaran més situades cap a la Costa Brava. Allà frenarà la temperatura, però a la resta del país l'ambient continuarà sent càlid, fins i tot encara més calorós que avui. Déu-n'hi-do, mes de juliol. Estem pendents a la xarxa.
4: Gràcies, Lluís Vic. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la Ronda Litoral de Barcelona, la B10 i retencions de Poble Nou al Port han sentit Llobregat per un accident que talla un carril. A la mateixa ronda hi ha retencions de Zona Franca al Port i a Bon Pastor han sentit Besòs. Pel que fa referència a la ronda a dalt, hi ha retencions de Diagonal a Horta en sentit Besòs. I pel que fa referència a altres incidències, a la C58 a l'autopista del Vallès i a Quart de Montcada i Reixac al Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona i l'Antitud a Badia del Vallès en sentit nord, en sentit Terrassa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
4: Notícies en xarxa, edició vespre. El govern aprovarà demà en un Consell Executiu Extraordinari els pressupostos per enguany, que finalment compten amb tots els suports necessaris perquè tirin endavant.
5: Ha estat gràcies a segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació definitiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, han signat formalment el pacte a Palau, un acord que inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel Pla de Barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, l'ha advertit que l'acord no és un xec en blanc.
4: Un cop aprovats per l'executiu, el govern els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se, probablement la primera quinzena de juliol. Mont Carvajal.
16: Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
6: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
16: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa 2 mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ER Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
7: Estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
16: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: L'altre titular de la tarda, Educació i Sindicats, s'emplacen a una nova reunió demà divendres a les 12 del migdia. Les dues parts mostren bona sintonia per acordar millores a l'escola inclusiva, però no en els augments salarials. Precisament per aquest fet, CGT, la Intersindical i COS han marxat de la reunió d'avui hores abans d'acabar. Anem a saber-ne a l'última hora. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
17: Bona tarda. Sí, tots just els sindicats han sortit de la reunió amb la consellera, una trobada on part dels sindicats, CGT, Intersindical i COS, han marxat a mitja conversa perquè avui no es plantejava parlar dels salaris, punt principal que reclama el col·lectiu. I és que la consellera ha manifestat que necessiten més temps per poder aprofundir en la contraproposta que els han presentat aquest matí. Demà, a les 12 del migdia, es tornaran a reunir i esperen poder parlar dels salaris. Així ho ha manifestat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
8: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
17: Del que sí s'ha parlat és de les dades de l'escola inclusiva, un altre dels punts que reclamen els sindicats. Tot un seguit d'elements que s'estan estudiant per arribar a un pacte just, segons ha dit el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
18: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que també s'ha de fer una priorització en relació als diferents tipus de propostes, especialment de caràcter retributiu, però també en matèria de dotacions. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important. Avui hem vist que hi ha un model compartit també en relació a l'escola inclusiva.
17: Amb tot, les manifestacions continuen en peu i fan una crida a tot el col·lectiu per sortir el dia 27 de maig.
4: Gràcies, Andrea. Efectivament, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A Tortosa, la manifestació d'aquest migdia ha plegat 1 miler de persones. El seguiment de la vaga, diuen, és del 60%, segons els sindicats. Ràdio Tortosa, David Benito.
19: Les protestes dels docents han arribat a Tortosa procedents de les 4 comarques de l'Ebre en 2 columnes, una des de Ferreries i l'altra des de Sant Llàtzer, amb accions també als instituts d'Artosa i de l'Ebre per sumar alumnat a la protesta. La manifestació havia d'acabar a la plaça del Mercat, però els sindicats han improvisat una acció sorpresa entrant a l'Ajuntament de Tortosa. Després de diversos minuts de protesta, representants municipals dels 3 partits al govern, PSC, Movem i Esquerra Republicana, s'han compromès a traslladar les demandes del col·lectiu a l'executiu català. Pau Urenya és portaveu d'USTEC a Terres de l'Ebre.
20: Tothom ha coincidit que són necessaris més recursos per a l'educació, també per a altres serveis públics, i que s'han compromès a traslladar-ho als seus grups respectius al Parlament de Catalunya. I nosaltres ens donem per satisfets. L'objectiu de l'Assemblea era arrencar aquest compromís.
19: Els sindicats valoren molt positivament tant la participació a la manifestació amb 1 miler de persones com el seguiment de la vaga, que situen entre el 60 i el 65 5% als centres educatius ebrencs.
4: L'Audiència Nacional ordena l'embargament d'una part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero per la seva imputació en el cas Plus Ultra.
5: El jutge José Luis Calama també ha donat ordre de bloquejar comptes de les filles de l'expresident del govern espanyol. El magistrat ha adoptat aquesta decisió a petició de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia i amb el suport de la Fiscalia Anticorrupció. Calama ha acordat el bloqueig de saldos de comptes de José Luis Rodríguez Zapatero fins al límit de 490.780 euros. Aquest és l'import que l'expresident del govern espanyol hauria rebut provinent de la societat Anàlisis Relevante, empresa que està en el centre de la investigació.
4: A Catalunya, el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència.
5: Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis petits.
2: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
5: Actualment a Catalunya el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris.
4: Entre aquests ajuntaments hi ha el de Montblanc, que a principis d'any va estar quasi un mes paralitzat per culpa de la marxa tant del secretari com l'interventor. Ara el consistori rep amb optimisme l'anunci del govern. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
21: L'Ajuntament de Montblanc es va quedar al febrer durant 3 setmanes sense secretari ni interventor, dues de les figures clau perquè qualsevol ajuntament no quedi paralitzat. La publicació al BOE dels nomenaments d'aquests càrrecs va trastocar molts consistoris locals d'arreu del territori. Ara que la Generalitat anuncia l'aprovació de la convocatòria de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, l'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, mostra l'optimisme amb què han rebut aquesta notícia.
10: És molt important que la Generalitat tingui la competència per poder gestionar, perquè els ajuntaments amb qui tenim la interlocució és amb la Generalitat. Per tant, ja des del Departament de Governació, podríem dir, se'ns ha ajudat sempre, però ara, amb aquesta competència ja pròpia, és molt millor. I els ajuntaments petits, sobretot, aquells que tiren de secretaris interventors de la pròpia Diputació, doncs veuran que alguna habilitat pot arribar al seu ajuntament i tenir una estabilitat. No tenir un tècnic de la Diputació un dia a la setmana, 2 dies a la setmana, sinó tenir un tècnic durant les hores per poder desenvolupar les seves funcions. Per tant, considero que és una molt bona notícia pel món local.
21: Aquesta convocatòria, però, no exclou la capacitat que tota habilitat nacional té d'escollir el seu destí, la qual cosa podria tornar a desmuntar l'estabilitat del personal de l'Ajuntament de Montblanc.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: En marxa aquesta hora una nova protesta a la plaça Sant Jaume per condemnar el darrer crim masclista ahir a Figueres i reclamar més protecció per les víctimes. Mentrestant, el detingut ha de passar avui a disposició judicial.
5: El cas ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que ja havia estat condemnat, tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. Carlos Pascual, magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutjats com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa defensa, però, que el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
22: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
5: Pascual admet que cal insistir i treballar en la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80% no denuncia les agressions.
4: I la Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles Taser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció il·legal dels activistes en aigües internacionals. Els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, han estat deportats via Turquia i s'espera que demà puguin tornar a casa. Carina Bellbé.
23: La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha 3 activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a 12 de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Globo al Sumut Flotilla.
24: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt,
1: que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
23: Els activistes ja alliberats han volat aquest migdia a Istanbul i passaran la nit i demà es preveu que volin fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
3: Vuit mil ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis. David Navarro.
9: Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
11: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
9: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
3: Més en la plana social, els bombers de Barcelona afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat.
5: En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea del bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços en la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat arran del brot de pesta porcina africana.
3: Jordi Casino.
24: El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient a una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
25: L'any passat doncs va ser un any bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos, aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària requereix disciplina i respecte per les normes.
24: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
3: I en territori, la demarcació de Lleida concentra el gruix de la producció catalana de préssecs i nectarines amb una producció que podria arribar a les més de 400.000 tones. El conjunt del territori català recupera part del seu potencial amb un creixement del 13,5% respecte al 2025. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
26: Catalunya preveu recuperar enguany una campanya de fruita de pinyol marcada per la normalitat després de diversos anys afectats per les gelades, sequeres i pedregades. En aquest sentit, Afrucat ha presentat aquest dijous a Lleida, en el marc del 25è Fòrum Internacional de la Fruita de Pinyol, Interprunus 26, les previsions europees de préssec i nectarina, que situen la producció catalana en 422.870 tones, un 13,5% més que l'any anterior. El director general d'Afrucat, Manel Simón, ha destacat que, tot i la millora, el sector encara es manté per sota del seu potencial productiu a causa dels efectes acumulats del canvi climàtic. L'escoltem.
27: Des del 2019 que no tenim una campanya productiva normal, sigui per unes gelades, sigui per unes pedregades o sigui per manca d'aigua. Aquest any respirarem una mica en termes productius, som optimistes des del punt de vista productiu, fins a la data.
26: Des de l'associació Afrucat també han recordat que el consum de préssec i nectarina dependrà molt de les temperatures d'aquest estiu, on la calor és determinant per impulsar la demanda de fruita d'aigua.
3: En cultura, la 26a edició del Festival Internacional de Cinema en Català estarà marcada pel cinema i la història. Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival el proper 5 de juny i s'allargarà fins al 13. Roda de Barà, Ràdio, Sònia Camí.
6: El FICCAT se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà amb el rècord històric de 335 produccions inscrites i 82 seleccionades. El festival estarà dedicat al tema cinema i història i inclourà homenatges, exposicions i activitats sobre la memòria cinematogràfica. La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Fagengol presentarà la gala de Cluenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
7: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga, és una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, l'han vista més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa cuida un tema una mica tabú. Fa uns anys va costar molt d'aixecar aquesta pel·lícula, llavors nosaltres quan em va dir això vaig llegir el guió estava lliure de drets, i aleshores nosaltres doncs vam dir és que això és fantàstic.
6: També destaca el premi Montserrat Carulla per a Joel Joan, l'avanç exclusiu d'Escape Room 2 i el compromís del festival amb la sostenibilitat.
3: I en marxa a aquesta hora la 26a gala dels Premis de Ràdio Associació, en què la categoria local competeixen aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital, amb suport de la xarxa, les 6 de Ravensbrück, de Munt FM, i l'especial informatiu de l'apagada elèctrica d'Ona Codinenca.
5: Pel que fa als premis que ja es coneixen, el jurat ha distingit a Xavier Bundó com a millor professional i la Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa. També s'han atorgat diverses mencions d'honor a Carlos Losada, de Cope Catalunya, i Pilar Sampietro, de Ràdio Televisió Espanyola, i Jordi Basté, de RAC1. I, finalment, el Guardó Audiovisual 1924 ha estat per la 2CAT, per un projecte iniciat l'octubre passat des del Centre de Producció de Sant Cugat, que té com a objectiu prioritari promoure la llengua catalana i reforçar la presència del català en l'àmbit audiovisual. La gala ha començat pels vols de 8:15 a la Sala Paloma i està sent retransmesa per la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Barça és a punt d'aterrar a Oslo. Un dissabte disputarà la final de la Champions femenina contra l'Olímpic Lyonès. Demà a la tarda s'entrenaran a l'escenari del partit, un Barça que viurà a la capital noruega la seva setena final de la Champions, la sisena consecutiva contra un equip a qui ja va derrotar la final de Bilbao el 2024. Una de les jugadores del Barça a Oslo és la futbolista de Sant Cugat, Adriana Ranera, que es prepara per viure la seva primera final de Champions. La jugadora del Barça, que negocia per renovar, somia aixecar aquest títol.
3: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
2: I el Lleida Club de Futbol torna a viure una situació límit. Els Mossos han detingut el teòric no inversor que havia de salvar el club del Segrià amb 2 milions d'euros per un presumpte delicte d'estafa. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
4: En qüestió d'una setmana, el futur immediat de Lleida ha donat un gir de 180 graus. El passat dimecres, el junt de la presidència Lleida Club de Futbol, Marc Torres, explicava que hi havia un inversor amb passaport britànic però establert a França que es comprometia a portar els diners necessaris per pagar el deute sortint del procediment concursal, però aquest dijous ha anunciat que l'han estafat a ell i al Lleida Club de Futbol. Torres ha explicat que dies endarrere se'n dona compte que alguna cosa no acaba de quadrar i presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'estafa i falsat documental per poder tenir més accés a més informació. Els dies passen fins a arribar aquest dimecres, moment en què reuneix amb l'inversor, nom que aquest dijous s'ha donat a conèixer com a Joseph Eduard Fernández García, i després de posar en situació els Mossos d'Esquadra l'acaben detenint. Amb aquesta detenció, l'escenari de futur del Lleida Club de Futbol passa a ser-ne un de molt pessimista. De fet, Torres, emocionat, ha demanat disculpes i ha afirmat que a hores d'ara el Lleida Club de Futbol no té futur.
5: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, però seria un cop de sort molt gran.
4: I a partir del 5 de juny, Torres ha dit que s'obrirà el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol.
2: A la segona federació, l'Olot ha anunciat la renovació de l'entrenador Roger Vidal, que afrontarà la tercera temporada al capdavant del primer equip del Club de la Garrotxa, i el Martinenc, que ha pujat a la tercera federació, ha anunciat la renovació de l'entrenador Toni Carrillo, que continuarà un curs més al capdavant de l'equip del Guinardó. En futbol sala, ara a les 8, Rubí Canet es juga a la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya masculina. Escoltem l'entrenador David Parrilla.
6: És competir contra un equip de superior categoria i poder ficar el nom de l'esportiu Rubí a una Final Four de Copa Catalunya amb els altres tres equips catalans que són professionals, i nosaltres estem a un partit de poder ficar el nostre nom aquí, però sí que crec que amb l'ambient intentarem fer de la llana un ambient molt, molt maco per a veure si som capaços de fer aquesta gesta.
2: Paraules de l'entrenador del Rubí. El guanyador d'aquesta sèrie s'enfrontarà a les semifinals de l'Indústria Santa Coloma. L'altra semifinal va quedar definida, la disputaran el Sala 5 Martorell i el Barça. I en waterpolo està en joc el Terrassa Sant Andreu, segon partit de semifinals del play-off pel títol de la Divisió d'Honor femenina. Ara mateix, victòria del Sant Andreu 3-5. Si guanyen, serà finalista i, per tant, serà el comiat de Pili Penya.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.
7: La xarxa de comunicació local. Total.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Són les 8.
0: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dijous 21 de maig de 2026, us parla Martí Villegas. En plena polèmica pel retard en el pagament a proveïdors, el govern local ha aprovat en un ple extraordinari l'abonament de factures i diversos punts clau en matèria econòmica. Una de les despeses destacades ha estat l'autorització de 14,2 milions d'euros per pagar factures acumulades a Fomento de Construcciones i contrates pel servei de neteja i recollida de residus amb l'objectiu de regularitzar factures pendents i reduir el període mitjà de pagament. El govern local ha defensat que aquestes mesures responen a una situació arrossegada durant anys amb contractes caducats que dificultaven la tramitació ordinària de factures. Segons l'executiu, la prioritat és posar ordre administratiu, licitar els grans contractes municipals i garantir que els proveïdors cobrin dins els terminis legals. En l'àmbit pressupostari, el ple també ha aprovat liquidar deutes bancaris de fins a 94 milions d'euros que provenien de crèdits d'inversions. El govern sosté que es tracta d'una operació per sanejar les finances municipals aprofitant el romanent de tresoreria. En canvi, l'oposició ho interpreta com la conseqüència d'una baixa execució d'inversions i la mala gestió dels proveïdors. El jutjat d'instrucció número 3 de Badalona ha arxivat provisionalment la investigació sobre l'empresa Teneco per la suposada emissió de contaminants potencialment cancerígens. El jutge conclou que la fàbrica de pastilles de fre, ubicada al barri del Remei, desenvolupa la seva activitat complint la normativa. Els denunciants, com són l'Associació de Veïns del Barri i la plataforma Airenet, ja han avisat que recorreran la decisió. En esports, el Joventut s'ha classificat matemàticament pels play-off quan encara resten 3 partits per disputar-se gràcies al triomf ahir a la pista del Tenerife per 98-100 a la pròrroga. Un triomf que serveix perquè com a mínim la penya acabi en 6a plaça. Ara queda saber quin serà el rival als quarts de final. En cultura, de cara a demà, destaquem els Tardeos del Dimoni, concretament el Tardeo de Música Urbana que se celebrarà a la plaça President Tarradellas, pensat especialment per al públic jove. Al capdavant hi haurà DJ Cosmic, una de les apostes segures de l'escena urbana i electrònica llatina a nivell estatal. I pel que fa al temps, demà farà sol durant tot el dia amb una temperatura que s'enfilarà fins als 24 graus. No hi ha risc de pluja i el vent serà suau.
2: Infopodcast Badalona.
4: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Els esports amb Ramon Durant.
6: El Joventut guanya a la pista del Tenerife. S'assegura el play-off i també matemàticament ja la 6a posició com a mínim. En futbol ens aproparem a la prèvia d'aquest partit entre el Badalona i l'Hospitalet, partit de tornada on el tècnic del Badalona, Miquel Azparren, no vol relaxacions. I a més, avui dijous abordarem l'actualitat del futbol americà, com sempre, amb el José Luis Soler. I ens hi posem perquè la penya ja està classificada matemàticament per poder disputar els play-off del títol, el títol de la Lliga CB. A més, el Joventut té garantida ja també la 6a posició després de la victòria ahir a Tenerife. Una victòria doncs, que va ser bastant costosa, tenint en compte que va venir després d'una pròrroga, va arribar després d'un temps afegit de 5 minuts i el marcador va acabar sent de 98-100 favorable al conjunt verd i negre, que hem de dir que no va fer una primera part massa bona pel que fa a l'aspecte defensiu. A la segona part va anar retallant mica en mica els 17 punts de renda que va ostentar el conjunt canari i, això sí, doncs, van aparèixer les figures emergents, Ricky Rubio, no cal dir-ho, també Jabari Parker amb un triple que va ser molt decisiu per poder, com a mínim, empatar el partit. Al final, Cameron Hunt va ser el que va aconseguir la cistella decisiva per empatar i conduir a la pròrroga i, en tot cas, també, després del temps afegit, un tap de Ricky Rubio sobre Jaime Fernández en un llançament de 3 que buscava la victòria de l'equip local, doncs li va valer el triomf a la penya, 98-100, aquest nou triomf del conjunt de Dani Miret, que el deixa en una molt bona posició de cara als play-off, encara amb possibilitats matemàtiques de poder ser més amunt. Veurem la resta de resultats. El cert és que encara queden 3 partits, ara el repassarem, però a la finalització del partit el nostre company Xavi Ballesteros parlava amb Guillem Vives, amb el base verd i negre, que doncs deia en principi allò que aprofita els minuts que li dona Dani Miret i que, per tant, diu Guillem Vives que de moment ho vol gaudir al màxim. Escoltem-lo.
1: Bueno, intentant disfrutar en els últims períodes de temporada i bueno, cada cop que el Dani pues, a mi m'intenta pujar pues, al màxim i bueno, sí que els de fora són més normals, els de casa són una mica més... no tu que se m'acaben i no que vull que s'acabi.
6: No vull que s'acabi, deia Guillem Vives. Ell es vol quedar, però va assegurar que encara no sap res. I, per tant, doncs el fet de no saber res en el mes de maig implica que potser, segons ell, el club no compti amb els seus serveis.
1: El que passa és que no sé res del club i bueno, jo també he de mirar la meva situació per mi, perquè no podem estar a maig i no saber res i sí que és veritat que la setmana passada l'entrenador va dir que comptava amb mi, però és la primera notícia que tinc del club a maig i comptem doncs, que ens haurem de trobar en un altre moment o d'alguna altra forma, no ho sabem.
6: Reconeixia Guillem Vives que almenys li agradaria que la comunicació hagués anat per altres canals des del punt de vista de poder doncs tenir més clar en aquests moments què és el que ha de deparar el seu futur.
1: M'hagués agradat tenir una comunicació més fluida per més que res perquè crec que porto bastants anys al club, soc un nano format al planter i bueno, m'ha sorprès una mica això i sí que és veritat que m'ha costat treballar-ho mentalment perquè a la pista no m'afectés o fora de pista perquè tothom sap que els contractes tenen una data límit, però més que res el tracte més de persona, encara que no hi hagi resposta, però sí un mínim. Però bueno, nosaltres no podem tampoc esperar perquè el mercat, com dius tu, ja porto anys i sé com es mou i no puc fer fins on puc.
6: Doncs veurem què depara el futur de Guillem Vives. En tot cas, tot això, després d'una gran victòria a la pista del Tenerife, en un partit doncs, on el Joventut va anar de menys a més, a menys pel que fa a l'aspecte defensiu, tot i els 98 punts encaixats, 100 en va fer la penya, per tant, un partit també, lògicament, molt ofensiu, malgrat haver anat més enllà dels 40 minuts. Al final, el que compta doncs, és que el Joventut està sòlid, que està solvent. A més, el maig va servir per veure el debut del francès Genís Morín, que va jugar 6 minuts, va anotar 4 punts i va atrapar 3 rebots. Al final del partit, qui feia també la valoració de l'enfrontament i de com havien anat els minuts del joc era el tècnic Dani Miret.
7: Hem tingut una primera part molt fluixa a nivell competitiu, a nivell defensiu, a nivell d'en atac tenir dubtes perquè hem perdut pilotes que habitualment no perdem. La reacció i l'equip que s'ha vist a la segona part i a la pròrroga és l'equip que hem de ser, és l'equip que volem ser i contents per la victòria i aconseguir l'objectiu.
6: La penya té ara 3 partits més abans d'acabar la Lliga regular. Diumenge a Badalona contra el Burgos, dimarts de la setmana que ve contra Unicaja, el partit que es va suspendre al descans per problemes amb el videomarcador, i la setmana vinent, dijous o divendres, veurem a Fontajau contra el Bàsquet Girona.
8: Diumenge esportiu a Ràdio Ciutat de Badalona. A les 6 de la tarda i des de l'Olímpic.
9: A 6 a Joventut, San Pablo Burgos.
8: I també a les 6 i de manera simultània, futbol. Partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
9: Club de Futbol Badalona, l'Hospitalet.
10: Segueix aquest partit també per Televisió de Badalona.
6: Anem a fer una mica d'aperitiu d'aquesta prèvia ja del partit entre el Badalona i l'Hospi. Partit de tornada de la primera eliminatòria d'ascens a Segona Federació. I és que el tècnic del Badalona, Miquel Azparren, ja deia que la mentalitat amb la qual vol que surti el seu equip és de guanyar el partit, que no hi hagi cap relaxació, tot i el 0-2 de l'anada. De fet, Miquel Azparren ha dit que l'Hospitalet és un gran equip i que pràcticament, no ho ha dit així textualment, però sí que ha deixat entreveure que és impossible que un equip com l'Hospitalet en 90 minuts no pugui generar cap ocasió.
11: Claro, hay gente que se centra en por qué nos han generado en 10 minutos ocasiones. Yo me centro más porque en 80 hemos sido superiores. Ese es el trabajo que queremos nosotros hacer. Lógicamente, con el respeto que les tenemos, claro que te pueden hacer ocasiones, claro que te pueden incluso llegar a dominar, pero nosotros jugamos en casa, jugamos ante nuestra gente. Ya te digo, no vamos a jugar para defender el resultado, vamos a jugar para buscar un resultado.
6: Demà sentirem a Miquel Azparren parlant amb més profunditat del partit, del duel contra l'Hospitalet. En tot cas, sembla, pel que ha explicat també Miquel Azparren, que no podrà comptar amb Josu Rodríguez i Víctor Morales per aquest compromís, tal com va passar en el primer partit.
11: No, no lo tenemos descartado de aquí a varias semanas. A corto plazo sí que estaría descartado. Veremos si tenemos la posibilidad de jugar en varias semanas. Tenemos que ganárnoslo para ver si están él, tanto él como Morales. Ahora mismo es la única baja parte por un poco lesión. Está en un proceso complicado, no es fácil. Parecía que avanzábamos, hemos dado un paso atrás. Él está dando todo por buscar poder estar. Hablamos mucho, él es muy consciente de que aún puede ayudar al equipo, no solo desde fuera, que lo hace y mucho, sino desde dentro, y entonces estamos trabajando para que poder disponer de él lo antes posible, pero aún un poco pendientes de evolución.
6: I ens hi posem per parlar de futbol americà. José Luis Soler, què tal? Bona tarda, com estàs?
12: Hola, bona tarda, molt bé.
6: Doncs, escolta, hem de parlar d'aquest compromís que van disputar els Dracs a Suïssa, 48-24, evidentment un partit amb molt d'espectacle, José Luis, on els Dracs van intentar anar a jugar de tu a tu, no?, si pogués ser.
12: Bueno, els Dracs van perdre el partit al primer quart, o sigui, penso que encara anaven dormint amb l'avió, i el que no poden fer és que amb un primer quart li fiquin 4-2 downs, que llavors ja saben, ja, això ja és una desfeta, eh? Quedaven 28-3, 28-7, i això costa molt, i més quan viatges fora i tens una merma de jugadors que tenen molt important, costa molt. De tota manera, va ser un partit divertit, entretingut, van ajustar, quan van veure la desfeta al segon quart, ja van ajustar molt, el tercer també, i bueno, la derrota, doncs, podríem dir, és una derrota, doncs, dintre del que és el futbol americà a Europa, doncs, està molt acceptable. Si mirem la plantilla de l'equip suís, que estava jugant a casa seva, de la Fred, que fugíem allà i dels que anàvem mermats de jugadors, doncs pues bueno, està bé, una anècdota més i una, pues, i una història més per al club, i com una anècdota més i un resultat negatiu, però evidentment com se lo van ficar a la Junta, pues va ser un premi a la trajectòria i això està molt bé.
6: Home, sobretot per aquesta experiència amb una plantilla amb una mitjana d'edat bastant jove, José Luis.
12: Ah, això que t'anava a dir, és que anaven molt juniors, o sigui, juniors vol dir que estan, molts d'ells encara tenen 17 anys, o sigui, n'hi ha un que té 17

0: indiscutiblement, tant per l'equip com per ell mateix, és una bona valoració, no?
1: Doncs sí, ja en una recta final, no? Ja de la temporada, José Luis, on anem tancant carpetes,
0: Sí, ara no queda més que el dia 21 la final júnior espanyola, crec que el dia 6 també la final júnior catalana, la final Forcadet, que malauradament no la podran jugar perquè no tenien molt efectius, i ja pràcticament al nivell nacional i de dracs pues, s'haurà acabat tota la competició.
1: Doncs molt bé, José Luis, n'anirem parlant en els pròxims dies i està clar doncs, que és una autèntica experiència, no? Perquè ja ho hem explicat altres vegades, no? En aquest tipus de compromisos també es pot palpar com es viu també el futbol americà en altres països europeus. José Luis Soler, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
1: I fins aquí la informació esportiva. Demà més amb les prèvies del cap de setmana amb l'Aleix Blanc. Adéu-siau.
2: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
2: I anem amb el debat del Badalona Matí, avui amb la Juana Romero, en Sergi Berlanga, la Sílvia Rodríguez i los Carneiras. Què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia a tothom.
4: Bon dia, bona Catalunya.
2: I avui teníem ocasió de parlar amb el responsable supervisor de l'àrea metropolitana de Barcelona de l'obra del Pont del Petroli, que recordem arrencarà en qüestió, ens deia ja, de dues setmanes, que és previst que aquests treballs de reparació s'allarguin fins al mes de novembre, aprofitant aquesta forquilla, diguéssim, de bon temps, no?, d'estiu i també doncs, d'inicis de tardor, en què hi ha menys temporals, menys llevantades, no?, i la previsió hauria, no?, d'ajudar també de ramar a favor de les obres, mai millor dit. Ens explicava que hi haurà doncs, una feina molt important pel que fa a la rehabilitació d'alguns dels components del pantalà, que és un pantalà únic pràcticament a tota la costa mediterrània ja a dia d'avui. Sí que n'havien existit en el passat, en altres indrets, però ara ja en queden pocs de pantalans que s'endinsin a 250 metres, com és el cas del Pont del Petroli. No? El mar ja ens deia, rehabilitarem aquelles pilones, aquelles parts de l'estructura que han quedat dempeus i que doncs han patit la corrosió, no?, durant aquest temps també i s'han de reformar, i n'haurem de fer de nou 6 trams, sobretot els del final, amb aquesta forma de dònut que deia s'ha doncs, estudiat, que reforça també la capacitat de l'anterior, que tindrà unes costelles metàl·liques, ens explicava en David Aguilar, que reforça també en formigó armat i que això doncs, suposarà també una tasca d'enginyeria i d'obra molt destacada, que participa un equip doncs, de professionals de perfils molt, molt diversos, no? I ens explicava doncs, això, que hi haurà també una aposta de reforma pel que fa a l'enllumenat. Sobre la petició, no?, que hi havia hagut també per part d'alguns submarinistes del grup SASBA, per exemple, de la ciutat de Badalona, de mantenir part de la infraestructura que havia caigut, que s'havia després d'aquest pantalà i que havia quedat al fons marí, propiciant al cap de 6 anys, perquè han passat 6 anys del Glòria, no? Doncs una certa vida marina, no? Sí. I ens deia que és com un refugi de biodiversitat. Deia que si bé el projecte original contemplava la seva retirada, estan fent diversos estudis, també submarinistes de l'àrea metropolitana de Barcelona, per valorar si és compatible o no, si s'acaba mantenint o no. Tot això coincidint doncs, amb unes hores després que la mateixa àrea metropolitana de Barcelona posés sobre la taula que en l'última dècada s'ha perdut un 25% de la sorra de les platges metropolitanes. I precisament aquest ENS posa sobre la taula també una aportació de 20 milions d'euros per mirar de finançar aportacions de sorra o bé construcció d'unes contencions, no?, artificials. Diu que això serà possible si s'arriba a una entesa a 3, tant amb el govern català com amb el Ministeri, per mirar com a mínim de frenar la situació de pèrdua de sorra de les platges. Mantenint la natura, expliquen...

0: alhora potenciant doncs, aquest espai que té un ús social molt, molt important, no? També. Tots aquests són els elements que hem tractat aquest matí amb responsables de l'AMB i no sé quina opinió us mereix, Sílvia.
1: Home, jo aquests dies he estat llegint que havien moltes crítiques també, no?, de que això es fes a l'estiu, perquè serà una zona que ens quedarem absolutament sense platja, no? Però veient el projecte arquitectònic em sembla realment una passada. O sigui, el que es pretén fer és... crec que tenim una oportunitat màgica en aquesta ciutat de poder mantenir aquest pont, de que es pugui fer, de que s'estigui tenint en compte la diversitat que tenim, i crec que seria una llàstima que no es posessin d'acord en un projecte d'aquest tipus, no? Jo crec que per Badalona realment la platja és vital, o sigui, tenim un espai meravellós i penso que realment aquest pont, ostres, és que des del Glòria és una... han passat molts anys i ja tocava, no?, que l'arreglessin i bueno, doncs si hem de sacrificar aquest estiu una part de la nostra platja, doncs crec que val absolutament la pena perquè està molt justificat, no?, quin és el motiu pel qual es fa en aquesta època de l'any, no? Uh-huh. I
0: d'altra banda, pel que fa a l'aportació de sorra, aquest pla...
1: És que aquest pla sempre ha sigut... El tema de la sorra sempre ha sigut molt important, no? O sigui, és que cada vegada que plou, cada vegada que ens quedem una vegada menys sense sorra. O sigui, és que és una cosa que crec que realment no només és Badalona, és tot el Maresme, el que s'està quedant
2: sí,
1: sense sorra.
2: Yo leí hace mucho tiempo y escuché a muchos expertos que tiene que ver la pérdida de arena de cómo hemos utilizado el litoral, de cómo hemos puesto los puertos marítimos, como si realmente no se hubiese hecho un estudio del impacto que suponía el cortar estas corrientes marinas y que al final lo que llevan es que cuando hay temporal arrastre, que siempre es sistémico, pero que parece ser que no se han construido todas las zonas marítimas y de puertos como caldría, dicho por los expertos. Y esto hace que cada vez que hay un temporal, arrase con todo.
1: Home, yo creo que la vía del tren también afecta molt aquí,
2: claro,
1: ¿no?
2: Claro, no, sí, sí. Estoy diciendo en general, no estoy hablando de ahora, te hablo de tiempo atrás. Y entonces, yo entiendo que quizás, cara al futuro, cara realmente a que el mar se mantengan nuestras playas, y se mantengan las costas, tendría que hacerse de una manera profunda, porque yo lo del puente del petróleo lo entiendo, que eso lo entiende todo el mundo, que
3: sí,
2: tiene que estar ahí,
3: es
2: que se tiene que mantener.
3: Es que es
2: y que es un símbolo de Badalona.
3: Sí, sí.
2: Pero en cuanto a las costas,
1: sí,
2: es una cuestión que es todo el litoral catalán, como el murciano, como el valenciano. ¿Por qué? Porque no había antes la ley de costas, se construía de la manera que se construía, y también se han permitido hacer muchísimas instalaciones deportivas, de puertos y demás, que a lo mejor han estado interrumpiendo el tránsito normal del flujo marino y de las corrientes que te dejan arena en las playas. Que no te digo que se tenga que solucionar transitoriamente, pero creo que requiere un plan más profundo de estudio del por qué sucede, porque cualquier día vemos la playa donde está ahora la rambla.
1: Bueno, pero es que aquest pla tan profund que dius, jo crec que el que han anat fent és també anar posant parxes.
2: Claro, claro.
1: Absolutament.
2: Total,
1: fas aquesta previsió també, no?
2: Pues yo creo que es un estudio genérico general de la Generalitat que diga cómo se puede resolver, porque, por ejemplo, en Almería, en Andalucía, lo tuvieron clarísimamente lo que podía pasar en Cabo de Gata y destruyeron un hotel que estaba construido, pero vamos, monstruoso. ¿Por qué? Porque al final tuvieron esa visión de que podría destrozarse toda la zona costera. Yo no digo que ahora tenga que derrumbarse todo lo que hay construido, pero sí que se tenga en cuenta que esto va a seguir evolucionando, porque con el cambio climático se va aumentando la temperatura y el nivel del agua, y realmente yo entiendo que se tenga que restaurar las playas, eso es algo de uso de las personas, pero que si nos quedamos ahí, que es lo que trato de decir cada vez, no vamos a hacer que eso nunca se revierta, que a lo mejor es imposible, porque la naturaleza tiene su curso natural.
1: I que la platja de Badalona tampoc és una platja llarga.
3: Els corrents, el que no es va fer en el seu dia, amb els ports esportius durant el gran creixement, el desarrollisme dels 60, era anar a fer ports esportius a dojo. Era un negoci, com era construir. I van construir barbaritats, barbaritats. No es feia cap estudi de corrents. Aquests corrents, els desvies amb un port esportiu i es van menjar la platja. hi ha una llamantada una mica forta i s'emporta la resta a la platja.
2: Claro.
3: El problema que tenim és...
2: que jo havia leído.
3: La línia 1 desfalcada, literalment caient al mar. Caient al mar. L'han de reforçar per sota perquè cauria el Rodalies a l'aigua. Però, bueno, a part d'això, jo crec que com a símbol...
0: Que això s'està fent aquí a Badalona, no cal anar gaire lluny, a la Barca Maria, on s'està construint ara mateix una escollera...
3: Amb Enresa i tot això, té un problema molt greu.
0: Per protegir precisament aquesta línia R1.
2: Sí, sí.
3: Però el pont del petroli, per mi, és fonamental. Per què? És, per mi, el símbol de Badalona, El símbol. Per què ho dic?
4: Per favor, hi ha molts més símbols.
2: És... Sí, però és uno que tiene mucha trascendencia de lo que hemos sido históricamente.
3: Tot el que vulguis, és molt maco. Però jo coneixia Badalona...
2: Sí, i per nosaltres, perquè
3: això és l'endut. Anar pel passeig marítim amb la bicicleta, arribar al pont de petroli, ficar-te mar endins i tenir aquesta perspectiva de mar a terra, que és única.
0: Visió que no tenia, recordo, Josep Valls,
2: Sí.
4: Jo, a veure, sí, totalment d'acord, bona notícia. Per mi, dos apunts, no? Pel que fa a la construcció d'aquest pont del petroli, passa una mica com amb la resta de coses de la ciutat, al final han hagut de venir altres administracions aquí a casa nostra fent-nos un cop de mà, no? Per tirar-ho endavant. Evidentment, hi ha projectes que són de país, no? I que, per tant, s'entén que hi hagi col·laboració entre administracions, però bé, ja fa molts anys que aquest projecte està allà encallat i han hagut de venir a fer-nos un cop de mà perquè no ens en sortíem. I pel que fa al reforçament de les platges, després de les últimes decisions que s'han pres una mica més enllà del pont del petroli, que seria a la zona de les Tres Xemeneies, on precisament tenim una platja contaminada, tenim un terreny inundable, i tot i així les administracions competents estan pensant a veure quin és el projecte urbanístic que tirem endavant, no? I ja sé que hi ha tota la pressió popular que ho està frenant i que ara mateix doncs estem en aquest limbo, però no sé si seria gaire optimista de la responsabilitat que tenen les administracions, quines decisions prendran, no? És evident que cal preservar el poc litoral que ens queda, i sobretot aquí, a la zona metropolitana, que tenim pràcticament tot edificat, tot allò que no ho estava hem d'intentar preservar, i aquesta ha de ser l'aposta de les administracions. Però, clar, això requereix inversió pública, i sempre hi ha la contrapartida de que hi haurà inversió pública si hi ha inversió privada. És un joc que sempre ens fan i que, bé, no sé on acabarà tot això.
0: Precisament parlàvem de gestió del litoral, i aquest, l'ampliació de les competències de la gestió litoral, és un dels acords assolits per la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, que s'emmarquen també en el pacte entre l'executiu de Salvador Illa i Esquerra Republicana per l'aprovació dels pressupostos del 2026. Està previst que avui, pels vols de les 12, Salvador Illa rebi també Jessica Albiach per acabar de rubricar també doncs, el suport dels comuns als comptes catalans, després de 3 anys també de pressupostos prorrogats. I us volia demanar doncs, quina opinió us mereixen aquests pressupostos. Si penseu que són els pressupostos que necessita Catalunya, que inclouen doncs, també amb el, diguéssim, vistiplau d'aquesta comissió bilateral, doncs, donar llum verd del finançament per arribar a tenir 25.000 Mossos d'Esquadra al 2030, la línia orbital ferroviària, la creació d'un consorci d'inversions per supervisar inversions estatals a Catalunya o la constitució d'un nou consorci a la zona franca, entre d'altres mesures, com deia també, doncs, impuls del reconeixement i de l'ús del català o la gestió també del litoral, ampliar aquestes competències.
3: A veure, francament, jo trobo lamentable el nivell en què s'ha baixat el llistó, si no han llançat directament per terra, d'Esquerra Republicana en aquest camp. Ja directament han dit qualsevol excusa és bona amb tal d'aprovar-los. Per què? Perquè tenim 300 persones col·locades amb el PSC, els que el fan cadires aquí, i cobrant sous. Al final és això, Perquè s'inventen coses com el Consorci de la Zona Franca. El Consorci de la Zona Franca l'únic que fa és gestionar uns espais logístics, metres quadrats i poca cosa més. Amb alguns executius molt ben pagats, però l'únic que necessiten és arribar a uns clients, els hi paguen uns calerons molt generosos perquè és un lloc molt bo, i no s'ha de fer res. Aquí no hi ha valor afegit pel país. Línia orbital. S'aprova fa 20 anys. Estava aprovada. Què s'ha fet? Zero. Per què? Perquè no és pràctica. Necessitem una cosa com el corredor mediterrani. Això sí que és pràctic. I acaba de sortir un estudi que diu que aquest corredor mediterrani ja està saturat en aquests moments abans de que s'acabi. Perquè no han fet una via addicional. Han fet un carril dintre de la via existent. Aquesta és l'aposta que fa el PSC i que Esquerra Republicana diu que sí a tot. De veritat, eh? Lamentable en el següent.
0: Sergi.
4: Jo penso que costa una mica d'entendre. O sigui,
1: sí, totalment.
4: Costa una mica d'entendre que després de que no s'hagin complerts tots aquells acords que van fer, que Esquerra Republicana hagi anat aprovant pressupost de la PSC de forma successiva, veure que no s'han complert els acords de l'any anterior i de l'any anterior, aquests dies per xarxes socials es trobava la típica hemeroteca, no?, d'allò que van dir en el seu moment, de que si no passaven certes coses, si no hi havia la recaptació de l'IRPF, si no hi havia el Pla Nacional de la Llengua, el Pacte Nacional de la Llengua, etcètera, doncs que el suport s'aniria acabant. I no es va acabant, no? I això em fa pensar en que, malauradament, o sigui, la situació parlamentària, malauradament, no ens dona una alternativa a això. És a dir, l'única cosa que pot jugar Esquerra Republicana i en Comú Podem a dia d'avui és fer-se més del dur o fer-se menys del dur amb el PSC. I això em porta a pensar, i aquests dies escoltant les notícies i pensava, en una cosa que sembla que sigui del segle passat, però no, és de fa molt recent. I és que amb el Partit Socialista, amb aquest estat espanyol, és molt complicat que Catalunya avanci. I això és un perfecte moment per tornar-ho a dir. O sigui, és a dir, els nostres reclams, les nostres necessitats com a territori són impossibles dins l'estat espanyol, perquè sempre estem sotmesos, sempre no, recentment estem sotmesos a les polítiques que decideixi el govern espanyol fer. No
3: sí,
4: tenim autonomia,
3: de veritat,
4: no tenim sobirania i no l'estem exercint. Jo el que demanaria als partits independentistes que negocien amb el Partit Socialista aquí a Catalunya, però també a Madrid, perquè Junts també ha format part d'aquest suport inequívoc, no? Ara ja fa temps que no, però ho ha fet també. A mi el que m'agradaria és que els partits catalans defensessin la sobirania de Catalunya i entenguéssim i tornéssim a explicar a la població que mentre formem part de l'estat espanyol, Catalunya no podrà avançar.
3: Sí, però
4: tots els drets que reclamem són impossibles si depenem de que un estat els faci.
3: Totalment.
4: I aquesta és la meva reflexió.
3: Però jo faria una diferència important entre uns que es planten de veritat i han aconseguit coses de veritat com Junts, que s'ha aconseguit el desnonament, que s'han aconseguit bastants coses més.
4: Podríem fer una tertúlia només de les votacions de Junts amb el Partit Popular i Vox, i que pot venir aquí tota l'executiva de Junts a explicar-se que no tindrà sentit i que no li trobaré el sentit a les votacions de Junts al govern espanyol.
3: Tu saps que s'ha aturat la pujada als autònoms dos cops? Qui ho ha fet? I únicament Junts. Gràcies. Si no, estaríem pagant molt més. Tots els autònoms, som 600.000 autònoms a Catalunya, eh? Ens estàvem cardant per davant i per darrere, eh?
2: Yo veo, Oscar, que todo es política y se puede jugar a política, pero hay cosas que son fundamentales y que si no hay presupuestos no se dan, independientemente de que sean más reivindicativos, que
4: sí,
2: sean más de país, todo lo que quieras. Yo lo entiendo, pero yo que estoy en esta parte de aquí, en el pueblo llano, en el que no hacemos esa política, sino que hacemos otra.
4: Bueno, yo también estoy
2: callado. No, pero entiéndeme lo que quiero decirte. Yo veo que cuando no hay presupuestos,
4: sí,
2: los que sean todos los temas sociales se mantienen única y exclusivamente porque se aumentan las ratios. Y esto al final genera que todo lo que sea social se precarice. Para mí es un motivo más que suficiente.
1: Absolutely.
2: Que el que haya partidas en estos presupuestos que vayan directamente a estos fondos sociales para ayudar a la educación, a la sanidad, a lo que tú digas, escasos los que sean, pero lo hace el presupuesto. Si no lo hay el presupuesto, lo que hace es que se prorrogan, y cuando tú prorrogas y tienes un aumento del coste de la vida, ¿cómo reduces para que eso los trabajadores puedan mantener? Rebajando ratios de atención en todos los niveles. Yo no digo que esto sea la justificación para que se hagan unos presupuestos, pero sí que debería ser una prioridad de los gobernantes.
3: Però qui ha votat en contra de les òmnibus dos cops i no és ells, Junts? La resta no, eh?
2: No, Esquerra,
3: a favor.
2: Yo estoy diciendo que yo esto lo entiendo. Si yo entiendo todo lo que queramos decir.
3: Rufián,
2: pero nada
3: más que la Rita Castañar, que el que deixa clavat,
2: eh? Pero tenéis que tener la perspectiva de la gente que recibe esos presupuestos.
3: Y luego no pega, por tonto queda.
2: Ellos pueden entender que en un momento determinado la independencia vale, todas esas cosas vale. Pero cuando tú llevas mucho tiempo estando en la cola, porque no se ponen de acuerdo por arriba, a mí me parece muy bien la línea orbital, me parece muy bien cualquier cosa que me digáis.
3: Pero
2: vuelvo a insistir, al final la gente lo que vota es que quiere una mínima estabilidad para poder desarrollar sus casas. A veces con políticas sociales, con estas historias.
3: I en l'òmnibus ens volien colar la inquiocupació perpètua. Perpètua, eh?
4: Bueno, tornem als temes socials.
2: Jo vengo d'esta manera que
3: t'estic dient. Ja des de...
2: Per mi és bàsic que estiguin els pressupostos independentment
3: de la pandèmia, que
2: més o menys com s'ha llegat a l'acord.
1: Independentment del partit, i que la gent no estigui més marejada i que realment s'executi... Exacte.
2: Perquè al final la gent... Mira, l'exemple lo tienes aquí en Badalona. Nosotros estamos padeciendo al Albiol, entre comillas, si lo digo, porque no lo había dicho nunca.
3: Bueno, pero 18 regidors, a ver qui l'ha votat.
2: Claro, nosaltres. Pero porque al final, cuando se da el primer mandato donde quiere que haya una correlación de fuerzas, las juntamos al contrario. Y la gente al final, cuando está al límite, se rebota. Y yo digo, si hemos conseguido tener un Partido Socialista que está estabilizando, mejor, peor, nos guste, menos, no nos guste, pero tenemos unos presupuestos que van a dar un poco más de aire, por Dios de mi vida, dejemos que se desarrollen. Luego ya veremos, cuando llegue el momento de la verdad, si estamos tranquilos por abajo.
3: Era manca d'ambició total d'aquests pressupostos, però bueno.
1: Què has dit, Una?
3: Manca d'ambició total d'aquests pressupostos.
2: No.
3: Total.
2: Sí. Pero hay una cosa curiosa, están cubriendo necesidades básicas de las personas.
3: No, estas siempre están cubiertas.
2: No,
3: hasta las extensiones.
2: Yo no os digo que no se tenga que ir a más però, ambición, Juana, pero sí.
4: Estan d'acord amb el que dius, amb la raó de ser dels pressupostos, on estan les reivindicacions dels professors que porten mesos en vaga d'aquests pressupostos?
2: Sí, però ara te voy a explicar una cosa. Los profesores, pero no los de primaria, no los de las escuelas bressols. Ellos sí. Bressols no. Metges sí. Enfermeres no.
4: Però aquí és el que vinc,
1: no,
4: que hi ha tot un seguit...
1: Ensenyament és ensenyament. Sí, senyora.
4: Però estem d'acord que en un moment, on tenim tots els sectors públics en vaga reclamant millores, el pressupost ve en un moment on no s'està atenent, o sigui, no s'està donant resposta amb aquest pressupost a totes les seves reivindicacions.
1: Bueno, perquè potser també hauríem de qüestionar el sistema públic com funciona.
4: Però és una mica
1: complicat d'entendre... Perquè si no anem a la conseqüència i no a la base. O sigui, d'on venim?
4: És una mica complicat d'entendre...
2: I per exemple, dels professors majoritaris que estem parlant... Habría que ver estos sindicatos dónde se originan y cómo se originan y por qué estamos ahora reivindicando.
3: Yo no estoy en comisión sobre UGT a SOU, ¿eh?
2: Sí, sí, sí, todo lo que queráis. Pero ahí está, no ha renunciado nadie a los incrementos pactados. Pero si a las huelgas me voy a por más. Pero no he renunciado a lo que me han dado. Por favor, que yo os digo que vengo de un mundo que conozco algunas cosas, porque yo vengo de un territorio donde, por desgracia, me toca vivir con la precariedad y con la pobreza, cuando en realidad la gente no se lo merece.
1: No.
2: Porque es gente que suele estar muy formada, pero que no tiene los recursos para adaptarse. Entonces, yo prefiero que haya presupuestos que me garanticen los servicios mínimos, el que yo pueda a lo mejor pactar, no con médicos, sino con colectivos, porque al final el médico estará muy saturado, pero para que haya alguien a las guardias, tienen que tener enfermería, tienen que tener administrativos y tienen auxiliares. Que tener señores de la limpieza.
1: Sí, señora.
2: Entonces, no me gustan estas cuestiones porque estamos dando un paso atrás y lo estamos consintiendo.
0: Vinga, anem a una altra qüestió, encara vinculada també amb els pressupostos, perquè qui s'ha pronunciat al respecte amb una entrevista que ahir es feia al Badalona Matí és el president del grup municipal d'Esquerra Republicana, així també ho veiem en clau local, l'Àlex Montornès, que valorava positivament l'acord al qual arribava el seu partit amb el PSC de Salvador Illa per aprovar els pressupostos de la Generalitat, i des d'Esquerra feien una crida, tot això ho emmarco en què estem a un any de les properes eleccions municipals, eh? No s'ha de perdre la vista. Feia una crida a l'ex Montornès a la ciutadania reflexionant aquest moment sobre la utilitat de la majoria absoluta de García Albiol i veu en un front d'esquerres liderat pels republicans l'única alternativa a l'execució popular.
5: Hi hauria una oportunitat, i és que Esquerra Republicana lideri aquesta majoria alternativa d'esquerres en favor de la ciutat de Badalona. Perquè no ho hem intentat mai. Hem provat governs de tots colors.
6: Doncs. Voldrien liderar vostès un...
5: Jo em presento unes eleccions per ser alcalde de la ciutat de Badalona perquè crec que realment Esquerra Republicana i jo en particular podem atacar els problemes de seguretat, d'habitatge, de manteniment d'edificis, de poliesportius, escoles que hi ha a la nostra ciutat i arreglar l'Ajuntament de Badalona...
0: En aquesta entrevista, l'ex-Montornès es postulava com un rufián a Badalona, en certa manera, eh? Després de ser candidat també d'un nou espai de l'esquerra.
2: A ver, esto al final quien lo decide son las urnas.
1: Total.
2: O sea, tú puedes tener un proyecto de ciudad espectacular, genial, magnífico, maravilloso, y los ciudadanos no les gusta, no te entienden, no lo sabes trasladar, y al final cuando tú lideras, el liderazgo no es algo que tú pones, te lo dan las personas. O sea, el liderazgo no es algo que tú decides tener. O te lo dan o tú no jamás serás un líder. Con lo cual, yo entiendo que el proyecto sea muy bueno para él, pero quien se lo ha de comprar y darle liderazgo de esas zonas de izquierdas es la gente.
4: Uh-huh. Ah, es un tema que té moltes aristes. A veure, jo totalment d'acord amb que la majoria absoluta de Xavier García Albiol no ens ha dut enlloc, senzillament ens ha dut a... bueno, és que ni tan sols ha sigut capaç de desenvolupar el seu projecte, no? Les seves promeses, més enllà de si estic jo d'acord o no amb les seves idees, ni tan sols el que ell havia promès i el que ell havia previst ha sigut capaç d'executar-ho. Per tant, jo convido tothom, i ho parlo amb els meus amics, ho parlo amb la meva família, ho parlo amb el meu entorn, a obrir la ment, obrir la mirada, mirar més enllà, conèixer altres projectes polítics, i que cadascú voti el que consideri, però que obrim la ment perquè hi ha moltes més opcions que Xavier García Albiol. I en relació amb aquestes moltes més opcions que hi ha, jo penso que les esquerres, amb tot aquest mandat, hem hagut de fer una reflexió profunda de com solventar aquest problema que tenim, i que per nosaltres és un problema, que és que governi el Partit Popular a una ciutat amb tantes desigualtats com Badalona. I a mi em sap greu veure com Esquerra Republicana presentarà el mateix candidat que va presentar a les eleccions anteriors, en Comú Podem presentarà la mateixa candidata que va presentar a les eleccions anteriors, i l'única esperança que tinc és guanyem, que sí, que ha fet una reflexió profunda, que ha entès que els lideratges s'han de renovar i que és l'única candidatura que, a més, no està subjecte a pactes a nivell nacional, no ha de donar favors al Parlament a canvi de tal, no? Ara deia el senyor Montornès, estic satisfet amb els pressupostos de, no?, amb la aprovació dels pressupostos. Hi ha l'Institut La Riera en aquests pressupostos? Perquè és probable que aquests pressupostos no afavoreixin en res ni perjudiquin a Badalona. Vull dir que també, per què el líder d'Esquerra Republicana a Badalona no mira per Badalona, no? Perquè hi ha uns altres interessos, no? L'única esperança la tinc posada en guanyem. L'única candidatura que és només de Badalona i per Badalona, i que sí que ha entès que cal fer una renovació de lideratges, que cal afrontar aquestes eleccions d'una altra forma, i per mi és l'única opció sobre la taula ara mateix.
3: A veure, sí, que Esquerra Republicana faci seguidisme del seu líder messiànic en aquests moments, que és l'únic que se li nota molt als mitjans perquè és un animal mediàtic?
2: Absolutament.
3: Es dedica a això, fer soroll i res més, Però que amenaza i luego no pega por tonto que... Per mi ha quedat tot ja des de fa molts anys.
2: On estan els altres partits?
3: Perquè tot ha votat que sí al Congrés dels Diputats. La realitat del seu vot és que vota a favor de tot el que li proposa el PSC, PSOE, davant dels nassos. Tot. No ha fet ni un vot en contra. No s'ha plantat mai. De veritat, no s'ha plantat mai. I si és aquesta l'actitud que trobarem Esquerra Republicana a Badalona, apaga i vam-nos, eh? Sí. Perquè si només és postureig i esquerra contra dreta, un discurs superranci, sisplau. No és esquerres ni dretes, és solucions per badalonins. Coses que funcionin. Un viver que funcioni, que no funciona. Que no funciona, els acaben de donar un toc brutal perquè no paguen els seus proveïdors.
4: No un toc, no.
3: Té una intervenció d'Hisenda. Hisenda ha dit, se'ls ha acabat el bròquil, ara ho portem nosaltres. Pagaven 112 dies quan la llei diu 30. Però què és
0: 76.
3: Això? 76. Necessitem solucions.
1: Sí. Jo estic absolutament d'acord amb tu en que s'ha d'obrir la ment a Badalona, però és que jo no crec que a Badalona la gent voti el PP. La gent el vota ell.
4: Sí,
3: o sigui, clar, és personalista. Personalista total.
1: Ostres, aconseguir això en una ciutat com Badalona...
3: Bueno, no tenim el mediàtic.
1: Té la majoria absoluta, i sí, la té per això. Sí. Perquè la gent no vota el PP. La gent el vota ell.
4: De fet...
1: O sigui, on està Esquerra? Jo no veig Esquerra a Badalona. On està? O sigui,
2: on ens veiem? En tot lloc.
3: Enlloc.
1: No està? O sigui, no està.
2: Allà està ell.
1: O sigui, i aleshores...
3: Han de dir a Badalufián, que s'havia presentat a Santa Coloma.
1: El Xavier Albiol fa molt bé la seva feina. Ens agradi o no?
3: Ah, sí.
1: O sigui, perquè és majoria absoluta.
4: La seva feina és fer
1: d'influencer. A la gent li agrada, perquè la gent el vota.
4: Ho fa fantàsticament. Si la seva feina és gestionar una ciutat perquè té un càrrec públic, ho fa desastre. O sigui, és un desastre.
1: Però la gent el vota. Per tant, aquí hi ha algú que està fent bé.
4: I llavors estem a una tertúlia i dient... Ei, gent que va votar l'Albiol creient que...
1: Saps quanta gent que no és del PP l'està votant? Qui aconsegueix això? En una ciutat tan gran com Badalona.
4: I quin és el missatge que els hem de donar a aquesta gent que va votar el Biol perquè li semblava
1: que era superguany? Si el problema no és la gent que vota, sí, el però... tema és no, on estan els altres partits polítics.
2: Bueno, a ver, yo solamente quiero decir una cosa. Yo en el tema del voto soy absolutamente democrática. No entiendo que nadie sea ni idiota ni estúpida.
1: Clar, exacte.
2: Pero clarísimamente, sea de izquierda, sea de derecha, sea radical, sea de Vox, sea de donde sea. La gente vota en función de lo que cree y en el momento en que le toca. Con lo cual yo jamás voy a denostar a nadie, voy a criticar lo que haga. Pero no voy a denostar a nadie, ni por sus ideas, ni por sus cuestiones, porque es como denostar de donde yo vengo. O sea, la gente decide, es inteligente
1: o
2: no.
1: No fa campanya,
2: y los mensajes son los mensajes. Yo he estado en la fiesta de Badalona en todo aquello que he podido y la oposición ha estado ausente.
3: No només això, sinó que sap
1: que no hi ha ningú.
3: S'ha tocat unes cordes molt bé, a l'Albiol, que vol dir populistes. Per exemple,
2: yo no digo que no lo sea, pero el problema está en que lo van a votar la gente.
3: Et fot uns tardeos, la gent vol tardeos.
2: No i volar, i veure coses que...
3: És bon rotllo. La gent vol una cona. No,
2: mira, saps
3: la més gran del món? La meva és més gran que la teva.
2: No, però
4: la gent vol tardeos, la gent vol tardeos,
2: no, no,
4: de debò.
2: No, no, saps el que quiere la gent? Sí, però és que la gent hi va. A qualsevol hora.
4: Que està fantàstic.
2: No, però la gent el que quiere és estar en la calle a qualsevol hora sin riesgo de su integridad. I aprovecha cualquier momento, cualquier espacio que le dan de seguridad para lanzarse.
1: Exacte.
2: Y esto lo he vivido yo.
4: Claro.
2: O sea, la gente lo que necesita es poder salir de sus casas, como antiguamente. Yo me he criado en la calle, jugando. No pueden, a los críos a las 7 los sacan de los parques porque empiezan los problemas. Entonces, la gente lo que requiere son espacios donde les garantice seguridad. Tardeos, árbol, fiesta de las migas, lo que quieras.
4: Vale.
2: Y entonces, ¿qué ocurre? Pues en lugar de estar tú ahí, ¿qué eres?
4: Ens anem els quatre a votar tardeos i arbres de Nadal.
2: No,
4: jo
2: no, però sap, no te digo vale. Esto.
3: Mobilitzar la gent.
1: Ja sabem que estàvem parlant fa un moment.
4: Però no juguem al mateix joc
1: que
4: jugueu.
1: No, perquè és el que estàvem parlant fa un moment.
3: Sap mobilitzar la gent.
2: Però además hay que jugar a eso, lo que trato de decir.
1: Ell ho fa molt bé, és que ho fa molt bé.
2: Hay que jugar a eso también.
4: Té un equip de màrqueting i de comunicació brutal. Però després tu te'n vas per la ciutat a preguntar en què millora la ciutat en aquests 3 anys, ningú et sap dir en què.
2: Pues lo veremos cuando votemos el año que viene.
4: Però vull dir que la ciutat en aquests 3 anys no ha millorat. De fet, s'han tancat serveis públics. Això és el que ha passat en aquesta ciutat. I estic d'acord en que cadascú va votar el que vol, etcètera, etcètera. Estaràs d'acord amb mi en que hi ha gent que vota en contra dels seus interessos perquè veu en una persona que no representa una esperança a que li resolgui tots els seus problemes i acaba votant en contra dels seus interessos, en contra de la seva situació vital, socioeconòmica, etc. Estàs d'acord que això passa a Badalona? Perquè si no, no s'entén.
2: Lo ganó Aznar porque lo votamos los trabajadores y luego en las empresas nadie lo haya votado.
4: Tota aquella gent que li costa arribar a que ens costa arribar a final de mes, que ens costa trobar un habitatge, que ens costa cada cop que anem al supermercat veure com puja el carro de la compra, que ens costa esperar un mes perquè visiti un metge, que ens costa buscar una plaça a l'educació pública i no trobar-la i que ens costi. Doncs tota aquesta gent que estem vivint a Badalona i que ens passa això, el que no podem fer és votar el partit més corrupte d'Europa. El partit que es dedica a privatitzar serveis públics.
2: Independentment
4: de...
2: Parlem
3: del populisme un momentet, ja que estem en el tema. Per què es vota a un Donald Trump? Per què es vota?
2: Perquè de tonto no tiene un pelo.
3: Perquè es vota una aliança catalana. És un vot de protesta. És un vot antisistema. Anti el que em fan cada dia, doncs vota una cosa trencadora, que salti tot pels aires. Perquè després veu Trump les polítiques que fa i és per posar-se les mans al cap. Ens està afectant a tots, la inflació se'ns està escapant de les mans.
2: És una locura.
3: Vindrà un tren i ens enxamparà ben aviat per culpa d'aquest psicòpata.
0: Pels aires, precisament fa saltar les coses.
3: Però la qüestió és que aquest missatge cala com a protesta. I si no donem una cosa estructurada amb cara i ulls com a solucions reals a les coses, seguirà així.
4: Doncs tenim tots la responsabilitat d'aquí fins al proper maig d'explicar a la gent que ens l'han colat, que el Biol ens l'ha colat. És la nostra responsabilitat.
1: Però on estan aquests partits perquè ens ho expliquin?
4: No dic que tots hem de fer
1: perquè,
4: aquest
1: clar,
4: exercici.
1: És que és el que et dic, on
4: estan? I insisteixo, crec que l'única esperança és, que no, no, guanyem no sé Badalona, i ja està, ja ho
0: mirarem. Mentrestant, vinga, anem, queden pocs minutets de tertúlia, avui esteu molt animats, eh? Trobo, ja va bé, ja va bé.
2: Echábamos de menos, que veníamos de la feria del libro.
0: Ah, mira, doncs de llibres parlarem també si ens dona temps, perquè us volia demanar per una mesura per la qual ha posat l'Ajuntament de Barcelona, que passa per la suspensió temporal de la concessió de noves llicències per obrir autoserveis, superserveis i altres establiments alimentaris que poden funcionar les 24 hores del dia, i us volia demanar si penseu que una mesura com aquesta, una regulació també del tipus d'establiments comercials que hi ha al municipi, com ja s'ha aprovat alguna suspensió de llicències temporal, sobretot a la zona del Gorg, que ara fa uns mesos, també s'hauria d'aplicar en el conjunt de la ciutadania per mirar de regular aquesta tipologia d'establiments comercials i com queden repartits aquesta oferta, diguéssim, de serveis. Al final són serveis també de cara a la ciutadania,
1: Jo estic absolutament a favor de serveis que ens puguin oferir 24 hores. O sigui, perquè crec que és molt pràctic, no? En qualsevol moment... Anna, però sí que és cert que en trobes una cada cantonada, per no dir cada dos metres, i aleshores sí que et qüestiones quina és la gestió de tanta llicència, o sigui, com pot ser, o sigui, com pagant, vale, d'acord, però tot i així, o sigui, hauria d'haver més diversitat, no? O sigui, no entenc quin és el sentit d'oferir tantes llicències
3: no
1: a aquest
3: política.
1: Tipus de comerços.
3: Hi ha ciutats que han començat.
1: Perquè al final Figueres, semblen les barberies, que també tenim barberies, o sigui, una al costat de l'altra.
3: Dungles,
1: sí o no? És una pesada.
3: D'empanades sargentines, sembla que només hi ha això. D'acord? En segons quines zones, però sobretot aquests súpers...
1: Dius,
3: com justifiques que et fiquin al Passeig de Gràcia, al Passeig de Gràcia, que són locals de 20.000 euros de lloguer, 20.000 euros, i posen un supermercat 24 hores, d'on treuen aquests calés? És que són màquines de banqueig de capitals.
0: De fet, que la tipologia, wow. Que la tipologia d'establiments...
3: I de regularització d'immigrants.
0: De comerç de proximitat canvia, també n'han parlat i se n'han fet ressò des del Gremi de Llibreters, que han impulsat una campanya precisament, com que veig que ens quedem sense temps, trec ja el tema també que, llença una pregunta. Què us imagineu un país sense llibreries? Al final també els hàbits dels consumidors estan modificant quin és el comerç que acabem trobant al carrer, no? I en aquest sentit també no sé si una regulació de tipologia de comerços penseu que també pot afavorir el manteniment d'altres comerços de proximitat, no? Que potser van minvant.
1: A Badalona ens estem quedant sense llibreries, sort de mitja mosca, que és meravellosa, i al carrer Guifré hi havia una altra també que si no recordo malament...
0: El Full. Sí.
3: Però es pot regular, o sigui, Figueres i Calella ja ho han fet, i no sé quin era l'altre municipi que s'havia posat també amb això. O sigui, es pot fer.
2: Jo estoy a favor del libro en paper, al final és que és la intimidad que tú tienes con la aventura.
1: Sí,
2: todo lo demás a mí no me lo resulta. Sí. Pero yo, volviendo un poquito a lo que decías antes de los comercios...
0: Sí, però el llibre en paper pots comprar en una plataforma digital
2: no,
0: o en una llibreria.
2: La llibreria que te permite entrar, tocar, trastear, sí. El olor, lo que te transporta...
1: Veure'ls.
2: Yo lo he visto toda mi vida, ¿no? Esto. Yo empecé a leer con 11 años y para mí el sumum era entrar en una librería o en una papelería.
3: Y sobretot un llibreter que sàpiga del material.
2: Claro, que del material,
3: és un luxe,
2: de donde viene, de muchas cosas. Era una cuestión fundamental.
1: Bueno, la olor, lo que dius, sí, és veritat.
0: I la llibreria que no només ven llibres, sinó que organitza també presentacions de llibres, col·loquis,
2: claro,
0: clubs de lectura...
2: Claro, es que hay muchísimas cosas. Y también había... Ahora no sé si se hace, porque ya hace mucho tiempo que estoy desvinculada de las librerías, básicamente porque tampoco tengo tanto tiempo para leer como leía antes. Antes había círculos de lectores, tú te ibas y leías libros y participabas en coloquios. Yo todo esto lo he vivido y a mí me resulta triste que la gente joven no participe, porque además te obliga a salir de casa.
1: Bueno, ja fa molt de temps que ens estan avisant del que està passant amb això. O sigui,
2: no és una qüestió
1: nova.
2: No,
1: o sigui, no,
2: y en lo de los
1: no
2: comercios solamente una puntualización. Si me permites, para mí el gran problema que tienen estos comercios de proximidad es el abuso que se hace de los trabajadores y de las personas que están allí.
4: Gracias
2: y eso se tiene que regular única y exclusivamente porque es una cuestión que atenta directamente contra los derechos de los trabajadores, sea quien sea el trabajador que esté allí, porque hasta el propio propietario se autosacrifica. Y yo estoy muchas veces con él. Hay más cosas que no son reales, así que una regulación no pasa nada. Antiguamente había regulado los supermercados, los convenios, quién podía aplicarse, cómo se podían aplicar. O sea, que es fácil. A veces no nos interesa, pero es fácil.
0: Sergi.
4: No sé.
0: Poques vegades dius no sé.
4: Sí, és veritat. No, jo només dic que jo crec que com a repte d'aquesta setmana, per tothom que ens escolta, doncs anar a una llibreria, comprar un llibre o anar a la biblioteca, agafar un llibre de préstec i començar a llegir. Jo sé que és molt complicat viure en aquesta ciutat, en aquest món, en aquest sistema, i que sempre hi ha altres coses per davant, perquè la prioritat és sobreviure, no?, i tal. Però bueno, que jo què sé, mira, pues aquesta setmana pues que ens anem a agafar un llibre i potser, i potser socio... al maig del 27 les coses van diferent.
2: Jo soy socio de la, libre, de la Biblioteca de Sant Roc.
1: No sé bueno, si però és que estem esperant que no obrin més, a Badalona.
3: Jo també vaig a les biblioteques. A les biblioteques i a les llibreries, tots dos. Sí. Perquè les llibreries són això, és un punt de trobada de cultura, de coneixement, de riquesa. Vaig anar a la presentació de fa poc d'Ànima de República de l'Alessa Sarri. Espectacular. Un home, no només bellíssima persona, superculta, explicant unes anècdotes simpatiquíssimes, val molt, molt la pena que sigui l'autor.
0: Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé la jornada. Igualment. I nosaltres de seguida us expliquem tota l'actualitat d'àmbit local, però abans posem una miqueta de música a aquesta hora del matí. Us deixem amb Aparat, que actua avui a la sala Razmataz i que té propostes com aquesta.

0: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
1: És dijous 21 de maig de 2026, us parla Martí Villegas. En plena polèmica pel retard en el pagament a proveïdors, el govern local ha aprovat en un ple extraordinari l'abonament de factures i diversos punts clau en matèria econòmica. Una de les despeses destacades ha estat l'autorització de 14,2 milions d'euros per pagar factures acumulades a Fomento de Construcciones i contrates pel servei de neteja i recollida de residus amb l'objectiu de regularitzar factures pendents i reduir el període mitjà de pagament. El govern local ha defensat que aquestes mesures responen a una situació arrossegada durant anys amb contractes caducats que dificultaven la tramitació ordinària de factures. Segons l'executiu, la prioritat és posar ordre administratiu, licitar els grans contractes municipals i garantir que els proveïdors cobrin dins els terminis legals. En l'àmbit pressupostari, el ple també ha aprovat liquidar deutes bancaris de fins a 94 milions d'euros que provenien de crèdits d'inversions. El govern sosté que es tracta d'una operació per sanejar les finances municipals aprofitant el romanent de tresoreria. En canvi, l'oposició ho interpreta com la conseqüència d'una baixa execució d'inversions i la mala gestió dels proveïdors. El jutjat d'instrucció número 3 de Badalona ha arxivat provisionalment la investigació sobre l'empresa Teneco per la suposada emissió de contaminants potencialment cancerígens. El jutge conclou que la fàbrica de pastilles de fre, ubicada al barri del Remei, desenvolupa la seva activitat complint la normativa. Els denunciants, com són l'Associació de Veïns del Barri i la plataforma Airenet, ja han avisat que recorreran la decisió. En esports, el Joventut s'ha classificat matemàticament pels play-off quan encara resten 3 partits per disputar-se gràcies al triomf ahir a la pista del Tenerife per 98-100 a la pròrroga. Un triomf que serveix perquè com a mínim la penya acabi en 6a plaça. Ara queda saber quin serà el rival als quarts de final. En cultura, de cara demà, destaquem els Tardeos del Dimoni, concretament el Tardeo de Música Urbana que se celebrarà a la plaça President Tarradellas, pensat especialment per al públic jove. Al capdavant hi haurà DJ Cosmic, una de les apostes segures de l'escena urbana i electrònica llatina a nivell estatal. I pel que fa al temps, demà farà sol durant tot el dia amb una temperatura que s'enfilarà fins als 24 graus. No hi ha risc de pluja i el vent serà suau.
0: Infopodcast Badalona.
2: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
3: Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Són les 9.
5: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
6: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: amb Ferran Vinaixa.
1: Una tertúlia excepcional, no tant perquè la presenti jo, hem d'estar en Xavi, descansar de les emocions de la victòria a Tenerife, excepcional pels convidats que tenim, començant per Miqui Forniers. Ara ho detallarem. Miqui Forniers, benvingut. No sé si dir-te mite, fotoperiodista, mite de Badalona, no sé ben bé com definir-te, però en tot cas, benvingut a casa teva.
2: Moltíssimes gràcies. Fotoperiodista.
1: Fotoperiodista, definit sempre.
2: Re de mite...
1: Però una mica mític, sí, m'has d'acceptar.
2: Home, sí, em parles de que fa més de 50 anys que fas fotografies.
1: I que has fet fotografies que no havia fet ningú en el seu moment, també, no?
2: Exacte, exacte. És que han donat unes circumstàncies molt diferents, no? Quan és el 84, anar a la NBA per la revista Nuevo Basket, i ve a debutar Michael Jordan, ve una baralla al Boston Garden entre la Rivera i Julius Irving... Després, al 91, veure a Michael Jordan guanyar el primer títol en ell de la NBA final Chicago Lakers, i després pues, el primer All-Star que juga Pau Gasol, bueno, veure arribar a la penya el Rudy i el Ricky amb 13-14 anyets. Són moltes coses les viscudes i em sento molt orgullós de lo que he fet fins ara.
1: I no és l'únic que se sent orgullós, que hi ha molta gent que se sent orgullós del que ha pogut viure amb en Miqui. Ara en parlarem, Miqui, perquè tenim aquí novetats importants aquesta setmana. I qui també és un mite, en aquest cas del badalonès, podríem dir, és en Xavi Forns, que ha sigut director esportiu durant ben bé, hem dit, 11 anys o més, o 12, d'aquesta entitat tan mítica d'aquí a Badalona.
3: 18, concretament. 18,
1: concretament. Ai, perdona, ara m'he saltat aquí uns quants anys, eh? 18 anys, eh? 18, més tirant a 19 que no pas a... Xavi, que s'ha retirat, podríem dir, no jubilat, eh? En aquest cas s'ha retirat de les seves funcions,
3: sí,
1: del que el coneixíem la majoria de nosaltres.
3: Com diuen en política, un passo al lado.
1: Un passo al lado. Ara sí, en parlarem, perquè també ens ve molt de gust i estem molt contents de tenir-lo aquí. I també estem molt contents de tindre en Mangui, que és mita, mita en el patí de vela, en el teu cas, eh?
4: Això sí.
1: Això sí, eh? Això ho tenim. Sí. Amb moltes altres coses, perquè ets un gran... Tens sí, molta informació sempre, però el patí de vela seria la teva, sí, teva sí, rellevància,
4: sí, eh? La meva passió.
1: La teva passió. Justament per una regata de patí de vela, que va estar en Mangui, es va perdre una matinal molt maca a la pista de les Carmelites, mítica pista de Badalona, que ara ja no és la pista de les Carmelites, és la pista Miqui Forniers. Miqui, hauria de ser molt emocionant pel fet, per la placa i sobretot per tota aquesta gent que et va acompanyar en aquest dia tan especial per tu, no?
2: Sí, no puc descriure en paraules el que vaig sentir, més de 60 persones, no persones, amics, que van venir, gent que va vindre de fora, un amic fotògraf de Madrid que venia al circuit de Montmeló i es va acostar a estar allà, personatges del bàsquet, Ferran Lavinia, Sa Maria Margall, Andrés Jiménez... Però més que res em vaig sentir content de trobar tantes cares, tanta gent coneguda, que em feien costat en un moment... Jo penso que fins ara és el millor moment de la meva vida, no? Jo sento molt orgullós d'haver viscut dels tres hobbies que tenia, bàsquet, fotografia i viatjar, i d'això pues, només tinc paraules d'agraïment per tot el que m'ha donat el bàsquet, sobretot els amics que m'ha donat el bàsquet.
1: Ostres, Xavi... millor moment de la seva vida, ens acaba de dir uns quants dels que ha viscut, no?, històrics a la NBA. Tothom de Badalona sap, no?, que les fotografies d'en Miqui, a part de moltes altres coses com a persona, però aquelles fotografies mítiques, que va ser un pioner, no?, com un badaloní que anés als Estats Units, a l'època que ho va fer, que fes aquelles fotografies. Avui dia encara veiem a les xarxes socials molta gent que es ven a glòria de les... i publica, gràcies a en Miqui, no?, moltes fotografies mitiquíssimes de l'NBA, i crec que molts badalonins vam començar a viure a l'NBA també gràcies a en Miqui, no?
3: Pues sí, i és ben cert que l'altre dia que ens van trobar molta gent que feia potser anys que no ens hi trobàvem a la pista dels Pares Carmelites, jo amb ell el vaig veure molt emocionat. Jo puc dir que també em vaig emocionar, però per veure gent també, a part de l'homenatge d'en Miqui, que feia molt de temps que no ens veiem, i realment el poder de concentració d'aquest acte amb gent que ha donat molt per la ciutat i concretament pel bàsquet va ser, bueno, un acte molt, crec que també molt, molt, molt, molt important, molt digne, i que jo me n'alegro molt, sobretot pel Miqui.
1: Te'l vas perdre, Magui.
4: Ja ho sé. De totes maneres, a part de fotoperiodista i tal, també ha sigut entrenador, eh? I dels primers que va marxar a l'estranger a entrenar, també, eh? Que aquí no diu ningú, que ningú sap això, i el Miqui t'ho pot dir, que va estar, per temes de feina, va anar fora d'Espanya i va estar entrenant, també, eh? O sigui que ha fet quasi tots els papers de l'auca del bàsquet, eh? Sí. Encara que ell està especialitzat en fotoperiodisme i tal, i en viatges i tal, però... del bàsquet pot fer qualsevol cosa.
2: Vaig començar a entrenar l'any... 79 a la cooperativa La Moral, que jugàvem al camp de la Oje, que estava allà a la platja, i després vaig estar a Argèlia per motius de feina a l'empresa Pier, i allà pues, vaig arribar i l'equip que havia era la Unió Esportiva Musulmana i la ciutat es deia Sidi Belabés, i vaig jugar amb ells pues, d'abril a maig, que acaba la lliga. Però al setembre, a l'empresa que estava, l'empresa nacional d'electrònica, que era Argelina, havia equip de bàsquet. Aleshores vaig jugar amb ells. El pitjor eren els menjars, perquè viatjàvem amb un autobús, amb una tusa, amb viatges llargs, i m'alimentava d'aigua i de taronges. No vaig descobrir que el que menjaven ells, que tenia, que no sé el que era, era hummus, que després ho descobrí i m'agradava molt.
0: Anys, no?
2: Vaig tornar a Sant Josep, vaig entrenar femení al Sabor de Mas Tortosa, vaig jugar a la final de la Lliga l'any 86 contra el Canoe, vam guanyar a casa de 20, vam perdre el segon partit a la seva pista de 3, i l'últim diumenge vam perdre de 4. Però bueno, va ser una experiència molt bona, internat a Sant Josep, al Col·legi de la Moral, a Sant Josep, a Montgat, al Col·legi Badalonès, Badalonès Titus, i després també pues, el Sabor de Mas Tortosa i els aquests que us he dit, Argèlia.
1: No et coneixia aquesta faceta de tècnic, que m'agrada molt, Déu-n'hi-do, de més quina...
4: Veus com m'has de portar, que jo et poso el dia?
1: Necessito, està clar. Però, a banda d'això, jo et vaig conèixer com a cap de premsa del Joventut, i com no pots parar quiet, ara una cosa que et vincula justament amb en Xavi Fors, l'altre convidat que tenim avui especial, és que feu una cosa molt xula, que és les visites a les escoles al Palau Olímpic de Badalona. Crec que tu ets el que portes molt temps fent-ho i ara tens un petit company que acaba de començar. Expliqueu-me una mica com són aquestes visites, quina màgia tenen o quina importància creieu que tenen aquestes visites, que suposo que donen a conèixer a molta gent no tan vinculada al bàsquet i als que sí, una de les joies de la ciutat, no? Que és la penya i és el Palau Olímpic. No?
2: D'això es tracta, no? De que els jovents de Badalona, però no venen de Badalona, venen de Mataró, venen de Premià, venen de diferents llocs, d'Alella, de Barcelona, i a vegades venen escoles a través del Badalonès, han vingut polonesos, francesos, alemans, que estan aquí i venen a fer una visita, i aleshores els explica pues, qui són els jugadors mítics de la penya, la història. Aquesta visita dura una hora i quart, hora i mitja més o menys, els deixem, si són petits, jugar a la pista d'iniciació, i el que volem és això, no? Que tot això ho fem de forma desinteressada perquè estimem la penya. Ho havia fet abans quan jo estava a la penya vaig sortir el 2014, però sempre hem estat vinculats, no? Fins que l'any passat anava a buscar els equips estrangers a l'aeroport, però aquest any la FIBA diu que no fa falta, que ja venen ells sols, però jo em sento molt a gust a la penya. De fet, l'homenatge que em van fer quan vaig sortir a Villacamp amb una placa em va dir que això és casa teva, mira quan vulguis, no? Quan vaig sortir...
1: Tu vas prendre el peu de la lletra, sí. No? Dir, jo torno.
2: El primer any vaig seure a la meva cadira, de soci, però Judit, que era la noia que va entrar amb mi, doncs em va dir, no, tu tens que seure a premsa i donar un cop de mà i tal. I des d'aleshores, pues, molt content, i es passa el temps volant, i els nanos s'ho passen de conya. A més, quan se'n van i se regalem un pòster de l'equip, i al·lucinen, si no que t'ho diguis, Xavi.
1: És xulo això, Xavi, ara que ho has començat a palpar, que t'has quedat bastant impactant
3: jo
1: del
3: primer,
1: que és, no?
3: Sí, i el primer que tinc que dir és... El primer que he al·lucinat és amb el fervor i les ganes i la il·lusió que s'ho agafa en Miqui. I jo acabo d'aterrar, portem des del gener col·laborant, i estic, molt, com deies tu, molt al·lucinat. Per què? Ho comentàvem abans d'entrar aquí a l'estudi, que ens ve molta gent que no és de bàsquet. Gent que no ha trepitjat mai el camp de la penya, tampoc. Però molts es queden molt parats de la immensitat del pavelló, de poder fer-se fotografies amb els jugadors, i molts d'ells són esportistes, fan futbol, fan altres esports, i com també tenen l'opció de veure 20 minuts, mitja hora de l'entrenament del primer equip, cosa que també és molt d'agrair al Dani Miret i bueno, a tots els responsables del club, doncs perquè és una molt bona cosa, això fa que la visita, jo, de totes les que han fet, no porto la compta ara, des de que jo hi soc, sempre surten molt satisfets, i ja no és pel bàsquet en si ni pel joventut, penso que és una cosa de ciutat. La penya significa molt per la ciutat, i hi ha nois i noies que no coneixen aquesta realitat, i penso que en aquest sentit també es fa una labor de coneixença de ciutat d'una entitat emblemàtica, de les més importants, per no dir la més important, de la ciutat.
1: Vindrem un dia, perquè m'ha semblat molt interessant, i crec que algun cop en algun entrenament ho hem enganxat així de rasquis, però ho trobo molt interessant. Vindrem un dia a fer un reportatge, perquè trobo que és una molt bona iniciativa i més si ho feu amb aquestes ganes. Xavi, deus poder fer això perquè tens una mica més de temps lliure després de tant de temps i tant de temps sent director esportiu del Badalonès, entrenant equips en el teu passat. Això, jo m'he confós abans amb el xifre perquè era 11 anys d'entrenador o alguna cosa semblant.
2: Jo vaig conèixer entrenant a la Salle.
1: Això, la Salle, el Círcul també. Sí. El Consell Esportiu també ha sigut una llarga trajectòria. Al final, com en Miqui, no paraves quiet i hi ha hagut un moment que sí que has dit, com dius abans, no? Un pas al costat i et volia preguntar com es viu des de l'altra banda, ara d'alguna manera una mica des de la barrera, doncs no sé, el mateix anant als partits del Badalonès i veient el Badalonès des de fora, diguis.
3: El tema és que ho veig tot més tranquil, com és obvi, no? Per mi, tots aquests anys al Badalonès i als altres clubs que hi he estat o amb les altres responsabilitats que hagi pogut tenir, jo tot això, com és obvi, m'ho prenc molt seriosament i això comporta un nerviosisme, una inquietud que, doncs, que ara mateix directament ja no la tinc. I això, vulguis o no vulguis, doncs, fa que també visqui un millor, per dir-ho a nivell mental, no? Però tot i així, doncs, segueixo mínimament vinculat al club, ajudo amb el que puc, i a nivell de bàsquet, doncs, faig totes les col·laboracions que facin falta, doncs per això, doncs perquè també el bàsquet ha significat molt a la meva vida, per no dir pràcticament tot, i bueno, és una manera també d'agrair-ho, no?
1: Vam veure el reportatge que va fer l'Albert Guerra al 55, no? Sí. Justament d'aquesta pas al costat,
3: sí.
1: I que el teu relleu era en Carles Teixidor, en
3: Correcte,
1: Teixi,
3: sí.
1: I li vas poder donar algun consell, calia, no calia, segueixes allò encara dient-li, encara et truca per dir-te, escolta, això com ho faig?
3: Calia perquè jo sóc molt pesat i m'agrada deixar tot les coses molt clares, no? Però sobretot pel bé del meu substitut. I sí, seguim parlant i seguim col·laborant en tot allò que faci falta perquè aquest traspàs, diguéssim, sigui el millor possible per l'entitat, no?
1: I com és veure partits ara des de...
3: Ara fa dies que no vaig, no t'enganyaré. Primera, perquè jo em poso molt nerviós. Això és el primer de tot.
1: Sí, segona, fatal, no?
3: I segon lloc, perquè ara mateix també volia deixar respirar una mica i també deixar respirar una miqueta els que, en aquest cas el Carles i els que estan al capdavant de l'entitat i, bueno, de cara a la propera temporada, doncs ja en parlarem a veure què toca fer.
1: Espero que tingueu temps també d'anar a l'Olímpic, no només a fer les visites escolars, també a veure partits. Entrem una mica ja amb l'actualitat de la penya. Mangui,
4: digui'm.
1: Un dels teus equips, el Tenerife, diguéssim que no, ahir no
4: va sortir
1: bé la cosa.
4: Vaig veure el partit ahir.
1: 17 punts ahir.
4: Sí, vaig veure el partit, sí.
1: 17 punts que va remuntar la penya.
4: Jo vaig veure quasi tot sencer, perquè a més... No, no...

0: mica encara una mica atontadets d'haver guanyat el camp del Madrid, però al tercer quart s'hi van posar i si no arriba a ser per l'arbitratge rigorós de l'últim quart, jo crec que no sé que arriba a la pròrroga, que l'últim quart van escombrar, no sé si vosaltres si ho vau veure així, l'últim quart van, o sigui, va haver-hi dos o tres decisions al final que fan que el partit vagi a la pròrroga perquè ja tenia que haver guanyat el Joventut, perquè jo crec que es van tragar el pitu amb dos o tres accions, una del Rússic, una del Han. Bueno, bé, en principi bé.
1: Quinta bé.
0: No, em va agradar, o sigui... A més, heu sobreviscut el Tòmic, que semblava que si no hi havia el Tòmic, sí, això s'ensorrava. I hi ha vida després de Tòmic, i hi ha una manera diferent de jugar, i maca. I no passa res perquè estigui lesionat i perquè es faci gran.
1: En tot cas, un bon moment, Xavi, de la temporada. Classificació matemàtica ja pel play-off. Ara per ara, mínim 600, que és on estan ara mateix, afiançats en aquesta plaça, que no li treu ningú. Qui sap si... I falten 3 jornades, perquè recordem que a més falta aquest mig partit amb l'Unicaja, que jugarà dimarts vinent, abans per això a Burgos, després queda anar a Fontajau. A veure, arribar al play-off amb cert marge també és mostra de poder encaixar-ho tot i recol·locar-ho tot, ara en parlàvem, no?, dels pivots i tot això, tota la situació que s'ha viscut, sobretot després de la decepció que es va viure amb la Champions League, no?
2: Sí, la de Champions League és obvi, va ser una decepció, però jo, com deia bé en Manguiara, jo li dono més importància... M'agrada més la victòria a Tenerife que la del Madrid, sent el Madrid sempre fa il·lusió.
1: M'agrada, no? Guanyar Madrid, t'agrada.
2: Però és obvi que amb el Tenerife, home, aquella pista és molt complicada i el Madrid suposo que també tenia mig cap ja posat amb la final furt, vulguis o no vulguis, pues, això fa que també mentalment la concentració dels jugadors per aquell partit no sigui potser la d'estar al 100%. Sé que són professionals, però bueno, tot i això, jo a la victòria a Tenerife li dono molta importància. I aquesta classificació a nivell de sisè lloc, cinquè lloc, penso que hem d'estar contents. O sigui, l'equip ha tingut alts i baixos, però penso que la regularitat i l'esforç, ara que tenim l'oportunitat de veure entrenaments algun cop a la setmana, veig molt bon ambient, veig un equip que tothom es porta ben tothom. Penso que llàstima la dolor de final fur, però penso que per mi és molt satisfactori a dia d'avui.
1: Miqui, vam tindre aquell llançur, aquell mal moment de baixa d'Atòmics, se suma en Simon
3: Virgander,
1: exacte, que també va crear aquesta sensació de, ostres, de cop ens quedem sense els pivots i els titulars. Es recupera Simon, veiem a la Rússia que està donant passos endavant. Com diu una mica en Mangui, hi ha vida després de Tomis, tot i que costa, però evidentment l'equip ha anat veient que té altres maneres de jugar, que això condiciona, evidentment, quan hi és Tomis i quan no hi és, i crec que veu veure amb aquestes vistes coses, veu veure arribar el nou fitxatge, també a Morín, no?, a Yanis Morín. Sí. En tot cas, podem afrontar els play-offs amb optimisme, no, Miqui?
3: Sí, jo penso que sí. Parlant de la lesió de Tomis i Virgander, jo no sé què hauria passat al partit de nada... i el tercer partit a Atenes. El primer jo penso que tenien que haver guanyat, penso que l'arbitratge no va ser correcte, que va ser dos pivots titulars i tens que jugar amb el Rústic i Miguel Allen, i després a casa els guanyes de 20 o 22, vas allà al tercer, els 3 minuts últims vas guanyant i et fan un parcial i acabes perdent, no? Jo penso que amb el Tomic i el Virgander potser la penya parlaria ara de que hauria guanyat la Champions, que per cert, el Xavi va estar de responsable dels voluntaris durant tota la Champions.
2: Bueno, un dels dos responsables com a coordinador
1: de voluntaris.
2: Era un noi de Barcelona.
1: Ah, vale,
2: una persona de Barcelona que a través de l'Ajuntament es va fer aquest grup de voluntaris.
1: Has vist aquest nou fitxatge en Mangui, que va poder jugar ja ahir a Tenerife.
0: Sí.
1: Bueno, un especialista, podríem dir, almenys aquí a la Lliga CB l'hem vist especialista per play-off.
0: És un bon jugador, passa que bueno, és un jugador que... Pues, que durant la temporada regular està molt ben pagat al Japó i quan acaba al Japó pues, me fa bolos. Fa 3 anys va fer els bolos de Múrcia, que a Múrcia va sortir molt bé perquè la veritat és que va fer-ho molt bé i el Múrcia va arribar a la final, que va arribar a l'Unicaja, i bueno, primer va eliminar València, després va eliminar Unicaja.
2: Cert.
0: I es va presentar a la final amb el Madrid. L'any passat ja no va estar tan bé amb el Tenerife, amb els bolos de l'any passat de Tenerife, i aquest any, doncs, bueno, aviam, ahir va jugar poc, va fer un parell de rotacions i acaba d'arribar, no? Llavors té 10 dies de marge per agafar el ritme, no? I, bueno, no ho sé, jo crec que és un bon jugador i que et pot ajudar perquè és un tio llest. O sigui, llavors, si ha estat a Tenerife i ha estat amb el Vidorreta, ha estat amb el Cito, jo crec que problemes de...
1: Està curtit.

0: No?
1: Problemes de sistemes no, i d'entendre el joc no deu tenir. Al contrari, deu ser un tio molt espavilat.
0: I un altre nom de la temporada que a cada tertúlia l'hem de treure, perquè si no ens sembla que ens oblidem de que això està passant, és Ricky Rubio. L'heu viscut molt en diferents facetes de la seva vida, no? De jove, ara, però també vosaltres que l'heu viscut de jove. Miqui, suposo que no ens cansarem de repetir la il·lusió que fa, no només que tornés en Ricky, sinó de veure com el bàsquet ha tornat en Ricky en el moment que ha tornat a la penya, no? D'alguna manera, o sigui, com ha recuperat la il·lusió i com es nota en el seu joc, els darrers partits a Madrid, també ahir, no? amb 17 punts, i sobretot amb el que no tant els punts, sinó el que no es veu, no? El com lidera, el com motiva, el com té el cap i la il·lusió que genera a la gent, no?
2: Quan venen visites a l'Olímpic i ensenyem als jugadors mítics, que per cert, jo penso que falten més mítics allà que no han posat, falten més. I pel Nino Buscató tindria que ser-hi, i potser l'Anna Cruz, que no ha jugat només un any, però bueno, no són coses meves. Doncs si parlem de Ricky Rubio, pues jo hi era a l'entreno, que l'Eito es lesiona el Bennett i li diu, has tret la bolsa? I entrenava després, diu, sí, entrena un dimecres a Cavalora, el dissabte viatja a Granada, 15 d'octubre, amb 14 anys, el dia 21 compleix 15, i aquest senyor sap els problemes que va haver-hi, les televisions, fotògrafs i tots, que anaven al col·legi de veure sortir el Ricky Rubio, i ens trucava el director, com ho portem,
3: sí.
2: Això, com ho portem, això? Però bueno, sí, jo penso que que sorte que viniste, no? Quina sort, tant de bo que segueixi, ojalà, un o dos anys més, seria collonut per tancar el cercle. Una persona molt intel·ligent, molt agraïda, té el cap molt ben amoblat i està en un moment increïble. No sé si 35 o 36, però està jugant a un nivell increïble. I tot i les lesions que ha tingut quan estava a Cleveland, doncs ell està jugant, és el líder. Jo sempre ho dic, quina sort que has tornat, Ricky.
0: I fa il·lusió, Xavi, pel jugador que ha sigut a l'NBA, però pels que som de Badalona, fa il·lusió perquè recordem aquest nen de 13-14 anys o menys fins i tot, i dels molts jugadors que han passat pel badalonès, que han estudiat al badalonès mentre jugaven a la penya, és d'aquells que deixen empremta, no, d'alguna manera.
3: Sí. Més que... Jo no ho vaig mirar molt en directe, però sí per explicar pels companys professors de l'escola i de l'administració de l'escola, doncs, bueno, que va ser una etapa molt xula, que el noi doncs, sí que va tindre que mirar de escabullir-se una miqueta de la premsa, perquè l'anaven a esperar a la porta de l'escola, i bueno, el Miqui va parlar amb els pares en aquell moment.
2: Sí, vam acordar amb els pares i amb el Jordi...
3: Amb una estratègia, no? Perquè allò no podia ser.
0: No podia ser.
2: Sí, el Jordi Cairó i els pares, de que fins als 18 anys no faria cap entrevista, i va ser genial perquè la primera de la llista que teníem era una emissora de Barcelona, que no diré el nom. Venen, preparen la microfònica, donem 20 minuts d'entrenament. Entrenaven a les 6, quedem a les 5 i 10, per fer l'entrevista, dura 20 minuts, munta la microfònica, l'entrevista i tal, i quan ja s'acostaven els 20 minuts, el Ricky mirava, i el Sergio talla. Moltes gràcies. Tenim una llista enorme, que jo coordinava amb la seva mare, la Tona, que em pot descansar, i coordinava una a la setmana tota la llista que tenia.
0: Perquè no s'acumulés allà...
2: Exacte.
0: No sé, jo recordo que nosaltres, fins que no vam tenir els 18 anys, no vam fer cap delegació amb Ricky Rubio.
2: Espera, el que em deia, llavors aquesta microfònica, aquesta emissora de ràdio, es donen compte que el tècnic no havia connectat bé, no s'havia quedat gravada res de l'entrevista.
3: I eren els primers que li feien.
2: No la van tornar a fer, perquè havia més que estava en llista d'espera.
0: Quin xasco, tot. Jo recordo que l'hem juntat amb Mireia Belmonte, en el seu moment, perquè eren els dos personatges rellevants, i vam anar a la platja i vam juntar, perquè estaven justament... Van començar... Bueno, allà potser ja en tenien 17, però diguéssim que eren dos dels esportistes que des d'aquí a Badalona, no?, portàvem al món, no? Deu ser moments molt...
2: Però en el badalonès no només el Ricky, el Rudi Fernández també.
0: Sí, ha passat molts
2: jugadors de la penya.
0: La vinculació que hi havia.
2: Els que venen becats.
3: Com a becats, passen
2: pel Rubén Prey.
0: Bueno, també molts parlaven català, gràcies, no? Els que venien de fora, molts que parlaven català, i era... Sí. No, Neno Dimitrijevic, per exemple, que deies, hòstia, parlo un català perfecte.
3: Aquest va parlar català
0: perfecte.
3: Que jo puc certificar-ho, va parlar-ho en menys d'un any.
2: Que el primer any de Neno a Badalona vivia a casa del Dani Miret i la nòvia.
3: Pot ser.
2: I li parlaven en català. Sí, ell parlava més català que castellà.
3: Sí, correcte.
1: I ells, els bueno, ex-Jugoslàvia, tenen una facilitat per aprendre idiomes i parlen
0: tots els que... sorprenia la gent de foc, no sabia tota aquesta cosa.
1: Que tenen molta facilitat i parlen molts idiomes. Jo tinc molts amics que parlen, que han estat aquí, parlen castellà, nota, parlen italià, parlen francès, xapurregen el turc, o sigui, són capaços, tenen un instint.
0: Bueno, se'ns ha fet curt, una vegada més, no m'extranya, amb els mites que ens tocava, no dic per tu aquesta vegada, Banqui, que també, se'ns ha fet curt aquesta tertúlia, però ja hem d'anar acabant. Miqui Forniés, moltes gràcies per venir. Em passaré per la plaça, he fet un selfie amb la placa, que em farà il·lusió. Ets un mític, ara sí que ets un mític, amb placa i tot, això sí.
2: Moltes gràcies per convidar-nos, tant a mi com al Xavi, i ens hem passat molt bé i estem sempre disponibles quan vulgueu.
0: Pues no us ho diguis massa, que aviat t'enganxem. Xavi Fols, moltes gràcies per venir. Segueix intentant no patir amb el bàsquet, eh?
3: Intentarem.
0: I et vindrem a visitar juntament amb en Miqui per una d'aquestes visites escolars, que ens ha agradat molt aquesta idea.
3: Ja estarem.
0: Per venir.
3: Gràcies.
0: Magui, vinga, a veure partits de bàsquet, eh? Que
1: ja els veig. Ja
0: tant distreus, amb tant partit de vela.
1: Tu, aquest cap de setmana tinc Final Four, que et tindré que veure-la, no?
0: Ah, clar. Final Four és la... Això t'agrada. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem la setmana que ve amb més bàsquet, amb més històries i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
4: La tertúlia de bàsquet.
5: Amb Ferran Vilassa.
6: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues caminaires. Comencem en aquest punt el capítol número 571 d'aquest programa que pretén difondre el senderisme, l'excursionisme i els viatges des de Ràdio Martorell i per la xarxa Més. Ens agrada voltar i conèixer territori i la seva gent i per això us plantegem tot seguit tres continguts en els propers 25 minuts. Abans que res, els hem de presentar en el nostre sumari. Avui al reportatge central ens pugem al carro. En Marc Boquer és l'impulsor del projecte Experiències Rurals i proposa rutes en carro i cavall per l'entorn rural de Nulles, a l'Alt Camp, aptes per tots els públics. En coneixerem tots els detalls d'aquí uns instants. El Xavi Tió recupera avui un dels clàssics del muntanyisme i de l'alpinisme i ens proposa, de fet, un 3 en 1. 3 cims al preu d'un, ascendint a la Serra del Cadí i coronant la Torreta del Cadí, el Puig de les Grelleres i el Volturó. Tercer i darrer capítol dedicat a Bèlgica, amb la Maria Pilar Cabrerizo, ideòloga del blog Viatges 2.0. En aquesta ocasió és torn de visitar una de les ciutats més interessants del país. De seguida ho veureu i ho podreu comprovar. Gant. I ara que ja coneixeu la targeta de presentació del programa d'avui, comencem. Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Una experiència per viure de forma pausada, sense presses, on qui marca el temps és el ritme de la natura. I que alhora ens submergeix per una estona en una manera de ser i de fer, en el món de pagès, de quan la mecanització encara no hi havia arribat. Dues intencions o propòsits que s'acompleixen en la proposta que us presentem avui. Un passeig en carro conduït per un cavall, tot passejant entre un mar de vinyes i altres conreus. Avui al Sendes pugem al carro, mai millor dit. Una aventura d'una hora i mitja que farem sobre aquest antic mitjà de transport que en Marc Boquer, al capdavant del projecte Experiències Rurals, organitza els caps de setmana a Nulles, una petita localitat de l'Alt Camp que alguns recordareu perquè no fa massa ja la van visitar per parlar del seu extraordinari celler cooperatiu. Dèiem que és en Marc Boquer qui fa la proposta. Serraller i soldador de professió, aquest vallenc de 44 anys sent autèntica passió pel món dels cavalls de tir i els carros. Avui se'ns presenta d'aquesta manera.
2: De ben petitet, doncs, he estat vinculat al món dels tres toms, al món del cavall de tir. De nen ja anava molt a la casa d'un parent meu que en tenia. Amb 5 o 6 anys el meu pare va comprar el primer i d'aquí, doncs, bueno, participar en diversos tres toms d'arreu de Catalunya. He estat vinculat a diferents associacions dels tres toms d'aquí de la comarca, com també la de Valls. He anat arreplegant carros, restaurant carros, per poder participar en diferents tres toms de tot Catalunya. A partir d'aquí, la cosa es va anar creixent, amb un cavall, dos, i anant arreplegant carros que la gent gran els hi feia nosa per posar el tractor o els fills d'aquesta gent gran que els hi feia nosa el magatzem per posar el cotxe.
1: I a poc ha anat configurant una col·lecció de carros ben extensa. A dia d'avui va més enllà d'una vintena. N'hi ha de ben variats.
2: Tinc carros carregats de diferents maneres, un amb botelletes, l'altre amb botelleta petita tipus pot de litre, perquè m'entenguis, amb les seves caixetes. Tinc un altre amb botella de vidre grossa de 5 litres, el que seria avui una garrafa forrada amb mimbre i encaixada amb fusta. En tinc un altre de bidons d'oli, de ferro o de lleteres. En tinc un altre carro de pagès carregat amb uns coves de llauna i amb rotllos de pell, perquè tinc d'arrels d'una adoberia de pells aquí a Valls, al costat del riu. Tinc un carro també d'un bucoi, un parell de tartranes, un carruatge de luxe francès, un carro per treure els fems de la zona del Pallars, un carro de trabuc, dues màquines de segar, dues màquines d'ensofetar. Estic bastant entretingut, la veritat.
1: Però què seria del carro sense el cavall que el fa anar amunt i avall? En Marc en té dos de cavalls i sense ells no es podria, evidentment, celebrar aquesta experiència. Comenta que els mima i els tracta molt bé.
2: Els cavalls són animals de rutines, són animals que tancats no s'hi poden estar. i nosaltres el que fem és fer-los moure i allargar-los la vida. En el món de l'atracció animal, el carro ha d'anar equitatiu amb el cavall i el pes que hi cap en un carro agrícola de pagès, el català, els seients que hi caben o la gent que hi cap, el cavall pesa 3 i 4 vegades més que el que és la càrrega del carro. Per als cavalls és un passeig.
1: Tenim carros, tenim cavalls, i amb els carros i amb els cavalls podem fer un tomb pels camps. Els horaris, dissabtes i diumenges en dos torns, a 2:15 del matí i a les 12. I a l'estiu, atenció, perquè canvien, a 2:15 del matí i a les 7 de la tarda, en la proposta coneguda com l'hora daurada, moment que té una llum màgica i especial sobre el Camp de Tarragona. El lloc escollit, més o menys ja l'hem dit, Nulles, un indret que no és casual.
2: Les rutes comencen i acaben a Nulles. És un marc incomparable pel turisme d'interior. Aquí tenim una magnífica zona amb un mar de vinyes i una zona d'interior amb un microclima. Tenim una catedral del vi molt guapa i la ruta té una durada d'una hora i mitja o així. Tipus de públic ha vingut des de famílies, grups d'amics, famílies amb canalla molt, molt petita, de 4 o 5 mesos, i després gent gran, molt gran.
1: Doncs per participar en aquesta ruta amb carro i cavall, entreu al web experienciasrurals.com i poseu-vos en contacte amb el Marc. La ruta bàsica, que centra avui el nostre interès, ja fa 8 anys que la fa. L'anomena PAC 1 i té una hora i mitja de durada, com hem sentit. Garantit que farà desaparèixer l'estrès.
2: Està clar que la gent està acomodada i la gent que ha vingut a fer una ruta de migdia o de dia sencer, estem acostumats a un ritme, a una velocitat, i la veritat és que a pas de carro tornes a fer un retrocés en els anys i el rato que circules amb el carro és una teràpia i és una manera diferent de veure les coses, d'alentir la marxa que portem tots en el dia a dia.
1: Doncs va, ens posem en circulació. Per la ruta s'hi destinarà un carro sempre i quan el grup estigui composat per un màxim d'unes 10 persones. Si n'hi ha més, se'n destinaran dos. La sortida i arribada es fa a l'exterior del celler cooperatiu de Nulles, conegut avui com Adarnats Vinícola de Nulles. Un extraordinari edifici d'estil noucentista, una de les catedrals del vi, construïda entre el 1910 i el 1920 a càrrec de César Martinell. En aquest indret arribaran unes inicials sessions teòriques i pràctiques.
2: I el primer que faig és explicar-los quin és el funcionament del carro i del cavall. El cavall amb tots els seus guarniments, el per què és cada cosa, i llavors posar-nos en matèria, no? En la matèria teòrica i llavors a la pràctica. Tothom qui ve, tant grans com petits, la canalla que hi ve, amb 4 anys o inclús menys, porten les regnes dels cavalls, són cavalls completament acostumats a fer aquestes rutes.
1: I quan les rodes del carro comencen a girar, porten els visitants cap a una zona boscosa i als camps. Un petit mar de vinyes. No en va, a Nulles, fa més de 100 anys que el celler fa possible la producció de vi. Però també hi trobarem oliveres, ametllers, avellaners i garrofers, un arbre patri del Camp de Tarragona, que, com explica en Marc, servia en el passat per rebosteria i per fer-ne xocolata de garrofa, a més de servir, òbviament, d'aliment pels animals. Tota aquesta varietat d'arbres és possible gràcies a un clima excepcional.
2: Perquè al Camp de Tarragona estem envoltats de tota una serra prelitoral, no?, que ens ajunta a muntanyes de Prades, Montagut, el Montmell, que ens fan una mica de semicercle, i això el que fa és ens freina les boires i el fred de l'hivern, i l'estar tan bé a uns 15 quilòmetres en línia recta del mar, tenim una humitat que pels cultius i per tot va molt bé, i a l'estiu tenim una marinada que també s'agraeix molt.
1: Però a més de pistes de terra i d'asfalt, camps de vinyes i d'altres fruiters, a la ruta també passarem per civilització, en concret per un petit poble agregat a Nulles. De nom suggeridor, Casa Fort, un petit agrupament d'origen medieval que havia tingut 12 focs o llars, el que ara consideraríem 12 cases.
2: Que és una pedania de Nulles, que és un poble tot de pedra, molt pintoresc, amb molta història. Com el mateix nom indica, era la casa més forta del poble. I el que es va fer, doncs, al costat de la casa del senyor, diguéssim, del que el propietari de les terres, doncs es van construir cases i casetes per la gent que treballava pel senyor. En el moment que va entrar la maquinària agrícola, doncs tota aquesta gent es va quedar sense feina, anys 60-70, el poble va quedar molt, molt, molt abandonat. Quasi que no hi vivia ningú, es podria dir. I a partir dels anys 80 o així es va habitar alguna casa. I avui és un poble tot de pedra, molt bonic, molt pintoresc, i s'ha recuperat.
1: I a pas de cavall, la comitiva anirà tornant cap al punt de sortida. En Marc Boquer ens proposa també altres variants d'aquesta ruta. Per exemple, el PAC 2, que inclou visita un mirador proper al poble i un tast de dos vins i un cava. I per fer coixí, que no pugui ser d'una altra manera, degustarem productes del forn de la localitat, que fan amb un pa que només per la vista no sé si ens l'acabaríem de menjar. És, atenció, de color verd fluorescent.
2: Tothom de la comarca i província coneix el forn de l'Olles, els productes que elabora, i quan fem les rutes i els tastos amb el tast, doncs donem a tastar els millors productes que tenim al poble. I com no, és el pa de calçot, un pa d'un verd bastant radioactiu, com a gent que diu, que fa impressió al veure'l, i que quan te'l poses a la boca, doncs recorda aquell gust del calçot fumat a la flama, el calçot cuit amb redoltes, que en diem aquí, a Valls, el que serien els sarments, nosaltres aquí en diem redoltes, i són coses a posar en valor del que podem oferir a la gent que ens vulgui visitar.
1: El nostre entrevistat us anirà explicant un munt d'històries relacionades amb el món rural i amb el poble de Nulles. Sabíeu que el 5 de novembre de 1851, a les afores d'aquest poble, hi va caure un meteorit que feia 30 centímetres de diàmetre? O bé que en una de les cases del poble s'hi conserva encara una taula que, en temps passats, es movia sola i responia a preguntes?
2: Que és una història que hi va haver, doncs, als anys 70, per efectes d'una taula que, per imposició de mans, diguem-ne així, la llogava i caminava. A partir d'aquí aquesta taula es va fer famosa, gent de la comarca, gent de les contrades, de la província, se'n va fer un ressò molt gran i en venien autocars cada cap de setmana. Val a dir que Nulles va pagar la pista de tennis o la piscina amb la col·laboració de la gent venint a visitar la taula de Nulles. És a casa dels seus propietaris i aquesta taula fa 25 anys que no es toca del lloc on és. No continua movent perquè l'artista que la feia bellugar un dia va dir que mai més posaria les mans a la taula.
1: Misteris a part, encara parlarem d'una tercera variant de ruta de carro que inclou un homenatge final. Un dinar de menú a algun restaurant de la rodalia. En Marc Boquer explica que des d'experiències rurals també s'inclouen a demanda altres serveis. Allotjament a cases rurals, visites escolars, rutes de calçotada o per fer cagar el tió per Nadal, aniversaris i altres celebracions. Un projecte que ell mateix defineix així.
2: Neix de la meva afició pel món del carro i el cavall de donar l'oportunitat a que la gent visqui per un moment com els nostres avis i els nostres avantpassats es movien, circulaven, i perquè els més petits de la casa doncs puguin veure com funcionava tot abans. Vol fer reviure el que es vivia abans, poder explicar el llegat que ens ha quedat d'aquesta gent que tant i tant els hi va costar picar pedra. L'experiència doncs, de fer la ruta en carro, de viure el territori, dels seus productes. També treballa en molts ajuntaments fent difusió de la cultura del món del carro i el cavall.
1: Una cultura que pel Marc és el més important, la seva forma de viure. Per això, com ell explica, els cavalls no són animals, són part de la seva família.
0: Sendes.
1: I tornem a estar amb tots vosaltres a la secció de senderisme, que ja sabeu que és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, adéu, esguard, anem.
1: Cap on ens portes avui a pasturar, Xavi?
3: Doncs mira, avui recuperarem una de les muntanyes clàssiques del muntanyisme i de l'alpinisme al nostre país. Us proposo anar al Cadí per pujar els tres cims més destacats de la part occidental d'aquesta serralada, seguint en sentit horari una mena de triangle imaginari. I accedirem des del vessant sud, a través del Coll de Jovell, i començarem a remuntar fort pel GR 150.1, fins a deixar-lo per a derivar en diagonal cap a l'esquerra i enfilar-nos a la Torreta de Cadí. D'aquí girarem cap a llevant, pel llom de la serra, seguint un petit recorregut que ens durà a retrobar de nou el GR, i continuarem fent petites ondulacions fins a acabar de pujar al Puig de les Grelleres, un cim de pas que, després de baixar el Coll de la Canal Veridana, ens permetrà accedir al cim del Volturó, alçada màxima de la proposta d'avui, i des d'on, després de desfer un tram del camí d'anada fins al Puig de les Grelleres, anirem baixant fent una llarguíssima diagonal que ens retornarà al cotxe.
1: Doncs vinga, anem amb el punt de sortida de l'excursió.
3: Doncs anem a començar a caminar al Coll de Jovell i arribem per una pista en bon estat que ens hi puja des de Josa de Cadí, i aquí agafem els senyals del GR150.1 cap a nord, per un prat, i al cap de poc ja ens enfilem fort per entre boixos seguint un senderó estret. És el Boixader de Jovell, en una zona calcària de mal trepitjar, que fa que haguem d'anar buscant el millor pas, seguint els senyals molt ben posats del GR. Amb cura i paciència anem remuntant sense treva per terreny difícil fins a assolir, 600 metres més amunt, els Planells de Josa, on deixem el GR i derivem cap a l'esquerra, sense camí però sense problemes, fent una diagonal per terreny completament obert i pedregós, que ens du al primer dels cims del dia i també primer sense cims. És la Torreta de Cadí, un cim ample i pla, penjat sobre les parets verticals de la cara nord, que contrasten amb els suaus lloms ondulats i les pales amables de la cara sud. Tenim bona part de la Cerdanya als nostres peus, amb els poblets d'en Sovell i Arsègal a tocar, i tot de muntanyes de taló de fons, amb l'omnipresent Pedraforca durant quasi tota l'excursió. I ben bé sota nostra tenim Josa de Cadí, on havíem arrencat amb el cotxe. Contemplades les vistes, agafem cap a ponent, resseguint el llom i els senyals escadussers del PRC-122, que ens duen, quasi mantenint la cota, a retrobar els senyals del GR que havíem deixat, just en un punt on hi ha un gran pal indicador. Del pal continuem amb el mateix sentit, a vegades arran de timba, a vegades allunyats del precipici, sempre per terreny pedregós, i encarem una pujada suau que ens du al Puig de les Grelleres, segon dels cims del dia, i des d'on veiem per primer cop el cim del Volturó, ja bastant proper. Abans, però, haurem de baixar un centenar de metres fins al coll de la Canal Veridana, un dels pocs accessos a peu de la cara nord.
1: Una sifonada.
3: Sí, i remuntar-ne llavors uns 150 per assolir el Volturó, alçada màxima del Cadí, tercer cim del dia i segon 100 cims. És un cim planer, allargassat i enfilat dalt d'una petita cinglereta que li dona una mica de caràcter. I l'única diferència respecte de la Torreta de Cadí és que des d'aquí veiem els cims de la part oriental del Cadí i per darrere el Moixeró, la Tossa d'Alp i el Puig Llançada. Bé, ja hem fet els tres cims del dia, però ens falta l'objectiu més important de l'excursió: tornar sans i estalvis al cotxe primer i a casa després. I en aquesta ocasió l'empresa no és fàcil, perquè després de desfer part del camí fins al Puig de les Grelleres tenim per davant un descens per una llarguíssima diagonal per terreny calcari força complicat i amb poques traces de camí, en què haurem de posar tota la nostra atenció en aprendre mal i arribar sencers al Coll de Jovell, on ens espera el cotxe.
1: Ara ens has espantat una mica, amb aquesta diagonal final entre roques. Vaja, no és insalvable, cal dir-ho,
3: No, hem d'anar amb cura.
1: Això sí, amb cura, i sobretot no anar-hi un dia que hagi plogut prèviament,
3: I claríssim. No anar amb presses.
1: I tant que no. Distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'aproximadament 12 quilòmetres.
1: Desnivell.
3: Ratllant els 1.200 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
3: Comptem-hi unes 7-8 hores bones, perquè la pujada i la baixada són delicades.
1: Grau de dificultat?
3: Doncs en aquest cas estem parlant de 4 sobre 5, no només pel desnivell, sinó perquè, com dèiem, hem d'anar amb molta cura, sobretot a la baixada.
1: Molt bé, i finalment quines referències trobarem a internet?
3: Doncs trobareu a internet la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Volturó i la Torreta de Cadí des de Coll de Jovell, tot i que nosaltres l'hem proposada al revés, d'un usuari que es diu Jerca.
1: Fa molt bona pinta aquesta ruta. Això sí, preparem-nos, perquè és d'aquelles intenses, contundents.
3: Exigents,
1: clar que sí. Aquí tenim rutes per tots els gustos. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i república.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
1: Vam començar cicle parlant dels edificis més interessants de l'Art Nouveau a Brussel·les. Ens vam relaxar al Bosc Blau de Hallerbos. Vam descobrir els encants encisadors de la petita ciutat de Dinan i el seu idili amb el saxòfon, i ara rematem la feina a Gant. Gant, amb prop de 270.000 habitants, és la capital de la Flandes Oriental, una ciutat plena d'edificis i d'espais de gran bellesa. Des de l'imponent campanar de Belfort es contempla un tramat urbà on destaca el castell dels comtes de Flandes, la catedral de Sant Babó, el moll de Grasley o l'església de Sant Nicolau. No esperem més. Ara, tot això ens ho explica la Maria Pilar als Quaderns del Viatger.
4: Ara us parlaré de la ciutat de Gant. Gant és una ciutat preciosa. Sempre parlem de Bruges, i Bruges realment també és una ciutat preciosa, però Gant jo crec que està a la part, si no més, per mi, personalment, que Bruges. Perquè Bruges, jo sí que és cert, els canals, té un atractiu, però Gant a aquest atractiu li suma també el personatge de Van Eyck, que va ser el pintor de Gant, que realment doncs s'olora la ciutat. O sigui, la ciutat respira pintura, respira flamenc, respira Van Eyck. Primerament us destacaria la catedral de Sant Babó, perquè aquí és on trobaríeu el gran quadre de Van Eyck, que va pintar amb l'ajuda del seu germà, que realment nosaltres hi vàrem anar perquè era la primera vegada que s'exposava aquí tot, en la seva esplendor. Els Belforts, aquí són els campanars, i aquest campanar, el Belfort, data del segle XIV i realment és el símbol de la ciutat de Gant. És patrimoni de la humanitat i les vistes des de dalt doncs, són una passada. Un altre dels punts destacats seria aquest castell dels comtes de Flandes, que va ser construït per Felip d'Alsàcia i que s'alça imponent doncs, al costat del riu, que en aquest cas és el riu Lys, i té una gran torre de l'homenatge, és visitable i val la pena doncs, dedicar-li una bona estona. També els canals de Gant doncs, val molt la pena i, evidentment, també agafar un vaixell i fer el recorregut. I parlant dels canals, tenim els dos grans molls de la ciutat, que són el moll de Grasley i el de Corenley. Ley vol dir petit carrer, val? Gras significa herba i Coren significa gra. Per tant, serien el petit carrer de l'herba i el petit carrer del gra. Perquè aquí és on arribaven els vaixells carregats doncs, de les espècies i dels cereals. I per mi és la millor vista que teniu, la de les típiques casetes així esglaonades de la ciutat. Aquest estil esglaonat és l'estil d'aquestes cases. Realment, des del moll faríeu la foto icònica de la ciutat de Gant. I, a més, us aconsello fer-la a la nit perquè és molt espectacular com il·luminen les cases. De fet, és que ha guanyat el premi a la millor il·luminació europea perquè bueno, estan espectacularment ben il·luminades perquè us surti una bona foto. I tenim la llotja de la carn, que és un edifici molt curiós, que servia per controlar la qualitat de la carn i avui funciona com a restaurant i, bueno, si us ve de gust, mereix la pena, doncs, seure a provar alguna de les seves especialitats. No l'associes al tema de carn, però avui no en tenen, eh? Pensa que, a més, la fan molt bona perquè la fan amb cervesa. La carbonade, que diuen és la carbonade flamenca, que és com una mena d'estofat. Bueno, per nosaltres és un estofat, però que la fan amb cervesa i està molt bona, eh? El carreró, aquest petitó, que es diu carrer Berengarenstrache, bueno, és el que anomenen el carrer dels grafitis, que és més fàcil, perquè és un carreró on la gent hi va a fer grafitis, i ella pues, està permès, i la gent va a assajar, no, per després fer els seus grafitis. És com un lloc d'assaig, no? I bueno, quan està ple, pues, tapen i ja la pintem a sobre. Mm. Però bueno, és espectacular veure'l. Si us agrada la cervesa, si som amants de la cervesa, us recomanaria que anéssiu a la Dulegriet, que és la cerveseria més coneguda de la ciutat i que deu el seu nom al canó medieval que té just al costat i que fa referència a un personatge del folclore flamenc, que és la Boja Mec, que és una dona pagesa que va conduir un exèrcit de dones i és també el títol d'una pintura de Bruegel al Vell. tenen una carta de cerveses molt extensa, però l'estrella, no? L'estrella per dir de la casa, és una cervesa que se serveix en un got de 1,2 litres, que és un got preciós, i perquè no el trenquis, després quan vagis una mica begut i tal, doncs t'has de treure la sabata, l'has de posar en una mena de xarxa, que llavors pugen al sostre, la teva sabata queda al sostre, i si trenques el got o no el retornes, doncs no tens sabata, te'n tornes a casa sense la sabata. Gastronòmicament és una miqueta com tota Bèlgica, bueno, els musclos amb les patates fregides, el que us he dit abans de la carbonara de flamenca, que està molt bona. També us he de dir que parlant flamenc, cagant, no us pareu que us parli en francès, perquè jo sí que ho esperava, pensava doncs, que era una mica com Catalunya, no? Que parlem català però que sabem castellà. Doncs no, allà no saben francès, o sigui, parlen només flamenc. I sí, bueno, en anglès sí que us entendreu, però en francès jo al principi em vaig sorprendre, vaig dir, però com pot ser que estic a Bèlgica i no m'estan entenent en francès? Doncs no m'estaven entenent. Si esteu pel diumenge al matí, podeu anar a la zona del Cúter, que celebren el Mercat de Flors. I, bueno, està bé, no?, veure el mercat de flors, perquè, bueno, és xulo, i, a més, ells el que solen fer, els locals, és anar a veure el mercat, a comprar flors i a prendre's un vi blanc amb unes ostres allà al mig, amb una terrasseta.
1: Doncs se'ns acaba el temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
1: És dijous 21 de maig de 2026, us parla Martí Villegas. En plena polèmica pel retard en el pagament a proveïdors, el govern local ha aprovat en un ple extraordinari l'abonament de factures i diversos punts clau en matèria econòmica. Una de les despeses destacades ha estat l'autorització de 14,2 milions d'euros per pagar factures acumulades a Fomento de Construcciones i contrates pel servei de neteja i recollida de residus amb l'objectiu de regularitzar factures pendents i reduir el període mitjà de pagament. El govern local ha defensat que aquestes mesures responen a una situació arrossegada durant anys amb contractes caducats que dificultaven la tramitació ordinària de factures. Segons l'executiu, la prioritat és posar ordre administratiu, licitar els grans contractes municipals i garantir que els proveïdors cobrin dins els terminis legals. En l'àmbit pressupostari, el ple també ha aprovat liquidar deutes bancaris de fins a 94 milions d'euros que provenien de crèdits d'inversions. El govern sosté que es tracta d'una operació per sanejar les finances municipals aprofitant el romanent de tresoreria. En canvi, l'oposició ho interpreta com la conseqüència d'una baixa execució d'inversions i la mala gestió dels proveïdors. El jutjat d'instrucció número 3 de Badalona ha arxivat provisionalment la investigació sobre l'empresa Teneco per la suposada emissió de contaminants potencialment cancerígens. El jutge conclou que la fàbrica de pastilles de fre ubicada al barri del Remei desenvolupa la seva activitat complint la normativa. Els denunciants, com són l'Associació de Veïns del Barri i la plataforma Airenet, ja han avisat que recorreran la decisió. En esports, el Joventut s'ha classificat matemàticament pels play-offs quan encara resten 3 partits per disputar-se gràcies al triomf ahir a la pista del Tenerife per 98-100 a la pròrroga, un triomf que serveix perquè com a mínim la penya acabi en 6a plaça. Ara queda saber quin serà el rival als quarts de final. En cultura, de cara a demà, destaquem els Tardeus del Dimoni, concretament el Tardeu de Música Urbana que se celebrarà a la plaça President Tarradellas, pensat especialment per al públic jove. Al capdavant hi haurà DJ Cosmic, una de les apostes segures de l'escena urbana i electrònica llatina a nivell estatal. I pel que fa al temps, demà farà sol durant tot el dia amb una temperatura que s'enfilarà fins als 24 graus. No hi ha risc de pluja i el vent serà suau.
0: Infopodcast Badalona.
2: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
3: Ràdio Ciutat de Badalona.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Funky Trucks Radio.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
3: Els millors moments.
4: I en un parell de setmanes ja hauran començat les esperades obres de rehabilitació del pont del Petroli de Badalona, unes obres que provocaran afectacions importants a la zona del passeig marítim en plena temporada de bany, un peatge, això sí que cal assumir perquè és l'època òptima per dur a terme aquesta operació, que suposa una inversió, un cost de 4 milions d'euros. Es restituirà la imatge original de la passera, mentre que el tram final, recordeu que es canviarà el disseny per un amb forma circular, i s'instal·larà també un sistema d'il·luminació innovador. Avui volem conèixer tots els detalls d'aquests treballs i per això ens acompanyen David Aguilar, que és enginyer de l'àrea metropolitana de Barcelona i supervisor de l'obra. Què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia.
4: Quina és exactament la intervenció que es farà al pont del Petroli?
5: Doncs, com bé has dit, rehabilitarem les parts que ara estan encara dempeus perquè presenten fissures, esquerdes i s'han de rehabilitar. Hi ha 6 trams dels quals encara estan de peu que s'han d'enderrocar i refer de nou perquè han quedat molt malmesos i no permet la seva rehabilitació en si. Refem a l'últim que va caure durant la temporada de Glòria i, com tothom ja sap perquè ha sortit per tot arreu, fem una plataforma final en forma de dònut, com li han dit, per substituir la que va caure.
4: Això en el tram final, eh? En quin estat està ara mateix la infraestructura 6 anys després d'aquell temporal Glòria, no? El fet d'haver passat tant de temps, no sé si encara doncs complica més la reforma o és indiferent, una vegada malmès està.
5: Hem anat fent inspeccions amb els últims temporals d'aquest any, vam anar a veure si s'havia empitjorat i no, la veritat és que està en el mateix estat després del Glòria. Les actuacions, alguna esquerda, algun acostronament més que s'haurà de reparar, però això és insignificant, i el projecte no ha variat en aquest sentit per res.
4: Quins són els principals danys que cal reparar?
5: Doncs els trams que mantenim de les vigues, aquestes vigues en forma de doble T o en número pi, presenten esquerdes, i aquestes esquerdes han provocat que l'ambient marí provoqui corrosió a la seva armadura interior. Això s'ha de repicar tot, s'han de fer uns morters especials i unes pintures després per pintar-ho tot, cobrir-ho, que sigui i torni a tenir la protecció contra l'ambient marí necessari. Després, hi ha 6 trams que, com et deia, s'han d'enderrocar perquè no es poden reparar i es fan de nous, que es fan prefabricats a fora del pont i es portaran i es col·locaran in situ.
4: De fet, ja s'han fabricat aquests?
5: Estan en fabricació.
4: Estan
5: en fabricació. Això es fabrica en unes empreses de prefabricats de formigó que les portaran fins al port de Badalona, que és on tenim ara el principal punt de feines. I des del port de Badalona, mitjançant embarcacions auxiliars, es portaran fins al pont.

0: Després, com et deia, el tram final també s'ha de refer, perquè Bacau està, de fet, està en el fons varia encara, i la plataforma nova en forma circular.
1: I a parts del pont que rehabiliten, no, pel que ens expliques, d'altres que es reconstrueixen de nou, no, com aquest, aquests sis trams finals, la plataforma final en forma de dònut serà el principal atractiu d'aquesta reforma, la principal novetat segur que sí, però no sé si hi ha moltes expectatives, no, posades en aquí.
0: Bueno, la plataforma final s'ha escollit, sembla que vau entrevistar l'altre dia a l'autor del projecte i dissenyador de la plataforma, que ho explicava molt bé ja. Té aquesta forma circular perquè és la que permet absorbir l'onatge de diferents temporals típics que tenim a la costa central catalana, ja siguin de Llevant, de Dragal, de Garbí. Llavors, aquesta forma hidrodinàmica, que li diem, permet absorbir els temporals, això, de diferents... S'ha assajat a l'UPC i ha donat el millor resultat. A la plataforma rodó. I per això s'ha escollit aquest disseny.
1: Ara bé, que sigui amb aquesta forma circular, amb aquest forat, no, diguéssim, al mig, amb aquesta forma de dònut, té més dificultats que no pas a l'hora de construir-la, que no pas una plataforma quadrada, o és indiferent?
0: Té més dificultats perquè està més reforçada que l'anterior. L'anterior era metàl·lica i aquesta és de formigó armat, amb una estructura metàl·lica a dintre, amb unes costelles metàl·liques, que fa que el seu pes i col·locació requereixin molta precisió i una estabilitat de les condicions marítimes importants. Aquesta, aquest dònut el muntarem, el que és l'estructura metàl·lica interna, es muntarà i es soldarà totes les parts al port de Badalona i amb la pontona que portarem especial per aquesta obra la col·locarem al puesto. Llavors, la complicitat recau en que els pilons que recolzen la pilona els hem de col·locar amb una precisió al mil·límetre. I després, a l'hora de col·locar-la, quan l'elevem amb una grua de 300 tones des de la pontona, els treballs d'exsoldadura dels pilons prèviament col·locats amb l'estructura metàl·lica també requereixen de certa precisió i complexitat dels treballadors que estan allà. Han de tenir unes mesures de seguretat que amb aquesta puntona que portarem li facilitem les feines.
1: Pantalans com el del Pont del Petroli, de fet, són una excepció en el conjunt de la costa, ja no catalana, sinó mediterrània, no? Catalunya diria que és l'únic. A nivell mundial tampoc és que n'hi hagi masses més, no? I Europa, doncs, també és força singular. Ho dic perquè no sé si hi ha antecedents d'una obra d'aquestes característiques que s'hagin pogut prendre com a exemple, també, no?
0: A veure, pontones,
1: o si hi haurà molts amb aquesta rehabilitació precisament per això, perquè pugui ser pionera.
0: Pontones com la que portarem es fan servir habitualment en obres marítimes. Per exemple, quan col·loquen al Mar del Nord generadors d'aquests eòlics, les pontones similars amb aquesta, pel tema de l'onatge i pel tema de treballar en condicions de seguretat. Pantalans com aquest, pues, antigament sí que hi havia més perquè era més habitual, no? tenir les refineries i tot això a les nostres costes, però avui en dia sí que crec que, no tinc les dades exactes, però a les costes nostres no n'hi ha més.
1: Quins materials es fan servir, sobretot pensant en aquesta corrosió del mar, no? Ens parlaves de formigó armat, d'aquesta estructura també metal·litzada.
0: Els formigons són d'alta resistència, no? Tenim diferents tipus de formigó en funció si és per el formigó armat o el formigó de les mires que és pretensat, que sempre tenen una resistència de 40 megapascals, i el que és important és que el tipus de formigó ve amb uns additius que el fan resistent a les condicions marítimes. Que la corrosió trigui molt més a penetrar cap a dintre de les seves armadures. Després, també farem servir acers, diferents tipus d'acer. L'acer de l'armat del formigó armat és un tipus d'acer, i l'acer dels pilons i de l'estructura metàl·lica que va embeguda en el dònut és una altra tipologia d'acer. Després tenim les baranes noves, que canviem tota la barana, perquè la que ja està inservible i serà d'acer inoxidable. I després la fusta de paviment d'acabat, que tampoc es podrà aprofitar la que hi ha perquè s'ha perdut molta, i la que ja està en males condicions, que tornarà a ser una fusta tropical certificada, al igual que la que tenim a tot el passeig marítim.
1: S'instal·larà una nova estació de mesura, oi que sí? De...
0: Sí.
1: Alguns valors també meteorològics.
0: Sí, hi ha una previsió per instal·lar una estació de l'UPC que, a part de dades meteorològiques, crec que mesurarà els alts d'onatge i altres paràmetres marítims que ara mateix m'escapen.
1: Què fa especialment complicada una obra com aquesta, no? Que s'endinsa al mar? Ja m'imagino que el repte passa també per ubicar maquinària en un emplaçament que és inestable, no? Amb aquesta barimetria del mar, també. No sé si farà falta fins i tot que hi treballin operaris bussejadors sota el mar per estabilitzar o fer aquests treballs de soldadura que ens explicaves.
0: Doncs una miqueta de tot. La maquinària que fem servir, la pontona tipus jack-up, ens permet seguir treballant inclús amb un cert onatge, tot i que hem escollit a l'estiu no per fastidiar ningú, sinó perquè és el moment en què el mar permet millors condicions per treballar. La pontona jack-up està ancorada amb quatre pilots al fons del mar, permet aixecar-se en cas de que vingui un petit temporal o un dia de mala mar, permet aixecar-se i seguir treballant amb la grua des de sobre perquè les onades passen per sota. I sí, tenim submarinistes, i a part de la rehabilitació de la part que no es veu, rehabilitem la part que no es veu, que són els pilons del tram recte que estan submergits, que s'ha de canviar, tenen unes camises per evitar corrosió, que s'han de canviar algunes, porten uns ànodes de sacrifici, que són uns elements metàl·lics que fan que es corroeixen abans que es corroeixi el propi piló, que s'han d'anar substituint cada X anys, i ara ja toca, tirem per canviar-los, i els submarinistes doncs, han de fer aquestes feines, a part de després controlar l'execució dels pilons que et deia de la plataforma final, que han de baixar al fons i ancorar-se al fons de manera molt precisa, ens ajuden també a vigilar aquestes tasques i, finalment, doncs, a netejar el fons marí de possibles restes que quedin de quan el temporal, que n'hi ha, o possibles trossos d'algun material que ens caigui.
1: Entenc que en aquesta obra de reparació hi treballa un seguit de professional, diguéssim, de perfils molt divers.
0: Sí, correcte. Tenim els propis perfils de treballadors de l'àmbit marítim, com són els que governen la pontona, els que porten les embarcacions auxiliars. Després tenim els estructuristes metàl·lics, que són els encarregats de soldar tota l'estructura. Tenim els encofradors, que són els que faran després l'encofrat del dònut, formularan el dònut. Els fusters per fer el paviment i metalistes varis per fer les baranes i instal·ladors per fer l'enllumenat nou, que per cert també el substituïm perquè el que ja està també malmès.
1: Com serà aquest enllumenat? Replicarà l'anterior o incorpora alguna novetat?
0: Aquest enllumenat serà a base de balises com les que hi havia en l'últim període i acompanyaran a fer el passeig per la nit. No serà un enllumenat que il·lumini tot com un carrer, sinó seran unes balises amb uns llums puntuals, similar al que hi havia, i millora que la llumenera serà més resistent a l'ambient marítim. Intentarem que sigui més resistent a l'ambient marítim i tingui una durabilitat més gran i un manteniment inferior.
1: Fins a quin punt la meteorologia pot alterar el calendari? Està previst que les obres finalitzin el mes de novembre. I sí que és veritat que s'ha buscat ja aquesta forquilla, diguéssim, sí. A l'any, no? On hi ha menys llevantades, menys temporals i també menys períodes de pluja. Però vaja, tot pot passar.
0: Tot pot passar. L'escollir aquesta pontona que l'estrenarem en el pont del petroli és precisament per evitar que si ve un temporal al final, sobretot al final, a partir de l'octubre, puguem seguir treballant. El que és el treball més important, més delicat, hauria d'estar acabat a finals d'agost. Després ens quedarà el que és paviments, baranes, enllumenat, que això ja treballaríem en altres condicions i no estaríem tan afectats directament pel clima.
1: A partir de quan hi haurà restriccions d'accés o zones tancades, tant a la banda mar com a la banda sorra? Ho dic perquè les temperatures ja comencen a pujar, aquest cap de setmana el tenim a tocar, i hi ha previsió que molta gent s'apropi a la costa.
0: La primera setmana de juny tancarem l'espai ja perquè començarem a fer treballs de desmuntatges del paviment que hi ha, de les baranes, o sigui, i balissarem ja tot l'àmbit. L'àmbit ocuparà 75 metres a banda i banda del pont. Mm-hmm. El que és la zona de platja es ficaran unes tanques d'aquestes d'obra i el que és a l'aigua ficarem unes balisses tipus boies perquè no s'apropi ningú, ni embarcacions, ni el típic paddle surf o algun nedant que estigui ben senyalitzat.
1: Abans parlàvem de submarinistes, en aquest cas operaris, no?, que treballaran en aquest indret, però n'hi ha d'altres que durant tot aquest temps han estat doncs, practicant també aquest esport a la zona del Pantalà, no?, i que asseguren que part, diguéssim, del pont que es va desprendre i que està sota la superfície, doncs ha acabat convertint-se en certa manera en un refugi, no?, de biodiversitat, i demanen que això es pugui mantenir. No sé si hi ha previst l'actuació, diguéssim, de retirada o si és possible que realment quedi aquesta part de la plataforma sota el mar.
0: El projecte contemplava la seva retirada. Sí que és cert que estem duent a terme un seguiment ambiental. Hem fet unes primeres immersions i s'ha fet uns primers estudis per veure la zona i hem detectat que, efectivament, aquestes restes ja tenen vida. Llavors estem valorant què fer-ne.
1: Mm-hmm. Per tant,
0: no
1: podria canviar.
0: Més perquè s'està valorant, sí, correcte. Mm-hmm.
1: Deixi'm també que li demani per l'informe relatiu també a la pèrdua de sorra a les platges que ahir feia públic l'àrea metropolitana de Barcelona. Han retrocedit més d'un 25% les platges d'aquest entorn metropolità en la darrera dècada. Són dades recollides per l'AMB entre el 2012 i el 2022 i en aquest període s'han perdut 735.000 metres cúbics de sorra a causa de temporals, però també de l'augment del nivell del mar, no? Com s'ha d'actuar davant d'aquesta situació? L'AMB ara proposa un pacte a tres bandes, a tres administracions, per mirar de fer doncs, una actuació, diguéssim, com a mínim d'aturada d'aquesta regressió de la sorra a les platges, no?, amb una aportació per part de l'AMB de 20 milions d'euros i que busca una mica protegir la natura, però alhora protegir aquest espai que segurament és un espai d'ús social, doncs el més democratitzat, no?, i molt important per la ciutadania.
0: A veure, jo aquí tindria que remetre algun company del Departament de Platges, que són els que estan gestionant aquest tema, i l'únic que et puc comentar és això que ja s'ha explicat i que vam dir l'altre dia a la roda de premsa tant al meu cap com a l'alcalde, no?, que ja s'està darrere del Ministeri per portar a terme mesures per evitar la regressió i recuperar en el que es pugui la zona perduda. Mm-hmm. No tinc més informació, jo soc de l'obra i el tema de això, si vols, ja et diré després amb qui pots parlar.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Aprofitava la vinentesa també per la coincidència en el temps de la publicació d'aquestes dades. David Aguilar, enginyer de l'AMB i supervisor de l'obra del Pont del Petroli. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi bé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu. Adéu.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I a aquesta hora del matí repassem l'actualitat de la ciutat i de Catalunya amb la presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem, Aida Llaurador. Què tal? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Abans de centrar-nos en Badalona, parlem dels pressupostos de la Generalitat, perquè la seva formació encara ha d'acabar de pronunciar-se al respecte. Es preveu que avui, cap a les 12 del migdia, els vols de les 12, doncs el president de la Generalitat, Salvador Illa, rebi Jéssica Albiach per acabar doncs, de rubricar també públicament aquest suport als pressupostos. Uns pressupostos que com els valora vostè?
3: Bé, jo crec que els comuns el que hem demostrat és que quan cal remar per millorar les condicions de la vida de la gent, tot i estar a l'oposició, ho hem fet. Hem fet propostes per aprovar uns pressupostos i quan hi ha hagut l'oportunitat de millorar aquests pressupostos i, per tant, posar sobre la taula més mesures per les necessitats de la ciutadania i especialment prioritzant el dret a l'habitatge i polítiques concretes i amb diners concrets per millorar les polítiques d'habitatge, sobretot en construcció de nous habitatges, en ajudes, hi ha moltes polítiques que hem estat pactant. I d'inspecció també hi ha un acord extraordinari en relació a l'inspecció i al control de la aplicació d'aquestes mesures. Doncs ho hem fet i ara, avui, em consta que amb aquesta trobada es tancarà aquest acord i podrem tenir per fi pressupostos de la Generalitat aquest any.
1: Hi haurà, previsiblement, pressupostos a nivell català. Aquests pressupostos arriben també, mirarem quines partides no arriben a la nostra ciutat, a la ciutat de Badalona. A un any de comicis també electorals en clau local, quin balanç fa de la gestió de la ciutat aquests últims 3 anys?
3: Bé, el que s'ha demostrat en 3 anys és que tenim un alcalde que va començar el mandat fent promeses electorals, que al cap de 3 anys, i en majoria absoluta, ha estat incapaç de tirar endavant. En alguns casos ha anunciat que presentarà un projecte i ni tan sols ho ha fet. I ara, quan queda un any per les eleccions municipals, torna a fer altres promeses ja de cara al 2027 o fins i tot de cara al mandat següent. Per tant, a la conclusió que podem arribar a la ciutat de Badalona és que quan governa Xavier García Albiol no només són 4 anys de mandat perduts, i a més amb un govern que té la barra lliure per fer el que vulgui i han demostrat que són incapaços de governar, sinó que ja són 8 anys perduts perquè tarden moltíssim en tirar endavant un contracte i a més són contractes normalment que no estan a l'alçada del que necessita una ciutat com Badalona i per tant després tenim la hipoteca de les polítiques que ells han fet, que les fan tard i malament.
1: Uh-huh. Estem veient també com altres partits de l'oposició comencen a preparar candidatures de cara a aquests comicis. Hi haurà canvis en la seva formació o continuarà sent vostè la candidata?
3: Bé, ara a l'última assemblea que vam fer de Comuns vaig rebre el suport per unanimitat de la militància per presentar-me a les eleccions i ara farem el procés formal no, de primàries que nosaltres sempre fem i jo doncs, estic amb ganes, amb forces per presentar-me en aquestes eleccions del 2027 i bé, tenim un equip que estem treballant molt. Ara, per exemple, hem iniciat un podcast que es diu La Flama Roja. Avui surt a les 8 del vespre el segon capítol d'aquest podcast, on a més també estic entrevistant a persones de Badalona que tenen un fort arrelament per entitats o per qualsevol altra situació no? o problemàtica de la ciutat o persones que són referents o són professionals a nivell nacional i que després també aterrem temes que potser afecten a tot el país però els aterrem a Badalona. I entre això i tota la feina que seguim fent en el dia a dia de Badalona, jo crec que podem demostrar que som l'alternativa més sòlida al govern del Partit Popular. Hem estat fent una oposició ferma i responsable, però sobretot ferma i amb propostes pròpies, i ara estem doncs, en disposició de poder-li disputar doncs, aquesta hegemonia a l'Albiol i farem el possible per ser la primera força d'esquerres a Badalona.
1: Mm-hmm. Ahir, en aquesta mateixa entrevista, el líder d'Esquerra Republicana a Badalona, Àlex Montornès, apel·lava a un front d'esquerres per fer front a aquesta majoria actual del Partit Popular a la ciutat de Badalona i es postulava com a candidat per liderar aquest front d'esquerres. A l'Estil Rufián, també al Congrés dels Diputats. Com ho veu?
3: Home, jo veig que si ell fa tuits criticant a Rufián i es vol mirar allà amb ella alhora, doncs no em sembla molt coherent, igual que tampoc em sembla coherent que parli a xarxes o públicament d'un suposat front d'esquerres quan a nosaltres no ens ha dit absolutament res, ni una paraula en aquest sentit, i ni tan sols es presta a arribar a acords per a tenir el mateix posicionament polític en un ple municipal. Jo l'he vist suplicant a l'Albiol i al Partit Popular arribar a acords, quan l'Albiol fins i tot s'ha tancat en banda en arribar a alguns acords i després veure'l amb ell suplicant-li acords i abstenint-se a pressupostos municipals i per després postular-se com a líder de l'esquerra. Em sembla molt poc creïble. És una manera d'intentar sortir, despuntar o treure un titular, però és realment no tenir cap ni peus i la manera de fer un front d'esquerres no és sortir tu dient que vols ser el líder quan jo crec que ho té difícil per demostrar que sigui el lideratge més fort de l'esquerra Badalona.
1: Aquesta setmana, canviant de qüestió, sabíem també que el Ministeri d'Hisenda ha inclòs l'Ajuntament el mecanisme de pagament a proveïdors del 2026 per eixugar el deute amb empreses, amb autònoms, amb els quals es triga una mitjana de 126 dies a pagar. Des de l'Ajuntament diuen que no és una situació nova, que s'està treballant per posar-se al dia amb el el pagament d'aquestes factures impagades, però el fet és que ja el 2021 se'l va avisar al consistori també, i l'oposició en bloc doncs, ha reclamat tant a l'alcalde com a l'interventor municipal una reunió urgent. Han rebut resposta a aquesta petició? A què creuen que es deu doncs, aquest retard en el pagament de factura, retard acumulat?
3: Sí, nosaltres no hem rebut resposta, evidentment, tampoc ens sorprenia. Tots els grups de l'oposició conjuntament hem fet aquesta petició de reunió amb l'alcalde i amb intervenció municipal perquè ens han de donar explicacions. El que no pot ser és que amaguin el cap sota l'ala quan tenim a un interventor i a un estat que està exigint mesures per una actuació totalment lamentable d'aquest Ajuntament. Si tens una empresa que t'està proveint d'un servei o de qualsevol contracte, no?, que tu li hagis tirat endavant, tens l'obligació de pagar i pagar a termini. El que no pots fer és maltractar a les empreses que treballen per l'Ajuntament perquè perds credibilitat, però és que, a més, estàs empitjorant l'economia de la teva pròpia ciutat i estàs doncs, donant un mal servei perquè es veu que tenim un Ajuntament que té una falta de gestió pública. Tenim molts diners, perquè a més hi ha un superàvit, vol dir que tenim diners al calaix, que no es gasten en una ciutat que té moltíssimes necessitats i que realment no es gasten. Per tant, la paradoxa que es dona a Badalona és que normalment els mecanismes que té l'Estat, no, per obligar els ajuntaments a pagar proveïdors és doncs, fer-los una intervenció a nivell econòmic o pagar des de l'Estat amb propis recursos de l'administració central, perquè els ajuntaments no tenen capacitat, no tenen diners per pagar els proveïdors, però que en aquest cas tenim diners a sobres i no es paga per incompetència. I aquí tenim un alcalde que anava de mano dura, de gran líder, de bon gestor, que ara amb la majoria absoluta aconseguiria canviar les coses i estem en el pitjor moment de pagament de proveïdors. Hem estat un mandat on aquestes dades d'impagaments ha estat un escàndol i han estat en les pitjors dades i bueno, s'està demostrant un cop més aquesta pèrdua d'oportunitats que tenim a la nostra ciutat degut a un personatge que té una capacitat de vendre la moto i de fer màrqueting i de vendre fum brutal, que té uns recursos per la maquinària que té del Partit Popular, per les seves influències, que té la capacitat d'anar a mitjans estatals, a sortir a tots els mitjans de comunicació i vendre una moto que després no compleix i que després es demostra que està a les antípodes del que ella està intentant vendre, que és que realment el seu govern és incompetent, no estan a l'alçada i ens estan fent perdre doncs, més qualitat de serveis i de qualitat de vida a la nostra ciutat.
1: Aquesta setmana, que està també marcada doncs, per les vagues, el moviment amb el col·lectiu de docents a Catalunya, també amb la vaga de metges ahir mateix. No? Doncs una altra de les notícies que coneixíem aquests últims dies és que Comissions Obreres ha tornat en clau local a denunciar la manca de voluntat per negociar el govern del govern a la Mesa General de Negociació amb la plantilla, en aquest cas de l'Ajuntament. Una reunió, la de la Mesa, que no es donava des de feia dos anys, assegura el sindicat. Diuen que no es pot avançar degut a la manca de personal en aquesta gestió municipal. Denuncien o fan palès manca de treballadors a recursos humans i això, diuen, dificulta, com explicava, aquesta promoció o contractació. Com creuen que s'ha de gestionar aquestes demandes de la plantilla municipal?
3: Això, un cop més, es demostra aquesta incompetència per part del govern del Partit Popular. Els sindicats es queixen amargament perquè cada cop, nosaltres des d'inicis d'aquest mandat fins ara, no parem de rebre queixes de funcionaris. No hi ha hagut ningú que ens hagi dit que l'Ajuntament hagi millorat. Ningú. Tothom amb qui parles d'aquest Ajuntament et diu que la situació està pitjor que mai i al final arribarà un punt de no retorn. O sigui, arribarem a un punt en què l'Ajuntament, perquè per la normativa, per les lleis que tenim i no, per la garantia d'autonomia local, no es pot intervenir un ajuntament i posar una gestora com es podria fer en altres organitzacions o entitats, sinó realment tenim un problema de gestió que o un govern que tingui visió política, un govern que realment prioritzi que els serveis públics millorin i que es treballi de manera eficient a l'administració pública, canviï la cultura administrativa i canviï la manera de funcionar aquest ajuntament fent un pla de xoc posant recursos i posant temps, o com que estem en una època política on els titulars, on el curt termini i on les venudes de fum, com fa aquest alcalde, estan, són el que venen més i són el que funciona més en alguns partits, doncs ens trobem amb això, que no hi ha una solució i que els sindicats amb raó doncs es queixen, perquè a més que ni tan sols s'asseguin a negociar, doncs també mostra quina és la manera de fer política del govern del Partit Popular.
1: Parlem d'escoles, ara, de centres educatius, perquè n'hi ha 6, el Josep Carner, el Joan Llongueres, el Feliu Ibagués, el Turó Caritx, el Llibertat i la Margarida Xirgo, que es reformaran íntegrament l'any 2027. De fet, l'executiu local ara fa 2 mesos ja va dir que destinaria una partida global de 32 milions d'euros per modernitzar les escoles públiques de Badalona, i ara anunciava que les primeres on s'intervindrà serà aquestes 6, per un valor de més de 10 milions d'euros. Com valora aquest pla i si hi confia?
3: A veure, jo crec que hi ha diferents qüestions. Una és, les escoles públiques necessiten reformes integrals, i això és una realitat. També és una realitat que les inversions d'escoles públiques de primària i també de secundària són de la Generalitat, i els ajuntaments estem obligats a fer un bon manteniment. El manteniment de les escoles, que està sent també un fracàs. Hi ha una de les coses, o sigui, jo he governat molt poc a Badalona, però he tingut experiència com per conèixer què està passant, què no està funcionant i com s'han de canviar les coses. Ojalà jo tingués majoria absoluta per poder tirar endavant el que per nosaltres són les prioritats polítiques, que és l'educació pública, per exemple, i les escoles públiques. Ens vam trobar amb un contracte de manteniment que està totalment obsolet. O sigui, no s'estan fent contractes moderns, avançats, que la llei els permet, però que són complexos de fet i que no tenim, o sigui, són complexos de fer i que no tenim ara mateix a l'Ajuntament una estructura que ens permeti fer un contracte obert, que sigui flexible i que, per tant, si necessites diferents tipus de materials de diferents escoles que no tenen els mateixos poms, els mateixos llums, els mateixos sòcols, tenen materials totalment diversos amb una Badalona de més de 30 escoles. Per tant, has de fer un contracte que sigui molt complex, obert i flexible. Si tu aconsegueixes fer això, pots tenir una brigada municipal pública que tiri endavant moltíssimes reformes i després, a part, tenir uns contractes per les reparacions més complexes. Però tenim un alcalde que anuncia que posarà interfonos nous i s'està tot el mandat per tirar endavant una cosa que es posa en comptagotes i que semblava que era la gran solució. Ara està anunciant unes millores per unes escoles que veurem quan tiren endavant, perquè és el que he dit a l'inici. Ell, a principi de mandat, fa unes promeses i quan acaba el mandat torna a fer unes promeses, perquè després ja veurem quan es compleixen, no? Llavors, ell és com un il·lusionista. Tenim un alcalde il·lusionista que fa que la gent visqui amb il·lusió perquè va llançant notícies que després no s'acaben complint, o si es compleixen amb anys de retard, perquè en 8 mesos tu pots fer un projecte i ell el fa en 4 anys, com que el va fer en 4 anys, escolta, a sobre hem d'estar contentes. O sigui, algo que pots fer en 8 mesos, fes-ho en 8 mesos. O ho fas en 10 mesos o com a molt en un any, però no ho facis en 3 anys. I a més, et posis una medalla i facis veure que ets un gran gestor, perquè no és així.
1: Mm-hmm. Parlem també de mobilitat avui al Badalona Matí, perquè la plataforma Pacifica amb Enric Borràs assegura que cada dia passen per aquest carrer prop de 6.000 vehicles i d'aquests diuen que prop de 350 són autobusos. Demanen doncs, que es faci una millor planificació del trànsit rodat que passa per aquesta zona, que a més doncs, diuen que amb les obres de Francesc Layret ha augmentat encara. No sé si pensen que es podria haver planificat d'una altra manera aquesta obra que manteixa cada una de les principals vies de la ciutat de Badalona, o si cal repensar doncs, això, el trànsit en tota aquesta zona. Cal pacificar més carrers?
3: Sí, evidentment la mobilitat és un altre dels punts dèbils d'aquesta ciutat. O sigui, falta personal, falta planificació. Degut a aquests canvis de governs i aquesta inestabilitat política, hi ha hagut moltes dificultats per tirar endavant unes millores en la mobilitat i en la pacificació de carrers, però nosaltres fa molts anys que estem dient que hi ha zones de Badalona que, evidentment, el centre va ser el primer que va fer la primera pacificació i en això s'ha de reforçar i s'ha de millorar i no es poden fer passos enrere. Tenim el barri del Progrés, que a més la pròpia associació de veïns i els veïns i veïnes del barri que estan insistint un dia darrere l'altre de que necessita també pacificació, millora en l'accessibilitat i aprofitar la inversió pública per fer reformes de qualitat i que responguin a les necessitats de la gent. I després hi ha molts altres barris de Badalona, sobretot a l'entorn dels centres educatius, que necessiten un canvi en la en la planificació de mobilitat perquè les persones estiguin al centre de l'espai públic i no siguin els cotxes, que sembla que visquem als anys 80 o 90, perquè som una ciutat, això, que en el moment en què no poses els recursos econòmics i recursos humans necessaris per fer unes bones polítiques de mobilitat, seguim perdent oportunitats, segueixen passant els anys i cada cop som una ciutat que és preciosa, una ciutat amb un gran potencial, una ciutat amb moltes necessitats, amb una ciutadania que degut a, moltes vegades, desgraciadament, a la precarietat que té en l'habitatge, en el seu dia a dia, necessita un espai públic de més qualitat que les faci sentir orgullós i que realment els faci viure amb qualitat, no? I que, a més, no oblidem, la mobilitat no només és poder passejar bé amb tranquil·litat i tenir un espai públic de qualitat, que evidentment ho és, sinó que també és una inversió en la salut pública. Perquè hi ha moltes persones que en aquests anys, anys enrere fins ara, han hagut de marxar de Badalona per problemes de salut respiratòria. I, per tant, és una inversió en salut pública i després això la gent ho acaba notant a la seva vida, també.
1: Anem cap al litoral, perquè avui teníem ocasió de parlar també amb el responsable, amb el supervisor de l'obra del pont del petroli, obres que comencen ja al juny in situ, que s'allargaran fins al novembre, i a l'altre, diguéssim, extrem també del litoral badaloní, i a les obres del tram de la Barca Maria, que no estarà el passeig acabat, no el passeig, sinó l'escullera acabada, que ha de protegir aquesta R1 de Rodalies, acabada fins a passat agost, finals d'agost, i per tant serà llavors quan comencin les obres del que és el passeig del tram de la Barca Maria, eh? Això ens situa ja a les acaballes de l'estiu, aquest inici d'obres. Com pot afectar tot plegat els usos de la platja? Una platja que ahir també deia l'AMB ha anat perdent en aquesta última dècada el 25% de l'espai de sorra.
3: Clar, hi ha una cosa que no podem canviar, que és el canvi climàtic. O sigui, nosaltres, per molt que siguem un partit ecologista, que hi hagi molta gent que sap i és conscient dels problemes que té el canvi climàtic i de com ens transformarà el nostre paisatge, la platja, el litoral i moltes altres coses, no, com les onades de calor, bueno, hi ha moltíssims efectes del canvi climàtic, això segueix endavant, o sigui, realment segueix avançant i, per tant, aquí el que cal és un govern a Badalona que sigui líder en aquesta transformació i que qualsevol millora que es faci de litoral de la línia R1 de Rodalies, no? Que està just davant de la platja, que també passa pel Maresme i, per tant, és una línia que ens afecta i ens afecta també com està el litoral del Maresme i la línia allà, i qualsevol projecte vinculat a la reforma del passeig marítim ha de tenir en compte el canvi climàtic i ha de fer entendre als governs que són supramunicipals i que estan en despatxos que estan lluny de la ciutadania que aquestes mesures s'han de fer i que els nostres pobles i ciutats, Badalona no pot viure d'esquena al mar. O sigui, l'alcalde, jo l'he sentit dir en un ple municipal que s'haurà de posar un mur per evitar que l'onatge afecti a les vies del tren. Hem sentit, jo he seguit entrevistes que s'han fet aquí, que heu fet vosaltres o també a les entrevistes de la tarda, especialistes que diuen coses contradictòries. Alguns que diuen que la via del tren és una barrera natural. De natural no té res. Que sigui una barrera, sí. Ara, que hi ha uns efectes de canvi climàtic que impliquen que s'ha de fer una inversió i que s'han de prendre seriosament al nostre territori i que no pot ser posar un mur i que vinguem una ciutat entre el tren i un mur davant del mar perquè no afecti les vies del tren, quan sabem per altres països que tenen aquests murs que l'onatge pica més força al mur i genera problemes després a mig i llarg termini. Això també és una altra cosa que va dir un altre especialista que va ser entrevistat a una comunicació. Per tant, d'aquí del que es tracta és que els polítics no donem les solucions tècniques, però sí que hem d'obligar a les administracions que tenen la competència de millorar aquestes infraestructures, que facin projectes que es prenguin seriosament al nostre territori i la vida que tenim els badonins i badonines davant del mar. I, per tant, haurem de fer mesures que s'adaptin al canvi climàtic, però també s'adaptin a la qualitat de vida de la ciutadania en la nostra ciutat.
1: Aida Llaurador, presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem. Gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagi bé.
3: Gràcies, que vagi bé.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.

0: Que bonic aquest tema musical interpretat per Andreu Cigala i el piano Chucho Valdés. Laura Gallego, què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Avui arribarem al tram final del Badalona Matí amb aquesta secció dedicada al flamenc i en concret a un concepte del flamenc que ens hauràs d'explicar i que ja citava el mateix Diego Cigala a l'inici d'aquesta cançó.
1: Exacte, per això he posat aquesta cançó, a part que ell també forma part d'aquest, diguéssim, grup de lo que parlem en el món del flamenc de les gargantes d'arena. Ho dic en castellà perquè té més concepte que no que gola de sorra, saps? Que seria una mica estrany, no?
0: Què és una garganta?
1: Pues una garganta d'arena, una garganta d'arena és aquesta veu molt característica del flamenc que tenen molts homes i moltes dones del flamenc, és aquesta veu rasposa, crua, és molt característica. És com si cada paraula que diguessin arrastrés com pedres, no? Saps com lo que diríem
0: una veu trencada, no?
1: Sí, exacte, la veu trencada, i són veus que són imperfectes a nivell tècnic, perquè diguéssim que, clar, que fins i tot a vegades tenen com un punt de desafinació, però aquesta mateixa desafinació és el que fa que tingui aquesta profunditat i aquesta veritat. Perquè és important en el flamenc, sobretot quan es canta flamenc i quan es balla o quan es toca, que hi hagi realitat, perquè quan hi ha realitat hi ha emoció. O sigui, les coses reals i les coses... O sigui, tu quan veus una sèrie de televisió...
0: Que expressin, eh? No estàs buscant aquí una perfecció,
1: a mi em passa, no? Amb el cinema, si a mi em diuen és una història real, a mi em canvia el concepte, perquè dic, ostres, això no, ja no és ficció. Llavors això passa també en el flamenc. Quan més veritat sigui, doncs més emoció hi ha. I aquestes veus tenen molta de veritat, perquè tenen aquesta part, diguéssim, com de matinada, com de whisky, com de cigarro, saps? Aquestes veus que ja al cap de la nit se te'n va la veu i és molt maco. Llavors jo he fet avui, per la secció d'avui, he fet una llista dels meus tres cantaors favorits actualment. Hi ha molts, eh? O sigui, a nivell històric tenim el Tio Borrico, Agujetas, Juan Talega, Chocolate... O sigui, hi ha moltes veus trencades, aquestes voces d'arena, gargantes d'arena, però jo he fet tres persones o artistes que estan en l'actualitat, o sigui, que els pots veure perfectament a qualsevol tablau, qualsevol festival, o pots comprar els seus discos. Llavors, el primer de tots, començo ja?
0: Sí, vale. Clar.
1: Doncs el primer de tots, suposo que ja tothom el coneix, i a més el coneixem sobretot aquí perquè és català, vale? Ell és un home relativament jove, però porta tants anys en el món de l'artístic flamenc, que sembla que sigui com de los ancestrales, però realment és un tio que és relativament jove i, bueno, i una de les prioritats que té és que ell, la primera vegada que va sortir a cantar, li tocava la guitarra Camarón de la Isla, ni más ni menos. I llavors, bueno, escoltem una miqueta un extracte del gran Duquende.

0: Una veu viscuda, això no t'ho fa qualsevol, eh?
1: Clar, veus això, aquesta manera de que sembla que tingui 80 anys, aquest tio, en aquest vídeo, potser tenia 30 o 35, vull dir que són veus molt rasposes. I hi ha una cosa molt interessant que em volia portar avui a la secció, i és que ens parli Duquende de la seva experiència la primera vegada que va sortir amb Camarón de la Isla a treballar, diguéssim, que tenia 8 anys.
0: En un escenari.
1: Sí, sentim un moment.
2: Y un camarón grande. Y la verdad que se formó tal cacao allí que la gente no quería que saliera el cantante era turrunero. Que salga el niño, que salga el niño, que salga el niño. Y entonces entre yo y Camarón le estropeemos el perca a lo que era este hombre, que era el más grande de todos. El turrunero se enfadó con Camarón. Se enfadaron mucho. El turrunero lo cogió de la pechera y le dijo a Camarón que él le había dicho que era un niño, ¿no? Pero con un niño que cantaba de esa manera, ¿no? La palabra fue mejor que tú y mejor que yo. Enfadado, ¿no?
0: Fent referència a Camarón.
1: Exacte, o sigui, bueno, és que no s'ha sentit al principi, però Duquende, que tenia 8 anys, quan va sortir a l'escenari, el Camarón li va dir a Turronero, que Turronero en aquell moment era el más grande de los grandes. Llavors li va dir, oye, que tengo un niñito aquí que canta muy bien, i el Turronero va dir, bueno, es un niñito, 8 añitos, que pase. I clar, quan va cantar el nen, que era Duquende. Clar, amb aquella veu, el Turronero es veu que l'agafa de la patxera Camarón
0: no
1: i li va dir, hombre, és perquè, clar, tota la gent va dir queremos que siga cantando el niño, o sea, que se calle Turronero. I, clar, imagina't els egos i aquestes coses que tenen els artistes, no? Però, bueno, el segon que a mi m'encanta, el segon d'aquesta llista, és Pedro el Granaino. Escolta'l bé perquè t'encantarà. Perdi!

0: una veu que es mou, pensaries, entre la fonia,
1: exacte,
0: no? Però després te n'adones que no, perquè també la modula, eh? En algun...
1: Home, evidentment. És que jo en un món, de veritat, i no tiro guerra contra ningú, però en un món on hi ha tantos autotunes i hi ha tantes històries amb la IA i tal, tu sents això, i encara que no t'agradi el flamenc, has de dir, ostres, aquestes modulacions, aquests melismes que fan, aquestes coses que fan, a mi, mira, és que se'm posa la pell de gallina, a veure, a mi perquè m'encanta el flamenc, però sí que és veritat que hi ha una puresa, hi ha una veritat dintre de la veu, és tan difícil fer el que fan, o sigui, em sembla super increïble.
0: I tu creus que fa mal cantar d'aquesta manera?
1: Jo els he preguntat, algun col·lega que tinc que canta, els he preguntat, no, perquè és un instrument i ells ja ho saben modelar.
0: El saben fer, no?
1: Clar, ells ja ho saben fer d'una manera, perquè després són persones que quan parlen no tenen una veu.
0: Clar.
1: No tenen una vot de garganta, o sigui, d'arena, perdó, sinó que realment són persones que tenen una veu normal, i però bueno, és la seva forma i la seva manera de... El granaí no és impressionant, eh?
0: O sigui, potser és més difícil, no?, sent dona, el poder modular amb aquesta gravetat la veu?
1: No ho sé.
0: Ho descobrirem.
1: No ho sé, ho descobrirem.
0: Molt bé. Estem escoltant Pedro el Granaíno, no?
1: Pedro el Granaíno, que diu una cosa molt important i molt xula perquè ho sentim tots.
2: Uno puede tener cualidades, pero es verdad que hay que estudiar.
3: Hay que estudiar.
2: Hay que estudiar. Y a mí, por ejemplo, estudiar con Tomás me ha aportado cosas muy buenas.
0: Hay que estudiar, deia.
1: Sí. Exacte.
0: Aquesta modulació de la veu.
1: Això és important i ho volia posar perquè hi ha molta gent que es pensa que el fet de ser flamenc o de ser gitano o de tenir... és una cosa que la portes a les venes i la portes a la sang i tal. No, no. O sigui, la gent que canta i que arriba a aquests punts de popularitat, perquè el granaí no és molt famós dintre del nivell del flamenc, és un dels grans, és important que la gent tingui en compte que s'ha d'estudiar i s'ha de preparar moltíssim, i aquesta gent es tiren hores i hores i hores modulant i la veu.
0: Per on seguim, Laura?
1: Vale, acabem amb l'últim, o si després ens dona una miqueta de temps, amb Rafael Diutrera, que m'agrada molt també aquest home, com a concepte de garganta d'arena.

0: Déu-n'hi-do, aquesta veu que sembla que costi, de sortir.
1: Jo sempre dic que per mi el Rafael Diotrea, a més el conec personalment, que és un tio impressionant, ve molt a Barcelona, a més. O sigui, ell plora des de l'estómac. O sigui, ell està cantant i està plorant. No amb llàgrimes, però sí des de l'estómac. És una passada veure'l, i veure'l en directe és, de veritat, se't posa la pell de gallina.
0: Clar, i no perdre la respiració, no?, durant tot aquest procés.
1: Clar, és que t'ho imagina't a nivell tècnic el que pot ser, doncs això, no?, donar-li aquesta intensitat de força, de compàs, i no desafinar, evidentment, però després també i portar el ritme del pal que estan fent. És que el flamenc és molt difícil. Molt difícil.
0: Sí, que també és complicat.
1: Realment,
0: també.
1: Sí.
0: Abans et demanava, per veus femenines,
1: sí,
0: que tinguin una garganta con arena, com les
1: doncs
0: que
1: mira,
0: estem
1: una
0: escoltant.
1: Garganta con arena, i que ella és la garganta de les arenes, és la Fernanda de Utrera. Sentint-la un moment, perquè aquesta tia té glòria bendita, com es diuen al flamenc. Porque me

0: Doncs sí que hi ha exemples, eh? Aquí
1: sí o no? No? Es nota, no?, aquesta veu rasposa, aquesta veu crua, aquesta veu com pues eso, no?, de taverna. I també les dones la tenen, evidentment. Clar, són potser pues, són tons que són una mica més estranys dintre del món de la dona, no? Perquè, clar, nosaltres tenim los tonos un poquito más altos, però evidentment sí que n'hi ha, i en el món del flamenc doncs també. Hi ha una altra també molt bona, que suposo que molta gent del flamenc la coneixerà, que és la macanita.

0: És que és molt complicat escoltar això i que no se te'n vagin les palmes, no taconear.
1: Sí, però sempre
0: encara que no en sàpigues,
1: sempre compàs, eh?
0: Sí, no, això mai. Ja saps que a mi...
1: Sí.
0: Soc una mica arrítmica en aquest sentit. Però vaja, ho intento.
1: Bueno, doncs aquest concepte de garganta d'arena venia molt de gust que l'escoltéssim avui i bueno, que sobretot que no fem diferenciació entre homes i dones, que hi ha gargantes d'arena per tothom i per tots els gustos.
0: Doncs ja sabeu, Diego el Cigala, hem escoltat Duquende, hem escoltat també Pedro el Grana i no ens ha quedat el tinter Remedios Amaya, la podeu descobrir vosaltres mateixos.
1: Una altra gran garganta d'arena, Remedios Amaya, però bueno, és tan actual també que la podem sentir perfectament.
0: O la Macanita, amb la que nosaltres ens quedem i arribem a les 12 del migdia. Gràcies, Laura, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins la propera.
1: Adéu.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
4: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
5: I anem amb el debat del Badalona Matí, avui amb la Juana Romero, en Sergi Berlanga, la Sílvia Rodríguez i l'Òscar Neiras. Què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia a tothom.
7: Bon dia, bona Catalunya.
5: I avui teníem ocasió de parlar amb el responsable supervisor de l'àrea metropolitana de Barcelona de l'obra del Pont del Petroli, que recordem arrencarà en qüestió, ens deia ja, de dues setmanes, que és previst que aquests treballs de reparació s'allarguin fins al mes de novembre, aprofitant aquesta forquilla, diguéssim, de bon temps, no?, d'estiu i també doncs, d'inicis de tardor, en què hi ha menys temporals, menys llevantades, no?, i la previsió hauria, no?, d'ajudar també de remar a favor de les obres, mai millor dit. Ens explicava que hi haurà doncs, una feina molt important pel que fa a la rehabilitació d'alguns dels components del pantalà, que és un pantalà únic pràcticament a tota la costa mediterrània ja a dia d'avui. Sí que n'havien existit en el passat, en altres indrets, però ara ja en queden pocs de pantalans que s'endinsin a 250 metres, com és el cas del Pont del Petroli. No? El mar ja ens deia, rehabilitarem aquelles pilones, aquelles parts de l'estructura que han quedat dempeus i que doncs han patit la corrosió, no?, durant aquest temps també i s'han de reformar, i n'haurem de fer de nou 6 trams, sobretot els del final, amb aquesta forma de dònut que deia, doncs s'ha estudiat, que reforça també la capacitat de l'anterior, que tindrà unes costelles metàl·liques, ens explicava en David Aguilar, que reforça també en formigó armat i que això doncs suposarà també una tasca d'enginyeria i d'obra molt destacada, que participa un equip doncs, de professionals de perfils molt, molt diversos, no? I ens explicava doncs, això, que hi haurà també una aposta de reforma pel que fa a l'enllumenat. Sobre la petició, no?, que hi havia hagut també per part d'alguns submarinistes del grup SASBA, per exemple, de la ciutat de Badalona, de mantenir part de la infraestructura que havia caigut, que s'havia després d'aquest pantalà i que havia quedat al fons marí, propiciant al cap de 6 anys, perquè han passat 6 anys del Glòria, no? Doncs una certa vida marina, no? Sí. I ens deia que és com un refugi de biodiversitat. Deia que si bé el projecte original contemplava la seva retirada, estan fent diversos estudis, també submarinistes de l'àrea metropolitana de Barcelona, per valorar si és compatible o no, si s'acaba mantenint o no. Tot això coincidint doncs, unes hores després, que la mateixa àrea metropolitana de Barcelona posés sobre la taula que en l'última dècada s'ha perdut un 25% de la sorra de les platges metropolitanes. I precisament aquest ENS posa sobre la taula també una aportació de 20 milions d'euros per mirar de finançar aportacions de sorra o bé construcció d'unes contencions, no?, artificials. Diu que això serà possible si s'arriba a una entesa a 3, tant amb el govern català com amb el ministeri, per mirar com a mínim de frenar la situació de pèrdua de sorra de les platges, mantenint la natura, expliquen, i alhora potenciant doncs, aquest espai que té un ús social molt molt important, no?, també. Tots aquests són els elements que hem tractat aquest matí amb responsables de l'AMB i no sé quina opinió us mereix, Sílvia.
6: Home, jo aquests dies he estat llegint que havien moltes crítiques també, no?, de que això es fes a l'estiu, perquè serà una zona que ens quedarem absolutament sense platja, no? Però veient el projecte arquitectònic em sembla realment una passada. O sigui, el que es pretén fer és crec que tenim una oportunitat màgica en aquesta ciutat de poder mantenir aquest pont, de que es pugui fer, de que s'estigui tenint en compte la diversitat que tenim, i crec que seria una llàstima que no es posessin d'acord en un projecte d'aquest tipus, no? Jo crec que per Badalona realment la platja és vital, o sigui, tenim un espai meravellós i penso que realment aquest pont, ostres, és que des del Glòria és una, han passat molts anys i ja tocava, no?, que l'arreglessin i bueno, doncs si hem de sacrificar aquest estiu una part de la nostra platja, doncs crec que val absolutament la pena perquè està molt justificat, no? Quin és el motiu pel qual es fa en aquesta època de l'any, no? Mm-hmm.
5: I d'altra banda, pel que fa a l'aportació de sorra, aquest pla...
6: És que aquest pla sempre ha sigut... El tema de la sorra sempre ha sigut molt important, no? O sigui, és que cada vegada que plou, cada vegada que ens quedem una vegada menys sense sorra. O sigui, és que és una cosa que crec que realment no només és Badalona, és tot el Maresme, el que s'està quedant sí, sense sorra.
2: Yo leí hace mucho tiempo y escuché a muchos expertos que tiene que ver la pérdida de arena de cómo hemos utilizado el litoral, de cómo hemos puesto los puertos marítimos, como si realmente no se hubiese hecho un estudio del impacto que suponía el cortar estas corrientes marinas y que al final lo que llevan es que cuando hay temporal arrastre, que siempre es sistémico, pero que parece ser que no se han construido todas las zonas marítimas y de puertos como caldría, dicho por los expertos. Y esto hace que cada vez que hay un temporal arrase con todo.
6: Hombre, yo creo que la vía del tren también afecta molt aquí,
2: claro,
6: ¿no?
2: No, sí, sí. Estoy diciendo en general, no estoy hablando de ahora, te hablo de tiempo atrás. Y entonces, yo entiendo que quizás cara al futuro, cara realmente a

0: transitoriamente, pero creo que requiere un plan más profundo de estudio del por qué sucede, porque cualquier día vemos la playa donde està ara la Rambla.
1: Bueno, però és que aquest pla tan profund que dius, jo crec que el que han anat fent és també anar posant parxes.
0: Claro, claro.
1: Absolutament.
0: Total,
1: fas aquesta previsió també, no?
0: Pues yo creo que es un estudio genérico, general de la Generalitat, que diga cómo se puede resolver, porque, por ejemplo, en Almería, en Andalucía, lo tuvieron clarísimamente lo que podía pasar en Cabo de Gata y destruyeron un hotel que estaba construido, pero vamos, monstruoso. ¿Por qué? Porque al final tuvieron esa visión de que podría destrozarse toda la zona costera. Yo no digo que ahora tenga que derrumbarse todo lo que hay construido, pero sí que se tenga en cuenta que esto va a seguir evolucionando, porque con el cambio climático se va aumentando la temperatura y el nivel del agua, y realmente yo entiendo que se tenga que restaurar las playas, es algo de uso de las personas, pero que si nos quedamos ahí, que es lo que trato de decir cada vez, no vamos a hacer que eso nunca se revierta, que a lo mejor es imposible, porque la naturaleza tiene su curso natural.
1: I que la platja de Badalona tampoc és una platja llarga.
2: Els corrents, el que no es va fer en el seu dia, amb els ports esportius durant el gran creixement, el desarrollisme dels 60, era anar a fer ports esportius a dojo. Era un negoci, com era construir. I van construir barbaritats, barbaritats. No es feia cap estudi de corrents. Aquests corrents els desvies amb un port esportiu i es va menjar la platja. Hi ha una llevantada una mica forta i s'emporta la resta de la platja.
0: Claro.
2: El problema que tenim és
0: que jo havia leído,
2: la línia 1 desfalcada, literalment caient al mar. Caient al mar. L'han de reforçar per sota perquè cauria el rodillas a l'aigua. Però bueno, a part d'això, jo crec que com a símbol...
3: Que això s'està fent aquí a Badalona, no cal anar gaire lluny, a la Barca Maria, on s'està construint ara mateix una escollera...
2: Amb Enrasa i tot això, tenen un problema molt greu.
3: Per protegir precisament aquesta línia R1.
0: Sí, sí.
2: Però el pont del petroli, per mi, és fonamental. Per què? És, per mi, el símbol de Badalona, El símbol. Per què ho dic?
4: Per favor, hi ha molts més símbols.
0: És... Sí, però és uno que tiene mucha trascendencia de lo que hemos sido históricamente.
2: És molt maco, però jo coneixia Badalona...
0: Sí, per nosaltres, perquè
2: això és... Pel passeig marítim, amb bicicleta, arribar al pont de petroli, ficar-te mar endins i tenir aquesta perspectiva de mar a terra, que és única.
3: Visió, sí, visió que va tenir, recordo, Josep Valls,
0: Sí.
4: Jo, a veure, sí, totalment d'acord. Bona notícia. Per mi, dos apunts, no? Pel que fa a la construcció d'aquest pont del petroli, passa una mica com amb la resta de coses de la ciutat. Al final han hagut de venir altres administracions aquí a casa nostra fent-nos un cop de mà, no? per tirar-ho endavant. Evidentment, hi ha projectes que són de país, no? I que, per tant, s'entén que hi hagi col·laboració entre administracions, però bé, ja fa molts anys que aquest projecte està allà encallat i han hagut de venir a fer-nos un cop de mà perquè no ens en sortíem. I pel que fa al reforçament de les platges, després de les últimes decisions que s'han pres una mica més enllà del pont del petroli, que seria a la zona de les Tres Xemeneies, on precisament tenim una platja contaminada, tenim un terreny inundable, i tot i així les administracions competents estan pensant a veure quin és el projecte urbanístic que tirem endavant, no? I ja sé que hi ha tota la pressió popular que ho està frenant i que ara mateix doncs estem en aquest limbo, però no sé si seria gaire optimista de la responsabilitat que tenen les administracions, quines decisions prendran, no? És evident que cal preservar el poc litoral que ens queda, i sobretot aquí, a la zona metropolitana, que tenim pràcticament tot edificat, tot allò que no ho estava hem d'intentar preservar, i aquesta ha de ser l'aposta de les administracions. Però clar, això requereix inversió pública i sempre hi ha la contrapartida de que hi haurà inversió pública si hi ha inversió privada. És un joc que sempre ens fan i que, bé, no sé on acabarà tot això.
3: Precisament parlàvem de gestió del litoral i aquest, l'ampliació de les competències de la gestió litoral, és un dels acords assolits per la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, que s'emmarquen també en el pacte entre l'executiu de Salvador Illa i Esquerra Republicana per l'aprovació dels pressupostos del 2026. Està previst que avui, pels vols de les 12, Salvador Illa rebi també Jessica Albiach per acabar de rubricar també doncs, el suport dels comuns als comptes catalans, després de 3 anys també de pressupostos prorrogats. I us volia demanar doncs, quina opinió us mereixen aquests pressupostos, si penseu que són els pressupostos que necessita Catalunya, que inclouen doncs, també amb el, diguéssim, vistiplau d'aquesta comissió bilateral, doncs donar llum verd al finançament per arribar a tenir 25.000 Mossos d'Esquadra al 2030, la línia orbital ferroviària, la creació d'un consorci d'inversions per supervisar inversions estatals a Catalunya...

0: donen resposta amb aquest pressupost a totes les seves reivindicacions.
1: Bueno, perquè potser també hauríem de qüestionar el sistema públic com funciona.
0: Però és una mica complicat.
1: Perquè si no anem a la conseqüència i no a la base. O sigui, d'on venim?
2: És
0: una mica complicat d'entendre.
3: I els professors majoritaris que estem parlant, habría que ver estos sindicatos dónde se originan y cómo se originan y por qué estamos ahora reivindicando.
4: Yo no estoy en la comisión sobre AGT a SOU, ¿eh?
3: Sí, todo lo que queráis. Pero ahí está, no ha renunciado nadie a los incrementos pactados. Pero si a las huelgas me voy a por más. Pero no he renunciado a lo que me han dado. Por favor, que yo os digo que vengo de un mundo que conozco algunas cosas, porque yo vengo de un territorio donde, por desgracia, me toca vivir con la precariedad y con la pobreza, cuando en realidad la gente no se lo merece.
1: No.
3: Porque es gente que suele estar muy formada, pero que no tiene los recursos para adaptarse. Entonces, yo prefiero que haya presupuestos que me garanticen los servicios mínimos, el que yo pueda a lo mejor pactar, no con médicos, sino con colectivos, porque al final el médico estará muy saturado. Pero para que haya alguien a las guardias, tienen que tener enfermeras, tienen que tener administrativos y tienen que tener señores de la limpieza.
1: Sí, señora.
3: Entonces, no, yo sí, no me gustan estas cuestiones porque estamos dando un paso atrás y lo estamos consintiendo.
5: Vinga, anem a una altra qüestió, encara vinculada també amb els pressupostos, perquè qui s'ha pronunciat al respecte amb una entrevista que ahir es feia al Badalona Matí és el president del grup municipal d'Esquerra Republicana, així també ho veiem amb clau local, l'Àlex Montornès, que valorava positivament l'acord al qual arribava el seu partit amb el PSC de Salvador Illa per aprovar els pressupostos de la Generalitat, i des d'Esquerra feien una crida, tot això ho emmarco en què estem a un any de les properes eleccions municipals, no cal, no s'ha de perdre la vista. Feia una crida a l'Àlex Montornès a la ciutadania reflexionant aquest moment sobre l'autoritat de la majoria absoluta de García Albiol i veu en un front d'esquerres liderat pels republicans l'única alternativa a l'execució popular.
6: Hi hauria una oportunitat, i és que Esquerra Republicana lideri aquesta majoria alternativa d'esquerres en favor de la ciutat de Badalona. Per què no ho hem intentat mai? Hem provat governs de tots colors.
7: Doncs. Voldrien liderar vostès un...
6: Jo em presento unes eleccions per ser alcalde de la ciutat de Badalona perquè crec que realment Esquerra Republicana i jo en particular podem atacar els problemes de seguretat, d'habitatge, de manteniment d'edificis, de poliesportius, escoles que hi ha a la nostra ciutat i arreglar l'Ajuntament de Badalona.
5: En aquesta entrevista, l'ex Montornès es postulava com un rufián a Badalona, en certa manera, eh? Després de ser candidat també d'un nou espai de l'esquerra.
3: A ver, esto al final quien lo decide son las urnas.
1: Total.
3: O sea, tú puedes tener un proyecto de ciudad espectacular, genial, magnífico, maravilloso, y los ciudadanos no les gusta, no te entienden, no lo sabes trasladar, y al final cuando tú lideras, el liderazgo no es algo que tú pones, te lo dan las personas. O sea, el liderazgo no es algo que tú decides tener. O te lo dan, o tú no jamás serás un líder. Con lo cual, yo entiendo que el proyecto sea muy bueno para él, pero quien se lo ha de comprar y darle el liderazgo de esas zonas de izquierdas es la gente.
0: Ah, es un tema que té moltes aristes. A veure, jo totalment d'acord amb que la majoria absoluta de Xavier García Albiol no ens ha dut enlloc, senzillament ens ha dut bueno, és que ni tan sols ha sigut capaç de desenvolupar el seu projecte, no? Les seves promeses, més enllà de si estic jo d'acord o no amb les seves idees, ni tan sols el que ell havia promès i el que ell havia previst ha sigut capaç d'executar-ho. Per tant, jo convido tothom, i ho parlo amb els meus amics, ho parlo amb la meva família, ho parlo amb el meu entorn, a obrir la ment, obrir la mirada, mirar més enllà, conèixer altres projectes polítics, i que cadascú voti el que consideri, però que obrim la ment perquè hi ha moltes més opcions que Xavier García Albiol. I en relació amb aquestes moltes més opcions que hi ha, jo penso que les esquerres, amb tot aquest mandat, hem hagut de fer una reflexió profunda de com solventar aquest problema que tenim, i que per nosaltres és un problema, que és que governi el Partit Popular a una ciutat amb tantes desigualtats com Badalona. I a mi em sap greu veure com Esquerra Republicana presentarà el mateix candidat que va presentar a les eleccions anteriors, en Comú Podem presentarà la mateixa candidata que va presentar a les eleccions anteriors, i l'única esperança que tinc és guanyem, que sí, que ha fet una reflexió profunda, que ha entès que els lideratges s'han de renovar i que és l'única candidatura que, a més, no està subjecte a pactes a nivell nacional, no ha de donar favors al Parlament a canvi de tal, no? Ara deia

0: al senyor Montornès. Estic satisfet amb els pressupostos de, no?, amb l'aprovació dels pressupostos. Hi ha l'Institut La Riera en aquests pressupostos? Perquè és probable que aquests pressupostos no afavoreixin en res ni perjudiquin a Badalona. Vull dir que també, per què el líder d'Esquerra Republicana a Badalona no mira per Badalona, no? Perquè hi ha uns altres interessos, no? L'única esperança la tinc posada en Guanyem. L'única candidatura que és només de Badalona i per Badalona, i que sí que ha entès que cal fer una renovació de lideratges, que cal afrontar aquestes eleccions d'una altra forma, i per mi és l'única opció sobre la taula ara mateix.
1: A veure, sí, sí, que Esquerra Republicana faci seguidisme del seu líder messiànic en aquests moments, que és l'únic que se li nota molt als mitjans perquè és un animal mediàtic.
2: Absolutament.
1: Es dedica a això, fer soroll i res més, Però que una amenaza i luego no pega por tonto que per mi és que tot ja des de fa molts anys.
2: On estan els altres partits?
1: Perquè tot ha votat que sí al Congrés dels Diputats. La realitat del seu vot és que vota a favor de tot el que li proposa el PSC, PSOE, davant dels nassos. Tot. No ha fet ni un vot en contra. No s'ha plantat mai. De veritat, no s'ha plantat mai. I si és aquesta l'actitud que trobarem Esquerra Republicana a Badalona, apaga i vamonos, eh? Sí. Perquè si només és postureig i esquerra contra dreta, un discurs superranci, sisplau. No és esquerres ni dretes, és solucions per badalonins. Coses que funcionin. Un Viver que funcioni, que no funciona. Que no funciona. Els acaben de donar un toc brutal perquè no paguen els seus proveïdors.
0: No un toc, no.
1: Té una intervenció d'Hisenda. Hisenda els ha dit, se'ls ha acabat el bròquil, ara ho portem nosaltres. Pagaven a 112 dies quan la llei diu 30. Però què és
3: 126.
1: Això? 126. Necessitem solucions.
2: Sí. Jo estic absolutament d'acord amb tu en que s'ha d'obrir la ment a Badalona, però és que jo no crec que a Badalona la gent voti el PP. La gent el vota a ell.
0: Sí,
1: o sigui, clar, és personalista. Personalista total.
2: Ostres, aconseguir això en una ciutat com Badalona...
1: Bueno, un altre animal mediàtic.
2: Té la majoria absoluta, i sí, la té per això. Sí. Perquè la gent no vota el PP. La gent el vota a ell.
0: De fet...
2: O sigui, on està Esquerra? Jo no veig Esquerra a Badalona. On està? O sigui...
4: En tot lloc.
1: Han de tirar de Rufián, que s'havia presentat a Santa Coloma.
2: El Xavier Albiol fa molt bé la seva feina. Ens agradi o no?
1: Ah, sí.
2: O sigui, perquè és
0: la
2: majoria absoluta.
0: És, la feina és fer
2: a la gent li agrada,
0: si
2: perquè la gent el vota.
0: Ho fa fantàsticament. Si la seva feina és gestionar una ciutat perquè té un càrrec públic, ho fa desastre. O sigui, és un desastre.
2: Però la gent el vota. Per tant, aquí hi ha algú que està fent bé.
0: Ell, gent que va votar l'Albiol creient que...
2: Saps quanta gent que no és del PP l'està votant? Qui aconsegueix això? En una ciutat tan gran com Badalona.
0: I quin és el missatge que els hem de donar a aquesta gent que va votar l'Albiol perquè li semblava que era
2: superguai? El problema no és la gent que vota. El tema és on estan els altres partits polítics.
4: A ver, yo solamente quiero decir una cosa. Yo en el tema del voto soy absolutamente democrática. No entiendo que nadie sea ni idiota ni estúpida.
2: Clar, exacte.
4: Pero clarísimamente, sea de izquierda, total, sea de derecha, sea radical, sí, sea de Vox, sea de donde sea. Ni la gente persona vota en función de lo que cree, sí, y en el momento en que le toca. Con lo cual yo jamás voy a denostar a nadie, voy a criticar lo que haga. Pero no voy a denostar a nadie, ni por sus ideas, ni por sus cuestiones, porque es como denostar de donde yo vengo. O sea, la gente decide, es inteligente
2: o
4: no.
2: No fa campanya,
4: y los mensajes son los mensajes. Yo he estado en la fiesta de Badalona en todo aquello que he podido. Y la oposición ha estado ausente.
1: No només això, sinó que s'ha tocat unes cordes molt bé, a l'Albiol, que vol dir populistes. Per exemple,
4: yo no digo que no lo sea, pero el problema está en que lo van a votar.
1: Festes de maig, et fot uns tardeos, la gent vol tardeos.
4: No, i volar, i veure coses que...
1: És bon rotllo. La gent vol una cona. No,
4: mira,
1: la més gran del món.
4: La
1: meva és més gran que la teva.
4: No, però
0: la gent vol tardeos. La gent vol tardeos,
4: no, no,
0: de debò.
4: No, no, saben lo que es la gente.
0: Sí,
4: però és que la gent està a cualquier hora.
0: Que està fantàstic.
4: No, però és la gent lo que quiere es estar en la calle a cualquier hora sin riesgo de su integridad. Y aprovecha cualquier momento, cualquier espacio que le dan de seguridad para lanzarse.
2: Exacte.
4: Y esto lo he vivido yo.
0: Claro.
4: O sea, la gente lo que necesita es poder salir de sus casas como antiguamente. Yo me he criado en la calle, jugando. No pueden, a los críos a las 7 los sacan de los parques porque empiezan los problemas. Entonces, la gente lo que requiere son espacios donde les garantice seguridad. Tardeos, árbol, fiesta de las migas, lo que quieras.
0: Vale.
4: I entonces, què ocorre? Pues en lugar de estar tu ahí, què eres?
0: Ens anem els quatre a votar tardeos i arbres de Nadal.
4: No, jo no,
0: però
4: sap, no te digo esto.
1: Mobilitzar la gent.
3: Però
0: no juguem al mateix joc.
3: No, perquè és el que estàvem parlant fa un moment.
4: Però además hay que jugar a eso, lo que trato de decir.
3: Ho fa molt bé.
4: Hay que jugar a eso también.
0: Té un equip de màrqueting i de comunicació brutal. Però després tu te'n vas per la ciutat a preguntar en què millora la ciutat en aquests 3 anys, ningú et sap dir en què millora la ciutat aquests 3 anys.
4: Pues lo veremos cuando votemos el año que viene.
0: Però vull dir que la ciutat en aquests 3 anys no ha millorat. De fet, s'han tancat serveis públics. Això és el que ha passat en aquesta ciutat. I estic d'acord en que cadascú va votar el que vol, etcètera, etcètera. Estaràs d'acord amb mi en que hi ha gent que vota en contra dels seus interessos perquè veu en una persona que no representa una esperança a que li resolgui tots els seus problemes i acaba votant en contra dels seus interessos, en contra de la seva situació vital, socioeconòmica, etc. Estàs d'acord que això passa a Badalona? Perquè si no, no s'entén.
4: Lo ganó Aznar porque lo votamos los trabajadores y luego en las empresas nadie lo haya votado.
0: Tota aquella gent que li costa arribar a final... que ens costa arribar a final de mes, que ens costa trobar un habitatge, que ens costa cada cop que anem al supermercat veure com puja al carro de la compra, que ens costa esperar un mes perquè visiti un metge, que ens costa buscar una plaça a l'educació pública i no trobar-la i que ens costi. Doncs tota aquesta gent que estem vivint a Badalona i que ens passa això, el que no podem fer és votar el partit més corrupte d'Europa. El partit que es dedica a privatitzar els serveis públics.
1: Queden
4: pels
0: menys
3: de
1: tertúlia. Parlem del populisme un momentet, ja que estem en el tema. Per què es vota a un Donald Trump? Per què es vota?
4: Perquè de tonto no tiene un pelo.
1: Es vota una aliança catalana. És un vot de protesta. És un vot antisistema. Anti el que em fan cada dia. No es vota una cosa trencadora. Que salti tot pels aires. Perquè després veu Trump les polítiques que fa i és per posar-se les mans al cap. Ens està afectant a tots. La inflació se'ns està escapant de les mans.
2: És una locura.
1: Vindrà un tren i ens enxamparà ben aviat per culpa d'aquest psicòpata.
3: Pels aires, precisament fa saltar les coses.
1: Sí. Però la qüestió és que aquest missatge cala com a protesta. I si no donem una cosa estructurada amb cara i ulls com a solucions reals a les coses, seguirà així.
0: Doncs tenim tots la responsabilitat d'aquí fins al proper maig d'explicar a la gent que ens l'han colat, que el viol ens l'ha colat. És la nostra responsabilitat.
2: Però on estan aquests partits perquè ens ho expliquin?
0: No dic que tots hem de fer
2: perquè,
0: aquest exercici.
2: És que és el que et dic, on
0: estan? I insisteixo, crec que l'única esperança és guanyar Badalona, ja està, ja ho mirarem.
3: Mentrestant, vinga, anem, queden pocs minutets de tertúlia, avui esteu molt animats, trobo, ja va bé, ja va bé.
4: Estábamos de menos, que veníamos de la feria del libro.
3: Ah, mira, doncs de llibres parlarem també si ens dona temps, perquè us volia demanar per una mesura per la qual ha posat l'Ajuntament de Barcelona que passa per la suspensió temporal de la concessió de noves llicències per obrir autoserveis, superserveis i altres establiments alimentaris que poden funcionar les 24 hores del dia, i us volia demanar si penseu que una mesura com aquesta, una regulació també del tipus d'establiments comercials que hi ha al municipi, com ja s'ha aprovat alguna suspensió de llicències temporal sobretot a la zona del Gorg, que ara fa uns mesos, també s'hauria d'aplicar en el conjunt de la ciutadania per mirar de regular aquesta tipologia d'establiments comercials i com queden repartits aquesta oferta, diguéssim, de serveis. Al final són serveis també de cara a la ciutadania,
2: Jo estic absolutament a favor de serveis que ens puguin oferir 24 hores. O sigui, perquè crec que és molt pràctic, no? En qualsevol moment... Anna, però sí que és cert que en trobes una cada cantonada, per no dir cada 2 metres, i aleshores sí que et qüestiones quina és la gestió de tanta llicència, o sigui, com pot ser, o sigui, com pagant, vale, d'acord, però tot i així, o sigui, hauria d'haver més diversitat, no? O sigui, no entenc quin és el sentit d'oferir tantes llicències
1: per
2: aquest tipus de comerç.
1: Hi ha ciutats que han començat.
2: Perquè al final Figueres, semblen les barberies, que també tenim barberies, o sigui, una al costat de l'altra.
1: Dungles,
2: sí o no? És una passada.
1: D'empanades argentines, sembla que només hi ha això. D'acord? En segons quines zones, però sobretot aquests súpers, dius com justifiques que et fiquin al Passeig de Gràcia, que són locals de 20.000 euros de lloguer, 20.000 euros, i posen un supermercat 24 hores, d'on treuen aquests calés? És que són màquines de banqueig de capitals.
3: De fet, que la tipologia, d'establiments...
1: I de regularització d'immigrants.
3: De comerç de proximitat canvia, també n'han parlat i se n'han fet ressò des del Gremi de Llibreters, que han impulsat una campanya precisament, com que veig que ens quedem sense temps, trec ja el tema també, que llença una pregunta. Què us imagineu un país sense llibreries? Al final també els hàbits dels consumidors estan modificant quin és el comerç que acabem trobant al carrer, no? I en aquest sentit també no sé si una regulació de tipologia de comerços penseu que també pot afavorir doncs, el manteniment d'altres comerços de proximitat, no? Que potser van minvant.
2: A Badalona ens estem quedant sense llibreries, sort de mitja mosca, que és meravellosa, i al carrer Guifré hi havia una altra també que si no recordo malament...
3: El Full. Sí.
1: Però es pot regular, o sigui, Figueres i Calella ja ho han fet, i no sé quin era l'altre municipi que s'havia posat també amb això. Sí, es pot fer.
4: Jo estoy a favor del libro en paper, al final és que és la intimidad que tú tienes con la aventura. Sí, todo lo demás a mí no me lo resulta. Sí. Pero yo, volviendo un poquito a lo que decías antes de los comercios...
3: Sí, però el llibre en paper pots comprar en una plataforma digital
4: no,
3: o en una llibreria.
4: La llibreria que te permite entrar, tocar, trastear, sí, el olor, lo que te transporta...
2: Veure'ls.
4: Yo lo he visto toda mi vida, ¿no? Esto. Yo empecé a leer con 11 años y para mí el sumum era entrar en una librería o en una papelería.
1: Y sobretot un llibreter que sàpiga del material.
4: Claro,
1: que
4: del material,
1: és un luxe,
4: de donde viene, de muchas cosas. Era una cuestión fundamental.
2: Bueno, l'olor, lo que dius, és veritat.
3: I la llibreria que no només ven llibres, sinó que organitza també doncs, presentacions de llibres, col·loquis,
4: claro,
3: clubs de lectura...
4: Claro, es que cosas. Y también había... Ahora no sé si se hace, porque ya hace mucho tiempo que estoy desvinculada de las librerías, básicamente porque tampoco tengo tanto tiempo para leer como leía antes. Antes había círculos de lectores. Tú te ibas y leías libros y participabas en coloquios. Yo todo esto lo he vivido y a mí me resulta triste que la gente joven no participe porque además te obliga a salir de casa.
2: Bueno, ja fa molt de temps que ens estan avisant, del que està passant amb això. O sigui,
4: no és una qüestió
2: nova.
4: No,
2: o sigui, no,
4: y en lo de los comercios solamente una puntualización, si me permites. Para mí el gran problema que tienen estos comercios de proximidad es el abuso que se hace de los trabajadores y de las personas que están allí.
0: Gracias.
4: Y eso se tiene que regular única y exclusivamente porque es una cuestión que atenta directamente contra los derechos de los trabajadores, sea quien sea el trabajador que esté allí, porque hasta el propio propietario se autosacrifica. Y yo estoy muchas veces con él. Hay más cosas que no son reales, así que una regulación no pasa nada. Antiguamente había regulado los supermercados, los convenios, quién podía aplicarse, cómo se podían aplicar. O sea, que es fácil. A veces no nos interesa, pero es fácil.
3: Sergi.
0: No sé.
3: Poques vegades dius no sé.
0: Sí, és veritat. No, jo només dic que, bueno, que jo crec que com a repte d'aquesta setmana, per tothom que ens escolta, doncs anar a una llibreria, comprar un llibre o anar a la biblioteca, agafar un llibre de préstec i començar a llegir. Jo sé que és molt complicat viure en aquesta ciutat, en aquest món, en aquest sistema, i que sempre hi ha altres coses per davant, perquè la prioritat és sobreviure, no?, i tal. Però, bueno, que jo què sé, mira, doncs aquesta setmana doncs que ens anem a agafar un llibre i potser, al maig del 27, les coses van diferent.
4: Jo soy socio de la Biblioteca de Sant Roc.
2: No sé bueno, si però és que estem esperant que no obrin més, a Badalona.
1: Jo també vaig a les biblioteques i a les llibreries, totes. Sí. Perquè les llibreries són això, és un punt de trobada, de cultura, de coneixement, de riquesa. Vaig anar a
2: presentació de fa poc d'Ànima
1: de República de l'Alessa Sarri. Espectacular. Un home, no només bellíssima persona, superculta, explicant unes anècdotes simpatiquíssimes, val molt la pena que sigui l'autor.
3: Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé la jornada.
4: Igualment.
3: I nosaltres de seguida us expliquem tota l'actualitat d'àmbit local, però abans posem una miqueta de música a aquesta hora del matí. Us deixem amb Aparat, que actua avui a la sala Razmataz i que té propostes com aquesta.

llarg de la història el crim ha estat una constant a les societats humanes i amb ell la necessitat d'entendre'l, prevenir-lo i castigar-lo. Des dels antics mètodes de tortura i càstig fins a les modernes tècniques forenses, les societats han evolucionat per adaptar-se a les formes canviants de criminalitat. No obstant això, no va ser fins al segle XVIII i XIX que es va formalitzar l'estudi del crim com un cos de coneixement estable, és a dir, com a una ciència. Com va començar aquesta ciència dedicada a l'estudi del delicte? Qui va ser el primer a investigar el comportament dels criminals i a intentar entendre les seves motivacions? Com han canviat les teories al llarg dels segles? Avui, a les Portes de Troia, viatjarem per la història de la criminologia, explorant els orígens de l'estudi d'aquest fenomen humà, les figures clau que van revolucionar el camp i els moments històrics que van marcar un abans i un després en la pugna entre les societats i els seus criminals. Benvinguts al món del crim, benvinguts a les Portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de Castellà del Vallès, de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la història de la criminologia, primera part. I començarem parlant de l'escola clàssica. Abans de començar el programa, presento l'historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: I abans de